0: vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
1: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona.
2: 3CAT Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder. La gestió precària amb una majoria precària i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
1: Canviem de qüestió, expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Pedaire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre
9: Rinaud. Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
8: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels 3 càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
10: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
11: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
8: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
1: I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle.
12: Hernán, necesito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros.

0: estamos saliendo. Ya, esta es la idea, que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguno al ojo, que ya tienes dañado.
1: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
2: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat, amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango, a la Càtia a la Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96, des de fa una setmana, en un assentament de tendes de campanya des d'on veu casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa per aquella esllavissada i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
3: En el 2010 tuvimos la tragedia del deslizamiento de casa aquí en el sector Catamare. Después fue que nos achinaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo, pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó esto es lo que pasó y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez, bueno, vaya a pasar una tragedia.
2: Joan Gallart, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
4: Trobem una aglomeració important, normalment als barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
2: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
5: Enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
2: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats i descarten més cessaments. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
7: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
1: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen al PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular

0: culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha escollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord, que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
1: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
2: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
0: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la quarta entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
3: 3CAT Info.
0: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
4: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
0: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
3: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
5: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar, tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
6: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
7: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años.

0: años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
1: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia, que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts, s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
0: No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
1: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
2: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
3: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la Seguretat Social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
2: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez, actuat d'esquena a Europa, i ha menys tingut el català en el procediment.
4: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
2: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
5: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
2: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
6: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
2: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquem també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco

0: Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
1: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació, i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix. Cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
0: Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
2: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
0: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants, i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
3: 3CAT Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del Fangar. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
5: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions a l'abadia del Fangar.
4: Per l'efecte de l'erosió, cada any el Fangar es tanca 22 metres. Al ser l'abadia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
6: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions a televisió espanyola.
7: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta de las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
6: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha reprès, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'Avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família, tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
8: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour, i aquí estem, vivint un somni.
6: Primer Nicolau i ara Balderston.
9: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
6: Són declaracions de tots dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça ha tornat a la norma de l'un per un del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031, procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba de

0: ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al tot costa de la consulta que el club gresenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
1: Tant el David Escuder com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodon i tan sols plantejar-ho.
0: I afegim que el llei de 1939 ha adquirit la marca Llei de Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus de Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Youssouf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter verd i negre i procedent del València, ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
2: Són 2:15 de 3.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de 3Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Eliado Parda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions, en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem

0: Comencem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
1: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
2: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
3: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
1: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
4: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
1: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
5: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
6: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants de tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats. Ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals,
7: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
6: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels 3 càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
8: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
9: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
6: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
10: 3CAT Info.
5: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
11: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urruticoechea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
5: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
12: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
13: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
12: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Metz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Katharina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
14: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
12: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats, com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
5: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
15: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
16: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
15: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Kinn, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
17: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
15: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
5: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
18: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats, i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
5: Tornen a casa nostra el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
19: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que paguin.
5: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Ayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
20: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
5: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a l'AP7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
0: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
5: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
21: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta uns 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle...
22: Aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada el 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
21: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
22: Els professionals diuen que és esgotador per a ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i en voltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
21: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
10: El temps.
5: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
23: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar, tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central, entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
10: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
5: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església

Catòlica de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius Desè, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felaix.

0: sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barrancà.
1: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
2: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials, perquè tenen altres usos. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, perquè té una durada d'un any, un any i mig o dos anys.
1: A més, 7 de cada 10 famílies que té Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
0: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió «la Elia Doparda», que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
3: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar, i ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
3: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, al Vendrell. Manel Sastre.
5: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa. És el bust d'una dona caribenya, feta en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
6: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
5: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori just al davant de la Casa Museu.
7: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Cal Eril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat

0: en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Jané Riba.
1: El Petit de Calaril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin.

0: Ve el de Triquell amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fitchu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Hernal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient com sempre en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
2: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
4: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
2: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogačar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogačar, 2 Vingegaard.
5: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogačar donarà com sempre al màxim.
2: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al Tot Costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
6: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs, avui és la culminació d'allò.
2: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
7: Crec que soc un jugador diferent, determinant. M'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i la paraula seria determinant.
2: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat la sortida de 2 nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce en 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, Demiñaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Swiatek, Kiss i Rybakina en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També, en hoquei Patins, a l'hoquei Lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. Amb Waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení i ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria a la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del cos i el PP han demanat la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu.

0: Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als Comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
2: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
3: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
2: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els Comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
4: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
5: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
2: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
6: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder. La gestió precària amb una majoria precària i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
2: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: També de qüestió expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
7: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants de tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre
8: Rinault. Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
7: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels 3 càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
9: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
10: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
7: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
0: I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle.
11: Hernán, necessito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros que están saliendo. Ya esta es la idea, que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo que ya tienes dañado.
0: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat del

0: alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
1: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango, a la Càtia a la Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96 des de fa una setmana en un assentament de tendes de campanya des d'on veu casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa per aquella esllavissada i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
2: En el 2010 tuvimos la tragedia del deslizamiento de casa aquí en el sector Catamare. Después fue que nos achinaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo, pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó, esto es lo que pasó y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez, bueno, vaya a pasar una tragedia.
1: Joan Gallart, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
3: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
1: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
4: Enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
1: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
5: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats i descarten més cessaments. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
6: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que hi ha una altra de les causes que esquitxen al PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha reescollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord, que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
7: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
8: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
0: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la quarta entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
5: 3CAT Info.
0: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
9: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és: afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
0: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
5: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
10: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
11: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
12: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
11: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia, que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts, s'ha reforçat el personal a les

0: oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
1: No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
0: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
2: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
3: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la Seguretat Social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
2: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez, actuat d'esquena a Europa, i ha menystingut el català en el procediment.
4: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
2: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
5: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
2: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
6: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
2: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquen també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
7: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix. Cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
2: Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
8: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
2: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
9: 3CAT Info.
2: I abans dels esports us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
10: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del Fangar. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
11: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de la badia, de tots els éssers vius que hi ha a la badia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podria produir este millorament de les condicions de la badia del Fangar.
10: Per l'efecte de l'erosió, cada any el Fangar es tanca 22 metres. Al ser la badia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
2: Esports. Amb David Ubach.
12: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
9: 3CAT Info.
12: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de televisió espanyola.
13: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta de las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
12: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'Avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família, tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
14: És lo somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
12: Primer Nicolau i ara Balderston.
15: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
12: Són declaracions de tots dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha tornat a la norma de l'1-per-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de la consulta que el club gracenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
16: Tant el David Escuder com l'alcalde Collboni fan, fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació

0: espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-ho.
1: I afegim que el Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Youssouf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter verd i negre i procedent del València ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
2: Són 2:15.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de 3Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Doparda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb.

0: Antoni Castellà.
1: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
0: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
2: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
3: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals,
4: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
3: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels 3 càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
5: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
6: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
3: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
7: 3CAT Info.
2: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
8: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
2: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
9: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
10: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
9: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre es rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Merz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Katharina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
11: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
9: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats, com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
2: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció.

0: si el Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
1: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
2: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
1: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Keane, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
3: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
1: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
0: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats, i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte, i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
0: Tornen a casa nostra el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Ayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
6: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
0: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a l'AP7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial

0: de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
1: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
0: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
2: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta uns 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle,
3: aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada el 2050 sigui 3-5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
2: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
3: Els professionals diuen que és esgotador per a ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
2: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
0: El temps. Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar, tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central, entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius X, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felay, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent

el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles.

0: perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi il·legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
1: L'església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials, perquè tenen altres usos. E intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, perquè té una durada d'un any, un any i mig, dos anys.
0: A més, 7 de cada 10 famílies que des Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
2: L'Audiència de Madrid obliga a 3Media a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió la Elia Doparda, que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
3: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar, i ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
2: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
3: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
2: La sentència ordena a 3Media retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, al Vendrell. Manel Sastre.
5: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa. És el bust d'una dona caribenya, feta en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
6: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
5: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori just al davant de la Casa Museu.
7: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
2: El Petit de Calaril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
8: El Petit de Calaril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin.

0: Etienne i Ralph Fichu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Hernal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient com sempre en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
2: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
4: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
2: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogacar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogacar, 2 Vingegaard.
5: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma i Pogacar donarà com sempre el màxim.
2: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al Tot Costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
6: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar i realment doncs, avui és la culminació d'allò.
2: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
7: Crec que soc un jugador diferent, determinant. M'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada i la paraula seria determinant.
2: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: 3CAT Info.
2: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce en 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, Demiñaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes i de Swiatek, Kiss i Rybakina en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També, en hoquei Patins, a l'hoquei Lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. Amb Waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení. Hi ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del cos i el PP han demanat la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns.

0: Munts. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
1: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
2: Catalunya és de bé sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
1: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
3: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
4: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
1: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
5: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder. La gestió precària amb una majoria precària i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
1: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Canviem de qüestió, expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Pedaire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
6: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre
7: Rinaud. Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
6: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
8: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
9: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
6: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
0: I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle.
10: Hernán, necessito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros que están saliendo. Ya esta es la idea, que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo que ya tienes dañado.
0: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de la Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
11: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat, amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango, a la Càtia la Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96, des de fa una setmana, en un assentament de tendes de campanya des d'on veu

0: casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa, per aquella és avisada, i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
1: En el 2010 tuvimos la tragedia del deslizamiento de casa aquí en el sector Catamare. Después fue que nos achinaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo, pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó esto es lo que pasó y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez y bueno, vaya a pasar una tragedia.
0: Joan Gallart, sotsinspector dels Bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
2: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
0: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
3: Enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
0: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
5: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats i descarten més cessaments. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
6: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
5: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta l'UCO, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen al PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha recollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord, que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
7: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
5: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
8: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüenza.

0: i ja.
1: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la quarta entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
2: 3CAT Info.
1: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kyiv, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70 míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Volodymyr Zelensky afirma que més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
3: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és: afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
1: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
2: El temps.
1: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar, tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
5: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
6: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, que es tan importante como es la fase de integración.
5: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia, que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts, s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
6: No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
5: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció.

0: de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
1: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
2: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la Seguretat Social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
1: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez, actuat d'esquena a Europa, i ha menys tingut el català en el procediment.
3: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
1: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
4: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano y que nadie te entiende.
1: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
5: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
1: Atico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquem també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
6: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix. Cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
1: Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
7: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
1: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
8: 3CAT Info.
1: I abans dels esports us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del Fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del Fangar. Gerardo Bonet és el gerent de Fepromo.

0: model.
1: Aumentaria la circulació, aumentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de l'abadia, de tots els éssers vius que hi ha a l'abadia del Fangar, i bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podria produir aquest millorament de les condicions a l'abadia del Fangar.
0: Per l'efecte de l'erosió, cada any el Fangar es tanca 22 metres. Al ser l'abadia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
2: Esports. Amb David Ubach.
3: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
2: 3CAT Info.
3: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de televisió espanyola.
4: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
3: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família, tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
5: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir en córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
3: Primer Nicolau i ara Balderston.
6: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
3: Són declaracions de tot dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha tornat a la norma de l'1-per-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de la consulta que el club gracienc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
7: Tant el David Escuder com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-ho.
3: I afegim que la llei de 1939 ha adquirit la marca Llei de Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus de Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Youssouf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa

0: al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter verd i negre i procedent del València ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de motor cort amb el club blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
1: Són 4:45.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de 3Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Doparda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden 3 temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar.

0: El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
1: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals,
2: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
1: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels 3 càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
3: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
4: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
1: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
5: 3CAT Info.
0: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
6: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urrutiko Etxea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
0: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
7: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
8: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
7: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre es rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Merz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Katharina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
9: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
7: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats, com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
0: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
10: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
11: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.

0: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Kinn, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
1: You were sort of coerced into doing this.
2: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.
0: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
3: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats, i això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte, i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
3: Tornen a casa nostra el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
3: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Ayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
6: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
3: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a l'AP7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes, a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
8: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
3: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
9: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta uns 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle...
10: Aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada el 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
9: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
10: Els professionals diuen que és esgotador per a ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
9: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
7: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
11: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar, tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central, entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
7: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius X, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felay, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barranca.
12: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades.

0: necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi il·legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
1: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual

0: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió «la Elia Doparda», que es va fer viral. Considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i eleva la condemna a 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008, formava part d'una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va fer viral i durant anys s'ha fet servir en moltes paròdies que, segons la sentència, han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
1: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar, i ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
1: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a Tresmedia retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, el Vendrell, Manel Sastre.
3: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa. És el bust d'una dona caribenya, fet en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
4: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
3: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent, quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori, just al davant de la Casa Museu.
5: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Calaril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
6: El Petit de Calaril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin.

0: i també el de Triquell, amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fichu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient, com sempre, en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la

0: La selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
1: 3CAT Info.
0: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a la televisió espanyola.
2: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
0: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal, del Barça, i Cucurella, del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi, del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja a la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogačar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogačar, 2 Vingegaard.
3: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogačar donarà, com sempre, el màxim.
0: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al tot costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
4: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs avui és la culminació d'allò.
0: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
5: Crec que soc un jugador diferent, determinant. M'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i la paraula seria determinant.
0: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
1: 3CAT Info.
0: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Youssouf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce en 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, de Minyaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Swiatek, Kiss i Rybakin en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També en hoquei patins, a l'hoquei Lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. En waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení i ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no es renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els de fa 3 anys. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. El fort vent que bufava ha complicat les tasques d'extinció. Una setmana després del doble terratrèmol a Veneçuela, els equips de rescat han localitzat un supervivent entre la runa. L'home, que era vigilant d'un pàrquing de La Guaira, està ingressat en un hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El país ja comença a afrontar les tasques de reconstrucció. Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE imputa la directora de la Guàrdia Civil i el seu número 2 per prevaricació i obstrucció de la justícia. Les principals associacions del cos i el PP han demanat la dimissió, mentre que a la Moncloa es mostren confiats i descarten cessaments. Juanma Moreno cedeix una vicepresidència a Vox i assumeix la prioritat nacional en les ajudes públiques per tornar a ser president d'Andalusia. El Parlament Autonòmic ha investit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta després d'un acord que inclou 150 mesures. Ucraïna reclama més bateries antiaèries i míssils Patriot als aliats després d'un atac rus amb míssils i drons que ha causat almenys 23 morts i 85 ferits. Aquest divendres s'ha declarat dia de dol a la capital ucraïnesa. Zelensky espera obtenir més ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve. Catalunya lidera el nombre de peticions per regularitzar immigrants. Segons dades del govern, s'han fet prop de 260.000 sol·licituds. A tot l'Estat han fet la petició per obtenir els papers gairebé 1.200.000 persones. La majoria són llatinoamericans i estan en edat laboral. Esports.
1: La selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol, amb 4 catalans titulars, s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens. Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a la Sagrada Família, davant d'unes 50.000 persones. I el Barça ha tornat a la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Ara el club blaugrana ja pot inscriure Anthony Gordon i abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez.
0: I el temps serà ben estable durant tot el dia. El sol lluirà arreu del país i potser a la tarda apareixerà algun núvol inofensiu sobre el Pirineu. La calor serà una mica més intensa i les màximes més altes rondaran els 38 graus a les Terres de l'Ebre. La calor serà molt intensa també al Camp de Tarragona. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment

0: Finalment, Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
1: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
2: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
0: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
3: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària i un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
0: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
4: Canviant de qüestió, expliquem que els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Pedaire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
5: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar que alguns edificis no es vegin afectats, ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre
6: Rinaud. Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
5: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
7: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
8: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
5: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
4: I a Veneçuela, 8 dies després del doble terratrèmol que ha sacsejat el país, encara hi ha espai per algun miracle.
9: Hernán, necessito que mires un poco hacia la cámara. Trata de mantenerte con las antiparras puestas, con los escombros que están saliendo. Ya esta es la idea, que te pasemos la antiparra. Por favor. Sí, los lentes. Necesito que te los mantengas puestos por las pequeñas partículas que están cayendo. No te caiga ninguna al ojo, que ya tienes dañado.
4: Els equips de rescat han localitzat en vida un treballador d'un pàrquing d'un edifici de La Guaira que ha resistit una setmana atrapat entre la runa. L'home està ingressat a l'Hospital de Caracas i la seva evolució és positiva. El cas d'aquest home és, però, una excepció i el país ja comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
10: Un cop acabada pràcticament la fase de rescat amb la troballa avui d'un supervivent atrapat des de dimecres passat en un aparcament, la feina dels bombers és certificar l'estat dels habitatges. És el que espera Leire Piñango a la Càtia la Mar, una població que ja va patir l'any 2010 una esllavissada. Viu amb un nadó, la seva filla de 5 anys, el marit i la seva mare de 96 des de fa una setmana en un assentament de tendes de campanya des d'on veu casa seva. Fa 16 anys va perdre la casa, per aquella és avisada, i li van oferir uns apartaments que ara són una pila de runa. Casa seva no ha caigut, però té por.
11: En el 2010 tuvimos la tragedia del deslizamiento de casa aquí en el sector Catamare. Después fue que nos achinaron apartamento y bueno, y no quisimos, o sea, cogerlo, pues. Y bueno, hasta ahorita que pasó esto, lo que pasó, y bueno, aquí nos encontramos aquí en la carretera, bueno, durmiendo por miedo de que vaya a suceder otra vez y bueno, vaya a pasar una tragedia.
10: Joan Gallart, sotsinspector dels bombers de la Generalitat, ha comprovat amb el seu equip aquesta por dels veïns.
12: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, no és una situació acabada. Qualsevol defecte que pugui tenir un edifici ja és una lesió, diguéssim, que té en contra i amb una resposta més dèbil que pugui rebre l'edifici.
10: Julián Ortiz és arquitecte del Ministeri i ha coordinat els bombers de la Generalitat en la certificació de 30 blocs d'edificis d'habitatges i diverses cases unifamiliars.
13: Enfocamos en la parte de las viviendas residenciales. Estamos yendo a las zonas que siguen en pie y donde sabemos que hay gente que está preocupada por no saber si volver a su vivienda o no. Donde de repente no están en un albergue temporal, sino en un estacionamiento o en la calle, que tienen su vivienda de pie, pero no están seguros o no tienen la confianza de volver a sus viviendas por el desconocimiento estructural.
10: Els bombers també estan revisant estructures crítiques com ara la universitat, instal·lacions de l'aeroport o l'hospital de Carallaca.
14: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
4: Segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire. Tres dies després d'assenyalar la presidenta de la CEPI, el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia. Les principals associacions de Guàrdies Civils i el PP en reclamen la dimissió, però des de la Moncloa fan pinya, es mostren confiats i descarten més cessaments. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
15: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
4: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista, acusada d'intentar parar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Vol aclarir si, com apunta Luco, van fer gestions per rescabalar un comandant apartat per la seva implicació en el cas Hidrocarburs. El jutge també sospita que podrien haver influït en agents del cos perquè es posessin de perfil en casos que esquitxaven el PSOE i el govern espanyol. Mercedes González i el ministre de l'Interior neguen que actuessin a les ordres de l'exmilitant socialista. I a més d'això hem sabut que Hisenda finalment es persona en el cas de les joies trobades al despatx de Zapatero, una altra de les causes que esquitxen el PSOE. L'Audiència Nacional condemna a 2 anys i mig de presó l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre al govern de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, per una peça del cas Púnica de corrupció. El tribunal considera l'exdirigent popular culpable dels delictes de frau i prevaricació per haver favorit una empresa d'esdeveniments en contractacions públiques a canvi de regals i favors. També ha dictat presó per a 4 exalcaldes del PP a la Comunitat de Madrid i un exsenador popular. I més qüestions. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència després del pacte amb el PP per investir Juanma Moreno. El Parlament Autonòmic ha escollit el candidat popular amb els vots de l'extrema dreta poc després de l'anunci de l'acord, que recull 150 mesures. Una d'aquestes és la prioritat nacional que prediquen els de Santiago Abascal, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes públiques. Moreno ha reconegut que ha hagut de claudicar amb l'entrada de Vox a l'executiu andalús després que es quedés a 2 escons de revalidar la majoria absoluta.
16: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
4: A l'altra cara de la moneda, la líder dels socialistes andalusos, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, ha qualificat el pacte de frau.
17: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
4: I Vox, per la seva banda, ha celebrat el que és la quarta entesa consecutiva amb el PP per governar en tàndem en comunitats autònomes, després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
14: 3CAT Info.
4: Ucraïna reclama més bateries antiaèries i ajuda militar als països aliats després de l'atac massiu de l'exèrcit rus sobre Kiev, que ha causat 25 morts i més de 80 ferits. Ha estat un dels atacs més intensos de la guerra, amb més de 70

0: míssils i 500 drons que han impactat en zones residencials. La capital ha declarat un dia de dol aquest divendres. Vladimir Zelensky afirma que més míssils Patriot haurien pogut salvar vides de civils. El president ucraïnès diu que el seu equip manté contactes amb els enviats de Trump i espera que arribi l'ajuda militar en la cimera de l'OTAN de la setmana que ve.
1: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
0: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i els 27 han anunciat noves sancions a Moscou.
2: El temps.
0: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
3: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya Central entre els 34 i 36 i a les comarques de Girona els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat han obtingut un permís provisional de treball i de residència. Dues de cada tres són persones d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. Madrid, Àngels Lafuente.
4: A l'hora de dibuixar un perfil ens trobem que més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians, seguits dels marroquins i els veneçolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys. Una dada que, segons ha destacat Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions, facilitarà la seva integració.
5: El 81% de los solicitantes tienen menos de 45 años. Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente y que además refleja muy bien el impacto de este proceso. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase que es tan importante como es la fase de integración.
4: En total, 1.175.000 persones han demanat regularitzar la seva situació a tot l'Estat. 257.000 ho han fet a Catalunya, la comunitat amb més peticions, seguida de Madrid amb 202.000 i el País Valencià i Andalusia que superen les 160.000 peticions. Unes dades que dupliquen les previsions inicials perquè, segons expliquen, era difícil saber quantes persones hi havia en situació irregular. I davant la quantitat d'expedients rebuts, s'ha reforçat el personal a les oficines d'estrangeria per agilitzar els tràmits i comprovar que els papers aportats estan en regla. Pilar Cancela garanteix que tothom rebrà una resposta.
5: No va jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento. Por tanto, de esos expedientes que están en tramitación, pues a medida que se vayan aportando la documentación que se le requiera, se subsanarà i immediatament se resolverà.
4: L'admissió dona dret a un permís temporal de residència i treball. De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. 7 de cada 10 dels nous contractes són indefinits.
0: El procés de regularització no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar. El següent pas és obtenir el número de la Seguretat Social i el TIE, que és la targeta d'identificació d'estranger, uns documents que són imprescindibles perquè els contractin. La vicepresidenta de Polítiques Socials de la Taula del Tercer Sector, Natàlia Valenzuela, demana facilitar l'accés a la feina per evitar que aquestes persones tornin a quedar en situació irregular d'aquí un any.
6: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Per això és urgent l'obtenció de la targeta d'identificació d'estrangers, del número de la seguretat social, perquè sense això les persones no podran ser contractades. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
0: Les entitats recorden, però, que la integració no depèn només de tenir una feina. Asseguren que també cal garantir l'accés a l'habitatge, a l'energia i a la participació en la vida social perquè la inclusió sigui real. I Junts denuncia davant la Comissió Europea el procés de regularització. Ho ha avançat al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que assegura que Pedro Sánchez, actuat d'esquena a Europa, i ha menystingut el català en el procediment.
7: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. El conseller ha ordenat investigar el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics perquè investigui i adopti les mesures oportunes davant d'aquesta denúncia. Ella diu que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa va rebre de manera reiterada indicacions i retrets perquè no fes servir el català en l'entorn professional. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
8: Estava reemplaçant la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
0: L'empresa assegura en un comunicat que l'acomiadament va respondre exclusivament a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball i les reiterades incidències que afectaven el funcionament de l'equip. Afegeix que l'empresa es va fundar a Catalunya amb emprenedors catalans i que la seva filosofia és atendre cada client de la manera en què la comunicació sigui més fàcil i que fan servir el català, el castellà i l'anglès. Sentim la directora d'operacions de Tico.
9: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
0: A Tico té una desena de centres de treball a Barcelona. I expliquen també que l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya gràcies a la temporada d'estiu. El nombre d'aturats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha 255 desocupats més. Paco Ramos és el secretari de Treball de la Generalitat.
10: Cada vegada és més difícil reduir l'atur i créixer en ocupació i encara ho estem aconseguint, però el ritme no serà sempre el mateix. Cada vegada serà més lent aquest creixement de l'ocupació i disminució de l'atur.
0: Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
11: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
0: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre els qui s'han acollit a la regularització de migrants i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
2: 3CAT Info.
0: I abans dels esports, us expliquem que els productors de musclos del Delta de l'Ebre reclamen l'obertura de la bocana del fangar per reduir la temperatura de l'aigua i garantir la supervivència de les cries. L'aigua pot arribar als 31 graus les properes setmanes. Tarragona, Jordi Barrancà.
12: Els 28 graus és la temperatura a partir de la qual les cries de musclo moren. El problema està quan aquests registres s'allarguen durant diversos dies. Per això reivindiquen que s'avanci per aconseguir l'obertura de la bocana del fangar. Gerardo Bonet és el gerent de FEPROMODEL.
13: Augmentaria la circulació, augmentaria la resiliència de tot el que hi ha dins de la badia, de tots els éssers vius que hi ha a la badia del fangar. I bueno, jo crec que és l'última cosa que havien de fer, no? per assegurar-nos de que es podria produir aquest millorament de les condicions de la badia del fangar.
12: Per l'efecte de l'erosió, cada any el fangàs tanca 22 metres. Al ser la badia que està més al nord és la que nota més l'efecte dels vents que refreden la temperatura. Segons dades del sector, uns 500.000 quilos de musclo, un 20% de la producció aproximadament, encara està per collir.
0: Esports. Amb David Ubach.
14: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
0: 3CAT Info.
14: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava en acabat en declaracions de Televisió Espanyola.
15: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funcionan estas las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
14: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol. Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid, a més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols d'Espanya els han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja l'ha represa, això sí, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips que han transitat un per un per l'Avinguda de Gaudí des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari habilitat davant de la Sagrada Família, tot plegat davant d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es circumscriu a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, un dels equips convidats. Són Joel Nicolau i Abel Balderston. Els sentim tots dos.
16: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir en córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
14: Primer Nicolau i ara Balderston.
17: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
14: Són declaracions de tot dos als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem ara al futbol.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
14: El Barça ha tornat a la norma de l'1-per-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni, doncs, les limitacions a l'hora de fitxar. Ara el Barça ja pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló. Per cert, que l'Espanyol ha tancat un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba d'ascendir a la Premier League. D'altra banda, la UEFA ha comunicat que de cara a la propera temporada descartarà per reglament l'expulsió dels jugadors que es tapin la boca per parlar durant els partits. I al futbol català, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de la consulta que el club grasenc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
18: Tant el David Escudé com l'alcalde Collboni fan, fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodó ni tan sols plantejar-ho.
14: I afegim que el Llei de 1939 ha adquirit la marca Llei de Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida. Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
0: L'actualitat esportiva a fons.
14: Per explicar que el Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provítola i Yusuf Afol. El base argentí s'acomiada després de 5 temporades al club blaugrana, mentre que el pivot senegalès marxa després de 2 anys a l'equip. Al Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. El Joventut, per cert, farà oficial en les pròximes hores el fitxatge d'Isaac Nogués, un escorta badaloní de 22 anys, format al planter verd i negre i procedent del València ara. Sense deixar la Lliga CB, afegim que el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord amb el Club Blanc del seu tècnic, l'última temporada, Sergio Scariolo. En les pròximes hores, el Madrid farà oficial la incorporació del preparador badaloní Pedro Martínez a la banqueta blanca per 3 temporades. I encara en bàsquet, la selecció espanyola ha derrotat per 109-81 Dinamarca en partit de classificació per al Mundial de l'any que ve disputat a Madrid.
2: Són 2:15.

0: Principals titulars, llum verda definitiva del Parlament als primers pressupostos del govern de Salvador Illa. Esquerra i els comuns han sumat els seus vots als del PSC per aprovar uns números que no renovaven des del 2023. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros. Els bombers treballen per extingir l'incendi que ha cremat la zona entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar, a la Catalunya del Nord. El foc ha obligat a evacuar 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings que s'han hagut de desallotjar. A partir d'ara us explicarem que la justícia europea confirma una multa contra Google de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. També que el secretari de Mobilitat del Govern, Manel Nadal, creu que s'ha de tornar a pagar peatge per circular per l'AP7, tot i descartar fórmules com la vinyeta. Ho deia en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. I parlarem de 3Media, que haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Doparda", que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera provat que l'ús de la imatge i la veu en paròdies van lesionar el seu honor.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial en derrotar per 3-0 a Àustria en partit de 700. I aquest dijous, d'altra banda, s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, amb la presentació dels equips a la zona de la Sagrada Família davant d'unes 50.000 persones.
0: I el temps, arriben dies de calor molt intensa. Aquest divendres les màximes pujaran un parell de graus respecte a ahir. Les temperatures més altes rondaran els 38 a les Terres de l'Ebre. A partir de diumenge, nova onada de calor. El temps serà assolellat, sense precipitacions, en lloc del país. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ja té l'oxigen que necessitava per afrontar la segona meitat del mandat i apuntalar la legislatura fins al final. El govern ha aprovat els seus primers pressupostos gràcies a Esquerra i als comuns. El president ha aconseguit els seus vots, però els socis parlamentaris l'avisen que no seran un xec en blanc. Els últims comptes es van aprovar el 2023, Albert Prat.
3: Gairebé a l'equador del mandat, Salvador Illa ha aconseguit la carta per seguir governant en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya és d'haver sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: Després de la votació, el president ha enviat una carta als militants del PSC ressaltant la importància d'uns pressupostos que diu que seran clau en els propers 10 anys. Els ha aprovat més tard del que volia i finalment Esquerra i els comuns han tancat files amb ell, però tant Esther Capella com Jessica Albiach l'han avisat que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions. Ja no hi haurà excuses per no desplegar els acords.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: La resta de partits hi han votat en contra, començant pel primer grup a l'oposició, Junts, que li ha criticat la falta de rumb. Antoni Castellà.
7: No hi ha projecte de país. És el poder pel poder, la gestió precària amb una majoria precària. I un punt, crec, fora de lloc d'arrogància.
3: Els primers pressupostos d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, són un 22% més que els últims que va aprovar el Parlament ara fa 3 anys, i 3 de cada 4 euros aniran a polítiques socials.
0: Els bombers se centren aquesta nit a remullar la zona de l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha obligat a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria la Mar. El foc ha afectat un total de 30 hectàrees. La majoria dels evacuats són de 3 càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Les tasques s'han complicat pel fort vent que hi bufava. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
8: El foc ha començat a una zona de càmpings entre Canet de Rosselló i Santa Maria la Mar a les 2 del migdia de dijous. Ha avançat ràpidament pel fort vent i ha arribat a la zona del port de Canet, concretament a la zona industrial, on ha afectat una de les empreses més importants a tot el món en la construcció de catamarans. Durant la nit la remullen per intentar

0: que alguns edificis no es vegin afectats. Ho explica el prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Rinaud.
1: Malauradament, un edifici ha quedat destruït i dediquem tots els esforços amb els bombers per intentar preservar els altres edificis del punt neuràlgic de l'activitat industrial.
0: Molts dels 3.000 evacuats són turistes dels tres càmpings afectats. Passen la nit en equipaments municipals de la zona. Es calcula que s'han cremat uns 250 bungalows.
2: Allà ja no hi ha res. Només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important.
3: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
0: Hi ha hagut una desena de ferits lleus.
4: 3CAT Info.
5: El Tribunal d'Apel·lació de París absol l'històric dirigent d'ETA, Josu Ternera, i obre la via perquè sigui extradit a Espanya. Considera que no queda provat que formés part de la banda terrorista a principis dels 2000. París, Isabel Galí.
6: El Tribunal d'Apel·lació de París absol José Antonio Urruticoechea de les acusacions d'associació criminal amb fins terroristes entre els anys 2002 i el 2005. Una sentència aparentment positiva, però que permet que ara es puguin activar les dues euroordres contra ell que França ja ha aprovat. La justícia espanyola reclama Josu Ternera per jutjar-lo per l'atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Saragossa el 1987 i per finançament de banda terrorista a través de les Errico Tavernes. El que es desconeix encara és quan s'activaran les euroordres perquè cal una decisió del ministre de l'Interior i poden ser recorregudes. Era l'últim dels judicis pendents a França i l'absolució li impedeix allargar els processos fins al Tribunal de Cassació, el Tribunal Suprem francès.
5: I el govern de coalició alemany ha anunciat un ambiciós paquet de reformes legislatives que contemplen canvis en el sistema de pensions o en la pressió fiscal dels que menys ingressen. Algunes de les qüestions que reformaran ja han provocat una allau de crítiques, com per exemple la supressió de les baixes mèdiques per telèfon. Berlín, Jordi Regàs.
7: Alemanya introduirà el 2027 l'obligatorietat d'invertir un 2% del sou en el mercat de capitals. S'aposta pel model suec per garantir el futur de les pensions. En fiscalitat, les unitats familiars que ingressin menys de 60.000 euros se n'estalviaran 600 a la declaració. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
8: Aquells que més pateixen la inflació i l'estancament dels salaris tindran un alleujament. Preveiem fins a 600 euros anuals per a una família mitjana. És un import respectable si tenim en compte els recursos limitats de les finances públiques.
7: Els partits d'esquerra qualifiquen la proposta de malabarisme econòmic. Mentre rebaixa la pressió fiscal, pugen les despeses en salut. Consideren que no hi haurà més diners per gastar. Per reduir l'absentisme laboral, Merz ha eliminat la baixa telefònica que es va introduir amb la Covid, una proposta que no ha agradat als metges, tampoc a l'oposició. Katharina Dröge, presidenta del grup parlamentari dels Verds.
9: Això és una declaració de desconfiança cap als treballadors del nostre país i trobo que és molt descarat. Qui tingui una infecció gàstrica haurà d'anar corrents el primer dia a la consulta del metge i els consultoris acabaran totalment desbordats.
7: Hi ha reformes, però, en les quals l'acord de coalició resisteix. Són temes delicats, com la llei de successions, el preu de l'energia o la dependència. Les reformes a Alemanya podrien tot just haver començat.
5: I encara en plana internacional, l'estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
10: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha reconegut que les adopcions no van ser un cas aïllat, sinó una pràctica assumida per les autoritats, les organitzacions religioses i la sanitat pública. Ha demanat perdó solemnament al Parlament a les mares i nens afectats. Sentim-lo.
11: Senyor president, demanem perdó i ho demanem de veritat, però no n'hi ha prou. Això també ha de ser l'inici d'un canvi real, treballant amb les persones afectades i les seves famílies per millorar l'accés als registres i proporcionar l'atenció i el suport que la gent necessita.
10: Les afectades ho esperaven des de feia anys perquè se les havia acusat d'abandonar els seus fills, quan això no va ser així. De fet, a moltes el sistema els va fer creure que no podrien fer-se càrrec dels seus fills per ser mares solteres. Sentim Anne Keane, una de les mares en declaracions a la BBC 4.
12: you were sort of coerced into doing this.
13: D'alguna manera t'obligaven a fer això perquè és clar que t'estimes el teu fill. Però per què no el deixaries amb algú que potser el podria cuidar millor? Perquè ens van dir que no tindríem cap ajuda ni diners per cuidar-los, que no tindríem dret a cobrar cap ajuda social, cosa que també era totalment falsa.

0: was also totally untrue.
1: No s'ha previst cap compensació als damnificats.
2: La justícia europea confirma que Google haurà de pagar una multa de més de 4.000 milions d'euros per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història que la Unió Europea imposa contra un gegant tecnològic. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
3: Google va abusar de la seva posició dominant en el mercat gràcies al fet que l'empresa és propietària del sistema operatiu Android, indispensable perquè la majoria dels mòbils puguin funcionar. Perquè la gent pogués accedir a totes les aplicacions possibles dins d'aquest sistema Android, fa uns anys Google obligava els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador, el Google Chrome. Els usuaris, quan compraven un mòbil, ja se'ls trobaven descarregats. I això, segons els jutges europeus, expulsava del mercat altres plataformes rivals que podien ser igual de vàlides. Els jutges consideren que Google impedia la lliure competència, vulnerant així les lleis europees. La companyia ha carregat contra la sentència. Recorda que s'ha adaptat a les exigències de Brussel·les per evitar que ara el seu navegador aparegui per defecte i defensa que fins i tot abans, quan el Google Chrome sortia de forma automàtica, els usuaris també eren lliures de descarregar-se altres plataformes rivals per navegar per internet. Però res d'això els ha servit per esquivar aquesta multa europea.
2: Tornen a casa nostra, el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7, després que Salvador Illa qüestionés la retirada dels peatges en l'últim ple del Parlament. Nadal planteja que s'apliquin sistemes com els peatges tous, però descarta fórmules com la vinyeta, la tarifa plana temporal per ús. Pel secretari de Mobilitat, el criteri ha de ser el mateix en totes les vies ràpides estatals, ho deia el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
4: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
2: Nadal també diu que el govern espanyol no inverteix prou a mantenir les autopistes i que l'AP7 ja no pot absorbir més trànsit de camions. Ara bé, el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Ayac, creu que un peatge evitaria més el trànsit de turismes que el de camions.
5: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular. Nosaltres el que demanem és, si acabem posant algun peatge, alguna vinyeta, algun sistema de copagament de les infraestructures, hem de canviar la fiscalitat del sector.
2: Precisament aquest dijous ha sigut un dia complicat a la P7, on hi ha hagut 3 accidents amb camions implicats i quilòmetres de retencions.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla presumptament a mans del pare. Els fets han passat aquest dijous al vespre al municipi de Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència han arribat al domicili familiar i han trobat les dues dones mortes a mans, a més del presumpte agressor, i una altra filla de la parella amb ferides d'arma blanca. Tant l'home com l'altra filla han estat traslladats a un hospital. Segons fonts policials, no consten antecedents de violència masclista en aquesta parella. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat els dies necessaris des de l'últim positiu per poder donar per tancat el brot.
7: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. No s'ha registrat cap cas més des del 25 de maig. Per tant, ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
2: L'antivirus va provocar la mort de 3 persones passatgeres del creuer. També es van detectar 13 casos positius i es va haver de fer seguiment de 650 contactes de 33 països. La primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències relacionades amb la calor. Montse Poblet.
8: De les prop de 450 atencions d'emergència, 312 són per cops de calor, 128 per deshidratació i 2 per síncopes. I això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures.

0: temperatures només a Catalunya. Precisament un nou estudi de l'IS Global sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta uns 35% i les malalties que se'n deriven un 18%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que si no hi ha un fre radical en les emissions de gasos d'efecte hivernacle...
1: Aquest risc no està disminuint. La mortalitat s'estima que cada el 2050 sigui 3,5 vegades més que la que tenim ara. I el 2080, més de 6 vegades la que tenim ara.
0: L'estudi de Diago ja considera els efectes de la calor extrema com el principal risc climàtic per la salut a l'estat espanyol i un factor d'atenció importantíssim pel sistema sanitari. L'estudi constata increments d'un 42% de les atencions d'urgències quan hi ha episodis de calor extrema i grans dificultats per atendre-les per part dels professionals.
1: Els professionals diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. Més del 96% de professionals consultats i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
0: L'informe confirma que el risc d'emmalaltir o morir per altes temperatures és molt més elevat als barris de rendes baixes, en gent gran i en dones que viuen soles.
2: El temps.
3: Sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Aquest divendres l'estabilitat serà total, tal com hem tingut aquests darrers dies de sol i sense precipitacions és el que tindrem avui. I no només avui, també ja podem donar pràcticament garantia de dissabte i del temps de diumenge. A tot estirar tindrem algun núvol que pot aparèixer durant la tarda, però és tal l'estabilitat atmosfèrica que no permetrà que creixi i de precipitacions no se n'esperen pel que resta de setmana. Avui amb una mica de tramuntana, sobretot al matí, encara pot bufar amb una ratxa forta cap a l'àrea de l'Empordà, preferentment cap a l'àrea de Portbou, que tendirà a minvar, però no a desaparèixer durant la tarda. Pel que fa a les temperatures, pujarà una miqueta més respecte als valors de dijous. Dijous s'acostaven a la xifra dels 38, avui s'espera que aquesta xifra es pugui tocar a les Terres de l'Ebre i fins i tot acostar-se o tocar la xifra dels 39 graus, les més altes situades, com dèiem, a les Terres de l'Ebre. El Pla de Lleida, les més altes, al voltant dels 36-37 graus, a la Catalunya central entre els 34 i 36, i a les comarques de Girona, els 35 graus. Aquesta calor anirà més durant el cap de setmana, sobretot a partir de diumenge, on és molt probable que tornem a tenir una onada de calor amb màximes superiors als 40 graus.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: El Vaticà ha confirmat l'excomunió, és a dir, l'expulsió de l'Església Catòlica, de 6 bisbes vinculats a la fraternitat Sant Pius X, el moviment ultraconservador conegut com els lafebristes. Entre ells hi ha l'espanyol Alfonso de Galarreta i el suís Bernard Felai, que hi van ordenar 4 nous bisbes a Suïssa sense el permís del papa. El Vaticà considera aquesta consagració un acte de ruptura amb l'Església i adverteix que qualsevol clergue o fidel que s'uneixi als lafebristes també pot ser excomunicat. La fraternitat rebutja les reformes del Concili Vaticà II, defensa la missa en llatí i d'esquena als fidels i manté posicions molt allunyades de la línia oficial de l'Església. L'habitatge continua sent el principal factor que genera pobresa, segons Càritas. Per fer-hi front i augmentar el parc públic de pisos, l'entitat demana agilitzar els canvis legals perquè els espais que ha cedit l'Església es puguin reconvertir en immobles. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Més de la meitat de les llars ateses per l'entitat l'any passat no tenen un espai digne on viure. És a dir, que habiten en immobles rellogats o comparteixen pis amb altres famílies. La solució passa per augmentar el parc públic d'habitatges. L'Església Catalana, de fet, fa uns mesos ja va signar la cessió d'espais a la Generalitat, uns pisos que encara no es poden posar a disposició de les famílies més necessitades perquè cal un canvi d'usos. És per això que reclamen agilitzar el canvi il·legal. Salvador Busquets, president de Càritas Catalunya.
6: L'Església té espais grans que es podien ocupar per persones. Només hi ha un problema. La normativa actual impedeix que puguin ser residencials, perquè tenen altres usos. Intentar canviar l'ús és un procés administratiu que falta veure si arriba a bon port, però que té una durada d'un any, un any i mig, dos anys.
5: A més, 7 de cada 10 famílies que des Càritas tenen dificultats per pagar les despeses de l'habitatge o els subministraments bàsics.
3: L'Audiència de Madrid obliga a Tresmedia a indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina on treballava, va fer servir l'expressió "la Elia Loparda", que es va fer viral.

0: sentència han causat greus problemes psicològics i laborals a la dona. I aquí hi ha una de les claus, segons la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
1: Tu pots demanar que aquella imatge la treguin, però no tindràs dret a una indemnització, perquè aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany, però s'ha de provar, i ella ho prova amb diferents informes, que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina. Això significa que hi ha un perjudici, que és el dany moral.
0: L'altra és la diferència entre l'ús purament informatiu d'aquella entrevista i la resta d'usos, perquè, segons Navas, cal el consentiment explícit de la persona per fer servir aquelles declaracions en qualsevol altre context.
1: La llei orgànica de protecció a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge diu molt clarament que el consentiment no es dona en general per qualsevol acte, sinó que són consentiments concrets per cada situació. Per tant, el primer consentiment que va donar per l'entrevista no permet que sigui un paraigües que comprengui tots els actes.
0: La sentència ordena a 3Media retirar aquest enregistrament de totes les seves plataformes, televisió, ràdio i pàgines web.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'artista Jaume Plensa ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig, al Vendrell, Manel Sastre.
3: L'escultura forma part de la col·lecció d'obres de Plensa. És el bust d'una dona caribenya, feta en bronze i pintada totalment de blanc amb dues mans a la base. L'escultura establirà un diàleg amb la Vila Casals i les altres peces del jardí noucentista que va dissenyar Antoni Puiggairal, com l'Apolo de Josep Clarà o les flors de Josep Llimona. És un lloc just al centre del petit estany que hi ha i que Plensa ha triat expressament.
4: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
3: L'artista ja està preparant les seves dues exposicions que obre al setembre a Chicago i a Nova York. Jaume Plensa va ser distingit per la Generalitat el 2019 amb el guardó Pau Casals per la seva trajectòria artística internacional i aleshores ja es va comprometre a fer aquesta sessió. La peça es podrà veure als jardins de la Vila Casals fins al desembre del 2027. Serà un al·licient més a partir de la setmana vinent, quan comença el Festival Internacional de Música a l'Auditori, just al davant de la Casa Museu.
5: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: El Petit de Calaril ha inaugurat aquest dijous el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb una processó metafísica, un espectacle poètic basat en la cultura popular que ha implicat més d'un centenar de músics. Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba.
6: El Petit de Calaril ha inaugurat el Vida Festival amb un concert que ha implicat un centenar de persones, entre artistes dalt de l'escenari i grups de cultura popular, bastoners, balls de cintes o de gitanes, entre el públic. Altres concerts han estat el de la canadenca Charlotte Cardin.

0: També el de Triquell, amb energia i compromís social. El grup britànic Saint Etienne i Ralph Fitchu són altres propostes d'aquest primer dia de festival. Pel segon s'esperen Guitarrica de la Fuente o Lia Kali i per dissabte les cantants Amaya i Maria Arnal o Fatboy Slim. Molta gent i bon ambient, com sempre, en un entorn màgic, el decorat natural de la masia en cabanyes molt ben il·luminat.
1: Esports. Amb David Ubach.
2: Aquest dijous s'ha viscut el primer acte principal de la gran sortida del Tour de França des de Barcelona, el dia que la selecció espanyola de futbol s'ha classificat per als vuitens de final del Mundial.
3: 3CAT Info.
2: El combinat de Luis de la Fuente s'ha imposat còmodament per 3-0 a Àustria en partit de setzens jugat a Los Angeles, en una actuació més que solvent. De la Fuente se'n felicitava, han acabat en declaracions a Televisió Espanyola.
4: Los grandes equipos aparecen cuando se necesita de su presencia. Estábamos muy mentalizados en el partido más importante. Sabemos cómo funciona esta las eliminatorias y estábamos muy atentos con todo lo que había acontecido en los partidos previos.
2: Quatre catalans han estat titulars al conjunt espanyol: Cubarsí, Olmo i Lamine Yamal del Barça i Cucurella del Madrid.

0: més del blaugrana Pedri. Al segon temps han entrat Ferran Torres i Gavi del Barça, a més del català de l'Atlètic de Madrid, Pubill. Els gols espanyols han marcat Oyarzabal dues vegades, als minuts 36 i 89, i entremig, ja la represa, Pedro Porro ha marcat el segon gol al 66. Lamine Yamal l'han triat el més valuós del partit. Respecte del Tour, s'ha fet la presentació dels equips, que han transitat un per un per l'avinguda de Gaudí, des del recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau fins a l'escenari, habilitat davant de la Sagrada Família. Tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Soler, company de Tadej Pogacar a l'equip Emirates, s'ha referit a la rivalitat de l'eslové amb el danès Jonas Vingegaard, amb qui s'han repartit els darrers 6 tours. 4 Pogacar, 2 Vingegaard.
1: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma, i Pogacar donarà com sempre el màxim.
0: La gran sortida del Tour de França des de Barcelona ha estat la culminació d'una feina de fa anys, tal com admès al Tot Costa un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
2: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs, avui és la culminació d'allò.
0: Dissabte arrencarà la competició amb la primera etapa de les 3 en territori català. Una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc. I del Tour tornem al futbol.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El Barça ha tornat a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. La sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou han estat els factors més decisius perquè el club blaugrana abandoni les limitacions a l'hora de fitxatge. Ara el Barça pot inscriure Anthony Gordon i pràcticament disposa de marge suficient per abordar una altra operació de xifres importants com la de Julián Álvarez. Pel que fa a l'Espanyol, ha confirmat el seu primer fitxatge. Es tracta de l'extrem barceloní Àlex Calatrava, de 26 anys, i que ha firmat fins al 2031 procedent del Castelló.
4: Crec que soc un jugador diferent, determinant. M'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i la paraula seria determinant.
0: Recuperem ara el fil poliesportiu amb bàsquet.
3: 3CAT Info.
0: El Barça ha anunciat la sortida de dos nous jugadors que han acabat contracte, Nicola Provitola i Yusuf Afol. El Joventut també una sortida, la del base Guillem Vives, que marxa al Saragossa. I sense deixar la Lliga CB encara, el Madrid ha confirmat la marxa de mutu acord del seu tècnic l'última temporada, Sergio Scariolo. Del bàsquet al tenis, per explicar que el torneig de Wimbledon al barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda, en derrotar el duet Galloway-Pierce en 2 sets, 7-6 i 6-3. En individuals, classificacions per tercera ronda de Fritz, Demiñaur, Munar, Zverev, Berrettini i Tiafoe en homes, i de Swiatek, Kiss i Rybakina en dones, entre d'altres. A l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, Ferran Font i el Barça han rescindit de mutu acord el contracte que els unia fins al 2027. En el capítol d'incorporacions, el Barça està pendent d'anunciar la incorporació de Martí Casas, que ja es va acomiadar del Reus. També en hoquei patins, a l'hoquei Lliga, Guillem Llorenç s'incorpora al Noia de cara a la propera temporada procedent de l'Igualada. En waterpolo destaquem també que el Sant Andreu comença a reconstruir el seu equip femení i ha anunciat el fitxatge de la portera internacional amb els Països Baixos, Sara Buis, i la renovació de la també neerlandesa Robin Jutte. I en MotoGP, l'equip Gresini ha fet oficial que el seu segon pilot serà l'excampió de la categoria reina, Joan Mir. El balear arribarà de l'equip oficial Honda.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Vinga, va, que ja és divendres i avui ens despertem amb 24 graus a Vallirana, 27 graus a Sant Pere Pescador i 17 a Seròs. Un menor de 15 anys que ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava com havia anat a TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un altre al carrer Balmes. Fins ara el govern atribuïa aquests incidents a màfies i al tràfic de drogues, i en aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem avui en temps d'àgora, com també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
2: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: Seran els únics pressupostos de la legislatura. Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem amb la consellera Alícia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a partir de les 9 del matí. I també analitzarem com es va estenent el principi de prioritat nacional que Vox imposa a tots els pactes amb el Partit Popular.
3: Mauge, la prioridad nacional es arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración, pues lógicamente se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo. ¿No?
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, i avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà també serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. I a França, a la Catalunya Nord, seguim molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que va obligar ahir a desallotjar prop de 2.000 persones. Anem cap allà, Núria Paraire, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir cap a les 10 de la nit. De fet, a quarts d'11 ja van veure com marxaven alguns efectius. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. L'incendi va començar en una zona de càmpings al nord del municipi. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows i es van evacuar entre 2.000 i 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings, hi ha una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I una altra connexió també en directe, en aquest cas per anar fins a Venezuela. Novè dia després d'aquell terratrèmol i encara hi ha esperances de trobar gent en vida. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia, sí, cada vegada menys, però són comptabilitzats, i això són xifres actualitzades d'aquesta matinada, 2.600 els morts oficials pel doble terratrèmol aquí a Venezuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400. La presidenta Delcy Rodríguez ha comparegut per assegurar que han estat ràpids en la gestió del terratrèmol. Sobre el terreny, la devastació absoluta de la zona costanera de l'estat de La Guaira contradiu les paraules de la presidenta, que sosté que la recerca de desapareguts sota la runa continua.
0: Doncs gràcies, Miquel. I avui, a banda d'estar pendents també de Venezuela, al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona.
6: Just happy to be here in front of these people here and just beautiful reception here in Barcelona.
0: Content de ser a Barcelona, deia el favorit ahir a la presentació, però avui també parlarem de les molèsties dels veïns de cara a aquest cap de setmana. I a 2:15, atenció, sessió de música dels 80 amb els germans Picó i Lluís Gavaldà.

Mentre al Mundial de Futbol tenim el descans, el Suïssa 1, Algèria 0. Aquesta matinada Portugal s'ha classificat en guanyar 2-1 a Croàcia en un polèmic final i Portugal serà el rival d'Espanya a vuitens de final. La selecció espanyola, en el seu millor partit que portem de Mundial, es va imposar ahir 3-0 a Àustria.

0: Ho notes, Freddy, o no? Vas sentint-te o no a l'estiu?
1: Sí, ui, no noto res més. No noto res. No, l'estiu sí.
0: Mira, mira, escolta, escolta.
1: Sí, sí. Fins aquí estem d'acord.
0: Sí, sí. I la festa comença.
1: També, també, sí, també. Sí, sí,
0: bé,
1: sí.
0: De fet, a nosaltres ara marxarem de vacances als de la temporada regular, però...
1: Què dius?
0: Què dius? No s'havia dit encara.
1: No s'havia dit encara en antena.
0: Però,
1: oh, quina sorpresa!
0: És un estiu on passaran moltes coses,
1: sí.
0: I la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya hi serà, amb Frederic Vincent al capdavant del matí de Catalunya Ràdio. Per tant, us acompanyarem també... No, és un estiu molt intens. Tenim el 16 de juliol la llei d'amnistia.
1: Ah, sí.
0: Tenim l'eclipsi solar aquest, que a veure què passa.
1: Sí, senyor.
0: Tenim els incendis, que està, és una altra preocupació.
1: No, toquem fusta.
0: Toquem fusta. Tenim la situació política a Espanya. Ara tenim Vox, ara els tirotejos. Per tant, és un estiu en què caldrà també estar informats i connectats. És a dir, relaxeu-vos, viu de l'estiu, però no us desconnecteu. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb un 42% dels catalans que són els que declaren menys de 21.000 euros en ingressos per treball. Això, la declaració de la renda. Són dades del 2024, segons una estadística que ha publicat el Ministeri d'Hisenda, que també recull que més de 600.000 persones perceben lloguers d'immobles per prop de 1.000 euros al mes de mitjana.
0: I a Brussel·les?
3: Es declaren disposats a cedir a la pressió dels grups tecnològics proposant que puguin utilitzar compensacions més barates per contrarrestar l'impacte climàtic dels centres de dades, sobretot els alimentats amb gas per la intel·ligència artificial. Així ho apunta un esborrany de la Comissió Europea que ha publicat aquesta nit el Financial Times.
0: I amb què et adormis, Estats Units?
3: Sense cap mena de dubte amb el tema del dia. Avui és el casament de Taylor Swift. Avui
0: Home.
3: És casa Taylor Swift i Travis Kelce, el Madison Square Garden, sí. En plena onada de calor i contraprogramant una mica els actes pels 250 anys dels Estats Units que estàs bombant a bombo i plateret Donald Trump.
0: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb avisos dels Estats Units i la Unió Europea. Les dues bandes han coincidit a admetre un cert neguit per la nova llei xinesa sobre la unitat ètnica, entrat en vigor aquesta setmana, i dona a Pequín la base legal per prendre mesures contra persones fins i tot fora de les seves fronteres.
4: Avui divendres 3 de juliol tornem a tenir un dia plenament estiuenc, amb molt de sol a tot arreu. Ara mateix a Rubió, al Pallars Jussà, 14 graus, a Solsona 15 graus, al Solsonès, a Gavà, al Baix Llobregat, 25 graus. La tendència de cara als propers dies és que continuï el temps assolellat. Això inclou el cap de setmana, però també bona part de la setmana vinent, amb temperatures que aniran pujant al llarg dels propers dies. El punt màxim d'aquestes temperatures al llarg de les properes, setmanes, de fet, serà dijous de la setmana vinent, que serà el punt més alt, i després tornaran a baixar una miqueta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cuminal. Però abans són les 6 i 9. Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
7: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona i, segons diversos mitjans, es tractaria d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
8: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
7: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: I Andalusia, Juanma Moreno, que ha acabat, en aquest cas, claudicant, i ha incorporat a Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del Partit Popular amb el de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per elegir president.
9: Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional, que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar un habitatge protegit, entre d'altres. Moreno volia governar en solitari, però li van faltar dos escons per revalidar la majoria absoluta.
10: Es verdad que el resultado nuestro no hacía pensar que podíamos governar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
9: La candidata del PSOE a Andalusia, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, criticava així el pacte.
11: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo,
5: va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Que esto es un pacto de vergüencilla.
9: Andalusia és la quarta comunitat on el PP governarà en coalició amb Vox després dels pactes a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei de pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei serà impugnable.
6: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
11: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
6: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el jutge Santiago Pedraz imputa a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 dels delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat, pel mateix cas, després de la del president de la presidenta de la CEPI.
9: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el seu director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista acusada d'intentar frenar investigacions perjudicials per l'entorn de Pedro Sánchez. Des del govern espanyol confien que tot quedarà no res. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
12: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
9: En un altre front judicial que assetja el PSOE, han denunciat que es personarà com a perjudicada per un possible delicte fiscal en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
0: I Salvador Illa apuntarà la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els comuns. El president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però l'avisen que no serà un xec en blanc.
7: Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Albert Prat.
13: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
14: Catalunya és de bé sinònim d'estabilitat, i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
13: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos, i Esquerra i els comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
15: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
16: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
13: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regulació d'immigrants.
9: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en una edat laboral.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
17: Més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els venezolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.
18: Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, como es la fase de integración.
17: Tot i la llau d'expedients rebuts, Cancela assegura que tothom rebrà una resposta.
18: No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
17: De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El procés de regularització d'immigrants no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar.
7: I perquè això sigui possible, han de tenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identitat d'estranger, el TIE, un document que és imprescindible perquè se'ls pugui contractar. Des de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela demana celeritat en els tràmits.
19: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
7: Si en el termini d'un any les persones regularitzades no han aconseguit aquesta documentació, podrien tornar a quedar en situació irregular.
0: I Junts per Catalunya denunciarà davant la Comissió Europea el procés de regularització d'immigrants del govern espanyol.
9: Ho avançava al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que alega que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i també que en tot el procés el reconeixement del català no s'ha tingut gens en compte com a requisit.
20: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: I ja són gairebé 2.600 persones les mortes pel doble terratrèmol a Veneçuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats veneçolanes.
7: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les feines de rescat encara no s'han acabat.
0: Caracas, Joan Biosca.
21: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, traient pit.
22: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
21: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos.
22: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue «Bajen todos a La Guaira». Para causar caos.
21: Des de Caracas, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a més del rescat de víctimes, Veneçuela també ha començat a pensar en la reconstrucció.
9: L'equip de bombers de la Generalitat que s'ha desplaçat al país està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis i és que hi ha moltes persones pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
0: Miquel Jarque, enviat especial a Veneçuela, bon dia de nou.
23: Hola, molt bon dia.
0: Les persones que esperen la certificació de l'estat de l'edifici, mentrestant, on fan vida?
23: Doncs mira, directament al carrer. S'estan en tendes de campanya, a la vorera, a les rotondes, enmig del passeig, sempre a prop de casa seva, per si necessiten alguna cosa i han d'entrar-hi. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallard, que coordina un equip que inspecciona i expedeix informes tècnics bàsics.
24: Trobem una aglomeració important, normalment en els barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, qualsevol defecte, ja és una lesió, diguéssim, que té, que pugui rebre l'edifici.
23: Informes tècnics que espera, per exemple, la Lady Pinyango. Té 23 anys i viu en un assentament que s'ha organitzat al passeig marítim de Playa Verde amb el seu fill d'un any, la seva filla de 4, el marit de 25 i l'àvia de 92. Casa seva la veu des del passeig.
25: Ai, mira, ai. Esa que t'ha dit que se ve una cortinita morada. Esa. Entonces, por temor de que, oye, fuera a pasar otra vez, nos salimos. Preferimos salir hasta que hubiese otra tragedia. Esta es la segunda tragedia, porque ya aquí se han caído las casas. En el 2010 tuvimos el derrumbe de las casas por deslizamiento de tierra.
23: Això va passar el 2010, però és que aquest gener va impactar un míssil quan els americans van segrestar el president Maduro. I el 1999, una esllavissada a la mateixa zona va dur doncs, entre 7.000 i 33.000 persones que va quedar sepultat enmig de la sorra i la terra de la muntanya. Per tant, una zona que realment és fa per mal viure aquí.
0: Gràcies, Miquel. Una abraçada.
23: Fins ara.
26: Que pasaría a octavos de final y se enfrentaría al ganador del Colombia-Ghana.
0: I ara mateix està jugant la segona part el Suïssa-Algèria, el Mundial de Futbol Suïssa 2, Algèria 0.
26: Con un gran esfuerzo físico, con una gran presencia, una gran zancada. Avanza Zakaria, sigue Zakaria. Banda derecha para Embolo. El centro lo desvía enfadado como si no hubiera un mañana.
0: Estava apretant Suïssa, però sembla que el partit en el minut 50, ara mateix de partit, doncs continua com estava abans de la primera part. Suïssa 2, Algèria 0. Més notícies amb Marc Corado, Lara García, en Alfonso. Bon dia.
27: Bon dia.
0: Els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya Nord, que hi va obligar a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria de la Mar.

0: La majoria dels evacuats són clients de tres càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Molts d'ells han dormit en pavellons que van muntar els serveis d'emergència.
1: Des de Canet de Rosselló, Núria Paraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs aquí el cel ja és serè, no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir a les 10 de la nit. Ara acabem de veure com marxen alguns camions. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants de tot el món. L'incendi va començar més al nord, en una zona de càmpings. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows. S'han evacuat més de 2.000 persones que s'han distribuït en equipaments de la zona. Hem visitat el que seria com un centre cívic on s'han preparat llits i se'ls va donar de sopar, i això és el que ens han explicat alguns dels que estaven als càmpings.
3: Allà ja no hi ha res, només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important.
4: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
2: Hi ha hagut en total una desena de ferits lleus.
1: Gràcies, Núria Paraire. I la primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències per cops de calor o per deshidratació.
5: A tot això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïdes a les altes temperatures. Precisament un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau de temperatura la mortalitat augmenta un 35%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que la calor extrema també perjudica els professionals de la sanitat.
6: Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de les onades de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor, i envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
5: L'informe confirma que el risc de malaltia o morir per altes temperatures és molt més alt als barris de rendes baixes en gent gran i dones que viuen soles.
1: I el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
7: Primer va ser el president Salvador Illa qui en l'últim ple del Parlament va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de l'AP7. Ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
8: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
7: Ara ve el president de l'Associació de Transportistes AC-Trans, Eduard Allà, que alerta que recuperar el peatge no eliminarà camions de la P7.
9: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular.
7: La P7 va tornar a ser el punt més conflictiu de la xarxa viària del país, amb tres accidents en diferents punts que van provocar retencions quilomètriques.
1: I noves declaracions de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango.
0: Avui estan citades les dues filles de l'empresari i també un psiquiatre. La vídua va declarar que Isaac Andic volia canviar el testament i crear una fundació per gent necessitada.
1: Mentre l'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya.
5: El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha hagut 255 desocupats més. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
10: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
5: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre les persones que s'han acollit a la regularització, i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
11: Què tal, bon dia.
1: La primera.

0: Avui s'inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Qui l'inaugura és aquest que sentim, el cantant i compositor canadenc Bryan Adams. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats una vintena de concerts més.
1: La segona.

0: Més concerts per avui, en aquest cas a Barcelona, perquè Van Morrison actuarà aquesta nit a l'Auditori del Fòrum. El músic de Belfast de 80 anys debutarà al Festival de Jazz de la capital catalana, un concert que és a les 8 del vespre i queden també algunes entrades.
1: I la tercera?
0: Ja sabem tota la programació musical i artística del Village dels Sons del Món que se celebrarà durant el festival del 25 de juliol a l'11 d'agost a la Ciutadella de Roses a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Su, també hi haurà molts DJs, diversos tributs a Michael Jackson i Shakira i també es podrà gaudir en directe del podcast Les Guarres.
1: I pel que fa als esports, Montserrat, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial amb un 3-0 l'equip espanyol eliminat a Àustria.
2: Amb dos gols d'Oyarzabal i un de Porro i el mataroní Lamine Yamal el millor jugador del partit.
3: El más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
2: De matinada 2-1 per a Portugal contra Croàcia, gol de Cristiano de penal i el del triomf al 93 de Ramos. Al 112 anulen el gol de l'empat a 2 de Croàcia. Dilluns que ve a Dallas, Espanya-Portugal de vuitens de final. Ara en joc el Suïssa-Algèria, que es manté amb empat a 2 a la segona part.
1: 2-0, no? Sí.
2: He dit empat a 2.
1: Sí.
2: Mare de Déu,
1: bueno,
2: senyor.
1: Està emocionant.
2: Escrit 2-0 i volia dir 2-0.
1: Perquè és emocionant. És
2: el
1: emocionant.
2: Cervell no rutlla.
1: És divendres. I avui al Mundial entra en joc l'Argentina de Messi.
2: Que juga a la mitjanit contra Cap Verd. Abans a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte i a quarts de 4 de la pròxima matinada, Colòmbia-Gana.
1: I el Barça torna a la norma de l'1x1 financer.
2: Sí, gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'en Sofati Peña, l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Poden inscriure Gordon i tenen marge per fitxar Julián Álvarez. L'Espanyol, el primer fitxatge és l'extrem de Parets del Vallès, Àlex Calatrava, de 26 anys, que ve del Castelló de segona.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui em permetreu que parli de mi i us expliqui que el motiu per llevar-me avui ha estat saber que demà començo vacances. Unes vacances relatives, també us ho dic, perquè malauradament sóc autònom i en aquest règim els drets laborals no apliquen, però vacances suficients com per estar una setmana sense matinar. No us imagineu com de feliç sóc amb aquesta idea i també amb la d'estar despert menys temps, en general. Ho diuen els metges, que el descans és importantíssim i jo els penso fer tot el cas que no els hi faig amb altres coses. Però, ojo, perquè per descansar s'ha d'estar tranquil i això no serà fàcil. Potser seré víctima de l'anomenat síndrome de l'autònom alienat i no m'acabaré de relaxar perquè als autònoms ens passa que si no treballem ens sentim culpables. És una autèntica merda ser autònom, així que ara que hi penso, un bon motiu per llevar-se als que no ho sou pot ser celebrar-ho.

0: Hi ha avui cançons sobre el casament de Taylor Swift.
1: Sé que és avui, a Nova York, en principi, Madison Square Garden. Repassem alguns dels que diuen que hi estan convidats, perquè tot molt secret. Stevie Nicks hi serà. De fet, diuen que actuaria en aquesta cerimònia.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera de Barcelona. Així ho relatava un testimoni de TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
2: Els fets han passat aquesta matinada, com deia aquest

0: Testimoni el pare de la Pegaso del districte de Sant Andreu. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i tot apunta que es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines.
1: En clau política, Juanma Moreno ha acabat incorporant Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
2: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és anomenada prioritat nacional.
3: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
1: És una de les qüestions que parlarem avui a l'Àgora amb Juan Millán, també senador del Partit Popular. I Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns després d'aconseguir que li aprovin els pressupostos per aquest any.
0: Els primers comptes de la Generalitat des del 2023 freguen els 50.000 milions d'euros i 3 de cada 4 aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i Comuns, Esther Capella i Jèssica Albiach.
4: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
5: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalitat i serveis públics.
1: I avui a l'Àgora també, a tocar de les 9, Alicia Romero, consellera d'Economia. Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
2: A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
1: Els bombers que han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord.
0: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 càmpics entre Canet i Santa Maria la Mar.
6: Allà ja no hi ha res. Només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important, que tot estigui bé i que la gent també estigui bé.
1: I el balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Veneçuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits, segons el balanç actualitzat aquesta matinada.
2: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe.
7: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
1: Nou matí de declaracions davant la jutja del cas Andic.
0: Avui estan citades a declarar els jutjats de Martorell les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan a petició de la terapeuta familiar.
1: I avui fa 20 anys de l'accident de metro més important de l'estat, el de València.
2: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del Papa, hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes, no s'ha après.
1: I en esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial.
0: El convidat espanyol amb 4 catalans titulars s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens.
1: Mentre juga a Suïssa contra Algèria i de moment guanya 2-0. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia.
1: Amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia.
8: I en foto inclosa, el diari ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a la Vanguardia amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara amb esports, el Tour és el tema d'obertura del periòdico, gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família, i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour, i el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França, un Tour, diu Lara, que ja pedaleja a Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El periódico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno l'anomenada prioritat nacional, i a Lara, que ja són 257.000 les persones, els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
1: Avui a Cornudella de Montsant, el Priorat, es lleven amb 15 graus. Al migdia arribaran els 35. A Vinebre, la Ribera d'Ebre, tenen 21 graus i la temperatura màxima arribarà als 38. Tomàs Molina, bon dia.
9: Bon dia. La calor tornarà a ser protagonista al llarg dels propers dies. Aquest cap de setmana esperem una pujada de les temperatures. Hi ha un preavís de calor a partir de diumenge i fins a dimecres de la setmana vinent del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, amb la tramuntana, que continuarà bufant fins a dissabte al matí. Per tant, molta precaució i atenció a aquest risc molt alt d'incendis.
1: I davant dels signes de col·lapse de l'AP7, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
10: Bon dia, Catalunya. Mentre els oients escolteu aquest comentari, pot ser que a l'AP7 hi hagi passat un nou accident de trànsit que involucri algun camió. Des de fa uns anys, la nostra autopista més important no només ha deixat de ser una via ràpida, sinó també una via segura. Dit de forma més crua, a l'AP7 hi passes por. Durant l'últim lustre, el trànsit de vehicles pesants hi ha augmentat fins a un 40%, i en zones com la del Vallès hi poden circular fins a 160.000 vehicles de mitjana. Com passa sempre, a Espanya li importa ben poc la nostra seguretat, i per això han endarrerit el corredor del Mediterrani uns quants anys per evitar

del transport mercantil per via de tren. I també li ha negat a l'AP7 els tres carrils que hauria de tenir durant tot el seu transcurs a Catalunya. Si pensem en com creixerà l'àrea metropolitana en el futur immediat, la cosa pinta molt negra. Si ets al volant, ja pots resar.

0: I en el repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial anem cap a Sud-àfrica del 2010. Un Mundial que guanya Espanya i apareix la cançó de la Coca-Cola, la firma publicitària que decideix apostar per aquesta cançó mundialista.
1: És el Mundial de Don Andrés Iniesta, el de la final entre Espanya i els Països Baixos, la final que mai hauria predit Florentino Pérez, i és que la selecció espanyola, entrenada per Vicente del Bosque, un entrenador de províncies, com s'hi referia el president Blanc, per dir que no tenia qualitat pel Madrid, va ser capaç de convertir Espanya en campiona mundial. Aquest waving flag significa quan la bandera uneix el vent, la canta el somali canadenc Canan i David Bisbal.

0: I amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalías?
1: Bon dia, doncs mira, en David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i un dels metges amb més renom de Catalunya, ens ha donat alguns consells a l'hora de viatjar.
2: Amb la medicina osteopàtica hi ha una màxima, que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe, sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant, seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos.
0: Doncs haurem de plegar d'aquest programa. I avui on són festes?
1: Avui arrenca la Festa Major de Terrassa. Entre molts dels actes que hi haurà
0: avui,
1: a les 11 hi ha el Ball de Gralles a la plaça de la Torre del Castell Palau.
0: I
1: a partir de les 12 de la nit a la plaça Vella hi haurà el concert de Balcan Paradise Orquestra i també a les 12 de la nit concert dels Amics de les Arts
0: a l'escenari
1: Vela, al parc de Ball Paradise.
0: Molt bé, doncs tots cap a Terrassa. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la fusiva celebració de Kane, el germà de Lamine Yamal, després del tercer gol de la selecció, i una de les altres imatges d'ahir, que ja fa la volta al món, és Rosalía.
4: Hòstia, jo que s'ha dado por vencida, ya no hemos visto...
3: El segon gol d'Espanya va sonar de fons la seva cançó, Despecha, i totes les càmeres, per cert, van gravar com ella es posava la mà al cor i deia en català, que fort. A Rosalía, acompanyada, per cert, de Penélope Cruz, Javier Bardem, i al partit també hi van assistir Alexia Putellas i Carles Puyol.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge del Francesc, veí del Clot, a Barcelona. Es queixa de les afectacions que la sortida del Tour des de la ciutat comporten per als veïns. Explica que aquest dijous va intentar fer un trajecte habitual en autobús i no se'n va sortir, tant pels talls i desviacions del servei com per la manca d'informació que diu que hi havia a les parades o a les pàgines web de l'Ajuntament i TMB. També per les conseqüències que considera que tenen aquests grans esdeveniments per la ciutat.
7: Estem cremadíssims. Jo visc a la zona de Glòries, aquí al Clot, portem 45 anys d'obres en aquesta zona. I, bueno, això és un show que no sé quan s'acabarà, però la gent comencem a estafar. Tenim lo del Papa, tenim això. Com no teniu prou a 1.000 milions de turistes que venen per Barcelona, sembla que vulguin que vinguin més i ens facin fora els barcelonins.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 ha registrat un nou rècord històric. Ahir va sumar un 1,37% i avui obrirà des dels 19.670 punts. La resta de borses europees també van registrar crescudes sòlides ahir, tot gràcies a les dades dèbils d'ocupació dels Estats Units que allunyen la possibilitat d'una nova pujada dels tipus d'interès. De fet, el Dow Jones...

El principal índex de Nova York va pujar ahir més d'un 1%. El preu del petroli continua baixant. El barril de Brent costa aquesta hora $72. Ahir va arribar a baixar fins als 70. I pel que fa als mercats oberts aquesta hora, els asiàtics també operen en verd. El Kospi de Seul puja un 2,5%, el Hang Seng de Hong Kong un 2% i el Nikkei de Tòquio gairebé un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
6: I comencem amb una informació de les últimes hores. Un nou tiroteig mortal a Barcelona. Han matat a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera.
8: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat a CTV3.
9: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
8: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
6: I en clau política, Andalusia, Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat finalment Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president.
8: El pacte es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per reelegir-lo president. Els d'Abascal entren al govern andalús amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims de la cua a les ajudes socials. Moreno volia governar en solitari, però li faltaven dos escons per revalidar la majoria absoluta.
10: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
8: La candidata del PSOE Andalusia, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, criticava així el pacte.
11: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
8: Andalusia es converteix així en la quarta comunitat on el PP governarà en coalició amb Vox després dels pactes a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
6: A Veneçuela, la presidenta interina del país treu pit de la reacció del seu govern davant del doble terratrèmol.
8: Ja són gairebé 2.600 els morts i la xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats del país. Mentrestant, Delcy Rodríguez nega negligència en el desplegament per al rescat i defensa que ha estat a l'altura de les circumstàncies. Avisa que les feines encara no s'han acabat.
12: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
8: Assegurar que en relació amb l'estat de l'Alguaire, un dels més afectats, poc després del terratrèmol van rebre un atac extern elaborat en laboratoris, diu, per generar el caos. Missatges com ara, vagin tots a l'Alguaire amb l'objectiu, diu, de posar traves al dispositiu d'emergència.
12: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a la Guaira para causar caos.
8: A més del rescat de víctimes, Venezuela també comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat que s'hi ha desplaçat està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis i és que moltes persones estan pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
6: Més notícies. Avui fa 20 anys justos de l'accident de metro més important de l'estat, el de València.
8: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del Papa, hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes no s'han après.
6: Anem a València, Pepa Ferrer.
13: El Partit Popular, que aleshores governava la Generalitat Valenciana, es va afanyar a difondre la versió oficial. Només dues hores després de l'accident ja apuntava que el responsable havia

0: estat el maquinista i que la causa havia sigut l'excés de velocitat. La comissió d'investigació es va constituir aquell mateix estiu i només va celebrar 4 sessions. El president de la Generalitat, Francisco Camps, no va rebre mai les víctimes. Per a Rosa Garrote, la presidenta de l'Associació de Víctimes, els polítics no han après res d'aquella tragèdia.
1: No querer realizar una verdadera investigación para que no les pudiera salpicar, estamos viendo que se repite el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
0: Les víctimes van trigar gairebé 14 anys a obtenir una sentència. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: El conseller de Política Lingüística ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que la van acomiadar per parlar català a la feina.
3: El conseller Francesc Xavier Vila ha portat el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. La dona denuncia que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa li van retreure que parlés en català i li van indicar que no ho fes. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
4: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor 5è pis a l'esquerra. I se'n gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
3: Atico nega les acusacions i assegura que l'acomiadament va ser per altres motius. Sentim Nayara Schaller, directora d'operacions.
5: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
2: I a la crònica cultural, avui comencem parlant de la reina del pop. Això és de fa només uns minuts.

0: Perquè Marta Viana ja es pot escoltar el disc més esperat d'ella, Confessions 2.
1: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna torna a la pista de ball i les crítiques ja s'han desfet en elogis. Parlem que l'àlbum, que és l'àlbum més vital en dues dècades, que els primers 30 minuts diuen són impecables i aplaudeixen que la gran dama del pop segueix sabent com fer-nos moure a tots. Confessions 2 té temes dedicats, per cert, al seu exmarit, aquesta que sentim, a l'actor Sean Penn, també sobre la seva madrastra, parla de la mort del seu germà i la difícil relació amb la seva filla. El disc, per cert, compta amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter, Stromae o Lola León, que precisament és la seva filla.

0: Va, més cultura. La polèmica artista radical Florentina Holzinger debuta a Barcelona en el marc del festival grec amb el muntatge Ofèlia's Got Talent.
1: L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i la seva relació amb la feminitat. Això es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc.
0: Marta Vivas.
2: Taps a les orelles i una ambulància a l'entrada de Lliure que atès dues persones. Holzinger proposa un concurs de talents que es converteix en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i també mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical. Vet aquí un muntatge tècnicament complicadíssim, una piscina, dos cups d'aigua i un helicòpter de veritat. I sobre l'escenari, un endoscopi en directe, un tatuatge i un piercing, a més d'un número d'escapisme fallit. Dones de totes les edats, amb tots els seus cossos diferents, per explicar la violència, la voluntat i la comunitat. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
3: Ara mateix no tenim gaires paraules. Les crec per poder descriure.
4: Increïble, espectacular.
5: Doncs impressionant, la veritat.
6: Doncs ho he de madurar.
7: Mira, una bogeria encara processant. Porto impactada, jo, vaja.
2: Marta Vivas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu això.

0: Aquesta és la Rosalía, no, Marta?
1: Sí, aquesta...
0: La Rosalía i algú altre.
1: Algú altre, que de moment
0: no sabem.
1: No sabem. Yes. És una cançó, perdoneu, que va avançar al concert que va fer dimecres a Los Angeles. L'artista no la va cantar en viu, però sí que va fer sonar aquest fragment en gravat de poc més d'un minut. Aquesta és una manera de presentar la cançó que també recorda el gest que Rosalía va fer el 2022 durant la gira del disc Motomami. En aquell moment va estrenar Despecha,

0: i que després es va acabar convertint en una cançó de l'estiu. Les xarxes ara van plenes d'especulacions que intenten, doncs, precisament identificar aquesta veu masculina, perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora.
1: Aquests sí que sabem qui són.

0: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el petit de Calaril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta novedosa i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
1: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
0: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
2: I els esports, Montse Raya.
3: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, dos gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, el millor jugador del partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol al 93 del triomf portuguès. A punt de finalitzar ja el descompte, Suïssa 2, Algèria 0. Avui l'Argentina de Messi juga contra el Cap Verd com a partit destacat del Mundial i el Barça tornen a la norma de l'úpero financer gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i
2: ara el comentari esportiu amb Marta García.
4: Mig segle, 50 anys d'un dels moments més icònics de la història de l'esport. Ningú estava preparat, ni tan sols el marcador. I és que este mes de juliol se compleixen 50 anys del 10 perfecte de Nadia Comaneci en gimnàstica, el primer de la història. El marcador va mostrar un 1.00 perquè no estava preparat per a la puntuació perfecta. Imagineu-vos la incredulitat primer en aquell pavelló i després l'eufòria dels que van viure en directe un moment històric. Ixe primer 10 va ser en les asimètriques, en la competició per equips dels Jocs Olímpics de Montreal 76. Però en un esport com la gimnàstica, on l'art en forma part intrínseca, la irrupció de la jove romanesa de només 14 anys va suposar alguna cosa més. Amb la seva manera de fer i entendre la gimnàstica, ho va revolucionar tot.
2: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
5: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
6: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. A Casserres, al Berguedà, 17 graus de temperatura. A Prades, al Baix Camp, 10 graus de temperatura. A l'Hospitalet de l'Infant, també al Baix Camp, 23 graus, però és que a Prades estan a 928 metres d'alçada. Avui un dia un altre cop de sol, de calor, i la calor serà la protagonista del temps també dels propers dies. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, un preavís per calor que anirà com a mínim des de diumenge fins dimecres de la setmana vinent. Hem de parlar també de la tramuntana que continua bufant a l'Empordà i, per tant, doncs, tornar a tenir present aquest perill d'incendi, perill molt alt d'incendi, amb aquestes temperatures altes i amb la presència del vent.
7: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
10: Com es diu el teu fill?
11: Es diu Fortià.
10: Fortià, ja hem acabat.
11: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica...
12: S'ha portat
11: la
12: constitució
11: super. Familiar. No, home, ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
12: Moltes gràcies.
11: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
9: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
11: La millor hora del dia.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
3: A dos quarts de nou, obrirem l'hora entrevistant la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'aprovació dels pressupostos.
13: I tot seguit, rebrem a l'estudi el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
3: A les 10 ens fixarem en el Tour de França i

0: Direm les queixes d'alguns veïns per les afectacions a la mobilitat a Barcelona.
1: I a les 11, l'últim dilema de la temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Voldríeu canviar coses que heu fet o accepteu errors i encerts perquè de tot se n'aprèn?
0: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el matí de Catalunya Ràdio...

0: Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, i Gerard Jubany?
1: Ahir a temes pendents va venir en Ferran Adrià per explicar-nos que al Bulli van crear un dia un plat especial per combatre aquests restaurants que no et deixen demanar paelles si no sou un mínim de dues persones.
2: És un plat que ens vam inventar al Bulli al principi del 2000.
3: A veure, quin plat deu inventar, sí, Adrià, Ferran?
2: Arròs per un.
3: Hòstia.
1: Arròs per un.
2: I com es titulava?
1: Com es titulava?
2: Arròs per un. Arròs.
3: Saps? Hòstia.
1: Què? Com? A veure.
3: No, és una genialitat. No li busquis el sentit. No.
2: Arròs per un. Arròs. Com si fos una multiplicació.
1: Si arròs per un.
0: Igual a
2: si
0: arròs.
2: Si un número per un.
1: Arròs per un. Arròs.
2: El número, o sigui, arròs per un.
1: Sí. Arròs.
3: Ja ho hem entès. Sí.
2: Llavors, bueno, vam fixar-nos que no havia restaurant on se poguessin menjar arròs per un sol, sí. Que la carta sempre ficava allò de la Pax Min Dos.
3: Paella Min Dos Pax.
2: Pax és persona en llatí. Vale? Sí. Vam fer moltes investigacions amb el Juli Soler, el meu germà.
1: Sí, tal.
2: Vam arribar el paella d'arròs per dos. Per un.
3: Per dos, per un.
1: A veure, avui, a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
4: Avui és un bon dia per recordar-vos un llibre que en realitat és una història de terror i un llibre sobre malalties mentals. Es tracta de Lolita, de Vladimir Nabokov. La idea d'enamorar-se o de fascinar-se per noies massa joves, menors d'edat, és una d'aquelles coses que ens hauria de fer pensar com a societat si estem fent les coses realment bé. Aquestes setmanes n'estem parlant molt d'això de la majoria d'edat i del consentiment sexual, però és que si Nabokov va dedicar un llibre a algú que estava profundament malalt perquè s'enamorava de noies joves, potser hauríem de fer-li una mica de cas.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
5: Avui és un bon dia per acceptar que estiguem o no, literalment, de vacances, però el cervell ja s'ha acabat el curs. Ara l'objectiu és sobreviure a la calor i a la humitat, que sembla que estiguem a Bangkok, i evitar que el pastís de gelatina que tenim per cervell s'acabi de liquar del tot. Guardeu-vos del sol, aneu a jeure a l'ombreta dels pins a la piscina i jugueu a escacs. Compte com a reforç escolar. Aviam si remuntem les mates el curs que ve. Bon estiu!

0: Tornem avui a parlar de calor, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un previs per calor per la setmana vinent, de diumenge a dimecres. Tomàs Molina, bon dia. Durarà gaire?
1: Bon dia, sí. La setmana vinent tornarà a ser una setmana de calor, amb temperatures que tornaran a arribar probablement fins als 40 graus. De moment, avui tornarem a tenir un dia de sol amb temperatures més normals per l'època de l'any. Pel mes de juliol, el cap de setmana persistirà el sol. De fet, tenim sol per uns quants dies. I atenció al vent, perquè la tramuntana continua bufant i això fa que el perill d'incendis continuï sent molt alt en tota la zona de l'Empordà.
0: Tot això el dia en què un noi de 15 anys ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Ho explicava un veí a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. Fins ara, el govern circumscrivia aquests incidents amb les màfies i el tràfic de drogues. En aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem en temps d'àgora a partir de les 9 i també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
3: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: I la pregunta que ens farem, seran els únics pressupostos de la legislatura? Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem, com dèiem, amb la consellera Alicia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que ens acompanyarà a partir de les 9. I també analitzarem com es va estenent aquest principi de prioritat nacional que Vox imposa en tots els pactes amb el Partit Popular.
4: Mauge, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Pues, lógicamente, se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues, se refuerza, por así decirlo, ¿no?
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura i l'Aragó i Castella i Lleó, i avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. A la Catalunya Nord continuem molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que hi va obligar a desallotjar prop de 2.000 persones. La cosa, per això, aquest matí ja pinta millor. Anem cap allà. Núria Paraire, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, torna a bufar el vent i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings que ens queda aquí a l'esquerra i la zona del port a la dreta. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames i ara les tasques dels bombers doncs, se centren en remullar tot, sobretot la zona industrial del port, on ha cremat parcialment una gran empresa de construcció de catamarans que va provocar una columna de fum molt negre. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de 3 càmpings. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. Molts ja s'han buscat la vida per passar la nit també en alguns hotels. I als càmpings s'han cremat uns 250 bungalows. Hi ha en total una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. En esports, el Mundial de Futbol, Suïssa s'acaba de classificar pels vuitens de final. Han guanyat 2-0 contra Algèria. Jugarà contra el guanyador de Colòmbia, Ghana, i Espanya jugarà contra Portugal dilluns al vespre. La selecció espanyola va fer el millor partit del Mundial, 3-0 contra Àustria. Lamine Yamal.
6: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
0: Ja de matinada, Portugal s'ha classificat, van guanyar 2-1 contra Croàcia en un final polèmic. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona. Content de ser a Barcelona, deia el favorit Tadej Pogačar ahir a la presentació. Però avui també parlarem de les molèsties que els veïns tenen de cara a aquest cap de setmana. Tot això avui que a Roses, a l'Empordà, el sol ha sortit a les 6:16. A Juncosa, a les Garrigues, es pondrà quan passin 4 minuts de 9:45 de la nit. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya!
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'Agora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i amb Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: 15 anys.
5: Tenia el noi mort aquesta nit al parc de la Pegaso en un tiroteig que hi ha hagut durant una baralla entre bandes llatines. Diversos testimonis han trucat al 112 per advertir d'uns aldarulls a la zona de les pistes de voleibol fins que s'han sentit diversos trets.
8: Segons explica Maica Navarro a La Vanguardia, les primeres patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana han estat mitja hora intentant sense èxit reanimar el menor. Diverses persones han explicat que han vist quatre joves fugints del lloc cap a la Meridiana. El jove feia 7 mesos que hauria arribat a Barcelona i se'l veia sovint per la zona.
0: Crim masclista.
9: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament a mans del pare, a Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21.
5: El pare de 53 i una altra filla de la parella els van trobar ferits per arma blanca i els van traslladar a l'hospital. Hauria estat aquesta filla qui hauria avisat els serveis d'emergència.

0: Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista a la parella.
1: Claudica.
2: Juanma Moreno és el quart president autonòmic del PP que inclou Vox al govern després d'un pacte que inclou la prioritat nacional. Això, ben bé, encara no se sap com es posarà en pràctica, però vol dir que es discrimina els nouvinguts a l'hora de rebre ajudes socials. El pacte, tancat poc abans de la segona votació, inclou 150 mesures.
3: Això a Andalusia. El primer lloc, però, on això de la prioritat nacional es traslladarà en una llei serà probablement al País Valencià, on Vox ha posat com a condició incloure-ho el PP per aprovar els pressupostos. Avui tindrà oportunitat de parlar-ne Alberto Núñez Feijóo. Serà a Castelló en un acte amb dirigents populars locals.
4: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
5: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
4: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Lidera.
0: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de la regularització d'immigrants. A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
2: Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. A l'espera que el Suprem decideixi si ho porta a la justícia europea, Junts anuncia que ho farà. Míriam Nogueres, al Matí de Catalunya Ràdio.
6: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
1: Estabilitat.
3: És el que s'assegura el govern de Salvador Illa després d'aprovar els primers i possiblement únics pressupostos de la legislatura.
7: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
8: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
7: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
9: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
10: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
7: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: En tot moment.
0: L'Hospital Vall d'Hebron assegura que el nadó maltractat suposadament pels seus pares va estar protegit des que va ingressar al centre hospitalari. Aquest és el principal argument que la Vall d'Hebron, en referència al maltractament infantil, ha traslladat al govern per rebatre l'expedient sancionador obert, també contra Sant Joan de Déu, Sant Pau i el cap Roger de Flor, en considerar que no es va actuar a temps, o abans avui el periòdico.
1: Continua.
2: El govern espanyol manté Mercedes González al capdavant de la Guàrdia Civil, tot i haver estat imputada en el cas Leire. El jutge Santiago Pedraz també investiga el seu número 2 per suposats delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
11: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
1: Es defensa.
3: La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha sortit avui a rebatre els qui critiquen la falta de recursos o la lentitud en les tasques de rescat del terratrèmol.
12: La primera decisió ese día fue se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. És miserable. Desalmado.
1: Anem cap a La Guaira. Miquel Jarque, bon dia.
13: Bon dia. Mentrestant, els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics als habitatges. I és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a les rèpliques i que a casa seva caigui. Corren per La Guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesants, doncs són les que han quedat més destruïdes. En canvi, les cases humils han aguantat millor. L'Eduard i la seva dona vivien als habitatges socials que va construir Hugo Chávez fa 10 anys a La Guaira. Tots els estan tirant a terra.
14: No soportaron al temblor. no soportaron nada y ya, bueno, como usted se está dando de cuenta, hay muchas familias debajo de los apartamentos, muchas torres que se fueron para los lados, se doblaron, muchas quedaron enteras, se cuartearon, se partieron.
13: El terratrèmol ha deixat al descobert que estaven fetes aquestes cases amb fullola, aïllant i premsat de fusta, que han estat també una tomba pels habitants d'aquesta barriada.
1: Gràcies, Miquel. Les germanes
0: de Jonathan Andic, Sara i Judit, declaren avui com a testimonis per la mort del seu pare. Davant dels Mossos i en contra del que pensa la policia i la jutgessa, va negar que Jonathan tingués una obsessió dels diners.
2: També declara avui un psiquiatre que va fer una sessió amb el pare i el fill en suport a la terapeuta, que ja va declarar dimarts.
1: 4.000 milions d'euros.
3: És la multa que haurà de pagar Google a la justícia europea per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història de la Unió Europea que imposa contra un gegant tecnològic.
0: La sentència considera provat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador.
1: De pagament.
2: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, aposta perquè s'hagi de tornar a pagar per circular per la P7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
3: 5 anys després de la retirada dels peatges, el debat ha tornat sobre la taula pel mal estat de la carretera i l'alta sinistralitat. Són paraules de Catalunya Ràdio.
15: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que paguin.
1: S'ha acabat.
0: El brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
16: Today, the final contact...
17: Avui, l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva.
16: No further case...
17: Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
16: Outbreak of antivirus...
2: L'antivirus va provocar 3 morts, es va detectar 13 casos positius i es va fer un seguiment de 650 contactes de 33 països.
1: Torna la reina del pop.
3: Madonna publica avui l'àlbum Confessions 2, la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. La crítica ja s'ha desfet en elogis i parlen de l'àlbum més vital i rellevant en 2 dècades. El disc té temes que parlen del seu exmarit, l'actor Sean Penn, de la seva filla o sobre la mort del seu germà. El disc compta també amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter o Stromae.
1: Cançó inèdita.
0: La que va avançar Rosalía al concert a Los Angeles, l'artista no la va cantar en directe, sinó que en va reproduir un fragment d'un minut. De moment, però, no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista masculí qui col·labora.
1: I arrenca... I'm ready
2: to love you. Avui l'artista canadenc Bryan Adams inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats una vintena de concerts.
1: I més de 100 músics.
18: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar...
3: Ahir el concert inaugural del Petit de Caralil, de Caralil, al Festival Vida, Vilanova i la Geltrú.
1: Montse Gené Riba, bon dia.
19: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el Petit de Caralil, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta innovadora i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
20: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
19: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
1: I pel que fa als esports, Montserraia, Lamin brilla.
21: En l'Espanya 3, Àustria 0, que ha classificat l'equip espanyol per als vuitens de final del Mundial. 2 gols d'Oyarzábal, un de Porro i Lamin Yamal, millor jugador del partit. Els vuitens jugaran contra Portugal.
22: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección. Somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
21: Portugal 2, Croàcia 1 i fa només una estona acabat el Suïssa 2, Algèria 0.
1: I avui Messi.
21: L'Argentina juga a la mitjanit contra Cap Verd abans a les 8 del vespre a Austràlia, Egipte i a quarts de 4 de la pròxima matinada Colòmbia Ghana. I el Barça tornen a la norma de l'1x1 financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Peña.
4: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Avui és divendres 3 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marcel, quan passaven 8 minuts de les 2 de la matinada a l'Hospital de Sant Pau. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
23: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Corredor. Tenim 16 graus a Gironella, 20 a Cubelles i 26 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
24: Lentitud amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, sentit Llobregat, a la resta de carreteres força fluidesa.
23: Parlant de mobilitat, el Consell del Bages exigeix la recuperació immediata dels trens semidirectes cap a Barcelona, considerant inacceptable que el retorn dels trens semidirectes entre Manresa i la capital es plantegi en el Pla de Serveis Ferroviaris 2030-2040.
25: Amb un horitzó tan llunyà, diuen, com el 2040, és per això que exigeix al Parlament, el Departament de Territori, a Renfe i a Adif, la recuperació immediata del servei de la línia R4 Nord.
26: L'ENS comarcal veu inadmissible que una connexió que el Bages ja va tenir durant 8 anys entre el 2014 i el 2022 es presenti ara com una actuació de futur a 14 anys vista.
23: I més mobilitat, des d'avui fins al 13 de setembre es tallen les línies T4, T5 i T6 del Trambesòs a Barcelona per cobrir i desdoblar les vies a la Gran Via entre els carrers de Badajoz i Bilbao.
25: La T4 ha quedat tallada entre Verdaguer i el Maresme i la T5 i la T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. La línia 4 del metro, la Groga, és la principal alternativa. A més, dues línies especials d'autobusos recorren els trams afectats.
26: La Diagonal en sentit Llobregat es desvia pel carrer Tànger des d'on es pot seguir cap al centre per Padilla o Marina.
23: Més notícies. Controlat l'incendi que ha cremat en una indústria a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, situada al Camí Ral.
25: 7 dotacions hi han treballat per acabar d'extingir-lo.
26: Els equips d'extinció han localitzat el focus de l'incendi a l'interior de la nau i també han treballat a l'exterior de l'empresa on cremen un contenidor i uns matolls.
23: I més incendis, aquest al Berguedà, un incendi en una fregidora industrial que ha provocat que 10 persones hagin hagut de ser ateses per intoxicació de fum a Berga.
25: El foc s'ha declarat en una planta de fabricació de patates fregides.
26: I 3 dels atesos han hagut de ser traslladats a l'hospital per intoxicació al lleu.
23: Un altre cop al Bages, detingut un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada.
25: Els testimonis sostenen que ha molestat altres usuaris de la instal·lació fins que l'han arrestat els agents municipals. Ho llegim al Regió 7.
23: I a Osona, les Masies de Voltregà ja tenen nou alcalde.
26: Gil Codina ha pres possessió aquesta nit passada, encapçalarà els últims mesos de mandat seguint l'acord entre Sumem i Fem Ara Pacte Local.
23: I Cultura. Van Morrison actua aquesta nit a l'Auditori del Fòrum. El músic de Belfast, de 80 anys, debutarà al Festival de Jazz de la capital del país i torna a M-Clan. Celebren el 30è aniversari a 2:15 al Poble Espanyol, entrades a partir de 46 euros. Són les 7 i 20 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
27: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
21: I quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. I amb foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja a Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de la celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar 2 gols. Titulen la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara
7: amb esports, el Tour és el tema d'obertura del periòdico. Gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França, un Tour, diu Lara, que ja pedaleja Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia, imposa a Moreno la prioritat nacional, i a l'Ara, que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya a ser regularitzats. I abans de marxar del quiosc, ens hem d'acomiadar del Calet, el nostre quiosque. Calet, bon dia.
8: Molt bon dia a tothom.
26: Avui agafem vacances i ens tornarem a veure a finals d'agost.
8: Pues d'aquí fins al mes de finals d'agost, que tingueu un bon estiu i bones vacances per tothom.
26: Agafes vacances igualment. Tu també?
8: Jo també. Agafaré del 3 fins al 24 d'agost. I marxarem cap a Tunes, com sempre.
26: Molt bé, Calet, doncs molt bon estiu.
8: Molt bon estiu a tothom.
26: Adéu.
8: Adéu.
9: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
10: El 12 de juny... El 12 de juny del 1946.
9: I el número de la sort, el...
10: 4.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: I avui a les històries del Mundial, el dia que Maradona va intentar dividir Itàlia a Maiol.
11: Tal dia com avui, 1990, Argentina i Itàlia a l'estadi San Paolo de Nàpols, un estadi que avui es diu Diego Armando Maradona.
12: Maradona no és una persona cualquiera, és un hombre pegado.
11: Maradona no és una persona cualquiera, canta Calamaro i menja a Nàpols. El Mundial del 90 arriba just en el moment que se l'ha beatificat quan acaba de guanyar el segon Scudetto per l'equip de la ciutat.
13: 17:47 minuti, Stadio San Paolo, Napoli, campione d'Itàlia!
11: A Itàlia 90, l'Argentina és la vigent campiona i Maradona l'estrella. I el partit inaugural a Milà... Xiulets a l'himne argentí per postres, derrota de l'Argentina davant el Camerun. Els dos següents partits a la fase de grup es juguen a Nàpols i l'ambient és més calmat, però quan torna al nord, tornen els xiulets.
1: Però per què xiulen?
11: Bàsicament perquè entre el nord i el sud d'Itàlia hi ha una rivalitat política forta i Nàpols aconsegueix que també sigui futbolística, trencant l'hegemonia del Milà i la Juventus. Com un Barça-Madrid, vaja. I el futbol va voler que la semifinal d'aquell Mundial fos una Argentina-Itàlia. A Nàpols, a l'estadi on poques setmanes abans s'hi cantava això. Mama, saps per què em batega el cor? He vist a Maradona, mama, i n'estic enamorat. Maradona volia aprofitar aquest amor i abans de les semifinals va afirmar que Itàlia odiava el sud del país i que esperava que després de 6 anys el Nàpols, els napolitans, animessin l'Argentina.
14: 6 anys de la meva vida aquí a Nàpoli. Credo que la gente farà el tifo per la mia nacional. Io non le posso chiedere più niente.
11: El dia del partit, la resposta en una pancarta. Diego al cor, Itàlia als càntics. I al terreny de joc s'avança Itàlia amb alegria a l'estadi. Però quan marca l'Argentina hi ha també una certa eufòria. I els penals xuta Maradona.
28: Maradona, gol! Gol!
11: Nàpols va plorar la derrota del seu país i va celebrar la victòria del seu déu. La resta d'Itàlia mai perdonaria Maradona l'eliminació i, de fet, a la final, que Argentina va perdre, a Roma, hi va haver una xiulada aixordadora i, en el moment dels himnes, Maradona va mirar a càmera per insultar visiblement tots els italians. Tots, excepte els del sud, que sempre portaran Maradona al cor.
29: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
30: Ahir dijous l'Enigmàrius feia el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft. I la resposta era 2. Tocar el 2 vol dir marxar. I l'MSDOS era un antic sistema operatiu de Microsoft que funcionava a tots els PC. Avui divendres acabem la 19a temporada de la Lliga Enigmàrius agraint la participació activa de tots els oients amb un últim enigma alfanumèric. La fórmula numèrica

0: Amèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. Bon estiu!
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
2: I el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la indemnització que A3 Media haurà de pagar a la socorrista que es va viralitzar dient allò de la Elia Oparda.
3: Ahir es va fer públic que aquella noia socorrista que al 2008 es va fer viral amb un vídeo on deia que la Elia Oparda ha guanyat un judici contra A3 Media, la cadena que va emetre les declaracions que després van córrer per internet. I que ara li tindrà que pagar 50.000 euros pels danys. Jo no tenia ni idea del que va patir la jove, ansietat, depressió, per culpa del vídeo, cosa que també convida a la reflexió. La tele cruel en estat pur.
2: I a la recomanació del dia avui que fa 20 anys de l'aprovació de l'ús del català a la Unió Europea en l'àmbit escrit, la Cristina Bordes ens recomana el documental El català a Europa, Missió Impossible.
4: Un 30 minuts que flirteja amb el thriller polític per submergir-nos en les interioritats i negociacions diplomàtiques intenses a Brussel·les. Estudia l'estira i arronsa, els recels, les traves burocràtiques davant la fita històrica d'intentar convertir el català en la 25a llengua oficial de la Unió Europea i ajuda a entendre per què un dret lingüístic es converteix en un trencaclosques geopolític. El català a Europa, Missió Impossible. Possible és a la plataforma 3CAT.
5: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
6: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
7: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Són les 7:28, el protagonista del dia d'avui és Gerard Jubany. Bon dia.
8: Bon dia, els pressupostos.
9: La llei de pressupostos ha estat aprovat.
10: Roma locuta, causa finita.
11: Vinga.
8: El Parlament de Catalunya ha aprovat els primers pressupostos del president Salvador Illa gràcies al suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns.
2: Sí, són uns pressupostos que freguen els 50.000 milions d'euros. És un 22% més que els últims pressupostos que es van aprovar el 2023.
12: Exacte, que eren els meus.
2: Home, president Pere Aragonès, bon dia.
12: Tal, bon
2: com
12: dia,
2: està?
12: Ricard.
2: Com van els hotels?
12: Bé, mira, ara de bòlit, perquè estem...
2: Va, temporada alta.
12: Temporada
2: sí,
12: alta, clar. I això és no parar.
8: Clar, sí. Perquè vostè el 2024 ja va anunciar que es retirava de la primera línia política per dedicar-se a això que dèiem, no? El sector hoteler, sí, que és el que li ve per via familiar.
12: Esclar,
8: no?
12: I a principis de... Ui, perdoneu un moment que truquen, eh?
8: Però... Què porta, un telèfon fix?
12: Digui'm, room for two in the seafront. I no, only views to the autopist. Ok, bye, adiós.
8: Està fent una reserva.
12: Sí, és una bogeria.
8: Sí, ho veig. En tot cas, dèiem que ahir es van aprovar els pressupostos, eh?
12: Sí, ja ho he sentit, no en tenia ni idea, perquè és que des que vaig abandonar la primera línia política, no estic al cas.
2: Han tirat endavant gràcies al suport dels Comuns i d'Esquerra.
12: Ui, imagina't, influït a la política catalana fins ahir.
8: Sí, fins ahir anàvem amb els seus pressupostos. Sí.
12: Qui mana ara, Esquerra?
2: A Oriol Junqueras. Sí.
12: El collons.
11: Hosti, sí,
12: perdoneu.
8: Una reserva, no,
2: faci.
12: Aneu fent el programa. Una estanza, dice? Quanti persone?
2: Són 8:15. Un noi de 15 anys ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava així els fets a TV3.
13: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
2: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la Zona Franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. I la Guàrdia Civil investiga com a cas de violència masclista la mort d'una dona de 52 anys i també la seva filla, de 21, suposadament a mans del pare del Fenollar, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i també hi havia el pare i un presumpte assassí i una altra filla, tots dos ferits amb per arma blanca. I ja són quatre els governs autonòmics del Partit Popular que han inclòs Vox a l'executiu després de pactar la prioritat nacional. L'últim, Andalusia.
14: Mauge, la prioritat nacional és Arraigo.
11: El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración, pues lógicamente se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
2: I a la Catalunya Nord, els bombers segueixen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de tres càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. I pel que fa als esports, Montserraia?
14: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, dos gols d'Oyarzábal, un de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol a minut 93 del triomf portuguès, i Suïssa, que passa 2-0 contra Algèria. El Barça tornen a la norma de l'1-1 financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Peña.
2: Primer cap de setmana de juliol i sembla que serà plenament estiuenc, amb sol i temperatures que tornaran a pujar. Tomàs Molina, bon dia.
15: Molt bon dia. Doncs sí, i a més, a partir de diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya ha marcat doncs, una prealerta per calor que podria durar fins dimecres de la setmana vinent o podria continuar. Per tant, temps estable, dominat pel sol, encara avui amb vent de tramuntana, per tant, alerta en aquest perill alt o molt alt d'incendi, especialment a la zona de l'Empordà.
2: I com està la mobilitat a aquesta hora? Amb retards habituals a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia. A l'R11, el regional express que va de Barcelona a Portbou circula amb mitja hora de retard. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova va amb una demora d'un quart d'hora. Hi ha 10 minuts d'endarreriment a l'R16, en el tren que va de Tortosa a Barcelona. I atenció als usuaris del tramvia de Barcelona, perquè des d'avui hi ha talls parcials al tram Besòs. A la T4 no hi ha servei entre Verdaguer i el Maresme, i a la T5 i la T6 el tall és entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. És a causa de les obres de desdoblament del tramvia a la Gran Via. Les afectacions s'allarguen fins al 14 de setembre.
2: I les carreteres, sense incidències destacades a aquesta hora, Clàudia Serra?
17: No, tenim lentitud amb aturades en trams de les rondes de Barcelona, Santí Llobregat, sobretot ronda litoral de Sant Adrià cap a la Barceloneta, en general, però força fluïdesa, sense retencions destacades a aquesta hora.
2: Avui a l'hora del matí, a partir de 8:45 del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33... I aquesta hora connectem amb la redacció del matí per saber les opinions destacades dels diaris. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
18: Bon dia.
2: Avui, de fet, diversos diaris analitzen el pacte de govern entre el Partit Popular i Vox Andalusia.
19: El periòdico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda, Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
20: Destaca que la lògica de blocs condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
19: El País titula claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periòdico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
20: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sumin majoria.
19: Per a El Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
20: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
19: Mentrestant, a l'Ara i a La Vanguardia trobem editorials sobre l'impacte econòmic de la immigració.
20: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara porta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
19: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
20: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula més ocupats, més immigrants i més riquesa.
19: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
2: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
21: El diari Ara publica que la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social reclama que els habitatges de la Sareb es destinin a habitatge social inclusiu i que s'impulsi un mapatge i la recerca de pisos buits. A més, demana una mirada antiracista per combatre la permeabilització dels discursos d'odi. Segons la federació, cal determinar què es considera un habitatge buit i oferir-lo en aquests usos socials inclusius. Vol garantir que les polítiques i recursos d'habitatge evitin nous filtres d'exclusió dins el mateix sistema, sobretot per a aquelles persones que tenen més dificultats d'accés als circuits ordinaris.

0: perquè us quedi clar, Catalunya Ràdio.
1: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
2: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
6: Catalunya Ràdio.

0: Venha, allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un caltull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què proven de rebaixar la temperatura?
4: Pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilota a la coberta de l'Institut Escola Tres Fonts, això és a les Corts. Mm-hmm. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, però buscant les propietats reflectants que té el blanc.
3: Un lladre despistat.
5: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar. Vaja. I sense recordar on l'havia deixat, va trucar perquè li tornessin. Va concertar una cita amb qui li va respondre i resulta que després es va trobar amb l'agent de policia que estava investigant el robatori. Això ha passat a Elx, si ho llegim al País.
3: Els monjos també fan vacances.
4: Sí, però no de monjos, sinó de l'activitat. Llegim al Catalunya Religió una entrevista a un monjo de Poblet que explica que no es tracta de trencar amb la vida monàstica, sinó d'un canvi de ritme. En aquest cas, canvien el monestir per la casa de Castellfollit, una antiga granja cistercenca, les muntanyes de Prades. Les vacances s'organitzen per torns perquè el monestir no quedi desatès i la principal diferència respecte a la vida ordinària és la flexibilitat. Es mantenen alguns moments comunitaris de pregària, però la resta del dia queda dedicat al temps lliure.
3: I qui s'hauria de repensar banyar-se al riu?
5: Doncs els que habitualment trien de fer-ho a la riera de Merlès. Segons l'alcaldessa d'aquest municipi, aquest estiu la riera no està preparada per un estiu com els últims. El motiu és la gran rierada que hi va haver per Corpus i que va destrossar ponts i trams de riu. En una entrevista, l'Aquí Berguedà explica que està tot molt brut, amb arbres i branques, que la riera ha canviat, les fondàries també, i molta gent on és conscient. A més, diu que hi ha aparcaments que no hi són perquè se'ls van dur l'aigua.
3: I en la seva voluntat de ser un actor més en la geopolítica mundial, després dels taps d'ampolla, on té l'ull posat ara la Comissió Europea?
4: Doncs els packs d'ampolles de sis. No pels packs en si, sinó per tot el plàstic que els envolta. El sector de l'aigua mineral ja ha posat el crit al cel, amb l'argument que no es tracta d'un tema comercial, sinó per facilitar el transport. La idea europea seria vendre les ampolles de manera individual. Ho llegim a diversos digitals.
3: I mentrestant, la intel·ligència artificial, com la tenim regulada? Encara no... No del tot. I quina és la millor pizzeria d'Europa?
5: Doncs segons la llista dels 50 top pizza Europa 2026, on s'ha exclòs Itàlia per qüestions evidents, la número 1 és a Londres, la Napoli on the road, el Soho. Barcelona entra al top 5 del rànquing amb Sartoria Panatieri, amb local a Gràcia i l'Eixample, a Barcelona, i el número 17 hi ha la Balmesín, al carrer Balmes, us recull el tema.
3: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Pinsen i Lara García.
6: El govern alemany ha aprovat un pla de reformes que inclou allargar l'edat de jubilació, més contractes temporals, endurir les baixes per malaltia. La premsa del País avui ja en qüestiona l'efectivitat. El Die Welt parla directament de resultat incert d'aquestes mesures i el Frankfurter Allgemeine Zeitung titula massa poc pel creixement. Diu que el govern de coalició no hauria d'estar satisfet amb el seu paquet de mesures. El Regne Unit, el Guardian, explica que al País el govern ha autoritzat els pubs a obrir fins les 5 de la matinada el dia del pròxim partit al Mundial d'Anglaterra. El partit és a les 2. I als Estats Units... El casament a Nova York de Taylor Swift i Travis Kelce centra fins i tot l'atenció dels diaris convencionals. El Wall Street Journal explica que el dispositiu per mantenir els preparatius en secrets és tan gran que es pot parlar directament d'indústria. I el New York Times fins i tot fa un article on es justifica. Explica per què una vintena dels seus periodistes cobriran la boda. Diu el diari que és un fet que indubtablement ha captat l'atenció pública.
7: I a la premsa econòmica... Aena limitarà la capacitat dels aeroports de Barajas i el Prat el 2027 davant del risc de col·lapse. Ho llegim al Cinco Días. El diari assegura que els dos aeroports més importants han arribat al seu límit. Diu que l'operadora respectarà les reserves històriques de cada aerolínia, però limitarà l'obertura de més vols. L'Economista explica que la Comissió Europea prepara una nova regulació per reforçar la indústria europea de xips. Això davant la demanda que han rebut els principals fabricants de memòries RAM als Estats Units per monopoli de mercat i encarir-ne el preu un 700%. I l'ON Economia avisa que els préstecs destinats a finançar despeses com retocs estètics, vacances o cotxes han arribat al nivell més alt de la història. Voregen els 120.000 milions d'euros, una xifra superior a la d'abans de la crisi financera del 2008.
3: I que destaquem a la premsa esportiva. Montse Raya.
0: Torna la il·lusió.
3: Torna a mig gas, veig, la il·lusió.
0: El joc de l'equip és una mica més fluid.
3: Sí.
0: Amb aquesta cançó de DPG, que és l'himne oficial d'Espanya en aquest Mundial, ens referim a la portada del diari Esport, on veiem Lamine Yamal i Cubarsí, i asseguren que la classificació contra Àustria és la millor versió de l'equip de De La Fuente al Mundial i que l'extrem de Rocafonda és un autèntic mal de cap per als austríacs. Recitar el títol a Mundo Deportivo, que destaca el rècord d'imbatibilitat de porter espanyol Unai Simón en la història dels Mundials. A l'esportiu trobem Adam Hanga, exjugador de la penya, que assegura que quan el Joventut li va oferir la renovació ja havia decidit marxar. L'històric jugador ara descansa a Hongria, però creu que encara pot jugar 5 anys més. Al País, l'entrevista és amb Joan Manuel Serrat, molt aficionat al ciclisme, parlant del Tour, que demà surt de Barcelona. Serrat cita Bogart per dir sempre ens quedarà el Tour. Carlos Arribas entrevista el cantautor de 80 anys que diu a veure si veiem hostiar-se Vinegar i Pogacar. I acabem amb una curiositat al periòdico. Els vencedors no sempre guanyen. El Losers Café de Ciutat de Mèxic, els aficionats de les seleccions que queden eliminades del Mundial, tenen una beguda de franc. Per tant, els seguidors d'Àustria, Croàcia i Algèria ja poden passar avui al Losers a veure gratis.
8: Bueno, un whisky a dormir.
3: I a la premsa del cor, l'amor també arriba precisament al Mundial. Elisenda Pineda.
9: El madridista Mbappé està imparable. Corre a caçar l'espela i marca gols com xurros. Alguna cosa hi tindrà a veure la seva parella, Esther Expósito, que l'altre dia l'animava en el partit contra Suècia. Els presents asseguren que en algun moment la van sentir cridar «Mete cuerpo, Kylian, por Dios te lo pido». El jugador Curull d'Hormona de l'amor va enviar un petó a Expósito que es va posar vermella. No sabem si pel vest del seu aimat o pel bat de sol que queia sobre la graderia. Esperem que amors com aquest siguin protagonistes d'aquest estiu i arribem al setembre amb més palpissos remenats i escalfades de morro dels nostres famosos.
3: I qui fa anys avui, Caralia?
10: Anem-hi, felicitem a l'actor Tom Cruise.
3: Tom Cruise. 66.
10: Mira, 64. També l'actor Pep Moner.
3: 75.
10: 73. Avui també fa anys Julian Assange.
3: 52.
10: 55. I acabem felicitant l'exconsellera de Presidència, Laura Vilagrà.
3: 48.
10: 50.
3: Molt bé, Sant Toral.
10: Avui és Sant Tomàs, va néixer a Galilea i va ser cridat per Jesús per integrar el grup dels 12 apòstols. L'Església Catòlica el recorda per una frase que segur que us sona, si no ho veig, no ho crec, i és que Tomàs va voler tocar les llagues de Crist abans d'acceptar que havia ressuscitat, un episodi que la tradició associa amb la seva incredulitat. L'apòstol va morir travessat per una llança cap a l'any 72. A Catalunya hi ha 8.049 persones que es diuen Tomàs. Està bé, així amb el cop, i fem una miqueta d'intenció, Ricard, perquè és que si no, avui és l'últim dia, s'ha de notar una mica de celebració i de vacances.
3: Ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és 3 de juliol del 2026, serem al quiosc vintage amb Albert Om.
11: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
12: 3 de juliol de 1976, el rei d'Espanya ha mantingut durant mig any la confiança en l'últim president de govern franquista, Carlos Arias Navarro, el mateix que va anunciar somicant la mort del dictador. Però avui fa 50 anys exactes, Joan Carles cessa Arias Navarro i nomena Adolfo Suárez nou president del govern. Un nom

0: que no estava a la llista de favorits i que era ni més ni menys que el ministre secretari general del Movimiento Franquista. Mentrestant, a Catalunya era a punt de començar la marxa per la llibertat. Milers de catalans a peu pel país reclamant l'amnistia i el retorn de l'autogovern català. Només el primer dia ja van detenir 100 persones de les columnes que sortien de l'Escala, la Sénia i Esterri d'Àneu. Acabo amb un festival que es va estrenar aquell estiu de 1976 a Barcelona, el Grec. Però llavors no l'organitzava l'Ajuntament, sinó l'Assemblea d'Actors i Directors que reclamaven un teatre al servei del poble.
1: Avui és 3 de juliol del 2026, és el 184è dia del calendari. Falten 16 dies per la final del Mundial i un dia per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
3: Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
4: He escoltat pam-pam, com si fossin dos trets. Pensava que eren petards, però no eren petards.
5: Projecte de llei de pressupostos ha estat aprovat.
6: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
7: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat.
8: Es verdad, no hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de voz en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
9: Hemos hecho un comparativo de eventos similares y tenemos la activación institucional más temprana.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Moderat.
10: A la segona excepció del diccionari diu, especialment en política o en religió, el que està allunyat dels partits o de les posicions extremes. Fins ara, Juan Manuel Moreno Bonilla era considerat com un dels líders moderats del Partit Popular. Ara que ha pactat amb Vox, no es pot dir precisament que estigui allunyat dels partits o les posicions extremes.
1: Protegir.
10: Cobrir o defensar algú o alguna cosa contra allò que l'amenaça, contra un perill o un dany. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha defensat que va protegir en tot moment el nadó maltractat pels seus pares. És el seu argument per protegir-se de l'expedient que li ha obert Salut per, precisament, no haver protegit el nadó.
1: Austriacista.
10: Austriacista, partidari de la Casa d'Àustria durant la Guerra de Successió a la Corona Hispànica, com la majoria de catalans que van triar aquest bàndol el 1714. Ahir els catalans austriacistes van quedar-se amb un pam de nas davant la contundent victòria d'Espanya contra Àustria, celebrada també per molts catalans.
1: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 450.
11: Són les incidències per cops de calor i deshidratació que van rebre els serveis urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans la primera setmana d'estiu. Un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35%.
1: 37.000.
11: El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya. L'atur baixa al juny, però menys que els últims 6 anys. El nombre de parats s'ha reduït en 450 persones.
1: 4.000 milions d'euros.
11: És la multa que haurà de pagar Google. La justícia europea ha aprovat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador.
1: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig l'escalinata central del Parlament, al mig el president Salvador Illa, la consellera Alicia Romero, també diversos diputats del PSC, d'Esquerra, dels Comuns, posen pels fotògrafs mentre Salvador Illa ensenya un document on s'hi llegeix pressupostos.
12: 3 anys i 4 mesos després, el Parlament va aconseguir ahir aprovar uns pressupostos. Mai, des de la recuperació de la democràcia, havia passat tant temps entre l'aprovació d'uns comptes i uns altres. La imatge d'ahir dels partits que van donar suport a la investidura donen aire i estabilitat al govern, cosa que li hauria de permetre esgotar els 2 anys que queden de mandat.
1: A la segona imatge veig el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que va amb bicicleta per l'Avinguda Gaudí. No porta casc, cosa que permet veure que va tenyit d'arròs. Circula per un camí flanquejat per tanques i centenars de persones el graven amb el telèfon mòbil. Ell s'acosta a un lateral per xocar la mà amb els que són a primera fila.
12: Va ser una de les grans atraccions a la presentació del Tour ahir entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Barcelona torna a ser un aparador al món. Demà i diumenge, etapes que il·lustren les dues cares que tenen aquests grans esdeveniments. Centenars de milers de persones que gaudiran, en aquest cas, d'una de les proves esportives més icòniques. Molts veïns, d'altra banda, es queixen un altre cop per les molèsties, per moure's o per entrar i sortir de casa.
1: I la tercera imatge ens arriba des de Londres. Quim Olivares, què hi veus?
13: Hi veig londinencs preparant-se per la que pot ser la tercera onada de calor. La setmana que ve, els termòmetres fregaran els 30 graus en una ciutat poc preparada. Així, viatjar en hora punta en metro, sense aire condicionat, és una experiència, podríem dir, poc gratificant. I a casa, per molts, la situació no serà millor, perquè no tenen tant dals ni persianes per frenar el sol, ni tampoc aires condicionats ni ventiladors. De fet, una de les botigues britàniques líder de venda d'electrodomèstics adverteix que treballen per reposar-ne l'estoc. La venda de ventiladors va pujar un 3.000% i la dels aires condicionats un 330% durant la passada onada de calor.

0: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Una balena beluga, com les llenties, acaba de ser mare que s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb

0: Diu també que els científics feia 3 mesos que la vigilaven gràcies a un xip de seguiment que van posar-li estant embarassada. Després de parir i un cop la seva cria va passar el període d'alletament, els científics van portar la balena fins al centre d'investigació per estudiar-ne la seva recuperació postpart. Doncs bé, segons la notícia, el tercer dia, ben d'hora al matí, just abans que sortís el sol, la balena va saltar les tanques i es va escapar a mar obert. Com que podien rastrejar-la gràcies al xip de seguiment, van descobrir que la balena va tornar al lloc on havia deixat la seva cria i van aconseguir retrobar-se.
1: Això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
4: L'auditoria continua sent una peça clau per garantir la transparència i la confiança en l'àmbit empresarial. Aquesta setmana, el Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya celebra la 36a edició del Fòrum de l'Auditoria Professional sota el lema Auditoria, orgull de professió. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, una formació especialitzada orientada a preparar professionals per afrontar amb rigor els reptes de l'auditoria i la gestió comptable.
3: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
0: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que una balena beluga que acabava de ser mare s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb la seva cria a mar obert és una notícia falsa. Tot i que és fals, la història és tan emotiva que s'està fent força viral a les xarxes socials. El mateix centre d'investigació citat en la notícia d'Alaska ha desmentit la notícia i les imatges que circulen on veiem la balena saltar les tanques ha estat feta amb intel·ligència artificial.
1: Gràcies, Marc.
0: Adéu, bon dia, bon estiu.
1: Bon estiu. Repassem els titulars del dia en 2 minuts, ara amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona.
5: La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de dir que els primers indicis efectivament apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Així ho revelava un testimoni a TV3.
6: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he sumat a la finestra, he vist 4 nois sortint del parc de la Pegaso.
5: Els fets han passat aquesta matinada al parc de la Pegaso, que és el districte de Sant Andreu.
1: Andalusia, Juanma Moreno s'acaba incorporant, en aquest cas amb Vox, al govern per assegurar-se la investidura.
7: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és l'anomenat prioritat nacional.
1: I avui a la Gora del Matí, Alicia Romero, consellera d'Economia, després que el govern hagi aconseguit aprovar els pressupostos.
5: Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns. 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i els Comuns. Esther Capella i Jèssica Albiach.
8: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
9: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalies i serveis públics.
1: I els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord.
7: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 càmpings, entre Canet i Santa Maria la Mar.
1: El balanç de víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits.
5: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà.
10: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
1: I 9 matí de declaracions davant de la jutja del cas Andic.
7: Avui estan citades a declarar els jutges de Martorell, les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i també un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan.
1: I en esports, la selecció espanyola de futbol passa a 8ens de final del Mundial.
5: Es va imposar per 3-0 a Àustria, d'aquesta matinada Portugal 2, Croàcia 1 i Suïssa 2, Algèria 0. Avui a les 8 juga Àustria contra Egipte i a la mitjanit Argentina contra Cap Verd.
11: Pel que fa al temps d'avui, parlem d'un temps estable. No només avui, sinó el cap de setmana i, de fet, bona part de la setmana vinent. Seguirem parlant de sol i de temperatures amb tendència a pujar. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per calor a partir de diumenge i fins dimecres de la setmana vinent. Avui alerta també amb la presència de tramuntana i el perill molt alt d'incendi, especialment a l'Empordà.
1: I pel que fa al trànsit, retencions a l'AP7 al Papiol per un vehicle avariat, Clàudia Serra.
12: Sí, a l'AP7 al Papiol en sentit Girona. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril i provoca cua de retruc, afectada també la B23 cap a l'enllaç amb aquesta AP7. Més enllà d'això, tenim les retencions en punts habituals a aquesta hora d'entrada a la ciutat de Barcelona i en trams de la ronda

0: sobretot en sentit Llobregat.
1: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalleu origen.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
7: Troba el teu lloc amb ParkClick.
8: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
9: Manu!
10: Manu!
11: Sí, bé!
9: On ets?
11: Estic al cotxe, que me'n vaig a Madrid.
9: Ah, vés a Madrid, però torna, eh?
11: Sí, però és que avui toquem allà amb Operación Triunfo, allà a l'Ufí.
9: Escolta, festa grossa, festa grossa. Última secció de Manu, per cert, a partir del 31 d'agost tornem, si voleu que dediquem alguna cançó a una persona estimada, 636-360609, com és el cas de l'Eva, aquí estem trucant ara, de part dels seus pares.
12: Amb l'intermitent del Manu de fons?
9: Sí. Gira a la dreta. Tot recte, 300 metres a l'esquerra, Manu. Eva!
13: Hola. Hola.
9: Com estàs?
13: Bé.
9: Saps on et truquem?
13: No.
9: De Catalunya Ràdio.
13: Ostres, hola.
9: Hola.
12: Hola.
9: Què estàs fent,
12: hola.
9: Eva?
13: Què?
9: Què fas? Què fas?
13: Estic a l'aeroport.
9: I on vas? On vas?
13: A Madrid.
9: Com el Manu?
11: Mira, veus?
9: Que vas amb avió, Manu, o no?
11: No, vaig amb tren.
9: Ah, llàstima. Mira, si no us podríeu saludar amb l'Eva.
12: Clar. Eva, et truquem de part dels teus pares que et volen felicitar amb aquesta fantàstica cançó d'Ava que es diu Mamma Mia.
9: Dale, Manu.

0: En punt és 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquen les retencions a la P7, al Papiol, en sentit Girona. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril i provoca cua. De retruc afectada també la B23 cap a l'enllaç amb la P7. Atenció a partir d'avui als usuaris del tram de Barcelona, perquè per obres, com dèiem, des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls parcials en tres línies, T4 entre Verdaguer i el Maresme i T5 i T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Hi ha serveis d'autobusos substitutoris.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso al barri de la Sagrera, Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada i, segons la consellera Núria Parlon, els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament abans del pare, al municipi de Fenollà, Alacant. Ahir al vespre, al domicili familiar, els agents hi van trobar els dos cadàvers i també el suposat agressor i una altra filla de la parella, tots dos ferits per arma blanca. Els bombers continuaran remullant tot el matí la zona de Canet a Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc

0: que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de 3 càmpings i va afectar un catamarà del port. La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després del terratrèmol. L'últim balanç eleva la xifra de víctimes mortals a més de 2.600. Mentrestant, el país ha seguit amb expectació el rescat d'una persona atrapada des de fa més d'una setmana sota tones de runa. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. Recuperar el pagament per l'ús de l'APSAT amb alguna fórmula consensuada a nivell estatal és la proposta al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio del secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern arran del debat obert sobre el futur d'aquesta infraestructura després de la retirada dels peatges. Un recital de l'incombustible Bryan Adams obre aquest vespre al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. Divendres actuaran Víctor Manuel i Rick Astley. I en esports, la selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, amb 2 gols d'Oyarzabal, 1 de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. 2-1 per Portugal contra Croàcia, amb gol al 93 per la classificació de l'equip de Robert Martínez. Fa només una estona, Suïssa ha passat als vuitens després de superar Algèria 2-0. Aquesta mitjanit, Argentina-Cap Verd com el partit més destacat de la jornada del Mundial. I en esports, tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès.
1: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Com us dèiem, els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de només 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera Núria Parlon ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha dit en una piulada X. Els fets han passat aquesta matinada al carrer Portugal i la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas. Diversos testimonis van trucar al 112 alertant que hi havia una baralla entre joves a la zona. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: Després dels fets, els Mossos van activar un dispositiu de recerca per detenir els possibles autors. Aquest és el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver 2 a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes, a ample centre de la ciutat. I la Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla suposadament a mans del pare al municipi del Fenollà, Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21. El pare de 53 i una altra filla de la parella els van trobar ferits amb arma blanca i els van traslladar a l'hospital. Segons l'agència EFE, va ser aquesta filla qui va alertar al 112. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista a la parella. La investigació continua oberta. I marxem ara cap a la Catalunya Nord, on els bombers continuen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de 3 càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. Anem, per tant, cap a Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
3: Torna a bufar el vent aquest matí i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings i la zona del port. Des d'ahir a les 10 10 de la nit no hi ha flames. Les tasques dels bombers se centren en remullar, sobretot la zona industrial del port, on han cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de 3 càmpings,

0: Springs, on s'han cremat uns 250 bungalows. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. En el que seria un centre cívic, els han preparat llits i els han donat de menjar. Això és el que ens han explicat els afectats.
1: There's nothing there anymore.
2: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
3: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
0: Hi ha una desena de ferits lleus.
4: Tresca Info.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tresca Info.
9: 8 minuts, ja són gairebé 2.600 els morts pel doble terratrèmol a Veneçuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats veneçolanes. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les tasques de rescat encara no s'han acabat. Caracas, Joan Biosca.
10: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, traient pit.
11: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana, con un objetivo fundamental, salvar vidas.
10: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos. I d'aquí, diu Delcy Rodríguez, l'ordre de treure els militars als carrers a controlar-ho tot.
11: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a la Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a la Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
10: Rebutja la presidenta interina veneçolana que hi hagi molts veneçolans descontents. Les xifres que ha donat la mandatària veneçolana parlen d'un gran desplegament sanitari d'auxili en coordinació, assegura, amb altres països que han enviat rescatistes i també coordinació absoluta amb Nacions Unides.
9: A més del rescat de víctimes, Veneçuela també comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Harker, l'enviat especial de Tresca Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
12: Els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics i és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a rèpliques i que la casa caigui. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallar, que coordina un equip que inspecciona i expedeix aquests informes tècnics bàsics que després tenen immediatament un seguiment.
13: Clar, davant de dir, i això on arribarà? Doncs ahir érem informats que de la feina que vam fer abans d'ahir avui s'activaven 10 brigades de 6 operaris per anar a fer les reparacions o les estabilitzacions just precises per recuperar un màxim d'habitabilitat possible.
12: Davant la magnitud del desastre, corren per la Guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesants, com el marbre i porcelànics, són els que han quedat més destruïts. En canvi, les cases humils han aguantat millor. L'Eduard i la seva dona vivien als habitatges socials que va construir Hugo Chávez fa 10 anys a la Guaira. Tots els tiren a terra, no han aguantat.
14: No soportaron al temblor, no soportaron nada y bueno, como usted se está dando de cuenta, hay mucha familia debajo de los apartamentos, muchas torres que se fueron para los lados, se doblaron, muchas quedaron enteras, se cuartearon, se partieron.
12: La maquinària pesant que està tirant a terra aquestes cases de Chávez ha revelat que estan fetes amb fullola, aïllant i premsat de fusta.

0: Rescat Info.
1: La crònica política ens porta a Andalusia. Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per escollir president. Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar un habitatge protegit, entre d'altres. Moreno volia governar en solitari, però li van faltar dos escons per revalidar la majoria absoluta.
2: És verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos governar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
1: La candidata del PSOE a Andalusia, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, critica bé així el pacte.
3: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
1: Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la dels pressupostos. L'extrema dreta exigeix al PP de València que el reculli si vol aprovar els comptes. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable. València, Alba Barbosa.
4: Vox ha presentat esmenes a la llei dels pressupostos perquè s'hi incorpori el principi de prioritat nacional, de manera que l'assignació de recursos públics sigui preferent per a les persones, diuen, amb arrelament real, durador i verificable al País Valencià. Que una llei incorpori aquest concepte vulneraria els drets dels estrangers, preservats en articles de la Constitució, assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
5: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat. Plantejar un recurs que seria més ràpid que no una impugnació davant els tribunals ordinaris.
4: Ara bé, la via per esquivar els probables recursos judicials seria diluir l'ideari de Vox sota el concepte d'arrelament.
5: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
4: Les mateixes esmenes de Vox ja tenen aquest afegitó, incorporar la prioritat nacional, però segons la legalitat vigent.
5: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
4: Dins del paraigua de la prioritat nacional, Vox proposa canviar el nom de l'Oficina Valenciana d'Inclusió pel d'Oficina d'Arrelament i Retorn i reorientar les partides per fomentar el retorn als països d'origen.
1: Un quart de nou del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i del transport públic. Clàudia Sarra, bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora destaca encara lentitud amb aturades a la P7, al Papiol en sentit Girona. Recordem que hi ha un camió avariat que talla un carril i provoca cua de retruc. També està afectada encara la B23 cap a l'enllaç amb la P7. Una altra avaria també talla un carril a la B20 entre Santa Coloma i Badalona en sentit Mataró. Hem de parlar també de transport públic perquè des d'avui hi ha diversos canvis a les línies del tramvia de Barcelona. Des d'avui fins al 14 de setembre, per obres, hi ha talls parcials en tres línies, la T4 entre Verdaguer i el Maresme i la T5 i la T6 entre Ciutadella Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Hi ha servei d'autobusos substitutoris.
0: El temps.
1: Amb el Jofre Genuer.
7: Comencem aquest divendres amb aquesta tramuntana rescalfada que persisteix a la zona de l'Empordà i que ha fet que aquesta matinada hagi sigut tòrrida en punts de l'Alt Empordà especialment, on els termòmetres no han baixat dels 26 o 27 graus. És el cas de Roses. En general, fora d'aquest sector, a la costa, valors que no han sigut tòrrids, poc per sobre dels 20. Destaquem, en tot cas, aquests gairebé 25 a Barcelona, Rodonín, o 24 a Vilassar de Dalt, Sitges, com a valors més alts, però a Tarragona, per exemple, han arribat als 20, i cap al Delta de l'Ebre, entre aquests 19 a Alcanar, 22 a Illa de Buda. Bé, a l'interior no es presenten els valors tropicals de dies enrere, i ja ho vam notar, i avui continuem amb matinades força agradables, i les temperatures més baixes a l'alta muntanya, amb aquest

0: set a Bonaigua, tot i que ha pujat una mica respecte ahir, o destacarem sobretot aquests 9, per exemple, a Viella 10, al Pont de Suert o a Prades. Bé, avui esperem que el sol es mantingui tota la jornada, només amb alguna petita nuvolada al Ripollès de cara al vespre, en tot cas, i algun núvol de vent. En general, sol i temperatures que poden recuperar-se una mica. Compte amb la tramuntana rescalfada, que mantindrà la temperatura per sobre dels 30, gairebé 35, a la zona de l'Empordà. Potser Camp de Tarragona baixi una mica la temperatura màxima respecte a dies enrere, perquè esperem que el mestral desaparegui, doni pas a marinades en punts de la costa sud. I bé, els vols més alts, doncs, al voltant d'aquests 37 o 38, al Pla de Lleida o Conca de Tremp.
1: Pendents avui de la declaració de nous testimonis davant la jutge que investigui la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Estan citat les dues filles de l'empresari i un psiquiatre. La viuda va declarar que l'home volia canviar el testament i donar part del patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Anem cap als jutjats de Martorell. Marta Vallès.
2: Els testimonis a qui la jutge prendrà declaració avui són un psiquiatre que va fer una única sessió amb Isaac Andic i el seu fill com a suport a la terapeuta familiar. També passaran pels jutjats les dues filles de l'empresari. Davant els Mossos d'Esquadra van negar, com sosté la jutgessa, que el seu germà Jonathan, imputat per homicidi per la mort del seu pare, tingués obsessió pels diners. Dimarts va declarar a la terapeuta que treballava amb pare i fill per mirar de millorar la seva relació. Hauria admès que la qüestió econòmica era sempre la principal font de conflicte entre els seus clients. També dimarts va comparèixer davant la jutgessa la vídua. Testimoni clau va explicar que Isaac Andic tenia previst canviar tot el seu testament. La intenció de l'empresari era crear una fundació per ajudar persones necessitades, una decisió que hauria reduït l'herència per als fills. Andic ha deixat un patrimoni de 4.500 milions d'euros. La jutgessa vol esbrinar si terceres persones haurien pogut tenir influència en la mort del fundador de Mango. Isaac Andic va patir una caiguda mortal el 14 de desembre de 2024 mentre anava d'excursió amb el seu fill Jonathan a Montserrat.
1: Canviem de qüestió. Salvador Illa apuntal en la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns. El president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però això sí, l'avisen que no serà un xec en blanc. Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials, Albert Prat.
3: A partir d'avui la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
4: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
3: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els Comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
6: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
3: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat.
1: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat. Primer va ser el president Salvador Illa qui, en l'últim ple del Parlament, va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de l'AP7. Ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
7: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també. L'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Seròs, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
1: Ara ve el president de l'Associació de Transportistes, ACTrans, Eduard Ayac, alerta que recuperar el peatge no eliminarà camions de l'AP7.
8: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular.
1: L'AP7 va tornar a ser el punt més conflictiu de la xarxa viària del país, amb 3 accidents en diferents punts que van provocar retencions quilomètriques.
9: 3CAT Info.
1: Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants. A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i de residència. 2 de cada 3 persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat de treballar. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els venezolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.

0: Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, como es la fase de integración.
1: Tot i l'allau d'expedients rebuts, Cancel assegura que tothom rebrà una resposta.
0: No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
1: De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció.
2: I de l'àmbit político-judicial, el jutge Santiago Petrat imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 pels delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díez. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel cas Leire després de la presidenta de la SEPI. El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat pel 16 de juliol Mercedes González i el director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista acusat d'intentar parar investigacions perjudicials per l'entorn de Pedro Sánchez. Des del govern espanyol confien que tot quedarà en no res. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial.
3: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
2: En un altre front judicial que assetja el PSOE, Hisenda ha anunciat que es personarà com a perjudicada per un possible delicte fiscal en el cas de joies trobades al despatx de l'expresident Rodríguez Zapatero.
4: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.

0: El cantant i compositor canadenc Brian Adams sobre aquesta nit al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. S'hi han programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost, Laia Claret.
1: Brian Adams arriba amb la gira Bare Bones, un espectacle en format íntim de veu, guitarra i piano exclusiu, un festival amb propostes volgudament variades. El director és Juli Quiu.
2: Precisament Brian Adams, aquest format d'espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
1: Divendres que ve, dia 10, serà el torn del cantautor Víctor Manuel. Rick Ashley, que hi actuarà el dia 18, també com Brian Adams, ha venut totes les entrades. A l'agost serà el moment de Diana Krall, Mika, Miki Núñez, Lex Ambusto o Luz Casal, entre d'altres, i tancarà el festival el dia 18 d'agost, Miguel Ríos, amb la gira El Último Vals.
0: Parlem de l'artista Jaume Plensa, que ha cedit temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell al Baix Penedès, Manel Sastre.
3: Es tracta de la peça Iolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig. Plensa ha triat la peça i la ubicació al centre dels jardins per crear un diàleg amb l'entorn i una certa mirada introspectiva.
4: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
3: La peça serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comenci el Festival Internacional de Música a l'Auditori, just davant de la Casa Museu.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia, Carme. La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Amb un 3-0, l'equip espanyol va eliminar Àustria amb 2 gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. El mataroní Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
6: Lo más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
5: Aquesta matinada, 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol de Cristiano de penal i el del triomf al 93 de Ramos. Al 112 anulen un gol a Croàcia en protestes dels aficionats d'aquesta selecció. L'entrenador portuguès, el balaguerí Robert Martínez, es mostrava orgullós de la classificació del seu equip.
7: Claro que ahora, en un mundial, precisamos de mejorar en todos los juegos, aspectos que precisamos de utilizar bien, mas acho que un día para estar muy orgulloso dos nossos jogadores, o jogo foi fantástico para o adepto en geral e para os nossos portugueses, un día moito feliz e de orgullo pelo significado do jogo tamén.
5: Dilluns a Dallas, a les 9 del vespre, Espanya-Portugal, a partir de vuitens de final del Mundial. I fa només una estona, Suïssa també ha passat als vuitens de final, en superar Algèria per 2-0, amb gols d'Embolo i Endoye. I entre aquesta nit i

0: Aquesta matina es disputaran els últims 3 partits dels 16ens de final. A partir de les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit, Argentina-Cap Verd, a Miami. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no veu Cap Verd als 16ens de final del Mundial per casualitat.
1: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
0: I a 3:45 de la matinada, últim partit de 16ens, Colòmbia gana.
2: 3CAT Info.
0: El Barça torna a la norma de l'1x1 financer. Gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou, el club blaugrana ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge per un fitxatge com el de Julián Álvarez. A l'Espanyol, per la seva banda, el primer fitxatge és l'extrem de Parets del Vallès, Àlex Calatrada, 26 anys, que ve del Castelló de la segona divisió.
3: Una mica tot, el projecte que tenien, els canvis que havien fet. Monchi va parlar amb mi des del primer moment, la confiança que tenien en mi, que van depositar, i crec que en tots els fets que s'han anat donant, crec que era un pas que tenia que donar i molt content i amb moltes ganes.
0: L'Espanyol jugarà un amistós de pretemporada el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, equip que acaba de pujar a la Premier League. I encara en futbol, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio de la consulta que el club gracienc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya. Ibar ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi de la normativa.
4: Tant el David Escuder com l'alcalde Collboni fan fins última hora, estem parlant del mes d'abril, una pressió molt forta amb el president de la Federació Espanyola i, segons tinc entès, acaba això amb una conversa doncs, molt pujada de to, on el president de la Federació Espanyola es nega amb rodon i tan sols plantejar-ho.
0: I afegim que Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
2: 3CAT Info.
0: Més coses. 2 catalans seran al Tour de França que surt demà de Barcelona. Són Joel Nicolau i Abel Balderston, de l'equip Caja Rural, un dels equips convidats a la ronda francesa. Sentim primer Joel Nicolau i tot seguit Abel Balderston.
5: És el somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
6: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
0: Demà, inici del Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.

0: Dos quarts de nou del matí, situació del trànsit. A aquesta hora, Clàudia Serra.
1: Segueixen les retencions a la P7 al Papiol en sentit Girona. Recordem que hi ha un camió avariat que talla un carril i provoca cua de retruc, afectada també la B23 cap a l'enllaç amb la P7. Una altra avaria també talla un carril a la B20 entre Santa Coloma i Badalona sentit Mataró. A la resta de carreteres força fluidesa, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat, sobretot d'entrada cap a la capital catalana.
0: Notícies més destacades a aquesta hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera a Barcelona. Tot fa pensar que ha estat un enfrontament entre bandes llatines. Els bombers continuaran remullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. I l'estratègia de prioritat nacional s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així els acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de l'extrema dreta als pressupostos. A partir d'ara també us explicarem que recuperar el pagament per l'ús de la P7 amb alguna fórmula consensuada a nivell estatal seria una proposta que el secretari de Mobilitat i Infraestructura del Govern va explicar al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio. També que avui fa 20 anys l'accident de metro de València, que va deixar 43 morts i una quarantena més de ferits. Un cas on la justícia va tardar 14 anys a dictar una sentència que no va agradar als familiars de les víctimes. I avui és la segona jornada del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, amb les actuacions de Lia Cali o Guitarrica de la Fuente. La primera jornada ahir la van protagonitzar el petit de Caledil, la canadenca Charlotte Carden o els britànics Saint Etienne. En esports, un record que destaquem.
2: Que la selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. La selecció espanyola va derrotar per 3-0 a Àustria amb dos gols d'Oyarzabal i un de Porro. Lamine Yamal ha escollit millor jugador del partit. L'equip portuguès, per la seva banda, ha eliminat Croàcia per 2-1.
0: Tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès. Dos quarts de nou i tres minuts, els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Els fets han passat aquesta matinada al carrer Portugal. Diversos testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
3: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assumat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mort a la Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. Fins ara el govern vinculava aquests incidents a les màfies i al tràfic de drogues. I el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, deia això aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio.
4: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial, doncs, que en aquest moment doncs sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: També aquesta setmana, al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin King i que ara fa xerrades en escoles i instituts, i alertava que la violència relacionada amb les bandes està més present del que pot semblar.
5: De lo que nos estamos preocupando y por lo que yo me dedico a esto es porque hay chavales matando a chavales. Y chavales muriendo a manos de chavales. Hay chavales dispuestos a matar y dispuestos a morir por esto. Y esto que voy a decir suena un poco mal, pero y no se matan más porque no tienen buena puntería a veces. Pero, o sea, no todas las agresiones acaban en muerte, afortunadamente. Pero hay una cantidad de agresiones y con armas blancas e incluso ya estamos encontrando armas de fuego que es preocupante.
0: Els Mossos han activat de matinada un dispositiu de recerca per detenir els possibles autors i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Estem pendents de la Catalunya Nord, on els bombers continuen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de tres càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. Anem cap a Canet de Rosselló i tenim a la Núria Pereira amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
6: Torna a bufar el vent aquest matí i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings i la zona del port. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames, les tasques dels bombers se centren en remullar, sobretot la zona industrial del port, on han cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de tres càmpings, on s'han cremat uns 250 bungalows. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. En el que seria un centre cívic, els han preparat llits i els han donat de menjar. Això és el que ens han explicat els afectats.
7: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
8: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
6: Hi ha una desena de ferits lleus.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dos quarts i mig de nou, Juanma Moreno pacta l'entrada de Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del PP amb Vox dona una vicepresidència als d'Abascal i apunta-li la prioritat nacional que relega els estrangers a la cua a l'hora de rebre ajudes, per exemple. Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui no només als pactes del govern d'Andalusia, també Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la de pressupostos. L'extrema dreta exigeix al PP valencià que el reculli si vol aprovar els comptes. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable. València, Alba Barbosa.
10: Vox ha presentat esmenes a la llei dels pressupostos perquè s'hi incorpori el principi de prioritat nacional, de manera que l'assignació de recursos públics sigui preferent per a les persones, diuen, amb arrelament real, durador i verificable al País Valencià. Que una llei incorpori aquest concepte vulneraria els drets dels estrangers, preservats en articles de la Constitució, assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
11: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat. Plantejar un recurs que seria més ràpid que no una impugnació davant els tribunals ordinaris.
10: Ara bé, la via per esquivar els probables recursos judicials seria diluir l'ideari de Vox sota el concepte d'arrelament.
11: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
10: Les mateixes esmenes de Vox ja tenen aquest afegitó, incorporar la prioritat nacional, però segons la legalitat vigent.
11: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo qual se ponen la venda antes de la herida.
10: Dins el paraigua de la prioritat nacional, Vox proposa canviar el nom de l'Oficina Valenciana d'Inclusió pel d'Oficina d'Arrelament i Retorn i reorientar les partides per fomentar el retorn als països d'origen.
0: Continuem a València i és que avui fa 20 anys a l'accident de metro que hi va haver, hi van morir 43 persones i hi va haver 47 ferits i la justícia va tardar 14 anys a dictar una sentència. Tornem, per tant, a València, ara amb la Pepa Ferrer.
12: A la catàstrofe la van seguir la batalla pel relat i el dolor d'unes víctimes que van eixir al carrer demanant justícia. Han passat 20 anys, però se n'ha après molt poc.
13: De no quede de realizar una verdadera investigación para que no les pudiera salpicar, estamos viendo que se repite el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
12: Rosa Garrote va perdre la seva germana i és la presidenta de l'Associació de Víctimes.
13: Mi dolor ha servido para algo y ahora ves que no ha servido para nada porque que hay muchos políticos que solo se preocupan pues, por salvar su puesto y que realmente no están al servicio de la ciudadanía.
12: En més de 24 hores el govern valencià va comunicar la causa de l'accident, la velocitat.
13: No se puede engañar a toda la sociedad saliendo a la televisión, a los medios de comunicación, a decir que la culpa es del conductor.
12: I va apuntar el responsable, el maquinista. El cas es volia tancar ràpid. 5 dies després, el papa Benet XVI arribava a València. La comissió d'investigació es va fer aquell mateix estiu, va durar 4 dies, i el president Francisco Camps no es va reunir mai amb les víctimes.
14: tots els directius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i els compareixents convocats per el Partit Popular anaven tots amb les respostes preparades.
12: Laura Ballester és periodista del diari Levante.
14: Per poder descartar qualsevol problema, tant en la línia com en els trens, i instaurar el mantra que l'accident era imprevisible e inevitable.
12: Per al govern valencià no calien sistemes de seguretat, no calien balisses de frenada, però aquell mateix estiu en va instal·lar 16. La justícia trigaria més a arribar. El 2020, 14 anys després, una sentència va condemnar 4 exdirectius de Ferrocarrils per un delicte d'homicidi imprudent. Cap d'ells entraria a la presó.
0: Marxem ara cap a Washington.
9: 3CAT Info.
0: El president dels Estats Units encara la celebració del 250è aniversari de la Declaració d'Independència, assegurant l'èxit de les guerres iniciades sota el seu mandat i lloant les seves pròpies idees. Donald Trump visitarà avui l'emblemàtic Mount Rushmore abans de presidir demà uns focs d'artifici, segons ell mateix, sense precedents. Corresponsal Oriol Serra.
15: Poc més de 24 hores abans del dia de la independència, Donald Trump ha començat una campanya intensa d'autoelogis. En una entrevista a la cadena CNBC, el president nord-americà ha assegurat tenir el mèrit d'haver fet que la indústria de la intel·ligència artificial dels Estats Units sigui capdavantera mundial. Trump també ha equiparat els conflictes de Venezuela i l'Iran.
16: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera estem fent el mateix a l'Iran. És una situació molt més complexa.

0: Avui Donald Trump visitarà el Mount Rushmore, la muntanya on hi ha esculpides les cares de quatre presidents dels Estats Units. Demà serà el torn d'uns focs d'artifici al mall de la capital dels Estats Units amb un cost de 30 milions de dòlars.
1: Quatre morts i una desena de ferits en nous atacs de Rússia aquesta nit contra Ucraïna, l'endemà del bombardeig més massiu contra la capital, Kiev, que ha fet almenys 30 morts. Ucraïna ha demanat als països aliats que li enviïn més bateries antiaèries i més ajuda militar. Kiev alega que no pot fer front als atacs massius russos amb míssils i drons. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, afirma que més míssils Patriot s'haurien salvat vides de civils i per això creu que s'haurien d'enviar i amb urgència.
2: El més important, i per descomptat li demanem al president Trump i al seu equip, és afanyeu-vos. Únicament això, no necessitem gaires paraules més. Ja veieu el que passa quan l'ajuda arriba a Ucraïna lentament.
1: L'ONU i la Unió Europea han condemnat l'atac i han anunciat noves sancions a Moscou.
3: 3Cat Info.
1: A 3Media haurà d'indemnitzar la socorrista que, per explicar un incident a la piscina de Madrid on treballava, va fer servir aquesta expressió, la he liado parda, una expressió que es va fer viral. L'Audiència de Madrid considera que l'ús de la imatge i la veu en paròdies va lesionar el seu honor i condemna a 3Media a pagar-li 50.000 euros més interessos. El vídeo es va gravar el 2008 en una entrevista dels serveis informatius d'Antena 3 en què la socorrista explicava les conseqüències d'haver barrejat diversos components químics. Es va viralitzar i durant anys, segons la sentència, li ha causat greus problemes psicològics i laborals. Ho explica la professora de Dret Civil de la UAB, Susana Navas.
4: Aquí la clau és que s'ha ocasionat un perjudici, s'ha ocasionat un dany i ella ho prova amb diferents informes que ha tingut tots uns danys de salut psicològics, inclús ha hagut de canviar de feina, l'han assetjat també a la feina.
1: La sentència ordena a 3Media retirar el vídeo de totes les seves plataformes. I ara, Rosalia. Com se'n diu, comença amb una veu masculina, però és una nova i misteriosa cançó de Rosalía avançada al seu concert d'aquest dimecres a Los Angeles. L'artista no va cantar-la en viu, però en va fer sonar un fragment gravat de poc més d'un minut en què se sent un cantant amb una veu masculina que recorda l'accent i l'estil de Bad Bunny. Aquesta manera de presentar la cançó recorda el gest que Rosalía va fer el 2022 durant la gira del disc Motomami. En aquella ocasió va estrenar Despecha, que es va acabar convertint en la cançó de l'estiu. Les xarxes van plenes d'especulacions que intenten identificar aquesta veu masculina, perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni tampoc l'artista que hi col·labora.

0: Doncs així hem arribat a 9:15 del matí. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, un accident talla un carril a la C15 Cabrera d'Anoia en direcció Vilafranca del Penedès. Precaució perquè hi ha lentitud en aquest punt. A l'entorn més proper de Barcelona, més fluïdesa ja a la P7, entre el Papiol i Sant Cugat, sentit Girona, on s'ha avariat un camió. Una altra avaria talla un carril a la B20. Hi ha lentitud encara entre Santa Coloma i Badalona en sentit Mataró. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, retards habituals. Destaca la línia R15, el tren que ha sortit de l'estació de França de Barcelona i havia d'arribar a Reus a 9:15 del matí, circula amb 50 minuts de retard. Atenció també als usuaris del tramvia, perquè per obres des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls en tres línies. La T4 no funciona entre Verdaguer i el Maresme i la T5 i la T6 no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Hi ha servei d'autobusos substitutoris.
0: El temps. Jofre Genoé.
2: Continuarem sota els efectes d'aquesta situació de temperatura normalitzada, de calor típica d'estiu, potser en alguns indrets concrets on la calor es dispari una mica, sobretot cap a l'Empordà amb aquesta tramuntana rescalfada. De fet, hem tingut una matinada tòrrida, clarament, amb valors que han baixat dels 26 o 27 graus, al cas de Roses, per exemple, i sobretot al llarg del dia

0: valors que poden arribar als 35 en aquest indret o fins i tot superar puntualment els 35, amb 37 o 38 a les zones més càlides de Ponent, Pla de Lleida, Conca de Tremp. A la resta, insistim que en general s'espera una calor normal o una mica intensa i la temperatura pujant sobretot cap a l'àrea del Pireu, amb un ambient assolellat, només alguns núvols prims de vent poc importants i alguna petita nuvolada que pot sorgir cap a la zona dels Ripollets. El mestral avui desapareixerà, per tant les màximes al Camp de Tarragona haurien de ser una mica més baixes. Al llarg del cap de setmana, la calor que apunta a anar tirant cap amunt, però ho notarem sobretot a partir de diumenge i la setmana que ve, que sembla que ens podria afectar un nou episodi de calor molt intensa.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Avui, segona jornada del Festival Vida, Vilanova i la Geltrú hi actuaran Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Remei de Calafresca. Van inaugurar el festival ahir la macroprocessó barreja de música i de cultura popular del Petit de Caledil i les actuacions de la canadenca Charlotte Cardin o els britànics Saint Etienne, corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
3: La processó metafísica que ha pensat i executat el cantant de Guissona, el Petit de Caledil, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta sorprenent. Ha combinat cultura popular de Valladolid dos vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ell a l'escenari.
4: Jo he sentit dir temps lliure per anar esperant.
3: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt. I també han atret molt públic els britànics Saint Etienne. Avui, segon dia del festival, amb altres propostes com Lia Cali o Guitarrica de la Fuente, i demà, tercer i últim dia, les cantants Amaya i Maria Arnal o Fat Slim Boy. El festival té bona salut. En aquesta edició s'han esgotat tots els abonaments pels tres dies abans de començar. L'entorn espectacular de la Masia en Cabanyes, entre pins i oliveres, amb llums que es projecten sobre els arbres, crea unes il·lusions òptiques que li donen un ambient molt màgic.
2: Grans bandes clàssiques del metal i el punk complen el parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana. Avui arrenca el Barcelona Rock Fest amb noms com Megadeth, Offspring o Evaristo. Mar Ruiz.
5: Megadeth és un dels principals caps de cartell del festival i també una de les quatre grans bandes al thrash metal. El grup de Dave Mustaine encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i amb Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc a festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion. I també hi haurà hardcore amb The Offspring. Encara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80 com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com els suecs Sabaton. Una altra de les actuacions destacades serà la dels germans Cavalera, l'ànima de Sepultura, que retrà en homenatge a un dels seus discos més rellevants, Chaos AD. Un altre dels noms interessants del cartell són els alemanys Tankard, que barregen metal amb humor.
2: I passem a les sales de cinema, que donen la benvinguda a una nova aventura dels Minions, Minions and Monsters. S'estrena juntament amb l'última pel·lícula de Robin Hood i una producció filipina d'Albert Serra. Ens ho explica el Marc Garriga.
6: Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre.
7: Els Minions tornen igual de divertits, enèrgics, enginyosos i destralers que sempre, i en català. L'inici de Minions and Monsters és delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen la recerca constant d'un dolent a qui servir. El que passa és que el responsable actual de la saga porta més de 10 anys i es comença a repetir. Veure com els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood és la part més divertida, però quan arriben els monstres del títol, tot es torna monòton i previsible.
8: Would you like to know a secret?
7: A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic, arrogant i pràcticament omnipotent, i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb una atmosfera embriagadora i un aire de llegenda excepcional.
9: Soul
8: Sant Medi.

0: £500,000 for this Stradivarius cello.
1: Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments.
2: Qu'est-ce qu'on va en faire?
3: La joia de la setmana és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'un quartet de músics que complit

0: El carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, s'està especialitzant en films d'acció extrema on, amb aquest posat de no haver trencat mai un plat, acaba destapant-se com un justicier implacable. Igual de bèstia com les dues parts de Nadie, A Normal és un xèrif substitut temporal d'un petit poble on res és el que sembla. És una pel·lícula amb poques pretensions, absurda, però molt digna, imaginativa i molt entretinguda.
1: Esto de coña no.
2: I a mi m'ha venit la regla, te jodé.
0: Completen les novetats el drama 9 lunes sobre l'embaràs d'un home trans, una mica feixuga i poc creïble, Magallanes, una cinta contemplativa gairebé indigesta del filipí Lav Díaz, produïda per Albert Serra, una satírica versió de La caza, de Carlos Saura, Dia de caza, la nova cinta de les responsables de Chavales, Hermanos, i dos drames basats en fets reals, la pel·lícula italiana Coses que no olvidaré i la francesa Lady Nazca, que també arriba en versió en català.
1: ¿Y a todo esto, cariño? ¿Quién es el padre?
2: ¿Quién va a ser? ¿Angelito?
1: Que no, listo. Me refiero al otro padre.
3: I avui arrenca la Seu d'Urgell la 15a edició del FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Fins al 23 d'agost hi ha programats una cinquantena de concerts a 36 municipis de Catalunya, Andorra i a la Catalunya Nord, la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
4: El concert inaugural serà aquest vespre a la catedral de la Seu d'Urgell amb les petites joies de la catedral de Barcelona, una producció pròpia del festival que recupera músiques amagades durant segles. Josep Maria Dutren és el director del festival.
5: Aquest any hem optat per una sèrie de grans i petites alhora joies que són bàsicament a la catedral de Barcelona, grans en el sentit que són fantàstiques i petites perquè són, és una col·lecció de peces sueltes de compositors diversos.
4: Seran 50 concerts de música medieval, barroca o del Renaixement adaptats a cada espai com esglésies, santuaris o monestirs i tots acompanyats d'activitats com visites guiades o tastos gastronòmics.
5: És molt eclèctic, com sempre, cuidant sempre molt dues coses. Una, l'adequació de cada concert a cada espai, i tots els concerts tenen cadascun la seva activitat també, visites guiades normalment, però no necessàriament de monuments, sinó que n'hi ha moltes de tipus natural o nuclis antics dels municipis, variat de tot, ja dic que les anem canviant cada any.
4: La programació del FEMAP va començar ja al juny amb 24 concerts a residències de gent gran i equipaments socials per apropar la música a col·lectius amb dificultats d'accés a la cultura.
3: I així arribarem a les 9 del matí.
6: Esports.
3: Amb el Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
7: Bon dia, Carme. La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Ahir l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb dos gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. El mataroní Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
8: Más grande que hay en el fútbol, no. Yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
7: Per la seva banda, Portugal ha superat Croàcia per 2-1 amb certa polèmica. Al minut 112, gol anul·lat a Croàcia, que hagués suposat l'empat a 2 i, per tant, la pròrroga. El seleccionador portuguès, el balaguerí Robert Martínez, es mostrava orgullós de la classificació del seu equip.
9: Claro que ahora, en un mundial, precisamos de mejorar en todos los juegos, aspectos que precisamos de utilizar bien, mas acho que un día, para estar muy orgulloso dos nuestros jugadores, el juego fue fantástico para el adepto en general y para los nuestros portugueses, un día muy feliz y de orgullo por el significado del juego también.
7: Dilluns que ve, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, als vuitens de final del Mundial. A primera hora del matí s'ha jugat el Suïssa 2, Algeria 0, amb gols d'Embolo i Endoye. I entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de setzens de final. A les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit, Argentina-Cap Verd a Miami. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no vol menys tenir Cap Verd.
10: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
7: I a dos quarts de quatre de la matinada jugarà l'últim partit dels setzens de final, s'enfrontaran les seleccions de Colòmbia i de Ghana.
6: 3CAT Info.
7: El Barça tornen a la norma de l'1x1 financer, gràcies a la sortida de jugadors com Robert Lewandowski, Ansu Fati i Iñaki Peña, i també per l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Ara el club blaugrana ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge per un fitxatge com el de Julián Álvarez.

0: Mentrestant, l'espanyol Àlex Calatrava, extrem de Parets del Vallès de 26 anys, és el primer fitxatge de la temporada.
1: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. I per mi és una oportunitat que no puc que marxi i, bueno, doncs, un somni fet realitat.
0: Calatrava prové del Castelló de la segona divisió. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, equip que acaba de pujar a la Premier League. Encara en futbol, el president de l'Europa, Héctor Ibarra, ha parlat al Tot Costa, de Catalunya Ràdio, de la consulta que el club gracienc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya i la impossibilitat de jugar a l'estadi si no hi ha gespa natural.
2: És a dir, l'escenari inicial plantejat amb l'Ajuntament és no s'instal·larà gespa natural a cap camp de la ciutat de Barcelona.
3: D'acord.
2: Aquesta és la premissa en la que vam començar a treballar. El motiu és molt senzill. És a dir, substituir un camp de gespa artificial per un camp de gespa natural suposa reduir el possible ús del camp d'una manera dràstica.
0: Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi de la normativa. I afegim que el Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: Ahir es va fer la presentació dels equips que participaran a partir de demà al Tour de França, un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins la Sagrada Família, tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels equips convidats són Joel Nicolau i Abel Balderston.
5: És lo somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
6: Clar, des de que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
0: Demà inici del Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. I el torneig de Wimbledon, el barceloní Marcel Granollers, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos, ha passat la primera ronda del torneig en derrotar el duet Galloway i Pierce en dos sets per 7-6 i 6-3.
4: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula a aquesta hora a carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Força tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres, sense retencions destacades, tret de punts amb una mica més d'intensitat a l'entorn de Barcelona. I recordem que un accident talla un carril a la C15, a Cabrera d'Anoia, en direcció Vilafranca del Penedès. Hi ha lentitud en aquesta zona.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, a Barcelona. Els fets han passat aquesta matinada i, segons ha informat la consellera Núria Parlon, la consellera d'Interior, els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Els bombers continuaran remullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de 3 càmpings i va afectar també un catamarà del port.

La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. L'últim balanç eleva la xifra de víctimes mortals a més de 2.600 morts. Mentrestant, el país ha seguit amb expectació el rescat d'una persona atrapada des de fa més d'una setmana sota la runa. Recuperar el pagament per l'ús de la P7 amb alguna fórmula consensuada a nivell estatal és la proposta que ha fet el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio al secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal. Això arran del debat reobert sobre el futur d'aquesta infraestructura després de la retirada dels peatges.

0: L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte d'Andalusia que porta el popular Juanma Moreno Bonilla a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. I un recital de Bryan Adams obre aquest vespre al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. Divendres actuaran Víctor Manuel i Rick Ashley. A l'agost serà el torn de Diana Kroll, Lax en Busto o Luz Casal. És un festival que tancarà el 18 d'agost amb Miguel Ríos.
1: Esports.
2: La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial després d'eliminar Àustria per 3-0 amb dos gols d'Oyarzabal i un de Pedro Porro. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1, jugat fa unes hores. Suïssa 2, Algèria 0. Encara el Mundial entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims partits de setzens de final. A partir de les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit Argentina-Cap Verd a Miami i a 3:45 Colòmbia-Ghana. I el Barça tornant a la norma de l'1x1 financer gràcies a la sortida de jugadors com Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña.
0: I el temps, tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o al Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, passant 4 minuts de les 9, us acompanya a aquesta hora i fins al punt de les 10 del matí, Estel Batet Carles.
1: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
0: Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, ho ha dit en una piulada a la xarxa social X. Els fets van passar ahir, cap a les 11 de la nit, al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves en aquesta zona. Fins al lloc on va passar s'hi va desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar el menor sense èxit. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
4: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist 4 nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver 2 a la zona franca, un a Sant Martí i un altre al carrer Balmes. Fins ara, el govern vinculava aquests incidents a les màfies i al tràfic de drogues i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, deia això justament aquesta setmana, al matí de Catalunya Ràdio.
5: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial doncs, que en aquest moment doncs sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: També aquesta setmana, al matí de Catalunya Ràdio, parlaven amb Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades en escoles i instituts. Ella alertava que la violència relacionada amb les bandes està més present del que sembla.
6: De lo que nos estamos preocupando y por lo que yo me dedico a esto es porque hay chavales matando a chavales y chavales muriendo a manos de chavales. Hay chavales dispuestos a matar y dispuestos a morir por esto. Y esto que voy a decir suena un poco mal, pero y no se matan más porque no tienen buena puntería a veces. Pero, o sea, no todas las agresiones acaban en muerte, afortunadamente. Pero hay una cantidad de agresiones y con armas blancas e incluso ya estamos encontrando armas de fuego que es preocupante.
0: Els Mossos han activat de matinada un dispositiu de recerca per detenir els possibles autors, ja que diversos testimonis asseguren que van veure fugir 4 joves del lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. I la Guàrdia Civil, d'altra banda, investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament a mans del pare, al municipi del Fenollar, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar, van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21. El pare de 53 anys i una altra filla de la parella els van trobar ferits amb arma blanca i els van traslladar a l'hospital. Segons l'agència EFE, va ser aquesta filla qui va alertar el 112. Fonts policials apunten que no constaven antecedents de violència masclista a la parella. La investigació, però, a tot això continua oberta. Mig quart de 10 del matí, seguim pendents avui de la Catalunya del Nord. Els bombers segueixen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de tres càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. Anem cap a Canet de Rosselló, allà hi tenim la Núria Peraire amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
3: Torna a bufar el vent aquest matí i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings i la zona del port. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames. Les tasques dels bombers se centren en remullar, sobretot la zona industrial del port, on han cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de tres càmpings, on s'han cremat uns 250 bungalows. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. En el que seria un centre cívic, els han preparat llits i els han donat de menjar. Això és el que ens han explicat els afectats.
7: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
8: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
3: Hi ha una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. Ens traslladem ara a Veneçuela. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. Ho ha confirmat el ministre d'Assumptes Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez. El total de víctimes confirmades de la catàstrofe ja s'enfila fins als 2.600 morts i als 12.400 ferits. És l'últim balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats veneçolanes. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després d'aquest doble terratrèmol, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les tasques de rescat encara no s'han acabat. Des de Caracas, Joan Biosca.
9: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, traient pit.
10: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana, con un objetivo fundamental, salvar vidas.
9: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos. I d'aquí, diu Delcy Rodríguez, l'ordre de treure els militars als carrers a controlar-ho tot.
10: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos i obstaculitzar.
9: Rebutja la presidenta interina veneçolana que hi hagi molts veneçolans descontents. Les xifres que ha donat la mandatària veneçolana parlen d'un gran desplegament sanitari d'auxili en coordinació, assegura, amb altres països que han enviat rescatistes i també coordinació absoluta amb Nacions Unides.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. La Generalitat ha imposat i notificat sancions de 30.000 euros a tres grans tenidors i té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació. Això segons ha avançat l'agència EFE. A banda d'aquests expedients sancionadors ja tancats, la Generalitat n'està tramitant 654 més a través de les agències d'habitatge i consum. S'estudien possibles incompliments com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència preferència als anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta es va aprovar l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. A més, fruit d'un pacte entre el PSC i els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les. Avui declaren nous testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Estan citades les dues filles de l'empresari i també un psiquiatre. La vídua va declarar que l'home volia canviar el testament i donar part del patrimoni a una fundació per gent necessitada. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
11: Els testimonis a qui la jutge prendrà declaració avui són un psiquiatre que va fer una única sessió amb Isaac Andic i el seu fill com a suport a la terapeuta familiar. També passaran pels jutjats les dues filles de l'empresari. Davant els Mossos d'Esquadra van negar, com sosté la jutgessa, que el seu germà Jonathan, imputat per homicidi per la mort del seu pare, tingués obsessió pels diners. Dimarts va declarar la terapeuta que treballava amb pare i fill per mirar de millorar la seva relació. Hauria admès que la qüestió econòmica era sempre la principal font de conflicte entre els seus clients. També dimarts va comparèixer davant la jutgessa la vídua. Testimoni clau va explicar que Isaac Andic tenia previst canviar tot el seu testament. La intenció de l'empresari era crear una fundació per ajudar persones necessitades, una decisió que hauria reduït l'herència per als fills. Andic ha deixat un patrimoni de 4.500 milions d'euros. La jutgessa vol esbrinar si terceres persones haurien pogut tenir influència en la mort del fundador de Mango. Isaac Andic va patir una caiguda mortal el 14 de desembre de 2024 mentre anava d'excursió amb el seu fill Jonathan a Montserrat.
0: Gràcies, Marta. I a poc més d'un minut per arribar a un quart de deu, afegim també que el secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de la P7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat. Primer va ser el president Salvador Illa qui, en l'últim ple del Parlament, va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de la P7. Ahir, en declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
12: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: Però el president de l'Associació de Transportistes AC Trans, Eduard Ayac, alerta que recuperar el peatge no eliminarà camions de la P7.
13: Si tornem a posar peatges, en els camions no ens canvia res. Se'ns incrementa un cost i prou. És efecte dissuasori per aquí, pel vehicle particular.
0: La P7 va tornar a ser ahir el punt més conflictiu de la xarxa viària del país, amb tres accidents en diferents punts que van provocar retencions quilomètriques. Doncs bé, dit això, comprovem ara quin és l'estat del trànsit a aquesta hora. Per saber si hi ha incidències a algun punt de carreteres i autopistes del país, fem una nova connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
14: Bon dia. Doncs força tranquil·litat a aquesta hora a les carreteres. No hi ha retencions destacades, tret d'alguns punts habituals amb una mica més d'intensitat a l'entorn de la ciutat de Barcelona. Pel que fa al transport públic a Rodalies, avui és un nou dia amb retards habituals. Destaca la R15, el tren que havia de sortir de Reus a les 9:06 cap a l'estació de França de Barcelona, sortirà finalment a les 9:41, i a l'R11, el tren que ha sortit també de l'estació de França i havia d'arribar a Portbou, a 9:45 circula amb prop de mitja hora de retard. Recordem també als usuaris del tram de Barcelona que per obres des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls en tres línies del tram Besòs. La T4 no funciona entre Verdaguer i el Maresme, i la T5 i la T6 no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Hi ha servei d'autobusos substitutors.
0: Gràcies, Clàudia. Bon dia.
14: Bon dia.
1: El temps.
0: Amb la previsió d'en Jofre Genuet.
15: Comencem aquest divendres amb aquesta tramuntana rescalfada que persisteix a la zona de l'Empordà i que ha fet que aquesta matinada hagi sigut tòrrida, en punts de l'Alt Empordà especialment, on els termòmetres han baixat dels 26 o 27 graus. El cas de Roses, en general, fora d'aquest sector, a la costa, valors que no han sigut tòrrids, poc per sobre dels 20. Destacarem, en tot cas, aquests gairebé 25 a Barcelona, arrodonint, o 24 a Vilassar de Dalt, Sitges, com a valors més alts, però a Tarragona, per exemple, han arribat als 20, i cap al Delta de l'Ebre, entre aquests 19 a Alcanar, 22 a Illa de Buda. Bé, a l'interior no es presenten els valors tropicals de dies enrere, i ja ho vam notar, i avui continuem amb matinades força agradables, i les temperatures més baixes a alta muntanya, amb aquest 7 a Bonaigua, tot i que ha pujat una mica respecte ahir, o destacarem sobretot aquests 9, per exemple, a Viella, 10 al Pont de Suert o a Prades. Bé, avui esperem que el sol es mantingui tot

0: tota la jornada, només amb alguna petita nuvolada al Ripollès de cara al vespre, en tot cas, i algun núvol de vent. En general, sol i temperatures que poden recuperar-se una mica. Compte amb la tramuntana rescalfada, que mantindrà la temperatura per sobre dels 30, gairebé 35, a la zona de l'Empordà. Potser Camp de Tarragona baixi una mica la temperatura màxima respecte a dies enrere, perquè esperem que el mestral desaparegui, doni pas a marinades en punts de la costa sud. I bé, els vols més alts, doncs, al voltant d'aquests 37 o 38, al Pla de Lleida o Conca de Tremp.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu, per què no se't desfà?
3: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
2: I se't transmet el fred a la mà?
3: Suposo.
2: Oh.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Evitem el soroll.
7: Ens allunyem de les estridències.
6: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
7: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
8: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
6: Un informatiu sense presses.
7: Per donar context als grans titulars.
8: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
9: Seguim passant 4 minuts d'un quart de 10 del matí. Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del PP amb els de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per escollir president. Vox entra, per tant, al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes és l'anomenada prioritat nacional que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit. Això entre altres mesures. Juanma Moreno Bonilla volia governar en solitari, però li van faltar dos escons per revalidar la majoria absoluta.
10: És verdad que el resultado nuestro no hacía pensar que podíamos governar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
9: La candidata del PSOE a Andalusia, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, criticava així aquest pacte.
11: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
9: Doncs, com us deien, Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, també Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, concretament a la llei de pressupostos. L'extrema dreta exigeix al PP valencià que el reculli si vol aprovar els comptes. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei podria impugnar-se. Des de València ho ampliem amb l'Alba Barbosa.
12: Vox ha presentat esmenes a la llei dels pressupostos perquè s'hi incorpori el principi de prioritat nacional, de manera que l'assignació de recursos públics sigui preferent per a les persones, diuen, amb arrelament real, durador i verificable al País Valencià. Que una llei incorpori aquest concepte vulneraria els drets dels estrangers, preservats en articles de la Constitució, assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
13: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat. Plantejar un recurs que seria més ràpid que no una impugnació davant els tribunals ordinaris.
12: Ara bé, la via per esquivar els probables recursos judicials seria diluir l'ideari de Vox sota el concepte d'arrelament.
13: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
12: Les mateixes esmenes de Vox ja tenen aquest afegitó, incorporar la prioritat nacional, però segons la legalitat vigent.
13: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se ponen la venda antes de la herida.
12: Dins el paraigua de la prioritat nacional, Vox proposa canviar el nom de l'Oficina Valenciana d'Inclusió pel d'Oficina d'Arrelament i Retorn i reorientar les partides per fomentar el retorn als països d'origen.
9: Gràcies, Alba Barbosa, des de València.

0: I aquest és el cantant i compositor canadenc Bryan Adams, cobra aquesta nit al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell. Farà amb les entrades exaurides. Al Festival de Calella s'hi han programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost, Laia Claret.
1: Bryan Adams arriba amb la gira Bare Bones, un espectacle en format íntim de veu, guitarra i piano exclusiu. Un festival amb propostes volgudament variades. El director és Juli Quiu.
2: Precisament Bryan Adams, aquest format d'espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
1: Divendres que ve, dia 10, serà el torn del cantautor Víctor Manuel. Rick Ashley, que hi actuarà el dia 18, també com Bryan Adams, ha venut totes les entrades. A l'agost serà el moment de Diana Krall, Mika, Miki Núñez, L'Exambusto o Luz Casal, entre d'altres, i tancarà el festival el dia 18 d'agost Miguel Ríos amb la gira El Último Vals.

0: I l'artista Jaume Plensa cedeix temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Des d'allà ens ho explica en Manel Sastre.
1: Es tracta de la peça Yolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig. Plensa ha triat la peça i la ubicació al centre dels jardins per crear un diàleg amb l'entorn i una certa mirada introspectiva.
2: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
1: La peça serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comenci el Festival Internacional de Música a l'Auditori, just davant de la Casa Museu.
0: I encara una altra proposta per aquest cap de setmana. Avui arrenca a la Seu d'Urgell la 15a edició del FEMAP. És el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Fins al 23 d'agost hi ha programats una 50a de concerts a 36 municipis de Catalunya, Andorra i també la Catalunya del Nord.
3: Esports.
0: Actualitat esportiva fins al punt de 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
4: Bon dia, Estel. La selecció espanyola de futbol jugarà contra la de Portugal als vuitens de final del Mundial. Ahir, l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb 2 gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. A més, el mataroní Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
5: El más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
4: Per la seva banda, Portugal supera Croàcia per 2-1 amb certa polèmica, i és que al minut 112 de partit l'àrbitre ha anul·lat un gol a Croàcia que hagués suposat l'empat a 2. Dilluns vinent, per tant, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, eliminatòria de vuitens de final del Mundial de Futbol. I a primera hora del matí ha finalitzat el Suïssa 2, Algèria 0, amb gols d'Embolo i Endoye. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final. Són l'Austràlia-Egipte a partir de les 8, l'Argentina-Cap Verd a mitjanit, a Miami, Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no vol menys tenir Cap Verd.
6: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
4: I a 3:15 de la matinada, últim partit de la ronda de setzens, s'enfronten Colòmbia i Ghana.
3: 3CAT Info.
4: El Barça tornen a tenir la norma de l'1-1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional, gràcies a la sortida de Robert Lewandowski i a les vendes d'Ansu Fati, Iñaki Peña i a l'explotació de l'Spotify Camp Nou. El club blaugrana ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge fins i tot per un fitxatge de grans dimensions, com podria ser el de Julián Álvarez. Sobre el davanter argentí, per cert, n'ha parlat el seu entrenador a l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone.
7: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Números hablan por sí solo también, tiene números extraordinarios. Y bueno, nosotros estamos muy

0: contento con el trabajo. Se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
1: Mentrestant, a l'Espanyol, l'Àlex Calatrava es converteix en el primer fitxatge de la temporada.
2: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. I per mi és una oportunitat que no puc que marxi i, bueno, doncs, un somni fet realitat.
1: Aquest extrem de Parets del Vallès, de 26 anys, prové del Castelló de la segona divisió. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba de pujar a la Premier League. Encara en futbol, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al tot costa de la consulta que el club graciec farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya.
3: És a dir, l'escenari inicial plantejat amb l'Ajuntament és no s'instal·larà gespa natural a cap camp de la ciutat de Barcelona.
4: D'acord.
3: Aquesta és la premissa en la que vam començar a treballar. El motiu és molt senzill. És a dir, substituir un camp de gespa artificial per un camp de gespa natural suposa reduir el possible ús del camp d'una manera dràstica.
1: Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola de Futbol un canvi de la normativa. I afegim que el Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
5: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Ahir es va fer la presentació dels equips que participaran a partir de demà al Tour de França, un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins a la Sagrada Família, tot plegat enfront unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderston, un dels grans absents, pel que fa als ciclistes de casa nostra, és Marc Soler, de baixa per lesió. La gran sortida del Tour des de Barcelona ha estat una culminació d'una feina de fa anys, tal com ha admès el Tot Costa, un dels seus impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris. Demà, inici del Tour amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.

0: Són 9:45 del matí, repassa les notícies més destacades a aquesta hora. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Ha passat aquesta matinada i, segons ha informat la consellera d'Interior, Núria Parlon, els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Els bombers continuaran remullant durant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. És un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de 3 càmpings i que va afectar també un catamarà del port. I us hem explicat també que ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela la setmana passada. La xifra global de morts per la catàstrofe puja a 2.600 i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. A partir d'ara recordarem que fa 20 anys que va passar l'accident de metro de València, va fer 43 morts i una quarantena de ferits, un cas en què la justícia va trigar 14 anys a dictar una sentència i que no va agradar gens als familiars de les víctimes. I repassarem també les estrenes de cinema. Minions and Monsters, una nova aventura de les menudes criatures grogues, és una de les novetats destacades de la cartellera aquesta setmana. També arriba en l'última pel·lícula de Robin Hood, protagonitzada per Hugh Jackman, i una producció filipina del director català Albert Serra. I en esports, què tenim avui, Ricard Isidro?
1: Mundial de futbol, la selecció espanyola jugarà contra Portugal als

0: Vuitens de final, després de derrotar Àustria per 3-0 amb dos gols d'Oyarzabal i un de Pedro Porro. L'equip portuguès, per la seva banda, va eliminar Croàcia per 2-1. I finalitzat fa unes hores, Suïssa 2, Algèria 0.
1: I pel que fa al temps, tramuntana rescalfada a l'Empordà, on les temperatures s'acostaran als 35 graus i fins i tot es podrà superar aquest valor a Ponent o al Pla de Lleida. El mestral desapareixerà a partir del migdia amb una jornada de sol i només alguna nuvolada poc important al Ripollès. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha dit en una piulada a la xarxa social X. Això va passar ahir, cap a les 11 de la nit, al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona. Fins allà s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques del SEM, que van intentar reanimar el menor sense èxit. Un veí de la zona ho explicava així a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: Els Mossos han activat de matinada un dispositiu de recerca per detenir els possibles autors d'aquest fet. Diversos testimonis asseguren que van veure fugir quatre joves del lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. I a la Catalunya del Nord, els bombers segueixen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de tres càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. Des de Canet de Rosselló, Núria Peraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez.
3: Torna a bufar el vent aquest matí i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings i la zona del port. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames, les tasques dels bombers se centren en remullar, sobretot la zona industrial del port, on han cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de tres càmpings, on s'han cremat uns 250 bungalows. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. En el que seria un centre cívic, els han preparat llits i els han donat de menjar. Això és el que ens han explicat els afectats.
4: There's nothing there anymore.
5: Allà ja no hi ha res. Només tinc okay, això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
6: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures.
7: It's safe, yeah.
3: Hi ha una desena de ferits lleus.
1: Ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. La xifra total de morts per la catàstrofe és de 2.600 i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. A tot això, el país comença a pensar en com aixecar-se d'aquesta catàstrofe, en com reconstruir-se. Un equip de bombers de la Generalitat s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. I en Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info en aquest país, a Veneçuela, els ha pogut acompanyar.
8: Els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics i és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a rèpliques i que la casa caigui. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallar, que coordina un equip que inspecciona i expedeix aquests informes tècnics bàsics que després tenen immediatament un seguiment.
9: Clar, davant de dir, i això on t'arribarà? Doncs ahir érem informats de que de la feina que vam fer abans d'ahir avui s'activaven 10 brigades de 6 operaris per anar a fer les reparacions o les estabilitzacions just precises per recuperar un màxim d'habitabilitat possible.
8: Davant la magnitud del desastre, corren per la guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesants, com el marbre i porcelànics, són els que han quedat més destruïts. En canvi, les cases humils han aguantat millor. L'Eduard i la seva dona vivien als habitatges socials que va construir Hugo Chávez fa 10 anys a La Guaira. tots els tiren a terra. No han aguantat.

0: no soportaron al temblor. No soportaron nada y ya, bueno, como usted se está dando de cuenta, hay mucha familia debajo de los apartamentos, muchas torres que se fueron para los lados, se doblaron, muchas quedaron enteras, se cuartearon, se partieron.
1: La maquinària pesant que està tirant a terra aquestes cases de Chávez ha revelat que estan fetes amb fullola, aïllant i premsat de fusta.
2: Moltes gràcies, Miquel Jarque, enviat especial a Veneçuela. Són 10:15.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: L'Iran ha començat a acomiadar qui va ser el líder suprem Ali Khamenei, uns mega funerals d'estat que han de durar una setmana. El fèretre ha arribat aquesta matinada a un complex religiós de Teheran, la capital, on es farà una part de la cerimònia i on s'ha vist per primer cop des de l'inici de la guerra al febrer el cap dels guardians de la revolució. És el cos militar del règim. A Khamenei el van matar el primer dia de l'ofensiva d'Israel i els Estats Units contra aquest país. Els seus funerals es faran en 5 localitats de l'Iran i també de l'Iraq, i enmig de fortes mesures de seguretat. Les autoritats iranianes esperen entre 15 i 20 milions de persones per participar-hi a Teheran i volen que l'homenatge es converteixi en una demostració de força després d'una guerra que ha durat 40 dies i que ha causat milers de víctimes civils i també la mort d'una part dels dirigents del règim dels ayatolàs. Als funerals d'estat hi participen delegacions de Rússia, la Xina, Síria, Geòrgia, Armènia o el Marroc. També està confirmada l'assistència del primer ministre del Pakistan, que és el país mediador en les negociacions de pau. Aquí el govern descarta una rebaixa de l'IRPF, tot i la pressió d'alguns partits de l'oposició com Junts o el Partit Popular. L'endemà d'aprovar els pressupostos al Parlament amb el suport d'Esquerra i els Comuns, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que ara com ara no es plantegen canvis en l'impost de la renda.
4: De moment no ens plantegem res. Això no vol dir que d'aquí uns mesos pugui ser. En aquests moments no ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a la l'acció de talent, la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
2: La consellera també ha concretat que el govern espanyol té previst reunir totes les comunitats a finals d'aquest mes en una reunió per discutir conjuntament el nou finançament autonòmic, un pas previ perquè el Consell de Ministres iniciï la tramitació de la reforma i entri al Congrés després de l'estiu. I avui fa justos 20 anys de l'accident de metro de València. Hi van morir 43 persones, a més de 47 més que van quedar ferides. La justícia va trigar 14 anys a dictar una sentència. Ho recordem des de València amb la Pepa Ferrer.
5: A la catàstrofe la van seguir la batalla pel relat i el dolor d'unes víctimes que van eixir al carrer demanant justícia. Han passat 20 anys, però se n'ha après molt poc.
6: De no querer realizar una verdadera investigación para que no les pudiera salpicar, estamos viendo que se repite el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
5: Rosa Garrote va perdre la seva germana i és la presidenta de l'Associació de Víctimes.
6: Mi dolor ha servido para algo y ahora ves que no ha servido para nada porque que hay muchos políticos que solo se preocupan pues, por salvar su puesto y que realmente no están al servicio de la ciudadanía.
5: En més de 24 hores el govern valencià va comunicar la causa de l'accident, la velocitat.
6: No se puede engañar a toda la sociedad saliendo a la televisión, a los medios de comunicación, a decir que la culpa es del conductor.
5: I va apuntar el responsable, el maquinista. El cas es volia tancar ràpid. 5 dies després, el papa Benet XVI arribava a València. La comissió d'investigació es va fer aquell mateix estiu, va durar 4 dies, i el president Francisco Camps no es va reunir mai amb les víctimes.
7: Tots els directius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i els compareixents convocats per el Partit Popular anaven tots amb les respostes preparades.
5: Laura Ballester és periodista del diari Levante.
7: Per poder descartar qualsevol problema, tant en la línia com en els trens, i instaurar el mantra que l'accident era imprevisible i inevitable.
5: Per al govern valencià no calien sistemes de seguretat, no calien balisses de frenada, però aquell mateix estiu en va instal·lar 16. La justícia trigaria més a arribar. El 2020, 14 anys després, una sentència va condemnar 4 exdirectius de Ferrocarrils per un delicte d'homicidi imprudent. Cap d'ells entraria a la presó.
2: L'Estat britànic ha demanat perdó per l'escàndol de les adopcions forçades de fills de mares solteres des del 1949 fins al 1976. Uns 185.000 nadons, 185.000, van ser apartats de les seves mares i posats en adopció al Regne Unit com a resultat d'una cultura de la vergonya de l'embaràs fora del matrimoni. Londres, Quim Olivares.
8: Keir Starmer reconeix que les adopcions van ser una pràctica de les autoritats i ha demanat perdó solemnament als afectats.
9: The shame is not yours.
10: La vergonya no és vostra. La vergonya mai va ser vostra. La vergonya és nostra. I dic això en nom de tot el país. Ho sentim sincerament i profundament.
8: Les afectades esperaven la disculpa des de feia anys perquè se les acusava d'abandonar els seus fills. Anne Keane és una d'elles a la BBC 4.
11: Vaig anar a veure el meu nadó el 8è dia perquè em van dir que el podia tenir durant 10 dies. I em van dir, oh no, ja no hi és, t'hi estaves acostant massa.
2: Doncs aquesta és la crònica des de Londres, a 3 minuts per arribar a 3 quarts de 10 del matí. Bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger, I barely know. I ara parlem de la polèmica artista radical Florentina Holzinger, que ha debutat a Barcelona en el marc del Festival Grec amb el muntatge Ophelia's Got Talent. L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i la seva relació amb la feminitat. Es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc, Marta Vivas.
12: Caps per les orelles i una ambulància a l'entrada del Lliure que ha atès dues persones han estat el presagi d'aquest concurs de talents de Holzinger que s'acaba convertint en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical, un muntatge tècnicament complicadíssim. Una piscina i dos cups d'aigua sobre l'escenari, a més d'un helicòpter de veritat penjat de la pinta. En l'acció, una endoscòpia en directe, un tatuatge, un piercing i un número d'escapisme. Dones de totes les edats, amb tots els seus cossos diferents i nus, per explicar la violència, la voluntat i la comunitat. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
13: Ara mateix no tenim gaires paraules, crec, per poder descriure-ho.
14: Increïble, espectacular.
15: Doncs impressionant, la veritat.
16: Doncs ho he de madurar.
17: Mira, una bogeria, encara processant. Porto impactada, jo, vaja.
12: Aquest divendres, segona sessió d'Ophelia Got Talent. Les entrades estan exaurides.
2: I Madonna, Sienna Spiro i Deep Purple protagonitzen les novetats discogràfiques d'aquest divendres que repassem amb en Marc Ruiz.

El disc més esperat avui és el nou àlbum de Madonna, Confessions 2. És la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys, i que contenia el hit Hang Up. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual, i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix i dissoldre l'ego. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola Leon, que és la seva filla.

0: Sienna Spyro, una de les revelacions vocals d'aquest any, publica Visitor. Spyro té una gran veu que pot recordar cantants com Adele o Amy Winehouse, perquè el seu estil veu directament de Nina Simone o Ella Fitzgerald, tot i que també del soul. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Deep Purple treu avui Splat. És un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond. La cançó que obre el disc, Arrogant Boy, per exemple, recorda el so de Highway Star. L'àlbum explora la fi de la humanitat, però sense fer referència a un apocalipsi, sinó a un creixement espiritual.
1: Novetats musicals que ens han portat al punt de 3 quarts i un minut. Passejar de 10 del matí. Moment d'actualitzar dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Sabrem com se circula carreteres i autopistes del país. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a aquesta hora tenim una nova incidència a les carreteres que afecta la G660. Es troba tallada en tots dos sentits de la marxa entre la Bisbal d'Empordà i Calonge per un incendi de vegetació a prop d'aquesta via. També hem de parlar de retards en trens de Rodalies a la R15, el tren que havia de sortir de Reus a les 9:06 cap a l'estació de França de Barcelona ha sortit amb 35 minuts de retard, i a l'R11 de l'estació de França, el tren de l'estació de França que havia d'arribar a Portbou a 9:45, circular amb mitja hora de retard. Recordem també que per obres des d'avui fins al 14 de setembre hi ha talls en tres línies del tram Besòs. La T4 no funciona entre Verdaguer i el Maresme, i la T5 i la T6 no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Com a alternativa,

0: hi ha servei d'autobusos.
1: El temps. Amb en Jofre Genoer.
2: Continuarem sota els efectes d'aquesta situació de temperatura normalitzada, de calor típica d'estiu, potser en alguns indrets concrets on la calor es dispari una mica, sobretot cap a l'Empordà, amb aquesta tramuntana rescalfada. De fet, hem tingut una matinada tòrrida, clarament, amb valors que han baixat dels 26 o 27 graus, al cas de Roses, per exemple, i sobretot al llarg del dia, valors que poden arribar als 35 en aquest indret, o fins i tot superar puntualment els 35, amb 37 o 38 a les zones més càrides de Ponent, Pla de Lleida, Conca de Tremp. A la resta, insistim que en general s'espera una calor normal, o una mica intensa, i la temperatura pujant, sobretot, cap a l'àrea del Pireu, amb un ambient assolellat, només alguns núvols prims de vent poc importants i alguna petita nuvolada que pot sorgir cap a la zona dels Ripollets. El mestral avui desapareixerà, per tant, les màximes al Camp de Tarragona haurien de ser una mica més baixes. Al llarg del cap de setmana, la calor que apunta a anar tirant cap amunt, però ho notarem sobretot a partir de diumenge i la setmana que ve, que sembla que ens podria afectar un nou episodi de calor molt intensa.
1: Tresca Info.
3: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Tresca Info.
4: L'aeroport de Girona ha estrenat un nou vol amb Palma, a Mallorca, que es mantindrà inicialment durant 2 mesos. N'hi haurà cada dijous i diumenge, i va començar ahir, amb un 59% d'ocupació. Girona, Fèlix Martín.
5: Aquest vol el fa la companyia Air Nostrum, filial d'Iberia. El seu director comercial, Juan Corral, ha reconegut des de Girona que hi ha interès per mantenir-lo tot l'any, però primer caldrà avaluar com va aquest juliol i l'agost.
6: Eso es lo que tenemos que ver durante estos 2 meses de prueba y me consta que hay interés en todas las partes implicadas y vamos a seguir trabajando y a ver de qué manera podemos colaborar para que este éxito se mantenga en el tiempo.
5: Els més satisfets, els usuaris.
7: Ens ha anat molt bé, a veure si es manté i molt còmode volar aquí, a l'aeroport més petit, menys cua, tot. Super, la veritat.
8: Sí, no, i el temps. És molt de temps anar a Barcelona, has de cercar un tren, després un altre tren a l'aeroport i no sé què, i al final estem 15 minuts en cotxe.
5: Air Nostrum ha venut un 60% de totes les places amb un preu del bitllet entre Girona i Palma de Mallorca de 49 euros per trajecte. El vol a Palma és l'únic destí estatal que es fa des d'aquest aeroport. Aquest estiu s'ofereixen 49 rutes més des de Girona, totes a l'estranger.
4: I ens quedem a comarques gironines. L'Ajuntament de Palau-Saverdera, a l'Alt Empordà, demana que requisi un gos violent que diumenge en va matar un altre al municipi i que es va escapar. Els veïns del poble demanen mesures perquè no és la primera vegada que passa, Clara Jordan.
9: De fet, ja va matar un altre gos ara fa 2 anys i un tercer el va deixar malferit. Per això, malgrat que en principi no és d'una raça perillosa, es van fer els tràmits per declarar-lo com a tal. Això vol dir que no hauria de poder sortir de casa i això no s'ha complert, com explicava l'alcalde Miquel Serra.
10: Aquest gos havia d'estar a casa amb una sèrie de condicions perquè no es pogués escapar. I la realitat és que aquest gos s'ha escapat. Per tant, això és el que ens està preocupant molt i l'Ajuntament farà tot el que sigui a les nostres mans per actuar i fer complir la llei en aquest cas.
9: Més enllà de demanar que s'allunyi el gos del poble, el consistori activarà els tràmits per sancionar els propietaris de l'animal.
4: Ara repassem les estrenes de cinema marcades per una nova aventura dels Minions. Minions and Monsters s'estrena juntament amb l'última pel·lícula de Robin Hood i una producció filipina d'Albert Serra. Marc Garriga.
11: Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre.
12: Els Minions tornen igual de divertits, enèrgics, enginyosos i destralers que sempre, i en català. L'inici de Minions and Monsters és delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen la recerca constant d'un dolent a qui servir. El que passa és que el responsable actual de la saga porta més de 10 anys i es comença a repetir. Veure com els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood és la part més divertida, però quan arriben els monstres del títol, tot es torna monòton i previsible.
13: Would you like to know a secret?
12: A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic, arrogant i pràcticament omnipotent, i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció

0: Sota l'aparença d'un film pulcre, professional, amb poques sorpreses, s'amaga una història tendra i emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica partitura de Grégoire Hetzel i al fet que els quatre protagonistes són músics en la vida real.
1: Why are you here?
2: I used to be a regular sheriff.
0: El carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, s'està especialitzant en films d'acció extrema on, amb aquest posat de no haver trencat mai un plat, acaba destapant-se com un justicier implacable. Igual de bèstia com les dues parts de Nadie, A Normal és un xèrif substitut temporal d'un petit poble on res és el que sembla. És una pel·lícula amb poques pretensions, absurda, però molt digna, imaginativa i molt entretinguda.
3: Esto de coña, no.
4: Y a mí me ha venido la Renate, joder.
0: Completen les novetats el drama 9 lunes sobre l'embaràs d'un home trans, una mica feixuga i poc creïble, Magallanes, una cinta contemplativa gairebé indigesta del filipí Lav Díaz, produïda per Albert Serra, una satírica versió de La caza de Carlos Saura, Dia de caza, la nova cinta de les responsables de Chavales, Hermanos, i dos drames basats en fets reals, la pel·lícula italiana Coses que no olvidaré i la francesa Lady Nazca, que també arriba en versió en català.
3: ¿Y a todo esto, cariño? ¿Quién es el padre?
4: ¿Quién va a ser? Angelito.
3: Que no, listo. Me refiero al otro padre.
5: 5 minuts i mig i les 10 del matí, de seguida els esports abans, però encara afegirem que Barcelona tanca el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes i passa el relleu a Pequín per l'edició del 2029. La cita ha plegat durant 5 dies 10.000 professionals de 130 països, amb el focus posat en l'emergència climàtica, la sostenibilitat i el dret a l'habitatge. Això s'ha recollit a la declaració de Barcelona. I inclou mesures com una crida a frenar l'especulació immobiliària i una aposta per la rehabilitació d'edificis per frenar el canvi climàtic. Al Congrés hi han participat noms de referència internacionals com el Premi Pritzker d'Arquitectura 2026, Smiljan Radic, i estudis i arquitectes destacats com Lacaton, Basalt, Siger Urban o Amateur Architecture Studio. Tot i la clausura oficial d'ahir, l'exposició central de les Tres Xemeneries continuarà oberta de franc fins al 19 de juliol.
6: Esports.
5: Ricard Isidro, bon dia.
7: Bon dia, Estel. La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Ahir l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb dos gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. El mataroní, Lamine Yamal, va ser escollit millor jugador del partit.
8: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
7: Per la seva banda, Portugal ha superat Croàcia per 2-1 i dilluns que ve, per tant, a les 9 del vespre a Dallas, Espanya-Portugal, als vuitens de final del Mundial. Un partit interessant, segons el seleccionador portuguès, el balaguerí Robert Martínez.
9: Va ser un joc fantàstic, mas un joc europeu dentro del Mundial. Dentro de la exigència, de les condicions del Mundial, un joc europeu, mas dues equipes que queren a bola, que queren procurar baliza ràpido, i crear oportunidades, então acho que vai ser un grande jogo.
7: A primera hora del matí s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits d'aquesta ronda dels 16 de final. Són l'Austràlia-Egipte, a les 8 del vespre. A mitjanit, l'Argentina-Cap Verd. Sentim Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, assegurant que no vol menys tenir Cap Verd.
10: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
7: A 3:45 de la matinada es disputarà l'últim partit d'aquesta ronda dels 16 de final, és el Colòmbia-Ghana.
6: 3CAT Info.
7: El Barça tornen a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la LFP, gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, a les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i també a l'explotació de l'Spotify Camp Nou, el club blaugrana. Ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon. També tenen marge per afrontar un fitxatge com podria ser el de Julián Álvarez. Sobre el davanter argentí, en parla el seu entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone.
11: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Números hablan por sí solos también, tiene números extraordinarios. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con él.

0: trabajo. Se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaç.
1: A l'Espanyol, per la seva banda, Àlex Calatrava, extrem de Parets del Vallès de 26 anys, és el primer fitxatge de la temporada.
2: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment, i per mi és una oportunitat que no puc que marxi, i bueno, doncs un somni fet realitat.
1: Calatrava prové del Castelló de la segona divisió. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba de pujar a la Premier League.
3: 3CAT Info.
1: Ahir es va fer la presentació dels equips que participaran a partir de demà al Tour de França, un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins la Sagrada Família, tot plegat enfront unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana es redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Són Joel Nicolau i Abel Balderson, que podem sentir-los.
4: És lo somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour, i aquí estem, vivint un somni.
5: Des que així que ho sabem, doncs bastant, la veritat, però bueno, intento no imaginar-me molt i pensar el dia a dia.
1: La gran sortida del Tour des de Barcelona ha estat culminació d'una feina de fa anys, tal com ha admès el Tot Costa, un dels impulsors, el president de la Volta a Catalunya, Rubén Peris.
6: La culminació d'una feina que vam començar a l'any 2003, que va tenir un moment d'interrupció i després es va tornar a reengegar, i realment doncs avui és la culminació d'allò.
1: Demà inici del Tour amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
3: Trescat Info.

En punt les 10 del matí. Un enfrontament entre bandes llatines seria l'origen de la mort a trets aquesta matinada d'un noi de només 15 anys al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona. Ho ha afirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, a partir dels primers indicis d'uns fets que el cos de Mossos d'Esquadra continua investigant. Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. Se n'han imposat i notificat 3 a grans tenidors i n'hi ha 3 més pendents de notificar de més de 600 expedients que encara s'estan tramitant. Són multes de 30.000 euros que se situen a la franja baixa de les previstes, que van dels 3.000 als 900.000 euros. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. La xifra total de morts per la catàstrofe és de 2.600 i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així els acords de Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. El País Valencià es pot traslladar a una llei per aconseguir el suport de Vox als pressupostos. Aquest matí estan citades a declarar als jutjats de Martorell les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan a petició de la terapeuta familiar. Tots tres declararan com a testimonis, volíem dir, davant la jutge que investigui la mort d'Andic. Els bombers continuaran rebullant tot el matí la zona de Canet de Rosselló per evitar que revifin les flames de l'incendi que es va declarar ahir. Un foc que va obligar a desallotjar preventivament unes 2.000 persones de 3 càmpings i va afectar un catamarà del port. Estrena al Teatre Lliure de Montjuïc de l'espectacle Ofèlia's Got Talent de la polèmica artista radical Florentina Holzinger. És el seu debut a Barcelona i en el marc del Festival Grec, avui segona representació amb totes les entrades venudes. I un recital de l'incombustible Bryan Adams obre aquest vespre el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. Divendres actuaran Víctor Manuel i Ricky Ashley. A l'agó serà el torn de Diana Kroll, l'Axambusto o Luz Casal. El festival el tancarà el 18 d'agost Miguel Ríos.

0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Carme. La selecció espanyola de futbol jugarà dilluns contra Portugal als vuitens de final del Mundial, després de superar Àustria per 3-0 amb dos gols d'Oyarzabal i un de Porro. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1. També s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de setzens de final. Són l'Austràlia-Egipte, que començarà a les 8, l'Argentina-Cap Verd a mitjanit i el Colòmbia-Gana a 3:45. I el Barça ja tornen a tenir la norma de l'1x1 del fair play financer gràcies a la sortida de diversos jugadors i a l'explotació del Camp Nou.
0: El vent del nord perdrà força i així tot la tramuntana es mantindrà bufant al llarg de tota la jornada, sobretot a l'Alt Empordà, amb temperatures superiors als 30 graus. El mestral acabarà donant pas a les brises. Sol i calor de ple estiu amb valors superiors als 35 graus al Pla de Ponent i al Pla de Lleida.
2: Trescat Info.
0: 10:04, us informa Carme Clàries. Bon dia a tothom, benvinguts. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar sense èxit al menor. Un veí de la zona ho explicava així a TV3. He
3: escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist 4 nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el 5è tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver 2 a la Zona Franca, una a Sant Martí i una al carrer Balmes. Fins ara el govern vincula aquests incidents a les màfies i al tràfic de drogues. I el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, deia això aquesta setmana al matí de Catalunya Ràdio.
4: No hi ha una cultura generalitzada de la pistola. El que hi ha és una subcultura delinqüencial doncs, que en aquest moment doncs, sí que fa un ús i té una tinença de les armes de foc per sobre del que havia succeït en els últims anys.
0: També aquesta setmana, al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades en escoles i instituts, i alertava que la violència relacionada amb les bandes està més present del que sembla.
5: De lo que nos estamos preocupando y por lo que yo me dedico a esto es porque hay chavales matando a chavales y chavales muriendo a manos de chavales. Hay chavales dispuestos a matar y dispuestos a morir por esto. Y esto que voy a decir suena un poco mal, pero y no se matan más porque no tienen buena puntería a veces. Pero, o sea, no todas las agresiones acaban en muerte, afortunadamente. Pero hay una cantidad de agresiones y con armas blancas e incluso ya estamos encontrando armas de fuego que es preocupante.
0: Els Mossos han activat de matinada un dispositiu de recerca per detenir els possibles autors, ja que diversos testimonis asseguren que van veure fugir 4 joves del lloc dels fets. I estem molt pendents avui també de l'incendi que es va declarar ahir a la zona de Canet de Rosselló i que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de 3 càmpings. En principi, les feines per remullar la zona han de continuar durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. Anem en directe cap a Canet de Rosselló per saber l'última hora. Núria Peraire, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. Doncs mira, el foc ha cremat 2 zones diferenciades, una la dels 3 càmpings, que té més vegetació, on s'han cremat 280 bungalows i que està estabilitzat aquesta zona, i una altra que està a tocar és la zona industrial del port, on les flames han afectat sobretot una empresa de catamarans. Han anat remullant els punts calents de les dues zones i el prefecte del Departament Pirineus Orientals, Pierre Renaud, de la MOT, demana encara prudència, però per les altes temperatures que hi ha i per la tramuntana que encara bufa.
0: Núria, gràcies. Sí, bon dia. No, tenies un tall de veu.
6: Sí, veig que no...
0: No ho tenim, Núria.
6: Doncs escolto, com us deia, aquestes dues zones encara es van remullant, però estan controlades. Per què preocupava tant la zona industrial? Doncs perquè hi ha una empresa molt important que dona feina a 420 treballadors. De fet, la zona industrial d'aquí en total dona feina a més d'un... a gairebé un miler de treballadors, i l'alcalde ens ha explicat, hem pogut parlar amb ell, estava molt preocupat, i sembla que finalment han pogut salvar...

0: d'aquesta empresa, l'edifici més essencial perquè pugui continuar la seva activitat econòmica, i per això estan contents i fan una bona valoració, malgrat el foc, de com ha acabat tot. Pel que fa als evacuats, són 1.700 de tres càmpings, la majoria s'han pogut recol·locar en hotels i apartaments, i només uns 200 han hagut de passar la nit al centre d'acollida municipal. Encara no se sap la causa, de fet ja ha obert una investigació judicial per esbrinar-ho, per tant la situació ja és de control, però amb vigilància i prudència demanen que els veïns no s'acostin a la zona per aquesta calor que fa i per la tramuntana.
1: Oriana, estarem pendents. Fins ara, bon dia.
0: Vale, gràcies, fins ara, bon dia.
2: 3Cat Info.
1: El govern descarta una rebaixa de l'IRPF, tot i la pressió d'alguns partits de l'oposició com Junts o el PP. L'endemà d'aprovar els comptes al Parlament amb el suport d'Esquerra i els Comuns, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que ara com ara no es plantegen canvis a l'impost de la renda.
3: De moment no ens plantegem res, això no vol dir que d'aquí uns mesos pugui ser. En aquests moments no ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a l'atracció de talent, retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
1: Des de la principal patronal del país, Foment del Treball, el seu president també s'ha sumat a la campanya de l'oposició perquè el govern rebaixi els impostos en la segona meitat del mandat. En declaracions al mateix programa, Josep Sánchez Llibre ha pronosticat un caos si la Generalitat no afluixa la pressió fiscal.
4: Crec que si això no es fes així, hi hauria moment de que podríem tindre, jo diria, problemes d'aldarulls als carrers, jo diria, per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans en general. Si no parlo de les empreses, parlo dels ciutadans i de les famílies.
1: Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. La Generalitat ha imposat i notificat sancions de 30.000 euros a tres grans tenidors i té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació, segons ha avançat l'agència EFE. A banda d'aquests expedients sancionadors ja tancats, la Generalitat n'ha estat tramitant 654 més a través de les agències d'habitatge i consum. S'estudien possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus de lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació, entre d'altres. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta es va aprovar l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la inflació de la infracció. A més, fruit d'un pacte entre el PSC i els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les.
2: 3Cat Info. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
5: Però si a aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
5: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Val més que en busquem un altre.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3Cat Info.
1: 10 i 11 minuts, ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Venezuela de la setmana passada. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez. El total de víctimes confirmades de la catàstrofe ja s'enfila fins als 2.600 morts i als 12.400 ferits. Segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les mateixes autoritats veneçolanes, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les tasques de rescat encara no s'han acabat. Caracas, Joan Biosca.
8: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, traient pit.
9: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países. Y tenemos la activación institucional más temprana, con un objetivo fundamental, salvar vidas.
8: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos. I d'aquí, diu Delcy Rodríguez, l'ordre de treure els militars als carrers a controlar-ho tot.
9: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue «Bajen todos a La Guaira». Para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos.

0: La Guaira. Buscava crear el caos i obstaculitzar.
1: Rebutja la presidenta interina veneçolana que hi hagi molts veneçolans descontents. Les xifres que ha donat la mandatària veneçolana parlen d'un gran desplegament sanitari d'auxili en coordinació, assegura, amb altres països que han enviat rescatistes i també coordinació absoluta amb Nacions Unides.
2: Entrem en crònica política. Juanma Moreno pacta l'entrada de Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del PP amb Vox dona una vicepresidència als d'Abascal i apunta-li la prioritat nacional que que els estrangers a la cua a l'hora de rebre ajudes socials. Vox ha aconseguit així que la prioritat nacional s'inclogui no només als pactes del govern d'Andalusia, també de Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la dels pressupostos. L'extrema dreta exigeix al PP de València que el reculli si vol aprovar els comptes. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable. València, Alba Barbosa.
3: Vox ha presentat esmenes a la llei dels pressupostos perquè s'hi incorpori el principi de prioritat nacional, de manera que l'assignació de recursos públics sigui preferent per a les persones, diuen, amb arrelament real, durador i verificable al País Valencià. Que una llei incorpori aquest concepte vulneraria els drets dels estrangers, preservats en articles de la Constitució, assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
4: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat. Plantejar un recurs que seria més ràpid que no una impugnació davant els tribunals ordinaris.
3: Ara bé, la via per esquivar els probables recursos judicials seria diluir l'ideari de Vox sota el concepte d'arrelament.
4: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
3: Les mateixes esmenes de Vox ja tenen aquest afegitó, incorporar la prioritat nacional, però segons la legalitat vigent.
4: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
3: Dins el paraigua de la prioritat nacional, Vox proposa canviar el nom de l'Oficina Valenciana d'Inclusió pel d'Oficina d'Arrelament i Retorn i reorientar les partides per fomentar el retorn als països d'origen.
2: Un quart d'onze del matí, obrim àrea de servei i fem atenció al trànsit i al temps. Comencem amb l'equip viari. Claudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Força tranquil·litat a les carreteres a aquesta hora. Sí que recordem, però, que la carretera G660 entre Calonge i la Bisbal d'Empordà es troba tallada per un incendi de vegetació a tocar d'aquesta carretera. Els bombers ja són a la zona. Parlem de transport públic. Hi ha retards aquest matí en línies regionals com l'R11, en aquest cas el tren que havia de sortir aquesta hora de Portbou cap a Barcelona, estació de França, i iniciarà el seu recorregut finalment a les 10:46. Atenció també als usuaris del tram Besòs, perquè a partir d'avui fins a mitjans de setembre es tallen les línies T4, T5 i T6 per cobrir i desdoblar les vies a la Gran Via entre els carrers de Badajoz i Bilbao. La T4 ha quedat tallada entre Verdaguer i el Maresme, i la T5 i la T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Com a alternatives, doncs, hi ha la línia 4 del metro, la línia groga, també autobusos especials substitutoris que recorren els trams afectats.
2: El temps. Jofre Genué.
6: Les temperatures avui tendiran a pujar una mica més respecte a aquests darrers dos dies. La calor, de moment, força habitual, una mica intensa, però la que toca per l'època, amb aquestes temperatures una mica només per sobre del que seria habitual. I només en alguns indrets ha hagut el vent rescalfat per fenòmens orogràfics. Serà on s'esperen els valors més elevats. Estem parlant de l'Empordà, on hi ha hagut aquestes mínimes tòrrides que no han baixat dels 27 a Roses, i sobretot al llarg del dia d'avui aquests valors que poden arribar a superar els 35 a Ponent, a Pla de Lleida, Conca de Tremp, 36-37, zones habituades. Aquests valors potser l'Empordà també arribi a superar els 35 amb aquesta tramuntana rescalfada que no acabarà de desaparèixer,

0: potser més restringida a l'Alt Empordà, es pot debilitar una mica, però es mantindrà al llarg del dia. Sí que el Mestral, en canvi, acabarà donant pas a les brises i sembla que en el Camp de Tarragona serà difícil avui superar els 35 o arribar-hi, cosa que ha passat aquests darrers dos dies degut a la presència d'aquest mestral rescafat que va de baixa. A la resta del territori, doncs, de 30 a 35, amb un ambient típic de, per l'època, sol, calor i pocs núvols, alguna nuvolada esquifida cap a la zona del Ripollès, com a molt. I pendents, doncs, d'aquesta nova remuntada del termòmetre, que serà força evident ja a partir de diumenge i la setmana que ve, que sembla que tindrem un nou episodi d'onada de calor.
1: 3CAT Info.
2: Noves compareixences aquest matí de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango. Avui estan citats les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre que va tractar l'empresaria el seu fill. Anem cap als jutjats de Martorell. Allà hi tenim a la Marta Vallès.
3: El psiquiatre ja és al jutjat i serà el primer a declarar davant la jutge. Va fer una única sessió amb Isaac i Jonathan Andic a petició de la terapeuta de la família. Posteriorment, la magistrada vol prendre declaració a les dues filles de l'empresari. Davant els Mossos, a diferència del que sosté la jutge, les dues van negar que el seu germà Jonathan estigui obsessionat pels diners. La magistrada vol aclarir si hi ha terceres persones que haurien pogut influir en la mort d'Isaac Andic. Dimarts va declarar a la terapeuta que treballava amb pare i fill per millorar la complicada relació entre ells. Durant la seva declaració va admetre que els principals problemes entre tots dos venien arran dels diners. La vídua d'Andic, un altre testimoni clau en aquest cas, va explicar que l'empresari volia canviar tot el seu testament. La intenció era crear una fundació per gent necessitada. Això hauria reduït l'herència per als fills d'un patrimoni que arriba als 4.500 milions d'euros. A aquesta hora, expectació aquí als jutjats de Martorell, on les filles d'Andic encara no han arribat. Recordem que Jonathan Andic, el seu germà, està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Això va passar el 14 de desembre de 2024, quan pare i fill feien una excursió per Montserrat. L'empresari va tenir una caiguda que va resultar mortal. Els Mossos d'Esquadra sostenen que no va ser un accident.
2: Doncs bé, estarem molt pendents. Anem ara a Girona, a malestar al poble de Vidreres, a la comarca de la Selva, perquè encara no ha obert la piscina municipal per un problema contractual amb l'empresa concessionària. Des de l'Ajuntament ja avancen que en els pròxims dies s'haurà solucionat. Fèlix Martín.
4: L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, explica que és conscient del malestar dels veïns per aquesta situació de la piscina municipal, però ha avançat que ja es podrà obrir la setmana que ve i especifica quin ha estat el problema.
5: Desencallar doncs, un tema contractual doncs, que teníem amb tema de responsabilitats amb el tema de la piscina i per tant hem fet tots els passos a nivell jurídic, a nivell tècnic per poder desencallar això i de cara a la setmana que ve doncs, la piscina ja estarà en funcionament.
4: Mentrestant, els veïns del poble lamenten el retard en l'obertura de la piscina i busquen alternatives per combatre la calor d'aquests dies.
6: El pati amb la manguera, una piscina de plàstic, el que sigui, la piscina tancada i els nens han d'anar a altres pobles.
4: Alguns casals d'estiu han hagut de reorganitzar les activitats com l'esporting vidredenca, que han substituït els banys a la piscina per ruixades amb mànegues per suportar la calor.
2: Entrem en crònica cultural. Bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Polèmica artista radical Florentina Holzinger debuta a Barcelona en el marc del Festival Grec amb el muntatge Ophelia's Got Talent. L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i la seva relació amb la feminitat. Es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc. Marta Vives.
7: Caps per les orelles i una ambulància a l'entrada del Lliure que ha atès dues persones han estat el presagi d'aquest concurs de talents de Holzinger que s'acaba convertint en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical. Un muntatge tècnicament complicadíssim. Una piscina i dos cups d'aigua sobre l'escenari, a més d'un helicòpter de veritat penjat de la pinta. En l'acció, una endoscòpia en directe, un tatuatge, un piercing i un número d'escapisme. Dones de totes les edats, amb tots els seus cossos diferents i nus, per explicar la violència, la voluntat i la comunitat. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
8: Ara mateix no tenim gaires paraules, crec, per poder descriure-ho.
9: Increïble, espectacular.
10: Doncs impressionant, la veritat.
11: Ens ho he de madurar.
12: Mira, una bogeria encara processant. Porto impactada, jo, vaja.
7: Aquest divendres, segona sessió d'Ophelia Got Talent. Les entrades estan exaurides.
2: I ara Brian Adams.

0: I és que el cantant i compositor canadenc obre aquesta nit al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. S'hi han programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost. Ens ho explica la Laia Claret.
1: Brian Adams arriba amb la gira Bare Bones, un espectacle en format íntim de veu, guitarra i piano exclusiu, un festival amb propostes volgudament variades. El director és Juli Quiu.
2: Precisament Brian Adams, aquest format d'espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
1: Divendres que ve, dia 10, serà el torn del cantautor Víctor Manuel. Rick Ashley, que hi actuarà el dia 18, també com Brian Adams, ha venut totes les entrades. A l'agost serà el moment de Diana Krall, Mika, Miki Núñez, Lex Ambusto o Luz Casal, entre d'altres, i tancarà el festival el dia 18 d'agost, Miguel Ríos, amb la gira El Último Vals.
0: I Barcelona tanca el Congrés de la Unió Internacional d'Arquitectes i passa el relleu a Pequín per l'edició del 2029. La cita ha plegat durant 5 dies 10.000 professionals de 130 països amb el focus posat en l'emergència climàtica, la sostenibilitat i el dret a l'habitatge recollits a la Declaració de Barcelona. Entre altres mesures, el document fa una crida a frenar l'especulació immobiliària i aposta per la rehabilitació d'edificis per frenar el canvi climàtic. Al Congrés hi han participat noms de referència internacional com el Premi Pritzker d'Arquitectura 2026, Esmilan Radic i estudis i arquitectes destacats com l'Hecaton, Basal, Sigero Ban o Amateur Architect Studio. Tot i la clausura oficial d'ahir, l'exposició central de les Tres Xemeneies continuarà oberta de franc fins al dia 19 de juliol.
3: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia, Carme. La selecció espanyola de futbol jugarà contra la portuguesa als vuitens de final del Mundial. Ahir l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb un doblet de Mikel Oyarzabal i un gol de Pedro Porro. El blaugrana Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
5: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
4: Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1. Dilluns que ve, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, com diem, als vuitens de final del Mundial. A les últimes hores també s'ha jugat el Suïssa 2-0. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de setzens de final. A partir de les 8, Austràlia-Egipte. A mitjanit, Argentina-Cap Verd, a Miami. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no vol menys tenir Cap Verd.
6: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
4: A 3:45 de la matinada, el Colòmbia-Gana tancarà la ronda dels setzens a final del Mundial.
3: 3CAT Info.
4: El Barça tornen a tenir la norma de l'1x1 del fair play financer. Gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati, Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou, el club blaugrana ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge per un fitxatge com el de Julián Álvarez. Sobre el davanter argentí, n'ha parlat el seu entrenador a l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone.
7: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Números hablan por sí solo también, tiene números extraordinarios. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
4: A l'Espanyol, l'Àlex Calatrava és el primer fitxatge de la temporada.
8: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. I per mi és una oportunitat que no puc que marxi. I, bueno, doncs, un somni fet realitat.
4: Aquest extrem de Parets del Vallès, de 26 anys, prové del Castelló, de la segona divisió, tot i que s'ha format el planter de l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol, per cert, jugarà una altra amistosa pretemporada, serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba de pujar a la Premier League. Encara en futbol, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al

0: Programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, de la consulta que el Club Gracienc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Cerdanyà.
1: El prejudici i l'impacte econòmic que té jugar fora del Nou Cerdanyà tot una temporada sencera, doncs en genera una afectació pressupostària que no la podem sustentar.
0: Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa. I afegim que el Llei de 1939 ha adquirit la marca Llei de Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
2: 3Cat Info. L'activitat esportiva a fons.
0: Ahir es va fer la presentació dels equips que participaran a partir de demà al Tour de França, un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins a la Sagrada Família, tot plegat enfront d'unes 50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Un dels grans absents, pel que fa als ciclistes de casa, és Marc Soler, baixa per lesió. Tot i això, va passar pel programa especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma i Pogacar donarà com sempre al màxim.
0: Demà, inici del Tour, amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. El torneig de Wimbledon avui jugaran partits a la tercera ronda, la dels setzans a final, destaquen el Sinner Brooksby i el Djokovic Rinderneck, a Sabalenka Ostapenko i Osaka Kasatkina, en el cas del quadre femení. Ahir, classificacions a Muna, Hodar, Fritz, Demiñaur, Zverev i Tiafoe, més les de Fionte, Kiss i Rybakina, entre d'altres. Demà, Mercè Granollers jugarà en segona ronda de dobles amb Ceballos contra la parella Jill Verbeek. Ahir van passar en superar la parella Galloway-Pierce en dos sets.

0: 2:15 del matí, fem un repàs als titulars més destacats. A aquesta hora, els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera a Barcelona. Els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha avançat la consellera d'Interior, Núria Parlon. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Venezuela, on continuen desaparegudes 154 persones amb nacionalitat espanyola i 11 més estan localitzades sota la runa. La xifra total de morts per la catàstrofe és de 2.600 i més de 12.000 ferits. I l'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords de Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. I a partir d'ara també us explicarem que avui fa 20 anys l'accident de metro de València que va fer 43 morts i una quarantena de ferits, un cas en què la justícia va tardar 14 anys a dictar una sentència. I avui també segona jornada del Festival Vida, Vilanova i la Geltrú, les actuacions de Lia Cali o Guita Rica de la Fuente. I a l'espai Aula Oberta parlarem de programes de reforç de matemàtiques. Una de les propostes és el programa Florence. En esports, Ricard?
1: La selecció espanyola de futbol jugarà dilluns contra Portugal als vuitens de final del Mundial després de superar Àustria per 3-0 amb 2 gols d'Oyarzabal i un de Porro. L'equip portuguès, per la seva banda, va eliminar Croàcia per 2-1. També s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. I entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final. Són l'Austràlia i Egipte a les 8, Argentina Cap Verd a mitjanit i el Colòmbia Ghana a 3:15.
0: El vent del nord perdrà força i així tot la tramuntana es mantindrà bufant al llarg de tota la jornada, sobretot a l'Alt Empordà, amb temperatures superiors als 30 graus. El mestral acabarà donant pas a les brises. Sol i calor de ple estiu amb valors superiors als 35 graus al Pla de Lleida i a Ponent. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso al barri de la Sagrera a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines.

0: Inés. Els fets van passar ahir a la nit al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar el menor sense èxit. Diversos testimonis van apuntar que van veure fugir 4 joves del lloc dels fets i els Mossos van activar un dispositiu de recerca dels possibles autors. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec d'aquest cas. Diversos mitjans apunten que la baralla mortal la podrien haver protagonitzat els Trinitarios i Barrio 18.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Marxem ara cap a Veneçuela. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts pel doble terratrèmol que hi ha hagut en aquell país. Encara hi ha 154 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 més estan localitzades sota la runa. El balanç total de la catàstrofe és de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. A més del rescat de les víctimes, Veneçuela també comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està fent revisions d'estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis. Miquel Jarque, l'enviat especial de 3CAT Info a Veneçuela, els ha acompanyat.
2: Els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics i és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a rèpliques i que la casa caigui. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallar, que coordina un equip que inspecciona i expedeix aquests informes tècnics bàsics que després tenen immediatament un seguiment.
3: Clar, davant de dir, i això on t'arribarà? Doncs ahir érem informats de que de la feina que vam fer abans d'ahir avui s'activaven 10 brigades de 6 operaris per anar a fer les reparacions o les estabilitzacions just precises per recuperar un màxim d'habitabilitat possible.
2: Davant la magnitud del desastre, corren per la guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesants, com el marbre i porcelànics, són els que han quedat més destruïts. En canvi, les cases humils han aguantat millor. L'Eduard i la seva dona vivien als habitatges socials que va construir Hugo Chávez fa 10 anys a la Guaira. Tots els tiren a terra, no han aguantat.
4: No soportaron al temblor, no soportaron nada y bueno, como usted se está dando de cuenta, hay mucha familia debajo de los apartamentos, muchas torres que se fueron para los lados, se doblaron, muchas quedaron enteras, se cuartearon, se partieron.
2: La maquinària pesant que està tirant a terra aquestes cases de Chávez ha revelat que estan fetes amb fullola, aïllant i premsat de fusta.
5: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
6: Vol saber què passa al Parlament?
7: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
8: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
6: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
9: Podem dir que està en temps de descompte.
10: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
11: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
12: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
13: La prohibició de les compres especulatives serà...
14: Estrepitoso fracaso de la izquierda.
6: Escolta l'Hemicicle.
15: S'aixeca la sessió.
6: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalan. Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 11:15, els bombers donen ja per controlar l'incendi a Canet de Rosselló, la Catalunya Nord. Ha cremat unes 40 hectàrees i s'han hagut de desallotjar unes 1.700 persones dels càmpings afectats. Unitat mòbil a Canet de Rosselló, Josep Lluís Blatquez i Núria Peraire.
16: El foc ha cremat dues zones a tocar, però molt diferents. Una zona amb tres càmpings amb més vegetació, on s'han cremat 280 bungalows, que està estabilitzada, i la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans que està controlada. Es van remullar en els punts calents i el prefecte del Departament dels Pirineus Orientals, Pierre Reynaud de la Motte, demana encara prudència per les altes temperatures i la tramuntana.
17: La situació continua sota vigilància perquè encara no ha acabat. Quan dic que un incendi està estabilitzat, no vol dir que estigui extingit. Quan dic que el polígon nàutic està controlat, vol dir que encara cal mantenir-hi la vigilància. Per això demano a tothom que actuï amb molta prudència.
16: L'alcalde de Canet, Estefan Loda, ha destacat que estaven preocupats per les conseqüències del foc a la gran empresa Catana, a la zona industrial, molt important per l'economia de la zona. Les flames han cremat dos edificis, però un tercer, on hi ha l'equipament essencial, s'ha salvat.
15: L'empresa Katana és el segon fabricant mundial de catamarans. A Canet de Rosselló dona feina a 420 persones. És una empresa integrada a la xarxa Territoris d'Indústria i Consum.

0: constitueix un dels principals referents industrials, juntament amb tot el sector nàutic de Canet de Rosselló. Per tant, és una empresa molt important per a l'economia del departament.
1: És important per l'economia departamental.
2: Ara la prioritat és atendre els evacuats. Són 1.700 de tres càmpings. La majoria s'han pogut reallotjar en altres hotels i apartaments i uns 200 han estat al centre d'acollida municipal. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
3: Gràcies, Núria. Alerta per un incendi de vegetació que s'ha declarat fa poc més d'una hora a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Així que connectarem amb Girona per tenir-ne més dades.
4: 3CAT Info.
3: Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la de pressupostos. L'extrema dreta exigeix al PP de València que el reculli si vol aprovar els comptes. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable. València, Alba Barbosa.
5: Vox ha presentat esmenes a la llei dels pressupostos perquè s'hi incorpori el principi de prioritat nacional, de manera que l'assignació de recursos públics sigui preferent per a les persones, diuen, amb arrelament real, durador i verificable al País Valencià. Que una llei incorpori aquest concepte vulneraria els drets dels estrangers, preservats en articles de la Constitució, assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
6: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat. Plantejar un recurs que seria més ràpid que no una impugnació davant els tribunals ordinaris.
5: Ara bé, la via per esquivar els probables recursos judicials seria diluir l'ideari de Vox sota el concepte d'arrelament.
6: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
5: Les mateixes esmenes de Vox ja tenen aquest afegitó, incorporar la prioritat nacional, però segons la legalitat vigent.
6: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
5: Dins el paraigua de la prioritat nacional, Vox proposa canviar el nom de l'Oficina Valenciana d'Inclusió pel d'Oficina d'Arrelament i Retorn i reorientar les partides per fomentar el retorn als països d'origen.
3: Podem ampliar en aquests moments aquest incendi de vegetació que s'ha declarat fa poc més d'una hora a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Anem a buscar-la. Clara Jordan, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs el foc ha començat a 9:45 del matí. La Bisbal ha tocat de la carretera G660, la coneguda com a carretera de la Ganga, que és la que porta de la Bisbal d'Empordà a Calonge i que està tallada hores d'ara per precaució perquè hi ha molt fum a la zona. Els bombers estan fent el que descriuen com a atac contundent i participen 22 dotacions i estan treballant a la zona 5 helicòpters i 17 vehicles per mirar d'estabilitzar aquest foc el més aviat possible. De moment, s'ha decidit confinar per precaució la zona del barri de Sant Pol i també la casa de colònies Pou de Glaç. En aquesta casa de colònies hi ha 150 nens que a hores d'ara estan confinats, informant des dels bombers que tots estan en bon estat, però s'ha demanat que s'hi quedin per precaució. Aquesta és la informació que tenim fins ara.
3: Gràcies, Clara. Fins ara. Bon dia.
7: Bon dia.
3: I avui fa 20 anys a l'accident de metro de València hi van morir 43 persones i va haver 47 ferits. I la justícia va tardar 14 anys, 14, a dictar una sentència. Tornem cap a València ara amb la Pepa Ferrer.
8: A la catàstrofe la van seguir la batalla pel relat i el dolor d'unes víctimes que van eixir al carrer demanant justícia. Han passat 20 anys, però se n'ha après molt poc.
9: De no querer realizar una verdadera investigación para que no les pudiera salpicar, estamos viendo que se repite el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
8: Rosa Garrote va perdre la seva germana i és la presidenta de l'Associació de Víctimes.
9: Mi dolor ha servido para algo y ahora ves que no ha servido para nada porque que hay muchos políticos que solo se preocupan pues, por salvar su puesto y que realmente no están al servicio de la ciudadanía.
8: En menys de 24 hores el govern valencià va comunicar la causa de l'accident, la velocitat.
9: No se puede engañar a toda la sociedad saliendo a la televisión, a los medios de comunicación, a decir que la culpa es del conductor.
8: I va apuntar el responsable, el maquinista. El cas es volia tancar ràpid. 5 dies després, el papa Benet XVI arribava a València. La comissió d'investigació es va fer aquell mateix estiu, va durar 4 dies, i el president Francisco Camps no es va reunir mai amb les víctimes.
4: tots els directius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i els compareixents convocats per el Partit Popular anaven tots amb les respostes preparades.
5: Laura Vall

0: Esther és periodista del diari Levante.
1: Per poder descartar qualsevol problema, tant en la línia com en els trens, i instaurar el mantra que l'accident era imprevisible i inevitable.
0: Per al govern valencià no calien sistemes de seguretat, no calien balisses de frenada, però aquell mateix estiu en va instal·lar 16. La justícia trigaria més a arribar. El 2020, 14 anys després, una sentència va condemnar 4 exdirectius de Ferrocarrils per un delicte d'homicidi imprudent. Cap d'ells entraria a la presó.
2: El greu accident d'autocar de dimecres a Lleida també té una derivada laboral perquè bona part dels passatgers eren persones que es dirigien al Baix Segre a treballar a la campanya de la fruita. Ara una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social posen en marxa un canal de WhatsApp per assessorar les víctimes sobre els seus drets com a treballadors. Lleida està a Busoms.
3: Recordem que en el sinistre hi va haver 44 ferits, dels quals 9 continuen hospitalitzats. El canal de WhatsApp s'ha començat a difondre per xarxa i a través de víctimes que tenen contacte amb l'associació Aficu de Guineans de Lleida. Des de les entitats recorden que un accident en el desplaçament cap al lloc de treball és a tots els efectes legals un accident laboral in itinere amb els drets i cobertures mèdiques que això implica. Segons Llibert Reixac, de Fruita amb Justícia Social, en un col·lectiu vulnerable com són els treballadors temporers, en episodis similars han constatat, per exemple, casos en què els accidents s'han fet passar per contingències comunes, impagaments de salari o pressions perquè agafin baixes voluntàries o altes prematures. Per això, ara s'han volgut anticipar.
4: I, per tant, amb un accident com el que hi ha hagut, el que volem és donar la màxima cobertura perquè això es pugui comptabilitzar bé. És a dir, que totes aquelles persones que han hagut d'estar uns dies de baixa o que han tingut algunes conseqüències, se'ls compti com a tal. I encara que no hagin tingut dies de baixa posteriors, que com a mínim aquell dia se'ls compti amb el 100% del sou, perquè això reconeix el conveni laboral.
3: També demanen que es garanteixi el dret de totes les víctimes a reclamar davant l'asseguradora de l'autocar, inclosa la compensació pels dies de feina perduts.
2: 3:15 a.m. Actualitzem dades pel que fa al trànsit i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. A les carreteres, la incidència més destacada a aquesta hora afecta la J660, la carretera que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà, que recordem que està tallada en tots dos sentits de la marxa per un incendi a tocar de la carretera. Els bombers, fa uns minuts us ho explicàvem, ja treballen a la zona. Pel que fa al transport públic, informació de servei, des d'avui fins al 13 de setembre hi ha canvis per obres al tram Besòs. Recordem que la línia T4 queda tallada entre Verdaguer i el Maresme, i la T5 i la T6 entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. La línia 4 del metro, la groga, és la principal alternativa. A més, dues línies especials d'autobusos recorreran els trams afectats.
2: El temps. Amb el Jofre Genoé.
6: Les temperatures avui tendiran a pujar una mica més respecte a aquests darrers dos dies. La calor, de moment, força habitual, una mica intensa, però la que toca per l'època, amb aquestes temperatures una mica només per sobre del que seria habitual. I només en alguns indrets ha hagut el vent rescalfat per fenòmens orogràfics. Serà on s'esperen els valors més elevats. Estem parlant de l'Empordà, on hi ha hagut aquestes mínimes tòrrides que no han baixat dels 27 a Roses, i sobretot al llarg del dia d'avui aquests valors que poden arribar a superar els 35 a Ponent, a Pla de Lleida, Conca de Tremp, 36-37, zones habituades. Aquests valors potser l'Empordà també arribi a superar els 35 amb aquesta tramuntana rescalfada que no acabarà de desaparèixer, potser més restringida a l'Empordà, es pot debilitar una mica, però es mantindrà al llarg del dia. Sí que el mestral, en canvi, acabarà donant pas a les brises i sembla que en el Camp de Tarragona serà difícil avui superar els 35 o arribar-hi, cosa que ha passat aquests darrers dos dies degut a la presència d'aquest mestral rescalfat que va de baixa. A la resta del territori, de 30 a 35, amb un ambient típic per l'època, sol, calor i pocs núvols, alguna nuvolada esquifida cap a la zona del Ripollès, com a molt. I pendents, d'aquesta nova remuntada del termòmetre, que serà força evident ja a partir de diumenge i la setmana que ve, que sembla que tindrem un nou episodi d'onada de calor.
7: 3CAT Info.
2: Avui, segona jornada del Festival Vida Vilanova i la Geltrú, i actuaran Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Remei de Calafresca. Van inaugurar el festival ahir, la macroprocessó barreja de música i de cultura popular del Petit de Caleril i les actuacions de la canadenca Charlotte Carden o els britànics Saint Etienne, corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
8: La processó metafísica que ha pensat i executat el cantant de Guissona, el Petit de Caleril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta sorprenent. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
9: Jo he sentit dir temps lliure per anar esperant.
8: La canadenca Charlotte Carden, amb un estil sensual, ha agradat molt. I també han atret molt públic els britànics Saint Etienne. Avui, segon dia del festival, amb altres propostes com Lia Cali o Guitarrica de la Fuente, i demà, tercer i últim dia, les cantants Amaya i Maria Arnal. El festival té bona salut. En aquesta edició s'han esgotat tots els abonaments pels tres dies abans de començar. L'entorn espectacular de la Masia en Cabanyes, entre pins i oliveres, amb llums que es projecten sobre els arbres, crea unes il·lusions òptiques que li donen un ambient molt màgic.
10: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete.
11: Obrim l'aula per parlar de programes de reforç de matemàtiques. Aquest curs, més de 800 centres es focalitzaran en aquesta matèria. Una de les propostes és el programa Florence, que combina la intervenció directa a l'aula amb la formació intensiva del claustre per part d'un assessor extern. Visitem l'escola Montpalau de Pineda de Mar, al Maresme, un dels centres que ja hi treballen.
12: Vam veure que era un programa que encaixava molt bé amb el que necessitàvem, ja que tenia una part de codocència i modelatge a l'aula, una part de formació en claustre, que també la necessitàvem, i una part d'activitats que ens ajuda a generar aquesta línia d'escola.
11: És l'Aida Benet i és la cap d'estudis del centre. L'Òscar Fuster és el referent del programa Florence.
13: Llavors, en molts casos ens trobem això, com que la línia de centre està com trencada, no? I molts mestres tiren de les seves habilitats, de les seves capacitats, però que falta construir aquesta coherència perquè el centre pugui anar avançant d'una forma molt més consolidada, no?
11: El programa té una durada de 3 anys. Durant el primer curs, l'Òscar ha visitat cada 15 dies al centre i ha preparat un total de 10 sessions per a quart i cinquè de primària. Són sessions dinàmiques. Es tracta de parlar, deduir, jugar i experimentar amb materials en comptes d'aplicar fórmules repetidament.
13: És molt més fàcil arribar a través de la manipulació d'aquell material per després anar a la part molt més abstracta del paper, no? Llavors, considero que el fet de que aquests materials també són molt atractius, porten molt de color, porten unes formes que són agradables al tacte, llavors això genera d'entrada expectativa i ganes de saber com s'ha de fer servir aquest material.
11: Aquestes sessions contextualitzades i el material manipulable permeten als alumnes entendre millor els conceptes claus, com veiem amb la Caral.
14: A nosaltres a classe vam fer pattern blocks que em van ajudar molt per trobar els angles de cada figura. Jo vaig trobar una que me va agradar molt. Vaig agafar dos triangles de 60 graus i un de 30. I quan els vaig unir vaig trobar que l'angle d'aquella figura, el més gran, era de 150 graus.
11: I és que el programa Florence proposa una manera de treballar que agrada als alumnes. Sentim l'Iker, la Caral, la Carla i la Inara.
15: M'agrada molt mates, m'agraden molt les multiplicacions i les divisions, però amb aquesta manera que ens ha ensenyat l'Òscar, amb el material, m'ha ajudat una mica a entendre més coses.
14: Estic més motivada perquè no és només fer operacions, fem també jocs.
16: A mi m'agradaven molt les matemàtiques, però amb aquest projecte que ens ha ensenyat a l'Òscar m'agraden molt més les matemàtiques.
17: Les multiplicacions, les divisions, les veig més fàcil cada vegada.
11: Al final de cada sessió, els alumnes fan dues fitxes, una per revisar què han après i l'altra per recollir com s'han sentit.
17: Entretinguda, fàcil i xula, i a vegades una mica difícil.
15: Xulo, divertit, algunes vegades una mica difícil.
16: Contenta, nerviosa, emocionada.
18: Nerviosa per si no et surt?
16: No, nerviosa perquè m'agrada molt i nerviosa.
7: Per la sorpresa,
16: Sí.
11: Aquesta informació permet als formadors fer un seguiment de la classe, però també revisar les propostes de cara al futur.
13: Per nosaltres és tenir indicadors per veure com fer una proposta de millora de cara a cursos propers, no? És a dir, aquesta activitat ens ha funcionat millor, en quin aspecte, com el podem millorar. Sí que és veritat que nosaltres tenim unes sessions base i sobre aquestes sessions base podem estirar més cap als nens que tinguin una miqueta més d'habilitats matemàtiques, però també tenim en compte que hi ha un terra, que aquest terra també l'hem de tenir present pels alumnes que també tenen més dificultats, no?
11: L'altre punt fort del programa és la formació directa a tot el claustre, a mestres com la Marina Llull,

0: Seguretat també es nota.
1: Amb només un curs, l'escola assegura que ja ha notat els primers resultats.
2: A nivell de centre hem vist que fins i tot els nens amb dificultats se n'han pogut sortir a diferents nivells, que han pogut estar més inclosos a l'aula en totes les activitats, que la motivació de l'alumnat ha crescut moltíssim i que alumnes que eren bons en matemàtiques i alumnes que els hi costava una mica més, tots han fet connexions.
1: El programa Florence és un exemple de com es pot motivar professors i alumnes a l'hora de treballar les matemàtiques i acompanyar els centres a repensar i construir una programació pròpia. Amb ells, tanquem l'aula.
3: Trescat Info. Trescat Info. Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CatInfo.

0: 5 minuts per arribar a les 11 del matí.
1: Esports.
0: Amb el Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
2: Bon dia, Carme. La selecció espanyola de futbol jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Ahir l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb un doblet de Mikel Oyarzabal i un gol de Pedro Porro. El blaugrana Lamine Yamal, a més, va ser escollit millor jugador del partit.
3: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
2: Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1 dilluns que ve. Per tant, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, als vuitens de final del Mundial. A les últimes hores també s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. I entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de setzens de final. A partir de les 8, Austràlia, Egipte, a mitjanit, Argentina, Cap Verd, Lionel Scaloni. El seleccionador argentí no vol menystenir Cap Verd.
4: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. Y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
2: A 2:15 es disputa el Colòmbia-Ghana, que tancarà la ronda dels setzens de final.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, el Barça tornen a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati, Iñaki Peña i també l'explotació de l'Spotify Camp Nou, el club blaugrana ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge encara per un fitxatge com el de Julián Álvarez. Sobre el davanter argentí, n'ha parlat el seu entrenador a l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone.
5: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Números hablan por sí solo también, tiene números extraordinarios. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
2: Encara a la primera divisió, a l'Espanyol, Àlex Calatrava és el primer fitxatge de la temporada.
6: Crec que soc un jugador diferent, determinant, que m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada i jo crec que la paraula seria determinant.
2: Aquest extrem de Parets del Vallès, de 26 anys, prové del Castelló de la segona divisió, tot i que s'ha format el planter de l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, aquí que acaba de pujar a la Premier League. I afegim que Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: Demà comença el Tour de França en una edició que començarà a Barcelona. Ahir es va fer la presentació dels equips, un acte que es va realitzar entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins la Sagrada Família. El vessant esportiu

0: esportiu. La representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderston. Aquest últim explica quina és la seva etapa preferida.
1: Jo et diria que totes, però la crono, per exemple, em fa molta il·lusió i també, sobretot, pues, la Granollers també, perquè al final passa també per Ripoll, que vaig estar vivint 3 anys allà, llavors fa il·lusió.
0: Demà, inici del tour amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
2: 3CAT Info.
0: El Barça de Futbol Sala i el jugador Rafael Nogueira da Silva, fits, han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 30 de juny de 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades com a blaugrana. Aquest darrer curs ha disputat 33 partits i ha marcat 6 gols i ha guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. El torneig de tennis de Wimbledon avui juguen partits de la tercera ronda, la dels setzans a final. Destaquen els enfrontaments Sinner, Brooksby, Djokovic i Rinderneck al quadre masculí, i Sabalenka, Ostapenko i Osaka Kazatkina al femení. Ahir classificacions de Jaume Monnat, de Hodart, de Fritz, de Demiñor, de Swiatek, Kiss i Rybakina, entre d'altres. Demà, Marcel Granollers jugarà en segona ronda del torneig de dobles amb Ceballos contra la parella Gil Verbeek.

0: Són les 11, bon dia. Crema un incendi a la Bisbal d'Empordà. El foc ha començat a tocar de la carretera que uneix el municipi amb Calonja i treballen una vintena de dotacions dels bombers, inclosos helicòpters. De manera preventiva s'ha confinat la zona del nucli de Sant Pol i també una casa de colònies on hi ha 150 nens. Han pogut controlar d'altra banda l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord. Va començar ahir a primera hora de la tarda i ha cremat 40 hectàrees. També es van desallotjar preventivament unes 1.700 persones dels càmpings de la zona. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha avançat la consellera d'Interior, Núria Parlon. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts pel doble terratrèmol de Veneçuela. Encara hi ha 154 persones de nacionalitat espanyola que estan desaparegudes i 11 més que estan localitzades però sota la runa. El balanç total de la catàstrofe és, a dia d'avui, de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. Se n'han imposat i notificat 3 a grans tenidors i n'hi ha 3 més pendents de notificar de més de 600 expedients que encara s'estan tramitant. Són multes de 30.000 euros que se situen a la franja baixa de les previstes que poden arribar fins als 900.000 euros. Un recital de l'incombustible Bryan Adams obre aquest vespre al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. Divendres actuaran Víctor Manuel i Rick Ashley. A l'agost serà el torn de Diana Krall, Lax Embusto o Luz Casal. El festival el tancarà el 18 d'agost Miguel Ríos. I Madonna publica un nou treball que inclou temes on col·laboren artistes com Sabrina Carpenter. Les estrenes al mercat musical també incorporen nous discos de Deep Purple o de Sienna Spyro.
1: Esports.
2: Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels 16ens de final del Mundial de Futbol. Són l'Austràlia-Egipte a les 8, l'Argentina-Cap Verd a mitjanit i el Colòmbia-Ghana a 3:15. La selecció espanyola de futbol, per la seva banda, jugarà dilluns contra Portugal als 8ens de final del Mundial després de superar Àustria per 3-0 amb 2 gols d'Oyarzabal i un de Pedro Porro. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1. També s'ha jugat el Suïssa 2-0. I el Barça ja tornant a la norma de l'1x1 del fair play financer gràcies a la sortida de diversos jugadors i a l'explotació del Camp Nou.

0: I el temps, el vent del nord perdrà força, així tot la tramuntana es mantindrà bufant al llarg de tot el dia, sobretot a l'Alt Empordà, amb temperatures superiors als 30 graus. El mestral acabarà donant pas a les brises, sol i calor de ple estiu, amb valors superiors als 35 graus, al Pla de Lleida i també a Ponent.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 11 del matí. Bon dia, us acompanya a aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: I comencem amb aquest incendi en una zona de vegetació que crema des de quarts de 10 del matí i fa poca estona als afores de la Bisbal d'Empordà, la capital del Baix Empordà. Protecció Civil ha demanat als veïns d'un barri i una casa de colònies que es confinin per precaució pel fum que hi ha en aquesta zona. Podem anar cap allà. Última hora, Clara Jordan, bon dia.
2: Hola, bon dia. En aquests moments treballen a la zona 22 dotacions dels bombers amb 17 vehicles i 5 helicòpters amb un atac contundent, segons els bombers, per mirar d'estabilitzar l'incendi el més aviat possible. De fet, semblaria que hores d'ara ja està perimetrat. Aquesta zona hem de recordar que està a tocar del massís de les Gavarres i, per tant, la màxima prioritat és que les flames no arribin a aquest punt. Ho destacava l'alcalde de la Bisbal d'Empordà en declaracions a aquesta emissora, Òscar Aparicio.
3: Està confinat la casa de colònies, el nucli de Sant Pol i els masos que hi ha per allà, i nosaltres hem habilitat, per si al final hi ha desallotjament, el pavelló final, i sembla que de moment pinta bé, però bueno, hi ha molta tramuntana, per tant, hi està al costat de les Gavarres, o sigui que prudència encara.
2: Com explicava l'alcalde, Protecció Civil ha enviat una alerta als veïns de la zona, concretament al barri de Sant Pol i també a aquesta casa de colònies de Pou del Glaç, perquè es confinin. En aquesta casa hi ha 150 menors fent unes estades, però estan tots en bon estat de salut. Se'ls ha demanat, això sí, que es quedin a la casa, que tanquin portes i finestres i que no es moguin.
0: Entesos, doncs, anirem seguint l'evolució d'aquest foc de la Bisbal d'Empordà. Gràcies, Clara. Fins ara.
2: Fins ara.
0: I els bombers donen per controlar l'incendi a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ha cremat 40 hectàrees i ha obligat a desallotjar unes 1.700 persones dels càmpings de la zona afectada. Unitat mòbil aquí, a Canet de Rosselló, Josep Lluís Blázquez i Núria Peraire.
4: El foc ha cremat dues zones a tocar, però molt diferents. Una zona amb tres càmpings de més vegetació, on s'han cremat 280 bungalows, que està estabilitzada, i la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans que està controlada. Es van remullar en els punts calents i el prefecte del Departament dels Pirineus Orientals, Pierre Reynaud de la Motte, demana encara prudència per les altes temperatures i la tramuntana.
5: La situació continua sota vigilància perquè encara no ha acabat. Quan dic que un incendi està estabilitzat, no vol dir que estigui extingit. Quan dic que el polígon nàutic està controlat, vol dir que encara cal mantenir-hi la vigilància. Per això demano a tothom que actuï amb molta prudència.
4: L'alcalde de Canet, Estefan Loda, ha destacat que estaven preocupats per les conseqüències del foc a la gran empresa Catan a la zona industrial, molt important per l'economia de la zona. Les flames han cremat dos edificis, però un tercer, on hi ha l'equipament essencial, s'ha salvat.
6: L'empresa Catana és el segon fabricant mundial de catamarans. A Canet de Rosselló dona feina a 420 persones. És una empresa integrada a la xarxa Territoris d'Indústria i constitueix un dels principals referents industrials, juntament amb tot el sector nàutic de Canet de Rosselló. Per tant, és una empresa molt important per a l'economia del departament.
4: Ara la prioritat és atendre els evacuats. Són 1.700 de tres càmpings. La majoria s'han pogut reallotjar en altres hotels i apartaments, i uns 200 han estat al centre d'acollida municipal. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
0: Molt bé, gràcies també, Núria Peraire. És mig quart de 12 del migdia. Avui també estem pendents d'aquesta investigació que tenen oberta els Mossos sobre la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets que van passar ahir a la nit i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Això ho ha dit en una piulada a la xarxa social X. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reconegut que està preocupat, també una mica enfadat per aquests fets, i demana actuar amb contundència contra la tinença d'armes, com s'ha fet contra la multireincidència. Són declaracions a RAC1.
7: Que estem guanyant la batalla de la multireincidència amb més policia, amb canvi normatiu, amb més jutges i amb més gent que ha entrat a la presó, per dir-ho ras i curt. Doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha de

0: actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
1: Els Mossos els van alertar diversos veïns d'aquesta zona del carrer Portugal que havien sentit trets en una baralla entre joves. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques del SEM que van intentar reanimar el menor sense èxit. Diversos testimonis van apuntar que van veure fugir 4 joves del lloc dels fets i els Mossos van activar un dispositiu de recerca per trobar els possibles autors. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. En declaracions a 3CAT Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades en escoles i instituts, apunta que hi ha hagut una escalada en les armes que fan servir aquests grups.
2: Al principi no hi havia ús apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, passamos a armes blanques mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
1: El d'ahir és el 5è tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. Se n'han registrat 2 a la Zona Franca, un a Sant Martí i un altre a Sarrià. I els veïns del Parc de la Pegaso, a aquest barri de la Sagrera, asseguren que sí, que han notat un repunt delictiu des de fa uns mesos. Anem cap allà. Allà hi ha la Nascura.
3: Preocupació és la paraula que fan servir els veïns que aquest matí passejaven pel parc de la Pegaso. Expliquen que el barri ha canviat molt els últims anys i es lamenten que, tot i que semblava que la violència havia baixat al barri, ara sembla que està repuntant.
4: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
5: És caldo de cultiu. Fa molt temps que els veïns es queixen.
6: Al haver-hi més gent, hi ha potser més conflicte, la policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
7: El perill aquest hi és, m'empipa molt, i estàs en perill.
8: Que abans era un barri molt tranquil, era un barri de gent que tots es coneixien, més o menys, cada cop és pitjor.
3: Al llarg del matí, agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han fet acte de presència al lloc dels fets.
1: I la Guàrdia Civil ha detingut un home acusat d'haver matat la seva dona i una de les seves filles al Fenollar, a Alacant. En arribar al domicili, els equips d'emergències van trobar els cossos sense vida de 2 víctimes, la mare de 55 anys i la filla de 21. A l'habitatge també hi havia el presumpte autor dels fets, de 53 anys, i una altra filla de la parella, que hauria estat qui va alertar el 112. Tots dos presentaven ferides d'arma blanca i van ser traslladats a l'hospital. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista en la parella. La investigació continua oberta i el cas s'investiga com un possible crim de violència masclista. Les 11 i 11 minuts.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Anem a Veneçuela, ara ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de la setmana passada. A més, continuen desaparegudes 154 persones de nacionalitat espanyola i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez. La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe. Ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les feines de rescat encara no s'han acabat. Caracas, Joan Biosca.
10: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, traient pit.
11: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países. Y tenemos la activación institucional más temprana, con un objetivo fundamental, salvar vidas.
10: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos. I d'aquí, diu Delcy Rodríguez, l'ordre de treure els militars als carrers a controlar-ho tot.
11: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue «Bajen todos a la Guaira». Para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos i obstaculitzar.
10: Rebutja la presidenta interina veneçolana que hi hagi molts veneçolans descontents. Les xifres que ha donat la mandatària veneçolana parla

0: El govern descarta una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes, tot i la pressió d'alguns partits de l'oposició com Junts o el PP. L'endemà d'aprovar els pressupostos al Parlament amb el suport d'Esquerra i els Comuns, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que ara com ara no es plantegen canvis a l'impost de la renda.
1: De moment no ens plantegem res, això no vol dir que d'aquí uns mesos pugui ser, en aquests moments no ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a l'atracció de talent, la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
0: Des de la patronal Foment del Treball, el seu president també s'ha sumat a la campanya de l'oposició perquè el govern rebaixi els impostos a la segona meitat del mandat. En declaracions al mateix programa, Josep Sánchez Llibre ha pronosticat un caos si la Generalitat no afluixa la pressió fiscal.
2: Crec que si això no es fes així, hi hauria moment de que podríem tindre, jo diria, problemes d'aldarulls als carrers, jo diria, per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans en general. Si no parlo de les empreses, parlo dels ciutadans i de les famílies.
0: I primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. La Generalitat ha imposat i notificat sancions de 30.000 euros a tres grans tenidors i té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació. Això ho avança l'agència EFA. A banda d'aquests expedients sancionadors ja tancats, la Generalitat n'està tramitant 654 més a través de les agències d'habitatge i de consum. S'estudien possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus al lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació. El règim sancionador d'aquest tipus de conductes va aprovar l'any passat, preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. A més, fruit d'un pacte entre el PSC i els Comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir aquests infractors. Passa un minut d'un quart de 12 del migdia. Ens fixem en les carreteres i les autopistes per saber si hi ha incidències a aquesta hora per circular. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. Circulació fluida, molta tranquil·litat a les carreteres. A aquesta hora no hi ha incidències destacades, tret això sí, recordem-ho, que la J660, la carretera que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà, es troba tallada en tots dos sentits de la marxa per un incendi de vegetació a tocar de la carretera. Els bombers ja estan treballant a la zona. És tot.
0: El temps. Amb en Jofre Genué.
4: La tramuntana rescalfada ha dut el termòmetre cap als 27 graus de mínima. Ha quedat força elevat aquest valor a la zona de Roses, a l'Alt Empordà, on la matinada, gran part d'aquest sector, degut a la tramuntana rescalfada, hi ha hagut uns valors de temperatura tòrrids. De fet, és l'únic sector, perquè a gran part del país la temperatura ha sigut agradable, fins i tot fresca a l'àrea del Pirineu, amb 9 graus a Viella, al Pont de Suert, 10, per exemple, a Sant Pau de Segúries, a Prades, 11 a Ripoll, i, de fet, en general, temperatures entre els 14, 16, 17 graus, només a la costa, valors tropicals, però tot i així 22 a Tarragona, 23 a Sitges, Barcelona al Raval, gairebé 25 a Rodonín. I bé, a partir d'avui, doncs, el temps estable ha de començar a fer que el termòmetre remunti una mica. De moment, de manera tímida, tant avui com demà, però a partir de diumenge sí que sembla que la temperatura començarà a disparar-se més, i amb xifres que, almenys de manera puntual, poden acostar-se fins i tot als 39 o 40 graus a les zones més càlides de Ponent. Avui esperem com a molt superar àmpliament els 35, 36 o 37 a les zones més càlides de la franja de Ponent o Pla de Lleida, Conca de Tremp, i a la resta entre aquests 30 i 35. Potser l'Empordà es pugui arribar a superar els 35 amb aquesta tramuntana rescalfada, però en canvi cap al Camp de Tarragona serà més difícil, que ha passat aquests darrers dies, degut al mestral rescalfat que va de baixa i que acabarà donant pas a les brises. La tramuntana es mantindrà tot el dia, sobretot a l'Empordà, i bé, sol, bàsicament. Algun núvol aquesta tarda, potser al voltant del Ripollès, però en general seran núvols decoratius i poc importants. Com dèiem, a partir de diumenge remunta la temperatura i la setmana que ve sembla que tindrem un altre episodi d'onada de calor.
5: Fresca Info.
6: Quina calor. Vens a l'aigua?
7: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11 i m'ha passat la calor.
6: Ja, això passa.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Seguim quan falten 10 minuts i mig per arribar a 11:45 del migdia. El Partit Popular obre la porta a governar amb Vox a la Moncloa després dels acords que ja han tancat amb l'extrema dreta a Andalusia, Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el senador del PP, Juan Milián, ha insistit que la seva formació no posa vetos a cap partit polític, amb l'única excepció de Bildu.
10: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari. I és veritat,
2: si no pacten amb Vox,
10: que les aritmètiques són les que són, i nosaltres no som un partit que ofereixi, diguem, o que promogui cordons sanitaris a altres partits. El que no farem és pactar en contra dels nostres principis, igual que...
11: Però cordons sanitaris, fins ara ho fèiem amb partits independentistes.
10: No, ho fem amb Bildu.
0: Ricard Ostrell també li ha preguntat per un possible pacte d'investidura del Partit Popular amb Junts. Milián s'ha limitat a dir que el seu partit ha de ser seriós. I estem pendents un dia més també dels jutjats de Martorell. Hi ha noves compareixences de testimonis davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango. Avui estan citats les dues filles d'Isaac Andic i també un psiquiatre que va tractar l'empresari i el seu fill. Anem, doncs, cap als jutjats. Marta Vallès.
12: Les dues filles d'Isaac Andic, Sara i Judit, hauran d'esperar el seu torn per declarar, perquè la primera persona citada, un psiquiatre, ha començat gairebé amb una hora de retard. Elles han entrat als jutjats minuts després de 11:15 del matí. Davant els Mossos d'Esquadra van negar, com sosté la jutgessa que investiga aquest cas, que el seu germà Jonathan tingui obsessió pels diners. Abans de les dues germanes, com dèiem, ara està declarant un psiquiatre que va fer una única sessió amb Isaac Andic i el seu fill a petició de la terapeuta de la família. Dimarts va declarar la terapeuta i també la vídua de l'empresari, Estefania Nuth. Va declarar davant la jutgessa que Isaac Andic volia canviar tot el seu testament per dedicar una part del patrimoni, 4.500 milions d'euros, a una fundació per persones necessitades. Recordem que per aquest cas està imputat per homicidi Jonathan Andic, el fill de l'empresari. Els fets van passar el 14 de desembre de 2024, quan pare i fill feien una excursió en direcció a les coves del Salnitre, a Montserrat. Andic, pare, va tenir una caiguda mortal. Els Mossos d'Esquadra sostenen que no va ser un accident.
0: Ha dimitit el primer ministre de Moldàvia, Alexandru Munteanu, enmig de les crítiques per la gestió de la crisi econòmica que travessa el país. Munteanu ha explicat que renuncia al càrrec per la incapacitat d'exercir el seu mandat d'acord amb els seus principis. Ho ha anunciat aquest matí en un missatge a les xarxes i la seva dimissió també implica la caiguda de tot l'executiu. La presidenta moldava, la proeuropea Maia Sandu, ha anunciat que Munteanu ocuparà el càrrec fins que nomeni el successor, que espera de decidir el més aviat possible. Sandu va anomenar Munteanu només fa 8 mesos després de la victòria electoral del seu partit. Una de les prioritats del seu govern era garantir l'adhesió de Moldàvia a la Unió Europea d'aquí a 2 anys.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El cantant i compositor canadenc Bryan Adams obre aquesta nit el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà, amb les entrades exaurides. S'hi han programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost, amb noms també com ara Rick Ashley, Anastàcia, Diana Kroll, Miqui Núñez o Antonio Orozco. Ens ho explica la Laia Claret amb aquest muntatge musical de Josep Lluís Blázquez.
13: Aquesta 26a edició arrenca amb l'únic concert de Bryan Adams a la península amb la gira Barebones, un espectacle en format íntim de només veu, guitarra i piano. Cap Roig continua sent un festival amb propostes variades, d'una manera buscada, com explica el director del festival, Juli Guiu.
14: Que intentem

0: aconseguir que sigui molt eclèctic, perquè està molt concentrat en 5 setmanes. Per tant, contra més obrim aquest ventall a diferents públics i a diferents gèneres, més èxit tindrem i més públic atraurem. Intentem que vinguin els top internacionals, precisament Bryan Adams, aquest format d'espectacle, l'únic que es farà en tota la península, serà aquí Cap Roig.
1: Divendres que ve, dia 10, és el torn del cantautor Víctor Manuel, que aquest any presenta el treball A Soles Conmigo, i l'endemà, dia 11 de juliol... i actua la cantant nord-americana Anastasia. Rick Ashley, que actuarà el dia 18, també ha exhaurit localitats. Miqui Núñez, el dia 1 d'agost. L'endemà, el grup de Madrid Taburete, que ha tornat als escenaris després d'una aturada. L'Exam Busto, que celebra dalt de l'escenari el 40 aniversari de la seva primera actuació, i serà el dia 6 d'agost. Rosario Flores, el dia 11, Ana Torroja, el 17, i tancarà el certamen Miguel Ríos, que torna als escenaris amb la gira El Último Vals.

0: I així hem arribat ja en temps d'esports.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final del Mundial. Són l'Austràlia-Egipte a les 8 del vespre. A mitjanit, la selecció argentina jugarà contra Cap Verd i Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no vol menystenir el rival d'avui.
3: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto en... No porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
2: A 3:15 es disputarà el Colòmbia-Ghana. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Ahir, l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb 2 gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. El blaugrana Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
4: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
2: Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1. Per tant, dilluns vinent a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, als vuitens de final del Mundial. A les últimes hores també s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 1.
1: 3CAT Info.
2: El Barça tornen a la norma de l'1x1 del fair play financer. Gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati, Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Ara, el club blaugrana ja pot inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge per un fitxatge com el de Julián Álvarez. Sobre el davanter argentí, n'ha parlat el seu entrenador a l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone.
5: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Números hablan por sí solos también, tiene números extraordinarios. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
2: A l'Espanyol, Àlex Calatrava és el primer fitxatge de la temporada.
6: Crec que soc un jugador diferent, determinant, que m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada i jo crec que la paraula seria determinant.
2: Aquest extrem de Parets del Vallès, de 26 anys, prové del Castelló, de la segona divisió, tot i que s'ha format el planter de l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, equip que acaba de pujar a la Premier League. D'altra banda, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al Tot Costa de Catalunya Ràdio de la consulta que el club gracienc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya.
7: És a dir, l'escenari inicial plantejat amb l'Ajuntament és no s'instal·larà gespa natural a cap camp de la ciutat de Barcelona.
8: D'acord.
7: Aquesta és la premissa en la que vam començar a treballar. El motiu és molt senzill. És a dir, substituint camp de gespa artificial per un camp de gespa natural...

0: suposa reduir el possible ús del camp d'una manera dràstica.
1: Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
2: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
1: Demà comença el Tour de França en una edició que s'iniciarà a Barcelona. Ahir es va fer la presentació dels equips, un acte que es va realitzar entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins la Sagrada Família. Al vessant esportiu, la representació catalana es redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, Abel Balderson i Joel Nicolau. Aquest últim explica què significa disputar aquest Tour.
3: Bueno, al final és lo somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour. I aquí estem, vivint un somni.
1: Demà, inici del Tour de França, amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. I el Barça de Futbol Sala i el jugador Rafael Nogueira da Silva, Fitch, han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 30 de juny de 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Aquest darrer curs ha disputat 33 partits i ha marcat 6 gols i ha guanyat la Copa, Catalunya i la Lliga.
2: Dos quarts de 12.

0: Fem un repàs a les principals notícies que us estem destacant a aquesta hora. Crema un incendi a la Bisbal d'Empordà. El foc ha començat a tocar de la carretera que uneix el municipi amb Calonja. Hi treballen una vintena de dotacions dels bombers, inclosos helicòpters, que ja tenen perimetrat l'incendi. De manera preventiva s'ha confinat la zona del barri de Sant Pol i també una casa de colònies on hi ha 150 nens i nenes. S'ha pogut controlar, mentrestant, l'incendi a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Va començar ahir a primera hora de la tarda, ha cremat unes 40 hectàrees i també va obligar a desallotjar preventivament unes 1.700 persones, en aquest cas dels càmpings de la zona, que havien quedat afectats. I és notícia també d'aquest divendres que els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona. Els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha avançat la consellera d'Interior, Núria Parlon. Hi podria haver una disputa concretament entre Trinitarios i Barrio 18. A partir d'ara us explicarem, per exemple, que el conseller de Política Lingüística ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que se la va acomiadar per parlar català a la feina. Per contra, Atico diu que l'acomiadament respon només a motius professionals relacionats amb l'actitud de l'empleada en l'entorn de treball. I avui, segona jornada del Festival Vida, a Vilanova i la Geltrú, amb les actuacions de Lia Cali o Guitarrica de la Fuente. La primera jornada ahir, la inaugural, la van protagonitzar el petit de Calaril, la canadenca Charlotte Cardin o els britànics Saint Etienne. I en esports, què destaquem, Ricard Isidro?
1: Doncs que entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims tres partits dels setzens de final del Mundial de Futbol. Són l'Austràlia-Egipte a les 8 del vespre, a mitjanit l'Argentina-Cap Verd i a 3:45 de la matinada el Colòmbia-Gana.
0: I el temps, el vent del nord perdrà força, així tot la tramuntana es mantindrà bufant al llarg de tota la jornada, sobretot a l'Alt Empordà, amb temperatures superiors als 30 graus. El mestral acabarà donant pas a les brises, sol i calor de ple estiu, amb valors superiors als 35 graus al Pla de Lleida i a Ponent. Un incendi crema a la Bisbal d'Empordà. S'ha demanat el confinament de la zona on hi ha una casa de colònies amb més d'un centenar de nens. I treballen en l'extinció d'aquest foc una quinzena de dotacions dels bombers. Última hora a Girona. Clara Jordan, bon dia.
2: Hola, bon dia. Com deies, aquest foc a la Bisbal d'Empordà crema des d'un quart de 10 del matí. És una zona de vegetació tocada a la carretera G660, la coneguda com a carretera de la Ganga, la que porta

0: a Calonge i que està tallada encara a hores d'ara per precaució perquè hi ha molt fum. L'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Òscar Aparicio, explicava com és aquesta zona on ha començat el foc.
1: És una zona més de boscos, hi ha de tot, camp de conreu, per això ens estan ajudant, però també està a prop de les Gavarres i hi ha molta zona boscosa al costat. I ens ha dit que semblava que, com a mínim, el que els preocupava més semblava que estava doncs, a punt d'encerclar i força controlat.
0: L'incendi es considera que està perimetrat, l'alerta és màxima, però perquè, com deia l'alcalde, està a tocar aquesta zona al massís de les Gavarres i ara mateix en aquest punt bufa el vent. La principal prioritat és, per tant, que les flames no entrin en aquest espai natural i per això hi continuen treballant 22 dotacions dels bombers amb 17 vehicles i 5 helicòpters amb el que qualifiquen els mateixos bombers d'atac contundent. Es manté, com dèieu també, el confinament encara al barri de Sant Pol i també a la casa de colònies del Pou del Glaç, on hi ha 150 menors fent unes estades, unes colònies. Tots estan en bon estat de salut.
2: Doncs anirem seguint l'evolució de les tasques d'extinció d'aquest foc a la Bisbal d'Empordà. Gràcies, Clara. Bon dia.
0: Bon dia.
2: I els bombers donen per controlat l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord. Ha cremat en aquest cas 40 hectàrees i s'han hagut de desallotjar unes 1.700 persones dels càmpings de la zona. Unitat mòbil a Canet de Rosselló, Josep Lluís Blázquez i Núria Peraire.
3: El foc ha cremat dues zones a tocar, però molt diferents. Una zona amb tres càmpings de més vegetació, on s'han cremat 280 bungalows, que està estabilitzada, i la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans que està controlada. Es van remullar en els punts calents i el prefecte del Departament dels Pirineus Orientals, Pierre Reynaud de la Motte, demana encara prudència per les altes temperatures i la tramuntana.
4: La situació continua sota vigilància perquè encara no ha acabat. Quan dic que un incendi està estabilitzat, no vol dir que estigui extingit. Quan dic que el polígon nàutic està controlat, vol dir que encara cal mantenir-hi la vigilància. Per això demano a tothom que actuï amb molta prudència.
3: L'alcalde de Canet, Estefan Loda, ha destacat que estaven preocupats per les conseqüències del foc a la gran empresa Catana, a la zona industrial, molt important per l'economia de la zona. Les flames han cremat dos edificis, però un tercer, on hi ha l'equipament essencial, s'ha salvat.
5: L'empresa Catana és el segon fabricant mundial de catamarans. A Canet de Rosselló dona feina a 420 persones. És una empresa integrada a la xarxa Territoris d'Indústria i constitueix un dels principals referents industrials, juntament amb tot el sector nàutic de Canet de Rosselló. Per tant, és una empresa molt important per a l'economia del departament.
3: Ara la prioritat és atendre els evacuats. Són 1.700 de tres càmpings. La majoria s'han pogut reallotjar en altres hotels i apartaments i uns 200 han estat al centre d'acollida municipal. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
2: Gràcies també, Núria Peraire. Són les 11:36. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reconeix que està preocupat per aquests fets, demana actuar amb contundència contra la tinença d'armes, com s'ha fet amb èxit contra la multireincidència. Són declaracions a RAC1.
6: Que estem guanyant la batalla de la multireincidència amb més policia, amb canvi normatiu, amb més jutges i amb més gent cantat a la presó, per dir-ho ras i curt. Doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
2: Els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar sense èxit el menor. Diversos testimonis van apuntar que van veure fugir 4 joves del lloc dels fets. Els Mossos van activar un dispositiu de recerca per trobar, localitzar els possibles autors. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i a darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. En declaracions a 3CAT Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades en escoles i instituts, apunta que hi ha hagut una escalada en les armes que fan servir aquests grups.
7: Al principi no havia ús apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, passamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego.

0: creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sigui, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
1: El d'ahir és el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. Se n'han registrat dos a la Zona Franca, un a Sant Martí i un altre a Sarrià. El greu accident d'autocar de dimecres a Lleida també té una derivada laboral perquè bona part dels passatgers eren persones que es dirigien al Baix Segre a treballar la campanya de la fruita. Ara, una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social posen en marxa un canal de WhatsApp per assessorar les víctimes sobre els seus drets com a treballadors. Lleida, Estela Busoms.
2: Recordem que en el sinistre hi va haver 44 ferits, dels quals 9 continuen hospitalitzats. El canal de WhatsApp s'ha començat a difondre per xarxes i a través de víctimes que tenen contacte amb l'associació AFICU de Guineans de Lleida. Des de les entitats recorden que un accident en el desplaçament cap al lloc de treball és a tots els efectes legals un accident laboral in itinere amb els drets i cobertures mèdiques que això implica. Segons Llibert Reixac, de Fruita amb Justícia Social, en un col·lectiu vulnerable com són els treballadors temporers, en episodis similars han constatat, per exemple, casos en què els accidents s'han fet passar per contingències comunes, impagaments de salari o pressions perquè agafin baixes voluntàries o altes prematures. Per això, ara s'han volgut anticipar.
3: I, per tant, amb un accident com el que hi ha hagut, el que volem és donar la màxima cobertura perquè això es pugui comptabilitzar bé. És a dir, que totes aquelles persones que han hagut d'estar uns dies de baixa o que han tingut algunes conseqüències se'ls compti com a tal i encara que no hagin tingut dies de baixa posteriors que com a mínim aquell dia se'ls compti amb el 100% del sou perquè això reconeix el conveni laboral.
2: També demanen que es garanteixi el dret de totes les víctimes a reclamar davant l'asseguradora de l'autocar, inclosa la compensació pels dies de feina perduts.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 5 minuts, haurem arribat a 3 quarts de 12 del migdia. El conseller de Política Lingüística ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora de l'empresa Atico que assegura que la van acomiadar per parlar català a la feina. El conseller, Francesc Xavier Vila, ha portat el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. La dona denuncia que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa li van retreure que parlés català i li van indicar que no ho fes. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
5: Estava reemplaçant la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor cinquè pis a l'esquerra. I se'm gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
1: Atico, per contra, nega aquestes acusacions i assegura que l'acomiadament va ser per altres motius. Sentim Nayara Chalé, directora d'operacions.
6: És una decisió estrictament laboral, el que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
1: Avui és divendres, és 3 de juliol i a la segona jornada del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú hi actuaran Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Remei de Calafresca. Van inaugurar el festival ahir la macroprocessó barreja de música i de cultura popular del Petit de Calaril i les actuacions de la canadenca Charlotte Cardin o dels britànics Saint-Étienne. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
7: La processó metafísica que ha pensat i executat el cantant de Guissona al Petit de Calaril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta sorprenent. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ell a l'escenari.
8: Jo he sentit dir, temps lliure per anar esperant.
7: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt. I també han atret molt públic els britànics Saint-Étienne. Avui, segon dia del festival, amb altres propostes com Lia Cali o Guitarrica de la Fuente i demà, tercer i últim dia, les cantants Amaya i Maria Arnal. El festival té bona salut. En aquesta edició s'han esgotat tots els abonaments pels tres dies abans de començar. L'entorn espectacular de la Masia en Cabanyes, entre pins i oliveres, amb llums que es projecten sobre els arbres, crea unes il·lusions òptiques que li donen un ambient molt màgic.
1: I més música encara. Madonna, Sienna Spyro o Deep Purple protagonitzen les novetats discogràfiques d'aquest divendres. La repassem amb en Marc Ruiz.

Per avui és el nou àlbum de Madonna, Confessions 2. És la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys, i que contenia el hit Hang Up. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual, i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix i dissoldre l'ego. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola León, que és la seva filla.

0: Sienna Spyro, una de les revelacions vocals d'aquest any, publica Visitor. Spyro té una gran veu que pot recordar cantants com Adele o Amy Winehouse, perquè el seu estil veu directament de Nina Simone o Ella Fitzgerald, tot i que també del soul. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Deep Purple treu avui Splat. És un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond. La cançó que obre el disc, Arrogant Boy, per exemple, recorda el so de Highway Star. L'àlbum explora la fi de la humanitat, però sense fer referència a un apocalipsi, sinó a un creixement espiritual.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
2: Doncs això, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit al punt de 3:15. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora recordem que segueix tallada en tots dos sentits a la marxa a la G660, la carretera que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà. Hi ha un incendi de vegetació a tocar d'aquesta carretera. Els bombers treballen ja a la zona. A la resta de la xarxa viària, molta tranquil·litat, normalitat, sense retencions destacades a aquesta hora. És tot.
2: El temps. Amb en Jofre Genoé.
4: Les temperatures avui tendiran a pujar una mica més respecte a aquests darrers dos dies. La calor, de moment, força habitual, una mica intensa, però la que toca per l'època, amb aquestes temperatures una mica només per sobre del que seria habitual. I només en alguns indrets, hagut el vent rescalfat, per fenòmens orogràfics, serà on s'esperen els valors més elevats. Estem parlant de l'Empordà, on hi ha hagut aquestes mínimes tòrrides que no han baixat dels 27 a Roses, i sobretot al llarg del dia d'avui, aquests valors que poden arribar a superar els 35 a Ponent, a Pla de Lleida, Conca de Tremp, 36-37, zones habituades, aquests valors, potser l'Empordà també arribi a superar les 35 amb aquesta tramuntana rescalfada, que no acabarà de desaparèixer, potser més restringida a l'Empordà, es pot debilitar una mica, però es mantindrà al llarg del dia. Sí que el Mestral, en canvi, acabarà donant pas a les brises, i sembla que en el Camp de Tarragona serà difícil avui superar els 35 o arribar-hi, cosa que ha passat aquests darrers dos dies degut a la presència d'aquest mestral rescalfat que va de baixa. La resta del territori, doncs, de 30 a 35, amb un ambient típic de, per l'època, sol, calor i pocs núvols, alguna nuvolada esquifida cap a la zona del Ripollès com a molt. I pendents d'aquesta nova remuntada del termòmetre, que serà força evident ja a partir de diumenge la setmana que ve, que sembla que tindrem un nou episodi d'onada de calor.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
5: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
6: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
2: Seguim amb altres qüestions de l'actualitat d'avui. Malestar al poble de Vidreres, a la comarca de la Selva, perquè encara no ha obert la piscina municipal per un problema contractual amb l'empresa concessionària. Des de l'Ajuntament ja avancen que en els pròxims dies s'haurà solucionat. Girona, Fèlix Martín.
7: L'alcalde de Vidreres, Jordi Camps, explica que és conscient del malestar dels veïns per aquesta situació de la piscina municipal, però ha avançat que ja es podrà obrir la setmana que ve i especifica quin ha estat el problema.
8: Desencallar un tema contractual que teníem amb tema de responsabilitats amb el tema de la piscina. I, per tant, hem fet tots els passos a nivell jurídic, a nivell tècnic, per poder desencallar això i, de cares a la setmana que ve, la piscina ja estarà en funcionament.
7: Mentrestant, els veïns del poble lamenten el retard en l'obertura de la piscina i busquen alternatives per combatre la calor d'aquests dies.
9: El pati, amb la manguera, una piscina de plàstic, el que sigui, la piscina tancada i els nens han d'anar a altres pobles.
7: Alguns casals d'estiu han hagut de reorganitzar les activitats com l'Sporting Vidredenca, que han substituït els banys a la piscina.

0: piscina per ruixades amb mànegues per suportar la calor.
1: Grans bandes clàssiques del metal i el punk omplen el parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet aquest cap de setmana. Avui arrenca el Barcelona Rock Fest, amb noms com Megadeth, Offspring o Evaristo. Marc Ruiz.
2: Megadeth és un dels principals caps de cartell del festival i també una de les quatre grans bandes al thrash metal. El grup de Dave Mustaine encapçala les actuacions d'avui, en què també destaquen Sex Pistols, tot i que sense Johnny Rotten i en Frank Carter com a vocalista. El punk s'ha fet un lloc a festival, on també actuaran els nord-americans Bad Religion. I també hi haurà hardcore amb The Offspring. Cara en clau de grans llegendes del gènere, Evaristo, el líder de la Polla Records, hi actuarà diumenge. Mites dels 80 com Halloween, Napalm Death o Los Barones, hereus de Barón Rojo, comparteixen cartell amb clàssics contemporanis com els suecs Sabaton. Una altra de les actuacions destacades serà la dels germans Cavalera, l'ànima de Sepultura, que retrà en homenatge a un dels seus discos més rellevants, Chaos AD. Un altre dels noms interessants del cartell són els alemanys Tankard, que barregen metal amb humor.
1: I a la Seu d'Urgell... un registre completament diferent. Avui arrenca la 15a edició del FEMAP, és el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Fins al 23 d'agost hi ha programats una cinquantena de concerts a 36 municipis de Catalunya, Andorra i també la Catalunya del Nord. Des de la Seu d'Urgell ens ho explica en Joaquim Albalater.
3: El concert inaugural serà aquest vespre a la Catedral de la Seu d'Urgell amb les Petites Joies de la Catedral de Barcelona, una producció pròpia del festival que recupera músiques amagades durant segles. Josep Maria Dutren és el director del festival.
4: Aquest any hem optat per una sèrie de grans i petites alhora joies que són bàsicament a la Catedral de Barcelona, grans en el sentit que són fantàstiques i petites perquè són, és una col·lecció de peces sueltes de compositors diversos.
3: Seran 50 concerts de música medieval, barroca o del Renaixement adaptats a cada espai com esglésies, santuaris o monestirs i tots acompanyats d'activitats com visites guiades o tastos gastronòmics.
4: És molt eclèctic, com sempre, cuidant sempre molt dues coses. Una, la l'adequació de cada concert a cada espai, i tots els concerts tenen cadascun la seva activitat també, visites guiades, normalment, però no necessàriament de monuments, sinó que n'hi ha moltes de tipus natural o nuclis antics dels municipis, variat de tot, ja et dic que les anem canviant cada any.
3: La programació del FEMAP va començar ja al juny amb 24 concerts a residències de gent gran i equipaments socials per apropar la música a col·lectius amb dificultats d'accés a la cultura.
1: I torna la Càtedra Cervera. Emili Pujol recupera l'activitat amb el Festival de Música després que l'any passat es cancel·lés. El certamen se celebrarà del 12 al 15 de juliol amb 4 concerts, un dels quals serà un homenatge a Lluís Llach. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: La Càtedra Cervera Emili Pujol recuperarà aquest estiu l'activitat després que l'any passat se n'hagués de cancel·lar l'edició per les diferències entre l'organització i l'Ajuntament. El certamen tindrà lloc del 12 al 15 de juliol a l'Església de Sant Domènec de Cervera i concentrarà la programació en 4 concerts protagonitzats pel Quartet Cosmos, Toni Marsol i Jordi Castellà, la Jove Orquestra Nacional de Catalunya i Carles Casas. Aquest últim amb una proposta dedicada a l'univers musical del cantautor Lluís Llach, que clourà el festival. La directora artística de la càtedra, Estefania Balcells, assegura que de moment no es recupera el curs internacional ni la Fira de Luthiers.
6: Hi va haver problemes el 2025 amb manca de confiança, amb acusacions, amb tota una sèrie de coses que va fer que la Junta, d'una manera que ho fem completament altruísticament, vam decidir que no teníem l'energia ni la motivació per organitzar. Ara hem recuperat una energia, una part, i tornem a fer el festival, que és el que la gent de Cervera en principi en gaudeix en primera mà.
5: La càtedra, que celebra la 44a edició, és un dels principals referents de la música clàssica a Catalunya.
1: I l'artista Jaume Plensa cedeix temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Des d'allà ens n'informa Manel Sastre.
7: Es tracta de la peça Iolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig. Plensa ha triat la peça i la ubicació al centre dels jardins per crear un diàleg amb l'entorn i una certa mirada introspectiva.
8: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que

0: Definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
1: La peça serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comenci el Festival Internacional de Música a l'Auditori, just davant.

0: bastida, la faran a l'especulació immobiliària, aposta també per la rehabilitació d'edificis per frenar el canvi climàtic, en un congrés que ha comptat amb la participació de noms de referència internacional com el Premi Pritzker d'Arquitectura 2026, Smiljan Radić, i estudis i arquitectes destacats com Lakaton Basal, Shigeru Ban o Amateur Architecture Studio. Tot i la clausura oficial d'ahir, l'exposició central de les Tres Xemeneies continuarà oberta de franc fins al 19 de juliol.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final del Mundial. A partir de les 8, Austràlia-Egipte. 4 hores més tard, a mitjanit, a Argentina-Cap Verd, a Miami. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, mostra respecte cap a l'equip africà.
3: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. Y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto en... No porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
2: Ja 3:45, el Colòmbia-Ghana donarà part tancat a la ronda de part tancada a la ronda dels setzens de final. La selecció espanyola ja sap que jugarà els vuitens de final i que ho farà contra Portugal. Ahir l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb 2 gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. Lamine Yamal, el jugador del Barça, va ser escollit millor jugador del partit i reconeix que estan molt motivats.
4: El más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
2: Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1. Dilluns que ve, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya, Portugal, als vuitens de final del Mundial. A les últimes hores també s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0.
1: 3CAT Info.
2: Mentrestant, el Barça tornen a la norma de l'1x1 financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i l'explotació de l'Spotify Camp Nou, el club blaugrana ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge per un fitxatge com el de Julián Álvarez. Sobre el davanter argentí, en parla el seu entrenador a l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone.
5: Es un jugador extraordinario, el mejor futbolista que tenemos en el Atlético de Madrid. Números hablan por sí solos también, tiene números extraordinarios. Y bueno, nosotros estamos muy contentos con el trabajo. Se ha comportado bien como persona, es un chico que ha trabajado de la mejor manera siempre para el bien del equipo. Y bueno, ojalá que ahora en este tramo importante que tiene en la selección pueda demostrar todo lo que es capaz.
2: A l'Espanyol ahir van anunciar el primer fitxatge de la temporada. Es tracta d'un extrem de Parets del Vallès de 26 anys, Àlex Calatrava.
6: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de, no solament personalment parlant, sinó també professionalment. I per mi és una oportunitat que no puc que marxi i, bueno, doncs, un somni fet realitat.
2: Calatrava prové del Castelló de la segona divisió, tot i que s'ha format el planter de l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada. Serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba de pujar a la Premier League. Aquell mateix 8 d'agost també jugarà un amistós al Girona, en aquest cas contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona. I afegim que el Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
1: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: Demà comença la 113a edició del Tour de França, en una edició que engegarà a Barcelona. Ahir es va fer la presentació dels equips, un acte que es va realitzar entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí fins la Sagrada Família. Al vessant esportiu, la representació catalana es redueix a 2 ciclistes del conjunt Caja Rural, Abel Balderston i Joel Nicolau. Un dels grans absents pel que fa als ciclistes de casa nostra és Marc Soler, de baixa per lesió. Tot i això, va passar pel programa especial del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma i Pogacar donarà com sempre el màxim.
2: Demà inici del Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 km.

0: des del Fòrum i fins a Montjuïc.
1: 3CAT Info.
0: El Barça de Futbol Sala i el jugador Rafael Nogueira da Silva fits han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 30 de juny de 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Aquest darrer curs ha disputat 33 partits i ha marcat 6 gols. I el torneig de tennis de Wimbledon, avui juguen ja enfrontaments a la tercera ronda, la dels setzens de final. Destaquen els de Sinner contra Brooksby i el de Djokovic contra Rinderneck, el quadre masculí, i els de Sabalenka contra Ostapenko i Osaka davant Kasatkina, el femení. Ahir, classificacions de Muná, Hodar, Fritz, Demiñaro, Zverev i Tiafou, el masculí, i de Swiatek, Kiss i Rybakina, entre d'altres, el femení.
1: Trescat Info.

0: Ampules, 12 del migdia. Continua actiu el foc de vegetació de la Bisbal d'Empordà. L'incendi crema ha tocat la carretera G660 i s'ha confinat preventivament pel fum la zona més pròxima, que inclou una casa de colònies. El vent provoca focus secundaris i en complica l'extinció. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de només 15 anys ahir a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, a Barcelona. Els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha avançat la consellera d'Interior, Núria Parlon. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. En marxa les compareixences de més testimonis aquest matí davant la jutge de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango. Avui estan citades les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre que va tractar l'empresari i el fill. Dimarts va declarar la terapeuta familiar i també la vídua de l'empresari. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts pel doble terratrèmol de Veneçuela. Encara hi ha 154 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 més estan localitzades sota la runa. El balanç total de la catàstrofe és, a dia d'avui, de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, defensa la resposta del seu govern després dels terratrèmols. L'estratègia de prioritat nacional de l'extrema dreta espanyola s'estén amb un nou pacte a Andalusia que porta el popular Juanma Moreno a repetir com a president de la comunitat amb el suport de Vox. S'afegeix així als acords a Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. Se n'han imposat i notificat 3 a grans tenidors i n'hi ha 3 més pendents de notificar de més de 600 expedients que encara s'estan tramitant. Són multes de 30.000 euros que se situen, per tant, a la franja baixa de les previstes, que van dels 3.000 als 900.000 euros. I avui, segona jornada del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú, amb les actuacions d'Elia Cali o Guitarrica de la Fuente. La primera jornada ahir la van protagonitzar el Petit de Caleril, la canadenca Charlotte Carden o els britànics Saint-Étienne.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de 16ers de final del Mundial de Futbol. A partir de les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit, Argentina-Cap Verd i a 3:15, Colòmbia-Ghana. La selecció espanyola de futbol jugarà, per cert, dilluns contra Portugal, als 8ers de final del Mundial, després de superar Àustria per 3-0. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1. A les últimes hores també s'ha jugat el Suïssa 2-0. I el Barça tornant a la norma de l'1-1 del fair play financer gràcies a la sortida de diversos jugadors i a l'explotació del Camp Nou.
0: El vent del nord perdrà força, així tot la tramuntana es mantindrà bufant al llarg de tota la jornada, sobretot a l'Alt Empordà, amb temperatures superiors als 30 graus. El mestral acabarà donant pas a les brises. Sol i calor de ple estiu, amb valors superiors als 35 graus al Pla de Lleida i a Ponent.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, reconeix que està preocupat i també una mica enfadat pels fets i demana actuar amb contundència contra la tinença d'armes, com s'ha fet contra la multireincidència. Són declaracions a RAC1.
3: Que estem guanyant la batalla de la multireincidència amb més policia, amb canvi normatiu, amb més jutges i amb més gent que ha entrat a la presó, per dir-ho res i curt, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
0: Els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del SEM que van intentar reanimar el menor, però sense èxit. Diversos testimonis van apuntar que van veure fugir 4 joves del lloc dels fets i els Mossos van activar un dispositiu de recerca dels possibles autors. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. En declaracions a 3CAT Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades en escoles i instituts, apunta que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen aquests grups.
1: Al principio no había uso apenas de armas blancas, después empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos y que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: El d'ahir és el 5è tiroteig mortal a Barcelona. En poc més de 2 mesos s'han enregistrat 2 a la zona franca, un a Sant Martí i un altre a Sarrià. Doncs bé, els veïns del Parc de la Pegaso al barri de la Sagrera de Barcelona asseguren que han notat un repunt delictiu des de fa uns mesos. Anem cap a la Sagrera, Anna Escura.
4: Preocupació és la paraula que fan servir els veïns que aquest matí passejaven pel parc de la Pegaso. Expliquen que el barri ha canviat molt els últims anys i es lamenten que, tot i que semblava que la violència havia baixat al barri, ara sembla que està repuntant.
5: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
6: És caldo de cultiu. Fa molt temps que els veïns es queixen.
7: Al veure més gent, hi ha potser més conflicte, la policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
8: El perill aquest hi és, m'empipa molt i estàs en perill.
9: Que abans era un barri molt tranquil, era un barri de gent que tots es coneixien, més o menys, cada cop és pitjor.
4: Al llarg del matí, agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han fet acte de presència al lloc dels fets.
0: 3CAT Info. Continua actiu l'incendi que crema des de 9:15 del matí a la Bisbal d'Empordà. S'ha demanat el confinament de la zona, on hi ha una casa de colònies amb més d'un centenar de nens. Busquem l'última hora amb la Clara Jordan. Clara, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs mira, l'alerta és màxima perquè aquesta zona està tocada al massís de les Gavarres i ara mateix hi bufa la tramuntana i aquesta tramuntana justament està empenyent el vent cap a aquest massís. Això està condicionant el vent, sobretot les tasques d'extinció s'estan generant focus secundaris que els bombers miren de controlar amb la 30ena d'efectius que ara mateix hi ha desplegats en aquesta zona. L'objectiu principal és poder consolidar el perímetre que ja havien aconseguit tancar al voltant del foc. Ens en parlava l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio.
11: Estan anant en direcció cap a les Gavarres i cap a Calonge. Per tant, amb el tema de persones, doncs, més tranquil·litat, evidentment no tant per l'incendi, perquè va cap a una zona forestal, un pulmó verd important de la comarca, que és la zona de les Gavarres, que és el que ens separa de Calonge, i va cap allà.
10: Aquest foc ha començat a 9:15 del matí, a tocar de la carretera G660, en una zona de vegetació. Aquesta carretera continua tallada i es manté encara el confinament al barri de Sant Pol i també a la casa de colònies del Pou del Glaç, on hi ha 150 menors fent unes estades. Tots estan en bon estat de salut. L'Ajuntament de la Bisbal, per cert, ha habilitat el pavelló com a mesura preventiva per si cal desallotjar algú.
0: Clara, gràcies. Bon dia.
10: Bon dia.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. 12 i 9 minuts, ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Venezuela de la setmana passada. A més, continuen desaparegudes 154 persones de nacionalitat espanyola i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors del govern.

0: Parna espanyol, José Manuel Álvarez, la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les feines de rescat encara no s'han acabat. Caracas, Joan Biosca.
1: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, y extraen pit.
2: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana, con un objetivo fundamental, salvar vidas.
1: Assegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos. I d'aquí, diu Delcy Rodríguez, l'ordre de treure els militars als carrers a controlar-ho tot.
2: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos i obstaculitzar.
1: Rebutja la presidenta interina veneçolana que hi hagi molts veneçolans descontents. Les xifres que ha donat la mandatària veneçolana parlen d'un gran desplegament sanitari d'auxili en coordinació, assegura, amb altres països que han enviat rescatistes i també coordinació absoluta amb Nacions Unides.
0: Entrem en crònica política. El govern descarta una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes, tot i la pressió d'alguns partits de l'oposició com Junts o el PP. L'endemà d'aprovar els pressupostos al Parlament amb el suport d'Esquerra i els comuns, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que, ara com ara, no es plantegen canvis a l'impost de la renda.
3: De moment no ens plantegem res. Això no vol dir que d'aquí uns mesos pugui ser. En aquests moments no ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a l'atracció de talent, la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
0: Des de la patronal Foment del Treball, el seu president també s'ha sumat a la campanya de l'oposició perquè el govern rebaixi els impostos en la segona meitat del mandat. En declaracions al mateix programa, Josep Sánchez Llibre ha pronosticat un caos si la Generalitat no afluixa la pressió fiscal.
4: Crec que si això no es fes així, hi hauria moment de que podríem tindre, jo diria, problemes d'aldarulls als carrers, jo diria, per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans en general. Si no parlo de les empreses, parlo dels ciutadans i de les famílies.
0: I de la política espanyola, Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és al País Valencià, en concret a la dels pressupostos. L'extrema dreta exigeix als populars valencians que el recullin si volen aprovar els comptes. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei seria impugnable. València, Alba Barbosa.
5: Vox ha presentat esmenes a la llei dels pressupostos perquè s'hi incorpori el principi de prioritat nacional, de manera que l'assignació de recursos públics sigui preferent per a les persones, diuen, amb arrelament real, durador i verificable al País Valencià. Que una llei incorpori aquest concepte vulneraria els drets dels estrangers, preservats en articles de la Constitució, assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
6: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat. Plantejar un recurs que seria més ràpid que no una impugnació davant els tribunals ordinaris.
5: Ara bé, la via per esquivar els probables recursos judicials seria diluir l'ideari de Vox sota el concepte d'arrelament.
6: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
5: Les mateixes esmenes de Vox ja tenen aquest afegitó, incorporar la prioritat nacional, però segons la legalitat vigent.
6: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
5: Dins el paraigua de la prioritat nacional, Vox proposa canviar el nom de l'Oficina Valenciana d'Inclusió pel d'Oficina d'Arrelament i Retorn i reorientar les partides per fomentar el retorn als països d'origen.
0: Anem ara cap als jutjats de Martorell. Noves compareixences de testimonis davant la jutge que investiga la mort del fundador de Mango. Avui estan citades les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre que va tractar l'empresari i el fill, Marta Bellés.
7: El psiquiatre ha estat el primer a comparèixer davant la jutge. Ha estat una hora declarant. Aquest professional va fer una única sessió amb Isaac Andic i el seu fill a petició de la terapeuta familiar perquè l'ajudés a millorar la relació entre pare i fill. Un cop acabat de declarar, la magistrada li ha demanat, com ja va fer amb els testimonis de dimarts, poder fer una còpia del seu telèfon mòbil. De moment, l'home encara no ha sortit de l'edifici judicial perquè s'està fent aquest tràmit. Ara és el torn d'una de les filles d'Isaac Andic, la petita, que declara davant la jutgessa. Les dues germanes van negar davant els Mossos, com sosté la magistrada, que Jonathan Andic, imputat per homicidi per la mort del seu pare, estigui obsessionat pels diners. Dimarts van declarar dues testimoni clau. La terapeuta familiar, que va admetre que bona part dels problemes entre pare i fill eren discussions per temes de diners. La vídua d'Andic, Elisabet Nuz, va dir que l'empresari tenia la intenció de canviar el seu testament i dedicar part del patrimoni fixat en 4.500 milions d'euros a una fundació per gent necessitada. Quan acabin les declaracions d'avui, previsiblement, les noves diligències del cas ja seran al setembre. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig passat i està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Els Mossos sostenen que la caiguda mortal del seu pare el 14 de desembre de 2024 a Montserrat no va ser un accident.
0: Hem arribat a un quart d'una del migdia. Controla la situació del trànsit i el transport públic. A aquesta hora, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora recordem que segueix tallada encara en tots els sentits de la marxa la carretera G660 que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà per aquest incendi de vegetació que ha començat a tocar d'aquesta carretera i afecta la zona. Els bombers ja hi estan treballant. A la resta de la xarxa viària, molta tranquil·litat, no hi ha retencions destacades. Parlem també de transport públic. A Rodalies, matí, amb els retards habituals, destaca a la línia R17. En aquests moments el tren que ha sortit de Barcelona Estació de França i havia d'arribar a Salou Portaventura cap a les 12 del migdia, doncs bé, circula amb 38 minuts de retard aquest tren. Atenció també als usuaris del tramvia de Barcelona. Recordem que per obres des d'avui fins al 13 de setembre hi ha talls en tres línies. La T4 no funciona entre Verdaguer i el Maresme i la T5 i la T6 no funcionen entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. Hi ha servei d'autobusos substitutoris.
0: El temps. Amb el Jofre Genué.
9: Les temperatures avui tendiran a pujar una mica més respecte a aquests darrers dos dies. La calor, de moment, força habitual, una mica intensa, però la que toca per l'època, amb aquestes temperatures una mica només per sobre del que seria habitual. I només en alguns indrets, hagut el vent rescalfat, per fenòmens orogràfics, serà on s'esperen els valors més elevats. Estem parlant de l'Empordà, on hi ha hagut aquestes mínimes tòrrides que no han baixat dels 27 a Roses, i sobretot al llarg del dia d'avui, aquests valors que poden arribar a superar els 35 a Ponent, a Pla de Lleida, Conca de Tremp, 36-37, zones habituades, aquests valors, potser l'Empordà també arribi a superar els 35 amb aquesta tramuntana rescalfada, que no acabarà de desaparèixer, potser més restringida a l'Empordà, es pot debilitar una mica, però es mantindrà al llarg del dia. Sí que el mestral, en canvi, acabarà donant pas a les brises, i sembla que en el Camp de Tarragona serà difícil avui superar els 35 o arribar-hi, cosa que ha passat aquests darrers dos dies degut a la presència d'aquest mestral rescalfat que va de baixa. A la resta del territori, doncs, de 30 a 35, amb un ambient típic de, per l'època, sol, calor i pocs núvols, alguna nuvolada esquifida cap a la zona del Ripollès, com a molt. I pendents, doncs, d'aquesta nova remuntada del termòmetre, que serà força evident ja a partir de diumenge i la setmana que ve, que sembla que tindrem un nou episodi d'onada de calor.
0: El Servei Meteorològic de Catalunya, més justament avui, diversos avisos de perill per una nova onada de calor a Catalunya, amb pics de més de 40 graus. La situació començarà diumenge i s'allargarà fins dimecres, amb el pic per dilluns. Les temperatures màximes es preveuen a punts de la plana de Lleida, la Catalunya central i el Prepirineu.
10: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: Primeres multes per l'incompliment de la llei d'habitatge a Catalunya. La Generalitat ha imposat i notificat sancions de 30.000 euros a tres grans tenidors i té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació. A banda d'aquests expedients sancionadors ja tancats, la Generalitat n'està tramitant 654 més a través de les agències d'habitatge i consum. S'estudien possibles incompliments com saltar-se el topall de preus de lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o bé incrementar les rendes sense justificació, entre d'altres. I Aena, l'ens que gestiona els aeroports espanyols, frenarà el creixement de vols a l'aeroport del Prat de Llobregat mentre no s'ampliï. Les companyies aèries que vulguin augmentar la seva oferta o bé obrir rutes noves ho hauran de fer en les hores o els mesos en què hi ha menys operativa. Aena prepara canvis en aquest sentit en l'assignació dels anomenats slots, és a dir, el temps adjudicat a cada vol per fer les maniobres d'enlairament o aterratge a partir de l'estiu del 2027. Segons l'organisme, les hores punta, la capacitat del Prat ja està al límit. De fet, l'any passat l'aeroport de Barcelona va registrar el rècord històric de 57 milions i mig de passatgers per sobre de la seva capacitat teòrica, que és de 55 milions. Per això aposté per optimitzar-ne l'ús. Els vols ja existents mantindran els seus slots històrics. Les noves peticions s'assignaran en moments vall. A més, la nova adjudicació de slots es farà per terminals. Fins ara es feia conjuntament per tot l'aeroport i tindrà en compte el nombre de passatgers o els tipus de vol. Aquest nou sistema també s'aplicarà a l'aeroport de Barajas. La Interpol busca una dona ucraïnesa com a principal sospitosa de l'explosió que dilluns al vespre va ferir un oligarca ucraïnès i dos familiars seus al Principat de Mònaco. La dona d'uns 30 anys i disfressada d'home va activar l'artefacte amb un comandament a distància, segons ha informat la Fiscalia. La dona va arribar a Mònaco amb un cotxe amb matrícula alemanya i té residència en aquest país. Se l'acusa d'intent d'assassinat, entre altres càrrecs. Tot i que la recerca se centra en ella, les autoritats creuen que no va actuar en solitari. Malgrat no estar confirmada oficialment la identitat de les víctimes, tothom dona per fet que es tracta de Vadim Ermolaev, la seva parella i el seu fill. Fa 3 anys, el govern de Kiev va imposar sancions a aquest empresari per la seva activitat comercial a Crimea.
11: Per la feina, ja.
10: L'agenda del 3 Rondes. El cap de setmana casteller de 3Cat Info.
12: El mes de juliol comença amb una de les grans cites del calendari casteller, la Diada de la Festa Major de Terrassa. Les dues colles agarenques actuaran diumenge al migdia al Raval de Montserrat.
13: En aquesta edició, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Terrassa actuaran acompanyats de la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
12: I diumenge al migdia, Festa Major també al Camp d'en Grassot, a la Vila de Gràcia.
13: Les colles se situaran al carrer d'en Grassot, cantonada Indústria. Els Castellers de la Vila de Gràcia hi actuen enguany acompanyats dels Castellers de Castelldefels i els d'Esparreguera.
12: Diumenge a la tarda hi ha programades 2 diades més.
13: A les 5, a la plaça Miquel Martí Pol de Vilaseca, hi actuen els Xiquets locals, acompanyats dels Castellers d'Andorra i els Torraires de Montblanc. I a les 6, a Barberà del Vallès, a la plaça de la Vila, hi podreu veure els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Barcelona, els de Sabadell i els Xics de Granollers.
12: Dissabte, 8:15 del vespre, les dues colles de Terrassa actuaran a la Diada de Vigília de la Festa Major a la plaça Vella de la Cocapital Vallesana.
13: Dissabte a les 6 també hi ha Castells del Vendrell amb els nens acompanyats dels Castellers de Sants i els de Lleida. A Blanes a les 5 hi actuen els Castellers de la Selva i els de Mollet i la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a la plaça Moreu de Caldes de Montbui, a 6:15, hi haurà els Castellers de Caldes de Montbui, els de Castellà del Vallès, els de Viladecans i els Laietans de Gramenet.
12: Dissabte a les 6 al barri de la Catalana de Sant Adrià del Besòs, actuació dels Castellers de Sant Adrià i els de Tortosa. A Cornudella de Montsant, també a les 6, hi actuarà la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Brivalls de Cornudella. I a la Rambla Prim de Badalona, a la mateixa hora, els castellers locals actuen acompanyats dels de la Sagrada Família i els Matussers de Molins de Rei.
13: I dissabte a les 6 de la tarda també hi ha castells a la Bisbal del Penedès amb els Bous locals, els Encantats de Begues i els Castellers de Mediona. A les 7, a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, els Castellers de Santa Coloma actuen acompanyats dels de Montcada i Reixac i la Jove de l'Hospitalet. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pere de Ribes, a 8:15, actuació dels Castellers d'Altafulla, la Jove de Sitges i els Castellers de Sarrià.
12: Del resultat del cap de setmana casteller, us en donarem els detalls a 3Cat Info, diumenge de 21 a 22 hores, a l'informatiu casteller 3 Rondes.
0: Avui, segona jornada del Festival Vida, Vilanova i la Geltrú hi actuaran Guitarrica de la Fuente, Lia Cali o Remei de Calafresca. Van inaugurar el festival ahir la macroprocessó barreja de música i de cultura popular del Petit de Caleril i les actuacions de la canadenca Charlotte Cardin o els britànics Saint Etienne.
14: Tresca Info.
15: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
16: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
15: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
17: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Tresca Info. Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
16: Bon dia, Carme. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims tres partits dels setzens de final del Mundial. Són l'Austràlia-Egipte, que començarà a les 8, l'Argentina-Cap Verd, que començarà a mitjanit, i ara podem sentir Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, que no vol menys tenir Cap Verd.
18: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
16: I a dos quarts de quatre, el Colòmbia Gana tancarà aquesta ronda dels setzens de final. La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens. Ahir l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb dos gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. El blaugrana Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
19: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
16: Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1. Dilluns vinent, per tant, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, als vuitens de final del Mundial. A les últimes hores, també s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0.
14: 3CAT Info.
16: El Barça tornen a la norma de l'1x1 financer, gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña, i també per l'explotació de l'Spotify Camp Nou. El club blaugrana ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge per un fitxatge d'alt cost. A l'espanyol, per la seva banda, Àlex Calatrava és el primer fitxatge de la temporada.
20: Crec que és un jugador diferent, determinant, que m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada, i jo crec que la paraula seria determinant.
16: Aquest extrem de Parets del Vallès, de 26 anys, prové del Castelló de la segona divisió, tot i que s'ha format el planter de l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada, serà el 8 d'agost al camp del Coventry anglès, un equip que acaba de pujar a la Premier League. El Girona, de la seva banda, ha confirmat un altre amistós, que jugarà el mateix dia, el 8 d'agost, en aquest cas contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona. D'altra banda, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al tot costa de la consulta que el club gracienc farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya.
21: És a dir, l'escenari inicial plantejat amb l'Ajuntament és no s'instal·larà gespa natural a cap camp de la ciutat de Barcelona.
22: D'acord.
21: Aquesta és la premissa en la que vam començar a treballar. El motiu és molt senzill. És a dir, substituir un camp de gespa artificial per un camp de gespa natural suposa reduir el possible ús del camp d'una manera dràstica.
16: Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi en la normativa.
14: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
16: I demà comença el Tour de França en una edició que engegarà a Barcelona. Ahir es va fer la presentació dels equips, un acte que es va realitzar entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins a la Sagrada Família. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural. Són Abel Balderston i Joel Nicolau. Aquest últim explica què significa disputar aquest Tour.
23: Bueno, al final és lo somiant, no? Qualsevol ciclista jo crec que somia en sortir a córrer el Tour i aquí estem, vivint un somni.
16: Demà, inici del Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. Afegir que el Barça de Futbol Sala i el jugador Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 30 de juny de 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Aquest darrer curs ha disputat 33 partits i ha marcat 6 gols. En canvi, el Barça renova l'argentí Lucas Granda fins al 30 de juny del 2029, però el cedeix a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener, procedent del Pinocho Futsal argentí, inicialment en fitxa del Barça Atlètic. I el torneig de tennis de Wimbledon, avui juguen partits a la tercera ronda, destaquen els enfrontaments Sinner-Pruksi i Djokovic-Rinderneck, el quadre masculí, i Sabalenka-Ostapenko i Osaka-Kazatkina, el femení. Demà, Mercè Granollers jugarà en segona ronda de dobles amb Ceballos contra la parella Gil Verbeek.
0: Dos quarts d'una del migdia, fem un repàs als arguments informatius més destacats a aquesta hora. Crema un incendi a la Bisbal d'Empordà. El foc ha començat a tocar de la carretera que uneix el municipi en Calonge. I treballen una vintena de dotacions dels bombers, inclosos helicòpters. De manera preventiva s'ha confinat la zona del nucli de Sant Pol i una casa de colònies on hi ha 150 nens. Mentrestant, els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona. Els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha avançat la consellera d'Interior. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. A partir d'ara també us explicarem que l'Iran comença a acomiadar líder suprem assassinat Ali Khamenei en uns megafunerals d'estat que han de durar una setmana. A la cerimònia pública, a partir de demà, s'hi esperen milions de persones. El fèretre ha arribat de matinada a Teheran en uns actes on hi participen delegacions de Rússia o la Xina. Menys assistències per picades de medusa que l'any passat per aquesta època. Del total d'assistències fetes pels socorristes de Proactiva Open Arms en el que portem de temporada, un 12% són per picades de medusa, 10 punts menys que l'any passat per aquesta època. I Minions Monsters, una nova aventura de les menudes criatures grogues, és una de les novetats destacades d'aquesta setmana a les cartelleres de cinema. En esports, en Ricard, què destaquem?
16: Que entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de 16ens de final del Mundial de Futbol. A partir de les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit, Argentina-Cap Verd i a 3:15, Colòmbia-Ghana.
0: Aquesta tarda el vent de tramuntana es mantindrà a l'Alt Empordà amb temperatures per sobre dels 30 graus. A la resta s'espera el predomini de les brises o d'un lleuger mestral a les Terres de l'Ebre o a Ponent, on es podran superar els 35 graus. Sol a dojo amb només algun núvol puntual al Pirineu. Dos quarts d'una i dos minuts.
14: 3CAT Info.
0: Continua actiu l'incendi que crema des de 9:15 del matí a la Bisbal d'Empordà. S'ha demanat el confinament de la zona, on hi ha una casa de colònies a més d'un centenar de nens. Girona, Clara Jordan.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, l'alerta és màxima perquè aquesta zona està tocada del massís de les Gavarres i ara mateix hi bufa la tramuntana i aquesta tramuntana justament està empenyent el vent cap a aquest massís. Això està condicionant el vent, sobretot les tasques d'extinció s'estan generant focus secundaris que els bombers miren de controlar amb la trentena d'efectius que ara mateix hi ha desplegats en aquesta zona. L'objectiu principal és poder consolidar el perímetre que ja havien aconseguit tancar al voltant del foc. Ens en parlava l'alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio.
2: Estan anant en direcció cap a les Gavarres i cap a Calonge. Per tant, amb el tema de persones, doncs, més tranquil·litat, evidentment no tant per l'incendi, perquè va cap a una zona forestal, un pulmó verd important de la comarca, que és la zona de les Gavarres, que és el que ens separa de Calonge, i va cap allà.
1: Aquest foc ha començat a 9:15 del matí a tocar de la carretera G660 en una zona de vegetació. Aquesta carretera continua tallada i es manté encara el confinament al barri de Sant Pol i també a la casa de colònies del Pou del Glaç, on hi ha 150 menors fent unes estades. Tots estan en bon estat de salut. L'Ajuntament de la Bisbal, per cert, ha habilitat el pavelló com a mesura preventiva per si cal desallotjar algú.
0: Anem ara a la Catalunya Nord. Els bombers donen per controlar l'incendi a Canet de Rosselló. Ha cremat unes 40 hectàrees i s'han hagut de desallotjar unes 1.700 persones dels càmpings afectats. I tenim una unitat mòbil amb el Josep Lluís Blázquez i la Núria Pereira.
3: El foc ha cremat dues zones a tocar, però molt diferents. Una zona amb tres càmpings de més vegetació, on s'han cremat 280 bungalows que està establint

0: mobilitzada i la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans que està controlada. Es van remullar en els punts calents i el prefecte del Departament dels Pirineus Orientals, Pierre Reynaud de la Motte, demana encara prudència per les altes temperatures i la tramuntana.
1: La situació continua sota vigilància perquè encara no ha acabat. Quan dic que un incendi està estabilitzat, no vol dir que estigui extingit. Quan dic que el polígon nàutic està controlat, vol dir que encara cal mantenir-hi la vigilància. Per això demano a tothom que actuï amb molta prudència.
0: L'alcalde de Canet, Stefan Loda, ha destacat que estaven preocupats per les conseqüències del foc a la gran empresa Katana, a la zona industrial, molt important per l'economia de la zona. Les flames han cremat dos edificis, però un tercer, on hi ha l'equipament essencial, s'ha salvat.
2: L'empresa Katana és el segon fabricant mundial de catamarans. A Canet de Rosselló dona feina a 420 persones. És una empresa integrada a la xarxa Territoris d'Indústria i constitueix un dels principals referents industrials, juntament amb tot el sector nàutic de Canet de Rosselló. Per tant, és una empresa molt important per a l'economia del departament.
0: Ara la prioritat és atendre els evacuats. Són 1.700 de tres càmpings. La majoria s'han pogut reallotjar en el altres hotels i apartaments, i uns 200 han estat al centre d'acollida municipal. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
3: Tresca Info. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit al parc de la Pegaso del barri de la Sagrera, Barcelona. Els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha avançat la consellera d'Interior. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. El d'ahir és el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. Se n'han registrat dos a la zona franca, un a Sant Martí i un altre a Sarrià. Doncs bé, l'alcalde de la ciutat, de la capital catalana, Jaume Collboni, demana contundència i més policies i més penes per combatre el tràfic de drogues i la tinença d'armes. Són declaracions a RAC1.
4: Estic preocupat i també una mica emprenyat, no? I una certa frustració perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? I davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
3: L'oposició carrega contra l'alcalde, qui retreu que no lideri les polítiques de seguretat a la ciutat. Sentim Jordi Martí de Junts, Marc Serra dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Daniel Cirera del Partit Popular.
5: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
6: Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
7: Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
8: Si Núria Parlon i Albert Batlle no dimiteixen, que Salori i Jaume Clovener els cessin de manera immediata.
3: Els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona. Fins al lloc dels fets s'hi va desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del SEM que van intentar reanimar el menor sense èxit. Diversos testimonis van apuntar que van veure fugir 4 joves del lloc dels fets i els Mossos van activar un dispositiu de recerca dels possibles autors. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas.
9: 3CAT Info.
3: Seguim amb altres qüestions. Marxem a l'exterior. El president nord-americà encara en la celebració del 250è aniversari de la Declaració d'Independència, assegurant l'èxit de les guerres iniciades sota el seu mandat i lloant les seves pròpies idees. Donald Trump visitarà avui l'emblemàtic Mount Rushmore abans de presidir demà uns focs d'artifici que, segons ell mateix, no tenen precedents. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
10: Poc més de 24 hores abans del dia de la independència, Donald Trump ha començat una campanya intensa d'autoelogis. En una entrevista a la cadena CNBC, el president nord-americà ha assegurat tenir el mèrit d'haver fet que la indústria de la intel·ligència artificial dels Estats Units sigui capdavantera mundial. Trump també ha equiparat els conflictes de Venezuela i l'Iran.
11: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera estem fent el mateix a l'Iran. És una situació molt més complexa.
12: more complex situation.
10: Avui, Donald Trump visitarà el Mount Rushmore, la muntanya on hi ha esculpides les cares de quatre presidents dels Estats Units. Demà serà el torn d'uns focs d'artifici al mall de la capital dels Estats Units amb un cost de 30 milions de dòlars.
3: L'Iran ha començat a acomiadar qui va ser el líder

0: El líder suprem Ali Khamenei en uns megafunerals d'estat que han de durar una setmana. El fèretre ha arribat aquesta matina d'un complex religiós de Teheran, on es farà una part de la cerimònia i on s'ha vist per primer cop des de l'inici de la guerra al febrer al cap dels guardans de la revolució, al cos militar del règim. Als funerals d'estat hi participen delegacions de Rússia, la Xina o Síria. També està confirmada l'assistència del primer ministre del Pakistan, país mediador en les negociacions de pau. El macrofuneral comença avui en un acte privat, però a partir de demà serà públic i s'espera que hi assisteixin milions de persones a mig de fortes mesures de seguretat.
1: Tinc una sensació molt estranya per anar al funeral del nostre gran líder. És una sensació molt dolenta perquè jo també he perdut el meu pare. Porto un pes enorme al cor. Em sento així i no sé què fer. Per això he sortit al carrer, per sentir-me una mica més alleujada.
0: Ali Khamenei el van matar el primer dia de l'ofensiva d'Israel i els Estats Units. Les autoritats iranianes volen que l'homenatge es converteixi en una demostració de força després d'una guerra que ha durat 40 dies i que ha causat milers de víctimes civils i la mort d'una part dels alts dirigents del règim dels ayatollahs. El negociador iranià ha avisat avui que si els Estats Units i Israel no compleixen els compromisos, prendran les mesures apropiades. Els dos països negocien un acord final de pau, de moment sense progressos, després d'una última ronda de converses indirectes que han acabat aquesta setmana a Doha.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El projecte d'una incubadora líquida per nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte Feta Life, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Barcelona, Mònica Mas.
3: Segons els responsables del projecte, mantenir en vida una ovella prematura dins d'una incubadora líquida amb el cordó umbilical connectat a un dispositiu que l'alimenta amb nutrients i oxigen era, fa 5 anys, ciència-ficció. El doctor Eduard Gratacós, director de BCN Natal de Sant Joan de Déu, diu que ara això ja és possible i explica la dificultat de desenvolupar-ho.
4: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Tant hem de crear tota una capa de tecnologia extraordinària perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
3: La Gaia, una ovella que ha viscut ja 15 mesos des que va passar 10 dies en aquesta incubadora líquida, té un desenvolupament cognitiu i motor normal i és, segons els investigadors, la prova que el sistema és viable. Ha costat 7 milions i mig d'euros entre institucions públiques i privades, la Fundació La Caixa, i cal ara mateix la mateixa quantitat per poder provar aquest sistema en fetus humans, una fita que esperen aconseguir en 2 o 3 anys. Caldrà abans, però, obtenir els permisos de les agències reguladores i del Comitè de Bioètica.
0: Baixen 10 punts percentuals les assistències per picades de medusa a les platges catalanes. Les pluges de l'hivern i la primavera podrien explicar l'absència de la medusa luminescent o pelàgia noticula, la més urticant que tenim a la nostra costa, Montse Boplet.
5: Proactiva Open Arms, que s'encarrega del socorrisme a una vintena de platges catalanes, ja ha fet 4.700 atencions lleus en el que portem de temporada. A diferència de l'any passat, quan les picades de meduses a principis d'estiu representaven un 22% del total d'assistències, ara només són el 12%. La major part han estat per picades de Rizostoma pulmo, coneguda com a born blau. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència de pelàgia a les pluges de l'hivern i la primavera.
6: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
5: De les gairebé 5.000 atencions fetes per Open Arms des de començaments de temporada, un 6%, prop de 300, són de picades de peixos aranya, que la majoria de banyistes no identifiquen ni saben què cal fer. Oriol Canals és coordinador de l'entitat.
7: Bàsicament el que passa és que tu el trepitges, i quan el trepitges es defensa, no? Pam! Aixeca l'agulló. Llavors, tu veus el que és l'entrada de l'agulló en el teu peu, queda com si fos un petit blau, no? I el que notes és com comença a pujar-te el mal. Aleshores, aquí el que cal és aplicar aigua calenta o escalfor.
5: L'any passat, en tot l'estiu, Proactiva va fer un total de 20.000 assistències lleus a les platges. Més de la meitat van ser per picades de medusa i unes 1.400 per picades de peixos aranya.
0: L'artista Jaume Plensa cedeix temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès. Anem cap allà, Manel.

0: Sastre.
1: Es tracta de la peça Iolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig. Plensa ha triat la peça i la ubicació al centre dels jardins per crear un diàleg amb l'entorn i una certa mirada introspectiva.
2: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
1: La peça serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comenci el Festival Internacional de Música a l'Auditori, just davant de la Casa Museu.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 3:15. Actualitzem dades a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
4: Bon dia. Doncs a aquesta hora hem de destacar noves incidències a les carreteres. La més destacada, la C58 a Terrassa. Aquesta carretera es troba tallada en sentit nord per l'accident d'un turisme. Hi ha lentitud, aturades en aquesta zona, aturades també a la ronda litoral entre Santa Coloma i Sant Adrià en sentit Trinitat, en aquest cas també per un accident que talla un carril. A més, recordem que la G660, la carretera que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà, segueix tallada per l'incendi que afecta aquesta zona.
3: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
5: Aquesta tarda es mantindrà encara la tramuntana bufant a l'Empordà, encara aquests cops de vent que poden superar els 60 o 70 km per hora de manera puntual pot afluixar un palet, però no desapareixerà, i a més és mantenint aquest ambient rescalfat en aquest sector on les temperatures fàcilment superaran els 30 graus. A la resta del territori també valors entre els 30 i 35, potser a la costa puntualment valors una mica més baixos, o un ambient típic de juliol amb una calor intensa, però la que toca per l'època, amb sol ni un núvol, i només algun una petita nuvoladeta cap a la zona del Ripollès, potser de cara al vespre. Cal dir que el mestral desapareix. Quedarà un vent una mica terrenc en alguns sectors de les Terres de l'Ebre, del Pla de Lleida, però a la façana litoral del Camp de Tarragona poden imposar-se una mica les brises, cosa que pot també fer frenar una mica el termòmetre respecte als valors d'aquests darrers dies. En tot cas, les temperatures més altes superen els 35, sobretot a Ponent, Pla de Lleida, Conca de Tremp. Pronòstic pels propers dies, doncs pendents del termòmetre. Bàsicament, la tramuntana encara es pot mantenir demà, dissabte, potser diumenge comenci a fluixar una mica, però no acabi de desaparèixer del tot, i a més amb un ascens de la temperatura, que diumenge es notarà més, ja comencen a haver alguns primers avisos de calor cap a la zona de l'Empordà. De fet, diumenge els termòmetres començaran a aproximar-se a les zones més càlides del país, als 38-39, i ja avancem que de cara a dilluns i fins dijous de la setmana que ve tornarem a tenir un nou episodi de calor intensa, molt probablement amb la segona onada de calor de la temporada, i amb valors que tornaran als 40 graus, sobretot a l'interior del país.
3: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3CAT Info.
0: Les sales de cinema donen la benvinguda a una nova aventura dels Minions. Minions and Monsters estrena juntament amb l'última pel·lícula de Robin Hood i una producció filipina d'Albert Serra, Marc Garriga.
6: Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre.
7: Els Minions tornen igual de divertits, enèrgics, enginyosos i destralers que sempre, i en català. L'inici de Minions and Monsters és delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen la recerca constant d'un dolent a qui servir. El que passa és que el responsable actual de la saga porta més de 10 anys i es comença a repetir. Veure com els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood és la part més divertida, però quan arriben els monstres del títol, tot es torna monòton i previsible.
8: Would you like to know a secret?
7: A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic, arrogant i pràcticament omnipotent, i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb una atmosfera embriagadora i un aire de llegenda excepcional.
9: So 10,500,000 pounds for this Stradivarius cello.
8: Papa a passé la moitié de sa vie à essayer de réunir ses instruments.
9: Qu'est-ce qu'on va en faire?
7: La joia de la setmana és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'un quartet de músics que complica la missió d'enregistrar un concert únic amb quatre Stradivarius. Sota l'aparença d'un film pulcre, professional, amb poques sorpreses, s'amaga una història tendra i emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica partitura de Grégoire Hetzel i al fet que els quatre protagonistes són músics en la vida real.
10: Why are you here?
11: I used to be a regular sheriff.
7: El carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, s'està especialitzant en films d'acció extrema on, amb aquest posat de no haver trencat mai un plat, acaba destapant-se com un justicier implacable. Igual de bèstia com les dues parts de Nadie, A Normal és un xèrif substitut temporal d'un petit poble on res és el que sembla. És una pel·lícula amb poques pretensions, absurda, però molt digna, imaginativa i molt entretinguda.
12: Esto de coña, no.
13: I a mi m'ha venit la regla, te jodé.
7: Completen les novetats el drama 9 lunes sobre l'embaràs d'un home trans, una mica feixuga i poc creïble, Magallanes, una cinta contemplativa gairebé indigesta del Filipí Laf Díaz, produïda per Albert Serra, una satírica versió de La caza de Carlos Saura, Dia de caza, la nova cinta de les responsables de Chavales, Hermanos, i dos drames basats en fets reals, la pel·lícula italiana Coses que no olvidaré i la francesa Lady Nazca, que també arriba en versió en català.
12: ¿Y a todo esto, cariño? ¿Quién es el padre?
13: ¿Quién va a ser? ¿Angelito?
12: Que no, listo. Me refiero al otro padre.
0: 3:15. Aquesta hora estem en disposició de parlar amb la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, sobre aquest incendi que continua actiu a la Bisbal d'Empordà i que crema des de 9:15 del matí. Senyora Soler, bon dia.
14: Hola, molt bon dia.
0: Quina és la situació a aquesta hora?
14: Doncs en aquests moments estan actuant en aquest incendi, com comentàveu, els operatius, els bombers, amb una cinquantena de vehicles, entre mitjans aeris i també els mitjans terrestres. Ara nosaltres, des del centre d'emergències, hem enviat l'ampliació d'aquest confinament que teníem de ja fa una estona, aquesta zona del municipi de la Bisbal d'Empordà i també de Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, aquest espai del sud d'aquests dos municipis en els que cal aquest confinament, que ara s'ha enviat en aquests moments per demanar a la població doncs, que es mantinguin en lloc segur, a dintre d'edificis, i que en aquests moments doncs, no circulin per tot aquest espai perquè treballant bombers, com bé sabeu, i a més, doncs hi ha aquest amb desenvolupament aquest incendi que cal estar-hi a sobre.
0: Però és per la proximitat de l'incendi, pel fum, per quina situació se'ls està confinant?
14: L'incendi el que fa és que hi hagi aquest perill de que l'evolució pugui ser, doncs, tenir alguna afectació, i per aquest motiu doncs, es demana que la gent estigui en lloc segur, i a més també, doncs, evidentment, l'incendi provoca aquest fum que també pot i per aquest motiu doncs, està demanant aquest confinament en aquest espai.
0: Li volia demanar si saben quanta gent afecta aquest confinament i també quan ha cremat fins ara, si és que en tenen dades.
14: No tenim aquestes dades encara. Estem seguint l'incendi, estem seguint la seva evolució i ara en aquests moments no disposo d'aquests números exactes.
0: Uh-huh. Quina és la previsió de que vostè disposi i amb la que treballen els bombers?
14: No, en aquests moments estan treballant els bombers, hem de seguir l'evolució i les previsions que ells ens diguin i aquestes instruccions que tenim en aquests moments, sobretot de donar aquesta seguretat per les persones d'aquest espai de confinament que demanem per tal de poder estar segurs i també deixar treballar els operatius en aquests moments, no circular per la zona, sobretot no acostar-s'hi, és perillós en aquests moments acostar-se en aquesta zona pels dos motius, perquè l'incendi pròpiament i perquè estan treballant els operatius d'emergència, i el que demanem doncs, és aquesta vigilància en aquest espai, en aquesta zona durant les properes hores i per veure anar seguint l'evolució que ens indiquin els operatius que estan allà treballant.
0: Entenc que el vent que bufa en aquesta zona deu dificultar les feines de control, d'extinció, i també li volia demanar si la principal preocupació que vostès tenen és la proximitat d'aquest incendi amb les Gavarres.
14: Clar, és una zona on s'ha de comptar que hi ha massa forestal, per tant s'ha de tenir doncs, aquesta vigilància i també doncs, aquesta actuació ràpida i el més efectiva possible, com sempre treballen els bombers, i per aquest motiu doncs, el que hem d'esperar en les properes hores és deixar que facin aquesta feina, aquesta tasca que estan desenvolupant, i per la part de la ciutadania, doncs, el que jo comentava, estar en espais segurs, on puguem estar lluny d'aquests incendis o d'una manera resguardada, i sobretot també doncs, no intervenir en la zona on s'està treballant treballant. I per aquest motiu doncs demanem aquesta no circulació per aquella zona, no acostar-se a les zones properes a l'incendi, perquè el que es pot provocar doncs, és aquesta dificultat del que és la intervenció que s'està fent.
0: Senyora Soler, una última pregunta i al marge de l'incendi. A partir de diumenge, dilluns, sobretot, hi ha un avís d'un pic de calor molt important.

0: Tant, no sé quines recomanacions estan fent vostès o com ho contemplen.
1: Sí, aquest dematí ja hem tingut reunió de valoració pel tema de la calor que el Servei Meteorològic de Catalunya ens avisa que està venint i que, per tant, ja ens han dit

0: el diumenge fins almenys el dimecres, que és el que ens estan dient que compten que de moment duri aquesta onada, ho haurem d'anar seguint, doncs sobretot tenir aquesta vigilància que demanem sempre a tothom, de vigilar amb aquestes hores de major insolació, vigilar també amb no estar exposats al sol, vigilar també amb la hidratació. Nosaltres i les persones que depenen de nosaltres, les persones vulnerables que tinguem a la vora, recordem sempre els nens, les persones grans, doncs aquesta vigilància d'estar en espais frescos algunes hores del dia i vigilar sobretot de no estar sota la insolació del sol. I també aquesta hidratació, eh? Recordem aquestes tres mesures que són fonamentals per afrontar aquesta onada de calor.
1: Senyora Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, li agraïm que ens hagi atès. Que tingui un bon dia.
0: Molt bé, igualment a vosaltres.
1: Adéu.
2: Esports.
1: Fins a la una amb el Ricard Isidro. Bon dia.
3: Bon dia, Carme. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims tres partits dels setzens de final del Mundial. A les 8, Austràlia-Egipte. A mitjanit, Argentina-Cap Verd. Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, no vol menys tenir Cap Verd.
4: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
3: A dos quarts de quatre començarà el Colòmbia-Ghana, que tancarà la ronda dels setzens. La selecció espanyola, per la seva banda, jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Ahir, l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb un doblet de Mikel Oyarzabal i un de gol de Pedro Porro. El blaugrana Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
5: El más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un Mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un Mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un Mundial con España.
3: Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1. Dilluns que ve, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, als vuitens de final del Mundial. A les últimes hores també s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. Encara en clau de Copa del Món, Julian Nagelsmann ha dimitit com a seleccionador alemany després de l'eliminació contra el Paraguai als setzens de final. És el vuitè tècnic que ha dimitit o ha estat destituït durant o després d'aquesta Copa del Món.
2: 3CAT Info.
3: El Barça tornen a la norma de l'1x1 del fair play financer. Gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Iñaki Peña i també l'explotació de l'Spotify Camp Nou, el club blaugrana ara ja poden inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge per un fitxatge d'alt cost. Per exemple, la de l'argentí Julián Álvarez. A l'Espanyol, per la seva banda, Àlex Calatrava és el primer fitxatge de la temporada.
6: Crec que és un jugador diferent, determinant, que m'agrada normalment anar cap endavant, buscar l'última passada, acabar sempre la jugada i jo crec que la paraula seria determinant.
3: Aquest extrem de Parets del Vallès, de 26 anys, prové del Castelló, de la segona divisió, tot i que s'ha format el planter de l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol, per cert, jugarà un altre amistós de pretemporada, serà el 8 d'agost, al camp del Coventry anglès, un equip que acaba de pujar a la Premier League. El mateix dia jugarà un altre amistós al Girona, en aquest cas contra el Nàstic i el nou estadi de Tarragona. D'altra banda, el president de l'Europa, Héctor Ibar, ha parlat al tot costa de la consulta que el club graciec farà als socis en relació a la instal·lació de la gespa natural al Nou Sardenya.
7: És a dir, l'escenari inicial plantejat amb l'Ajuntament és no s'instal·larà gespa natural a cap camp de la ciutat de Barcelona.
8: D'acord.
7: Aquesta és la premissa en la que vam començar a treballar. El motiu és molt senzill, és a dir, substituir un camp de gespa artificial per un camp de gespa natural suposa reduir el possible ús del camp d'una manera dràstica.
3: Ibar també ha desvelat que des de l'Ajuntament de Barcelona van provar de negociar amb la Federació Espanyola un canvi de la normativa. Demà comença el Tour de França en una edició que engegarà a Barcelona. Ahir es va fer la presentació dels equips i dels ciclistes, un acte que es va realitzar entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins a la Sagrada Família. Al vessant esportiu, la representació catalana es redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderston. A tot això, el Barça de Futbol Sala i el jugador Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 30 de juny de 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler

0: Els bombers que treballen al foc que crema la Bisbal d'Empordà centren els esforços a evitar que entri al massís de les Gavarres. De moment hauria afectat una vintena d'hectàrees de vegetació i Protecció Civil acaba d'informar de l'ampliació del confinament inicial a altres punts d'aquesta zona. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines, segons ha avançat la consellera de l'Interior. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. En marxa les compareixences de més testimonis aquest matí davant la jutja de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango. Avui estan citades les dues filles d'Isaac Andic i un psiquiatre que va tractar l'empresari i també el seu fill Jonathan. Dimarts va declarar la terapeuta familiar i també la vídua de l'empresari. Ja són 29 els ciutadans espanyols morts pel doble terratrèmol de Veneçuela. Encara hi ha 154 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes i 11 més estan localitzades sota la runa. El balanç total de la catàstrofe és, a dia d'avui, de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez defensa la resposta del seu govern després d'aquests terratrèmols. Presenten resultats d'un projecte d'incubadora líquida que reprodueix per prematurs les condicions d'un úter matern. Desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa, els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies. L'Iran comença a acomiadar el líder suprem assassinat, Ali Khamenei, en uns mega funerals d'estat que han de durar una setmana. A la cerimònia pública, a partir de demà, s'hi esperen milions de persones. El fèretre ha arribat de matinada a Teheran en uns actes on hi participen delegacions de Rússia o la Xina. Un recital de Bryan Adams obre aquest vespre al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell amb les entrades exaurides. Divendres actuaran Víctor Manuel i Rick Ashley. A l'agost serà el torn de Diana Krall, l'Exambusto o Luz Casal. El festival el tancarà el 18 d'agost Miguel Ríos.
1: Esports. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de setzens de final del Mundial de Futbol. A partir de les 8, Austràlia-Egipte, a mitjanit Argentina-Cap Verd i a 4:15 Colòmbia-Ghana. També al Mundial, la selecció espanyola jugarà dilluns contra Portugal als vuitens de final, després de superar Àustria per 3-0. L'equip portuguès va eliminar Croàcia per 2-1. També s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. I el Barça de Futbol Sala, el jugador Fitz, han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 30 de juny de l'any vinent. En canvi, el Barça renova Lucas Granda i el cedeix a l'indústria Santa Coloma.
0: I el vent de tramuntana es mantindrà a l'Empordà amb temperatures per sobre dels 30 graus. A la resta s'espera predomini de les brises o un lleuger mestral a les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info.
0: Doncs bé, ràpidament connectem amb Girona. Continua actiu l'incendi que crema des de 9:15 del matí a la Bisbal d'Empordà. S'ha demanat el confinament d'aquesta zona. Hi ha una casa de colònies amb més d'un centenar de nens, un confinament que sabem a aquesta hora que s'ha ampliat. Clara Jordan, bon dia.
3: Hola, bon dia. L'alerta és màxima en aquesta zona perquè està tocada el massís de les Gavarres i ara mateix està bufant la tramuntana, com dèiem, i això està condicionant les tasques d'extinció. S'estan generant molts focus secundaris que els bombers miren de controlar. Ara ja són una cinquantena els efectius que intenten controlar aquest foc. El que més preocupa ara mateix és el flanc esquerre. I com deies, s'està ampliant arran d'aquest incendi la zona de confinament prevista

0: fins ara, que era el barri de Sant Pol, i també una casa de colònies al Pou del Glaç. Aquesta zona s'ha ampliat, ho confirmava ara fa uns minuts el 3CAT Info, la subdirectora general de Coordinació d'Emergències, Imma Soler.
1: Aquesta zona del municipi de la Bisbal d'Empordà i també de Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, aquest espai del sud d'aquests dos municipis en els que cal aquest confinament, que ara s'ha enviat en aquests moments per demanar a la població doncs, que es mantinguin en lloc segur, a dintre d'edificis, i que en aquests moments doncs, no circulin per tot aquest espai.
0: És un foc que ha començat un 9:15 del matí a tocar de la carretera G660, una carretera que continua tallada. En aquesta casa de colònies hi havia 150 menors fent unes estades, tots estan en bon estat de salut, segons ens han confirmat. Una columna de fum, però un incendi que és molt considerable i que es veu des de molts punts de la comarca, que està generant molta alarma. A Platja d'Aro, per exemple, s'ha activat la prealerta perquè el vent està empenyent el foc cap a Calonja, que limita amb el nord del municipi. L'Ajuntament de la Bisbal, pel cert, de moment no ha fet falta, però ha habilitat el pavelló com a mesura preventiva per si cal desallotjar algú.
2: Doncs, Clara, ho anirem seguint com hem fet al llarg d'aquest matí des de s'ha declarat aquest incendi a la Bisbal d'Empordà. Gràcies. Fins ara.
0: Fins ara, Estel.
2: Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha condemnat els fets i ha avançat que els primers indicis apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Això ho ha dit en una piulada a la xarxa social X. L'alcalde de Barcelona, de la seva banda, Jaume Collbono, hi reconeix que està preocupat i una mica enfadat també pels fets i demana actuar amb contundència contra la tinença d'armes, com s'ha fet contra la multireincidència. Són declaracions a RAC1.
3: Que estem guanyant la batalla de la multireincidència amb més policia, amb canvi normatiu, amb més jutges i amb més gent que ha entrat a la presó, per dir-ho ras i curt. Doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? Que és un problema que tenim a Catalunya i que s'està estenent per tota Europa i davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
2: Els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal. Els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves en aquesta zona. Fins allà s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del SEM que van intentar reanimar sense èxit el menor. Diversos testimonis van apuntar que van veure fugir 4 joves del lloc dels fets i els Mossos van activar un dispositiu per buscar-los. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Al darrere hi podria haver una disputa entre els Trinitarios i Barrio 18. En declaracions a 3CAT Info, Maria Oliver, que és la primera dona que va formar part dels Latin Kings i que ara fa xerrades en escoles i instituts, apunta que hi ha hagut una escalada en les armes que fan servir aquests grups.
4: Al principio no había uso apenas de armas blancas, después empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos y que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
2: El d'ahir és el 5è tiroteig mortal a Barcelona. En poc més de 2 mesos se n'han registrat 2 a la zona franca, un a Sant Martí i un altre a Sarrià. I per tot plegat, estem a l'espera a aquesta hora, just s'estan col·locant per fer-ho, que donguin explicacions en una compareixença a la cúpula dels Mossos sobre aquesta mort d'un noi a trets aquesta matinada al Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera. Compareixen concretament el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez. De seguida a punt de començar aquesta compareixença que podreu seguir aquí en directe per 3CAT Info sobre els últims fets que han passat, com us dèiem aquesta matinada, la mort a trets d'un noi de 15 anys al Parc de la Pegaso.
5: Sí? Se sent? Ara. Bon dia a tothom. Bé, primer gràcies doncs, per venir. Han estat convocats arran de l'assassinat doncs, que va succeir a la ciutat de Barcelona i al voltant de les 10:30 de la nit, al districte de Sant Andreu. En primer lloc, com a primer missatge, el que vull és de manera clara condemnar aquests fets, expressar el condol en nom del govern i del cos policial a la família, a la mare, al pare, als germans, als amics, als alumnes doncs, de la seva escola. L'assassinat d'un

0: menor de 15 anys, òbviament és una línia vermella, doncs de la màxima gravetat, i per tant, doncs el compromís del cos policial en aquest sentit és total. I vull expressar doncs que els investigadors i les investigadores del cos de Mossos d'Esquadra treballen i continuaran treballant doncs de manera incansable fins que les persones doncs que van cometre aquest assassinat, més aviat que tard, responguin d'aquest fet davant de la justícia. M'acompanya l'intendent Toni Rodríguez, de la Prefectura de Policia, està també present doncs el comissari en cap del cos, i els hi explicaré doncs el guió que de l'exposició que els hi farem, i després tindrem un torn de preguntes per aquelles qüestions que vulguin comentar. El primer bloc, diguem-ne, respon al fet en si. Evidentment, amb les limitacions que hi són, perquè està subjecte doncs a una investigació judicial, una investigació criminal, i per tant doncs no podrem donar dades respecte d'aquesta investigació. En segon lloc, contextualitzarem aquest fet doncs amb els fenòmens que estan succeint doncs en els últims mesos i que, com ja hem dit en algunes altres compareixences, responen a un augment de la violència, a un augment també de les armes de foc, i els donarem les dades que contextualitzen doncs aquests fets. En aquest sentit, també, com a tercer bloc, una explicació més general del fenomen, vinculat doncs al crim organitzat, aquests grups violents, diguem-ne, juvenils, i que permetran també doncs posar-hi context en aquesta i en aquesta i en aquests altres, en aquestes altres morts que també hem tingut en les últimes setmanes. I en quart lloc, una explicació de les línies d'acció que com a departament i el cos policial doncs s'estan duent a terme per atacar, diguem-ne, aquestes problemàtiques. Els tres primers blocs els hi comentarà l'intendent Toni Rodríguez, i el quart bloc els hi comentaré jo. I per últim, obrirem doncs un torn de preguntes per aquelles qüestions que vulguin plantejar. Així que passo la paraula a l'intendent. Gràcies.
1: Director, gràcies. Comissari en cap, gràcies a tots per la vostra assistència ràpida. Aquesta passada nit, a les 22:30 hores aproximadament, en el parc de la Pegaso, que com ja saben es troba a la Sagrera, a Barcelona, doncs unes persones s'hi han adreçat i han causat la mort a una persona, a un jove, a un menor d'edat que estava en aquest parc. La causació d'aquesta mort ha estat amb una arma de foc, amb una acció directa sobre ella. De seguida s'han activat tots els recursos públics, tant d'assistència sanitària com policials, l'equip d'investigadors, el grup d'homicidis i també els equips d'assistència psicològica i d'acompanyament a les víctimes, i més en casos de víctimes com en aquest cas, que es tracta d'un menor. Bé, com ha dit el director, la informació concreta del fet està blindada per l'obligació legal de garantir el secret de les actuacions. Sí que els hi diré que de l'anàlisi dels fets, del modus operandi i del coneixement nostre, no estem davant d'un fet aleatori, casual, d'un accident, d'una interacció que es va de mare i en la qual es produeix una causació, sinó que treballem amb la hipòtesi inicial que sigui un fet que s'ha produït directament contra aquest menor. Bé, ja aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, parlem, expliquem, estem contextualitzant una situació que la podem definir com d'augment de la complexitat en quant a la interacció entre delinqüents. Els delinqüents, en la seva major mesura, s'estan relacionant entre si d'una manera més complexa i a vegades també més violenta que en èpoques anteriors. Per donar algunes dades de context, no entraré gaire perquè ja les hem donat darrerament i ja les tenen tots vostès, però en aquest any comptabilitzem 65 fets, 65 incidents en què s'ha fet servir una arma de foc real. D'aquests 65 fets, en 22 casos, en 6 mesos per any de 22 casos, s'ha provocat ferits, o en 7 casos, 6 més el d'aquesta nit passada, s'ha provocat la mort d'una persona. Hem parlat també en aquestes darreres setmanes abastament de les causes de què està passant. També sense abundar molt, perquè ho hem reiterat, però sí que és necessari, en un moment com avui, en què lamentem aquest fet tan greu, Doncs hem parlat de la proliferació del narcotràfic en tota la seva escala de producció, des del crim organitzat més elevat, internacional, tenim algun fet darrer que seria mostra d'això, però també com això empapa les estructures criminals més bàsiques, més arrelades a territoris concrets, que es poden dedicar o no al narcotràfic, però que tenen un accés superior a estris que abans era més dificultós, com les armes de foc. Es produeix una certa socialització, que diem, una socialització que ens revela i que no podem admetre que es pugui continuar expanent, que és que aquest accés superior a les armes de foc per protegir o una plantació o un punt de venda o per protegir un determinat estil de vida criminal sigui augmentant. I també observem, com els deia ara, aquesta complexitat en la relació intercriminal als joves, la presència de joves als espais públics, alguns d'ells dedicant-se també a activitats criminals i que tenen accés, aquest accés superior o més fàcil a estris com les armes blanques o com les armes de foc que tant ens ocupa darrerament. I això provoca una sèrie de causes, unes conseqüències que observem, entre les quals hi ha la causació de fets més violents, més morts, cosa que eleva la percepció d'inseguretat, lògicament, i eleva la por, eleva la sensació de que fets greus estan passant i estan establint-se en determinats espais territorials. Bé, estem treballant des de fa un cert temps. No els hi diré que aquest fet d'aquesta nit té una relació o no amb bandes, s'està treballant, i fins que no ho sapiguem i tinguem dades, òbviament no podem dir-ho, no especularem en aquest sentit. Sí que treballem fa bastant de temps. Vostès saben que al principi de la dècada del 2000 vam treballar intensament en aquest fenomen de les pandilles o de les bandes, que és un fenomen que va ser erradicat en la seva visualització exterior o en la seva causació més greu, socialment parlant. Sí que observem un cert repunt d'activitat en aquest àmbit, un cert repunt que ens ha interpel·lat i que ens obliga a monitorar, a treballar constantment l'estudi d'aquests espais. És una causació criminal, una activitat criminal de baix nivell, molt arrelada a determinats espais territorials, que avui dia, en aquest context que els deia, que no és propi de la situació catalana, és un context propi de la civilització quasi occidental, podríem dir, Europa occidental, doncs hi ha aquest accés a mitjans lesius més importants, com les armes blanques o les armes de foc. Aquests grups es caracteritzen majoritàriament per tenir una descripció identitària. És a dir, són persones que s'ajunten, s'agrupen, es constitueixen en agrupacions més o menys anàrquiques, líquides, no molt clares, sota una estructura o sota una adhesió identitària i constituint la violència com un element part integrant d'aquesta descripció. Es constitueix una mena de subcultura violenta que ens obliga a aquest monitoratge continu. Podíem subscriure o circumscriure els fets que han passat darrerament i que tenen coneixement, un dels quals s'explicarà la setmana que ve, com ja estava previst anteriorment als fets d'avui, de la desarticulació d'una d'aquestes agrupacions juvenils amb 18 detinguts, que ja s'explicarà la setmana que ve. Treballem en aquest sentit i seguirem treballant per resoldre el fet a la més brevetat possible. Director.
0: Bé, deia a l'inici en la introducció, doncs, que comentaria en la part final les línies d'acció en les que estem treballant, de fet, des que va arribar el govern, diguem-ne, i que són bàsicament tres, no? En primer lloc, un augment de la presència policial al carrer, un augment de la prevenció al carrer. El proper 1 d'agost, com saben, doncs 1.300 policies sortiran al carrer, tindrem 1.300 policies més, i això ha de significar que, de fet, és quelcom que es produirà en els propers 4 anys. Cada any posarem al voltant de 1.500 policies més al carrer. Això és una quantitat de policies important. Una quantitat de policies que han d'ajudar a visualitzar més policia, a prevenir més i a prevenir millor. I per prevenir millor s'entén una prevenció més dirigida, igual que hem fet en l'àmbit, doncs, de la multireincidència, com saben, a través del Pla Campai, amb generant més intel·ligència, més coneixement. Aquests policies ens han d'ajudar, diguem-ne, o part de la seva feina anirà per aquí, a tenir més coneixement del que està passant en els pobles, en els carrers, en els parcs, en els espais públics del territori de Catalunya. perquè si bé alguna vegada es deslliça

aquesta idea doncs, d'un repartiment territorial entre bandes criminals, aquí no hi ha més territori que el territori d'una societat. El territori no és de ningú i el territori no serà mai del crim organitzat. Per tant, no hem d'assumir això com una idea, diguem-ne, que ens fem nostra. Més prevenció. En segon lloc, un reforçament del que són els serveis d'investigació criminal del cos. Tenim uns grans serveis d'investigació criminal reconeguts doncs, tant a nivell de l'Estat com a nivell internacional. Però és cert que podem fer més i millor en la generació d'intel·ligència. I en aquest sentit reforçarem sobretot el que són els serveis d'anàlisi criminal i d'intel·ligència per poder ajudar els nostres investigadors en el seu dia a dia. Això, que fa mesos doncs, que ho debatem, que ho parlem, són necessaris doncs, aquestes noves incorporacions de Mossos i Mosses que permetran donar més múscul a aquestes estructures. I per últim, quelcom que també fa molt temps que posem en el discurs públic o que intentem posar en el discurs públic i sobretot en el discurs polític, que és el fet de el que és el Codi Penal i la Llei d'Enjudiciament Criminal com a eines. La policia necessita d'aquestes eines per treballar més i millor. I necessita que, malgrat que han de tenir, òbviament, tots els drets i garanties, perquè per això han de ser aprovats per una llei orgànica, això no vol dir que necessàriament aquests canvis hagin de ser lents, perquè la delinqüència no és lenta en la seva adaptació. He posat alguna ocasió com a exemple el fet de les mesures cautelars. Poder utilitzar la mesura cautelar d'allunyament d'una zona determinada en temes de multireincidència. Aquest fet va ser posat sobre la taula l'any 2005, només fent a càrrec de quan van fer el desplegament a la ciutat de Barcelona. Des del cos de Mossos ja es veia la necessitat de poder tenir aquesta eina per poder-la utilitzar en l'àmbit dels delictes patrimonials. Hem trigat 20 anys en què en recollir això, la mesura cautelar doncs, com a eina en el delicte patrimonial. I això és el que entenem que no pot ser. Això seria tant com obligar un mestre doncs, a que expliqui als joves cada any durant els últims 20 anys amb el mateix llibre. Això no té cap sentit, perquè evidentment la vida va evolucionant i la necessitat d'adaptació i d'adaptació d'aquestes eines és molt important. Nosaltres ho saben. Hem plantejat modificacions normatives en l'àmbit de la marihuana, que va directament vinculat en el crim organitzat, i el que és important pel fet que estem treballant avui, el tema de les armes de foc. No pot ser doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc. I a l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó. I això no està succeint, perquè una arma de foc no es té per fer el bé. Una arma de foc només la tenen per fer el bé aquelles persones que les tenen autoritzades. Però estem en un país, diguem-ne, doncs que no és tolerant amb les armes de foc i, per tant, doncs la legislació ha de ser coherent amb aquest amb aquest fet. I per acabar aquesta part, abans de les seves preguntes, dues qüestions. Una, el tema de que quan demanem aquests canvis normatius i algunes altres qüestions, ho fem des de la idea de que la policia per si sola no acabarà amb totes les problemàtiques delinqüencials d'una societat. Cal, evidentment, valentia política, com ho diem, cal el compromís dels partits polítics. I cal també una conscienciació social en aquells temes que han girat i que han evolucionat cap al tema del crim organitzat, com és el tema de la marihuana i que fa uns dies en parlaven. No podem tenir aquestes mirades, diguem-ne, de treure l'importància en aquests problemes perquè són problemes molt greus. Quan parlem del crim organitzat parlem d'un problema molt greu. I aquí ha de començar a haver aquesta mirada crítica social, aquesta conscienciació social en el debat i, òbviament, també, com en altres temes, demanar també a la societat doncs, aquesta col·laboració ciutadana amb la policia. I acabar amb la idea, jo crec, més important de tot el que puguem fer aquest matí, que és

0: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin, com he dit al principi, que el cos de Mossos, els seus professionals, es deixaran la pell fins que les persones que han estat responsables d'aquesta mort, d'aquest assassinat, puguin comparèixer davant de la justícia i paguin les conseqüències. Moltes gràcies.
1: Estem acabant del país. Fa poc parlàvem de l'incidència amb armes de foc i dels morts. Es va dir que tot es vinculava al crim organitzat, les últimes morts. I llavors, el que jo tinc és, en aquest cas, sembla al final que són bandes de tines, es consideren que les bandes de tines també és crim organitzat, o realment estem veient una cosa encara més preocupant, que és a dir, que tenim morts que ja no són vinculats al crim organitzat amb armes de foc, sinó que té a veure amb una baralla entre això.
0: Només una cosa. Nosaltres no hem dit, ni ho direm, si és o no és, està vinculat amb el tema de bandes llatines. A nivell de mitjans de comunicació potser ho feu, ho podeu fer, però des del cos de Mossos no, perquè ho hem dit, doncs, que està subjecte a una investigació i per tant... Bueno, una cosa és, suposo, fer-se ressò del que estava sortint, diguem-ne, i una altra és que d'una manera oficial, formal, doncs això es... Perquè, ho he dit al principi, és una investigació criminal i, per tant, sotmesa als requeriments de l'àmbit judicial, i nosaltres no podem entrar en aquesta valoració. Quan hem parlat d'armes, no només les hem vinculat, que també, en el crim organitzat. Òbviament, és en aquell àmbit on... Però també hem dit que hi ha altres entorns que no tenen la categoria de crim organitzat i on estem observant, doncs, aquest augment, diguem-ne, de la tinença, sobretot de l'exhibició també, de les armes de foc. Quan se n'ha fet ús, normalment està més vinculat en el crim organitzat, sobretot en el tema de la marihuana, de la defensa de les plantacions de marihuana, però no hem dit mai que no estiguin també en altres perfils delinqüencials de gent jove i que hagi augmentat la tinença en aquest sentit. I una de les causes que nosaltres considerem que està darrere precisament d'això és les poques conseqüències que té el fet, fa molt poc, em sembla que avui mateix se'n feia ressò algun company, companya periodista també, doncs d'una operació de fa un mes, doncs que es van agafar, no sé si eren 8 o 10 armes de foc i diverses plantacions de marihuana, i les persones van ser deixats en llibertat, doncs, ahir o avui. Vull dir que això és el que entenem, i tampoc és una qüestió del jutge, és una qüestió de que la legislació ho està permetent. Aquest és el tema de fons.
2: És molt difícil, Rebeca, explicar en els foros, en els espais d'exposició pública, tècnicament què és el crim organitzat, les conseqüències i les parts difuses que hi ha al contorn del crim organitzat. El crim organitzat com a idea genèrica, les grans bandes, el que parlem darrerament, els grans sicaris, les grans organitzacions. Al voltant d'aquesta idea, que sí que té, jo crec, un impacte clar socialment, hi ha una sèrie de bandes, d'agrupacions delictives organitzades en la manera de cometre delictes que han augmentat en la seva irascibilitat o en la seva interacció violenta. Això ja ho veiem fa bastants anys amb l'ús de les armes blanques per protegir determinats espais de venda, per relacionar-se entre si o dirimir les seves disputes. Això ho hem explicat també bastant. I alguns estrats d'aquests entorns augmenten el nivell de relació d'aquesta espiral que percuteix, que empenya o que arrossega les estructures de gran crim organitzat, i alguns opten per, a més de l'arma blanca, portar una arma de foc. És aquest espai concret que volíem parlar.
3: Cristian, de Catalunya Ràdio, tenim una línia, una mica en la línia que comentava la companya. Llavors, podem dir, per la informació que ens doneu avui, que la hipòtesi en què ara mateix treballeu des de Mossos d'Esquadra és que aquest crim podria estar vinculat a crim organitzat i a venda de narcotràfic, al final,
0: és la informació... No, ni hem...
3: Us preocupa, per exemple, el fet que aquests fets hagin passat a 300 metres d'una comissaria de Guàrdia Urbana, potser aquesta percepció fins i tot d'intimidatòria o dissuasòria que podria haver abans de la presència policial s'estigui esveient?
0: Només una cosa, ni que ho penséssim ho diríem, perquè em sembla que ha estat clar en el fet de dir que no comentaríem res respecte de la investigació d'aquests fets, però en tot cas, si li serveix d'alguna cosa, no tenim cap element, diguem-ne, que vinculi

0: res del que ha passat, però per la manera com observadors, diguem-ne, que ho vinculi en el crim organitzat.
1: A les preguntes que feia, hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el part de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més. Encara és molt dura i, com deia el director, no podem parlar de la investigació. Però és un escenari de treball que contemplem i sobre el que indagarem.
2: En relació als informes d'intel·ligència que puguin tenir, estan, i en quins termes, estan percebint si hi ha més conflictivitat o un augment més violent de les relacions entre grups de joves, això per una banda, i dos, quan fan referència que hi haurà més de 1.000 Mossos al carrer, quina interacció hi haurà amb aquests grups de joves? És a dir, estem parlant de posar més vigilància al carrer o estem parlant també de canviar la manera com se fa aquesta presència al carrer?
0: Estem parlant de més presència al carrer i he posat com a exemple el tema de Campai en la multireincidència. Vull dir, això ha d'anar en paral·lel a un augment de lo que és la intel·ligència policial, del coneixement del que passa en els carrers i, per tant, que aquesta prevenció sigui més dirigida. No es tracta només d'estar en un parc públic, es tracta d'estar en un parc públic sabent el que has de fer allà. I per aquí és per on anem. Igual que, com he dit, igual que hem fet en l'àmbit de la multireincidència, doncs en aquest treball doncs que s'escau més profundament en aquests àmbits dels grups violents, de grups de joves violents, doncs hem d'ampliar el coneixement, com en altres àmbits, en allò que té a veure en el que és el crim organitzat. I retomo, perquè m'he quedat una mica amb la pregunta. El fet de que sí, de que hi hagi una mort, i ara no estic parlant d'aquesta, una mort que hi hagi una arma que es produeixi amb arma de foc, això no la vincula necessàriament amb el crim organitzat. Quan parlem del crim organitzat, estem parlant, primer, estem parlant normalment de grups en caràcter internacional, que és a dir, vinculats sovint en el tràfic de drogues, que porten aparellat temes de blanqueig de capitals, compres que entren en el mercat immobiliari, en el mercat de comprar negocis, és a dir, això és un plànol. Un altre és grups de joves, normalment, violents, doncs amb una altra cultura respecte de la violència i que estem tenint problemes en aquests àmbits. Però el fet en si de que la mort es cometi o una mort es cometi amb una arma de foc no ho vincula en el crim organitzat. I aquest...
3: No era tant el fet en si, sinó tots els indicis pel que comentàveu i per la informació que donàveu i com comentava també el company pel que és el parc de la Pegaso, per exemple, que seria un lloc
0: vinculat a... I a nivell tal i com ho tenim avui, per exemple, que està en el codi, per exemple, seria, no del tot directament, però seria una mica la diferència entre el que seria un grup criminal, que és una organització més petita, diguem-ne, una manera de fer, uns modus operandi en diferents delictes, doncs de robatori violent, és el grup criminal, i l'altre, per tant, el crim organitzat l'ubiquem en l'àmbit de les organitzacions criminals. D'acord? Més o menys a nivell penal estem aquí, o la diferència vindria per aquí. No tenim un tercer pas, que ho tenen algunes legislacions, que diferencien dins de les organitzacions criminals aquelles que tenen components mafiosos, diguem-ne, que seria el nivell més alt del crim organitzat.
1: Sí, el context que vivim, i que venim explicant fa bastant de temps, d'increment de les agressions, baralles a la via pública, increment de les aprehensions d'armes blanques, increment de determinats incidents en què es fan servir armes de foc. Això dona una sèrie de dades que s'expliquen, però dintre d'aquestes dades hi ha molts calaixos diferents, hi ha molta casuística diferent. Un dels calaixos a observar, a monitorar i a treballar. Quan el director fa referència a idees o posicionaments com el Pla Campai, el que s'està referint és a parcel·lar aquests calaixos i abordar-los amb més coneixement per si aquests calaixos tenen una relació interna en si mateixa. És a dir, si no estem parlant de dues persones que es troben pel carrer i es barallen, un treu una arma de foc perquè es dediqui al que es dediqui i causa la mort o lesiona. No estem parlant d'això. Estem parlant d'estructures criminals locals que es mouen en un determinat àmbit i que es veuen traccionades ara a un increment en l'ús o en el porte de determinats instruments agressius, lesius, com podria ser les armes blanques o les de foc. I això és el que observem darrerament. És possible que aquest fet estigui inclòs dintre d'aquest espai, i això s'haurà d'investigar i de treballar. Però sí que és un context d'augment de la complexitat, d'augment de la violència en determinades relacions criminals i d'aquesta subcultura violenta a la que es feia referència ara, que determinats grupúsculs que es poden dedicar al crim més local estiguin fent servir.
4: I la roda de l'escena, han posat èmfasi vostès en les organitzacions criminals juvenils. Els volia preguntar si tenen indicis que tenen els darrers mesos o les darreres setmanes més accés precisament a aquestes armes de foc que vostès estaven explicant, especialment les juvenils, o si detecten que tenen més facilitat respecte a altres anys, no sé si també per relació amb altres organitzacions, diguéssim, d'adults, per diferenciar-ho.
1: No només aquests espais juvenils o aquestes agrupacions violentes de caràcter juvenil, el que està produint-se amb les armes de foc és el que venim explicant, i és si la interacció criminal augmenta en violència i en complexitat, i si tenim un catalitzador en el territori que és el narcotràfic, i sobretot el tràfic de marihuana, en el qual es dediquen les grans organitzacions però també les petites, d'aquí la complexitat del fenomen. Si tenim això que està passant en el nostre territori i la necessitat de defensar, de protegir o d'actuar en aquest entorn tan complex, tan irascible, d'una violència superior a la que hem viscut fa un determinat temps, l'accessibilitat a les armes és superior, però no només per a aquestes agrupacions juvenils violentes, sinó per aquell que es vulgui dedicar al negoci. És a dir, algú vol dedicar-se al negoci del tràfic de drogues ara, i ara hi ha unes condicions que no hi eren abans. Fa un temps, si un volia dedicar-se al tràfic de cocaïna, sabia que havia d'entrar en contacte amb intermediaris que portessin la cocaïna de fora. Ara no. Ara la marihuana es produeix aquí. És aquí on hi ha el risc, per la conversió de Catalunya en país productor.
5: Llavors, doncs estem sentint en directe les explicacions de Toni Rodríguez, és l'intendent de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra, també ha comparegut el cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Han explicat que, malgrat hi ha secret d'actuacions al voltant de la mort aquesta nit passada a trets d'un jove de 15 anys al Parc de la Pegaso de Barcelona, estan analitzant els fets i han arribat a la conclusió que no ha estat un fet aïllat. Ells treballen amb la hipòtesi que ha estat intencionat contra aquesta persona, contra concretament aquest noi de 15 anys. Han fet també una mica de balanç de les xifres que tenen últimament dels 65 fets que hi ha hagut amb armes de foc implicades. 22 casos, han dit, han acabat en ferits, en 6 en morts. També hem parlat de l'accés dels joves a les armes i de com això ha desencadenat més violència, més morts, més sensació d'inseguretat i més por, en general, entre la ciutadania. També han explicat que no tenen prou dades per atribuir el que ha passat a una baralla entre bandes. Reconeix que han detectat un repunt d'aquesta activitat a Catalunya, de l'enfrontament entre bandes, però en cap cas, i això també ho ha remarcat Josep Lluís Trapero, no es pot atribuir de moment, per la informació que tenen, que la mort a trets aquesta passada nit d'aquest jove al Parc de la Pegaso hagi estat per un enfrontament entre bandes. I això ho ha dit Trapero en relació amb la piulada a la xarxa social X que la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha fet, admetent això, doncs, que podria ser un enfrontament entre bandes llatines. Josep Lluís Trapero també ha explicat una mica què estan fent per combatre aquest augment de la violència, com més presència policial al carrer, reforç dels serveis d'investigació criminal, i també ha demanat canvis en el Codi Penal i en la llei d'enjudiciament criminal, per exemple, respecte a mesures cautelars. De moment seguim endavant amb altres qüestions que ens porten als jutjats de Martorell, per exemple, noves compareixences de testimonis davant la jutja que investiga la mort del fundador de Mango. Avui estan citades les dues filles d'Isaac Andic i també un psiquiatre que va tractar l'empresari i el seu fill Jonathan. Des dels jutjats de Martorell, Marta Vallès.
6: El psiquiatre ha estat el primer a comparèixer davant la jutja, ha estat una hora declarant. Aquest professional va fer una única sessió amb Isaac Andic i el seu fill a petició de la terapeuta familiar perquè l'ajudés a millorar la relació entre pare i fill. Un cop ha acabat de declarar, la magistrada li ha demanat, com ja va fer amb els testimonis de dimarts, poder fer una còpia del seu telèfon mòbil. De moment, l'home encara no ha sortit de l'edifici judicial perquè s'està fent aquest tràmit. Ara és el torn d'una de les filles

0: d'Isacandic, la petita, que declara davant la jutgessa. Les dues germanes van negar davant els Mossos, com sosté la magistrada, que Jonathan Andic, imputat per homicidi per la mort del seu pare, estigui obsessionat pels diners. Dimarts van declarar dues testimoni clau. La terapeuta familiar, que va admetre que bona part dels problemes entre pare i fill eren discussions per temes de diners. La vídua d'Andic, Elisabet Nuth, va dir que l'empresari tenia la intenció de canviar el seu testament i dedicar part del patrimoni, fixat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent necessitada. Quan acabin les declaracions d'avui, previsiblement, les noves diligències del cas ja seran al setembre. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig passat i està en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Els Mossos sostenen que la caiguda mortal del seu pare, el 14 de desembre de 2024 a Montserrat, no va ser un accident.
1: Gràcies, Marta Vallès. Doncs pendents dels jutjats de Martorell, de que en puguem saber alguna cosa d'aquestes declaracions previstes per avui sobre el cas de la mort d'Isaac Andic, que estem pendents també d'aquest incendi que afecta des d'aquest matí la Bisbal d'Empordà. S'ha cremat ja per ara 20 hectàrees. Les tasques d'extinció se centren en evitar que el foc entri al massís de les Gavarres. Allà la forta tramuntana està bufant i està empenyent les flames i, per tant, estem també a l'espera que es puguin donar més explicacions sobre aquest incendi en connexió amb el dispositiu que s'està habilitant a la piscina municipal de la Bisbal d'Empordà i allà han de donar explicacions als bombers. Sí que hem pogut entrevistar fa una estona aquí a Imma Soler, de Protecció Civil, i podem escoltar què ens deia la Imma Soler de Protecció Civil.
2: Bon dia.
3: Aquesta zona del municipi de la Bisbal d'Empordà i també de Cruïlles, Monells i Sant Martí de l'Heura, aquest espai del sud d'aquests dos municipis en els que cal aquest confinament, que ara s'ha enviat en aquests moments per demanar a la població doncs, que es mantinguin en lloc segur, a dintre d'edificis, i que en aquests moments doncs, no circulin per tot aquest espai.
1: Doncs aquesta era l'última hora que ens facilitava Imma Soler des de Protecció Civil, l'ampliació d'aquest confinament que inicialment s'havia decretat només al barri de Sant Pol de la Bisbal i també a una casa de colònies propera on hi ha 150 nens i nenes que han quedat confinats per precaució a l'espera de com evolucioni aquest foc. Com us dèiem, pendents que bombers a aquesta hora ens pugui donar més explicacions sobre aquest incendi, sobre quina és l'evolució d'aquest foc a la Bisbal d'Empordà. Repassem altres informacions, com, per exemple, el projecte d'una incubadora líquida per nadons prematurs, que és viable, segons els responsables del projecte FetLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura de fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Més detalls des de Barcelona amb la Mònica Mas.
4: Bon dia. Segons els responsables del projecte, mantenir en vida una ovella prematura dins d'una incubadora líquida amb el cordó umbilical connectat a un dispositiu que l'alimenta amb nutrients i oxigen era, fa 5 anys, ciència-ficció. El doctor Eduard Gratacós, director de BCN Natal de Sant Joan de Déu, diu que ara això ja és possible i explica la dificultat de desenvolupar-ho.
5: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Tenim de crear tota una capa de tecnologia extraordinària perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
4: Mònica Mas, Catalunya Ràdio, Barcelona.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: El greu accident d'autocar de dimecres a Lleida també té una derivada laboral perquè bona part dels passatgers eren persones que es dirigien al Baix Segre a treballar a la campanya de la fruita. Ara una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social posen en marxa un canal de WhatsApp per assessorar les víctimes sobre els seus drets com a treballadors. Lleida, Estela Busoms.
7: Recordem que en el sinistre hi va haver 44 ferits, dels quals 9 continuen hospitalitzats. El canal de WhatsApp s'ha començat a difondre per xarxes i a través de víctimes que tenen contacte amb l'associació Aficu de Guineans de Lleida. Des de les entitats recorden que un accident en el desplaçament cap al lloc de treball és a tots els efectes legals un accident laboral in itinere amb els drets i cobertures mèdiques que això implica. Segons Llibert Reixac, de Fruit amb Justícia social en un col·lectiu vulnerable com són els treballadors temporers, en episodis similars han constatat, per exemple, casos en què els accidents s'han fet passar per contingències comunes, impagaments de salari o pressions perquè agafin baixes voluntàries o altes prematures. Per això, ara s'han volgut

0: Anticipar.
1: I per tant, amb un accident com el que hi ha hagut, el que volem és donar la màxima cobertura perquè això es pugui comptabilitzar bé. És a dir, que totes aquelles persones que han hagut d'estar uns dies de baixa o que han tingut algunes conseqüències, se'ls compti com a tal, i encara que no hagin tingut dies de baixa posteriors, que com a mínim aquell dia se'ls compti amb el 100% del sou, perquè així ho reconeix el conveni laboral.
0: També demanen que es garanteixi el dret de totes les víctimes a reclamar davant l'asseguradora de l'autocar, inclosa la compensació pels dies de feina perduts.
2: Són 3:45. Doncs actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Clàudia Serra, equip viari, bon dia.
3: Bon dia. Ja s'ha reobert la C58 a Terrassa en sentit nord. Recordem que l'havia estat tallada uns minuts per l'accident d'un turisme. Ara queda només un carril tallat. A l'AP7 hi ha l'antitud a Castellbisbal en sentit Tarragona. Un carril tallat en aquest punt per un vehicle avariat.
2: Doncs, Clàudia, disculpa, però anem directament cap a la Bisbal per sentir les explicacions que estan donant ara els bombers sobre aquest incendi que crema en aquesta zona.
4: Tenim 14 dotacions que estan anant cap allà i 3 mitjans aeris que estaven aquí i part de les dotacions que estaven aquí i ens està sortint també un incendi ara a Bescanó que l'estem anant a descartar amb 3 unitats GRAF i 3 dotacions més. L'objectiu és que només volem tenir un incendi gran i és aquest, vale? Per tant, els altres dos hem de destinar el màxim de mitjans possibles per poder evitar tenir dos incendis grans, vale? I el de Vilavenut ens preocupa. A nivell d'aquest, actualment hi ha 64 dotacions treballant. Estem a punt de muntar aquí la Bisbal al CCB, pujant el nivell de comandament a Bravo 0, que en diguem nosaltres, 6,4. Vale? I aquí ja preventivament hem confinat totes les cases i a la casa Colònies de Pau del Gras, tot el que va en direcció ascendent a l'incendi, està tot evacuat, això, ha estat confinat. I estem evacuant, preveiem que l'incendi pugi a Puig d'Arques en una horeta i mitja, vale? Depèn una mica de les condicions, està fora control, fora capacitat d'extinció per nosaltres, i en el descendent cap a Santa Cristina estem evacuant, Mossos està evacuant l'organització Vall Repòs i totes les masies que hi ha per allà, i ens preocupa molt, quan aturi una mica la tramuntana a la tarda, l'entrada a la Marinada. Tot el que és el flanc dret de l'incendi, des d'aquí de la cua fins a on t'hagi arribat, pot ser que ens giri cap a Cruïlles i tot això, i llavors aquí estarem molt amatents en aquesta obertura. Per tant, ara, aviam si m'aixequem Vilavenut i Bescanó i ens venim tots aquí a fer feina.
5: Patriu, això vol dir que l'incendi entra de ple a les Gavarres i fins i tot...
4: Està a les Gavarres, absolutament. I llavors ara estan a l'ascendent, i en l'ascendent està alineat, o sigui, el vent l'està ajudant, diguéssim, està exposat a calor i temperatura, tenim totes les condicionants perquè els incendis entrin fora capacitat d'extinció. Això no vol dir que no fem, o sigui, l'objectiu de bombers aquesta durant el dia d'avui és escanyar-lo, és fer-lo prim, el més prim possible i destinar el màxim de recursos al flanc dret. De manera que quan el flanc dret se'ns obri, com més curt sigui, menys mal ens farà. O sigui, que estigui fora la capacitat d'extinció no vol dir que no tinguem resposta, simplement que no us puc dir que d'aquí 2 hores estarem fent una cervesa, és impossible. O sigui, ara mateix el foc caminarà molta estona i nosaltres l'hem d'escanyar i guanyar tot el flanc dret que puguem, que és l'objectiu d'ara.
6: Quan deia que estàvem el comandament amb Bravo 0, això és el nivell màxim?
4: El nivell màxim és el jefe gran, que és el subdirector general operatiu, però és el nivell més important que tenim amb foc forestal. Vale? I el farem aquí. Això serà el punt de trànsit, que serà gestió exclusiva de bombers i tots els que som els diferents organismes, Mossos, agents rurals, protecció civil, tots ens anirem cap aquí a la Bisbal a seguir tot el que és l'estratègia que estem marcant en aquest incendi.
6: Però per això, si això vol dir que aquest incendi és de característiques molt importants i sí, és el nivell màxim que tenim.
4: És dels grossos que tenim. Que no vol dir que es faci gros, estem aquí perquè no es faci gros, però estem posant l'estructura necessària perquè si aquests incendis fa gros estiguem tots aquí. Per això s'està evacuant, per això s'han fet els potencials, per això hi ha el GRAF aquí, hi ha tot el que com a bombers tenim avui per fer anàlisi i per poder determinar una bona estratègia, ho tenim aquí. L'únic que passa és que se'ns ha solapat 2 focs més que ens han debilitat una mica la resposta. O sigui, ens estan demanant recursos aquí que estan destinats ara a altres incendis.
5: Yeah.
4: No, no. El foc del Pla d'Estany no té les condicions aquestes perquè tenim les gavarres a darrere i les tenim alineades, o sigui, les tenim en pujada. Està seccionant el foc cap a dalt.

0: el pal d'estany no està més ben posat, però no podem tenir dos focs grossos, perquè allà se'ns comença a escapar per camps i de més i no el parem. Vale, per tant, hem d'aturar aquell com sigui. Per això hem destinat molts mitjans que venien aquí, per això no veieu que estigui arribant cap vehicle més que els que estan treballant.
1: Preveieu evacuar alguns veïns que siguin en aquesta banda de les Gavarres?
0: De moment no. De moment, el que estem fent, que ja ho està fent Mossos i molt bé, és la part de darrere de Puig d'Arques, concretament l'urbanització de Vallrepòs, que és una urbanització que no és compacta, que és disseminada, que hi ha molta massa forestal entremig, quasi són cases aïllades i ens preocuparia molt que el foc ens entrés allà amb tothom a dintre. I allà ara mateix tenim temps d'evacuar. O sigui, estem treballant en previsió i, per tant, tot això que estem traient d'allà pues serà un problema menys.
2: Dos hores.
0: Tenir dues hores perquè Mossos pugui portar la gent a zones segures sense fum. El problema sempre és el fum. La flama arriba després, però el fum és el que ens provoca accidents, no visibilitat, ens fa que la gent pues, tingui problemes reals i morts, és el fum. I llavors preveiem aquestes dues hores. I les tenim i per tant per això hem començat tan aviat a fer-ho.
1: En aquest sentit, els menors que estan a la casa de Colònia. Sí,
0: o sigui, el que no volíem és exposar les mainades a fum i a carretera. Vale? Llavors, un edifici ben tancat és un espai segur, molt més segur que estar fora, molt més segur. Llavors, ara el que hem fet és, hem parlat amb ells, els tenim allà evacuats, confinats, hem fet tancar tot, absolutament tot, que no surti, que no entri aire per enlloc, i bueno, esperarem que passi l'incendi, tenim un vehicle allà, i quan hagi passat l'incendi podran sortir. Una vegada passat l'incendi, que és terra cremada, és una zona segura, però necessitem que passi l'incendi, que estiguin allà amb aire net i no exposats ni a fum ni a temperatura. I res d'estar a les piscines, res. No, això no ajuda a res. Tots tancats. Són 150. Hem pogut fer una primera evacuació, però llavors no ens hem vist encor, tal i com estava anant l'incendi, d'estar prou segurs de treure aquestes mainades. Creiem que estan molt més segurs confinats que exposats.
2: Quan parlem de l'enfoc que arribarà a Puig d'Arques, és evident que això ja són Massís de les
0: Gavarres. Sí, estem al Massís de les Gavarres. Ja hi és, al Massís de les Gavarres.
3: Sobre l'origen del foc, la zona on ha començat...
0: No hem tingut temps, però sé que agents rurals, que és la seva... i Mossos d'Esquadra, sé que estan treballant amb això, però nosaltres hem anat a l'incendi.
1: Quantes hectàrees de moment?
0: No t'ho puc dir. Tenim un potencial molt important, però això encara no t'ho puc dir, perquè no ho tenim monitoritzat.
3: Un potencial, ja.
0: El potencial és que ens arribi a les 100 hectàrees cap a Puig d'Arques, però treballarem, si això ara quan hi hagi el CCB, que venen els analistes i això ho tenen nosaltres, estem apamant aquesta part estratègica de dir què no volem que faci l'incendi respecte al que ell vol fer. I l'estem, és una baralla, això és el foc i nosaltres és una baralla. Doncs què no volem que facis i què ens interessa que no facis, perquè quan les condicions de vent canvin, aquest flanc dret ens preocupa moltíssim.
3: De quina manera s'intenta escanyar el foc? Perquè amb aquestes condicions climatològiques...
0: Treballant amb línies i descargues d'aigua, vale? Però no llunyanes, sinó que fent equips compactes que el que fan és ser molt efectius en aquesta part. Sí que és veritat que l'incendi camina més ràpid, però el que fem, l'objectiu final és que aquest flanc dret sigui curt en el moment que s'obri. Si no s'obre, perfecte, tot això que tenim. Però si s'obre, com més gran sigui tot el que és flanc dret, si s'obre, serà cap. I llavors no volem tenir un cap de tants quilòmetres. Val? Alguna cosa més? No? Super? Vinga, vale, pues. Llavors ja anireu cap...
4: Doncs aquestes són les explicacions que estan donant els bombers sobre aquest incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà. De fet, ha explicat que hi ha dos incendis més que cremen a comarques gironines, un a Vilabenut, al Pla de l'Estany, l'altre a Bescanó, al Gironès. Aquí estan destinant algunes unitats per poder enllestir ràpidament l'extinció d'aquests focs i centrar-se en el que està agafant un volum important i preocupant, que és el de la Bisbal d'Empordà, que, segons han confirmat els bombers, ja ha fet el salt al Massís de les Gavarres, que era una de les qüestions que més preocupaven. A més, bufa la tramuntana. Això està empenyent les flames i, a més, els preocupa que la marinada que està previst que hagi d'entrar a la tarda dificulti encara més les tasques d'extinció d'aquest foc que, segons han reconegut, ara mateix està fora de la capacitat d'extinció, per tant ja avisen que serà llarg i que hauran d'escanyar, en paraules tècniques textuals que ha dit el cap de l'operatiu de bombers a les comarques de Girona, hauran d'escanyar aquest foc perquè quan s'hi puguin posar a extingir-lo del tot, doncs la feina es pugui fer més de pressa. Han explicat també que han confinat tota la part de la població en direcció ascendent a l'incendi. S'estan evacuant també masies en aquesta zona per evitar al màxim els danys que pugui ocasionar sobre els veïns que es troben afectats per aquest incendi que ha començat a la Bisbal d'Empordà i que s'ha fet gros i preocupa els bombers.
5: Esports.

0: A final, ahir, l'equip espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb dos gols de Mikel Oyarzabal i un de Pedro Porro. El blaugrana Lamine Yamal va ser escollit millor jugador del partit.
1: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
0: Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1. Dilluns vinent, a les 9 del vespre, a Dallas, Espanya-Portugal, els vuitens de final del Mundial. A les últimes hores també s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0.
2: 3CAT Info.
0: El Barça torna a la norma de l'1x1 del fair play financer que imposa la Lliga de Futbol Professional. Gràcies a la sortida de Robert Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i d'Iñaki Peña i també per l'explotació de l'Spotify Camp Nou, ara el club blaugrana ja pot inscriure el nou fitxatge, l'anglès Anthony Gordon, i tenen marge fins i tot per a fer un fitxatge del cost. A l'Espanyol, mentrestant, han presentat la nova samarreta per la temporada vinent. Recuperen les franges blanquiblaves més estretes de fa dues campanyes, a més de presentar elements amb color negre a les mànigues i als pantalons. Una samarreta que durà a partir d'ara Àlex Calatrava, el primer fitxatge de la temporada blanquiblava.
3: Ara mateix és un somni fet realitat. Crec que és un moment per mi que estic en un moment de créixer, de no solament personalment parlant, sinó també professionalment, i per mi és una oportunitat que no puc que marxi, i bueno, doncs un somni fet realitat.
0: Aquest extrem de Parets del Vallès, de 26 anys, prové del Castelló, de la segona divisió, tot i que s'ha format el planter de l'Atlètic de Madrid. L'Espanyol femení, per la seva banda, incorpora la migcampista Ana Velázquez, de 27 anys, fins al juny del 2028. La futbolista de La Rioja arriba procedent de la Lama. El Girona ha confirmat un nou amistós, el jugarà contra el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona, i afegint que el Lleida 1939 ha adquirit la marca Lleida Club de Futbol, que inclou el nom, l'escut, les xarxes socials i els trofeus del Lleida Esportiu i de la Unió Esportiva Lleida.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: Demà comença oficialment el Tour de França en una edició que engegarà a Barcelona. Ahir es va fer la presentació dels equips i dels ciclistes, un acte que es va realitzar entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau, l'Avinguda Gaudí i fins a la Sagrada Família. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes i tots dos del conjunt Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderston. Aquest últim explica quina és la seva etapa preferida.
4: Jo et diria que totes, però la crono, per exemple, em fa molta il·lusió. I també, sobretot, pues, la Granollers també, perquè al final passa també per Ripoll, que vaig estar vivint 3 anys allà, llavors fa il·lusió.
0: Demà, inici del Tour de França, amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
2: 3CAT Info.
0: El Barça de Futbol Sala i el jugador Rafael Nogueira da Silva Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 30 de juny de 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Aquest darrer curs ha disputat 33 partits i ha marcat 6 gols. En canvi, el Barça ha renovat l'argentí Lucas Granda fins al 30 de juny del 2029, però el cedeix a l'Indústria Santa Coloma.
5: Creo que puedo aportar mucho en ataque, como también en defensa, pero bueno, más que nada me gusta hacer goles. Estar siempre ahí cerca del arco, atacar mucho, así que espero que este año tenga oportunidad de hacer varios goles y bueno, ayudar también al equipo a ganar partidos.
0: Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho Futsal argentí, inicialment en fitxa del Barça Atlètic. El torneig de tenis de Wimbledon avui juguen partits de la tercera ronda, la dels setzens de final. Destaquen els enfrontaments del quadre masculí entre Sinner i Brooksby i entre Djokovic i Rinderknecht. El femení, Sabalenka Ostapenko i Osaka Kasatkina són els aparellaments més interessants. Demà, Marcel Granollers jugarà en segona ronda de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella Jill Verbeek. I el que fa al bàsquet, al Joventut, surt Guillem Vives, que marxa al Saragossa després de completar 5 temporades en la seva segona etapa a la penya. I al Barça marxen dos jugadors més, Nicola Provítola i Yusuf Afol.
6: Ordres de confinament i enorme desplegament dels bombers per l'incendi a la Bisbal d'Empordà, que ja ha entrat al massís de les Gavarres. Bon dia, són les dues.
7: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: A aquesta hora crema sense control un foc que ha començat a 9:15 del matí a la Bisbal d'Empordà i que la tramuntana ha empès cap al massís de les Gavarres, on, aquesta és l'última hora, ja crema, Joan Gota.
1: El vent ha provocat molts focos secundaris i s'han enviat alertes als mòbils a les persones que són als municipis i zones més afectades perquè es confinin. És un radi que va creixent i ara mateix s'estan enviant noves alertes. El fum ja és visible des de bona part de l'Empordà i els bombers temen que es converteixi en el primer gran foc de l'estiu.
0: Anem cap allà, Fèlix Martín.
2: Bon dia. Sí, el Castamí ha passat. L'incendi en el seu flanc dret afecta el massís de les Gavarres, s'enfila cap al Puig d'Arques i des d'aquí la previsió és que continuï muntanya avall en direcció a la urbanització Vallrepòs. Això és a Santa Cristina d'Aro, també al Baix Empordà, una urbanització que ja estan desallotjant preventivament. El foc crema descontrolat i l'objectiu dels bombers per terra i aire és escanyar-ne el cap perquè no s'escampi encara més.
0: De seguida ampliarem la informació sobre aquest incendi. Podria ser el primer gran incendi de l'estiu. Això el dia en què ens hem llevat amb la notícia d'un nou mort a trets a Catalunya. La víctima és un noi de 15 anys, cosa que pel director general de la policia, Josep Lluís Trapero, implica que s'ha creuat una línia vermella.
1: La investigació apunta a un possible enfrontament entre bandes llatines. Els Mossos insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc al país.
0: Barcelona, Cristian Roldán i Anna Escura.
3: Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes dels fets, però els testimonis vinculen l'assassinat del menor de tan sols 15 anys a quatre joves que van sortir corrents del lloc dels fets. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, assegura que arribaran fins al final per identificar els autors.
4: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat i, per tant, el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
5: Tot i l'aparent normalitat que es vivia aquest matí al parc de la Pegaso, el sentiment dels veïns és força generalitzat, preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
6: I quan vaig sortir doncs vaig veure que eren, eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans i bueno, amb por per la nit.
0: Totes les reaccions les tindrem en aquest Catalunya Migdia, el dia en què estem molt pendents també dels jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andic han comparegut com a testimonis per la investigació oberta contra el seu germà Jonathan Andic. Què ha transcendit de la seva declaració, Marta Vallès?
7: Hola, bon dia. Doncs fa un parell de minuts només que acaben de sortir de l'edifici judicial davant la jutgessa. Han mantingut el que ja havien dit davant dels Mossos d'Esquadra, la innocència del seu germà Jonathan, recordem, imputat per homicidi per la mort del seu pare. Neguen que estigui obsessionat pels diners i diuen que les disputes pare i fill eren puntuals.
0: I més coses. La Generalitat imposa les primeres multes per l'incompliment de la llei de l'habitatge.
1: Els sancionats amb 30.000 euros cadascun són tres grans tenidors. Darrere seu hi ha més de 650 expedients oberts. Entre les pràctiques il·legals més esteses hi ha saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació, entre altres.
0: Això l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
1: On les polítiques d'habitatge han estat un dels eixos de la negociació. Avui la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio on ha descartat una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes.
8: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a l'empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
0: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb el Mundial i amb Lamine Yamal, que recupera el seu millor nivell.
9: El blaugrana el va triar el millor del partit, que va classificar Espanya per als vuitens de final. També va passar a Portugal i ara s'enfrontaran Espanya i Portugal als vuitens de final dilluns que ve. I avui sabrem les últimes seleccions que jugaran aquests vuitens. Entre els partits d'aquesta nit destaca l'Argentina Cap Verd. Ter Stegen està molt a prop de marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam i el Tour. Avui jornada de descans i preparació abans de començar la primera etapa demà a Barcelona.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Doncs a aquesta hora aturades a la Ronda Litoral entre el Fòrum i Santa Coloma en sentit Trinitat per un accident que talla un carril. Ronda de Dalt, d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. També trànsit molt dens a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. I recordem que per incendi forestal ha estat tallada la J660 que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà i ara també la J513 per un altre incendi entre Cornellà de Terri i Vilademuls.
0: Doncs ja veieu que aquests incendis dels quals estem molt pendents i que de seguida connectarem amb allà, doncs estan també afectant a la circulació. A veure el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genué, bon dia.
12: Bon dia i bona hora.
0: Primer deixa'm que et pregunti per aquesta tramuntana que està bufant a la zona de

0: aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, ha de durar molta estona aquest vent fort que no ajuda gens a les feines dels bombers?
1: Doncs bé, haurem d'estar seguint el vent perquè, tot i que ha d'anar una mica de baixa, suficientment fort perquè molesti i compliqui una mica l'extinció de l'incendi. M'explico, és a dir, aquest vent respecte a fa dos dies ha anat de baixa, clarament. De fet, en aquestes zones no està superant els 40-60 km per hora, és una tramuntana moderada, però bé, portem doncs, un terreny que ja ve heredat de tres dies, aquest ambient ressecat. De fet, aquesta matinada ha sigut especialment càlida, mínimes de 26-27 graus, i tot això no ajuda, malgrat que el vent vagi doncs, de baixa. De fet, el vent no acabarà de desaparèixer al cap de setmana, pot afluixar una mica, però aquesta circulació de nord, amb baixes humitats, han de mantenir-se, malgrat que afluixi una mica, les condicions seran adverses.
0: Doncs aquesta és la situació pel que fa al vent. A la resta del país, calor pel cap de setmana?
1: Calor pel cap de setmana, molt de sol, pocs núvols, fins i tot el mestral al sud del territori també va clarament de baixa i donant pas una mica a les brises, on les temperatures són elevades aquests darrers dies a Tarragona, 36 graus. Avui podria ser una mica més baixa per la presència d'aquest doncs, vent més afeblit al sud del país, i estarem pendents una mica del termòmetre al llarg del cap de setmana, perquè bé, malgrat que avui fa calor intensa en molts indrets, de fet a Ponent es pot superar fàcilment els 35, és una calor típica de juliol, intensa, una mica per sobre potser del que seria habitual, però és que el termòmetre vol seguir i continuar pujant al llarg dels propers dies, i ja avancem, de fet hi ha un preavís activat ja del Servei Meteorològic de Catalunya d'onada de calor, perquè tot això s'està doncs, cuinant, i diumenge podríem ja tenir alguna xifra pròxima als 40, a les zones més càlides del país, no pas a tot arreu, però sembla que la setmana que ve patirem la segona onada de calor del que portem d'estiu. Potser no és tan llarga i potser no és tan intensa, ho haurem d'anar seguint, i a més potser només afecti zones de l'interior on tornarien els valors de 40 graus.
0: Gràcies, Jofre. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. Crema sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i que afecta ja de ple el massís de les Gavarres. De moment hi ha una trentena d'hectàrees afectades, però la tramuntana que bufa en la zona complica les tasques d'extinció, com estàvem explicant, i ha obligat a evacuar una urbanització de Santa Cristina d'Aro i ampliar el confinament a 7 municipis de la zona, tot i que és una zona que està variant completament i, a més de manera molt reincident, quins són els municipis que queden doncs, confinats per l'abans de les flames i també del fum. El centre de comandament dels bombers d'aquest incendi s'ha instal·lat a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim el Josep Lluís Santiso i el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, l'última hora acabem de rebre un es alert amb aquesta ampliació de les zones de confinament, a més de la Bisbal d'Empordà i la que també hi havia el poble veí del costat, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. A aquesta hora s'amplia també aquest confinament a Calonge i Sant Antoni, a Castell d'Aro i a Platja d'Aro, a Forallac, a Llagostera i a Santa Cristina d'Aro, tot el Baix Empordà. Fa uns minuts ha comparegut aquí, en aquesta zona de control dels bombers, Ferran García, que és el cap d'operacions a Girona, i la notícia, evidentment, com deies, no és bona. El foc crema al massís de les Gavarres, ha iniciat ja aquesta crema en aquestes muntanyes, muntanya amunt de les Gavarres, descontroladament cap al Puig d'Arques, i diu que no hi poden fer res. Intentaran aturar-lo, això sí, quan des del cim inici el descens. Calculen en unes dues hores, un descens que faria cap a Santa Cristina d'Aro, cap a l'urbanització Vallrepòs. Aquí estan desallotjant els veïns de les desenes de cases i que hi ha un desallotjament preventiu perquè el fum és molt intens a aquesta hora, el foc avança per la forta tramuntana i tenim hores d'ara una temperatura que supera els 36 graus. Escoltem Ferran García, el cap d'operacions dels bombers a Girona.
4: Està a les Gavarres absolutament, i llavors ara estan a l'ascendent, i en l'ascendent està alineat, o sigui, el vent l'està ajudant, diguéssim, està exposat a calor i temperatura. Tenim totes les condicionants perquè els incendis entrin fora capacitat d'extinció.
3: Recordem que aquest incendi inicialment s'havia confinat una casa de colònies, la del Pou del Glaç. Això és a tocar del barri de Sant Pol de la Bisbal d'Empordà, amb 150 nois i noies. per un foc que ha començat a un quart de 10 del matí en aquesta zona, tocada la carretera GI 660 entre la Bisbal i Calonge, que evidentment està tallada en aquests moments. I val a dir que no és només l'únic incendi que afecta a aquesta hora les comarques de Girona, n'hi ha un parell més, ens han explicat els bombers. Preocupa sobretot un que hi ha a la comarca del Pla de l'Estany, no massa lluny d'aquí, amb un foc forestal que està situat entre Cornellà del Terri i Viladamuls.
0: Doncs ja veieu que hi ha simultaneïtat de focs

0: ara mateix, però el que més amoïna és aquest de la Bisbal. Precisament podem saludar l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, l'Òscar Aparicio. Alcalde, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, com esteu? Com teniu el municipi de la Bisbal d'Empordà?
1: Bé, ara semblaré una mica egoista, però com a municipi ara estem molt més tranquils, perquè, com bé deia en Fèlix, a l'entrada s'ha originat aquí, hi havia un moment doncs, que ens afectava de ple en el municipi. Teníem el risc aquest evident que passés, no? Que anés cap a les Gavarres. En tot cas, els bombers han assegurat que no afectés a la zona habitada de Sant Pol, de la casa de colònies aquesta que comentava, del Pou de Gràs. De moment hem tingut sort que s'ha pogut aturar i no ha passat per allà, no hi ha hagut afectació a les vivendes i a les masies que hi ha i en el nucli urbà de Sant Pol, però ha anat pujant muntanya amunt, Gavarres amunt, i bé, és una zona boscosa, les Gavarres, que per tant, doncs això té molt de material per cremar i era el perill que hi havia i que, per desgràcia, doncs s'ha consumat. I com deia, doncs, com ha dit també el cap de bombers, doncs en aquest moment els bombers estan intentant doncs, ja no extingir, que no estan en aquests moments en capacitat d'extingir, però com a mínim intentar doncs, fer-ho cada vegada més estret per quan es donin les condicions poder encercar-lo i extingir-lo.
0: Ara mateix, a la Bisbal d'Empordà no hi ha cap nucli confinat?
1: No, confinats estem tots perquè el vent va bufant i a tramuntana però va canviant, per tant hi ha moments que el vent ve sobretot aquí al nucli de Sant Pol, també en cases de la ciutat de la Bisbal, del nucli urbà, però en tot cas continuem amb el confinament perquè a més amb aquest vent que com dic va canviant i hi ha moments que ve també amb ràfegues fortes, doncs pot fer canviar la direcció del foc en qualsevol moment, per tant el confinament encara es manté.
0: I se sap on i com ha començat el foc o encara és d'hora?
1: Bé, ens han dit les primeres hipòtesis, però preferiria que això, en tot cas, ho fes l'organisme que li correspon doncs, determinar l'origen.
0: I fa alguna crida als seus veïns?
1: Nosaltres, des de primera hora, hem dit això, restringir tota la mobilitat, que tothom que no fos imprescindible es quedés a casa, bàsicament no pel perill de l'incendi en si, sinó per les conseqüències del fum que venia. Hem tancat la piscina municipal, que és la zona que està més propera, diguem-ho així, on a més ara estem com a centre de comandament, fins que no es traslladi en el pavelló Firal, que es farà d'aquí una estona, i a la població els hem comentat, o els hem demanat, que no facin mobilitat, a menys que no fos estrictament necessària, que hi hagués tranquil·litat, perquè és veritat que es veia des de tots els punts del municipi doncs, molt de fum, que semblava doncs, que s'acostava a la Bisbal, quan en veritat estava a l'altra direcció, i per tant hem demanat a tothom tranquil·litat, com dic, hem tancat la piscina i en funció de com vagin també els recursos d'aigua doncs haurem de fer alguna afectació en el servei d'aigua perquè en aquests moments és necessari que el màxim possible vagi a l'incendi.
0: Doncs és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, al municipi on ha començat l'incendi, tot i que ara les flames van més aviat cap al sud i cap a la costa. És l'Òscar Aparicio. Alcalde, gràcies i estarem pendents. Gràcies i bona tarda.
1: Moltes gràcies, bona tarda.
0: Diem que les flames marxen de la Bisbal d'Empordà, per entendre'ns, ho deia també l'alcalde, perquè van cap a altres municipis, per exemple, a Calonge i Sant Antoni. Tenim també en línia el seu alcalde, Jordi Soler. Alcalde, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Quina és la situació al seu municipi?
2: Bé, la situació és de molta preocupació, perquè si bé el dematí a primera hora semblava que el foc es venia directament cap a nosaltres, llavors semblava que tirava més cap a la zona de Romanyà, la zona de Puigdarg, que es va dir el repòs, però hi ha hagut un canvi de vent i sembla que torna a venir cap aquí. Per tant, hem rebut fa escassos minuts l'ordre de confinament de tot el municipi, conjuntament en 6 municipis més, i per tant estem preocupats i ara donant els avisos a la població per tal de que compleixin aquest confinament i que ningú s'exposi a més perill del que realment hi ha. I per tant aquesta és la situació actual aquí a casa nostra.
0: Pels que no coneguin el massís de les Gavarres, quin tipus de bosc estem parlant?
2: Bé, estem parlant d'un bosc en un principi hi havia molt de suro, ara el pi que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més. És un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
0: No està excessivament net, diu.
2: No està excessivament net perquè, bueno, aquí ja no volia entrar jo amb el tema de les ajudes als propietaris, però és que realment no és rentable per ningú, però bueno, això ja en parlarem un altre dia.
0: Exacte, parlem d'un altre dia. Quin missatge envia

0: la seva població, la gent del seu municipi?
1: Bé, la gent de Calonge i Sant Antoni que estigui tranquil·la. Evidentment, les 50 dotacions de bombers, més els efectius hidràulics i aeris, estan fent una bona feina. De moment no es veuen els fruits, però evidentment ells són els professionals i saben encerclar el foc de manera que sigui efectiva, i per tant jo crec que el missatge ha de ser tranquil·litat. A partir d'aquí esperem que en les properes hores es pugui tenir un control molt més acurat d'aquest foc. I, en fi, no, com altres focs que hem tingut aquí a la zona, que sempre han sigut perillosos, però que sempre han sigut controlats per les professionals dels bombers.
0: Doncs és el Jordi Soler, és l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Molts ànims, alcalde. Gràcies per acompanyar-nos i bona
1: Moltes
0: tarda.
1: Moltes gràcies.
0: Doncs aquesta és la situació en dos dels municipis més afectats per aquest incendi de la Bisbal, del qual, òbviament, estarem pendents en aquest Catalunya migdia i, de fet, durant tota la tarda, perquè ja diuen els bombers que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. El que intenten és estrènyer al màxim el cap d'aquest incendi i també estar previnguts per quan hi hagi un canvi de vent, ara mateix a tramuntana, i es preveu que a la tarda entri la marinada, per tant, un canvi de direcció del vent i, per tant, les flames puguin anar una altra vegada cap a l'interior del massís de les Gavarres. Per tant, això és el que amoïna els bombers i la possibilitat de tenir-lo el més controlat possible, tenint en compte, insisteixo, que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. Veurem què és el que passa a les pròximes hores, però ja es veu que les pròximes hores i aquesta tarda, doncs, serà una tarda complicada. Aquest incendi, doncs, que està ara mateix descontrolat. N'hi ha un altre amb el qual tenim més bones notícies. És l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Aquest ja està controlat, ha cremat unes 40 hectàrees, finalment. S'han hagut de desallotjar, això sí, unes 1.700 persones de més de 10 nacionalitats de càmpings afectats. Ara se les ajuda per tal que puguin tornar a casa seva. Unitat mòbil al centre municipal Les Vols Rouge, a Canet de Rosselló. Josep Lluís Blázquez i Núria Peraire.
2: Bon dia. Des d'aquí al centre d'acollida porten els evacuats amb autocars cap als càmpings cremats perquè recuperin els seus objectes personals. En total han cremat uns 280 bungalows i molts altres evacuats han pogut tornar a casa amb els seus propis mitjans. Aquí també els ajuden si han perdut el passaport.
3: Hem pogut reservar un vol per tornar a casa aquesta nit, però hi ha moltes famílies que no han pogut i els seus bungalows estan del tot destruïts.
4: Vam agafar roba i la vam posar dins la maleta, els diners, i vam córrer cap a la platja.
5: Into the beach.
2: El foc també ha cremat la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans molt important per a l'economia de la zona i que ha salvat un dels edificis essencials. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
0: Seguirem pendents d'aquest incendi, especialment de la Bisbal d'Empordà. De fet, a la segona hora de Catalunya migdia tornarem a fer referència i tornarem a connectar amb el centre de control per veure com evolucionen les tasques d'extinció. Ara, però, es passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Tenim altres notícies, per exemple, els Mossos d'Esquadra que investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, de Barcelona, ahir a la nit. Una de les principals hipòtesis és que es tracti d'una disputa entre bandes llatines o crim organitzat vinculat a la marihuana. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que el crim d'un menor, d'un tret, suposa traspassar una línia vermella i ha demanat penes més dures per fer front a la tinença d'armes de foc. Trapero també ha demanat més consciència a la societat del perill d'expansió del narcotràfic. Anem a la comissaria de les Corts de Barcelona, José Antonio Muñoz i Cristian Roldán. Bon dia.
6: Bon dia, Òscar. Doncs sí, els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal, al parc de la Pegaso, a Sant Andreu, i els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves en aquesta zona i després havien vist 4 individus que marxaven corrents. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar el menor però sense èxit. Els Mossos van activar llavors un dispositiu de recerca dels possibles autors i una de les primeres hipòtesis amb les que treballen vincula els fets amb les bandes juvenils. Toni Rodríguez és intendent dels Mossos d'Esquadra.
7: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
6: Els Mossos també reiteren la seva preocupació per l'augment dels crims amb armes de foc, sobretot vinculats al tràfic de drogues. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana que la llei sigui més estricta pel que fa a les penes per tinença d'armes.
5: No pot ser, doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i

0: exhibició en armes de foc. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó. I això no està succeint.
1: Trapero també ha afegit que en els pròxims anys, amb les incorporacions d'un miler d'efectius previstos anualment, es reforçarà la presència policial al carrer per tal d'augmentar la percepció de seguretat i alhora recollir més informació a peu de carrer.
2: I en la vessant política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que està preocupat i emprenyat per l'onada d'homicidis amb armes de foc que hi ha a la ciutat. L'oposició l'acusa de no liderar la lluita contra la inseguretat a Barcelona, Jordi Corbalan.
3: Sí, l'alcalde demana més policia i penes més altes per combatre fenòmens delinqüencials a l'alça, com la tinença d'armes de foc i el narcotràfic. Són declaracions a RAC1.
4: Estic preocupat i també una mica emprenyat, no? I una certa frustració, perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? I davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
3: L'oposició culpa l'alcalde i el seu govern de la falta de seguretat a la ciutat. Sentim Jordi Martí de Junts, Marc Serra dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Daniel Cirera del PP.
5: El senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
6: Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
7: Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
8: I si Núria Parlon i Albert Valle no dimiteixen, que Saloria i Jaume Covene els cessin de manera immediata.
2: I els veïns del Parc de la Pegaso, el barri de la Sagrera de Barcelona, on ahir va haver aquest assassinat, asseguren que des de fa mesos han notat un repunt de la delinqüència en aquella zona. Anem cap allà, Anna Escura.
9: Bon dia. Pels qui no sabien què ha passat aquesta nit, avui el Parc de la Pegaso respirava total normalitat. Però escoltant els veïns, la conversa girava al voltant del mateix tema.
10: Justament acabava el partit i vaig sentir un petardo. I quan vaig sortir, doncs vaig veure que, no, que eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos al final. Sí. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans. I, bueno, amb por per la nit.
9: I com ell, la majoria de persones que passaven pel parc. Preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
11: Nosaltres ara aquests dies tenim problemes. Ens estan marcant les portes amb silicona. Ha millorat molt el barri en quant a infraestructures, però l'ambient s'ha anat degradant.
12: Ha canviat molt. Jo sortia aquí al Parc de la Pegaso quan era jove. Bé, ara no pots.
13: Yo siento que está cambiando últimamente mucho y hay un montón de noticias sobre violencia, sobre criminalismo. Yo me siento más insegura cada día, es verdad.
14: No, el barri és segur, però no... Hi ha certes parts com aquestes d'aquí de les pistes que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no pots passar. La resta de barri està bé.
9: Al matí, agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han fet acte de presència al lloc dels fets.
2: En declaracions a 3Cat Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys.
15: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego, y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
2: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar al nostre país per tal de captar-los. D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic pren declaració a les dues filles de l'empresari. En una declaració anterior davant dels Mossos d'Esquadra van dir que el seu germà, Jonathan Andic, no està obsessionat pels diners. La vídua de l'empresari, que també ha declarat aquesta setmana, va revelar que el fundador de Mango volia canviar el seu testament. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
16: Bon dia. Doncs les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut davant la jutge la convicció que el seu germà, Jonathan, és innocent, negant, com diu la jutgessa, que tingui obsessió pels diners. I també han afegit que el seu pare i el seu germà tenien una bona relació, excepte moments puntuals. A més, han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que s'ha calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que hauria de canviar el seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar que treballava amb tots dos per millorar la seva relació.

0: relació. A diferència, però, de la terapeuta que va pressionar l'empresari perquè donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha dit avui que no hi estava d'acord ni amb aquesta petició ni amb el mètode de treball. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare.
1: I ara una notícia que acabem de saber. L'agència tributària haurà una inspecció fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família. Així ho acaba de comunicar el jutge que investiga el cas José Luis Calama. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
2: Hola, bon dia. L'agència tributària ha informat al magistrat que inspecciona i analitza les declaracions de les rendes i el pagament d'impostos, com ara l'impost de societats, l'IVA i patrimoni, dels exercicis que van entre 2021 i 2025. Ho fa en el cas de Rodríguez Zapatero, de l'empresari Julio Martínez, de la dona de l'expresident Sonsoles Espinosa i de les seves dues filles. L'agència tributària posa el focus en diverses empreses, una d'elles la de les filles de Zapatero, What the Fuck, que facturava feines a l'empresa de Julio Martínez, amic de l'expresident espanyol. Fa aquest pas hores després que l'agència tributària via advocacia de l'Estat s'hagi personat a la causa contra Zapatero per si s'han vist afectades les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
1: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem més coses aquí al Catalunya Migdia.
3: Catalunya Migdia.
4: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Ah, sí. I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
5: Molt bé.
4: Arribarem a tot?
5: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
6: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 170. Barcelona.
3: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
9: I no ens en volem perdre detall.
3: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona al Tot Gira.
10: Tot Gira en la seva màxima expressió.
3: Les tres etapes del Grande Part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
11: A punt de creuar la línia d'arribada.
3: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
12: Aixeca els dos braços.
3: Algú podrà amb Pogacar?
13: Catalunya Migdia.
1: D'aquí un minut seran 2:15. Tres grans tenidors reben les primeres multes imposades per saltar-se la llei d'habitatge de Catalunya. Són tres sancions de 30.000 euros cadascuna. La Generalitat té tres multes més preparades que en aquest cas estan pendents de notificació, Jordi Canal.
14: Sí, a més, entre les agències d'habitatge i de consum estan tramitant 654 expedients més per possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació, entre altres motius. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta va entrar en vigor a finals de febrer de l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. A més, fruit del pacte dels pressupostos amb els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les.
1: I l'endemà d'apuntalar la legislatura amb l'aprovació dels pressupostos, el govern de Salvador Illa descarta ara com ara una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes, Albert Prat.
15: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha deixat clar que no es plantegen canvis a l'impost de la renda. Ara bé, el mateix programa, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciat que se suma a la campanya de Junts i el PP perquè el govern afluixi la pressió fiscal. Si no, ha pronosticat un caos.
16: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a la empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
17: Si això no es fes així, podríem tindre problemes d'aldarulls als carrers per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans.

0: ciutadans i de les famílies.
1: I ja que parlem del govern, treballa en una proposta per recuperar els peatges, que té en compte criteris com el tonatge i les emissions contaminants. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Salvador Illa, que potser va ser un error eliminar el pagament a l'AP7.
2: De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
3: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús doncs, de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
2: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit de la P7 és molt intens i l'accidentalitat és molt elevada. Assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis d'encomanes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports.
1: A la política espanyola, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquiva el pacte dels populars amb Vox a Andalusia, on Moreno Bonilla ha comprat el concepte de prioritat nacional per seguir al capdavant de la Junta. L'endemà de l'acord, Feijóo insisteix a centrar el focus en la immigració. Denuncia que el govern espanyol vol alterar el cens en processos com la regularització extraordinària d'immigrants i alerta que no hi haurà diners per pagar els serveis públics de les persones migrants. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
4: Bon dia. Ni valoracions del pacte ni felicitació. Juanma Moreno hi va fer a les xarxes. Avui, Feijóo s'ha centrat en la immigració, un tema que és clau en la lluita pel relat amb l'extrema dreta. El PP fa temps que interpreta que la regularització i també l'anomenada llei de nets, que dona nacionalitat als descendents dels exiliats a la dictadura, són eines per alterar el cens, fer enginyeria electoral, en paraules de Feijóo, que avui ha fet un pas més i parla directament d'enginyeria social.
5: Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes. Pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud.
4: Denuncia que no hi ha capacitat financera ni recursos en el cas de la regularització. Són persones que fa mesos o anys que ja viuen a l'Estat. Qui sí ha parlat de Vox és el senador Juan Milián. Naturalitza un futur pacte amb els d'Abascal perquè diu la seva única línia vermella és amb Bildu. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
6: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
4: Mentrestant, el PSOE ataca en Feijóo perquè entenen ha donat la mà ja per sempre a l'extrema dreta. Rebeca Torró.
7: No existe un PP duro y un PP moderado. Nunca existió. Solo hay un Partido Popular y es idéntico a Vox. Los pactos entre PP y Vox no son una excepción, sinó la norma.
4: PP i Vox exigeixen eleccions, mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos. No aprovar-los podria desencadenar un avançament electoral.
1: A la informació internacional, tret de sortida a la celebració del 250è aniversari dels Estats Units amb un discurs aquesta nit de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore. El dia és gran, és demà, el 4 de juliol, però el president pot aprofitar l'ocasió per situar-se com un dels grans líders del país. En les hores prèvies, ha lloat les seves idees i decisions, com la guerra de l'Iran, malgrat la impopularitat i divisió que ha generat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
8: Bon dia. Avui Donald Trump tornarà a fer ús del flamant Air Force One, gentilesa de l'Aràbia Saudita, per a desplaçar-se fins al Mount Rushmore, la muntanya de Dakota del Sud, on hi ha esculpides les quatre cares dels presidents més emblemàtics de la història dels Estats Units: Washington, Jefferson, Lincoln i Roosevelt. Des d'allà farà un discurs en el marc del 250è aniversari de la Declaració d'Independència. Tot fa pensar que és un nou intent de Trump per situar-se entre els grans presidents de la història dels Estats Units. Ja ho ha fet, per exemple, imprimint la seva cara al costat de la de George Washington al carnet anual dels Parcs Nacionals nord-americans. Les últimes hores, Trump ha fet un dels habituals autoelogis assegurant que la idea de dotar la indústria de la intel·ligència artificial nord-americana és exclusivament seva. Ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
9: Els vaig deixar les seves pròpies plantes elèctriques. Les van construir al damunt, al costat, separades, i tenim electricitat pels descosits. Ara en tenim més que ningú. Si no se m'hagués ocorregut aquella idea, ara no estaríem en primera posició. We would
8: not be in first place. Donald Trump ha destacat que la guerra d'un dia a Venezuela ha estat un èxit econòmic rotund per a la indústria del petroli i ha equiparat els conflictes amb Venezuela i l'Iran.
9: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera, estem fent el mateix a l'Iran, és una situació molt més complexa. La nostra relació, per cert, amb Venezuela és magnífica. Els estan anant més bé que mai amb el petroli. Les grans companyies s'hi estan instal·lant.
8: El 47è president dels Estats Units es tornarà a deixar sentir demà amb un discurs, aquesta vegada ja

0: des de Washington abans de presidir el que ha definit com els focs d'artifici més potents de la història, coincidint amb l'aniversari dels 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units.
1: I encara en la informació internacional, ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. A més, continuen desaparegudes 154 persones de nacionalitat espanyola i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. El balanç de la catàstrofe és a dia d'avui de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. El govern de Veneçuela defensa l'operatiu desplegat després del terratrèmol i nega cap negligència. Sobre el terreny, però, els equips de rescat i de voluntaris continuen buscant supervivents mentre milers de damnificats continuen pendents d'ajuda. Caracas, Joan Biosca.
2: Bon dia. El chavisme ha aparcat la retòrica antiimperialista i les denúncies d'atacs contra la revolució bolivariana per part dels Estats Units. Ara és un amic, però manté per justificar les seves accions rebre atacs coordinats, en aquest cas mediàtics. Ho deia la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez en una trobada, en una conferència de premsa amb periodistes internacionals aquí a Caracas.
3: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
2: Nové dia d'aquesta catàstrofe humanitària aquí a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de la setmana passada, amb hospitals de campanya ja instal·lats i funcionant, i també centres d'assistència humanitària a l'estil dels camps de refugiats. Els veneçolans estoics pensen en el futur.
4: Todavía tengo esperanzas. Siempre lo último que se pierde es la esperanza y es lo que nos lleva adelante.
5: ¿Quién está dentro?
4: Un cuñado de 53 años y una tía de 84 años.
6: Aquí hay sobrevivientes todavía y no se pueden hacer ruido para que ellos lo saquen. Sacaron ahorita unos niños y están vivos, gracias a Dios.
2: A la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, equips de rescat encara segueixen treballant a la recerca de possibles supervivents.
1: Tornem a Catalunya perquè el projecte d'una incubadora líquida per nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Mònica Mas, bon dia.
7: Bon dia.
1: En què consisteix aquesta incubadora líquida?
7: Doncs mira, és un prototip desenvolupat durant 5 anys. Consisteix en un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep oxigen i nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
8: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
7: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí a 2 o 3 anys.
8: Hem demostrat que podem mantenir un fetus no sol a fora de la mare, no sols que sobrevisqui unes hores, sinó que hem aconseguit que visqui 21 dies. Pensen que amb aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència són 2% menys de mortalitat, 2% menys de risc de seqüeles, cada dia que guanyem.
7: I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat amb total normalitat.
1: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la presència de meduses a les platges catalanes cau en picat respecte a l'any passat per aquesta època. Les pluges dels últims mesos podrien explicar que, almenys de moment, pràcticament no tinguem pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes, Montse Poblet.
9: La caiguda dràstica de meduses a les zones de bany té un reflex claríssim en les assistències per picades d'aquests animals. L'any passat, de maig a juny, Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges, en va fer 1.800. Aquest any, només 572. Han passat de representar un 45% del total d'assistències a només el 12%. La major part d'assistències han estat per picades de Rhizostoma pulmo, coneguda com a born blau, i en canvi, pràcticament no hi ha hagut problemes amb pelàgies. L'espècie espècie més urticant que hi ha a les nostres costes. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència d'aquesta espècie a les pluges de l'hivern i la primavera.
5: Tenemos más entrada de agua dulce al mar, hacia las zonas

0: costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
1: Si malgrat la baixada de meduses a les platges us en pica una, netegeu la zona afectada amb aigua salada. Si pot ser freda, traieu els tentacles que tingueu a la pell i sobretot no ho rasqueu. L'any passat la meitat de les atencions lleus que va fer en tot l'estiu Proactiva Open Arms van ser precisament per picades de meduses, un total de 10.000.
2: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. Ara seria el moment de saludar els companys d'esports. Ho farem d'aquí uns minuts, perquè per culpa d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, del qual seguim pendents, anem una mica tant a l'informatiu. De seguida els esports, però abans una mica de publicitat i la cultura.
3: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments al litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gent.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
2: Catalunya migdia. D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 3 de la tarda. Comencem la cultura amb un esdeveniment musical, perquè Madonna torna a les pistes de ball. Bring Your Love, un dels temes del nou àlbum de la reina del pop, Confessions 2, feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi, Montse Camps.
4: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola Leon, que és la seva filla, amb aquesta cançó, The Test.
2: Doncs Madonna és una de les novetats, però n'hi ha d'altres, per exemple aquesta. Perquè també publica novetat Sienna Spiro.
4: Spiro és una de les revelacions vocals d'aquest any i publica Visitor. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: I encara una altra novetat. Nou disc de Deep Purple.
4: Avui treu Splat, un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond.
2: Doncs les novetats musicals, però també tenim novetats al cinema, perquè avui, divendres, hi ha estrenes.
5: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica
2: i per... I tornen a les sales de cinema els Minions, amb noves aventures. Els acompanya Robin Hood per explicar els seus últims dies i també arriba una producció filipina d'Albert Serra sobre l'explorador Magallanes. Marc Garriga.
6: L'inici de Minions and Monsters és absolutament delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen com busquen un dolent a qui servir. El que passa és que això ja ho havíem vist, la primera pel·lícula de la saga, que per tant comença a mostrar símptomes evidents d'esgotament. La part més divertida és quan els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood, però la resta és força previsible. Això sí, ells segueixen igual d'enèrgics i d'estralers que sempre, i en català. A Los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb un aire de llegenda excepcional. La joia de la setmana, però, és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'uns músics que no es posen d'acord sobre com enregistrar un concert únic amb 4 Stradivarius. És tendre i molt emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica banda sonora i al fet que els 4 protagonistes són músics en la vida real. Completen les novetats Normal, la nova pel·lícula d'acció extrema del carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, la contemplativa Magallanes, del filipí Lab Díaz, produïda per Albert Serra, el drama 9 lunes, sobre l'embaràs d'un home trans, i la nova cinta de les responsables de Chavales, que es diu Hermanos.
3: Catalunya migdia.
2: Continuem pendents d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, del qual hem començat aquesta Catalunya migdia informant-ne, i ho farem també a la segona hora. Per això, amb 5 minuts de retard, saludem la Laia Tudel. Bona tarda.
7: Bona tarda.
2: Perquè la informació esportiva està marcada pel Mundial i el partit que ahir va fer Lamine Yamal.
7: Ja sabem que a Lamine li agraden les eliminatòries, també els partits importants, i ahir ho va demostrar.

0: Ahir Espanya, Portugal i Suïssa es van classificar per als vuitens de final del Mundial. En el cas de la selecció espanyola ho va fer amb una victòria còmoda, molt còmoda, contra Àustria, 3-0 van guanyar, i amb un excel·lent Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Triat el millor del partit, ara Lamine espera amb moltes ganes el partit de vuitens davant Portugal, Roger Busa.
1: Sí, ahir una Espanya molt superior a Àustria i que Espanya va començar el seu particular mundial amb aquesta dosi de confiança, 3-0 contra el combinat austríac amb dos gols d'Oyarzabal, que en du 4, i un altre de Pedro Porro. Se l'esperava i ja és aquí, com deies, Lamine Yamal, que va ser titular, va ser substituït quan faltaven 5 minuts, el marcador ho permetia, va deixar arrencades, sotanes, regats, se'l va veure realment molt fresc, i tot i no marcar, i això que va tenir dues ocasions claríssimes, va ser escollit millor jugador del partit. El jugador del Barça confirma que ja està en plena forma.
2: Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
1: Es va fer viral la imatge del germà petit de Lamine Yamal ahir, celebrant molt efusivament el tercer gol d'Espanya, el 3-0, a la graderia, i de la felicitat del seu germà i també de la seva mare en va parlar des del partit Lamine Yamal.
2: No sé, me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre, vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
1: És una selecció espanyola absolutament liderada per la jove estrella del Barça. Ell mateix va reconèixer ahir que ara comença el Mundial de veritat i el seu seleccionador, Luis de la Fuente, avisa a versions a DAZN que el millor de Lamine en aquest Mundial encara està per arribar.
3: Tiene muchísimas ganas de demostrar aquí su identidad futbolística a todo el mundo, aunque es reconocido ya, obviamente, pero en un Mundial es donde verdaderamente un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales y lo está haciendo, pero todavía tiene muchas cosas por decir y él está tranquilo. Todavía no ha aparecido del todo, va a aparecer el próximo día.
0: Doncs Espanya classificada pels vuitens de final i s'enfrontarà dilluns a la Portugal del català Robert Martínez, que ahir es va classificar després de guanyar Croàcia i novament arbusar, com ja hem vist en bastants partits d'aquestes eliminatòries de 700 en aquest Mundial, ho va aconseguir els últims minuts de partit.
1: Sí, va ser un altre partit boig. Portugal va dominar la primera part, no ho va fer a la segona. Croàcia, de fet, va fer el 0-1, gol de Perisic, i després Cristiano va empatar de penal, va ser l'1-1, i el 93, Gonzalo Ramos, el davanter del PSG, va fer de cap el gol de la victòria. El partit es posava emocionant quan Guardiol va fer el 2-2 al minut 113, el temps afegit, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc. Portugal a vuitens, això vol dir que es repetirà la final de l'última Nations League, la final de l'any passat, que es van endur els portuguesos a la tanda de penals, i mentrestant el seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, imagina un partit del tot atractiu.
4: Va ser un joc fantàstic, mas un joc europeu dentro del Mundial. Dentro de exigència, de les condicions del Mundial, un joc europeu, mas dues equipes que queren a bola, que queren procurar baliza ràpido i crear oportunitats, então acho que vai ser un grande jogo.
1: Aquest partit, com deies, dilluns que ve, a Dallas, ara cap a Texas, on es jugarà aquest Espanya-Portugal, partit de vuitens, un partit que tornarà a ser a les 9 de la nit.
0: I l'altre partit de 700 que ens falta per repassar de la jornada ahir, Arbusà, és el Suïssa-Algèria.
1: Aquí no hi ha hagut sorpresa ni emoció, ho ha tingut força fàcil Suïssa, que no ha pat per superar la selecció algeriana, ha guanyat 2-0, gols de Mbolo i Ndoye, per aconseguir continuar endavant en aquest Mundial. Suïssa que jugarà els vuitens contra el guanyador del Colòmbia-Ghana.
0: Seguim parlant del Mundial perquè amb Espanya, Portugal i Suïssa ja classificades, com ara ens explicava el Roger Busa, avui sis seleccions més lluitaran per ser els vuitens de final. Entre tots els partits destaca el de la vigent campiona, l'Argentina, que s'enfronta a Cap Verd, Eudald Serra.
5: Els argentins són clarament els favorits per passar aquesta ronda, però Cap Verd, en la seva primera participació en un Mundial, ha accedit als setzens de final com a segona de grup i sense perdre cap partit. Això sí, sense guanyar-ne cap tampoc, ja que va empatar els tres entre els

0: quals el que va disputar amb la selecció espanyola. És per això que el tècnic argentí Lionel Scaloni té clar que tenen tot el respecte del món cap a la selecció africana.
1: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad, hay que respetarlos y eso haremos.
0: L'Argentina Cap Verd començarà a la mitjanit i abans, a les 8 del vespre, s'haurà jugat l'Austràlia-Egipte amb l'estrella dels egipcis Mohamed Salah, com a seriós dubte per uns problemes físics. Finalment, a 3:45 de la matinada, hora d'aquí, es tancaran els setzens de final amb l'última eliminatòria entre Colòmbia i Ghana.
2: Doncs precisament ens fixem en aquest Colòmbia-Ghana, concretament en Ghana, perquè, a part de les tàctiques futbolístiques, Ghana també confia en la força del més enllà i per això, per guanyar els seus partits, recorre a un bruixot, Josep Gaya.
3: Sí, en els últims dies s'ha fet viral a les xarxes socials un aficionat de Ghana que assegura ser un bruixot. L'aficionat, conegut com a Nana Kwaku Bonsam, s'ha popularitzat per les seves prediccions, llançar maleficis a jugadors d'aquest Mundial i per assistir a l'estadi amb un aspecte peculiar. El bruixot ghanès va guanyar rellevància després de llançar un malefici al davanter anglès Harry Kane perquè no marqués durant l'Anglaterra-Ghana. El partit va acabar 0-0 i va certificar la classificació del conjunt africà per als setzens de final. Després del partit, Bonsam va trencar el malefici contra Kane i li va fer un encanteri perquè pogués tornar a marcar gols.
4: Soc l'espiritualista més poderós del món. Veus Harry Kane? Està lligat. Ara alliberaré Harry Kane, perquè al proper partit, al teu rival, li puguis marcar un gol.
3: Curiosament, el davanter britànic ha fet 3 gols en els 2 partits següents. Algunes de les prediccions populars que el bruixot ha fet per aquest Mundial són que Cap Verd eliminarà l'Argentina de Leo Messi i Portugal guanyarà el Mundial.
2: Bé, doncs una d'aquestes prediccions, que Cap Verd elimini l'Argentina de Leo Messi, podrem veure si és real o no aquesta matinada, que és quan juga, aquesta mitjanit, quan juga l'Argentina. Falten 7 minuts perquè siguin les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
5: Just happy to be here in front of these people here. Beautiful.
2: Parlem del Tour de França i de totes les emocions que es van viure ahir a Barcelona.
6: Catalunya migdia.
7: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
9: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
8: Per què?
10: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
11: Sort del RAC.
10: RAC, i som per ajudar.
12: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
13: La tarda de Catalunya Ràdio.
14: Com es diu el teu fill?
15: Es diu Fortià.
14: Fortià, ja hem acabat.
15: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació
14: familiar. Home, s'ho has fet molt bé. Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
2: Moltes gràcies.
15: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
16: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
14: La millor hora del dia.
17: Catalunya migdia.
2: Minuts i les 3 de la tarda. Ahir vam viure la presentació dels equips que participen al Tour de França. Ho vam fer en un marc incomparable, com és el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. I entre els màxims favorits a la victòria, els ciclistes catalans i també l'afició, Isaac Vilalta, es van viure grans emocions.
6: Sí, va ser un acte molt potent dels grans de part que he viscut, sense cap mena de dubte, el més impactant. Un

exemple que ho il·lustra, molts corredors completaven el passeig fins la Sagrada Família amb el telèfon als dits, gravant, i ràpidament van penjar les imatges als seus perfils de les xarxes socials. A banda dels que competiran, vull rescatar dos noms propis protagonistes.

0: Alberto Contador.
1: Para mí Pogačar es el mejor corredor de la historia. No es ya por el número de victorias, que sí que es verdad que tiene muchísimas, cerca de 120 victorias. Compararlo con Eddy Merckx en cuanto al número de victorias no se puede. El nivel de victorias y cómo consigue las victorias, eso es lo que le hace diferente.
0: I encara una última veu, en aquest cas en declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio, ara fa uns minuts, el madrileny del líder del Trek, Carlos Verona.
2: Pues la verdad que mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que, bueno, para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí antes de irme a Andorra y la verdad que, pues bueno, muchos amigos, familiares están aquí y es muy especial.
0: Verona, que es company d'equip de Juan Ayuso, curiosament l'únic ciclista nascut a Barcelona que participa en aquest tour.
3: Tot això és el que hem viscut aquestes últimes hores, però demà arrenca ja el Tour amb la primera etapa. És una crono per equips de gairebé 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona. Que, Isaac, què pot donar de si o en què ens hem de fixar, sobretot?
0: Doncs molt atents a la nova reglamentació, ja que és una crono per equips en què la classificació de l'etapa serà per equips a partir del temps que marqui el primer corredor de cada conjunt quan arribi a meta. Ara bé, a la general, el que comptarà serà el temps individual de cada corredor. Tot això a partir de les 5 de la tarda, quan surti el Caja Rural, el primer equip a fer-ho. L'últim, just abans de les 7, serà l'UAE de Pogačar. La sortida al fòrum, l'arribada a Montjuïc, 19 quilòmetres, 600 metres, creuant Barcelona i passant pels punts més emblemàtics de la ciutat.
3: El torneig a Wimbledon arrenquen els partits de la tercera ronda amb protagonistes destacats, Josep, i amb el partit de Djokovic en joc.
4: A hores d'ara ja ha començat el partit que enfronta Novak Djokovic contra el francès Arthur Rinderknecht. Actualment estan pel primer set, guanya Djokovic 2-3, i mentre que després tindrem el partit que enfrontarà Jannik Sinner contra el californià Jenson Brooksby. Pel que fa a la categoria individual femenina, destaca el partit que enfrontarà el número 1 del Mundial, la bielorussa Arina Sabalenka contra la letona Jelenka Ostapenko. I bones notícies en la competició de dobles, perquè el barceloní Marcel Granollers va guanyar juntament amb l'argentí Horacio Ceballos a Robert Galloway i a John Pearson en dos sets, 7-6 i 6-3. El proper partit serà demà dissabte contra Sander Gille i Sim Berbick.
3: En motor, diumenge es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 al circuit de Silverstone i Marcos García, el jove Kimi Antonelli, que defensa el lideratge.
5: Sí, novena prova del Mundial, d'un total de 22 grans premis, com dius. El jove italià de només 19 anys arriba per defensar els 40 punts que té d'avantatge sobre el seu company a Mercedes, George Russell. El també britànic Hamilton en Ferrari és qui ocupa la tercera posició de la classificació i ens avisa el Dami Aguilar que just ara ha acabat la primera sessió de lliures. Millor temps per al multicampió de Ferrari, Lewis Hamilton, a 6:45 de la tarda es fa la classificació de la cursa sprint de demà dissabte.
3: I què més ets capaç d'explicar-nos en aquest minut que ens queda?
5: Doncs mira, futbol sala, el Barça i Lucas Granda amplien el contracte del jugador fins al 2029, però Granda marxa la propera temporada, com ha cedit al CatGas Energia Santa Coloma. Aquest és l'anunci. A més, el club blaugrana i FIS rescindeixen de mutu acord el seu contracte, que el vinculava fins al 2027. A més, tenim un nou amistós de pretemporada. El disputaran el Nàstic i el Girona el dissabte 8 d'agost a les 8 del vespre al nou estadi. Es jugarà, doncs, a Tarragona. Cinquè amistós d'estiu per als gironins i, per cert, també a segona, el Sabadell anuncia que un dels capitans de la plantilla i jugador importantíssim, Kaiser, renova.
3: Doncs molt bé, informats esteu de tot això que ens explica el Marcos García. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, i a les 11, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
0: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat l'última hora del que apunta a ser el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya. Ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i els bombers, que treballen amb un enorme desplegament, admeten que ara mateix no tenen capacitat per extingir-lo. L'objectiu, un cop entrat ja al massís de les Gavarres, és aprimar-lo tant com sigui possible, amb la previsió que a la tarda la direcció del vent canviarà i, per tant, el foc tindrà nou terreny per cremar. També us hem parlat del xoc per la mort a trets d'un noi de
7: només 15 anys a Barcelona, en el que seria un enfrontament entre bandes llatines, sembla. És el que apunta la investigació dels Mossos d'Esquadra, que insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc a Catalunya. I han connectat també amb els jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andí

0: Dick han explicat que el seu germà, Jonathan en Dick, investigat per la mort del seu pare, havia pactat amb el seu pare sortir de la direcció de Mango. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, de què més, òbviament, de l'incendi segur, estem pendents, Joan Bota?
1: Doncs mira, comencem, òbviament, i com no pot ser de cap altra manera, per aquest incendi que provoca moltíssima preocupació, bàsicament perquè continua cremant sense control. Ara ja és en ple massís de les Gavarres. S'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització Santa Cristina d'Aro i també el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Busquem l'última hora des del centre de control a la Bisbal d'Empordà. Fèlix Martín, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Una última hora ens diu que ja han cremat 250 hectàrees segons els agents rurals i que l'origen d'aquest incendi podria ser el treball amb maquinària en un camp de conreu a tocar de la carretera GI-660 a la sortida de la Bisbal en direcció a Colonja. Les flames han superat la carena de les Gavarres al Puig d'Arques, baixen descontrolades cap a la costa en direcció a l'urbanització Vallrepòs a Santa Cristina d'Aro, que ja han desallotjat preventivament. També preocupa molt la situació a la població veïna de Calonja, perquè les muntanyes de les Gavarres, entre el Gironès i el Baix Empordà, acumulen molta vegetació. Això ho destacava en començar el Catalunya a migdia Jordi Soler, l'alcalde de la Calonja.
3: És un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
2: El foc que s'allunya de la Bisbal avança cap a la costa, però la tramuntana actual està previst que la tarda, com dèieu, canviï cap a marinada i això podria empènyer, doncs, de nou les flames cap a l'interior. Recordar que l'ordre de confinament és ara en 7 municipis, són els de la Bisbal d'Empordà, també Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, a Calonja i Sant Antoni, a Castell i Platja d'Aro, a Santa Cristina d'Aro i també els pobles de Forallac i a Llagostera.
1: Tot això a les portes d'una nova onada de calor a Catalunya. El Servei Meteorològic ja ha emès avui diversos avisos de perill per la pujada de les temperatures, que s'enfilaran més de 40 graus a partir de diumenge. El pic es preveu per dilluns i la situació s'allargarà fins dimecres. Les temperatures màximes es preveuen en punts de la Plana de Lleida, la Catalunya Central i el Prepirineu. Avui hi ha 170 municipis en perill molt alt d'incendis. Bàsicament els trobem en tres zones geogràfiques del país. D'una banda, a l'Empordà, l'Alt i el Baix Empordà, també en punts del Gironès i del Pla de l'Estany, després a una zona àmplia de Ponent, en tota la zona de la Noguera i també del Pallars Jussà, i un altre punt conflictiu amb aquest perill molt alt és a les Terres de l'Ebre. A més, tota la meitat oest del país és en perill alt, per tant, moltíssima precaució. I aquest incendi que tenim a la Bisbal també té afectacions, òbviament, viàries, per tant, connectem amb la Mariluz García. Mariluz, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Sí, hi ha diverses complicacions al Baix Empordà a causa del foc, tallades la GI-660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja i la GI-513 de Vilademuls a Cornellà del Terri. A més, hi ha un accident a la C31 Nord a Calonja en direcció Palafrugell, provoca uns 2 quilòmetres de cua. Destaquem també fora d'aquesta zona les retencions a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud i entre Bellaterra i Barberà direcció Girona, la C58 entre Ripollet i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat per un vehicle avariat i la ronda litoral amb 16 quilòmetres de cua de zona franca al nus de Trinitat a causa d'un vehicle avariat. Afecta també la B20, la Pota Nord, des de Badalona.
1: I fora del foc, també un altre punt de l'actualitat. Hisenda ja ha pagat 3 de cada 4 declaracions de la renda a retornar presentades a Catalunya. L'Agència Tributària Espanyola ha rebut gairebé 4 milions i mig de declaracions, un 4% més que l'any passat. 2 milions i mig són favorables als contribuents. Hisenda diu que ja n'ha abonat la majoria, 1,9 milions de declaracions i un total de 1.443 milions d'euros. Al conjunt de l'Estat, la campanya s'ha tancat amb prop de 26 milions de declaracions presentades.
0: Passant 5 minuts de les 3.
5: Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
0: I amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
6: Què tal? Bona tarda.
0: La sotsdirectora de La Vanguardia, Isabel García Pagán. Bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: I el consultor en comunicació, Miquel Àngel Escobar. Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Tot bé, els tres?
6: Tot molt bé, gràcies.
8: Molt bé.
0: escolta'm, que duri.
6: Tu també, espero, no?
0: Sí, sí, tot bé, tot bé. Ara molt pendents d'aquest foc, que de seguida anirem cap allà, que la Bisbal d'Empordà és el primer gran incendi d'aquest estiu. 250 hectàrees ja han cremat i continuen cremant, perquè a hores d'ara continua actiu aquest incendi i els bombers ja ens han dit a la primera hora del Catalunya Migdia que ara mateix no tenen capacitat d'extingir-lo. Per tant, el que intenten és aprimar-lo i portar-lo a alguna zona en la que sigui una mica

0: més fàcil controlar-lo en les pròximes hores, potser els pròxims dies. Per tant, de seguida tornem cap allà per ampliar la informació. Però ja sabeu que sempre comencem aquestes segones hores del Catalunya Migdia de manera diferent. I que els divendres saludem Liu Forn. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ja has arribat, només d'arribar, ja has tirat l'aigua, has fet un bassal, no sé què has fet.
1: Ja, espera't.
0: No, no. T'ha mullat, Miquel Àngel, o no?
2: Gairebé.
0: No, bueno, sí.
2: Però... I sobretot ha deixat l'ampolla buida.
1: No, però ja estava pràcticament buida, vull dir...
0: Ja hi som.
1: No, si hagués estat kombucha, ara ja estaries dient... No, és que tira-me'n més, que no en tinc prou. Fem una piscina de kombucha en la qual jo, com Esther Williams, nadaré entre l'abundància de les aigües.
0: Ja pots callar.
3: Mireu de no tirar... De no mullar-vos més.
0: Exacte, si pot ser, no jugueu com els nens amb l'aigua i aquesta aigua és per beure.
4: I quina concepció tan poètica que té del Miquel Àngel, no? O sigui, imitant-lo amb una retòrica estranya.
1: I de tots vosaltres, perquè per mi sou com una punzella a la primavera.
2: Som allà.
0: Endavant.
2: Molt bé.
4: Ara ressec al mig de l'estiu, diguem.
1: Sí, no, l'estiu ja passa així. No? Per això dic la primavera, perquè una punzella a l'estiu seria un concepte vostre millorable, diguéssim. I no és el cas.
0: Molt bé.
1: O no, punzella a la primavera.
0: Molt bé. Entrem en matèria, va, vinga.
1: Que escolta una cosa, no sé si sabeu, potser no ho sabeu, però per això vinc jo a informar-vos com a periodista de raça que sóc, segons alguns dels membres d'aquesta il·lustre tertúlia. El Tour està a Barcelona.
0: Sí, i tant.
1: Que és allò de les bicicletes, que va molt bé els caps de setmana.
0: Allò, allò de les bicicletes. Els amants del ciclisme et mataran.
1: No, perquè a mi m'agrada el ciclisme. Ah. Ja em ve de família. Però vull dir que a 3:45, un mes de juliol, dissabte, després de dinar, aquella gent anar a pedalar i tu...
0: Sort que t'agrada el ciclisme, perquè si no t'agradés...
1: No, però a mi m'agrada la Lieja-Valona, m'agrada quan hi ha rock and roll.
0: Lieja-Valona.
1: Les etapes, segons quines etapes del Tour...
0: Lieja, en tot cas. O la Fletxa-Valona, perquè la Lieja-Valona és una barreja de dues curses.
1: No, però per això m'agrada la Liaison de dues curses diferents. I, no, per això, que ha vingut el Tour, i ara pensarà, aquest criticarà el Tour o estarà a favor del Tour? No. El Tour és la circumstància que va provocar que ahir una estació de metro que té 13 milions i mig de passatgers l'any 2024, 13 milions i mig, no el dia, anuals.
0: No, anuals.
1: 13 milions i mig seria preocupant. És a dir, que és una estació una mica concorreguda, que és la de Sagrada Família, que és on es feia el Tour. Però el Tour es feia a la superfície.
0: Sí, clar.
1: I per sota passa una cosa, un transport públic que es diu metro.
0: Mm.
1: I justament a Sagrada Família hi ha la unió de dues línies. La línia 5, que és la blava, i la línia 2,
0: la lila, no?
1: Que és la lila, sí. Ara la gent que no sigui de Barcelona o de l'àrea de Barcelona dirà, ara ja estan fent centralisme. És que ara, diguéssim que la cosa intentaré fer-la més extensa. És a dir, algú, no sé qui, perquè vaig preguntar per Twitter, Transports Metropolitans de Barcelona va fer una piulada ahir dient, avui no, l'estació de Sagrada Família, els metros seran com semidirectes. És a dir, no pararan. Per tant, vostè no podrà ni pujar ni baixar a Sagrada Família.
0: Passaven de llarg la parada de Sagrada Família.
1: Per tant, no es podia entrar ni sortir de la parada perquè, bàsicament, els metros no paraven. I llavors, jo, quan ho vaig veure, vaig preguntar, escolta, això vol dir... Qui ho ha decidit, això? Perquè, esclar, si no es pot fer el transbordament entre les dues línies d'una cosa que es fa dalt, m'ho poden explicar, i encara estic esperant la resposta. Jo crec que s'han despistat... Deu haver passat alguna cosa. Que amb aquesta calor, és veritat, amb aquesta calor, a vegades... no contestes, diguéssim. Ara tornaré a insistir d'aquí una estona, aviam si algú... És a dir, ningú ha donat cap explicació de per què. Llavors, nosaltres ciutadans, hem de suposar que ho han fet, perquè, és clar, si l'estació està oberta, la gent va a lo del Tour amb metro, i es poden produir aglomeracions, perquè la parada està, sobretot la de la línia 2, està molt a prop d'on es feia l'acte, etc. Em sembla molt bé, igual que es va fer durant la visita al Papa. Però, clar, la visita del Papa va ser fora, no? El Papa no va visitar el metro. Al Tour de França els ciclistes van baixar per l'Avinguda Gaudí, no van baixar el metro, no van baixar l'andana, no van baixar les vies. Per tant, per què carai, i això és el que m'agradaria saber, si algú, si us plau, m'ho pot dir, per què algú ha decidit que no es podia parar els convois a l'estació per poder fer el transbordament i que milers de persones, alguna de la part, algunes... centenars de milers de persones, o centenars de persones, és igual la xifra, però d'aquests 13 milions 600.000 de l'any 24, alguns d'aquesta part, ahir volien fer un transbordament d'una línia que va des de Cornellà fins a la Vall d'Hebron, que és quasi tocant, diguéssim, a la part baixa de Collserola, per tant,

0: és una línia bastant llarga, i l'altra que va des de Badalona fins a al Paral·lel. Vull dir, són línies que són molt llargues. Per què, carai, algú va decidir que no es podia fer el transbordament i, per tant, milers de persones no van poder tornar a casa seva? O sigui, no van poder fer-ho amb un servei públic, ens diuen que hem d'anar amb metro, que hem d'anar amb tramvia, amb tren, rodalies, tot això. I a mi m'agradaria saber qui ho va decidir, amb quin criteri, i si tornarà a passar quan ens visiti, doncs el pròxim cop que ens visita el Tour amb Papa mòbil o bé el Papa amb bicicleta, que és el següent gran esdeveniment que suposo que organitzaran. I perquè és que ningú explica les coses. És possible que surti una persona i ens digui no, és que el criteri és el que sigui. Llavors direm, bueno, hi ha un criteri, puc estar-hi d'acord o no, però hi ha un criteri. És que la gent si para el metro, la gent voldrà sortir fora. Si vostè posa un cartell a l'entrada de cada estació o hi ha alguna persona amb un distintiu que diu, miri, no parar el metro, però sí que es pot fer transbordament. On està el problema? I estic a l'espera, no sé, potser algú serà tan amable d'explicar-me una decisió que no només no entenc, sinó que crec que l'ha pres algú que no agafa el metro. Sospito, perquè si l'agafés diria, bueno, senyors, senyores, nens, nenes, facin transbordament alegrement.
1: A veure què diuen a la taula. Hi ha algun somriure, però ningú no agafa la paraula.
2: No, perquè hi ha els usuaris del metro, hi ha els usuaris de l'autobús, hi ha els usuaris també del cotxe particular, que tots aquests dies es veuen com hostatges, diguéssim, dels grans esdeveniments que es fan a la ciutat. I com que el cúmul de grans esdeveniments cada vegada és més gran, doncs cada vegada s'altera més el funcionament ordinari de la ciutat, no? O sigui, tu parles del transbordament ahir, però és que durant tot el cap de setmana, per exemple, el Paral·lel està tallat. Que és una via que potser no és important, però resulta que el 70% de les curses que es fan en aquesta ciutat passen per allà. De manera que a partir de que comença a sortir el sol, és a dir, ja quan passes l'hivern cru i comencen a fer curses populars, doncs cap de setmana sí, cap de setmana no, has d'adequar la teva vida al ritme de les curses populars. O sigui, o t'hi apuntes, diguéssim, o fas el vermut des de casa mirant com els altres treuen el fetge per la boca. Doncs molt bé. Podrien redistribuir, no? O sigui, fem allò de la Mercè als barris, no? Doncs podrien redistribuir els grans esdeveniments que es fan a la ciutat per la resta de zones de la ciutat, efectivament, però si hi ha moltes decisions, aquesta del transbordament del metro és una decisió que és, no és que sigui incomprensible, és que és estúpida, perquè si ja saps que la gent no sortirà, no? O sigui, si tu ja avises que la gent no podrà sortir a l'exterior en aquella parada i que només es podrà fer transbordament, doncs la gent és prou civilitzada com per seguir les indicacions, si les donen, però si no les donen és evident que no es poden fer.
0: Jo insisteixo que, o sigui, no em sento que allò que dirà, i ara aquests estan parlant d'un transbordament de metro de Barcelona, sempre estan parlant de Barcelona.
2: No, és al la final, pressió continua i les decisions
0: de
2: mobilitat.
0: La història és que hi ha algú que pren decisions i a cada poble i ciutat segur que hi ha decisions, i jo puc parlar del meu poble, a vegades es prenen decisions que dius, fa poc per la Revetlla de Sant Joan es va prendre una decisió que hi ha gent que en aquest moment encara està donant voltes al centre de la meva ciutat amb cotxe perquè van prendre tres decisions que entre elles eren, que xocaven entre elles. Llavors, hi ha algú que pren una decisió i no l'explica. No li diu a ningú. De sobte, tallen un carrer i no avisen a ningú. Però això passa a tots els pobles i ciutats. Escolta, avisin, posin cartells, vinguin a casa, deixin un paper, no sé, expliqui-m'ho, que ho entendré, és possible que ho entengui, però expliqui-m'ho, no expliquen. Ja, ara t'he interromput.
3: No,
0: perquè anaves tu a intervenir. És que estic apassionat amb aquest tema. Tens les ganes jo de transbordar.
3: Jo tinc la sensació que és una decisió que es pren una mica allò en plan dràstic, no? Segurament això que tu dius ho han pensat. Perquè no, tan tontos no són, no sé com dir-te, eh? I per tant han pensat, saps què? Com podríem fer per que la gent sàpiga que no poden pujar, sortir del metro, però poden fer transbordament. I van dir, saps què? Ningú s'enterarà. Perquè aquí no és que hi hagi la gent que habitualment agafa el metro per anar a on sigui o a la feina. És que hi ha molta gent a Barcelona, al juliol, que va a visitar la seva família. I que, per tant, és possible que estiguin absolutament out de qualsevol canal de comunicació. I, per tant, s'hi poden trobar, i no estic justificant gens, no, que no s'entengui que estic justificant, però suposo que van dir, saps què? Per no fer un lío, i per tant que molta gent que vulgui fer el transbordament pugui sortir, però altra que el que vulgui sortir del metro no surti, i tinguem allà la part alíquota dels 13 milions d'usuaris que aquell dia l'estan utilitzant més els expats i els estrangers d'un que ve, doncs com que allò es pot acumular tantíssim,

0: moltíssima gent sense saber què està passant, que no poden sortir del metro, i per tant, ocupant l'andana, els passadissos, el bar de l'estació, no sé, tantes coses, que saps què? Dràstics. I paguem justos per pecadors. Perquè, si no, no s'entén. Perquè no informes i està. Perquè és que, clar, el problema de Barcelona és que hi ha molts públics. Hi ha un públic que potser és l'habitual del metro, que entén els codis, que s'informa, que està a les xarxes de la ciutat, no ho sé. La ciutat que no ja va decidir no tenir Twitter al seu moment, i per tant va descartar una via d'informació amb milers de persones. Per raons ideològiques o polítiques, molt bé. Però clar, aquí hi ha molta més gent que ve un dia, potser a Barcelona, o està tres dies, i un dia decideix no sé què. Clar, aquesta gent que no està fora dels canals habituals i que potser s'entera, o potser no s'entera, perquè hi ha tanta informació que vés a saber, per saturació, que imagina la que es pot formar. A partir d'aquí segur que la decisió que han pres és, escolta, que és el més fàcil, que no surti ningú. I d'aquesta manera doncs ens evitem un problema. Però jo estic segur que és una mica per això. Ara, és evident que es pot informar i que ho pots fer amb una certa planificació, però bueno, és que la ciutat de Barcelona, jo crec que ja fa temps que crec que s'ha perdut una mica al nord. Una ciutat d'esdeveniments constants, amb aquesta falsa modernó de ser com un escenari internacional de pel·lis, entre cometes-ho de pel·lis, eh? Vull dir, tot diu, a la vegada que tens la ciutat absolutament aixecada. Perquè tot això passa mentre Barcelona és una trinxera, que no saps per on has de tirar, per on has de tirar, perquè ni el GPS ja s'aclareix. Clar, al final això ja està generant doncs alguna cosa més clar que breig en la gent, perquè diu, bueno, jo quina culpa en tinc que voleu celebrar el tour o no sé quines coses. Bueno, potser algunes estan bé, però és que altres al final genera ja un punt fins i tot de neguit. És que no pots agafar, ja no dic un autobús o metro, és que ni un taxi.
1: Sí, jo crec que, insistint una mica en la mateixa línia, no? En primer lloc, que la gent que pren decisions, doncs, òbviament, es pot equivocar, però ha de comunicar primer, no? Jo crec que aquí el Liu sobretot posa l'accent amb l'absurd de no comunicar, i a partir d'aquí potser el convencerien, no? Però si no es comunica, i això sí que, diguem, equivocar-se ho pot fer tothom, però si has comunicat prèviament, doncs com a mínim has fet bé les coses, encara que t'equivoquis, que qui t'equivoca s'equivoca, no? I per tant, aquí el gran error és comunicar malament. I després la segona qüestió, jo crec que el Miquel Àngel l'ha tocat ara al final i que per mi és molt important, és que aquests planificadors públics cada vegada pensen més en termes, diguem, de Barcelona com un lloc de béns, com un gran decorat, i s'obliden cada vegada més de que hi viu gent, no? De que això és una ciutat. I estaria bé que aquests planificadors, que segur que fan el millor que poden la feina i a vegades s'obliden de comunicar, doncs que es posin el xip de que no només han de garantir que els events i tota aquesta meravella, diguem, de la ciutat turística i tantes altres coses que de la qual tothom n'està tan orgullós funcioni bé, sinó que sobretot la gent que hi viu doncs pugui utilitzar els serveis públics, ja que són sobretot també els que el financien, no? Per tant, bueno, tant de bo no s'oblidi mai aquests grans planificadors de que la primera responsabilitat la tenen amb la gent que viu a Barcelona i després, en paral·lel, però sempre després amb els events i les grans coses xupi-guais que benvingudes siguin, però...
2: Clar, no, que si jo no tinc res ni contra el tour ni contra la visita del papa, simplement... Però això que dèieu, han aconseguit una cosa que és els que no són de Barcelona no se'ns acudeix venir a la ciutat, a no ser que hem de venir per treballar-hi. A mi no se m'acudeix un cap de setmana venir a Barcelona per lleure. O sigui, han expulsat la Catalunya que no és de Barcelona, l'han expulsat de la ciutat.
1: I la de Barcelona també, una part.
2: Bé, això ja sí. Els de Barcelona ja s'espavilaran, diguéssim, no? Però abans la gent anava a Barcelona. O sigui, la gent que no era de Barcelona anava a Barcelona perquè, bueno, a comprar, a passejar... No se'ls acudeix venir. Han estat expulsats perquè... és que és impossible. És impossible. I s'ha canviat per un turisme que cada cop aneu a la Sagrada Família. I ara només falta que... Per cert, ja no critiquem... No, que el tour, que es vegi bé a la Sagrada Família, i fots uns panells, i els planos de baixar amb l'Avinguda Gaudí no es veia a la Sagrada Família. O sigui, el realitzador també... O sigui, el que va planificar-ho també el veu abraçar des d'aquí molt càlidament. Vull dir que... O sigui, fas una cosa perquè es vegi i la tapes.
3: Doncs ja veieu que a Liu no li ha acabat de fer el vers
2: tot
3: plegat.
2: Que sí, que està molt bé, home, que endavant.
3: Llegeixis la ironia. Liu Forn, gràcies i bona tarda.
2: Igualment.
3: Passen 20 minuts de les 3, fem una pausa i de seguida anem a la Bisbal d'Empordà. Insistim que estem molt pendents d'aquest foc que ha fet que ara mateix hi hagi confinat pràcticament 45.000 persones en aquella zona i que, a més, de moment els bombers ja han confirmat 250 hectàrees cremades, però continua sense control. Per tant, és probable que siguin moltes més les que acabin cremant en aquest primer gran incendi de l'estiu. Ara anem cap allà per saber-ne l'última hora.

0: Catalunya migdia.
1: Amb motiu del gran départ del Tour de França, els dies 2, 4 i 5 de juliol, hi haurà talls de carrers i afectacions importants a la mobilitat a Barcelona. Consulteu els recorreguts, planifiqueu els desplaçaments amb antelació i prioritzeu el transport públic en a peu o en bicicleta. Més informació a barcelona.cat/mobilitatletour. Ajuntament de Barcelona.
2: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
3: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
4: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
5: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
6: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
2: Construint el canvi. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: 300 grams de paraules.
8: Mig litre d'actitud.
7: Una cullerada de silenci.
8: Dos reflexos de llum.
7: 5 quilos de cadira.
8: I si convé, 150 grams d'ulleres.
7: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
9: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
10: Contes, novel·les, poemes, cançons...
9: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia. Amb David Guzmán.
11: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
12: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
11: Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
9: Cada dissabte a les 11 de la nit...
12: L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
9: També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Els dissabtes a la mitjanit, Empar Moliner ens convida a fer un tast vertical.
13: El tast vertical és un programa sobre el món del vi, o sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura. La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi.
9: Els dissabtes a la mitjanit, tast vertical, amb Empar Moliner. També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
13: Salut.
14: Catalunya migdia.
15: D'aquí a 7 minuts seran 3:45. Com dèiem abans de la publicitat, està confinada bona part de la població dels municipis que són a prop del massís de les Gavarres, al Baix Empordà, pel foc que ha començat a la Bisbal d'Empordà i que ja ha entrat al massís de les Gavarres, empès per la forta tramuntana que hi bufa. Hi ha un gran desplegament dels bombers, treballen amb 10 mitjans aeris i 35 mitjans terrestres per intentar controlar un foc que a hores d'ara es veu des de diversos punts de l'Empordà. Aquest és un foc que els bombers diuen que està ara mateix fora de control, però és que avui n'hi ha dos més, una Cornellà de i un altre a Fontcoberta i Viladenut al Pla de l'Estany. Saludem Claudi Gallardo, és cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat. Claudi, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
15: Primer de tot, quina és l'última hora d'aquest foc a l'Empordà?
16: Bé, doncs l'última hora és una mica el que heu comentat, és un incendi que el tenim ara mateix ja actiu, és un incendi que, doncs, que està empès per aquesta tramuntana, aquest vent de nord, no?, que ens estava afectant durant el dia d'avui, per tant està propagant en direcció sud, però sí que bé, aquesta tramuntana sembla que, doncs, va afluixant i per tant ara comença a fer com un gir al flanc esquerre, que és una mica, doncs, el que ara també, doncs, ens preocupa, l'evolució que pugui tenir.
15: Clar, en teoria, que afluixi la tramuntana seria una bona notícia, però si el que és un canvi de direcció del vent i entremarinada, podria fer que les flames anessin cap a una altra zona, encara més endins del massís de les Gavarres?
16: Sí, és a dir, bàsicament el que vull que quedi clar és un incendi complex, molt complex, perquè estem en una situació de que els vents, bé, doncs tenim una mica de variabilitat, tenim un punt d'incertesa que ens farà que com acabarà obrint, com no acabarà obrint un i altre flanc, i per tant ara el que ens estem centrant és en moltes dotacions que tenim aquí, i a més, doncs, n'estan venint més, perquè hem fet una situació de reforç de personal i tot plegat, doncs treballar, anar limitant l'avanç d'aquests flancs, però sobretot també ens plantegem com un objectiu prioritari, evidentment, que és la protecció a les persones en tot el que és, diguem-ne, la zona més d'impacte d'aquest cap, que seria, doncs, tota la zona, perquè m'entengueu, entre Llagostera i Santa Cristina d'Aro, que és a la zona d'urbanitzacions i tot plegat, que és on hem fet les ordres de confinament, i per tant, doncs, tenim aquí, doncs, tota aquesta zona com a objectiu prioritari de que no, bé, de limitar l'abans de l'incendi.
15: Ens dieu que el foc crema de manera que s'escapa

0: de la vostra capacitat d'extinció. Vol dir que ara mateix sou incapaços d'extingir-lo. Per tant, què heu de fer? Intentar aprimar-lo, intentar conduir-lo, entre cometes, a una zona en què no sigui tan voraç i, per tant, entri en la vostra capacitat d'extinció?
1: És així. O sigui, el que estem fent és estratègia, és a dir, no podem abarcar ara mateix la situació que porta al cap de l'incendi, no? A les nostres dotacions no ho podem treballar, i per tant el que estem fent és prioritzar quines són les zones en les que, diguem-ne, i permeteu-me l'expressió, li podem fer la traveta a l'incendi perquè doncs, puguem limitar, que en comptes de, perquè m'entengueu, tenir un front de, per exemple, 7 quilòmetres d'amplada, doncs el puguem tenir d'un quilòmetre o el que sigui, per tant puguem anar limitant aquest impacte que ens generi sobre la zona més del sud o de l'est de que ara mateix hi ha l'incendi.
0: La gent que viu al voltant de les Gavarres ja fa temps que avisa si el foc entre les Gavarres serà molt complicat d'extingir perquè hi ha molta massa forestal, creix una mica sense control i hi ha molt sotabosc. Us amoïna especialment el tipus de bosc que hi ha a les Gavarres?
1: Bé, és una zona, no, que diguem-ne és un continu forestal molt, molt gran dels que tenim doncs, al país, i per tant, bé, sí, és un d'aquells escenaris doncs, que són complexes de treballar, no? Però bé, també és un escenari d'alguna manera conegut per part del cos de bombers, això estem posant doncs, tota la potència per, com que coneixem una mica com es mouen aquests incendis, doncs intentar anar limitant i poder-lo, diguem-ne, com fem el llenguatge que fem servir, que és de confinar-lo en aquest eix que hem dit, no?, i que no ens surti d'aquesta zona que us he definit una mica de contenció.
0: En la compareixença que hi ha hagut fa una mica més d'una hora, hi havia diversos focs a una pla de l'Estany, en altres zones, i fins i tot els vostres companys deien, no, intentem que n'hi hagi un de sol, que ja és prou gran, per no tenir molts simultaneïtat d'incendis. Ara mateix, quina és la situació? Només us amoïna aquest o en teniu d'altres actius?
1: Bé, tenim dos incendis més a Girona, però sobretot n'hi ha un altre que ens amoïna una miqueta, que és el de, disculpeu, que és Viladamunt, al municipi, no voldria equivocar.
0: Viladamunt, sí.
1: Perdona, Fontcoberta o Viladamunt. I, per tant, la nostra estratègia és clara, és una estratègia, diguem-ne, de país global, de no podem tenir més d'un incendi gran. Llavors, estem abocant molts recursos per limitar, estabilitzar ràpidament aquests incendis i poder tornar-nos a centrar en aquest, perquè, com us dic, o sigui, el que no podem permetre'ns és de tenir més d'un gran incendi a la vegada, i per això també hem dut a terme un reforç de personal molt important perquè, doncs bé, si tenim qualsevol altra emergència a Catalunya, doncs puguem donar resposta.
0: Que sigui un incendi complex, com has dit a l'inici, fa que ara mateix qualsevol previsió sigui precipitada, no?
1: Sí, és perquè tenim aquest punt d'incertesa amb el vent, no? A veure què acabarà fent, qui guanyarà, la tramuntana, la marinada, com obrirà la part del flanc esquerre de l'incendi. És això, ens venen unes hores d'aquest punt d'incertesa, però amb dos escenaris que els tenim més o menys clars i, per tant, doncs, treballar-los per anar-los mirant d'estabilitzar i entrar cap a la nit, doncs això, amb la menor afectació possible, perquè llavors doncs, puguem ser bueno, doncs, contundents i acabar, esperem, d'entrar doncs, cap a estabilitzar, però evidentment això és una previsió optimista, però que encara doncs queda molt per arribar aquí. Val?
0: Com a missatge als oients, ara mateix llegeixo una piulada de Protecció Civil en què demana que es posposin els desplaçaments a les zones de l'incendi, vaja, a l'Empordà, des de l'àrea metropolitana de Barcelona per evitar dificultar les tasques d'extinció. Aquest seria un missatge que, sent divendres a la tarda, potser estaria bé repetir, no? És a dir, la gent, si pot estalviar-se el desplaçament, com us deixin les carreteres més netes, millor.
1: És així. De fet, ho hem demanat al nostre gabinet de premsa, que ho està treballant activament, i molt associat a les ordres de confinament que hem demanat i realitzat. És això, és a dir, limitar i demanar a la població de que, doncs, sobretot, limitar l'accés en aquesta zona, i a més, com bé dius, com que és un divendres a la tarda i, per tant, doncs, segurament hi haurà molta gent que es pugui desplaçar en aquesta zona, no?, zona costera, doncs, sisplau, demanar a tota la població que no es desplaci en aquesta zona. Estem parlant de que tenim eixos viaris importants tallats i que ens convé per moure'ns al cos de bombers i altres operatius per aquesta zona. Per tant, també aprofitar l'avinentesa, sisplau, amb els mitjans, de fer aquesta crida a tothom, doncs, a la responsabilitat i a l'ajuda, diguem-ne, a la gestió de l'emergència, doncs, que no s'apropin en aquesta zona.
0: Doncs és Claudi Gallardo, és cap d'intervenció dels bombers de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos. Molts ànims i molta sort amb aquest incendi.
1: Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
0: Aquesta és la visió des dels bombers. Podem saludar a l'alcalde d'una de les poblacions afectades, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, és el Josep Xifré. Alcalde, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Com esteu?
2: Bueno, doncs aquí a l'expectativa de veure si aquest foc bimba i es pot anar apagant i es pot anar solventant, cosa que el vent no ens ajuda. Ara sembla que ha parat una mica aquest vent. És positiu.
0: A Santa Cristina d'Aro teniu algun nucli que està desallotjat o simplement esteu confinats?
2: No, Santa Cristina d'Aro el que hem fet ha sigut a primera hora, des del municipi, des del poble, hem vist com una cortina de fum molt fosca i forta, i bueno, i policia local i el primer tenent alcalde, dic, agafem el cotxe i anem cap a Romanyà de la Selva, que pertany a Santa Cristina, i

0: hem pujat fins al mirador de Puig d'Arques. Llavors, en allà, que llavors són els vídeos que hem penjat a les xarxes, doncs ja hem vist tota aquesta fumera i baixant doncs, ja ens hem creuat amb els Mossos, el CCAC, tothom, doncs uns que tenim dues organitzacions, tres, o sigui, el nucli de Romanyà de la Selva, tenim l'organització de Vallrepòs que dona al costat de la muntanya que dona a Calonja, i llavors tenim Sant Miquel d'Aro, on hi tenim una casa de colònies dins d'aquesta organització. Llavors el que hem fet ha sigut ja pugem tota la policia local, aquesta urbanització Vallrepòs, que ens deien que en un parell d'hores podria haver-hi arribat al foc en funció del vent, doncs el que hem fet ha sigut aconsellar que desallotjar-los. Hem habilitat ja des de seguida l'espai Ridaura, que és una espècie de teatre, una sala que tenim en el municipi, que és on hi ha aire condicionat i tal, ja s'ha habilitat amb aigua fresca, l'aire condicionat i demés. Llavors hem agafat aquesta gent de l'urbanització, els hi hem recomanat que baixessin al municipi, perquè doncs, bueno, des de Mossos ens deien desallotjar, des del CK que ens deien confinar, llavors hem dit, feu el que us convingui, nosaltres estem a la vostra disposició i posem a l'espai Ridaura i al pavelló per al que convingui. Llavors, paral·lelament a això, ja amb la Casa de Colònies que ens hem posat en contacte, doncs també que tenen un centenar d'infants, doncs ja els hem baixat tots en aquí i ara tenim aquí doncs, aquest centenar d'infants amb els monitors a l'espera de veure si aquesta nit podran tornar a casa o podran tornar-hi o el que sigui.
1: Els amoïna que el foc a les Gavarres sigui molt complicat de controlar?
0: Molt, perquè bueno, tal com estàvem escoltant fins ara, doncs les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs que han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
1: I això que tothom ho sap i que tothom ho comenta i que ja fa anys que es diu, no hi havia manera de solucionar-ho abans de tenir un gran incendi?
0: Bueno, això suposo que són unes mesures que s'han de prendre des de les administracions de dalt, perquè tens una cosa tan senzilla com és el riu Ridaura que ens passa per al mig de la població, que per poder netejar de canyes i per poder desbrossar, entre els naturistes ecologistes i els altres que no es posen d'acord, i llavors que necessites l'autorització de l'ACA, o sigui, són les diferents administracions, al final les poblacions que són els que realment ho patim són els que estem lligats de peus i mans. Oberts ho estem i a disposició ho estem, i tenim la brigada municipal doncs, que anem netejant rieres i anem netejant diferents espais, però clar, els municipis, o sigui, en tot en general es va passar la responsabilitat cap als municipis, tot és municipal, i al final els municipis podem engullir el que podem engullir.
1: Doncs és el Josep Xifré, és l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, alcalde, molts ànims i que acabi el més aviat possible aquest incendi. Gràcies i bona tarda.
0: Molt bé, doncs vinga, bona tarda, gràcies.
1: Hem tingut els dos primers exemples, encara farem més entrevistes sobre aquest incendi. No sé com ho veieu en la distància i la preocupació, perquè insisteixo en aquesta idea que la gent que coneix les Gavarres ja et deia que el moment en què hi hagi un incendi a les Gavarres, compta, perquè allò és això que deien, una bomba de rellotgeria.
2: És una mica el que deies tu, Òscar, que no és un comentari que es faci ara, ni tan sols després d'un hivern amb molta aigua que hem tingut, sinó que ve de molts anys, aquests comentaris. Els que passegem molt per la zona, hi ha molta gent que ja fa anys que va deixar fins i tot de passejar els gossos o de sortir a caminar per les Gavarres per por que hi hagués un incendi i no tenir capacitat de sortir-ne, no, diguéssim, de dintre. I també, com que és una massa forestal tan correguda, o sigui, un incendi important a les Gavarres et situa el foc... anava a dir molt a prop de Barcelona, però molt a prop de zones habitades molt importants. I com deia el cap de bombers, tal qual estan en el foc, i per el que explica la gent que viu allà i que ens van enviant missatges de veu i això, el que preocupa ara és que el foc va cap a zones que són urbanitzacions i és més difícil d'atacar-lo perquè has de prioritzar sobre què ataques, no? Si aturar, si has de prendre alguna decisió d'aturar el foc o deixar que cremi per una banda per aturar-lo definitivament.
3: Sí, això sí que estan totalment d'acord amb el que explica l'Isabel. La sensació aquesta de la roda del hàmster de tornar a estar una vegada més en un estiu i un incendi que es pot descontrolar, i en aquest cas en uns termes molt forts, no? Llavors, bueno, a sobre estem en el marc aquest del canvi climàtic, que no té necessàriament res a veure amb aquest incendi concret, però que estem en aquest marc i estem tenint una economia més enllà de tota la importància mediambiental i per la vida de la gent que pateix aquest incendi, eh? Però en el marc general, a sobre, els estius, l'economia, depèn del turisme en un percentatge altíssim, i estem entrant en un marc en què, de manera creixent, si no es prenen mesures molt importants, no només de neteja dels boscos, etc etc, sinó també de replantejament, diguem, de l'estructura productiva i de les coses que facin, d'alguna forma, aminorar o reduir en lo possible aquest fenomen del canvi climàtic a nivell global, doncs ens anem amb una economia que depèn del turisme, i el turisme a l'estiu a Catalunya, la pinta de que hi hagi temperatures salvatges i incendis forestals, doncs això comença a formar part del paisatge, i per tant, doncs tenim un problema que va molt més enllà d'aquest incendi concret, que ja de per si, doncs ja em sembla suficientment important, però que si som capaços de mirar una mica més endavant i veiem que el que ens esperen els propers anys és incendis forestals i temperatures rècords d'any rere any, és evident que aquests rècords turístics, que aquesta economia que depèn del turisme, si no es posen al centre un debat sobre quin és el model productiu i què podem oferir, doncs això té mala pinta a futur, no?
4: Sí, sí, una mica en aquesta línia. Aquest país s'ha fet coses molt bé. I algunes que, no sé, sembla que en els darrers anys doncs són molt complicades, no? I és tenir una visió de país, de cap on anem, en molts aspectes que en certa mesura s'han dit, no? I passa el que passa sempre, que d'aquí 2 anys hi haurà una sequera i direm, és que què ha passat aquests 2 anys, o 3 o 5, que no hem fet les inversions que tocava, no? I amb els incendis passa el mateix, amb el model productiu passa el mateix. No sé si també té a veure amb la incapacitat d'avui en dia de la política de trobar consensos, no? I sortir del dia a dia, i sortir de l'urgència, i sortir del tuit, i sortir de la declaració i la contradeclaració. Però al final això impedeix que, bueno, tots els reptes que tenim en tots els àmbits, des de la demografia, passant per el clima i pel model industrial i per les comunicacions, no?, com Rodalies, bueno, pues, no s'acabin abordant, perquè per fer-ho necessites alguna cosa més que posar-se d'acord amb un pressupost. Necessites compartir alguna cosa que en els anys 80 i 90 es compartia, quan parlàvem del model educatiu, el model sanitari o altres, no? Això em sap greu, perquè al final la política són moltes coses, moltes petites decisions que tenen a veure amb el dia a dia, però també tenen una mica la política, l'obligació de mirar més enllà i adonar-se que el món està canviant i que quan vulguem fer coses potser arribarem tard. I l'incendi o l'aigua o el que sigui és els petits o grans i dramàtics exemples d'aquesta incapacitat que jo crec que hauríem de poder superar.
1: Saludem l'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, el Dani Encinas. Alcalde, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: A banda d'alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, també és el president del Consorci de les Gavarres. Primer, deixi'm preguntar-li pel seu municipi. Alcalde, com està Cruïlles? Tenen la població confinada?
5: Hem hagut de confinar fa un parell d'hores, ara si no recordo malament, s'havia fet un primer confinament, el que era la zona més propera a l'incendi. Finalment s'ha decidit confinar tot el municipi, més que res per precaució i per reduir la mobilitat. Però de moment estem creuant els dits. I estem a l'espera de com evoluciona aquesta tarda.
1: Sobretot de com evoluciona el vent, no? Perquè es deien els bombers que el que més els amoïna és aquesta variabilitat de vent que ha estat tramuntant durant el matí, però que podria virar cap a marinada i que això podria fer que les flames anessin cap a una banda o cap a una altra.
5: Exacte. Estem pendents d'això mateix i que pot un poc complicar cap a un costat o cap a un altre. És que no ajudarà pas de cap manera. Complicarà d'una manera o d'una altra.
1: Sobre la possibilitat d'extingir-lo o de controlar-lo, els bombers els hi donen alguna expectativa, algun horitzó, o no es mullen?
5: Ara a les 5 tenim una reunió informativa amb tots els tècnics, amb els diversos alcaldes dels municipis afectats, perquè ens donin més informació per poder informar millor i nosaltres poder estar millor assabentats. Perquè ara mateix el que passa és que hem de deixar que bombers, ADF i tots els voluntaris facin la feina que estan fent des del primer moment i que facin la feina. I ara mateix és això. I a la que tinguem informació, em sembla que tots els municipis afectats estem mirant de proporcionar el màxim de cobertura a través de les xarxes socials, dels mitjans de comunicació, i jo, com ara mateix, a la ràdio.
1: Vostè, a banda d'alcalde, és president del Consell

0: Consorci de les Gavarres, el foc ha entrat ja al massís de les Gavarres. Estem parlant amb alcaldes i n'hi ha hagut un parell que ens diuen que el bosc està poc cuidat, que està brut i que això hi ha molt, que provoca que hi hagi molt sotabosc per cremar. En quina situació estan les Gavarres?
1: Això és una queixa reiterativa d'any rere any. Ja s'ha parlat diverses vegades a mitjans de comunicació que és totalment necessari que s'ajudi en el que són els propietats privats, sobretot per la neteja de boscos. Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada i que hi ha un petit percentatge que és municipal, que és públic. Què comporta això? Doncs que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, que han anat generació rere generació, doncs no saben ni que tenen un terreny. I d'altres propietaris que fan tot el possible per mantenir el seu espai net, però és una part petita. No tots són com aquests propietaris. N'hi ha molts que els costa més mantenir-ho net que no pas res més.
0: I això, per tant, el que necessita és més ajuda d'administracions superiors.
1: Malauradament sí, perquè si fos pel nostre ajuntament, ens encantaria anar repartint diners perquè es pogués arreglar el que són els boscos i el massís forestal de les Gavarres. Però és totalment inviable, necessitem més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. I ja no només tots els municipis que deien massa forestal. I és una de les queixes més reiteratives que estem i que tornem a dir. Que no és lògic que les subvencions actuals, i n'hi ha moltes que van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal de la que té cada municipi. No és lògic que un municipi com el nostre, el de Cullera de Sant Sadurní, que són 100 quilòmetres quadrats, que té la majoria de part de les Gavarres, rebi subvencions iguals a altres municipis que tenen una ínfima part.
0: És el Dani Encinas, és alcalde de Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura i, a més a més, president del Consorci de les Gavarres. Alcalde, moltes gràcies i molts ànims a les pròximes hores.
1: Moltes gràcies. Sobretot, només vull demanar una cosa, és que els veïns que se'ls ha confinat que no vagin a veure el foc, que no s'apropin, que es queien a casa, que quan tinguem més informació ja avisarem i esperem poder que tot evolucioni correctament, però que no facin el boig i que agafin el cotxe i se'n vagin d'un costat a un altre.
0: Jo afegeixo recordatori del missatge que també ha enviat Emergències dient que si algú tenia previst anar cap a aquesta zona del Baix Empordà en les pròximes hores, avui divendres a la tarda o demà dissabte, doncs que no ho faci, que posposi el viatge, perquè ara mateix el que interessa és que les carreteres estiguin el més netes possibles, per tant que els equips d'emergències puguin tenir accés a les flames. Alcalde, gràcies i molts ànims. Bona tarda.
1: Moltes gràcies.
0: D'aquí un minut seran 3:15. Fem una pausa per la publicitat a Catalunya Mitjà i de seguida continuem pendents d'aquest incendi a les Gavarres. Ha començat a la Bisbal, però ja ha entrat al massís de les Gavarres. Ara continuem.
2: Catalunya Migdia. Esport i el Periódico. Et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
4: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
5: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
7: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
5: Per orelles fines i cors oberts.
7: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
5: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
7: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies,

0: Montse Virgili.
1: Però què pensava que era la intel·ligència?
2: Catalunya migdia.
3: Passa un minut de 3:15. Som al Catalunya migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar, pendent d'aquest incendi que ha començat a la Bisbal d'Empordà, que ara mateix està afectant a les Gavarres, al massís de les Gavarres, i que amoïna especialment els bombers per aquesta variabilitat del vent. Ha estat tramuntant al matí, però es preveu que les pròximes hores pugui variar, que es converteixi en marinada, i això podria fer que les flames anessin encara més cap a l'interior de les Gavarres, un massís que ja estem veient, perquè a més ens ho estan dient els alcaldes i els responsables, que no està ben cuidat, que no està ben gestionat i que, per tant, hi ha molt sotabosc que el converteix en una bomba pel que fa referència a la possibilitat d'incendi. Al centre de control d'aquest foc, a la Bisbal, hi tenim el Fèlix Martín. Fèlix, bona tarda. Sí, tenim el Fèlix Martín, però ara mateix...
4: Ara sí,
3: Fèlix.
4: Pendents d'uns i els altres aquí amb els bombers.
3: Clar, normal, sí. Escolta'm, quin ambient hi ha aquí, que és el que es respira? Perquè per les entrevistes que estan fent els alcaldes o també el responsable de bombers, hi ha molta preocupació.
4: Ho estic sentint, sí. Ens hem desplaçat, ara han canviat el lloc del centre de comandament. Durant el matí i migdia estàvem a les piscines municipals, més a tocar la banda de Cruïlles i Monells. Ara ens han traslladat al pavelló d'esports de la Bisbal d'Empordà. Això és al mig de la Bisbal d'Empordà. Aquí la situació al poble és tranquil·la, es fa vida normal i el trànsit habitual, poca gent al carrer, però per l'hora que és, no per res més, perquè com sentíem també fa una estona l'alcalde de la Bisbal, les flames, si més no aquest migdia, anaven en direcció cap a la costa, en direcció cap a Calonge, cap a Santa Cristina, cap a Platja d'Aro, i en canvi aquí la Bisbal doncs ha quedat a l'esquena d'aquest incendi. Estan muntant aquest operatiu perquè, evidentment, serà un foc llarg i tardaran moltes hores a poder-lo controlar. Evidentment, això no s'apaga en un dia. Estem acostumats a aquests incendis aquí a les comarques de Girona, atiat per la tramuntana. Ara sembla que bufa una mica menys, però, evidentment, doncs, i ho has dit tu més d'una vegada, aquest segurament serà el primer gran incendi d'aquest estiu a Catalunya.
3: Tu que habitualment informes sobre les comarques gironines, això que les Gavarres és un polvorí, diguem-ne, no és una cosa que ho descobrim ara, sinó que ja fa mesos i anys.
4: És un disc repetitiu d'aquells que tenim sobre la taula cada estiu quan comença la campanya d'incendis i que tothom creu els dits quan hi ha un foc a veure on passa. En positiu, si et sembla que podem fer una lectura en positiu, i és que el foc, per dir-ho així, la tramuntana l'ha tiat cap a la costa i no cap a l'interior. Penseu que les Gavarres són un sistema muntanyós que va des del Gironès, per tant, des de Girona mateix, fins a Calonge, fins a la costa, fins a Platja d'Aro. Per tant, tota aquesta carena muntanyosa que va des del Gironès fins al Baix Empordà, doncs ara ja estem en el tram final del Baix Empordà en direcció a mar. Però és evidentment, és una zona de muntanya, és una zona de camins rurals, una zona de sureres, sobretot abans, ara de molts de pins, de molta zona boscosa, de molta vegetació, d'arbres que també amb la sequera van quedar afectats fa un temps, que van quedar escapçats, que amb les intenses pluges d'aquest hivern han caigut i que, com han dit doncs, molts alcaldes, hem sentit l'alcalde de Calonge, hem sentit l'alcalde de Platja d'Aro, acabem de sentir també l'alcalde de Cruïlles i president del Consorci, doncs hi ha molta vegetació, hi ha molt arbres caiguts, i això, doncs, deixa'm recuperar l'expressió que ha fet servir l'alcalde, és dinamita, ha dit, estem en un polvorí, realment és el pulmó verd del Gironès i del Baix Empordà, però alhora doncs és un focus d'atenció permanent.
3: I és aquest bosc de continuïtat, des de la costa pràcticament fins a Girona, la ciutat de Girona, i pràcticament és un continu.
4: Exacte.
3: I això fa que encara sigui més perillós, sobretot si canvia el vent, perquè insisteixo, com tu deies, la tramuntana l'ha portat cap al mar, diguem-ne, i això és una bona notícia, però si ara canvia marinada i per tant va de mar cap a l'interior, això pot fer variar les flames i que, per tant, entrin encara més a les Gavarres. I
4: exacte, de nou saber, cap a l'Empordà, de nou cap a la Bisbal, de nou cap a Sant Sadurní, Cruïlles, són aquests pobles de l'interior que ara estan tranquils perquè el vent els atia el foc cap a la costa, però que es podria capgirar, i aquesta és la previsió que fan els experts.
3: Hi haurà més compareixences des d'aquest centre de control?
4: Sí,
3: o no?
4: Sí, ens diuen que d'aquí una estona hi haurà compareixences, tornarà a parlar-ne en Claudi Gallardó, que és el cap de la divisió de la Sala Central dels Bombers. N'heu parlat fa una estona també amb ell, i també serà de molt d'interès escoltar el cap dels agents rurals de Girona, en Jaume Bosch, perquè recordem-ho, l'última hora que han fet pública a través de les xarxes és que ja hi ha 250 hectàrees cremades, segurament és una superfície que quedarà curta, i la gran pregunta, quin ha estat l'origen d'aquest foc? Doncs segons ells, segons les primeres inspeccions, seria

0: Doncs en algun camp de conreu, en l'ús de maquinària agrícola, en algun camp de conreu a les afores de la Bisbal, al barri de Sant Pol, a tocar de la carretera GI 660, que és la que porta de la Bisbal cap a Calonge, que estarien treballant en aquestes feines ara de sega. És un material molt inflamable, amb aquestes temperatures, amb aquest vent, hi ha molt de risc, i això és el que segurament, diuen els agents rurals, podria haver provocat aquest incendi.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de la Bisbal mateix, on hi ha aquest centre de control, on els bombers atenen a la premsa, i per tant aquí el Fèlix Martín té la informació de primera mà de quina és l'evolució d'aquest incendi. Fèlix, gràcies, fins ara, bona tarda.
0: Fins ara, bona tarda.
1: Queden pràcticament 8 minuts per arribar a les 4, però ja veieu, Pere, Isabel, Miquel Àngel, que és el primer gran incendi i que amoïna perquè està en una zona molt delicat, en el sentit d'això, que allà hi ha molt material per cremar.
2: I a més incompleix tots aquells paràmetres que els bombers any rere any ens expliquen, no?, de la importància de tenir un paisatge amb talls de bosc,
1: de mosaic,
2: efectivament, talls de bosc, de cultiu i tal, i en canvi el massís de les Gavarres és un continu de bosc que genera aquesta situació de perill, sobretot si els propietaris, perquè la majoria és propietat privada, no la tenen, però és que no la tenen perquè tampoc no tenen els mitjans necessaris per fer-ho.
3: Sí, amb això sempre és molt complicat, no? Perquè els propietaris i el cap sempre sembla que sigui un propietari de grans extensions, però
2: no
3: hi ha rendiment econòmic, i per tant és evident que encara que siguin terrenys privats, hi ha d'haver una implicació absoluta de les administracions i de tothom, perquè són terrenys, diguem, que tot i que tècnicament són privats, doncs la gent en fa ús habitualment amb camins de ronda, etcètera, etcètera, i no són rendiment econòmic pel privat, de manera que aquesta planificació, diguem, de totes les administracions, d'aquesta relació amb els privats, que no són privats sinó ciutadans, que tenen aquests boscos però que no en treuen rendiment, doncs és una de les grans assignatures pendents per poder preparar aquests estius, que ja sabem, i es fa pesat tornar-ho a recordar, però crec que és molt important que en el futur, a la mesura en què aquestes temperatures continuaran creixent i que el canvi climàtic s'anirà consolidant, doncs aquests perills, que ja són suficientment greus com per provocar aquest incendi avui i cada any algun susto molt gran, doncs ho tindrem cada vegada més. Per tant, és molt seriós posant-se les piles també en això.
1: Es calcula que el 95% del terreny a les Gavarres és de propietat privada. Com deia l'alcalde, algunes zones fins i tot ni el propietari sap que són seves, perquè venen de famílies que han passat d'herència en herència, i al final sap que té un tros de bosc i bueno, no ho sap, i per tant, clar, no el pot gestionar. N'hi ha altres que sí que ho saben,
3: sí,
1: i tampoc no ho gestionen, perquè és veritat que ara no és rendible, perquè ni la indústria del suro ni la indústria de la fusta no surt rendible. Però clar, aquí on es troba a faltar són les ajudes per tal que tenir-lo ben cuidat, perquè si no després trobem en aquestes situacions d'un risc elevadíssim, en què si entra el foc en aquestes zones, doncs clar, és encara molt més difícil aturar-lo.
4: I també perquè, i segurament en part poden tenir raó, no? Però el que abans, quan abans feien esment a l'ACA, no? I tot el discurs gairebé immobilista en relació al bosc, no? Fa que al final no gestioni. I el bosc, la natura, en certa mesura, en la mesura que és el nostre entorn també, i aquesta convivència pues, genera dificultats més enllà del canvi climàtic, s'ha de gestionar. I per tant, d'alguna manera, hauria d'entendre, o fins i tot hauria de posar-se en mans, no?, i confiar una mica més en la gent del territori. En general, es desconfia molt dels pagesos, i es desconfia molt del territori. Tot són normatives que moltes vegades fan que sigui inviable la gestió aquesta, o fins i tot per ells, o això és el que et diuen sovint, fins i tot perdi sentit. Diu, però això exactament de què estem parlant, no?
2: O sigui, no es gestiona diguéssim el manteniment, no?, de la zona, però en canvi sí que s'explota el gaudi de
4: sí,
2: la
4: sí.
2: zona. O sigui, la part del nord de les Gavarres, que és la que jo conec més, per exemple, està plegada de ciclistes durant tot l'estiu, que penses que si en algun moment allò comença a prendre foc, la bici no serà suficient per sortir-ne, no?, diguéssim, i en canvi, i tothom sap que, no, que hi ha pistes per anar amb bici, tothom sap que hi ha rutes fantàstiques per allà, però en canvi el manteniment de la zona, doncs tothom s'inhibeix, perquè no, en teoria és això de la propietat privada, però jo crec que l'alcalde de Calonge era el primer alcalde que entrevistava estant nosaltres aquí, ho he dit molt clarament, és que els ajuntaments no poden prendre decisions, ha de ser l'administració que es posi, les administracions superiors que es posin d'acord a l'hora de prendre aquest tipus d'iniciatives, i a més s'ha de fer cedint per totes bandes, perquè efectivament els posicionaments sobre com s'ha de fer la gestió del bosc

0: a la gestió del bosc et faci el foc imprevisible, perquè això ja és culpa nostra.
1: Precisament aquí és quan realment té importància la planificació, no? I sortir d'aquesta dialèctica que serveix per moltes altres coses a la vida, però que aquí no té massa sentit, que és públic-privat, no? O sigui, aquí hi ha uns terrenys o un...
2: Deixa'm tallar-te, Pere, perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tenia un acte previst a Talarn, i ens diuen que farà referència a aquest incendi de l'Empordà, el sentim.
3: Del govern, representants del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Senyores i senyors, deixin-me començar per fer una referència en l'incendi que tenim actiu a la zona de l'Empordà. És un incendi que està actiu, que no està controlat. És un incendi de dimensions importants. I el primer que vull fer és demanar a tots els ciutadans de Catalunya que viuen en aquesta zona que facin cas estricte de les recomanacions que es donen des de Protecció Civil i des dels bombers. Hi ha bastants municipis confinats, Calonge i Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de Beure, i demano, per tant, a Forallac, Llagostera i Santa Cristina d'Aro. Tots els ciutadans d'aquests municipis que respectin aquest ordre de confinament, que tanquin portes i finestres, i davant de qualsevol incidència que truquin al telèfon d'emergències. I faig una segona petició a tots els ciutadans, sobretot de l'àrea metropolitana de Barcelona, però d'arreu del país, que tenen per costum, per bon costum, anar a passar el cap de setmana i estiuejar en aquestes zones, que no hi vagin. Que evitin els desplaçaments aquesta tarda fins que no es rebi vindicació de Protecció Civil i dels bombers de que es poden desplaçar amb seguretat en aquests indrets. Mirin, està tot això pendent de l'evolució del vent. La consellera Parlon farà una compareixença en poques estona per donar els detalls de l'estat d'aquest incendi. També s'hi ha desplaçat la consellera Paneque. Jo he parlat amb els alcaldes, amb alguns alcaldes de la zona, però insisteixo, de moment, per favor, demano a tothom que respecti les indicacions que es donen des dels bombers, des de Protecció Civil, i que no es desplaci ningú en aquesta zona perquè poden haver-hi talls de carreteres i perquè no reuneix les condicions de seguretat com per acollir aquestes persones. Anem a confiar que aquesta tarda l'evolució del vent i la molt bona feina que vull subratllar un cop més de tots els cossos i forces de seguretat, dels bombers, de tots els agents que treballen en aquest incendi, agents rurals també, policies locals, cossos i forces de seguretat, doncs donin funcionament. Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències. Hi ha un segon incendi al Pla de l'Estany, hi ha també un confinament als municipis de Pavau de la Farga i de Vilabenut. En principi és un incendi de dimensions més reduïdes, però també en aquests dos municipis també demanar que es faci cas i seguiment d'aquestes instruccions que es donen des de Protecció Civil. Això, en fi, és el primer que volia traslladar-vos a tots vostès i que anirem, naturalment ho vaig seguint, i en funció de com evolucioni, doncs també mirarem si fem alguna altra compareixença o anem donant informació. Dit això, doncs, avui estem aquí a la Conca de Tremp. He estat aquest matí, he visitat...
4: Són les explicacions del president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha fet referència a aquest incendi que crema a la Bisbal d'Empordà, un incendi pel qual el president ha demanat, si us plau, als ciutadans que facin cas estricte a les recomanacions de les autoritats, referint-se als bombers i a Protecció Civil, que demanen que es confinin bastantes poblacions afectades en aquest incendi, com dèiem, de la Bisbal d'Empordà, del Baix Empordà. I una segona petició per part del president, i és que els ciutadans que tenien pensat desplaçar-se aquesta tarda a la zona dels incendis no ho facin fins que no canviï la situació. També ha fet referència a l'altre foc que crema des de fa unes hores al Pla de l'Estany, que també diu que és de dimensions reduïdes, però que també ha obligat a fer alguns confinaments i, per tant, també es demana que es faci cas estricte del que pugui passar en les properes hores.
3: I des de llavors no s'havia continuat aquesta obra. S'ha reiniciat. I abans que acabi aquest any, el primer tram del tronc principal de rec, una inversió d'uns mica més de 9 milions d'euros, que s'està executant ara amb dos lots, dues empreses adjudicatàries, quedarà finalitzat. És una obra que no és tan senzill com sembla. És un tub d'un diàmetre de 2 metres. Hi ha dos passos pel riu, Noguera Pallaresa, que no són senzills. A més, el riu ha baixat amb bon caudal aquest any. Per tant,

0: Té la seva complexitat tècnica, aquesta obra, i s'està executant, però abans que acabi aquest any quedarà enllestida. No? A partir d'aquí s'està redactant ja el projecte de la xarxa de distribució.
1: Fins aquí les explicacions del president Salvador Illa, que ja fa referència a una altra qüestió. Són les 4 i pràcticament 2 minuts. Sou a 3cat Info. Més qüestions.

0: A banda d'aquest foc, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit a la Sagrera, Barcelona, traspassa una línia vermella. Una de les hipòtesis de la investigació apunta a una lluita de bandes llatines. Trapero demana endurir la llei per la tinença d'armes de foc. Les filles d'Isaac han dit confien en la innocència del seu germà, així ho han declarat davant la jutge que investiga la mort del seu pare. Asseguren que coneixen la voluntat de l'empresari de crear una fundació per a persones necessitades i que compartien aquesta decisió. L'agència tributària té obertes inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero, la seva dona i les seves filles per IRPF, IVA i impost de patrimonis entre els anys 2021 i 2024. Ho han comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra per suposat tràfic d'influències i l'origen de les joies trobades al despatx de l'expresident. El balanç provisional de víctimes espanyoles del doble terratrèmol de Veneçuela és de 30 morts i 155 persones desaparegudes. En total, la catàstrofe deixa un balanç d'avui de 2.600 morts. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, defensa la resposta del seu govern després dels sismes. I el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell manté la inauguració d'aquesta nit pendent de l'evolució de l'incendi del Baix Empordà. S'obre amb un concert de Bryan Adams amb les entrades exaurides.
1: Esports.
2: Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims partits dels setzens de final del Mundial. A les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, a les 12 de la nit, Argentina-Cap Verd, i a 3:45 de la matinada, Colòmbia-Ghana. Esport en directe, en aquest moment tenim joc a partits de setzens de final de Wimbledon. Per exemple, Djokovic guanya el seu partit contra el francès Rinderneck, 1-7-0, mentre Yannick Sinner està empatant a 3 jocs el seu partit contra Brooksby. En bàsquet, per cert, el València ha fet oficial la marxa de Pedro Martínez, que paga la seva clàusula de sortida. L'entrenador català es convertirà en nou tècnic del Real Madrid a les pròximes hores.
0: Tramuntana moderada a l'Empordà amb ambient ressec i temperatures pròximes als 35 graus. La calor serà intensa però normal per al juliol amb sol i només algun núvol al Pirineu. Les temperatures superaran els 35 graus a Ponent i al Pla de Lleida. A partir de diumenge, la calor es tornarà a intensificar.
1: 3CAT Info.
0: Pendents, doncs, com dèiem, de l'incendi que crema des d'aquest migdia a la Bisbal d'Empordà, n'acaba de fer referència, ho hem sentit a 3CAT Info, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama al govern espanyol que enviï efectius de l'exèrcit en aquest incendi i des de Tremp, el cap de l'executiu ha anunciat contactes amb la Moncloa per l'activació de l'UME a la zona afectada.
3: Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la Unitat Militar d'Emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la Unitat Militar d'Emergències.
0: Màxima preocupació, doncs, al Baix Empordà, on continua cremant. Illa, per cert, també ha demanat a la ciutadania molta prudència evitar desplaçaments innecessaris a la zona afectada. Com dèiem, per aquesta precaució que hi ha al Baix Empordà, on continua cremant sense control, ara ja en ple massís de les Gavarres, l'incendi que ha començat aquest matí als afores de la Bisbal d'Empordà. S'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització de Santa Cristina d'Aro i el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Hi ha un gran desplegament. Els bombers que treballen amb 10 mitjans aeris i 35 de terrestres per intentar controlar el foc que a hores d'ara es veu des de diversos punts de l'Empordà. Ara el que preocupa més els cossos d'emergència és el canvi del vent de tramuntana al de marinada, que podria empènyer les flames i la massa forestal encara no cremada. Evidentment, a 3CAT Info estem pendents de poder connectar amb els companys que estan desplaçats a la zona de l'incendi on es fa aquesta atenció als mitjans, concretament a la Bisbal d'Empordà, per saber-ne l'última hora. Tan bon punt sigui possible, evidentment aquí a 3CAT Info us oferirem aquestes explicacions i aquesta connexió amb els nostres companys. Per cert, que aquest foc, que els bombers diuen que estarà fora de control, no és l'únic. N'hi ha dos més, una a Cornellà de Terri i l'altra a Fontcoberta i Vilavenut al Pla de l'Estany. I també, com dèiem, estàvem pendents de poder connectar amb el Fèlix Martín aquesta tarda, que és qui està seguint aquest incendi des del centre de comandament. Ara, a aquesta hora, podem parlar amb ell. Fèlix, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Sí, ha acabat fa pocs minuts aquesta compareixença que han fet els responsables de bombers, també de la Generalitat i dels agents rurals, per explicar a l'última hora aquest incendi forestal que començava a 9:15 del matí i que aquesta hora doncs avança de forma descontrolada i han deixat molt clar que n'hi haurà per dies i que el potencial de cremar seria bona part del massís de les Gavarres. Tot això, els esforços se centren ara per evitar-ho. El foc està anant des de la Bisbal cap a l'Osta, cap a la zona de Calonja, de Santa Cristina d'Aro. Hi ha dos flancs que bàsicament són els que preocupen, a la banda dreta i a la banda esquerra. A la banda esquerra, si mirem un mapa de la Bisbal en direcció a la costa Palafrugell i a Palamós, aquesta seria una zona, i a la banda dreta, doncs, des de la Bisbal cap a Santa Cristina d'Aro. Aquí, a la banda dreta, és on s'actuarà amb urgència. No és un punt on ara s'estigui, doncs, cremant amb intensitat, però sí que la previsió és que el vent de marinada vagi cap a aquesta zona i, per tant, el que s'intenta, doncs, és controlar aquest flanc dret per evitar que s'escampi i el foc, doncs, sigui encara més virulent. En aquests moments hi estan treballant els efectius de 225 bombers. També s'ha demanat, i això ens ho acaben de confirmar, el reforç de l'exèrcit, de l'UME, per poder actuar en cas de simultaneïtat amb altres incendis. Com deies, hi ha d'altres focs forestals no tan importants com aquest, especialment un a la comarca del Pla de l'Estany, i el que volen és que intentar que aquest foc del Pla de l'Estany, doncs, poder-lo tenir controlat aviat per dedicar tots els esforços en aquest incendi al Baix Empordà, que ha començat a la Bisbal i que a hores d'ara, doncs, ha fet que s'estigui confinant la població de 7 municipis de la zona. Recordem que, a més de la Bisbal i del poble veí de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, també estan confinats els veïns de Calonge i Sant Antoni, de Castell i Platja d'Aro, de Santa Cristina d'Aro, de Forallac i de Llagostera. Com veieu, són moltes poblacions turístiques en plena temporada d'estiu aquí al Baix Empordà i, per tant, hi ha una recomanació clara que aquí, sobretot des de l'àrea metropolitana de Barcelona, tenia intenció de venir aquest cap de setmana cap a aquesta part de la Costa Brava, Calonge, Platja d'Aro, Santa Cristina, doncs que intentin evitar aquests desplaçaments perquè en aquests moments, doncs, la situació és complicada.
0: Com deia en Fèlix i han apuntat els bombers i Protecció Civil, el president de la Generalitat reforçava aquest missatge, crida sobretot als ciutadans que s'hagin de desplaçar fins a la zona, doncs, que evitin aquests desplaçaments i esperin que hi hagi una ordre perquè ho permeti. Unes explicacions dels bombers i també del president, a les quals s'hi sumarà d'aquí una estona les paraules de la consellera Parlon, que es dirigeix cap a la zona. També ho ha fet la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i que, com deia el Fèlix, a banda d'aquest incendi que es preveu que durarà dies, hi ha dos focs més a aquesta hora pendents també de l'evolució. Cornellà de Terra és un i l'altre a Fontcoberta i Vilavenut al Pla de l'Estany. Fèlix Martín, exacte, des de la Bisbal d'Empordà, evidentment, línies obertes, qualsevol novetat l'explicarem a 3Cat Info. Gràcies.
4: I tant, deixa'm afegir en tot cas només que ens han actualitzat les dades de superfície cremada. Fa poca estona parlaven de 250 hectàrees, ara ja són 750 les hectàrees que s'han cremat. També, segons els agents rurals, cada vegada hi ha més indicis de quin ha estat l'origen d'aquest incendi. Ha estat l'ús d'una serra radial. Estaven fent treballs aquest matí a prop de la carretera que porta de la Bisbal a Calonge, una empresa posant senyalització a la carretera, senyalització metàl·lica. Estaven serrant algunes d'aquestes peces metàl·liques i les guspires que s'han després són les que han arribat a un camp pròxim. Està tot molt sec i això ha fet, doncs, que s'hagi despertat aquest incendi i que hagi començat el foc en aquest punt.
0: Mm-hmm. És, doncs, l'última hora que ens arriba des de la Bisbal d'Empordà, el que deien Fèlix, línies obertes, qualsevol novetat, 3Cat Info, evidentment, les explicarem. Fins ara, bona tarda.
4: Fins ara, bona tarda.
0: A banda d'aquest foc, també des d'ahir estaven pendents del de Canet de Rosselló, la Catalunya del Nord, que ja està controlat, ha cremat unes 40 hectàrees i s'han hagut de desallotjar unes 1.700 persones de més de 10 nacionalitats dels càmpings afectats. Ara se les ajuda perquè puguin tornar a casa. Ens ho explica la Núria Peraire amb el suport tècnic del Josep Lluís Blasquez des de Canet de Rosselló.
5: Des d'aquí al centre d'acollida porten els evacuats amb autocars cap als càmpings cremats perquè recuperin els seus objectes personals. En total han cremat uns 280 bungalows i molts altres dels evacuats han pogut tornar a casa amb els seus propis mitjans. Aquí també els ajuden si han perdut el passaport.
6: Hem pogut reservar un vol per tornar a casa aquesta nit, però hi ha moltes famílies que no han pogut i els seus bungalows estan del tot destruïts.
7: Vam agafar roba i la vam posar dins la maleta, els diners, i vam córrer cap a la platja.

0: Foc també ha cremat la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans molt important per a l'economia de la zona i que ha salvat els edificis essencials. El prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Rigonneau, demana encara prudència per les altes temperatures i la tramuntana.
1: La situació continua sota vigilància perquè encara no ha acabat. Quan dic que un incendi està estabilitzat, no vol dir que estigui extingit. Quan dic que el polígon nàutic està controlat, vol dir que encara cal mantenir-hi la vigilància. Per això demano a tothom que actuï amb molta prudència.
0: Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa.
2: Pendents, doncs, dels incendis, més qüestions d'aquest divendres. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, Barcelona. Ahir a la nit, abans de les 11, diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona i després havien vist quatre individus que marxaven corrent. La policia treballa per identificar i detenir els autors. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracti d'una disputa entre bandes llatines o crim organitzat vinculat al tràfic de drogues.
3: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més.
2: Els Mossos reiteren la seva preocupació per l'augment dels crims amb armes de foc, sobretot vinculats al tràfic de drogues. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que aquest crim suposa traspassar una línia vermella i ha demanat penes més dures per fer front a la tinença d'armes de foc.
4: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
2: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. I les filles d'Isaac Andic han declarat davant la jutge que investiga la mort del seu pare, que creuen en la innocència del seu germà, asseguren que sabien les intencions de l'empresari de crear una fundació per a gent necessitada i que hi estaven d'acord. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
5: Les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut la convicció que el seu germà és innocent i neguen, com diu la jutgessa, que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners. Han afegit també que la relació entre el seu pare i el seu germà era bona, excepte moments puntuals. També han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables, que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que està calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que Isaac Andic fes canvis al seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar, que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. Però a diferència de la terapeuta que va declarar dimarts i que hauria pressionat l'empresari perquè donés al fill una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha declarat que no estava d'acord amb aquesta petició ni amb aquest mètode. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan per Collbató. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare. Està en llibertat perquè va pagar una fiança d'un milió d'euros.
2: Un quart de cinc de la tarda, una pausa i àrea de serveis. 3CAT Info.
6: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
8: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
7: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
9: De terra, de palla, de fusta. Arriba la revolució que transformarà les llars on vivim.
10: Són materials que ara no són una opció, són una necessitat.
11: Passem moltes hores en aquests espais. Si estan pensats perquè ens aportin benestar, doncs vivim amb molta més qualitat de vida, no?
12: I el conte dels tres porquets ha fet molt mal.
13: Cada cop que parlo que tinc una casa de palla, se't cremarà la casa, vindrà el llop i te la farà caure, no?
9: Construint el canvi. 30 minuts. Diu.

0: Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: 3CAT Info.
2: Més tard del que és habitual, però és important fer una connexió ara, John, doncs, amb l'equip viari. És important fer-ho cada dia, però en aquest cas estem pendents de les afectacions que pugui tenir els diferents incendis que cremen a aquesta hora en un divendres a la tarda. Mariluz García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Sí, ara mateix, segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit, ja hi ha 5 vies afectades per talls a causa d'aquests incendis forestals. Són la G600, 660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la GB5132 de Banyoles a Vilademuls, la GB6612 entre Llagostera i Calonja, la C66, aquesta és una carretera principal, a l'altura de Palafrugell, i també la G513 entre Cornellà del Terri i Vilademuls. Aquestes 5 vies tallades a la circulació, però recordem que a causa d'aquests focs, trànsit i bombers demanen a la ciutadania que posposin els desplaçaments cap a tota la zona costanera del Baix Empordà per no entorpir les tasques d'extinció. De moment, a l'autopista P7 una mica menys de cua que altres divendres. N'hi ha entre Mollet del Vallès i Parets i també a l'altura de Montmeló i de Vilanova del Vallès en sentit nord, en direcció Girona. A la mateixa AP7, però en sentit sud, aquí no hi ha complicacions, però sí que aturats entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes, direcció Tarragona. També hi ha cua entre Sant Cugat i Bellaterra, en direcció Girona. A la C58, l'autopista del Vallès, aturats entre Ripollet i Torrebaró, en direcció d'entrada a Barcelona, perquè un vehicle avariat ocupa un carril de circulació. També aturats a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I a les rondes, també cues destacables, sobretot a la ronda de dalt. Hi ha aturades entre Esplugues i Canyelles, sentit Besòs, ronda litoral, entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta, i de Sant Adrià fins al Nus de la Trinitat. I en sentit contrari, entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Important també saber quina és la previsió meteorològica. Ens l'acosta el Jofre Genoer.
4: La tramuntana aquesta tarda ha de continuar bufant, tot i que va perdent força, i ho ha anat fent al llarg d'aquests propers dos o tres dies, i va ser més intensa encara a l'Alt Empordà, i abans d'ahir també, avui encara, però ha arribat als 126 km/h a Portbou, i de fet a l'Alt Empordà amb xifres pròximes als 60, 70, 80, fins i tot 89 a Espolla, per exemple. De fet, al Baix Empordà entre els 40 i 60 km/h. No és una tramuntana de primera categoria, però ja porta dies bufant, ressecant molt l'ambient, i a més no acaba de desaparèixer, malgrat tendeixi a afluixar una mica. Encara tindrem tramuntana aquest cap de setmana, almenys estones, i encara diumenge, potser seria el darrer dia. Fora de la tramuntana, a la zona de l'Empordà, a la resta del territori, molta calma, estabilitat, ambient d'estiu, pocs núvols, cel ben blau, algun de tarda cap al Pirineu, i poca cosa més, fins i tot el mestral del sud del país afluixant, fet que pot fer que la Costa Daurada, doncs el termòmetre ja no sigui tan alt com aquests darrers dies. Tot i així, calor intensa, de fet amb molts valors entre els 30 i 35, i a Ponent, Pla de Lleida, Conca de Tremp, xifres que poden arribar a superar aquests 35 graus. De fet, estem pendents que el termòmetre al llarg dels propers dies torni encara una bona pujada, i especialment de cara a partir de diumenge i de cara a la propera setmana. De fet, diumenge podrien ja haver-hi alguns valors pròxims als 40 a Ponent. De fet, hi ha alguns avisos també de calor cap a l'Empordà, i sembla que a partir de dilluns i fins dijous, almenys 3-4 dies, tornarem encara a una situació d'onada de calor, especialment a l'interior del país, on tornarien els valors de 40 graus.
1: 3CAT Info.
2: 4 i 20, l'agència tributària ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, que ha obert una inspecció fiscal a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família. Madrid, Àngels Lafuente.
5: L'agència tributària a Madrid i a València ha informat el magistrat que està inspeccionant i analitzant les declaracions de les rendes i el pagament d'impostos de Rodríguez Zapatero, de l'empresari Julio Martínez, de la dona de l'expresident Sonsoles Espinosa i de les seves dues filles. Estem parlant, entre d'altres, de l'impost de societats, l'IVA i patrimoni, dels els exercicis que van entre el 2021 i el 2025. L'agència tributària posa el focus en diverses empreses, una de les quals és la de les filles de Zapatero, What the Fab, que facturava feines a l'empresa de Julio Martínez, que també està investigat i haurà de declarar el 21 de juliol. Hisenda ha indicat al jutge que si paralitza aquestes inspeccions es poden interrompre els terminis de prescripció per determinar el deute tributari. Aquesta decisió arriba l'endemà que l'advocacia de l'Estat decidís personar-se en nom de l'agència tributària en la peça separada oberta contra Zapatero per les joies trobades al seu despatx.
2: Més temes, el nombre de víctimes espanyoles confirmades després del doble terratrèmol de Veneçuela s'eleva a 30. A més, 155 ciutadans de nacionalitat espanyola continuen desapareguts i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho han confirmat el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol, José Manuel Álvarez. Pel que fa al balanç global de la tragèdia, és a dia d'avui de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. Mentrestant, el govern veneçolà rebutja les acusacions de negligència i assegura que el dispositiu d'emergència s'ha desplegat de manera adequada. Sobre el terreny, els equips de rescat, amb el suport de nombrosos voluntaris, continuen treballant per localitzar possibles supervivents, mentre milers d'afectats esperen que arribi l'ajuda. La Guaira, Joan Biosca.
6: Bon dia. El chavisme ha aparcat la retòrica antiimperialista i les denúncies d'atacs contra la revolució bolivariana per part dels Estats Units. Ara és un amic, però manté per justificar les seves accions rebre atacs coordinats, en aquest cas mediàtics. Ho deia la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez en una trobada, en una conferència de premsa amb periodistes internacionals aquí a Caracas.
7: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
6: Novè dia d'aquesta catàstrofe humanitària aquí a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de la setmana passada, amb hospitals de campanya ja instal·lats i funcionant i també centres d'assistència humanitària a l'estil dels camps de refugiats. Els veneçolans estoics pensen en el futur.
8: Todavía tengo esperanzas. Siempre lo último que se pierde es la esperanza y es lo que nos lleva adelante.
9: ¿Quién está dentro?
8: Un cuñado de 53 años y una tía de 84 años.
10: Aquí hay sobrevivientes todavía y no se pueden hacer ruido para que ellos los saquen. Sacaron ahorita unos niños y están vivos, gracias a Dios.
6: A la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, equips de rescat encara segueixen treballant a la recerca de possibles supervivents.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Bryan Adams obre d'aquí a unes hores, aquesta nit, al Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, al Baix Empordà. Les entrades fa més d'una setmana que estan exaurides. El festival, de moment, manté aquesta inauguració, pendents, evidentment, de l'evolució de l'incendi que crema la mateixa comarca, al Baix Empordà, el que ha obert aquest bloc informatiu. Al festival s'hi han programat més d'una vintena de propostes fins al 18 d'agost. Com dèiem, de moment es manté aquesta inauguració amb Bryan Adams, amb entrades exaurides, pendents, doncs, com evolucioni aquest foc. Un foc que, per cert, ocuparà els propers minuts d'aquest bloc informatiu. Ara, però, ens centrem en la informació esportiva.
1: Esports.
2: Fins a 4:45, Marc Andrés, bona tarda.
11: Bona tarda. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final del Mundial de Futbol. A les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, i just a la matinada a les 12, Argentina-Cap Verde-Miami. El tècnic argentí és Lionel Scaloni.
12: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente.
11: Els setzens de final es tancaran amb el Colòmbia-Ghana, que jugarà a partir de 3:45 de la matinada.
1: 3CAT Info.
11: Això hores després que Espanya i Portugal assisteixin als vuitens de final. El combinat espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb el blaugrana Lamine Yamal sent escollit a millor jugador del partit.
13: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
11: Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1 amb un gol del temps afegit, mentre els croats se'ls va anul·lar justament un gol a l'última jugada per un fora de joc polèmic. A les últimes hores, també, Suïssa 2, Algèria 0. I també en notícies del Mundial, a les últimes hores, el seleccionador d'Alemanya, Julian Nagelsmann, ha presentat la seva dimissió després de caure als setzens contra el Paraguai. En futbol de casa nostra, l'Espanyol ha presentat la seva nova samarreta per a la temporada vinent. L'equip recupera franges blanc i blaves més estretes, la que ja va fer servir fa dues temporades, a més de presentar elements amb color negre a les mànigues i als pantalons. Això mentre el primer equip femení, blanc i blau, ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que signa fins al juny del 2028. També a casa nostra, el Girona ha confirmat un nou amistós contra

0: el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona, mentre el Sabadell ha anunciat la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit dos ascensos amb l'equip vallesà i serà un dels capitans a la segona divisió. I un últim apunt, perquè el Tribunal Suprem confirma el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteres i la seva junta directiva. El Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Joan Josep Isern perquè no s'ajusta a la llei, segons informa la pròpia Federació Catalana. Demà comença el Tour de França en una edició que engegarà a Barcelona. Ahir va haver la presentació dels equips, un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família per l'Avinguda de Gaudí. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderston. Balderston, precisament, explica al Tot Costa quina és la seva etapa preferida.
1: Jo et diria que totes, però la crono, per exemple, em fa molta il·lusió. I també, sobretot, pues, la Granollers també, perquè al final passa també per Ripoll, que vaig estar vivint 3 anys allà, llavors fa il·lusió.
0: Demà aquest inici del Tour de França serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem de bàsquet perquè el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i això, per tant, deixarà de ser l'entrenador taronja. A les properes hores, a més, el català es convertirà en nou tècnic del Real Madrid. En esport en directe, en aquests moments, Novak Djokovic està disputant el seu partit de setzens de final a Wimbledon contra el francès Rinderknecht. El serbi en aquests moments està guanyant per 2-0 i ara tot just comença el tercer set. També tenim en joc el duel del número 1 del món, Jannik Sinner, contra l'estatunidenc Jenson Brooksby, un duel que l'italià està guanyant per 1-0 i tot just ara comença el segon set. Al quadre femení han jugat i han guanyat jugadores com Naomi Osaka i Jessica Pegula, mentre quan passin 10 minuts de les 5 de la tarda està previst que comenci el partit de la número 1 del món, Arina Sabalenka contra Jelena Ostapenko. Demà, per cert, Marcel Granollers jugarà en segona ronda de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella Gil Verbeek. I a la Fórmula 1, el pilot de Ferrari, Lewis Hamilton, ha estat el més ràpid als primers entrenaments a casa seva, el Gran Premi de la Gran Bretanya, seguit del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i del seu company d'equip, Charles Leclerc. A 6:15 es farà la classificació per l'esprint de demà dissabte. El Barça de futbol sala i Fitz han arribat a un acord per prescindir el contracte que els vinculava fins al 30 de juny del 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de 2 temporades i aquesta darrera ha disputat 33 partits, ha marcat 6 gols i ha guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. En canvi, el Barça ha anunciat la renovació de l'argentí Lucas Granda fins al 30 de juny del 2029, però l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener, procedent del Pinocho Futsal argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I acabarem amb hoquei patins, perquè el campió de l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez, un jugador clau per títol. Amb aquesta sortida es confirma el primer pas de la carrera d'Arnau Martínez, que era deixar l'equip de la Noia, i el proper, a falta de confirmació oficial, serà ser el nou porter del Barça.

0: Dos quarts de cinc de la tarda, sou a 3cat.info. Fem un cop d'ull als principals temes d'aquest divendres que passen a aquesta hora per l'incendi que crema al Baix Empordà. Els bombers encara en una tarda molt complicada perquè crema sense control als afores de la Bisbal d'Empordà aquest foc i que s'ha escapat ja cap al massís de les Gavarres. El foc ha obligat a confinar els veïns de 7 municipis de la comarca i a desallotjar una urbanització de Santa Cristina d'Aro. L'incendi afecta una superfície de 750 hectàrees. En buscarem l'última hora de seguida amb la Laia Claret des del centre de comandament. També us parlarem dels Mossos que investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Una de les hipòtesis és una disputa entre bandes llatines que han repuntat els últims mesos. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que aquest crim traspassa una línia vermella molt greu i demana penes de presó per la tinença d'armes de foc. La propera mitja hora, si l'actualitat ho permet, evidentment, i quan en coneguem l'última hora de tots aquests incendis, parlarem d'altres qüestions. Aena, l'ens que gestiona els aeroports espanyols, frenarà el creixement de vols a l'aeroport del Prat de Llobregat mentre no s'ampliï. Parlarem de tres grans tenidors que reben les primeres multes imposades per saltar-se la llei d'habitatge a Catalunya i de la caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana.
1: Esports.
2: Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims tres partits dels setzens de final del

0: Mundial a les 8 del vespre a Austràlia, Egipte, a les 12 de la matinada Argentina, Cap Verd i unes hores més tard a 3:45 Colòmbia, Ghana. Aquests vuitens de final, per cert, començaran demà dissabte amb el primer duel que serà el Canadà-Marroc a partir de les 7 de la tarda.
1: Els esports d'aquí a poc més de 20 minuts amb el Marc i el temps. Tramuntana moderada a l'Empordà amb ambient ressec i temperatures pròximes als 35 graus. La calor serà intensa però normal per al juliol amb sol i només alguns núvols al Pirineu. Les temperatures superaran els 35 graus a Ponent i al Pla de Lleida. A partir de diumenge, la calor es tornarà a intensificar. Ara passen 2:45 de la tarda. Soc el Marc Teixidor i us acompanyaré la propera mitja hora.
2: 3Cat Info.
1: Comencem parlant d'aquest incendi del Baix Empordà que s'ha originat a la Bisbal d'Empordà aquest matí. Crema sense control. Ja ha arrasat 750 hectàrees. Fins que no s'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització de Santa Cristina d'Aro i el confinament de... Fins ara, volíem dir, s'ha ordenat aquesta evacuació d'una urbanització de Santa Cristina d'Aro i el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Hi ha un gran desplegament dels bombers que treballen amb 10 mitjans aeris i 35 de terrestres per intentar controlar un foc que a hores d'ara es veu des de diversos punts de l'Empordà. Ara el que preocupa més els cossos d'emergències és el canvi de vent. Per tant, busquem-ne a l'última hora des de la Bisbal amb la Laia Claret. Laia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, segueixen treballant aquests 225 bombers mitjans aeris. Els veiem aquí, som al centre de comandament avançat, que és el pavelló de la Bisbal. Aquí veiem agents rurals, els bombers, els Mossos d'Esquadra. I és que aquest foc, que ha començat al matí cap a 9:15, ha anat de muntanya cap a mar empès per la tramuntana. I ara el que estem és que amb el canvi del vent el torni a empènyer directament cap a la muntanya. Sentim David Borrell, que és inspector en cap dels bombers de la Generalitat.
4: Ara estem en una situació de vent de nord. Veieu que la columna és molt inclinada, ha fet un pirocúmul molt, molt violent. La dificultat que hi ha és que això no serà estàtic així, sinó que anirà canviant amb l'entrada de la marinada, és a dir, que la marinada guanyi aquest vent de nord, i amb aquests canvis de vent hi ha, diguéssim, risc doncs, de que l'incendi, sobretot, s'obri cap a zones on ara mateix no volem que se'ns obri.
3: Què ens diuen que estan fent en relació amb aquestes obres, amb aquestes zones que diuen que no volen que s'obri? Doncs estan treballant en dos flancs. Ells ens diuen, perquè ens ho imaginem, que estan fent com dos cons. Un a la part esquerra, que seria la Bisbal, Palafrugell i Palamós, i l'altre a la dreta, a Santa Cristina. També ens han explicat que han demanat reforços a l'exèrcit, a l'UME. En aquest cas seria perquè hi pugui haver simultaneïtat d'incendis, perquè ve una onada de calor i això preocupa molt. La causa, doncs, hauria estat humana, segons Jaume Bosch, cap de l'àrea regional dels bombers.
5: Sí, des de Generalitat hem iniciat les tasques d'investigació de les causes. Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera, que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar. Estem a un tret a l'alfa. En aquestes condicions, aquest tipus de treballs queden suspesos i, per tant, s'han executat sense...
3: Insistim que el foc afecta 750 hectàrees, però d'una zona potencial de 10.000 hectàrees. Crema les Gavarres. És una zona forestal, una zona molt de bosc, així la descrivia Josep Xifré, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro.
6: Les Gavarres estan en un sotabosc que és dinamita, i llavors, entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs s'han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
3: I ara mateix hi ha pobles confinats. Per què confinats? Doncs pel fum, perquè realment des d'aquí la columna és molt, molt espessa. Confinament pel fum a la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i també Calonja. I recomanació que la gent que té segones residències aquí a la zona de l'Empordà aquest cap de setmana, millor que no pugi.
1: Aquesta és la recomanació. De fet, ara sentirem Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, fent aquesta petició. Laia, aquesta és l'última hora que ens arriba des del foc de l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que és el principal foc que crema sense control a hores d'ara, però n'hi ha dos més, també a les comarques gironines. Un és a Cornellà de Terri i l'altre a Fontcoberta i Vilavenut. Al Pla de l'Estany, per aquest últim, s'ha confinat també la població de la zona de Vilavenut i del Palol de la Farga. Evidentment, n'estarem pendent de tots. La Laia és, com deia abans, el centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà i ens acostarà a l'última hora quan sigui necessari. Laia, fins ara, bona tarda.
3: Fins ara, bona tarda.
1: I com deia la Laia, Protecció Civil demana a la població que posposi els desplaçaments des de l'àrea metropolitana fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir les tasques d'extinció, ho deia la sotsdirectora Imma Soler. Es demana des...

0: de Protecció Civil que en aquests moments es posposin sobretot els desplaçaments en aquesta zona. És important que no circulin vehicles pel risc que hi ha en aquests moments per l'incendi, pel fum i també per deixar treballar els operatius que en aquests moments, en aquestes hores, estan fent una feina molt, molt intensa.
1: Qui també ha parlat en les últimes hores i hem pogut seguir aquí a 3Cat Info ha estat el president de la Generalitat, Salvador Illa. Feia aquesta petició al govern espanyol que enviï efectius de l'exèrcit a l'incendi. Des de Trem, el cap de l'executiu ha anunciat contacte ja amb la Moncloa per a l'activació de l'UME a l'àrea afectada.
2: Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la Unitat Militar d'Emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la Unitat Militar d'Emergències.
1: Illa se sumava als missatges de les autoritats i dels cossos de seguretat i demanava a la ciutadania dels municipis de la zona que faci cas estricte de les directrius que es facin des dels cossos d'emergències pel que fa a confinaments i no acostar-se, evidentment, a les zones d'incendi en flames. També ha reclamat als habitants de l'àrea metropolitana especialment que tenien pensat desplaçar-se cap a l'Empordà que ho posposin.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pendent de l'evolució dels focs a 3Cat Info, avancem en el relat de l'actualitat. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona, ahir a la nit. Abans de les 11, diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona i després havien vist quatre individus que marxaven corrent. La policia treballa per identificar i detenir els autors. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracti d'una disputa entre bandes llatines o crim organitzat vinculat al tràfic de drogues.
4: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més.
1: Els Mossos reiteren la seva preocupació per l'augment dels crims amb armes de foc, sobretot vinculats al tràfic de drogues. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que aquest crim suposa traspassar una línia vermella i ha demanat penes més dures per fer front a la tinença d'armes de foc.
5: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
1: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Ara passen 39 minuts de les 4 de la tarda. A més d'Andalusia, Vox ha inclòs la prioritat nacional als pactes del govern d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. Ahir el signava amb Andalusia, l'últim a sumar-s'hi. Per allà on per primera vegada aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià. A la llei dels pressupostos, experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que la llei podria esquivar el filtre dels tribunals si es basa només en l'arrelament com a requisit per demanar ajudes públiques. València, Barbosa.
6: Si la prioritat nacional implica l'exclusió de persones a l'hora de poder accedir a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment els comptes de la Generalitat Valenciana.
7: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat.
6: Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
7: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
6: Entre les propostes concretes, Vox vol que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
1: El govern treballa amb una proposta per recuperar els peatges que té en compte criteris com el tonatge i les emissions contaminants. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb paraules del president Illa, que potser va ser un error eliminar el pagament a l'AP7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
8: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.

0: Pané, que admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt intens i l'accidentalitat és molt elevada, assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis d'encomandes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports. No deixem de parlar d'infraestructures perquè Aena, l'ens que gestiona els aeroports espanyols, frenarà el creixement de vols a l'aeroport del Prat mentre no s'ampliï. Les companyies aèries que vulguin augmentar la seva oferta o obrir rutes noves ho hauran de fer en les hores o els mesos en què hi ha menys operativa. Aena prepara canvis en aquest sentit en l'assignació dels anomenats slots, és a dir, el temps adjudicat a cada vol per fer les maniobres d'enlairament o aterratge a partir de l'estiu del 2027. Segons l'organisme, en les hores punta, la capacitat del Prat ja està al límit. De fet, l'any passat l'aeroport de Barcelona va registrar el rècord històric de 57 milions i mig de passatgers, per sobre de la seva capacitat teòrica, que és de 55. Per això aposta per optimitzar-ne l'ús. Els vols ja existents mantindran els seus lots històrics, les noves peticions s'assignaran en moments vall. A més, la nova adjudicació de slots es farà per terminals. Fins ara es feia conjuntament per tot l'aeroport i tindrà en compte el nombre de passatgers o el tipus de vol. Aquest nou sistema també s'aplicarà a l'aeroport de Barajas.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Tres grans tenidors reben les primeres multes imposades per saltar-se la llei d'habitatge a Catalunya. Són tres sancions de 30.000 euros cadascuna. La Generalitat té tres multes més preparades que, en aquest cas, estan pendents de notificació. A més, entre les agències d'habitatge i consum estan tramitant 654 expedients més per possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus de lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació, entre d'altres. El règim sancionador d'aquest tipus de conducta va entrar en vigor a finals de febrer de l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. A més, fruit del pacte dels pressupostos amb els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les. I Hisenda ja ha pagat a 3 de cada 4 declaracions de la renda a retornar presentades a Catalunya. L'Agència Tributària Espanyola ha rebut gairebé 4 milions i mig de declaracions, un 4% més que l'any passat. 2 milions i mig són favorables als contribuents i Hisenda diu que ja n'ha abonat la majoria. 1,9 milions de declaracions i un total de 1.443 milions d'euros. Al conjunt de l'Estat, la campanya ha tancat en prop de 26 milions de declaracions presentades, un 4% més també que l'any anterior. L'Agència Tributària ha ingressat 24.700 milions d'euros i n'ha de retornar gairebé 9.400 o uns 13 milions a uns 13 milions de contribuents.
1: 3Cat Info.
0: I abans de l'àrea de servei, expliquem que l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida encara hi ha ingressades 9 víctimes del greu accident d'autocar de dimecres al matí a la capital del Segrià, que va deixar un total de 44 ferits. La majoria eren temporers de la campanya de la fruita, que es dirigien al Baix Segre. Ara, una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social els ofereixen assessorament laboral gratuït a través d'un canal de WhatsApp. Lleida, Estela Busoms.
2: L'han difós a les xarxes i també a través de ferits que tenen contacte amb l'associació AFICU de Guineans de Lleida. Insisteixen que són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques. Segons Fruita amb Justícia Social, han constatat que, en un col·lectiu vulnerable com són els treballadors temporers, això no sempre està garantit i per això s'han avançat per ajudar-los. Llibert Reixac n'és el portaveu.
3: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sàpiga que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
2: Cal vigilar, per exemple, que el dia de l'accident es computi com a jornada treballada, que puguin reclamar davant l'asseguradora de l'autocar o que es facin les derivacions pertinents a les mútues quan calguin tractaments de recuperació.
3: En el cas de que calgui una atenció sanitària de recuperació, de revisió d'alguna lesió, etc., això ja ha d'anar derivat a la mútua. I a nosaltres ens preocupa que aquestes derivacions a la mútua no es produeixin.
2: L'últim balanç del Departament de Salut indica que de les 9 víctimes hospitalitzades, dues segueixen a la unitat de cures intensives i la resta estan estables a planta.
0: En punt, 4:45 de la tarda. Equip Viari, Marius García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Hi ha tallades 5 vies a la circulació a causa dels focs a l'Empordà i el Pla de l'Estany. Són la C66 a Palafrugell, G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, G513 de Vilademuls a Cornellà del Terri, la GB5132 entre Vilademuls i Banyoles i també tallada la GB6612 entre Llagostera i Calonja. Recordem que les autoritats demanen a la ciutadania que posposin els desplaçaments cap a la zona costanera del Baix Empordà per no entorpir les tasques d'extinció dels incendis. A la resta de vies hi ha complicacions. A l'AP7

0: entre el Papiol i Martorell en direcció a Tarragona a causa d'un accident que talla un carril. També aturants entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès en sentit nord a causa d'un vehicle avariat i molta intensitat a la mateixa P7 fins la Roca del Vallès. Cues també a la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, la C58 a Autopista del Vallès entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat a causa d'un vehicle avariat. També cua a la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma. I pel que fa a les rondes, aturats a la ronda a dalt entre Pedralbes i Vallcarca, també d'Horta a Canyelles, sentit Besòs, i també entre l'Hospitalet i Cornellà en direcció Llobregat per enllaçar amb la B20, la Pota Nord, on també la circulació és lenta en aquesta zona. Aturats també a la ronda litoral entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta de Sant Adrià a Santa Coloma i a l'altura del Bon Pastor, sentit Besòs, i també entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via, de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
2: Jofre Genué.
3: De moment, per les properes hores, la situació meteorològica continua molt tranquil·la i estable a gran part del país. De fet, aquesta tarda, si hi ha alguna nuvolada, serà insignificant, decorativa, cap a l'àrea del Pirineu. Calor intensa de ple juliol, com a molt una mica per sobre del que seria habitual. Les xifres més elevades cap a Ponent, Conca de Tremp, Pla de Lleida, on s'espera que es pugui arribar a superar els 35 graus. Però, per exemple, a la Costa Daurada, el mestral ja verd pistonada pot desaparèixer fins i tot, i això podria fer que les temperatures màximes avui ja no s'enfilin tant com aquests darrers dies, tot i així superant encara els 30 graus. En tot cas, el fenomen més advers ara mateix és la tramuntana, que continua mantenint l'ambient molt ressec a tota la zona de l'Empordà i aporta 3-4 dies bufant, malgrat ara començarà una mica de baixa, encara ratxes entre els 40 i 60 km per hora i, a més, amb una tendència a anar de baixa molt lentament. De fet, encara el cap de setmana, si no bufa tot dissabte, força estona, i també encara diumenge podria haver-hi aquesta tramuntana, potser quedant més restringida a la zona de l'Alt Empordà. Les temperatures elevades també en aquest sector, la propera matinada encara podria ser tòrrida i amb tendència que el termòmetre vagi a l'alça, sobretot a partir de diumenge. Ja hi ha alguns avisos de cara a diumenge a l'Empordà per temperatures elevades. A Ponent podrien aproximar-se ja als 40 graus i sembla que la setmana que ve tindrem una situació d'onada de calor. Hi ha un avís, un preavís d'onada de calor entre dilluns i dijous de la setmana que ve. La calor s'intensificarà de valent, especialment a l'interior, on tornarien les xifres de 40 graus.
1: 3CAT Info.
2: D'aquí a 10 minuts arribarem a les 5 de la tarda. La presència de meduses a les platges catalanes cau en picat respecte a l'any passat, en aquesta època. Les pluges dels últims mesos podrien explicar que, almenys de moment, pràcticament no tinguem pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes, Montse Poblet.
4: La caiguda dràstica de meduses a les zones de bany té un reflex claríssim en les assistències per picades d'aquests animals. L'any passat, de maig a juny, Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges, en va fer 1.800. Aquest any, només 572 han passat de representar un 45% del total d'assistències a només el 12. La major part d'assistències han estat per picades de Rhizostoma pulmo, coneguda com a born blau, i en canvi pràcticament no hi ha hagut problemes amb pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència d'aquesta espècie a les pluges de l'hivern i la primavera.
5: Tenemos más entrada de agua dulce al mar, hacia las zonas costeras, y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
4: Si malgrat la baixada de meduses a les platges us en pica una, netegeu la zona afectada amb aigua salada, si pot ser freda. Traieu els tentacles que tingueu a la pell i sobretot no ho rasqueu. L'any passat, la meitat de les atencions lleus que va fer en tot l'estiu Proactiva Open Arms van ser precisament per picades de meduses, un total de 10.000.
2: L'Associació Agrària de Joves Agricultors preveu una campanya de la pera relativament normal a les comarques de Ponent amb fruits de bons calibres, tot i que les produccions desiguals en determinades zones. Les collites arribaran una setmana abans per l'hivern plujós i la calor de la primavera, Juliol Becar.
6: El sindicat preveu que la campanya sigui normal després d'anys nefastos marcats per gelades, sequera i pedregades i es consolida la recuperació de la producció que ja vam veure l'any passat. Segons Assaja, el potencial productiu se situarà estany entre el 75 i el 80%, però els costos de producció també han pujat arran de la guerra guerra a l'Orient Mitjà.

0: Parlat el president d'Assaja a Catalunya, Pere Roque.
1: Tret de que no tinguem inclemències meteorològiques a partir d'ara, tenim que ha de ser una campanya normal, condicionada també, sobretot, per la despesa de més del 30% dels costos de producció que ens ha vingut des de l'1 de gener i sobretot des de la guerra famosa entre Iran i Estats Units, on tant hidrocarburs, fitosanitaris, adobs, energia, ens ha pujat a aquest cost de producció.
0: Les altes temperatures de la primavera i l'hivern plujós van fer avançar la floració dels arbres i per això la campanya comença una setmana abans.
2: 3CAT Info.
3: Aguanta'm, per la feina, ja.
2: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
4: El mes de juliol comença amb una de les grans cites del calendari casteller, la Diada de la Festa Major de Terrassa. Les dues colles agarenques actuaran diumenge al migdia al Raval de Montserrat.
5: En aquesta edició, els Minyons de Terrassa i els Castellers de Terrassa actuaran acompanyats a la Colla Vella dels Xiquets de Valls.
4: I diumenge al migdia, Festa Major també al Camp d'en Grassot, a la Vila de Gràcia.
5: Les colles se situaran al carrer d'en Grassot, cantonada Indústria. Els Castellers de la Vila de Gràcia hi actuen enguany acompanyats dels Castellers de Castelldefels i els d'Esparreguera.
4: Diumenge a la tarda hi ha programades dues diades més.
5: A les 5, a la plaça Miquel Martí Pol de Vilaseca, hi actuen els Xiquets locals, acompanyats dels Castellers d'Andorra i els Torraires de Montblanc. I a les 6, a Barberà del Vallès, a la plaça de la Vila, hi podreu veure els Capgrossos de Mataró, els Castellers de Barcelona, els de Sabadell i els Xics de Granollers.
4: Dissabte, un quart de nou del vespre, les dues colles de Terrassa actuaran a la diada de vigília de la Festa Major a la plaça Vella de la cocapital vallesana.
5: Dissabte a les 6 també hi ha Castells del Vendrell amb els nens acompanyats dels Castellers de Sants i els de Lleida. A Blanes a les 5 hi actuen els Castellers de la Selva i els de Mollet i la colla castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. I a la plaça Moreu de Caldes de Montbui, a quarts de 6, hi haurà els Castellers de Caldes de Montbui, els de Castellar del Vallès, els de Viladecans i els Laietans de Gramenet.
4: Dissabte a les 6 al barri de la Catalana de Sant Adrià del Besòs, actuació dels Castellers de Sant Adrià i els de Tortosa. A Cornudella de Montsant, també a les 6, hi actuarà la colla jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Brivalls de Cornudella. I a la Rambla Prim de Badalona, a la mateixa hora, els castellers locals actuen acompanyats dels de la Sagrada Família i els Matussers de Molins de Rei.
5: I dissabte a les 6 de la tarda també hi ha castells a la Bisbal del Penedès amb els bous locals, els Encantats de Begues i els Castellers de Mediona. A les 7, a la plaça de la Vila de Santa Coloma de Gramenet, els Castellers de Santa Coloma actuen acompanyats dels de Montcada i Reixac i la jove de l'Hospitalet. Finalment, a la plaça de la Vila de Sant Pere de Ribes, a 7:45, actuació dels Castellers d'Altafulla, la jove de Sitges i els Castellers de Sarrià.
4: Del resultat del cap de setmana casteller, us en donarem els detalls a 3CAT Info, diumenge de 21 a 22 hores, a l'informatiu casteller 3 Rondes.
6: 5 minuts i seran les 5.
2: Esports.
6: Amb el Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final del Mundial de Futbol. A les 8 del vespre, Austràlia-Egipte i just a la matinada, a les 12, Argentina-Cap Verde-Miami. Els setzens de final es tancaran amb el Colòmbia-Ghana, que es disputarà a partir de 3:45 d'aquesta matinada.
2: 3CAT Info.
7: Això hores després que Espanya i Portugal es citessin als vuitens de final d'aquest Mundial. El combinat espanyol va eliminar Àustria per 3-0 amb el blaugrana Lamine Yamal sent escollit millor jugador del partit. Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1 amb un gol al temps afegit, mentre els croats se'ls va anul·lar un gol a l'última jugada per un polèmic fora de joc. Ja de matinada, per cert, s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. I en últimes notícies del Mundial, el seleccionador d'Alemanya, Julian Nagelsmann, ha presentat la seva dimissió després de caure els setzens contra el Paraguai. En futbol de casa nostra, l'Espanyol ha presentat la seva nova samarreta per a la temporada vinent. Això, mentre el primer equip ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que signa fins al juny de 2028. També a casa nostra, el Girona ha confirmat un nou amistós, que el jugarà contra el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona. El Sabadell, de la seva banda, ha anunciat la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit 2 ascensos amb l'equip vallesà i serà un dels capitans a la segona divisió. I un últim apunt de casa nostra, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. Sentim Soteras.
8: Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem ens porta a dins que és un procés totalment íntegre aquest que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les

0: Demà comença el Tour de França en una edició que engegarà a Barcelona. Ahir va haver la presentació dels equips en un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família per l'Avinguda de Gaudí. Al vessant esportiu, la representació catalana es redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderston. Balderston explica al Tot Costa quina és la seva etapa preferida.
1: Jo et diria que totes, però la crono, per exemple, em fa molta il·lusió. I també, sobretot, pues, la Granollers també, perquè al final passa també per Ripoll, que vaig estar vivint 3 anys allà, llavors fa il·lusió.
0: Demà aquest inici del Tour de França serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum i fins a Montjuïc.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem de bàsquet perquè el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i, per tant, deixarà de ser l'entrenador taronja. A les properes hores, el català es convertirà en nou tècnic del Real Madrid. Mentrestant, tenim esport en directe perquè en aquests moments Novak Djokovic està disputant el seu partit de 16ens de final a Wimbledon contra el francès Rinderknecht. El serbi ara mateix està guanyant per 2-16-1 i el quart set l'està guanyant per un joc a 0. També tenim en joc el duel del número 1 del món, Jannik Sinner, contra l'estatunidenc Jenson Brooksby, un duel que l'italià està guanyant per 7-0, mentre el segon set està guanyant per 4 jocs a 3. Mentrestant, el quadre femení, quan passin 10 minuts de les 5 de la tarda, està previst que comenci el partit de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra Yelena Ostapenko. Demà, per cert, jugarà Marcel Granollers, en segona ronda de doble, juntament amb Horacio Ceballos, contra la parella Guile i Berbeck. I mentrestant, a la Fórmula 1, el pilot de Ferrari, Lewis Hamilton, ha estat el més ràpid als primers entrenaments a casa seva, al Gran Premi de la Gran Bretanya, seguit del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i del seu company d'equip, Charles Leclerc. A 6:15 es farà la classificació per l'esprint de demà dissabte. El Barça de futbol sala i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de 2 temporades i en aquest darrer curs ha disputat 33 partits, ha marcat 6 gols i ha guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. En canvi, el Barça ha renovat l'argentí Lucas Granda fins al 30 de juny del 2029, però l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. El sentim.
3: Creo que puedo aportar mucho en ataque, como también en defensa, pero bueno, más que nada... Me gusta hacer goles, estar siempre ahí cerca del arco, atacar mucho, así que espero que este año tenga oportunidad de hacer varios goles y bueno, ayudar también al equipo a ganar partidos.
0: Granda va arribar al Barça el gener procedent del Pinocho Futsal argentí i inicialment va tenir fitxa del Barça Atlètic.
2: 3CAT Info.

0: El primer titular a aquesta hora és per l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A causa dels focs a l'Empordà i el Pla de l'Estany, tallades 5 vies, la C66 a Palafrugell i 4 vies secundàries de la Bisbal d'Empordà a Calonja, de Vilademuls a Cornellà del Terri, entre Vilademuls i Banyoles i de Llagostera a Calonja. A l'AP7, aturats de Castellbisbal a Martorell, direcció Girona per un accident, també del Papiol a Castellbisbal, direcció Tarragona, i congestionada de Santa Perpètua de Mogoda a Montornès del Vallès en direcció Girona.
0: Molt pendents d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà al Baix Empordà, que ja ha cremat 750 hectàrees i té un potencial de 10.000 hectàrees més a la zona de les Gavarres. El foc que crema sense control ha obligat a evacuar una urbanització de Santa Cristina d'Aro i a confinar 7 municipis més de la comarca. Al lloc hi treballen més de 200 bombers. Tot apunta que l'origen del foc és una serra radial que s'ha fet servir indegudament a peu de carretera. En aquest sentit, el president Illa demana activar la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències, l'UME, al govern espanyol per l'incendi del Baix Empordà. El cap de l'executiu ha demanat precaució a la ciutadania i evitar desplaçaments cap a la zona afectada. Josep Lluís Trapero, el director general de la policia, considera que la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit a la Sagrera, a Barcelona, traspassa una línia vermella. Una de les hipòtesis de la investigació apunta a una lluita de bandes llatines. Trapero demana endurir la llei per la tinença d'armes de foc.

0: Les filles d'Isaac han dit confien en la innocència del seu germà, així ho han declarat davant la jutge que investiga la mort del seu pare, assegurant que coneixien la voluntat de l'empresari de crear una fundació per persones necessitades i que compartien aquesta decisió. L'agència tributària té obertes inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero, la seva dona i les seves filles per IRPF, IVA i impost de patrimoni entre els anys 2021 i 2024. Ho ha comunicat el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra de suposat tràfic d'influències i l'origen de les joies trobades al despatx de l'expresident. El balanç provisional de víctimes espanyoles del doble terratrèmol de Veneçuela és de 30 morts i 155 persones desaparegudes. En total, la catàstrofe deixa un balanç a dia d'avui de 2.600 morts. Delcy Rodríguez, la presidenta del país, defensa la resposta del seu govern després dels sismes. L'Iran comença a acomiadar el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. Líders del país i estrangers, clergues i militars han homenatjat el fèretre instal·lat a la capital Teheran. El macrofuneral ha de durar una setmana i espera mobilitzar al carrer milions de persones. Minions and Monsters arriba aquesta setmana en català a les sales de cinema. Ho fa juntament amb Los últimos días de Robin Hood, una producció d'Albert Serra sobre Magalhães i una pel·lícula francesa commovedora sobre un quartet de corda, Los Músicos.
1: Esports.
2: Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims partits dels 16s de final del Mundial. A les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, a les 12 de la nit, Argentina-Cap Verd, i a 3:15 de la matinada, Colòmbia-Ghana. Esport en directe, en aquests moments tenim en joc partits de 16s de final a Wimbledon. Novak Djokovic està guanyant 2-16-1 al francès Rinderknecht i Jannik Sinner domina per 1-7-0 a l'estatunidenc Brooksby. I en bàsquet, el València ha fet oficial la marxa de Pedro Martínez, que paga la seva clàusula de sortida. L'entrenador català es convertirà en les pròximes hores en nou tècnic del Real Madrid.
0: I pel que fa el temps, tramuntana moderada a l'Empordà amb ambient ressec i temperatures pròximes als 35 graus. Una calor que serà intensa però normal pel juliol, amb sol i només algun núvol al Pirineu. Les temperatures superaran els 35 graus a Ponent i al Pla de Lleida. A partir de diumenge, la calor es tornarà a intensificar.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen 5 minuts de les 5 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. L'incendi del Baix Empordà, que s'ha originat a la Bisbal d'Empordà aquest matí, que crema sense control, ja ha arrasat 750 hectàrees. Fins ara s'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització de Santa Cristina d'Aro i el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Segons la primera hipòtesi, ara ho explicàvem, les flames s'haurien encès per l'ús no permès d'una serra radial en unes obres pròximes a la carretera. Ho estem seguint fil per randa des de la Bisbal d'Empordà, on hi ha el centre de comandament d'aquest incendi, amb la Laia Claret. A aquesta hora la soleva en directe. Laia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs, com deies, el foc ha començat a 9:45 del matí. Entre la Bisbal i Calonja, a tocar ben bé, però de la Bisbal hi treballen 225 bombers, mitjans aeris també. Veiem que aterren aquí aquesta zona. De fet, nosaltres som al pavelló de la Bisbal, que és on s'ha instal·lat aquest centre de comandament avançat, i veiem carpes dels bombers, dels agents rurals, dels Mossos, també de la Creu Roja, i el que estan fent ara mateix és atacar el foc per dos flancs. Ens han explicat que fan com dos cons, un a Santa Cristina d'Aro i l'altre a la Bisbal, Palafrugell i Palamós. I tot això per què? Doncs perquè fins ara ha bufat tramuntana. De fet, encara bufa amb força, El vent des de la muntanya fins al mar. Això ha empès les flames cap al mar. Però el que temen és que no tenir-lo pràcticament ni controlat abans que giri el vent. David Borrell és inspector en cap dels bombers de la Generalitat.
4: Ara estem en una situació de vent de nord. Veieu que la columna és molt inclinada, ha fet un pirocúmul molt violent. La dificultat que hi ha és que això no serà estàtic així, sinó que anirà canviant amb l'entrada de la marinada, i amb aquests canvis de vent hi ha risc, doncs, de que l'incendi sobretot s'obri cap a zones on ara mateix no volem que se'ns obri.
3: Clar, què ha passat fins ara? Doncs que fins ara l'incendi ha cremat 750 hectàrees, però té un potencial de 10.000 hectàrees. Per tant, el que estan fent és treballar, com deia, en aquests dos punts, sobretot. Ara mateix, ho dèieu, 7 pobles confinats pel fum, perquè realment des d'aquí es veu una columna de fum espessa, molt grossa. Són la Bisbal, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonge. I sobre les causes d'aquest foc, doncs són humanes, segons ens explica Jaume Bosch, que és el cap de l'àrea regional dels bombers.
5: Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
3: I com ho sentíem, aquestes 10.000 hectàrees potencials són el massís de les Gavarres. En Josep Xifré és l'alcalde de Santa Cristina d'Aro i les descrivia així.
6: Les Gavarres estan amb un sotabosc que es dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
3: Des del govern que han fet, doncs, han demanat a l'UME, l'exèrcit, que vingui cap aquí, perquè el que preocupa és la simultaneïtat d'incendis. Aquest és un incendi gros, ho han dit aquest matí. Ara n'hi ha de més petits, un altre a Vilabenut, un altre a Bescanó, i el que han fet, doncs, és demanar l'ajuda a l'exèrcit, a l'UME, perquè pugi cap aquí aquestes comarques, perquè preocupa això també. Des del govern es demana que la gent que tingui segones residències a la Costa Brava, que aquest cap de setmana no pugi.
0: Molt important aquesta recomanació darrera que feies, Laia, que ningú mobilitzi vehicles ni transports per anar en aquesta zona que ara mateix està ocupada per poder treballar, extingir el més aviat possible aquest incendi. Des del Centre de Comandament Avançat de la Bisbal d'Empordà, Laia Claret, gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I per tot plegat, Protecció Civil ha demanat a la població que, ara ho explicàvem, posposi els desplaçaments des de l'àrea metropolitana fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir les tasques d'aquesta extinció. Ho ha dit la sotsdirectora d'aquest organisme, Imma Soler.
7: Es demana des de Protecció Civil que en aquests moments es posposin, sobretot, els desplaçaments en aquesta zona. És important que no circulin vehicles pel risc que hi ha en aquests moments per l'incendi, pel fum, i també per deixar treballar els operatius que en aquests moments, en aquestes hores, estan fent una feina molt, molt intensa.
0: L'incendi de la Bisbal d'Empordà és el principal foc que crema sense control a hores d'ara, però n'hi ha un altre a Fontcoberta i Vilabenut, al Pla de l'Estany. Per aquest foc s'ha hagut de confinar també la població de la zona de Vilabenut i de Palol de la Farga. I pel que fa a aquesta situació d'incendis, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha sol·licitat al govern espanyol que enviï efectius de l'exèrcit a l'incendi del Baix Empordà, l'UME. Des de Trem, el cap de l'executiu ha anunciat contactes amb la Moncloa per l'activació d'aquesta unitat a l'àrea afectada.
8: Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la unitat militar d'emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la unitat militar d'emergències.
0: Així mateix, Illa ha demanat a la ciutadania dels municipis de la zona que faci cas estricte de les directrius dels cossos d'emergència pel que fa als confinaments i a no acostar-se a les flames. També ha reclamat als habitants de l'àrea metropolitana, això ho han recalcat també altres organismes que tenien pensat desplaçar-se cap a l'Empordà, que ho posposin. I també incendi a Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord, que ja, per sort, està controlat. Ha cremat unes 40 hectàrees i s'ha hagut de desallotjar unes 1.700 persones de més de 10 nacionalitats dels càmpings afectats. Ara se les ajuda perquè puguin tornar a casa seva. Anem amb la unitat mòbil al centre municipal de Les Vells Vermells, a Canet de Rosselló, on hi ha Josep Lluís Blázquez i la Núria Peraire.
9: Des d'aquí, el centre d'acollida porten els evacuats amb autocars cap als càmpings cremats perquè recuperin els seus objectes personals. En total han cremat uns 280 bungalows i molts altres dels evacuats han pogut tornar a casa amb els seus propis mitjans. Aquí també els ajuden si han perdut el passaport.
10: Hem pogut reservar un vol per tornar a casa aquesta nit, però hi ha moltes famílies que no han pogut i els seus bungalows estan del tot destruïts.
11: Vam agafar roba i la vam posar dins la maleta, els diners, i vam córrer cap a la platja.
9: El foc també ha cremat la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans molt important per a l'economia de la zona i que ha salvat els edificis essencials. El prefecte del Departament de Pirineus Orientals, Pierre Rigonot, demana encara prudència per les altes temperatures i la tramuntana.
12: La situació continua sota vigilància perquè encara no ha acabat. Quan dic que un incendi està estabilitzat, no vol dir que estigui extingit. Quan dic que el polígon nàutic està controlat, vol dir que encara cal mantenir-hi la vigilància. Per això demano a tothom que actuï amb molta prudència.
9: Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa.

0: 5 de la tarda i gairebé 13 minuts al marge d'aquesta notícia dels incendis, sobretot el de la Bisbal d'Empordà, que ocupa la portada d'aquest informatiu. Hem d'explicar també que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que està preocupat i emprenyat per l'onada d'homicidis amb armes de foc a la ciutat. L'oposició l'acusa de no liderar la lluita contra la inseguretat a Barcelona. L'alcalde demana més policia i penes més altes per combatre fenòmens a l'alça com la tinença d'armes i el narcotràfic. Ho ha dit en declaracions a RAC1.
1: Estic preocupat i també una mica emprenyat, no? I una certa frustració, perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? I davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
0: L'oposició culpa l'alcalde i el seu govern de la falta de seguretat a la ciutat. Sentim Jordi Martí, de Junts, Marc Serra, dels Comuns, d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, i Daniel Cirera, dels Populars Catalans.
2: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
3: Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
4: Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
5: I si Núria Parlon i Albert Valle no dimiteixen, que Salori i Jaume Cabané els cessin de manera immediata.
6: 3CAT Info.
0: Les filles d'Issa Candí, que han declarat davant la jutge que investiga la mort del seu pare, que creuen en la innocència del seu germà. Asseguren que sabien les intencions de l'empresari de crear una fundació per la gent necessitada i que hi estaven d'acord. Ho hem seguit des dels jutjats de Martorell amb la Marta Vallès.
7: Les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut la convicció que el seu germà és innocent i neguen, com diu la jutgessa, que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners. Han afegit també que la relació entre el seu pare i el seu germà era bona, excepte moments puntuals. També han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables, que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que està calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que Isaac Andic fes canvis al seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar, que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. Però a diferència de la terapeuta que va declarar dimarts i que hauria pressionat l'empresari perquè donés al fill una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha declarat que no estava d'acord amb aquesta petició ni amb aquest mètode. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan per Collbató. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare. Està en llibertat perquè va pagar una fiança d'un milió d'euros.
0: És un quart de sis. Obrim aquesta hora 3CAT Info, àrea de servei molt pendents d'una banda de l'evolució del foc, també de la mobilitat que afecta en aquesta zona i altres del país. Pel que fa a la mobilitat a les carreteres i autopistes, ho estem seguint des de l'equip viari amb la Mariluz García. Bona tarda, Mariluz.
8: Encara hi ha 5 vies tallades a la circulació. De la xarxa principal, la C66 a Palafrugell. De carreteres secundàries, la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja. La G513 de Vilademuls a Cornellà del Terri. I dues carreteres locals també tallades a la circulació a causa dels focs. La GB-5032 entre Vilademuls i Banyoles i la GB-6612 de Llagostera a Calonja. De tota manera, recordem que tant trànsit com bombers demanen a la ciutadania que posposin els desplaçaments sobretot des de l'àrea metropolitana i cap a la zona costanera del Baix Empordà perquè no molestin les tasques d'extinció d'aquests focs que són complicades. Pel que fa a l'àrea de Barcelona, amb retencions a l'autopista AP7 entre Martorell i Castellbisbal en direcció Barcelona-Girona. Això passa perquè hi ha un accident que talla un carril. També hi ha retencions a l'altura de Martorell fins a Castellví de Rosanes en sentit sud i molta intensitat fins a Sant Sadurní d'Anoia. En sentit nord, en direcció Girona, aturats entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès perquè hi ha un vehicle avariat i després continua la congestió fins a Vilanova del Vallès i molta intensitat fins la Roca, tot això en direcció Girona. Cues també a la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró. També a l'altura d'Argentona, a la C32 nord a l'autopista del Maresme, en sentit sud, en direcció Barcelona. Compte per si hi ha alguna incidència en aquesta zona. A la mateixa autopista del Maresme també hi ha alguns trams de lentitud a l'altura de Montgat, del Masnou i també a l'altura de Vilassar de Dalt, en aquest cas en sentit nord, en direcció Mataró-Girona. A l'àrea de Barcelona, cues a la C58 entre Montcada i Torre Baró, en direcció d'entrada a Barcelona, i és que hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. A la B20, la pota nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. Autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona. I a les rondes, la més carregada, la ronda litoral amb cua de zona franca al port, també a l'altura de la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a la ronda a dalt, aturats entre Pedralbes i Canyelles, també sentit Besòs. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz, bona tarda.
8: Fins ara.
6: El temps.
0: Jofre Genuer.
9: De moment, per les properes hores, la situació meteorològica continua molt tranquil·la i estable a gran part del país. De fet, aquesta tarda, si hi ha alguna nuvolada, serà insignificant, decorativa, cap a l'àrea del Pirineu. Calor intensa de ple juliol, com a molt una mica per sobre del que seria habitual. Les xifres més elevades cap a Ponent, Conca de Tremp, Pla de Lleida, on s'espera que es pugui arribar a superar els 35 graus. Però, per exemple, a la Costa Daurada, el mestral ja verd pistonada pot desaparèixer fins i tot, i això podria fer que les temperatures màximes d'avui ja no s'enfilin tant com aquests darrers dies, tot i així superant encara els 30 graus. En tot cas, el fenomen més advers ara mateix és la tramuntana, que continua mantenint l'ambient molt ressec a tota la zona de l'Empordà i aporta 3-4 dies bufant, malgrat ara començarà una mica cada baixa, encara ratxes entre els 40 i 60 km per hora i, a més, amb una tendència a anar de baixa molt lentament. De fet, encara el cap de setmana, si no bufa tot dissabte, força estona, i també encara diumenge podria haver-hi aquesta tramuntana, potser quedant més restringida a la zona de l'Alt Empordà. Les temperatures elevades també en aquest sector, la propera matinada encara podria ser tòrrida i amb tendència que el termòmetre vagi a l'alça, sobretot a partir de diumenge. Ja hi ha alguns avisos de cara a diumenge a l'Empordà per temperatures elevades. A Ponent podrien aproximar-se ja als 40 graus i sembla que la setmana que ve tindrem una situació d'onada de calor. Hi ha un avís, un preavís d'onada de calor entre dilluns i dijous de la setmana que ve. La calor s'intensificarà de valent, especialment a l'interior, on tornarien les xifres de 40 graus.
6: 3CAT Info.
10: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
6: 3CAT Info.
0: Sintonitzeu 3CAT, ara passen 20 minuts de les 5 de la tarda. L'agència tributària ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra, José Luis Calama, que ha obert una inspecció fiscal a l'expresident Zapatero i a la seva família a Madrid, Àngels Lafuente.
11: L'agència tributària a Madrid i a València ha informat el magistrat que està inspeccionant i analitzant les declaracions de les rendes i el pagament d'impostos de Rodríguez Zapatero, de l'empresari Julio Martínez, de la dona de l'expresident Sonsoles Espinosa i de les seves dues filles. Estem parlant, entre d'altres, de l'impost de societats, l'IVA i patrimoni dels exercicis que van entre el 2021 i el 2025. L'agència tributària posa el focus en diverses empreses, una de les quals és la de les filles de Zapatero, What the Fab, que facturava feines a l'empresa de Julio Martínez, que també està investigat i haurà de declarar el 21 de juliol. Hisenda ha indicat al jutge que si paralitza aquestes inspeccions es poden interrompre els terminis de prescripció per determinar el deute tributari. Aquesta decisió arriba l'endemà que l'advocacia de l'Estat decidís personar-se en nom de l'agència tributària en la peça separada oberta contra Zapatero per les joies trobades al seu despatx.
0: El nombre de víctimes espanyoles confirmades després del doble terratrèmol de Veneçuela s'eleva a 30. A més, 155 ciutadans de nacionalitat espanyola continuen desapareguts i 11 més estan localitzades sota la runa. ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors del govern, José Manuel Álvarez. Pel que fa al balanç global de la tragèdia, a dia d'avui és de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. Mentrestant, el govern veneçolà rebutja les acusacions de negligència i assegura que el dispositiu d'emergència s'ha desplegat de manera adequada. Sobre el terreny, els equips de rescat, amb el suport de nombrosos voluntaris, continuen treballant per localitzar possibles supervivents mentre milers d'afectats esperen que arribi l'ajuda. Un dels centres on hi va haver més afectació d'aquest terratrèmol va ser a La Guaira. Ho estem seguint amb el Joan García, amb el Joan Biosca.
12: Bon dia. El chavisme ha aparcat la retòrica antiimperialista i les denúncies d'atacs contra la revolució bolivariana per part dels Estats Units. Ara és un amic, però manté per justificar les seves accions rebre atacs coordinats, en aquest cas mediàtics. Ho deia la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez en una trobada, en una conferència de premsa amb periodistes internacionals aquí a Caracas.
13: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
12: Nové dia d'aquesta catàstrofe humanitària aquí a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de la setmana passada, amb hospitals de campanya ja instal·lats i funcionant i també centres d'assistència humanitària a l'estil dels camps de refugiats. Els veneçolans estoics pensen en el futur.
14: Todavía tengo esperanzas. Siempre lo último que se pierde la esperanza y es lo que nos lleva adelante.
15: ¿Quién está dentro?
14: Un cuñado de 53 años y una tía de 84 años.
16: Aquí hay sobrevivientes todavía y no se pueden hacer ruido para que ellos los saquen. Sacaron ahorita unos niños y están vivos, gracias a Dios.
12: A la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, equips de rescat encara segueixen treballant a la recerca de possibles supervivents.
0: A l'Iran s'han començat a acomiadar avui del líder suprem assassinat, Ali Khamenei. Es fan un macrofuneral que ha de durar una setmana, atrau alguns líders estrangers i es fa enmig de fortes mesures de seguretat. A les primeres hores de la cerimònia, en aquest comiat Ali Khamenei, el règim de Teheran ha volgut advertir als Estats Units que contestarà a qualsevol agressió en un moment que les dues parts negocien l'acord de pau final. El fèretre d'Ali Khamenei, junt amb el de quatre familiars més, s'ha instal·lat avui a la capital Teheran, on li reten homenatge clergues, funcionaris i una desena de caps d'estat, com el primer ministre del Pakistan, país mediador, junt amb Qatar en la pau. Hi ha delegacions d'un centenar de països, com Rússia o la Xina. És la deu a qui va governar l'Iran durant gairebé 40 anys, mort el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i Israel, ara fa 4 mesos. El règim dels ayatolàs ha enviat avui advertiments a Washington perquè respecti els compromisos de l'acord provisional firmat mentre es negocia la pau definitiva, de moment sense progressos. Així s'expressava un general de la Guàrdia Revolucionària.
17: Els nostres sentiments són una barreja de dol i tristesa, però també d'esperit èpic, força i grandesa. Per primera vegada serem testimonis de l'esdeveniment social més gran en què presentarem al món l'encarnació del poder del poble.
0: El macrofuneral comença avui amb un acte privat, però a partir de demà serà públic i s'espera que mobilitzin fins a 20 milions de persones. Fins a 6:15.
6: Esports.
0: Amb la crònica a punt del Marc Andrés. Marc, bona tarda.
18: Bona tarda. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final del Mundial de Futbol. A les 8 del vespre, Austràlia-Egipte i just a la matinada a les 12, Argentina-Cap Verde-Miami. Aquests setzens es tancaran amb el Colòmbia-Ghana, que jugarà a partir de 4:15 de la matinada.
6: 3CAT Info.
18: Això hores després que Espanya i Portugal assisteixin als vuitens de final d'aquest Mundial. El combinat espanyol va eliminar Àustria per 3-0, amb el blaugrana Lamine Yamal sent escollit millor jugador del partit. Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1, amb un gol al temps afegit, mentre els croats se'ls va anul·lar un gol a l'última jugada per un polèmic fora de joc. Ja de matinada, Suïssa 2, Algèria 0. I també notícies del Mundial. A les últimes hores, el seleccionador d'Alemanya, Julian Nagelsmann, ha presentat la seva dimissió després de caure als setzens contra el Paraguai. En futbol de casa nostra, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta per a la temporada vinent. Això mentre el primer equip femení ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que signa fins al juny de 2028. També a casa nostra, el Girona ha confirmat un nou amistós. El jugarà contra el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona. I el Sabadell, de la seva banda, ha anunciat la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit dos ascensos amb l'equip vallesà i serà un dels capitans a la segona divisió. I un últim apunt de casa nostra, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. Sentim Soteras.
15: Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem ens porta a dins-se que és un procés totalment íntegre aquest que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
18: El Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Joan Josep Isern perquè no s'ajusta a la llei, segons informa la pròpia Federació Catalana.
6: Trescat Info.
18: Demà comença el Tour de França en una edició que engegarà a Barcelona. Ahir hi va haver la presentació dels equips en un acte oficial que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família per l'Avinguda de Gaudí. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderstone. Balderstone, precisament, explica al tot costa quina és la seva etapa preferida.
19: Jo et diria que totes, però la crono, per exemple, em fa molta il·lusió i també, sobretot, pues, la Granollers també, perquè al final passa també per Ripoll, que vaig estar vivint 3 anys allà, llavors fa il·lusió.
18: Demà, inici del Tour de França amb una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum i fins a Montjuïc.
6: L'actualitat esportiva a fons.
18: Parlem ara de bàsquet perquè el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser l'entrenador taronja. A les properes hores el català es convertirà en nou tècnic del Real Madrid. Mentrestant tenim esport en directe, tenim partits de setzens de final de Wimbledon. Per exemple, Novak Djokovic ara mateix està guanyant per 2-16-1 al francès Rinderknecht, però al quart set ara mateix estan empatant a 4, tant tots dos tenistes. Mentrestant, el número 1 del món també està jugant Jannik Sinner, que està guanyant 2-16-0 al nord-americà, a l'estatunidenc Brooksby. El tercer set, per cert, estan empatant a 2. I mentrestant, a partir de les 6 de la tarda, s'està ajornant aquest partit, però està previst que comenci a les 6 de la tarda el duel de la número 1 del món, Arina Sabalenka, contra Jelena Ostapenko. Demà, Marcel Granollers jugarà en segona ronda de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella Gil i Verbeek. I a la Fórmula 1, el pilot de Ferrari, Lewis Hamilton, ha estat el més ràpid als primers entrenaments a casa seva, el Gran Premi de la Gran Bretanya, seguit del líder del Mundial, Kimi Antonelli, del seu company d'equip, Charles Leclerc. A 6:15, per tant, d'aquí uns 30 segons, es farà la classificació per l'esprint de demà dissabte. I acabarem amb hoquei patins, on el campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez, un jugador clau pel títol. El porter deixa l'equip de la noia i el seu proper pas serà fitxar pel Barça. Mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins l'any 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.

0: Benvinguts, bona tarda, són 6:15.
1: 3CAT Info.
0: Aquesta hora, primer titular és per l'equip viari. Mariluz García, endavant.
2: Ja a causa dels focs de l'Empordà i el Pla de l'Estany, tallades 5 vies a la circulació, la C66 a Palafrugell i les carreteres que van de la Bisbal d'Empordà a Calonja, de Vilademuls a Cornellà del Terri, entre Vilademuls i Banyoles i de Llagostera a Calonja. D'altra banda, per un accident, retencions a l'N260 entre Figueres i Peralada en tots dos sentits.
0: Ara ho dèiem des de l'equip viari, aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, el Baix Empordà, que preocupa, que ha cremat ja 750 hectàrees i té un potencial de 10.000 hectàrees més a la zona de les Gavarres. El foc, que crema sense control, ha obligat a evacuar una urbanització de Santa Cristina d'Aro i a confinar els veïns de 100 municipis més de la comarca. Segons han informat els agents rurals, tot apunta que l'origen del foc és una serra radial que s'ha fet servir indegudament a peu de carretera. De seguida hi anirem per saber-ne l'última hora. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha demanat activar la intervenció de l'UME, l'Unitat Militar d'Emergències, al govern espanyol per l'incendi del Baix Empordà. El cap de l'executiu ha demanat precaució a la ciutadania i evitar desplaçaments cap a la zona afectada. L'altra notícia que destaquem a aquesta hora és les declaracions del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, que ha considerat que la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit a la Sagrera, a Barcelona, traspassa una línia vermella. Una de les hipòtesis de la investigació apunta a una lluita de bandes llatines. Trapero demana endurir la llei per la tinença d'armes de foc.

0: Més continguts en aquesta segona mitja hora, us explicarem que l'Associació Agrària de Joves Agricultors preveu una campanya de la pera relativament normal a les comarques de Ponent, amb fruits de bons calibres, tot i que amb produccions desiguals en determinades zones. El sindicat situa el potencial de producció entre el 75% i el 80% per la recuperació dels arbres de les últimes campanyes marcades per les gelades i les pedregades. I cap a 6:45, aproximadament, a l'espai Un País per Voltar, Fèlix Martín ha visitat l'Ecomuseu Fariner de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. D'altres esports, Marc, que destaques aquesta hora?
1: Doncs que tenim en directe esport a Wimbledon, entenes, als 700 de final. Novak Djokovic està guanyant el francès Rinderknecht per 2-16-1, tot i que ara mateix el quart set l'està guanyant per 4-5 al serbi també, i Jannik Sinner domina per 2-16-0 l'estatunidenc Brooksby. El quadre femení ha de començar a les 6 de la tarda el duel de la número 1 del món, Arina Sabalenka.
0: I el temps, amb tramuntana moderada a l'Empordà, amb ambient ressec i temperatures pròximes als 35 graus. La calor serà intensa, però normal pel juliol, amb sol i només algun núvol al Pirineu. Les temperatures superaran els 35 graus a Ponent i al Pla de Lleida. A partir de diumenge, la calor es tornarà a intensificar. Ara passen 4 minuts de 6:45. L'incendi del Baix Empordà, n'estem incidint moltíssim en aquells informatius, s'ha originat a la Bisbal d'Empordà. Ha estat aquest matí, crema sense control i ja ha arrasat 750 hectàrees. Fins ara s'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització de Santa Cristina d'Aro i també el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Segons la primera hipòtesi, les flames s'haurien encès per l'ús no permès d'una radial. Anem al centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà, ho estem seguint amb la Laia Claret.
2: Com deies, el foc ha començat a 9:45 del matí entre la Bisbal i Calonja, a tocar ben bé, però de la Bisbal hi treballen 225 bombers, mitjans aeris també, veiem que aterren aquí aquesta zona, de fet nosaltres som al pavelló de la Bisbal, que és on s'ha instal·lat aquest centre de comandament avançat i veiem carpes dels bombers, dels agents rurals, dels Mossos, també de la Creu Roja, i el que estan fent ara mateix és atacar el foc per dos flancs. Ens han explicat que fan com dos cons, un a Santa Cristina d'Aro i l'altre a la Bisbal, Palafrugell i Palamós. I tot això per què? Doncs perquè fins ara ha bufat tramuntana. De fet, encara bufa amb força, El vent des de la muntanya fins al mar. Això ha empès les flames cap al mar. Però el que temen és que no tenir-lo pràcticament ni controlat abans que giri el vent. David Borrell és inspector en cap dels bombers de la Generalitat.
3: Ara estem en una situació de vent de nord. Veieu que la columna és molt inclinada, ha fet un pirocúmul molt, molt violent. La dificultat que hi ha és que això no serà estàtic així, sinó que anirà canviant amb l'entrada de la marinada, i amb aquests canvis de vent hi ha risc doncs, de que l'incendi sobretot s'obri cap a zones on ara mateix no volem que se'ns obri.
2: Clar, què ha passat fins ara? Doncs que fins ara l'incendi ha cremat 750 hectàrees, però té un potencial de 10.000 hectàrees. Per tant, el que estan fent és treballar, com deia, en aquests dos punts, sobretot. Ara mateix, ho dèieu, 7 pobles confinats pel fum, perquè realment des d'aquí es veu una columna de fum espessa, molt grossa, són la Bisbal, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonja. I sobre les causes d'aquest foc, doncs són humanes, segons ens explica Jaume Bosch, que és el cap de l'àrea regional dels bombers.
4: Tota la causa apunta que es tracta de treballs mecànics, bàsicament a l'ús d'una radial al marge de la carretera que travessa les Gavarres, una radial que avui no es podia utilitzar perquè estem a nivell 3 del Pla Alfa. Amb aquestes condicions aquest tipus de treballs queden suspesos i per tant s'han executat sense permís en aquest cas.
2: I com ho sentíem, aquestes 10.000 hectàrees potencials són el massís de les Gavarres. En Josep Xifré és l'alcalde de Santa Cristina d'Aro i les descrivia així.
5: Les Gavarres estan amb un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
2: Des del govern que han fet, doncs, han demanat a l'UME, l'exèrcit, que vingui cap aquí, perquè el que preocupa és la simultaneïtat d'incendis. Aquest és un incendi gros, ho han dit aquest matí. Ara n'hi ha de més petits, un altre a Vilabenut, un altre a Bescanó, i el que han fet, doncs, és demanar l'ajuda a l'exèrcit, a l'UME, perquè pugi cap aquí aquestes comarques, perquè preocupa això també. Des del govern es demana que la gent que tingui segones residències a la Costa Brava, que aquest cap de setmana no pugi.
0: Gràcies, Laia. A aquesta hora estem pendents de la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que s'estava dirigint cap a la zona, en aquest centre de comandament avançat a la Bisbal d'Empordà. De seguida que comparegui Núria Parlon, ho podrem seguir en directe a 3Cat Info. Per tot plegat, i en relació a aquest incendi, Protecció Civil demana a la població que posposi els desplaçaments des de l'àrea metropolitana. S'està incidint moltíssim en aquesta recomanació, fins a les poblacions de l'incendi, per no entorpir, per no fer nosa a les tasques d'extinció. Ho ha dit Imma Soler, que és la sotsdirectora de Protecció Civil.
6: Es demana des de Protecció Civil que en aquests moments es posposin sobretot els desplaçaments en aquesta zona. És important que no circulin vehicles pel risc que hi ha en aquests moments per l'incendi, pel fum, i també per deixar treballar els operatius que en aquests moments, en aquestes hores, estan fent una feina molt, molt intensa.
0: L'incendi de la Bisbal d'Empordà és el principal foc que crema sense control a hores d'ara, però n'hi ha un altre a Font Coberta, a Vilabenut, al Pla de l'Estany. Per aquest foc s'ha hagut de confinar la població de la zona de Vilabenut i de Palol de la Farga.
7: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 minuts per arribar a 3:45 de la tarda. Abordem altres notícies. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dit que està preocupat i emprenyat per l'onada d'homicidis amb armes de foc a la ciutat. L'oposició l'acusa de no liderar la lluita contra la inseguretat a Barcelona. L'alcalde ha demanat més policia i més penes altes per combatre fenòmens a l'alça, com la tinença d'armes i el narcotràfic. Ho ha dit en declaracions a RAC1.
8: Estic preocupat i també una mica emprenyat, no? I una certa frustració, perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? I davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
0: L'oposició culpa l'alcalde i el seu govern de la falta de seguretat a la ciutat. Sentim Jordi Martí de Junts, Marc Serra dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i del Partit Popular Català, Daniel Cirera.
9: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
10: Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
11: Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
12: I si Núria Parlon i Albert Valle no dimiteixen, que Saloro i Jaume Covene els cessin de manera immediata.
0: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquiva el pacte dels populars amb Vox a Andalusia, on Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. L'endemà de l'acord, Feijóo insisteix en centrar el focus en la immigració, denuncia que el govern espanyol vol alterar el cens en processos com la regularització extraordinària i alerta que no hi haurà diners per pagar els serveis públics de les persones migrants. Madrid, Tània Tàpia.
13: Ni valoracions del pacte ni felicitació a Juanma Moreno, i ho va fer a les xarxes. Avui Feijóo s'ha centrat en la immigració, un tema que és clau també en la lluita pel relat amb l'extrema dreta. El PP fa temps que interpreta que la regularització i també l'anomenada llei de nets, que dona nacionalitat als descendents dels exiliats de la dictadura, són per alterar el cens, fer enginyeria electoral, segons Feijóo, que avui ha fet un pas més i ha parlat d'enginyeria social.
14: Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes, pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud.
13: Denuncia que no hi ha capacitat financera ni recursos. En el cas de la regularització, són persones que fa mesos o fins i tot anys que ja viuen a l'Estat. Qui sí ha parlat de Vox és el senador Juan Milián. Naturalitza un futur pacte amb els de Bascal perquè diu la seva única línia vermella és en Bildu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
15: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són, i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
13: Mentrestant, el PSOE ataca en Feijóo perquè entenen ha donat la màgia per sempre a l'extrema dreta. Rebeca Torró.
16: No existe un PP duro y un PP moderado. Nunca existió. Solo hay un Partido Popular. Y es idéntico a Vox. Los pactos entre PP y Vox no son una excepción. sinó la norma.
13: PP i Vox exigeixen eleccions mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos. No aprovar-los podria desencadenar un avançament electoral.
0: A més, Andalusia, Vox ha inclòs la prioritat nacional als pactes de govern de l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. Però allà on per primera vegada aquest concepte podria estar contemplat en una llei és al País Valencià, la llei dels pressupostos. Experts consultats

0: Diputats per Catalunya Ràdio avisen que la llei podria esquivar el filtre dels tribunals si es basa només en l'arrelament com a requisit per demanar ajudes públiques. València, Alba Barbosa.
1: Si la prioritat nacional implica l'exclusió de persones a l'hora de poder accedir a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment els comptes de la Generalitat Valenciana.
2: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat.
1: Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
2: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és, per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació, és que no sigui excloent.
1: Entre les propostes concretes, Vox vol que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ara falta un minut i mig per arribar a 6:15. La presència de meduses a les platges catalanes cau en picat respecte a l'any passat per aquesta època. Les pluges dels últims mesos podrien explicar que, almenys de moment, pràcticament no tinguem pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes, Montse Poblet.
4: La caiguda dràstica de meduses a les zones de bany té un reflex claríssim en les assistències per picades d'aquests animals. L'any passat, de maig a juny, Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges, en va fer 1.800. Aquest any, només 572. Han passat de representar un 45% del total d'assistències a només el 12%. La major part d'assistències han estat per picades de Rhizostoma pulmo, coneguda com a born blau, i en canvi pràcticament no hi ha hagut problemes amb pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència d'aquesta espècie a les pluges de l'hivern i la primavera.
5: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelàgia, per lo menos ahora al principio del verano.
4: Si malgrat la baixada de meduses a les platges us en pica una, netegeu la zona afectada amb aigua salada. Si pot ser freda, traieu els tentacles que tingueu a la pell i sobretot no ho rasqueu. L'any passat, la meitat de les atencions lleus que va fer en tot l'estiu Proactiva Open Arms van ser precisament per picades de meduses, un total de 10.000.
0: Són 6:15. Resseguint l'actualitat i resseguint també la situació viària, les carreteres i autopistes del país, ho estem fent des de l'equip viari amb la Mariluz García. Bona tarda de nou, Mariluz.
6: Hola, bona tarda. Es mantenen tallades 5 vies a causa dels focs que cremen a l'Empordà i al Pla de l'Estany. Recordem que Trànsit i Bombers se'n demanen a la ciutadania que ajornin els desplaçaments que hagin de fer cap a la zona costanera del Baix Empordà perquè no entorpeixin les tasques d'extinció d'aquests focs, que són molt potents. Recordem, 5 vies tallades a la circulació. La C66 a l'altura de Palafrugell. Aquesta de la xarxa principal. Vies secundàries. La G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja. La G513 de Vilademuls a Cornellà del Terri. La GB5132 entre Vilademuls i Banyoles. I també tallada la carretera que va de Llagostera a Calonja, la GB6612. Pel que fa a altres incidències, es fa pas alternatiu a l'N260 entre Figueres i Peralada a causa d'un accident i a retencions en totes dues direccions. Aturats a l'autopista P7 entre Castellbisbal i Martorell, direcció Girona, per un accident que talla un carril. També hi ha cua del Papiol a Castellbisbal, direcció Tarragona, i un tram llarg de congestió entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona. Pel que fa a l'autopista del Maresme, la C32, també alguns trams de circulació lenta o aturades entre Montgat i Alella en sentit nord, també a l'altura de Vilassar de Dalt i també a l'altura de Cabrera de Mar. En aquesta zona cua també a l'altura d'Argentona en sentit sud en direcció Mataró. També aturats a l'àrea de Barcelona, la C58 i la C33 entre Montcada i Torrebaró, la B20, la Pota Nord entre Santa Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de Trinitat. Autovia 2 a Cornellà, direcció Barcelona. I també cues destacables a les rondes. Ronda a dalt, entre Pedralbes i Vallcarca i d'Horta a Canyelles, sentit Besòs. Ronda litoral, entre Zona Franca i el Port, a la Barceloneta

0: de Sant Adrià, sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: I ara el temps amb el Jofre Genoé.
2: De moment, per les properes hores, la situació meteorològica continua molt tranquil·la i estable a gran part del país. De fet, aquesta tarda, si hi ha alguna nuvolada, serà insignificant, decorativa, cap a l'àrea del Pirineu. Calor intensa de ple juliol, com a molt una mica per sobre del que seria habitual. Les xifres més elevades cap a Ponent, Conca de Tremp, Pla de Lleida, on s'espera que es pugui arribar a superar els 35 graus. Però, per exemple, a la Costa Daurada, el mestral ja verd pistonada pot desaparèixer fins i tot, i això podria fer que les temperatures màximes avui ja no s'enfilin tant com aquests darrers dies, tot i així superant encara els 30 graus. En tot cas, el fenomen més advers ara mateix és la tramuntana, que continua mantenint l'ambient molt resec a tota la zona de l'Empordà i aporta 3-4 dies bufant, malgrat ara començarà una mica cada baixa, encara ratxes entre els 40 i 60 km per hora i, a més, amb una tendència a anar de baixa molt lentament. De fet, encara el cap de setmana, si no bufa tot dissabte, força estona, i també encara diumenge podria haver-hi aquesta tramuntana, potser quedant més restringida a la zona de l'Alt Empordà. Les temperatures elevades també en aquest sector, la propera matinada encara podria ser tòrrida i amb tendència que el termòmetre vagi a l'alça, sobretot a partir de diumenge. Ja hi ha alguns avisos de cara a diumenge a l'Empordà per temperatures elevades. A Ponent podrien aproximar-se ja als 40 graus i sembla que la setmana que ve tindrem una situació d'onada de calor. Hi ha un avís, un preavís d'onada de calor entre dilluns i dijous de la setmana que ve. La calor s'intensificarà de valent, especialment a l'interior, on tornarien les xifres de 40 graus. Tresca Info.
1: L'Associació Agrària de Joves Agricultors preveu una campanya de la pera relativament normal a les comarques de Ponent, amb fruits de bons calibres, tot i que amb produccions desiguals en determinades zones. El sindicat situa el potencial de producció entre el 75 i el 80% per la recuperació dels arbres de les últimes campanyes, marcades per les gelades i les pedregades. Els costos de producció també han pujat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. N'ha parlat el president de SAGE de Catalunya, en Pere Roquer.
3: Tret de que no tinguem inclemències meteorològiques a partir d'ara, tenim que ha de ser una campanya normal, condicionada també, sobretot, per la despesa de més del 30% dels costos de producció que ens ha vingut des de l'1 de gener i sobretot des de la guerra de famosa entre Iran i Estats Units, on tant hidrocarburs, fitosanitaris, adobs, energia, ens ha pujat a aquest cost de producció.
1: La Plana de Lleida ha començat la campanya una setmana abans del previst per l'hivern plujós i una primavera marcada per les altes temperatures.
4: Un país per voltar. El turisme a Tresca Info. Amb Fèlix Martín.
5: Un, dos...
6: Si us agrada el pa, el pa bo, i voleu saber com és tot el procés de producció de la farina, no us podeu perdre una visita a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà.
7: Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
6: L'Ecomuseu és una antiga fàbrica de farina que conserva la maquinària original i que va obrir portes al públic el 1998. I hem fet una visita guiada amb la seva directora, la Carme Gilabert.
8: Us donem la benvinguda a l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries, un edifici que es troba ubicat en un dels llocs on en època medieval ja hi havia un dels tres molins fariners d'aquesta vila. Amb l'arribada de la industrialització, l'antic molí fariner es va convertir en una fàbrica de farines, aprofitant l'embranzida de la revolució industrial que ens arribava d'Europa, i en aquest petit lloc es va construir aquesta fàbrica que d'un lloc petitet es va convertir en una fàbrica de tres pisos, en la qual es va fer farina fins a finals de 1990, moment en què la compra l'Ajuntament de Castelló d'Empúries per convertir-la en un museu, que és el que visitareu avui.
6: El sistema que permet transformar el blat en farina s'ha sofisticat, però no ha canviat gaire.
8: Sí, tota la maquinària és de finals del segle XIX i de la primera meitat del segle XX. De fet, aquests molins que tenim aquí, que es van instal·lar amb una renovació que es va fer l'any 1947. L'estructura de la fàbrica és de tres pisos i el producte puja i baixa contínuament per cada una d'aquestes màquines.
6: Primer es neteja el blat que ve dels camps, es prepara i després es mol, es trinxa els molins i es classifica.
8: El producte va d'una màquina a l'altra sense que ningú la manipuli, per tot un circuit. Per tant, si nosaltres desmuntem una màquina, estem perdent una de les peces del procés. Si teníem clar que no podíem desmuntar-ho per arreglar-ho ni res. De fet, tota la rehabilitació de l'edifici es va fer amb la maquinària in situ. la qual va ser molt més complexa perquè la maquinària estava perfectament, però havíem d'adequar l'altra part de l'edifici per la visita pública. De la flor de la farina. De la
6: flor de la farina. Ara canviem de sala i aquí què podem veure?
8: Bé, aquesta és la part de l'energia, perquè la farinera funcionava amb una turbina Francis de l'any 1905, que la tenim aquí al costat, i nosaltres ara estem sota el nivell de l'aigua. Darrere aquesta paret del fons, que està pintada de color blau, tenim el rec del molí, que és un rec artificial que ja funciona des d'època medieval, que agafa l'aigua del riu La Muga i la porta fins a Castelló d'Empúries per fer funcionar els tres molins de l'època medieval. I la farinera continuava fent servir aquesta aigua per fer anar la turbina.
6: Estem pujant.
8: Aquí parlem de les propietats del blat. També és una part que expliquem una mica la producció del pa, del pastat manual com es feien a les cases de pagès d'abans, a la mecanització. Perquè en el moment en què apareixen aquestes farineres, el tipus de farina que surt també permet que es mecanitzi la fleca.
6: Al museu també hi ha un petit espai per a la crònica social.
9: Torna, torna, serra llonga, l'alzina ens cremarà.
6: A l'Ecomuseu es parla dels moliners i s'explica una història del segle XVII, la de la Massissa, molinera i bandolera per la seva relació amorosa amb en Joan Sala, en Joan de Serrallonga.
8: Va ser vídua del moliner Eusebi Massís, d'aquí de Castelló, i sembla ser que en un peregrinatge que va fer a Núria es va trobar amb en Joan Sala i van acabar junts. Va ser qui el va acompanyar fins al moment en què el van ajusticiar.
6: La seva història de mort,
8: sí,
6: també el volia.
8: Exacte, i de fet la literatura romàntica del segle XIX la converteix en una heroïna que es converteix en bandolera per venjar la mort de la seva parella, del seu amant.
6: I d'una heroïna a una altra, segurament molt més dolça.
10: ¿Le gusta la abuelita? ¿Están buenos?
11: Muy buenos, panecillos son tan tiernos.
6: És un fragment de la sèrie de dibuixos animats de la Heidi dels anys 70, però què hi té a veure? Doncs el sistema de producció de farina va canviar del tot al segle XIX, l'època d'aquest personatge, amb una nova maquinària procedent del centre d'Europa que permetia obtenir farina blanca, cosa que va capgirar del tot la feina dels antics molins i també el tipus de pa.
8: La màquina del mig és el sassó i aquesta és la que permet que aquest sistema obtingui farina blanca, que és un dels grans avantatges d'aquest sistema. Fins ara, quan es molia el blat en els molins, sempre quedava una mica de segó, per més que es garballés. Amb aquest sistema es pot obtenir farina totalment blanca, que és molt més apreciada perquè és més fàcil de digerir.
6: I al segle XIX van aparèixer les primeres peces d'un pa no tan rústec, més flonjo, i sabent quin era l'origen de la farina, a Àustria i Hongria, en van dir panets de Viena.
11: Panecillos son tan tiernos.
6: La visita finalitza al tercer pis, mirant a l'exterior de l'Ecomuseu per uns grans finestrals. Us ha parlat Fèlix Martín, el muntatge musical és de Xavi Luna.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3cat.info.
1: Fins a les 6 de la tarda.
4: Esports.
1: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva, a punt amb el Marc Andrés. Què tal, Marc? Bona tarda.
12: Bona tarda. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits de setzens de final del Mundial de Futbol. D'aquí 2 hores, a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte. Ja a la matinada, a les 12, Argentina-Cap Verde-Miami. I aquests setzens que es tancaran amb el Colòmbia-Ghana, que jugarà a partir de 3:15 de la matinada.
4: 3cat Info.
12: Això hores després que Espanya i Portugal citessin els vuitens de final del Mundial. El combinat espanyol va eliminar Àustria per 3-0, amb el blaugrana Lamine Yamal sent escollit millor jugador del partit. Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1 amb un gol al temps afegit, mentre els croats els van anul·lar un gol a l'última jugada per un polèmic fora de joc. Ja de matinada, l'últim duel que s'ha disputat, Suïssa 2, Algèria 0. Hi ha notícies també del Mundial. A les últimes hores, el seleccionador d'Alemanya, Julian Nagelsmann, ha presentat la seva dimissió després de caure als setzens contra Paraguai. Mirem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha presentat la nova samarreta per a la temporada vinent, això mentre el primer equip femení ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que signa fins al juny del 2028. També a casa nostra, el Girona ha confirmat un nou amistós, el jugarà contra el Nàstic el 8 d'agost a les 9 estadi de Tarragona, el Sabadell, de la seva banda, ha anunciat la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit 2 ascensos amb l'equip vallesà i serà un dels capitans a la segona divisió. I un últim apunt de casa nostra, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva.
13: Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem ens porta a dins que és un procés totalment íntegre aquest que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes

0: modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família per l'Avinguda de Gaudí. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, Joel Nicolau i Abel Balderstone. Balderstone va explicar ja al Tot Costa quina era la seva etapa preferida.
1: Jo et diria que totes, però la crono, per exemple, em fa molta il·lusió i també, sobretot, pues, la Granollers també, perquè al final passa també per Ripoll, que vaig estar vivint 3 anys allà, llavors fa il·lusió.
0: Demà aquest inici del Tour de França serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum i fins a Montjuïc.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara de bàsquet perquè el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser, per tant, l'entrenador taronja. A les properes hores, el català es convertirà en el nou entrenador del Real Madrid. Mentrestant, tenim esport en directe. En aquests moments, a la Fórmula 1 tenim en marxa la classificació per la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1. Ara mateix, Lewis Hamilton és qui lidera aquesta qualificació per davant de Kimi Antonelli i de Charles Leclerc. Mentrestant, també tenim més o menys esport en directe, en aquest cas a Wimbledon. Fa escassos segons que han finalitzat dos partits de setzens al quadre masculí. Novak Djokovic ha acabat guanyant el quart set al tiebreak i ha acabat imposant-se 3-1 al francès Rinderneck. Per tant, es classifica pels vuitens i també s'ha classificat als vuitens, en aquest cas per la via ràpida, el número 1 del món, Jannik Sinner. L'italià ha guanyat per 3-0 l'estatunidenc Brooksby. I d'aquí un quart d'hora aproximadament, a un quart de set, ha de començar el partit d'Anina Sabalenka, la número 1 del món, contra la letona Jelena Ostapenko. I farem un últim apunt d'hoquei patins perquè el campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez, un jugador clau pel títol. El porter deixa l'equip de la noia i el següent pas a la seva carrera professional serà fitxar pel Barça.
2: Trescat Info.

0: Les 6, bona tarda. I aquesta, la primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
1: Uns 10 quilòmetres de cua a l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Vilanova del Vallès en direcció Girona, a l'autopista del Maresme, trams de lentitud a Montgat, a Alella, Vilassar de Dalt, també de Cabrera de Mar a Argentona, direcció Girona. I a causa dels focs de l'Empordà i el Pla de l'Estany, tallades 5 vies de la xarxa principal, la C66 de Palafrugell.
0: L'incendi de la Bisbal d'Empordà al Baix Empordà ja ha cremat 750 hectàrees i té un potencial de 10.000 hectàrees més a la zona de les Gavarres. El foc, que crema sense control, ha obligat a evacuar una urbanització a Santa Cristina d'Aro i a confinar 8 municipis més de la comarca. Al lloc hi treballen més de 200 bombers. Tot apunta que l'origen del foc és una serra radial que s'ha fet servir indegudament a peu de carretera. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama al govern espanyol que enviï efectius de l'exèrcit a l'incendi del Baix Empordà. Protecció Civil demana a la població que posposi els desplaçaments de l'àrea metropolitana fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir les tasques d'extinció. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que la mort de trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit a la Sagrera, a Barcelona, traspassa una línia vermella. Una de les hipòtesis de la investigació apunta a una lluita de bandes llatines. Trapero demana endurir la llei pertinença d'armes de foc. Les filles d'Isaac Andic confien en la innocència del seu germà, així ho han declarat davant de la jutge que investiga la mort del seu pare. Asseguren que coneixien la voluntat de l'empresari de crear una fundació per a persones necessitades i que compartien aquesta decisió. L'agència tributària té obertes inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero, la seva dona i les seves filles per l'IRPF, IVA i impost de patrimonis entre els anys 21 i 24. Ho ha comunicat el jutge de l'Audiència Nacional que investiga el cas Plus Ultra de suposat tràfic d'influències i l'origen de les joies trobades al despatx de l'expresident. Hisenda ja ha abonat 3 de cada 4 declaracions de la renda que han sortit a retornar a Catalunya. En total se n'han presentat 4 milions i mig. 2 milions i mig són favorables als contribuents. Madonna torna a les pistes de ball amb un nou àlbum, Confessions 2. Feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi i és una de les grans novetats discogràfiques d'avui. També publiquen nou disc Deep Purple i Sienna Sprio.
2: Esports.
3: Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final del Mundial. D'aquí 2 hores, a les 8 del vespre,

0: Vespre, Austràlia, Egipte, ja a la mitjanit, Argentina, Cap Verd, i a 3:45 de la matinada, Colòmbia, Ghana. A Esport en directe, en aquests moments estem seguint la classificació sprint del Gran Premi de Fórmula 1 de la Gran Bretanya. En aquests moments, Lewis Hamilton és qui lidera aquesta cursa, aquesta classificació de la cursa sprint, seguit de Kimi Antonelli i de Charles Leclerc. I també en Esport en directe estem pendents dels 16ens de final de Wimbledon. En aquest cas, el quadre masculí, Novak Djokovic i Jannik Sinner, tots dos s'han classificat. El serbi ha guanyat 3-1, l'italià, el número 1 del món, ha guanyat 3-0. Ara, a 7:15 de la tarda, començarà el duel de la número 1 del món femenina, Arina Sabalenka.
1: Tarda assolellada i càlida. Les màximes més altes han estat entre els 38 i 39 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Moltes temperatures pròximes als 35 graus, tramuntant a la baixa, i desapareixerà algun núvol al nord-est. Cap de setmana de sol i un punt més de calor i avís d'onada de calor a partir de diumenge.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
1: Comencem anant en directe a la Bisbal d'Empordà. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha de compareixer els pròxims minuts per actualitzar la situació de l'incendi que crema des d'aquest matí al Baix Empordà. Les flames han arrasat 750 hectàrees. Fins ara s'ha ordenat l'evacuació d'una urbanització de Santa Cristina d'Aro i el confinament dels veïns de 7 municipis de la comarca. Segons la primera hipòtesi, les flames s'haurien encès per l'ús no permès d'una serra radial. Busquem-ne l'última hora amb la Laia Claret. Laia, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs aquí des del centre de comandament avançat, que és el pavelló de la Bisbal, en un principi era la piscina, però ha quedat petit. Som aquí al pavelló i veiem que estan muntant les carpes. De fet, moltes ja muntades dels bombers, emergències, agents rurals, i veiem que aquí estem pendents des d'un quart de cinc, d'aquesta compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, també David Borrell, de bombers, i Jaume Bosch, dels agents rurals. Ens han explicat que aquesta compareixença s'endarrereix, perquè què veiem aquí? Doncs veiem que hi ha petites reunions de membres de tècnics de la conselleria i també amb els Mossos i bombers, i estan doncs actualitzant aquestes dades, que recordem-ho. De moment l'incendi ha cremat 750 hectàrees, però té un potencial de 10.000. És a les Gavarres, al Massís. I què preocupa? Doncs el canvi de vent, perquè aquí ha passat al matí. L'incendi ha començat a la Bisbal i el que bufava era tramuntana cap al mar. Per tant, ara estan pendents del vent perquè ve marinada i el vent canvia de direcció, va cap a l'interior. I això és el que preocupa més. Estan treballant sobretot en dos flancs d'aquest incendi, però evidentment no està controlat. Hi ha, com deies, 7 municipis confinats. La petició del govern és que qui tingui segona residència aquí, el Baix Empordà, que no hi pugi. Ara com ara, els municipis confinats són la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonja. Com dèiem, aquí realment, si surts a fora, encara hi bufa força vent, i estem pendents d'aquesta compareixença, de que ens puguin actualitzar aquestes dades que són 750 hectàrees cremades, però el potencial és molt gros, i és que les Gavarres, com diu la gent que viu aquí, és el pulmó de les comarques gironines, per tant, ben atents a aquest incendi.
1: Estarem atents a l'incendi i, evidentment, també la compareixença de la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que l'oferirem en directe a 3CAT Info, tan bon punt comenci. I qualsevol novetat, evidentment, vies obertes, Laia Claret, des de la Bisbal de l'Empordà. Gràcies, bona tarda.
3: Fins ara, bona tarda.
1: La Laia ho apuntava, Protecció Civil ha demanat que no es pugi a les segones residències a l'Empordà si s'entenen. Així era, com ho deia la subdirectora de SOTS de Protecció Civil, Imma Soler.
4: Es demana des de Protecció Civil que en aquests moments es posposin sobretot els desplaçaments en aquesta zona. És important que no circulin vehicles pel risc que hi ha en aquests moments per l'incendi, pel fum, i també per deixar treballar els operatius que en aquests moments, en aquestes hores, estan fent una feina molt, molt intensa.
1: Qui també ha parlat sobre aquest incendi ha sigut el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ha demanat, com ens explicava la Laia, que s'envien efectius de l'exèrcit. Des de Trem, el cap de l'executiu ha anunciat contactes amb la Moncloa per l'activació de l'UME a l'àrea afectada.
5: Sàpiguen també que hem demanat activació de la Unitat Militar d'Emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, i que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la Unitat Militar d'Emergències.
1: Així mateix, ella ha demanat a la ciutadania dels municipis de la zona que es faci estricte cas de les directrius dels cossos d'emergència pel que fa als confinaments i no acostar-se a les flames. També ha reclamat, com ens explicava la Laia i com sentíem Imma Soler, que els habitants de l'àrea metropolitana que tenien pensat desplaçar-se cap a l'Empordà que ho posposin. Pendents, doncs, d'aquestes compareixences que es puguin fer des del centre de comandament de la Bisbal d'Empordà, seguirem en directe aquí a 3CAT Info tan bon punt comenci.

0: Mentrestant, avancem en el relat de l'actualitat.
1: 3CAT Info.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc arran de l'assassinat a 13 ahir a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona.
2: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: Abans de les 11, diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i després havien vist quatre individus que marxaven corrents. La policia treballa per identificar i detenir els autors. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatinoamericanes o del crim organitzat per tràfic de drogues. Estaven pendents d'aquesta compareixença, com dèiem, de la consellera d'Interior, Núria Parlondés, de la Bisbal d'Empordà, del Centre de Comandament Avançat, per donar l'última hora sobre aquest incendi que crema des de les 10 del matí. En aquests moments es prepara davant dels mitjans de comunicació per fer aquesta intervenció, que evidentment seguirem a 3CAT Info. L'acompanyen també el cap dels bombers, el cap de servei dels bombers, David Borrell, i el cap de l'àrea regional de Girona dels agents rurals, Jaume Bosch. Com dèiem, els mitjans, els companys es preparen ja per poder atendre aquesta compareixença, una Núria Parlon que s'ha reunit amb els cossos de seguretat durant més d'una hora per conèixer els detalls d'aquest foc que crema, pendent, doncs, que comenci ara... Ja sí que sembla que està a punt tothom per fer aquesta compareixença, com dèiem, acompanyada de, cap, de David Borrell, cap dels bombers, i també de Jaume Bosch, cap de l'àrea de regional de Girona dels agents rurals.
3: La Bisbal de l'Empordà, des del centre de comandament avançat, acompanyada doncs, dels operatius, del cap de bombers, el cap del cos. Com sabeu, estem treballant en un escenari complicat, amb un foc que encara està actiu, amb quatre ordres de confinament encara actives i, per altra banda, doncs, treballant amb més de 200 bombers i un total de 10-12 mitjans aeris que estan treballant en intentar doncs, estabilitzar aquest incendi. És un incendi que encara està actiu, que està donant doncs, molta feina. Agrair doncs, també la col·laboració, en aquest cas, dels alcaldes, de l'alcalde de la Bisbal de l'Empordà i dels alcaldes del municipi, i molt important, sobretot, deixar clar que evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides als riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat. Evitem doncs, la mobilitat. Durant tota aquesta tarda estaran treballant doncs, bombers i part de la nit també. Hem activat recursos de la UME, el quart batalló que està venint ja cap aquí, més de 200 militars i 60 vehicles de diferents tipus. No tampoc per intervenir potser en aquest incendi, com abans deia el cap de bombers, sinó per poder garantir, si tenim simultanietat, doncs la cobertura. També s'ha activat l'M2 de bombers, que vol dir que els tenim doncs, els parcs plens i amb disposició per donar la millor cobertura en una situació que poguéssim tenir de simultanietat, i avançar-vos també que l'incendi de Fontcoberta, que ha cremat unes 38 hectàrees, doncs també està evolucionant ja de manera favorable. Una pregunta, alguna qüestió?
4: Abans ens han informat que els esforços se centraven en el flanc dret, no sé si li han dit quina és la situació a hores d'ara.
3: Bueno, l'altre... Ell ho pot aclarir, sí que és tu.
5: Sí, a veure, el que més ens preocupa d'aquest incendi, sobretot, és el flanc dret i el cap perquè impacta en zones urbanitzades, tot el que és la zona de la costa, i el flanc dret, no tant avui, que ara hi podem treballar, diguéssim, hi podem avançar amb certa rapidesa, sinó que en el moment que ens canvi la marinada, ara mateix estem en un joc entre la marinada i la tramuntana, no? a veure qui pot més, i el que sabem és que a partir de demà doncs sembla que afluixa molt la tramuntana i, per tant, la marinada s'imposarà, sobretot demà a la tarda, i, per tant, aquí sí que tenim un potencial de més de 7.000 hectàrees, pràcticament 8.000 hectàrees de potencial, i és per nosaltres prioritari tancar aquest flanc dret, sobretot en previsió a demà. Estem treballant amb els dos flancs, però sí que orientem esforços molt a la protecció de la població i al flanc dret.
4: La superfície que s'ha acabat fins ara?
5: Estem parlant d'una mica més de 1.000 hectàrees. Sobretot d'àrea de treball de bombers, no és de superfície afectada, perquè sobretot amb incendis que corren per vent cremen molt també per taques en moments donats, i per tant queden illes verdes al mig, i llavors els agents rurals, quan es pugui, doncs ja faran una valoració concreta d'hectàrees. Però la

0: L'àrea, diguéssim, amb què estem treballant són aquestes més de 1.000 hectàrees.
1: És David Borrell, cap dels bombers.
2: S'han fet més de 100 a quins són els nuclis que es mantenen confinats ara?
3: 4 ordres.
0: S'han fet, sí. Són més poblacions, són 7 poblacions, 7 municipis. Us els passem després, perquè ara la memòria... I de moment, en principi, no preveiem haver-ne de fer més, sinó hi ha un canvi, diguéssim, en el comportament de l'incendi.
4: També hi ha confinada una casa de colònies, aquí a la Bisbal, Pou del Glaç, que d'acord amb el que ens han explicat bombers, tenim allà també dispositiu de bombers i, per tant, és el lloc més segur perquè la canalla pugui estar. O sigui que es mantindrà el confinament. Romanyà de la Selva, jo diria que no. Ara mateix no tinc aquí tots els municipis. Romanyà de la Selva, hem desallotjat? No.
0: No, tenim una evacuació, però us diré exactament, és una urbanització. Vull dir que us diré... És una urbanització de Santa Cristina, és l'única cosa que s'ha evacuat.
4: És una casa de colònies.
0: I algun mas, hi havia una zona concreta que sí que s'ha evacuat.
5: La previsió per les pròximes hores, quina és, quan podria afectar...
0: El que preveiem és que durant aquestes properes hores, sobretot a la tarda, ara tenim aquest canvi entre això que us comentava, aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada, vale? Perquè heu vist que hi havia un pirocúmul potent, ara s'ha desinflat una mica, el que sobretot hem de vigilar perquè no es desplomi, vale? I puguem tenir, diguéssim, una propagació important, sobretot en el flanc esquerre, per tant, sobretot de cara a la seguretat de les nostres dotacions i també a l'obertura d'aquest flanc esquerre, doncs estem monitoritzant molt que no pugui desplomar aquesta columna, estem tirant sondes periòdicament i estem molt a sobre, amb aquests ulls posats de seguretat amb tot el que fa el flanc esquerre, i el que preveiem és que llavors durant la nit el comportament sigui molt més net, és a dir, serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit, però serà, diguéssim, unes condicions molt més franques de cara al treball. Només tindrem, diguéssim, ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
6: Correcte.
0: Serà més previsible durant a partir de la nit. Tenim un període operacional que és fins a les 10 de la nit. A partir de les 10 de la nit tindrem un altre pla d'acció ja amb més vent del nord com a component i poder treballar tota la nit. Doncs és el que voldríem, intentar treballar a veure si podem avançar tot el que puguem, perquè tot el que puguem tancar aquest flanc dret avui, doncs ens estalviem sorpreses de cara, sobretot, tant avui com demà al dematí, tancar aquest flanc dret per evitar-nos doncs, que la marinada demà a la tarda ens doni problemes.
4: En quant a possible origen, es parlava d'una guspira, d'una radial, o sigui que és agents rurals, però... Agents rurals ha treballat...
7: Estem portant la investigació, hem activat la divisió de Medi Ambient. Hem activat la divisió de Medi Ambient i ho està investigant Medi Ambient juntament amb la unitat d'investigació de la Bisbal i la coordinació amb agents rurals. Val? La investigació, evidentment, és incipient. Estem treballant amb una possible imprudència, però agafeu-ho amb pinces perquè, evidentment, portem poques hores investigant-ho.
1: Són les explicacions d'una mossa d'esquadra que explica que la investigació continua.
7: No podem donar més informació de la que us he donat jo ara.
8: Comissari, l'operació del confinament, per assegurar aquest confinament, s'emmetjarà avui a moltíssima gent ja avui en temporada turística, com s'està treballant aquest operatiu?
7: Ho estem treballant sempre amb el cos de bombers i ells ens marquen quines zones d'aquí s'han de confinar i quines s'han de desallotjar. I en base a això, cada X hores ens reunim amb ells i fem aquest confinament o aquest desallotjament.
4: Sobretot molt important que ens ajudeu a donar aquest missatge d'evitar mobilitat. En aquestes properes hores s'està fent una feina molt important d'extinció i és importantíssim que vosaltres també, doncs, com a mitjans de comunicació, ens ajudeu a donar aquesta informació d'evitar desplaçaments aquí a la zona. Sí.
1: Són les paraules de la consellera Parlon, que insistia sobretot en aquest missatge de, sobretot, evitar els desplaçaments. Torna a parlar David Borrell.
0: El confinament, aquí perquè és l'espai, diguéssim, més segur que tenim. És a dir, de la manera, diguéssim, que les persones són més vulnerables és allò exposades obertament al foc. En el moment que estem en una edificació estem molt més segures, i en el cas concret doncs, de la Casa de Colònia, és a més d'estar en un espai, diguéssim, confinat en una edificació, doncs amb la protecció de camions de bombers, doncs, és

0: És molt alta la protecció i tota la tranquil·litat. Ho diem perquè també, per explicar-ho de cara a la població, que quan es decreten mesures de confinament davant dels incendis és perquè clarament és la mesura més segura i tenir la gent itinerant és quan és molt, molt, molt vulnerable.
1: Si voleu que l'autorització es
2: refiqui. Sí, ara mateix estem treballant en 1.280 hectàrees. Són les afectades fins ara, fins al moment.
1: Podem tornar a
2: la petició, sí. Fins ara, al moment, la superfície que tenim perimetrada afectada és de 1.280 hectàrees. Però l'incendi segueix actiu i, per tant, això anirà creixent.
3: Com dèiem, aquest és Jaume Bosch, cap de l'àrea regional de Girona, dels agents rurals.
4: Hi ha masies per les Gavarres, ha vingut algun veí...
2: I ara mateix ho desconec, això.
1: Castellano, por favor.
3: Ara sí, com dèiem, són les paraules que explicaven les autoritats, començant per Núria Parlon, consellera de l'Interior, que insistia sobretot en evitar desplaçaments, un missatge que reforçava el cap dels bombers David Borrell, assegurant que quan es demana el confinament de la població és per garantir-ne la màxima seguretat, tenint en compte que en els desplaçaments és quan els humans perdem, som més vulnerables davant les flames. Un foc de la Bisbal d'Empordà que ha començat a cremar a les 10 del matí, que segons apuntaven ara ja des dels rurals, es treballa sobre una àrea afectada de 1.200 hectàrees aproximadament, 7 municipis amb ordres de confinament, una casa de colònies confinada. David Borrell insistia en la seguretat per a aquests nens. La consellera ha apuntat que hi ha bombers acompanyant aquesta casa de colònies i que, per tant, no hi ha risc per ells d'entrada. I pel que fa a l'evolució del foc, David Borrell assegura que les pròximes hores seran complicades, tenint en compte que hi ha el doble joc de vents, el de tramuntana i el de marinada, que s'acabarà imposant aquest últim, el de marinada, demà a la tarda, i que per això ara mateix els esforços, a banda de fer globalment en tot l'incendi, se centren especialment en el flanc dret per evitar que quan aquesta marinada entri pugui capgirar la direcció del foc cap a una zona on hi ha més risc per a les persones. Tot plegat, però, apuntava, fins a les 10 de la nit serà una situació complicada. A la nit és quan volen treballar amb força per intentar atacar al màxim aquest foc, tenint en compte que les condicions meteorològiques seran més favorables de cara als bombers. Aquesta és la situació d'aquesta hora pel que fa a l'incendi de la Bisbal d'Empordà, però afectació també a les carreteres i, per tant, el que fem 5 minuts més tard del que és habitual, passen 20 minuts a les 6 de la tarda, connectar amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
3: Per conèixer quina és aquesta situació en respecte al foc i a la resta del país, evidentment.
5: Doncs destaquem que hi ha tallades 5 vies a causa d'aquests focs per les tasques d'extinció. De la xarxa principal, la C66, a Palafrugell. De la xarxa secundària, les carreteres que van de la Bisbal d'Empordà a Calonja, que és la G660, entre Vilademuls i Cornellà del Terri, la G513, també de Vilademuls a Banyoles, la GB-5132, i entre Llagostera i Calonja, que és la carretera GB-6612. A la resta, amb cues més o menys habituals d'un divendres a la tarda, n'hi ha una mica menys, però sí que hi ha una cua destacable a la P7, d'uns 10 quilòmetres entre Santa Perpètua, de Mogoda i Granollers, en sentit nord, en direcció Girona. En direcció Tarragona, menys cua, com sol passar, hi ha retencions entre Castellbisbal i Martorell, en sentit nord, a causa d'un accident, i també congestionada la P7 entre Castellbisbal i Martorell, en sentit sud, en direcció Tarragona. I a l'autopista del Maresme, la C32, també alguns trams de lentitud a Montgat, a Tellà i de Cabrera de Mar a Argentona, en direcció Girona.
3: Gràcies, Mariluz.
5: Fins ara.
3: Fins ara.
6: El temps.
3: I afegim a aquesta hora també la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
7: Continuarem amb aquesta tarda càlida, assolellada, però sens dubte molt pendents de l'incendi que crema al Baix Empordà, a la Bisbal d'Empordà, també cap al Pla de l'Estany. La tramuntana ha anat afluixant, no desapareix i ara comença a entrar una mica aquesta marinada. Per tant, aquest canvi de vents que hauran de veure com s'acaben produint aquestes tasques d'extinció de l'incendi. Les temperatures en aquest sector s'han enfilat, les màximes més altes han arribat als 35 graus a la Bisbal d'Empordà o també a Banyoles. Els valors més alts cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, 39 a Vinebre, 37 al Dover o 35 a Lleida, i tindrem una tarda assolellada en conjunt. Només va creixent algun cúmul cap a les comarques interiors, entre Barcelona i Girona. Núvols que seran totalment inofensius de cara a aquestes properes hores, doncs pendents encara de la situació en aquest sector del nord-est, principalment, com dèiem, en aquestes comarques afectades per l'incendi. De cara al cap de setmana, doncs tindrem calor, fins i tot una miqueta més. Demà les temperatures no variaran gaire, potser pugen una miqueta més, tindrem un dissabte assolellat en conjunt, calor nocturna cap a l'alt i al Baix Empordà, per tant aquesta tramuntana que no desapareix i manté aquest ambient rescalfat en aquest sector i les temperatures no baixaran gaire i de

0: Ara al migdia doncs, mantindrem l'estabilitat i el sol. I serà a partir de diumenge i sobretot ja de cara a la propera setmana quan tindrem aquesta nova onada de calor amb temperatures que diumenge ja pujaran una miqueta més i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins dimecres.
1: De seguida entrarem en la informació esportiva, però encara relacionat també amb aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. Aquesta nit comença el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, a la mateixa comarca, el Baix Empordà, un festival que arrencarà amb el concert del cantant i compositor canadenc Bryan Adams, amb les entrades exaurides. Fonts consultades per aquesta emissora de la promotora del certamen han dit que el concert es manté, però que s'està pendent, evidentment, de l'incendi del Baix Empordà. El Festival de Cap Roig ha programat més d'una vintena de concerts fins al 18 d'agost, entre els noms que hi actuaran hi ha Rick Astley, Víctor Manuel, Lax Ambusto, Luz Casal, Amaya, Anastasia, Diana Krall, Miqui Núñez i tancarà el festival el 18 de juliol, Miguel Ríos amb la gira El Último Vals. 3G Info.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
3: 3G Info.
1: Poc més de 5 minuts i arribarem a 6:45 de la tarda. Ens sentem a 3G Info ara en la informació esportiva. Recapitulem tota la informació relacionada amb els incendis i ho actualitzem a 3G Info.
3: Esports.
1: Ara, però, com dèiem, esports. Marc Andrés, bona tarda.
4: Bona tarda. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels 16ens de final del Mundial de Futbol. D'aquí una hora i mitja, aproximadament a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, just a la mitjanit, a les 12, Argentina-Cap Verd a Miami. Els 16ens de final es tancaran amb el duel entre Colòmbia i Ghana, que jugarà a partir de 3:45 de la matinada.
3: 3CAT Info.
4: Uns vuitens de final, uns setzens de final que es van acabant i uns vuitens de final que es van definint, com per exemple a l'Espanya-Portugal. El combinat espanyol va eliminar Àustria ahir per 3-0 amb el blaugrana Lamine Yamal sent escollit millor jugador del partit. Per la seva banda, Portugal va superar Croàcia per 2-1 amb un gol al temps afegit de Gonçalo Ramos, mentre els croats se'ls va anul·lar un gol a l'última jugada per un polèmic fora de joc. L'últim duel que s'ha disputat d'aquest Mundial ha estat de matinada al Suïssa 2, Algèria 0. I també notícies del Mundial, també hem sabut que durant el dia d'avui el seleccionador d'Alemanya, Julian Nagels ha presentat la seva dimissió després de caure als 16ens de final als penals contra el Paraguai. Al futbol de casa nostra, la notícia és que l'Espanyol ha presentat la nova samarreta per a la temporada vinent, mentre el seu primer equip femení ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la migcampista de Logroño, Anna Velázquez, que signa fins al juny del 2028. També a casa nostra, el Girona ha confirmat un nou amistós. El jugarà contra el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona. Mentrestant, el Sabadell ha anunciat la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit 2 ascensos amb l'equip vallesà i serà ara un dels capitans, un dels jugadors, a la segona divisió. I un últim apunt de casa nostra, també en futbol, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana de l'any 2023 i, per tant, ha confirmat així la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. Sentim Soteras.
5: Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem ens porta a dins que és un procés totalment íntegre aquest que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja 2 perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: El Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Joan Josep Isern perquè no s'ajusta a la llei, segons informa la pròpia Federació Catalana.
3: 3CAT Info.
4: Demà comença el Tour de França en una edició que, recordem, ho engegarà a Barcelona. Ahir va haver la presentació dels equips en un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família per l'Avinguda de Gaudí. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a 2 ciclistes del conjunt Caja Rural. Són Joel Nicolau i Abel Balderston. Balderston va explicar tot just ahir al Tot Costa quina és la seva etapa preferida.
6: Jo et diria que totes, però la crono, per exemple, em fa molta il·lusió i també, sobretot, pues, la Granollers també, perquè al final passa també per Ripoll, que vaig estar vivint 3 anys allà, llavors fa il·lusió.
4: Demà aquest inici del Tour de França serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres de recorregut des del Fòrum fins a Montjuïc.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Parlem ara de bàsquet perquè el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser l'entrenador taronja. A les properes hores el català es convertirà en nou tècnic del Real Madrid. És el mateix viatge que farà el jugador valencià Jaime Pradilla. El Madrid també ha pagat la seva clàusula i per tant el conjunt blanc es reforça amb dos campions de la Lliga CB. Esport en directe. En tennis tenim en joc el partit de la número 1 del món de 16ens de final a Wimbledon. Arina Sabalenka contra Jelena Ostapenko. De moment Sabalenka i Ostapenko estan empatant a un joc en el primer set, per tant, partit que ha acabat de començar. Mentrestant, fa pocs minuts, ha finalitzat el partit de Novak Djokovic, també d'aquests 16ens de final. Ho ha fet amb victòria 3-1 pel serbi contra el francès Rinderknecht. Mentrestant, també ha jugat el número 1 del món, del quadre masculí, Jannik Sinner, contra l'estatunidenc Jenson Brooksby, un duel que l'italià ha guanyat còmodament per 3-0. Demà jugarà Marcel Granollers en segona ronda de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella Guile i Verbeek. I a la Fórmula 1, el britànic Lewis Hamilton ha fet la pole a la classificació per la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. Segon ha estat el líder del Mundial, Kimi Antonelli, i tercer ha acabat el pilot de Red Bull, Max Verstappen. La cursa sprint es disputarà demà a la 1 del migdia, hora catalana. El Barça de Futbol Sala i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Aquest darrer curs, Fitz ha disputat 33 partits, ha marcat 6 gols i ha guanyat dos títols, la Copa Catalunya i la Lliga, a més d'aconseguir la classificació per la Champions de l'any vinent. En canvi, el Barça ha renovat l'argentí Lucas Granda fins al 30 de juny del 2029, però l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho Futsal argentí i inicialment va comptar amb fitxa del Barça Atlètic.

0: Amb un, 6:45 de la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Cop d'ull als temes més destacats aquesta tarda, passant, evidentment, per un incendi que actualitzem de seguida l'última hora. Abans, però, fem un cop d'ull a la situació del trànsit, equip viari.
2: Recordem que hi ha 5 carreteres tallades pels focs de l'Empordà i el Pla de l'Estany, de la xarxa principal, la C66 a Palafrugell, i també 4 carreteres secundàries de la zona. Destaquem també l'autopista AP7 amb uns 9 quilòmetres de cua entre Mollet del Vallès i Granollers en direcció a Girona perquè hi ha un vehicle avariat.
0: Ho ampliem d'aquí a 15 minuts. Abans, però, repassarem la situació de l'incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà. Continua actiu, descontrolat i ja afecta una superfície provisional de 1.200 hectàrees. Els bombers treballen amb una dotzena de mitjans aeris i més de 200 efectius. Hi ha 7 municipis confinats i s'ha evacuat una urbanització de Santa Cristina d'Aro. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama al govern espanyol que enviï efectius de l'exèrcit a l'incendi del Baix Empordà i Protecció Civil demana a la població que posposi els desplaçaments des de l'àrea metropolitana fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir en les tasques d'extinció. En buscarem l'última hora després d'haver sentit la intervenció de la consellera Núria Parlon i també del cap dels bombers David Borrell en directe a 3Cat Info. L'última hora ens la portarà la Laia Claret de seguida des de la Bisbal d'Empordà. Però la propera mitja hora també us parlarem de l'accident del metro de València d'avui fa 20 anys, que va provocar 43 víctimes mortals. Aquest migdia s'ha fet un acte d'homenatge a les víctimes. La Unió Europea, d'altra banda, imposa sancions a 6 ciutadans russos responsables de l'arma química basada en verí de granota de sud-americana que presumptament va matar el líder opositor rus Alexei Navalny. I us parlarem del tret de sortida a les celebracions del 250 aniversari dels Estats Units amb un discurs aquesta nit de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 7. Marc, amb quins temes?
3: Ara mateix estem pendents de Wimbledon, on tenim esport en directe. Per exemple, partit de setzens de final, el quadre femení està jugant la número 1 del món, Arina Sabalenka. Es troba encara el primer set contra Yelena Ostapenko. De moment, Sabalenka perd aquest primer set per un joc a 2. D'altra banda, el quadre masculí, Jannik Sinner, el número 1 del món, s'ha imposat 3-0 al nord-americà Brooksby. I Novak Djokovic ho ha fet també 3-1 contra el francès Rinderknecht.
0: El temps, tarda assolellada i càlida. Les màximes més altes han estat entre els 38 i els 39 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Moltes temperatures pròximes als 35. Tramuntana a la baixa i desapareixerà algun núvol al nord-est. Cap de setmana de sol i un punt més de calor i avís d'onada de calor a partir de diumenge. Passen pràcticament 3 minuts a 6:45 de la tarda. L'incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà continua actiu, descontrolat i ja afecta una superfície provisional de 1.280 hectàrees. Els bombers treballen amb una dotzena de mitjans aeris i més de 200 efectius. Hi ha 7 municipis confinats i s'ha evacuat una urbanització de Santa Cristina d'Aro. La principal hipòtesi és que l'incendi ha començat per una negligència i el cas ja està en mans dels Mossos i els agents rurals. La consellera d'Interior acaba d'actualitzar la situació, per tant, per conèixer aquesta situació anem fins al centre de comandament a la Bisbal d'Empordà amb la nostra companya, la Laia Claret. Laia, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs mira, són, sí, aquestes 1.280 hectàrees perimetrades, afectades. És a dir, són les hectàrees on estan treballant. Què passa? Com que hi ha tramuntana, com que hi ha vent, no vol dir que totes estiguin arrasades i cremades perquè les flames salten d'un lloc a l'altre, però són les hectàrees amb què estan treballant els bombers. 1.280 hectàrees d'un potencial, ara en concretat, de 8.000 que tindria, perquè l'incendi és ben bé a les Gavarres. David Borrell, el cap dels bombers, especifica que ara el hàndicap és el vent, que es belluga entre la tramuntana i la marinada i especifica la previsió de treball que tenen.
5: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils.
6: Ara tenim aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada i el que preveiem és que llavors, durant la nit, el comportament sigui molt més net. Serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit. Ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
4: Ens han dit això, que faran un pla que estan fent ara fins a les 10 de la nit i un altre pla a partir de les 10 de la nit quan hagi baixat aquesta marina. Del que treballen, sobretot ara, és el flanc dret a Santa Cristina d'Aro abans de les 10 de la nit per poder-lo tenir més acotat. També estan treballant en el flanc esquerre, que és la Bisbal, Palafrugell i Palamós, perquè recordem que l'incendi és el massís de les Gavarres. Hi ha 7 municipis confinats que, recordem-los de nou, són la Bisbal, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i també Calonja. I recordem també que la consellera Núria Parlon insisteix, i dic recordem perquè ho portem dient des de primeríssima hora del matí, des que s'ha decretat pràcticament aquest incendi, però la consellera ho recordava i insistia que qui tingui segones residències a aquesta zona el Baix Empordà, per favor, que no pugi.
7: Evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat.
4: Des de la Generalitat han demanat suport a l'exèrcit, a l'UME, la Unitat Militar d'Emergències. Ens han dit que més que res per la simultaneïtat d'incendis que hi pot haver. N'hi ha un ara a Vilabenut, un altre a Bescanó, menors. Però sí que el que ens diuen és que ve aquesta onada de calor amb aquest vent que bufa, ultramuntana o marinada, i per tant n'estarem molt alerta i per això han demanat aquest suport de 200 efectius de la UME. I sobre l'origen, els Mossos puntualitzen que ho estan investigant, que hi estan treballant, però semblaria ser això una negligència per uns treballadors, uns operaris, que estaven penjant uns cartells metàl·lics.
0: Aquesta és l'última hora que ens explica la Laia Claret des de la Bisbal d'Empordà, que evidentment n'estarem pendents durant tota la tarda per conèixer l'evolució i evidentment qualsevol novetat. Laia, micròfons oberts. Gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Precisament, ara ho deia la Laia, s'ha sol·licitat l'ajuda al govern espanyol perquè envia efectius. Ho ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa. Des de Tremp, el cap de l'executiu ha anunciat que ja estava parlant amb la Moncloa perquè l'UME es mobilitzés i ajudés en les tasques d'extinció.
8: Sàpiguen també que hem demanat l'activació de la Unitat Militar d'Emergències, seguint la petició que ens ha fet Protecció Civil, que jo mateix estic pendent de poder parlar amb el ministre de Defensa per demanar-li que a major brevetat s'hi pugui desplaçar la Unitat Militar d'Emergències.
0: Illa també ha demanat a la ciutadania dels municipis de la zona que facin cas estricte de les directrius dels cossos d'emergència pel que fa als confinaments i no acostar-se a les flames.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, a Barcelona. Ahir a la nit, abans de les 11, diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves a la zona i després havien vist quatre individus que marxaven corrent. La policia treballava per identificar i detenir els autors. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracti d'una disputa entre bandes llatines o crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
5: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és...

0: És estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
1: Els Mossos reiteren la seva preocupació per l'augment dels crims amb armes de foc, sobretot vinculats al tràfic de drogues. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que aquest crim suposa traspassar una línia vermella i ha demanat penes més dures per fer front a la tinença d'armes de foc.
2: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
1: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.
3: 3Cat Info.
1: Hisenda ja estudia els últims exercicis fiscals de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i les joies d'alta gamma decomissades del seu despatx. L'agència tributària ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas que té oberta una inspecció a l'expresident espanyol, a la seva dona, a les seves filles i a l'empresari Julio Martínez. L'organisme ha posat la lupa en les declaracions de la renda i de patrimoni, els pagaments de l'impost de societats i de l'IVA entre el 2021 i el 2025, tant dels implicats a títol individual com de les empreses involucrades. A banda, el jutge Calama ha atès és la petició de l'exlíder socialista i ha demanat a la Policia Nacional que deixi al marge de la causa de dades i informacions alienes i irrellevants pel cas. Zapatero va reclamar-li moure fitxa després que els investigadors incloguessin als seus informes agendes senceres i converses de WhatsApp de Zapatero que es van acabar filtrant. I les filles d'Isaac Andic han declarat davant la jutge que investiga la mort del seu pare, que creuen en la innocència del seu germà, asseguren que sabien les intencions de l'empresari de crear una fundació per a gent necessitada i que hi estaven d'acord. Ho ha seguit la Marta Vallès.
4: Les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut la convicció que el seu germà és innocent i neguen, com diu la jutgessa, que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners. Han afegit també que la relació entre el seu pare i el seu germà era bona, excepte moments puntuals. També han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables, que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que està calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que Isaac Andic fes canvis al seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar, que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. Però a diferència de la terapeuta que va declarar dimarts i que hauria pressionat l'empresari perquè donés al fill una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha declarat que no estava d'acord amb aquesta petició ni amb aquest mètode. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan per Collbató. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare. Està en llibertat perquè va pagar una fiança d'un milió d'euros.
1: A l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida encara hi ha ingressades 9 víctimes del greu accident d'autocar de dimecres al matí a la capital del Segrià, que va deixar en total 44 ferits. La majoria eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre. Arran ara una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social els ofereixen assessorament laboral gratuït a través d'un canal de WhatsApp. Lleida, Estela Bosoms.
5: L'han difós a les xarxes i també a través de ferits que tenen contacte amb l'associació Aficu de Guineans de Lleida. Insisteixen que són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques. Segons Fruita amb Justícia Social, han constatat que, en un col·lectiu vulnerable com són els treballadors temporers, això no sempre està garantit i per això s'han avançat per ajudar-los. Llibert Reixac n'és el portaveu.
6: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sapi que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
5: Cal vigilar, per exemple, que el dia de l'accident es computi com a jornada treballada, que puguin reclamar davant l'asseguradora de l'autocar o que es facin les derivacions pertinents a les mútues quan calguin tractaments de recuperació.
6: En el cas de que calgui una atenció sanitària de recuperació, de revisió d'alguna lesió, etc., això ja ha d'anar derivat a la mútua. I a nosaltres ens preocupa que aquestes derivacions a la mútua no es produeixin.
5: L'últim balanç del Departament de Salut indica que de les 9 víctimes hospitalitzades, dues segueixen a la unitat de cures intensives i la resta estan estables a planta.
1: Avui fa 20 anys de l'accident de metro de València que va provocar 43 víctimes mortals. Aquest migdia s'ha recordat les víctimes en un acte d'homenatge amb música de Pau Alabajos i la cançó que ha dedicat a les víctimes del metro i també de la Dana.

0: distància que mai.
1: El comboi circulava al doble de velocitat permesa i les víctimes retreuen al govern valencià, aleshores també del Partit Popular, que volgués esquivar responsabilitats. València, Alba Barbosa.
2: Ha estat un acte breu, molt emotiu, amb 3 minuts de silenci i una ofrena floral i també amb l'actuació musical del valencià Pau Alabajos. S'ha fet als jardins que queden a sobre de la corba pronunciada on va descarrilar el comboi entre les estacions de Plaça Espanya i Jesús. Circulava a 80 km per hora, el doble del límit establert en aquest tram. L'Anna Esplugues hi viatjava i, tot i que va resultar ferida greu, va poder sobreviure.
3: El metro va començar a anar més ràpid, va traquetejar i sí que vam notar com se volcava. Començava a volcar-se, s'obrien les portes i se va quedar a fosques. I ja, pues després tinc la sensació, com quan te caus un bac, que te falta l'aire i comences un poc a recobrar la consciència i tocar amb la mà i notar que estàvem en les vies, per tant estàvem en, pues això, s'havien caigut del tren.
2: L'Associació de Víctimes del Metro ha tingut avui el suport de les associacions de familiars de la Dana. Totes les agrupacions denuncien que el govern valencià del PP ha seguit uns mateixos patrons, ara i fa 20 anys, esquivant responsabilitats i volent tancar amb presses la investigació. Rosa Garrote, portaveu de les Víctimes del Metro.
4: Y nos sentimos despreciadas en ese momento, también insultadas, porque nos decían que es que si teníamos intereses ocultos, que queríamos dañar la imagen del Partido Popular.
2: Fins 14 anys després de l'accident no hi va haver sentència que va condemnar a 4 exdirectius de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Aquest migdia, i també en record a les víctimes, les línies de metro s'han aturat.
1: I abans de l'àrea de servei, vist per a sentència la macrocausa de la causa Innova per a les factures irregulars de la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus, al Baix Camp, després d'un mes i mig de sessions a l'Audiència de Tarragona, la vista s'ha tancat amb els retrets de tota la instrucció per part dels lletrats dels acusats i una significativa rebaixa de penes per part de la Fiscalia. Tarragona, Manel Sastre.
5: Les defenses dels 6 acusats que no han pactat amb Fiscalia han demanat l'absolució. L'advocada de Josep Prat ha denunciat que no s'ha investigat prou l'origen dels diners presumptament malversats d'Innova durant els anys d'instrucció de la causa, ni tampoc el paper del Departament de Salut o de la mateixa consellera Marina Geli. La lletrada Judit Gené, tot i que el seu client ha admès part de les irregularitats en un pacte amb Fiscalia, s'ha queixat d'altres males praxis en la instrucció, com la filtració de documents als acusats i als advocats.
6: No es normal que un procedimiento dure casi 20 años. No es normal que en un procedimiento se creen piezas, se juntan, se desgajen y se vuelvan a juntar. No es normal que en un procedimiento se pida deducir testimonio a 2 letrados defensores. No es normal que en un procedimiento se intervenga documentación abogado-cliente. Quien interviene en estos documentos es policía judicial. ¿Acaso cree la sala que estos documentos no han surgido ningún efecto estando casi 20 años unidos al procedimiento?
5: Queixes similars s'han sentit per la majoria de lletrats dels 8 acusats en els seus escrits de conclusions. L'advocat de l'exalcalde socialista Lluís Miquel Pérez, per exemple, ha retret la falta de control de l'interventor i el secretari municipal. El cas ha quedat vist per sentència 14 anys després dels fets i després d'un mes i mig de vistes en les que s'han passat dels 7 a 10 anys que demanava inicialment la Fiscalia a penes menors de fins a 3 anys després de retirar algunes acusacions i per les dilacions indegudes que ha tingut el procés.
1: Un minut i mig més tard del que és habitual, equip viari, Marius García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Doncs recordem que a causa dels focs que cremen a l'Empordà i al Pla de l'Estany, tant trànsit com bombers se'n demanen a la ciutadania que posposin els desplaçaments que hagin de fer cap a la zona costanera del Baix Empordà per no entorpir les tasques d'extinció que s'hi estan fent. Hi ha encara 5 vies tallades a la circulació. De la xarxa principal, la C66 a Palafrugell, però també 4 carreteres secundàries, la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, la G530 de Vilademuls a Cornellà del Terri, també tallades GB-5132 entre Vilademuls i Banyoles i la GB-6612 de Llagostera a Calonja. Pel que fa a l'autopista AP7, hi ha uns 9 quilòmetres de cua entre Mollet del Vallès i Granollers en direcció a Girona, a banda de pel volum de circulació perquè hi ha un carril tallat a causa d'un vehicle avariat. A la mateixa autopista, però en sentit sud, trams de congestió entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes en sentit sud en direcció Tarragona. També aturats a la C-17 a Parets del Vallès en sentit sud, direcció Barcelona, la C-60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró, l'autopista del Maresme a l'altura de Montgat i entre Cabrera de Mar i Argentona en sentit nord, direcció Mataró-Girona, la C-58 autopista del Vallès entre Montcada i Torrebaró en direcció d'entrada a Barcelona a causa d'un vehicle avariat.

0: que encara talla un carril a la circulació, i a les rondes ja queden cues força esporàdiques. La més compacta és a la ronda de dalt entre l'Hospitalet i Cornellà en direcció Llobregat, mentre que en sentit Besòs ja queden trams curts a l'altura de Pedralbes fins Sarrià, també a l'altura de Vallcarca i de la Vall d'Hebron a Canyelles. I la ronda litoral també han aturades cada cop més puntuals entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta i a Sant Adrià, sentit Besòs, i també entre Poble Nou i la Barceloneta en direcció Llobregat. Més informació renovada al punt de les 7.
1: El temps.
2: Gemma Puig.
3: Aquesta tarda molt i molt pendents encara de com va evolucionant les tasques d'extinció de l'incendi. La tramuntana ha afluixat, no ha desaparegut, però tenim aquests vents entre els 20-30 km per hora en aquesta zona, humitats entre els 25 i els 30%, i les temperatures aquí doncs, entre els 33-34 graus. Vent de marinada que va entrant, que va fent girar doncs, aquest vent més cap a Gregal, o fins i tot doncs, aquest vent de mar cap a terra que afectaria aquesta zona del Baix Empordà, i a la resta doncs tenim un panorama d'estabilitat de sol, alguna nuvolada que ha crescut entre les comarques de Barcelona i Girona, les temperatures més altes, 39 a Benissanet, 37 al Dover, o aquests 35 també a Lleida. El cap de setmana tindrem sol i calor, estabilitat, nits i matinades que costaran altre cop de dormir amb aquests avisos de calor nocturna cap a la zona de l'Empordà, perquè la tramuntana, tot i que fluixa, no desapareix del tot i, per tant, mantindrà aquest ambient ben rescalfat. I de cara al migdia les temperatures no variaran gaire. Diumenge ja començaran a pujar i a partir de la propera setmana aquesta nova onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimecres.
1: 3CAT Info.
2: 10 minuts i seran les 7 de la tarda, tret de sortir de les celebracions del 250è aniversari de la Fundació dels Estats Units amb un discurs aquesta nit de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore. El dia gran és demà, 4 de juliol, però el president pot aprofitar l'ocasió per situar-se com un dels grans líders del país. En les hores prèvies ha lloat les seves idees i decisions, com la guerra a l'Iran, malgrat la impopularitat i divisió que ha generat. Washington, Oriol Serra.
4: Avui Donald Trump tornarà a fer ús del flamant Air Force One, gentilesa de l'Aràbia Saudita, per a desplaçar-se fins al Mount Rushmore, la muntanya de Dakota del Sud, on hi ha esculpides les quatre cares dels presidents més emblemàtics de la història dels Estats Units: Washington, Jefferson, Lincoln i Roosevelt. Des d'allà farà un discurs en el marc del 250è aniversari de la Declaració d'Independència. Tot fa pensar que és un nou intent de Trump per situar-se entre els grans presidents de la història dels Estats Units. Ja ho ha fet, per exemple, imprimint la seva cara al costat de la de George Washington al carnet anual dels Parcs Nacionals nord-americans. Les últimes hores, Trump ha fet un dels habituals autoelogis assegurant que la idea de dotar la indústria de la intel·ligència artificial nord-americana és exclusivament seva. Ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
5: Els vaig deixar les seves pròpies plantes elèctriques. Les van construir al damunt, al costat, separades, i tenim electricitat pels descosits. Ara en tenim més que ningú. Si no se m'hagués ocorregut aquella idea, ara no estaríem en primera posició.
4: Donald Trump ha destacat que la guerra d'un dia a Venezuela ha estat un èxit econòmic rotund per a la indústria del petroli i ha equiparat els conflictes amb Venezuela i l'Iran.
5: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera, estem fent el mateix a l'Iran, és una situació molt més complexa. La nostra relació, per cert, amb Venezuela és magnífica. Els estan anant més bé que mai amb el petroli. Les grans companyies s'hi estan instal·lant.
4: El 47è president dels Estats Units es tornarà a deixar sentir demà amb un discurs, aquesta vegada ja des de Washington, abans de presidir el que ha definit com els focs d'artifici més potents de la història, coincidint amb l'aniversari dels 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units.
2: La Unió Europea imposa sancions a 6 ciutadans russos responsables de l'arma química basada en verí de granota sud-americana que presumptament va matar el líder opositor rus Alexei Navalny. Es tracta de personal investigador rus adscrit a l'exèrcit que va desenvolupar una potent toxina letal, l'epibatadina, trobada en diverses mostres del cos de Navalny per laboratoris occidentals. Les sancions consisteixen en la congelació dels seus actius i la prohibició de viatjar a la Unió Europea en aplicació de la normativa contra l'ús de les armes químiques. La mort a la presó el 2024 de Navalny, acèrrim enemic de Vladimir Putin, va desencadenar acusacions d'assassinat per Occident que en tot moment el Kremlin ha refusat. I la borsa espanyola tanca la quarta setmana consecutiva amb guanys. L'IBEX 35 marca un nou rècord històric i se situa a prop dels 20.000 punts. El selectiu de la borsa espanyola ha sumat avui un 0,9% i la revalorització acumulada l'últim any ha estat de prop d'un 40%. La desescalada del conflicte al Pròxim Orient ha tornat

l'optimisme als inversors, tot i el repunt de la inflació. Però els analistes assenyalen que un bon comportament dels mercats respon sobretot les pujades als últims mesos dels beneficis empresarials. I abans dels esports, parlem de Madonna, que torna a les pistes de ball amb un nou àlbum, Confessions 2. Feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi i és una de les grans novetats de les discogràfiques d'aquest divendres. La repassem amb en Marc Ruiz.

El disc més esperat avui és el nou àlbum de Madonna, Confessions 2. És la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys, i que contenia el hit Hang Up. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual, i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix i dissoldre l'ego. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola León, que és la seva filla.

Sienna Spyro, una de les revelacions vocals d'aquest any, publica Visitor. Spyro té una gran veu que pot recordar cantants com Adele o Amy Winehouse, perquè el seu estil veu directament de Nina Simone o Ella Fitzgerald, tot i que també del soul. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Deep Purple treu avui Splat. És un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond. La cançó que obre el disc, Arrogant Boy, per exemple, recorda el so de Highway Star. L'àlbum explora la fi de la humanitat, però sense fer referència a un apocalipsi, sinó a un creixement espiritual.

0: 5 minuts i seran les 7.
1: Esports.
0: Marc Andrés, bona tarda.
2: Bona tarda. Entre aquesta nit i aquesta matinada es disputaran els últims 3 partits dels setzens de final del Mundial de Futbol. D'aquí una mica més d'una hora, a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte. I ja de matinada, de fet a la mitjanit, Argentina-Cap Verd. Aquests setzens de final es tancaran amb el Colòmbia-Gana, que jugarà a partir de 3:15 de la matinada. I per cert, fem un últim apunt de clau mundialista, perquè avui el seleccionador d'Alemanya, Julian Nagelsmann, ha presentat la seva dimissió després de caure els setzens de final contra el Paraguai.
1: 3CAT Info.
2: Marc Bernal s'asincera al Tot Costa de Catalunya Ràdio on deixa clar que tota la plantilla té el somni de guanyar de la Champions. A més, el migcampista admet que li ha de donar les gràcies a Hansi Flick. El sentim.
3: Bueno, jo crec que també hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions, i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig de l'any que és el mes que hi ha més competitivitat.
2: Podreu escoltar aquesta entrevista íntegrament al Tot Costa a partir de les 7 de la tarda a l'antena de Catalunya Ràdio. D'altra banda, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta per la temporada vinent, això mentre el primer equip femení ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que signa fins al juny del 2028. També a casa nostra, el Girona ha confirmat un nou amistós. El jugarà contra el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona. El Sabadell, de la seva banda, ha anunciat la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit 2 ascensos amb l'equip vallesà i serà un dels capitans a la segona divisió. I un últim apunt de casa nostra, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol del 2023 i, per tant, així la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva.
4: Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem ens porta a dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja 2 perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
2: El Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Joan Josep Isern perquè no s'ajusta a la llei, segons informa la pròpia Federació Catalana.
1: 3CAT Info.
2: Demà comença el Tour de França en una edició que engegarà a Barcelona. Ahir va haver la presentació dels equips en un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família per l'Avinguda de Gaudí. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a 2 ciclistes del conjunt Caja Rural. Són Joel Nicolau i Abel Balderston. En el cas de Nicolau, el

0: Hi ha una contrarrellotge per equips de 18 a de 19 quilòmetres des del Fòrum i fins a Montjuïc.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: A Esport en Directe tenim en joc tennis, partit de Wimbledon, el partit de la número 1 del món, Arina Sabalenka, que és a punt de guanyar el primer set contra la seva rival, Jelena Ostapenko. Sabalenka està guanyant 5-4 aquest primer set i, a més, ara té servei per imposar-se. Mentrestant, el quadre masculí, Novak Djokovic s'ha classificat pels vuitens de final, després de derrotar per 3-16-1 el francès Rinderknecht. També s'ha classificat per aquests vuitens el número 1 del món, Jannik Sinner, amb un clar 3-0 contra l'estatunidenc Jenson Brooksby. També en Wimbledon, recordem que demà Marcel Granollers jugarà segona ronda de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella Gile i Berbeck. I a la Fórmula 1, el britànic Lewis Hamilton ha fet la pole a la classificació de la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya. Segon ha estat el líder del Mundial, Kimi Antonelli, i tercer ha acabat el pilot de Red Bull, Max Verstappen. Aquesta cursa sprint es disputarà demà a la 1 del migdia, hora catalana. El Barça de futbol sala i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Aquest darrer curs, Fitz ha disputat 33 partits, ha marcat 6 gols i ha guanyat la Copa Catalunya i la Lliga. En canvi, el Barça ha renovat l'argentí Lucas Grande fins al 2029, però l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
1: Trescat Info.

0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona relacionada amb l'incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i que continua actiu, descontrolat i ja afecta una superfície provisional de 1.280 hectàrees. Hi ha a aquesta hora 7 municipis confinats i s'ha evacuat una urbanització de Santa Cristina d'Aro. La principal hipòtesi és que l'incendi ha començat per una negligència i el cas ja està en mans dels Mossos i els agents rurals. L'exèrcit envia 200 militars i 60 vehicles per ajudar a apagar l'incendi. El president Salvador Illa havia demanat l'ajuda de l'exèrcit i demana a la població, sobretot de l'àrea metropolitana, que de moment no es desplaci fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir les tasques d'extinció. En aquest sentit, volem saber quina és la mobilitat a aquesta hora, les afectacions. Equip viari, Marius García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs recordem que hi ha tallades 5 vies de la xarxa principal, la C66 a Palafrugell i també les carreteres locals que van de la Bisbal d'Empordà a Calonja, de Vilademuls a Cornellà del Terri, de Vilademuls a Banyoles i de Llagostera a Calonja. D'altra banda, destaquem que a l'AP7 hi ha uns 10 quilòmetres de congestió de Mollet a la Roca del Vallès en direcció Girona perquè hi ha un vehicle avariat a l'altura de Granollers.
0: Abordem altres qüestions en titulars. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit a la Sagrera, a Barcelona, traspassa una línia vermella. Una de les hipòtesis de la investigació apunta a una lluita de bandes llatines. Trapero demana endurir la llei per la tinença d'armes de foc. Hisenda té obertes inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero, la seva dona i les seves filles per l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni entre els anys 2021 i 2025. Ho ha comunicat el jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas que, en una resolució, ha demanat a la Policia Nacional que exclogui dels seus informes dades personals que no tenen relació amb la causa. El balanç provisional de víctimes espanyoles del doble terratrèmol de Veneçuela és de 30 morts i 155 persones desaparegudes. En total, la catàstrofe deixa un balanç a dia d'avui de 2.600 morts. La presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, defensa la resposta del seu govern després dels sismes. L'Iran comença a acomiadar el líder suprem assassinat, Ali Khamenei. Líders del país i estrangers, clergues i militars han homenatjat el fèretre instal·lat a la capital Teheran. El macro funeral ha de durar una setmana i espera mobilitzar al carrer milions de persones. Minions and Monsters arriba aquesta setmana en català a les sales de cinema. Ho fa juntament amb Los últimos días de Robin Hood, una producció d'Albert Serra sobre Magalhães i una pel·lícula francesa commovedora sobre un quartet de corda, Los Músicos. Esports.

0: D'aquí una hora comença l'última jornada de setzens de final del Mundial. A les 8 del vespre, Austràlia-Egipte serà el primer partit d'aquesta jornada. A la mitjanit, Argentina-Cap Verd, i els setzens de final d'aquest Mundial es tancaran a 3:45 de la matinada amb el Colòmbia-Ghana. A Esport en directe, en aquests moments tenim en joc partits de setzens de final a Wimbledon, per exemple, el de la número 1 del món, Arina Sabalenka, que tot just acaba de guanyar el primer set contra Yelena Ostapenko. I en bàsquet, el València ha fet oficial la marxa de Pedro Martínez, que paga la seva clàusula de sortida. L'entrenador català es convertirà en nou tècnic del Real Madrid a les pròximes hores.
1: Tot això en una tarda assolellada i càlida. Les màximes més altes han estat entre els 38 i els 39 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Moltes temperatures pròximes als 35 graus. Tramuntana a la baixa i desapareixerà algun núvol al nord-est. Cap de setmana de sol i un punt més de calor, i avís també d'onada de calor a partir de diumenge.
2: 3CAT Info.
1: Ara passen 5 minuts de les 7 de la tarda, us acompanya molt de gust fins a les 8. Xavier Palau, ho hem dit en titulars, ho acabem de saber. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home presumptament relacionat amb l'incendi de les Gavarres, al Baix Empordà. Les primeres investigacions apunten que el foc s'ha originat mentre algú feia treballs amb una radial a peu de carretera. L'incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà continua actiu, descontrolat i ja afecta a aquesta hora una superfície provisional de 1.280 hectàrees. Els bombers treballen amb una dotzena de mitjans aeris i més de 200 efectius. Hi ha 7 municipis confinats i s'ha evacuat una urbanització situada a Santa Cristina d'Aro. Anem al centre de comandament avançat a la Bisbal d'Empordà. Ho estem seguint amb la Laia Claret, la tenim ja a punt. Laia, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs mira, són, sí, aquestes 1.280 hectàrees perimetrades, afectades. És a dir, són les hectàrees on estan treballant. Què passa? Com que hi ha tramuntana, com que hi ha vent, no vol dir que totes estiguin arrasades i cremades, perquè les flames salten d'un lloc a l'altre, però són les hectàrees amb què estan treballant els bombers. 1.280 hectàrees d'un potencial, ara en concretat, de 8.000 que tindria, perquè l'incendi és ben bé a les Gavarres. David Borell, el cap dels bombers, especifica que ara el hàndicap és el vent, que es belluga entre la tramuntana i la marinada, i especifica la previsió de treball que tenen.
4: Ara tenim aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada, i el que preveiem és que llavors, durant la nit, el comportament sigui molt més net. Serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit. Ens traiem una component, que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
3: Ens han dit això, que faran un pla fins a les 10 de la nit i un altre pla a partir de les 10 de la nit quan hagi baixat aquesta marinada. El que treballen, sobretot ara, és el flanc dret, a Santa Cristina d'Aro, abans de les 10 de la nit per poder-lo tenir més acotat. També estan treballant en el flanc esquerre, que és la Bisbal, Palafrugell i Palamós, perquè recordem que l'incendi és el massís de les Gavarres. Hi ha 7 municipis confinats que, recordem-los de nou, són la Bisbal, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i també Calonja. I recordem també que la consellera Núria Parlon insisteix que qui tingui segones residències a aquesta zona, el Baix Empordà, per favor, que no pugi.
5: Evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat.
3: Des de la Generalitat han demanat suport a l'exèrcit, a l'UME, la Unitat Militar d'Emergències. Ens han dit que més que res per la simultaneïtat d'incendis que hi pot haver. N'hi ha un ara a Vilavenut, un altre a Bescanó, menors. Però sí que el que ens diuen és que ve aquesta onada de calor amb aquest vent que bufa, o tramuntana o marinada, i per tant n'estarem molt alerta, i per això han demanat aquest suport de 200 efectius de la UME. I sobre l'origen, els Mossos puntualitzen que ho estan investigant, que hi estan treballant, però semblaria ser això una negligència per uns treballadors, uns operaris, que estaven penjant uns cartells metàl·lics.
1: Gràcies, Laia. Com dèiem, ja hi ha una persona presumptament relacionada amb aquests fets que han detingut els Mossos d'Esquadra. Mirarem d'ampliar aquesta notícia quan tinguem més informació al voltant del que és aquesta última hora que us hem explicat. I els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o un polvorí. Sentim Josep Xifré, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, l'alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura i també president del Consorci de les Gavarres. Declaracions de tots aquests alcaldes al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
6: Les Gavarres estan en un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes

0: temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs que han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
1: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més. És un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
2: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, si tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
3: Aquest incendi de la Bisbal d'Empordà és el principal foc que crema sense control a hores d'ara, però n'hi ha un altre a Fontcoberta i Vilavenut, al Pla de l'Estany. En aquest cas, el foc evoluciona favorablement i està en vies d'estabilitzar-se. Tot i això, es manté el confinament de la població de la zona de Vilavenut i de Palol de la Farga. Segons dades provisionals dels agents rurals, les flames afecten una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. A banda de les dotacions terrestres i aèries dels bombers, també s'han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i així evitar que les flames avancessin. Ara, les dotacions aèries ja s'han retirat per concentrar-les a l'incendi que afecta més abast, que té més afectacions i que crema, com dèiem, en descontrol a aquesta hora, situat a la Bisbal d'Empordà.
4: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
3: Ara passen 10 minuts de les 7 de la tarda. El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets ahir a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
5: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
3: Abans de les 11, diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i després havien vist quatre individus que marxaven corrent. La policia treballa per identificar i detenir els autors. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho ha explicat Toni Rodríguez, l'intendent de la prefectura.
6: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
3: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.
4: 3Cat Info.
3: En declaracions d'aquesta emissora, Marianne Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines instal·lades a casa nostra des de fa més de dues dècades.
7: Al principi no havia uso apenas de armas blancas, después empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego, y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, que sí que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
3: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los. Les filles d'Isaac Andí, que han declarat davant la jutge que investiga la mort del seu pare, que creuen en la innocència del seu germà, asseguren que sabien les intencions de l'empresari de crear una fundació per gent necessitada i que hi estaven d'acord. Jutges de Martorell, Marta Vallès.
8: Les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut la convicció que el seu germà és innocent i neguen, com diu la jutgessa, que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners. Han afegit també que la relació entre el seu pare i el seu germà era bona, excepte moments puntuals. També han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables, que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que està calculat Generalitat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que Isaac Andic fes canvis al seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar

0: que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. Però a diferència de la terapeuta que va declarar dimarts i que hauria pressionat l'empresari perquè donés al fill una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha declarat que no estava d'acord amb aquesta petició ni amb aquest mètode. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan per Collbató. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare. Està en llibertat perquè va pagar una fiança d'1 milió d'euros.
1: El nombre de víctimes espanyoles confirmades després del doble terratrèmol de Veneçuela s'eleva a 30. A més, 155 ciutadans de nacionalitat espanyola continuen desapareguts i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho ha confirmat José Manuel Álvarez, el ministre d'Afers Exteriors del govern espanyol. Pel que fa al balanç global de la tragèdia, és a dia d'avui de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. Mentrestant, el govern veneçolà rebutja les acusacions de negligència i assegura que el dispositiu d'emergència s'ha desplegat de manera adequada. Sobre el terreny, els equips de rescat, amb el suport de nombrosos voluntaris, continuen treballant per localitzar possibles supervivents, mentre milers d'afectats, La Guaira, Joan Biosca, esperen que arribi l'ajuda.
2: El chavisme ha aparcat la retòrica antiimperialista i les denúncies d'atacs contra la revolució bolivariana per part dels Estats Units. Ara és un amic, però manté per justificar les seves accions rebre atacs coordinats, en aquest cas mediàtics. Ho deia la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez en una trobada, en una conferència de premsa amb periodistes internacionals aquí a Caracas.
3: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
2: Novè dia d'aquesta catàstrofe humanitària aquí a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de la setmana passada, amb hospitals de campanya ja instal·lats i funcionant, i també centres d'assistència humanitària a l'estil dels camps de refugiats. Els veneçolans estoics pensen en el futur.
4: Todavía tengo esperanzas. Siempre lo último que se pierde la esperanza y es lo que nos lleva adelante.
5: ¿Quién está dentro?
4: Un cuñado de 53 años y una tía de 84 años.
6: Aquí hay sobrevivientes todavía y no se pueden hacer ruido para que ellos los saquen. Sacaron ahorita unos niños y están vivos, gracias a Dios.
2: A la zona zero més afectada pel doble sisme, a La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, equips de rescat encara segueixen treballant a la recerca de possibles supervivents.
1: Ara passa un minut d'un quart d'avui. Obrim àrea de servei habitual a aquesta hora, 3Cat Info, en una tarda complicada pel que fa a la mobilitat, a sobre, doncs, amb les afectacions de l'incendi a la Bisbal d'Empordà. Sapiguem ara quina és la situació amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda de nou.
7: Hola, bona tarda. Doncs es mantenen 5 vies tallades a la circulació a causa dels incendis a l'Empordà i al Pla de l'Estany. Recordem-ho, de la xarxa principal, la C66 a Palafrugell, però també 4 vies secundàries. La que va de la Bisbal d'Empordà a Calonja, que és la G660 entre Viladamuls i Cornellà del Terri, la G513 entre Banyoles i Viladamuls, la GB5132 i de Llagostera a Calonja, la GB6612. I és que recordem, a més, que Trànsit i Bombers demanen a la ciutadania que no facin desplaçaments cap a la zona costanera del Baix Empordà per no entorpir les tasques d'extinció dels focs. Avui veiem una mica menys de volum de trànsit cap a la Costa Brava, però sí que hi ha a l'AP7 uns 10 quilòmetres de cua de Mollet del Vallès a la Roca en direcció Girona, i és que hi ha un carril tallat per un vehicle avariat a l'altura de Granollers. En sentit sud, en direcció Tarragona, queda congestió entre Martorell i Castellví de Rosanes. A l'autopista del Maresme, a la C32, alguns trams de lentitud a l'altura de Montgat, també a Cabrera de Mar i a Tordera, en direcció Girona. La C60 també a Argentona, en direcció Mataró. Nacional 340 a l'altura del Vendrell, en direcció Tarragona. I a causa d'obres, aturats a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, la P2 de l'Espluga de Francolí a Montblanc i l'eix transversal de C25 a Sant Sadurní d'Osor Mort, en direcció Girona, perquè hi ha dos carrils tallats a la circulació. Més informació al punt de 2:15.
1: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
7: Caram.
8: El temps.
1: Amb Gemma Puig.
9: Continuarem amb aquesta tarda càlida, assolellada, però sens dubte molt pendents de l'incendi que crema al Baix Empordà, a la Bisbal d'Empordà, també cap al Pla de l'Estany. La tramuntana ha anat afluixant, no desapareix, i ara comença a entrar una mica aquesta marinada. Per tant, aquest canvi de vents que

0: haurà de veure com s'acaben produint aquestes tasques d'extinció de l'incendi. Les temperatures en aquest sector s'han enfilat, les màximes més altes han arribat als 35 graus a la Bisbal d'Empordà, també a Banyoles, els valors més alts cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, 39 a Vinebre, 37 al Dover o 35 a Lleida, i tindrem una tarda assolellada en conjunt. Només va creixent algun cúmul cap a les comarques interiors, entre Barcelona i Girona. Núvols que seran totalment inofensius de cara a aquestes properes hores, doncs pendents encara de la situació en aquest sector del nord-est, principalment, com dèiem, en aquestes comarques afectades per l'incendi. De cara al cap de setmana, doncs tindrem calor, fins i tot una miqueta més. Demà les temperatures no variaran gaire, potser pugen una miqueta més. Tindrem un dissabte assolellat en conjunt, calor nocturna cap a l'alt i al baix Empordà, per tant, aquesta tramuntana que no desapareix i manté aquest ambient rescalfat en aquest sector, i les temperatures no baixaran gaire, i de cara al migdia doncs mantindrem l'estabilitat i el sol. I serà a partir de diumenge, i sobretot ja de cara a la propera setmana, quan tindrem aquesta nova onada de calor, amb temperatures que diumenge ja pujaran una miqueta més, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins dimecres.
1: Tresca Info.
2: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
4: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
2: Escolteu-nos i fem pinya.
1: Info.
5: 7 de la tarda i 20 minuts. Hisenda ja estudia els últims exercicis fiscals de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i les joies d'alta gamma decomissades del seu despatx. L'agència tributària ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas que té oberta una inspecció a l'expresident espanyol, a la seva dona, a les seves dues filles i a l'empresari Julio Martínez. L'organisme ha posat la lupa en les declaracions de la renda i de patrimoni, els pagaments de l'impost de societats i de l'IVA entre el 2021 i el 2025, tant dels implicats a títol individual com de les empreses involucrades. A banda, el jutge Calama ha atès la petició de l'exlíder socialista i ha demanat a la Policia Nacional que deixi al marge de la causa dades i informacions alienes i rellevants pel cas. Zapatero va reclamar-li moure fitxa després que els investigadors incloguessin els seus informes agendes senceres i converses de WhatsApp de Zapatero que es van acabar filtrant. Alberto Núñez Feijóo, el líder dels populars, esquiva parlar del pacte dels populars amb Vox a Andalusia, on Juanma Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. L'endemà de l'acord, Feijóo insisteix a centrar el focus a la immigració i alerta que no hi haurà diners per pagar els serveis públics de les persones migrants.
6: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
5: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador Juan Milián. Naturalitza un futur pacte amb els d'Abascal perquè diu la seva única línia vermella és amb Bildu. Ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
7: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són, i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
5: PP i Vox exigeixen eleccions mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos. No aprovar-los podria desencadenar un avançament electoral. I a més d'Andalusia, Vox ha inclòs la prioritat nacional als pactes de govern de l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura. Però allà, on per primera vegada aquest concepte podria estar contemplat en una llei, és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que la llei podria esquivar el filtre dels tribunals si es basa només en l'arrelament com a requisit per demanar ajudes públiques. València, Alba Barbosa.
8: Si la prioritat nacional implica l'exclusió de persones a l'hora de poder accedir a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment els comptes de la Generalitat Valenciana.
9: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat.
8: Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
9: Posar l'arrelament com a requisit

0: kit o coma merit. La clau és per a que no hi haja una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
1: Entre les propostes concretes, Vox vol que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
2: I l'advocacia de l'Estat suposa que el Suprem porti a Europa la regularització de migrants. Els serveis jurídics del govern espanyol sostenen que la mesura no vulnera la normativa comunitària i defensen que és l'exercici sobirà d'una competència estatal. Madrid al Vagil.
3: En un escrit de 56 pàgines a què ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'advocacia de l'Estat defensa que decidir com i quan es donen papers és una competència exclusiva d'Espanya i que Europa no hauria d'entrevalorar si és el moment adequat per fer-ho. És la resposta que ha enviat el Suprem, que estudia si pregunta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si la regularització de migrants xoca amb el dret comunitari arran dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià. L'advocacia considera que la iniciativa del Suprem és prematura, es basa en hipòtesis i no respon a una necessitat real de saber si és compatible amb el dret de la Unió Europea. També diu que el Suprem omet informació rellevant, cosa que impedeix a les parts presentar-hi al·legacions amb arguments sòlids i que fa servir expressions que són imprecises, com ara regularització massiva. Els serveis jurídics de l'executiu també recorden que els estats membres tenen la potestat per concedir permisos de permanència, ja sigui per motius humanitaris o d'un altre tipus, a les persones que hagin entrat de manera irregular, si així ho consideren. I afegeix que Espanya ha actuat sempre en línia amb la protecció dels drets fonamentals d'aquestes persones. Una vegada rebudes les al·legacions de totes les parts, el Suprem decidirà ara si eleva la qüestió a Europa i paralitza la regularització fins a la resposta del Tribunal de Luxemburg, que podria trigar anys.
2: Ara falten 5 minuts per arribar a 7:45.
4: Esports.
2: I arribarem amb la crònica a punt amb el David Ubach, que el tenim ja en directe a l'estudi de 3Cat Info. Què tal, David? Bona tarda.
5: Molt bona tarda. Doncs a punt per explicar les notícies esportives del dia. 4 minuts i mig per repassar-les i encapçalades, doncs pel fet que entre aquesta nit i aquesta propera matinada es disputaran ja els últims 3 partits de 7 de final del Mundial de Futbol. A les 8 del vespre es jugarà l'Austràlia-Egipte i just a la matinada a les 12 l'Argentina-Cap Verd a Miami. Els 7 de final es tancaran amb el Colòmbia-Ghana, que jugarà a partir de 3:45 de la matinada. Això hores després que Espanya i Portugal es citessin als 8 de final del Mundial. El combinat espanyol va eliminar Àustria per 3-0, amb el blaugrana Lamine Yamal sent escollit millor jugador del partit. Per la seva banda, Portugal, acte seguit, va superar Croàcia per 2-1 amb un gol al temps afegit, mentre els croats se'ls va anul·lar un gol a l'última jugada per un polèmic fora de joc. Ja de matinada s'ha jugat el Suïssa 2, Algèria 0. I també notícies del Mundial. A les últimes hores, el seleccionador d'Alemanya, Julian Nagelsmann, ha presentat la seva dimissió després de caure als 7 contra el Paraguai.
4: 3Cat Info.
5: També en futbol, però Mundial a banda, Marc Bernal s'ha sincerat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha deixat clar que tota la plantilla té el somni de guanyar la Champions. A més, el migcampista admet que li ha de donar les gràcies a Hansi Flick.
6: Bueno, jo crec que també hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions, i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig de l'any, que és el mes que hi ha més competitivitat.
5: D'altra banda, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta per a la temporada vinent. Això mentre el primer equip femení ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que signa fins al 2028. També a casa nostra, el Girona ha confirmat un nou amistós. Es jugarà contra el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona. I el Sabadell, mentrestant, ha anunciat també la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit 2 ascensos amb l'equip vallesà i serà un dels capitans a la segona divisió. I un últim apunt de casa nostra, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva.
7: Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem ens porta a dinse que és un procés totalment íntegre aquest que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
5: El Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Joan Josep Isern perquè no s'ajusta

0: està a la llei, segons ha informat la pròpia Federació Catalana de Futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Demà, en clau poliesportiva, comença el Tour de França en una edició que engegarà a Barcelona amb la gran sortida. Ahir va haver la presentació dels equips en un acte que es va fer entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família, entremig transitant els equips per l'Avinguda de Gaudí. Al vessant esportiu, la representació catalana redueix a dos ciclistes del conjunt Caja Rural, que són Joel Nicolau i Abel Balderston. Balderston ha explicat al Tot Costa quina és la seva etapa preferida.
2: Jo et diria que totes, però la crono, per exemple, em fa molta il·lusió, i també, sobretot, pues, la Granollers també, perquè al final passa també per Ripoll, que vaig estar vivint 3 anys allà, llavors fa il·lusió.
0: El Tour s'inicia amb una primera etapa que serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres des del Fòrum fins a Montjuïc. De fet, avui mateix a Montjuïc s'estan ultimant també els preparatius, ja hi ha instal·lada la zona del podi i l'arc d'arribada per on entraran els corredors al final d'aquesta primera etapa. També primeres restriccions per als aparcaments. En bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser l'entrenador dels taronges. A les properes hores el català es convertirà en nou tècnic del Madrid. I afegim també, doncs, que el Barça de Futbol Sala i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027.

0: Benvinguts, bona tarda. Són 8:15.
1: 3CAT Info.
0: Pendents aquesta hora de l'incendi a la Bisbal d'Empordà, us hem explicat que s'ha detingut un home com a possible responsable d'aquest incendi, que s'ha declarat aquest matí en aquest terme municipal i que continua descontrolat. L'home treballava amb una radial i una guspira, encès un foc que ja afecta 1.280 hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar 150 persones i confinar-ne milers de 7 municipis. Per ajudar a extingir-lo, 200 militars i 60 vehicles es desplacen a Catalunya per ajudar a apagar aquest incendi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, havia demanat l'ajuda de l'UME, de l'exèrcit, i també ha demanat a la població, sobretot de l'àrea metropolitana, que de moment no es desplaci fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir les tasques d'extinció. Molt pendents també de la mobilitat a aquesta hora, una nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Recordem que les autoritats s'han recomanat no desplaçar-se cap a la zona costanera del Baix Empordà a causa de les tasques d'extinció. Hi ha encara tallades 5 vies a la circulació, la C66 a Palafrugell i 4 vies secundàries de la zona. Destaquem que també queda encara cua a la P7 entre Mollet del Vallès i Montornès en direcció Girona després que han retirat un vehicle avariat.
0: I també us hem destacat que el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit a la Sagrera, a Barcelona, traspassa una línia vermella. Una de les hipòtesis de la investigació apunta a una lluita de bandes llatines. Trapero ha demanat endurir la llei per la tinença d'armes de foc. En aquesta segona mitja hora d'informatiu, abans d'arribar al punt de les 8, us explicarem que ha quedat ja vist per sentència la macrocausa del cas Innova per les factures irregulars de la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus, al Baix Camp. Després d'un mes i mig de sessions a l'Audiència de Tarragona, la vista ha quedat tancat amb els retrets a tota la instrucció per part dels lletrats dels acusats i una significativa rebaixa de penes per part de la Fiscalia. I cap a 8:15 aproximadament sentirem un nou capítol de rècords i històries del món de l'esport. Per cert, parlant d'esport, busquem també el titular a aquesta hora. David, què destaques?
3: Doncs el Mundial de Futbol, perquè entre aquesta nit i la propera matinada es disputaran ja els últims 3 partits als 16 de final d'aquest Mundial. A les 8 del mes matiner, l'Austràlia-Egipte. A les 12 de la mitjanit, l'Argentina-Cap Verd. I a 4:15 de la matinada, el Colòmbia-Gana.
0: Estarem pendents quan faltin 5 minuts per arribar a les 8. Tot això, pel que fa al temps, en una tarda assolellada i càlida, màximes més altes i que han estat entre els 38 i 39 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. Amb moltes temperatures també pròximes als 35 graus. Tramuntana a la baixa i desapareixerà.

0: Algun núvol al nord-est. Cap de setmana de sol i un punt més de calor i avís d'onada de calor a partir de diumenge. Ara passen 4 minuts de 7:45. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable de l'incendi que s'ha declarat aquest matí, ho estem explicant abastament a 3Cat Info, a la Bisbal d'Empordà. L'arrestat feia tasques de manteniment amb una radial i se sospita que les guspires de la màquina han originat un foc que continua aquesta hora descontrolat i que crema el parc natural de les Gavarres. Les flames afecten una superfície de 1.280 hectàrees i han obligat a desallotjar unes 150 persones i també a confinar milers de veïns de 7 municipis afectats per aquest incendi. Tornem a aquesta hora, 7:45 del vespre, al centre de comandament avançat de la Bisbal d'Empordà. Ho estem seguint amb la Laia Claret, ja a punt, ja en directe. Laia, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Xavier, bona tarda. Com deies, són 1.280 hectàrees afectades, perimetrades. Això què vol dir? No totes estan cremades, no totes estan arrasades, però sí que estan treballant els bombers en aquestes hectàrees perimetrades perquè, com que hi ha vent, les flames salten. Hi ha zones d'aquestes hectàrees que no han cremat, però sí que treballen en aquestes 1.280 hectàrees. Però és que té un potencial aquest incendi de 8.000 hectàrees. Clar, està cremant el massís de les Gavarres. Ara el fum que veiem no és tan gros i ni tan intens com el de primera hora de la tarda, però és que què és el que ha passat? És que ha canviat el vent. Fins a primera hora de la tarda hi bufava tramuntana i ara comença a bufar marinada. Això fa la juguesca una mica als bombers, que ho explica la situació i la previsió. David Borrell, que és el cap dels bombers.
2: Ara tenim aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada i el que preveiem és que llavors durant la nit el comportament sigui molt més net. Serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit. Ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
1: A Santa Cristina d'Aro s'hi han desallotjat això aproximadament unes 150 persones a l'espai Ridaura. Hi ha veïns de la urbanització El Repòs i una setantena d'infants d'una casa de colònies de Romanyà. Persones que estan confinades a casa. Doncs ens ho han confirmat ara mateix els bombers, una quarantena de 7 municipis. I també insisteixen des d'aquí conselleria, sobretot, que les persones que tenen segona residència al Baix Empordà, que no pugin, que deixin treballar per aquestes vies també secundàries, a bombers i equips d'emergència. També des del govern, el que informen, que demà el president de la Generalitat, Salvador Illa, serà aquí, és que han demanat que pugessin 200 efectius de la UME, de l'exèrcit, per simultaneïtat d'incendis, perquè es preveu molta calor, un cap de setmana també en 20, i poden haver incendis simultanis. De moment és el que està passant aquí, al centre de comandament avançat, que és el pavelló de la Bisbal d'Empordà, on hi veiem tendes de comandaments de Mossos, de bombers, de Sabia d'emergència, de Creu Roja, i també doncs, molts tècnics del govern aquí en aquest punt.
0: Doncs aquesta és l'última hora que hem tingut a 7:45 del vespre. Com sempre, doncs, línies obertes, Laia, per qualsevol incidència que puguis fer vinent a l'antena de 3Cat Info.
1: Perfecte, Xavier, fins ara.
0: Fins ara, gràcies.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Mentrestant, a Santa Cristina d'Aro, en feia referència precisament la Laia Claret, s'ha activat un dispositiu d'acollida per atendre les persones desallotjades, tot i que bona part ja ha pogut marxar a casa de familiars. El municipi manté preparats els recursos per si l'evolució d'aquest foc obliga a ampliar aquests desallotjaments. I hem anat ràpidament en directe, ens hi hem adreçat fins a aquest espai, l'espai Ridaura, a Santa Cristina d'Aro. Ho estem seguint amb la Cèlia Forment, que tenim novament també en directe. Què tal, Cèlia? Bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs sí, aquest espai Ridaura, Santa Cristina d'Aro, s'ha obert per acollir aquestes 150 persones desallotjades. Recordem-ho, són una setantena de veïns de la urbanització Vall Repòs, una setantena d'infants i 10 adults que serien els monitors d'una casa de colònies de Romanyà de la Selva, i la situació ara aquí és molt més tranquil·la que no fa pas un parell d'hores. Moltes de les persones que hi havien arribat després del desallotjament ja han anat marxant perquè han pogut allotjar-se a casa de familiars o amics, i a més l'hostal Santa Elena, aquí a Santa Cristina d'Aro, s'ha ofert acollir-los aquesta nit perquè ho puguin fer amb les millors condicions possibles. Molts han optat per aquesta opció, com aquests veïns de l'urbanització Vall Repòs, que ens expliquen com han viscut el moment del desallotjament davant les flames.
5: Bueno, nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc, Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els

0: Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble, cap a Santa Cristina d'Aro.
1: És una mica nerviós, però bueno, després se't passa. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
2: Pel que fa als infants de la Casa de Colònies de Romanyà de la Selva, ara han estat traslladats al pavelló municipal. L'objectiu és que disposin d'un espai més adequat on puguin continuar fent activitats i reduir al màxim el neguit que pot provocar una situació com aquesta. Està previst que tots ells i també la desena de monitors hi passin la nit en aquest poliesportiu amb el suport de la Creu Roja. Malgrat que l'ambient ara és de relativa calma, com deies, Xavi, el dispositiu continua actiu. L'espai Ridaura estarà obert tota la nit per si la volació de l'incendi o un possible canvi a la direcció del vent obliga a fer nous desallotjaments, i l'Ajuntament, amb coordinació de Protecció Civil, manté preparat aquest punt d'acollida per respondre a qualsevol cas d'emergència.
3: Doncs allotjaments previstos per si hi ha qualsevol incidència, com ara explicava la Cèlia Forment, en directe des d'aquest espai Ridaura, Santa Cristina d'Aro, que ha obligat a les autoritats a moure fitxa i a buscar alternatives per aquest incendi que ha fet doncs, que moltes persones hagin hagut d'abandonar a les seves llars. Qualsevol incidència, com dèiem també la Laia Claret, Cèlia Forment, línies obertes a 3Cat Info per qualsevol intervenció. Gràcies per tot.
2: Gràcies, bona nit.
4: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
3: Ara falta 5 minuts per 3 quarts de 8, encara en deficiència aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, perquè els alcaldes dels municipis afectats han alertat que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o un polvorí, que han fet servir aquesta expressió algun alcalde. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, l'alcalde també de Calonge i de Sant Antoni, Jordi Soler, i Daniel Encinas, que és alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Declaracions d'aquests alcaldes i alcaldessa al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
5: Les Gavarres estan en un sotabosc que es dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
6: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi que és planta invasiva doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
7: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, si tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
3: I també us hem d'explicar aquesta hora que el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell manté la inauguració d'aquesta nit pendent de l'evolució de l'incendi del Baix Empordà. S'obre amb un concert del canadenc Bryan Adams amb les entrades exaurides des de fa temps. En un comunicat, els organitzadors del festival han demanat al públic que té previst assistir al concert que segueixi el Consell de les Autoritats davant de l'incendi del Baix Empordà. Des del festival es recomana als assistents que consultin l'estat de les carreteres abans de desplaçar-se perquè n'hi ha detallades i que segueixin en tot moment les indicacions del govern que ha demanat a la població que eviti els desplaçaments des de Barcelona i la seva àrea metropolitana fins a la zona dels incendis. El Festival de Cap Roig informarà en les properes hores si hi ha qualsevol novetat que afecti l'accés al recinte o el desenvolupament del concert previst per un quart d'onze de la nit. I també hem tingut un ull posat durant diverses hores a l'incendi que s'ha aconseguit estabilitzar i que cremava a Vilavenuta, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. Tot i això, es manté el confinament de la població de la zona de Vilavenut i del Palol de Farga. Segons dades provisionals dels agents rurals, les flames afecten una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles, i continuen treballant una vintena de dotacions terrestres, i els mitjans aeris ja s'han retirat i s'han incorporat a l'incendi de la Bisbal d'Empordà, que requereix molta, en aquest cas, ajuda entre els cossos de bombers i també dels agents rurals que hi estan a sobre. A banda dels bombers, també s'han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i així evitar l'abans de les flames.
4: 3CAT Info.
3: I també pendents del director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que ha demanat endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a 13 ahir a la nit, ho hem explicat també abastament aquesta sintonia, d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
8: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
3: Abans de les 11, diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i després havien vist quatre individus que marxaven corrent. La policia treballa per identificar i detenir els autors. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
9: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
3: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Amb aquesta notícia hem arribat a 7:45. Continuem molt pendents de la mobilitat. De seguida en tindrem l'última hora. També el temps, l'evolució, en aquest cas de la tramuntana, que pot deixar de tenir incidència per passar la marinada. Ho sabrem després amb la Gemma Puig. De moment, ara saludem a la Mariluz García, equip viari. Què tal, Mariluz? Bona tarda de nou.
10: Hola, bona tarda. Doncs amb bones notícies perquè s'han reobert dues de les vies que estaven tallades a l'Empordà a causa dels focs. Ara en queden tres de tallades. De la xarxa principal, la C66 a Palafrugell, i dues vies secundàries, la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonja, i també tallada entre Llagostera i Calonja, la GB66-12. La resta de vies ja reobertes a la circulació. Recordem, però, que es manté la recomanació de posposar desplaçaments des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a la zona costanera del Baix Empordà per ajudar a les tasques d'extinció dels focs. A l'autopista AP7 queden uns 4 quilòmetres de congestió, cada cop la cua més estirada, entre Parets i Montornès del Vallès en direcció Girona. També queda congestió entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes en direcció Tarragona, però la cua cada cop és més curta. A l'autopista del Maresme, a la C32, també alguns trams de lentitud a l'altura de Montgat, també entre Cabrera de Mar i Argentona, en sentit en nord, en direcció Mataró-Girona. També una petita retenció a la C60 a l'altura d'Argentona, en direcció Mataró. Els accessos a Barcelona, la C58, entre Montcada i Torrebaró, en direcció d'entrada. I a les rondes hi ha només petites retencions a la ronda de dalt a l'altura de Vallcarca i d'Horta-Canyelles, sentit Besòs, i la ronda litoral entre Vila Olímpica i la Barceloneta, direcció Llobregat. A causa d'obres, algunes aturades puntuals a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, la P2 de l'Espluga de Francolí a Montblanc, i l'eix transversal de C25 a Sant Sadurní d'Osormort en direcció Girona, perquè hi ha dos carrils tallats a la circulació. Renovem aquestes dades al punt de les 8.
3: Així ho fem. Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
10: Bona tarda.
4: El temps.
3: Gemma Puig.
11: Continuarem amb aquesta tarda càlida, solellada, però sens dubte molt pendents de l'incendi que crema al Baix Empordà, a la Bisbal d'Empordà, també cap al Pla de l'Estany. La tramuntana ha anat afluixant, no desapareix, i ara comença a entrar una mica aquesta marinada. Per tant, aquest canvi de vents que hauran de veure com s'acaben produint aquestes tasques d'extinció de l'incendi. Les temperatures en aquest sector s'han enfilat, les màximes més altes han arribat als 35 graus a la Bisbal d'Empordà o també a Banyoles. Els valors més alts cap a l'interior de les terres de l'Ebre, 39 a Vinebre, 37 al Dover o 35 a Lleida, i tindrem una tarda assolellada en conjunt. Només va creixent algun cúmul cap a les comarques interiors, entre Barcelona i Girona. Núvols que seran totalment inofensius de cara a aquestes properes hores, doncs pendents encara de la situació en aquest sector del nord-est, principalment, com dèiem, en aquestes comarques afectades per l'incendi. De cara al cap de setmana, doncs tindrem calor, fins i tot una miqueta més. Demà les temperatures no variaran gaire, potser pugen una miqueta més, tindrem un un dissabte assolellat en conjunt, calor nocturna cap a l'Alt i al Baix Empordà, per tant aquesta tramuntana que no desapareix i manté aquest ambient rescalfat en aquest sector i les temperatures no baixaran gaire i de cara al migdia doncs mantindrem l'estabilitat i el sol. I serà a partir de diumenge i sobretot ja de cara a la propera setmana quan tindrem aquesta nova onada de calor amb temperatures que diumenge ja pujaran una miqueta més i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins dimecres. Cada setmana...

0: les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
1: 11 minuts per arribar a les 8, vist per sentència la macrocausa del cas Innova per les factures irregulars de la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus, al Baix Camp. Després d'un mes i mig de sessions, a l'Audiència de Tarragona, la vista s'ha tancat amb els retrets a tota la instrucció per part dels lletrats dels acusats i una significativa rebaixa de penes, Tarragona Manel Sastre, per part de la Fiscalia.
2: Les defenses dels 6 acusats que no han pactat amb Fiscalia han demanat l'absolució. L'advocada de Josep Prat ha denunciat que no s'ha investigat prou l'origen dels diners presumptament malversats d'Innova durant els anys d'instrucció de la causa, ni tampoc el paper del Departament de Salut o de la mateixa consellera Marina Geli. La lletrada Judit Gené, tot i que el seu client ha admès part de les irregularitats en un pacte amb Fiscalia, s'ha queixat d'altres males praxis en la instrucció, com la filtració de documents als acusats i als advocats.
3: No es normal que un procedimiento dure casi 20 años. No es normal que en un procedimiento se creen piezas, se juntan, se desgajen y se vuelvan a juntar. No es normal que en un procedimiento se pida deducir testimonio a dos letrados defensores. No es normal que en un procedimiento se intervenga documentación, abogado, cliente. Quien interviene en estos documentos es policía judicial. ¿Acaso cree la sala que estos documentos no han surgido ningún efecto estando casi 20 años unidos al procedimiento?
2: Queixes similars s'han sentit per la majoria de lletrats dels 8 acusats en els seus escrits de conclusions. L'advocat de l'exalcalde socialista Lluís Miquel Pérez, per exemple, ha retret la falta de control de l'interventor i el secretari municipal. El cas ha quedat vist per sentència 14 anys després dels fets i després d'un mes i mig de vistes en les que s'han passat dels 7 a 10 anys que demanava inicialment la Fiscalia a penes menors de fins a 3 anys després de retirar algunes acusacions i per les dilacions indegudes que ha tingut el procés.
4: A la ville de Barcelona.
5: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
6: Dissabte 10 de juny del 1989. Són les dues del migdia a París. Totes les mirades estan posades a Roland Garros. Allà Steffi Graf i una joveníssima Arantxa Sánchez Vicario salten a la Philippe Chartier, la pista central. És la quarta vegada que juguen l'una contra l'altra. De moment, tres victòries clares per a Graf. Tothom creu que la final està decantada menys una persona.
7: Solo ella, ¿eh? Recuerdo que ante la prensa ella mantiene que sí, que puede ganar. ¿Por qué no voy a ganar? Pues claro que puedo dar la sorpresa. Y hacía referencia a un partido que yo también pude transmitir y que fue una tremenda sorpresa en el lado masculino, que fue el estadounidense Michael Chan, sí, contra Ivan Lendl. Y aquel partido fue memorable. Y ella decía, si Chan ha podido con Lendl, ¿por qué no puedo yo con Steffi Graf?
6: Aquest és el relat d'una dona que va fer història, una tenista que amb només 17 anys va començar a construir la seva llegenda en un trajecte que només acabava de començar. Arantxa Sánchez Vicario, Barcelona, 18 de desembre de 1971. Amb 4 anys comença a agafar les primeres raquetes al Club Tenis Pedralbes seguint els passos dels seus germans grans. Amb 12 s'endú el Campionat de Catalunya i amb 13, després d'entrar en un centre del rendiment, a Marbella es converteix en la campiona d'Espanya més jove de la història. L'Arantxa té molt clar el seu objectiu, vol ser la millor.
8: Ellos me aquí estoy entrenando muy bien y yo creo que ellos me han dado la oportunidad para entrenar aquí y ahora estoy entrenando aquí y entonces ahora siempre que voy a Barcelona estoy muy muy contenta porque estoy con mis padres, estoy entrenando y esforzándome todo para llegar a ser la mejor.
6: L'Arantxa té una mentalitat de ferro, el talent ve de sèrie, però hi ha vegades que la ment influeix molt més en aquest esport. Des de ben petita adquireix aquest atribut a base d'esforç, disciplina i moltes ganes de guanyar. Disputa els partits sempre un punt per sobre de la seva rival i aquesta fermesa a la pista acaba desesperant les altres jugadores.
9: Una de les coses bones que jo tenia, no, que crec que a les jugadores no li agradava jugar amb mi, era perquè jo no donava un cop a perdut mai, no? Llavors, a vegades em tenies que guanyar el punt dos vegades. Llavors, jo soc una luchadora, lluitava fins al final, la meva capacitat, no?, d'aguantar fins al final, pues, es notava els partits i, bueno, donava sempre el 100%, no?
6: Lluitar fins al final és el que faria el dia de la final de Roland Garros. Aquell dia, l'Arantxa arriba amb un clar desavantatge respecte a la seva rival. Steffi Graf, amb només 20 anys, és la número 1 indiscutible des de fa 2 anys i ha guanyat fins aleshores 6 grans slams. Domina el rànquing amb mà de ferro i tots els pronòstics són clarament favorables a l'Alemanya. És normal. L'any anterior, Steffi Graf guanya la final per un doble 6-0 davant la russa Natalia Zvereva. Així, tothom es pregunta si l'Arantxa, una noia inexperta de 17 anys, podrà evitar el mateix resultat. La resta és història. Arantxa Sánchez Vicario es convertiria aquell dia la tenista més jove a guanyar Roland Garros fins aleshores, amb 17 anys i 6 mesos, i a la vegada la primera tenista de l'estat espanyol a aixecar un gran slam, una fita única.
10: Je set et match. Arantxa Sánchez Vicario.
6: Voleu conèixer més a fons el que va passar durant aquella final amb més protagonistes? Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio. Podeu trobar el documental sencer a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: I abans dels esports, una mica de música, perquè avui arrenca el Barcelona Rock Fest al parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet, amb noms com Megadeth, un dels grans referents del thrash metal. El grup de Dave Mustaine encapçala les actuacions d'avui en una jornada on també destaquen els Sex Pistols amb Frank Carter a la veu. El cartell aposta pel punk rock de Bad Religion i The Offspring en una edició que reuneix mites dels 80 com Halloween i Napalm Death, al costat de clàssics contemporanis com el suec Sabaton. I diumenge serà el torn d'Evaristo, l'històric líder de la Polla Records. Avui també comencen el Festival de Blues de Barcelona, el B-Jazz de Vilafranca i el FEMAP. A Barcelona, el 24è Festival de Blues ofereix concerts gratuïts a 9 barris aquest cap de setmana amb figures com el pianista Lluís Coloma i el guitarrista nord-americà Kirk Fletcher. En paral·lel, a Vilafranca del Penedès, marida B-Música, la 19a edició del B-Jazz, amb caps de cartell com Esperanza Spalding o Incógnito. I, finalment, la Seu d'Urgell dona el tret de sortida al 15è FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus. El certamen s'estrena amb la producció pròpia de les petites joies de la Catedral de Barcelona, que recupera tresors musicals inèdits.
0: Esports.
1: Fins a les 8, tanquem informatiu amb la crònica esportiva, a punt amb el David Dubac, i a punt també l'últim partit, David, de setzens de final del Mundial de Futbol.
11: L'últim dels que han d'arrencar avui, en tindrem
1: exactament
11: dos més. Sí, sí, el primer dels tres que queden, els tres últims de setzens al Mundial, és el més matiner del dia, l'Austràlia-Egipte, que es disputa a Dallas, a punt de començar, ja fetes les presentacions dels equips i sentits dels himnes nacionals. És el que arrencarà ara a les 8, com dèiem, a Dallas, per un nou lloc als vuitens, que també buscaran a partir de la mitjanit, hora de casa nostra, a les 12, l'Argentina i Cap Verd. S'enfrontaran, doncs, tots dos a Miami, i tancarà l'eliminatòria de setzens. El Colòmbia-Gana serà ja a partir de 3:45 de la matinada. També, en relació al Mundial, hem d'afegir que a les últimes hores el seleccionador d'Alemanya, Julian Nagelsmann, ha presentat la seva dimissió després de caure als setzens precisament contra el Paraguai. De l'àmbit del Barça, expliquem que Marc Bernal, en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio, ha deixat clar que tota la plantilla té el somni de guanyar la Lliga de Campions, i a més el migcampista blaugrana admet que li ha de donar les gràcies a Hansi Flick.
12: Bueno, jo crec que també hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions, i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig de l'any, que és el mes que hi ha més competitivitat.
11: Podeu sentir aquesta entrevista que s'ha emès, com dèiem, al Tot Costa de Catalunya Ràdio. I d'altra banda, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta de cara a la temporada vinent. Això mentre el primer equip femení ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que firma fins al 2028. També a casa nostra, el Girona ha confirmat un nou amistós. El jugarà contra el Nàstic de Tarragona el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona. I el Sabadell, per la seva banda, ha anunciat la renovació per una temporada de Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit dos ascensos amb l'equip vallesà i serà ara un dels capitans a la segona divisió. I un últim apunt del futbol català, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. Sentim Soteras.
13: Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem ens porta a dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes...

pressionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan...

0: Avui, Treva ultimant els darrers preparatius previs a la primera etapa de demà, que serà una contrarellotge per equips des de la zona del Fòrum fins a Montjuïc, en total 19 quilòmetres. D'aquesta etapa inaugural, també del Tour en general, n'ha parlat un dels aspirants al podi, el ciclista alacantí de Lidl Trek, Juan Ayuso.
1: Todo el mundo es accesible, pero en sus últimos años ha demostrado que es el claro favorito y bueno, yo creo que tenemos que usarlo eso entre comillas a nuestro beneficio, de que obviamente tienen que ser ellos quien lleven la responsabilidad, tienen que ser ellos quien controlen, quien trabajen, quien asuman todo el peso de la carrera y aprovecharnos de ello.
0: Per Ayuso, del paper de Tadej Pogačar, l'actual campió, i del seu equip, l'Emirates.
2: 3CAT Info.
3: Les 8 en punt. Detingut un home com a possible responsable de l'incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i que continua descontrolat. L'home treballava amb una radial i una guspira hauria encès un foc que ja afecta 1.280 hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar 150 persones i a confinar-ne més de 40.000 de 7 municipis. 200 militars i 60 vehicles de l'exèrcit es desplacen a Catalunya per ajudar a apagar l'incendi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, havia demanat l'ajuda de l'UME. També ha demanat a la població, sobretot de l'àrea metropolitana, que de moment no es desplaci fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir les tasques d'extinció. Coneguem els efectes d'aquests incendis a les carreteres del país. Equip viari, endavant.
4: Vies, la C66 a Palafrugell, G660 de la Bisbal d'Empordà a Calonja i la GB6612 de Llagostera a Calonja. La resta de la xarxa viària ja amb poques complicacions.
3: El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que la mort a trets d'un noi de 15 anys ahir a la nit a la Sagrera, a Barcelona, traspassa una línia vermella. Una de les hipòtesis de la investigació apunta a una lluita de bandes llatines. Trapero demana endurir la llei per la tinença d'armes de foc. Hisenda té obertes inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero, la seva dona i les seves filles per l'IRPF, l'IVA i l'impost del patrimoni entre els anys 2021 i 2025. Ho ha comunicat el jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el cas que, en una resolució, ha demanat a la Policia Nacional que exclogui dels seus informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Les filles d'Isaac Andic confien en la innocència del seu germà, així ho han declarat davant la jutge que investiga la mort del seu pare. Asseguren que coneixien la voluntat de l'empresari de crear una fundació per a persones necessitades i que compartien aquesta decisió. Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany a la costa catalana, les pluges dels últims mesos podrien ser la causa per la qual pràcticament no es veuen pelàgies de l'espècie més urticant que tenim a les nostres platges. Madonna torna a les pistes de ball amb el nou àlbum Confessions 2. Feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi i és una de les grans novetats discogràfiques d'avui. També publiquen nou disc Deep Purple i Sienna Spiro.
2: Esports.
0: En marxa ja un partit més de 16ena de final del Mundial de Futbol. Es disputa a Dallas i s'enfronten a Austràlia i Egipte. Ara mateix, 2 minuts i mig de partit sense gols, es manté l'empat a 0 al marcador. A les 12 de la nit tindrem l'Argentina Cap Verd i a 3:45 de la matinada el Colòmbia Ghana. Dia de treva en relació a la gran sortida del Tour de França des de Barcelona després de la presentació d'ahir dels equips, amb uns 50.000 espectadors que van presenciar-la en directe a la zona de la Sagrada Família. Demà, primera etapa, avui s'ultimen els preparatius. I en bàsquet, el València ha fet oficial la marxa de Pedro Martínez, que paga la seva clàusula de sortida. L'entrenador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid en les properes hores.
3: Al vespre, la marinada anirà a la baixa i durant la nit i la matinada bufarà la tramuntana reescalfada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Dissabte tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i a l'Ebre, cap de setmana de sol, i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor.
2: 3CAT Info.
3: 3 minuts i mig per sobre de les 8 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
2: 3CAT Info.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable de l'incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà. L'arrestat feia tasques de manteniment amb una radial i se sospita que les guspires de la maquinària han originat un foc que continua descontrolat i que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames afecten una superfície de 1.280

0: 1.280 hectàrees i han obligat a desallotjar unes 150 persones i a confinar milers de veïns de 7 municipis. Centre de comandament a la Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
1: Són 1.280 hectàrees les perimetrades on estan treballant els bombers. No vol dir que totes estiguin cremades, arrasades, perquè la tramuntana fa que les flames saltin d'un punt a l'altre, però sí que hi estan treballant aquestes 1.280 hectàrees. L'incendi és al massís de les Gavarres i el potencial és de 8.000 hectàrees. Ara el fum veiem que és menys espès que fa unes hores, i és que què ha passat aquí? Doncs que a primera hora de la tarda bufava tramuntana i ara comença a bufar marinada. El vent és el que preocupa els bombers. La situació i la previsió l'explica David Borrell, cap dels bombers.
2: Ara tenim aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada i el que preveiem és que llavors durant la nit el comportament sigui molt més net. Serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit. Ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
1: A Santa Cristina d'Aro hi ha 150 persones desallotjades i confinats 7 municipis. Són la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonge. Al voltant, ens han dit els bombers, de 40.000 persones. El que es demana des d'aquí és que les persones que tinguin segona residència al Baix Empordà aquest cap de setmana no pugin. Feia la petició la consellera d'Interior. Des d'aquí, Núria Parlon.
3: Evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació de la mobilitat.
1: El govern ha demanat l'ajuda a 200 efectius de l'UME, de l'exèrcit, per la possible simultaneïtat d'incendis. Pugen una seixantena de vehicles i és que el cap de setmana es preveu que faci una forta onada de calor.
0: Doncs, mentrestant, a Santa Cristina d'Aro s'ha activat un dispositiu d'acollida per atendre les persones desallotjades, tot i que bona part ja han pogut anar a casa de familiars del municipi, manté preparats els recursos per si l'evolució de l'incendi obliga a ampliar els desallotjaments. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
4: Doncs sí, aquest espai Ridaura, Santa Cristina d'Aro, s'ha obert per acollir aquestes 150 persones desallotjades. Recordem-ho, són una centena de veïns de la urbanització Vall Repòs, una setantena d'infants i 10 adults que serien els monitors d'una casa de colònies de Romanyà de la Selva, i la situació ara aquí és molt més tranquil·la que no fa pas un parell d'hores. Moltes de les persones que hi havien arribat després del desallotjament ja han anat marxant perquè han pogut allotjar-se a casa de familiars o amics, i a més l'hostal Santa Helena s'ha ofert acollir-los aquesta nit perquè ho puguin fer amb les millors condicions possibles. Molts han optat per aquesta opció, com aquests veïns de l'urbanització Vall Repòs, que ens expliquen com han viscut el moment del desallotjament davant les flames.
5: Bueno, nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vall Repòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble, cap a Santa Cristina d'Aro.
6: És una mica nerviós, però bueno, després se't passa. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
4: Pel que fa als infants de la Casa de Colònies de Romanyà de la Selva, ara han estat traslladats al pavelló municipal. L'objectiu és que disposin d'un espai més adequat on puguin continuar fent activitats i reduir al màxim el neguit que pot provocar una situació com aquesta. Està previst que tots ells i també la desena de monitors hi passin la nit en aquest poliesportiu amb el suport de la Creu Roja. Malgrat que l'ambient ara és de relativa calma, l'espai Ridaura estarà obert tota la nit per si l'evolució de l'incendi o un possible canvi a la direcció del vent obliga a fer nous desallotjaments, i l'Ajuntament, amb coordinació de Protecció Civil, manté preparat aquest punt d'acollida per respondre a qualsevol cas d'emergència.
0: Mentrestant, els bombers sí que han aconseguit estabilitzar l'altre incendi que cremava a Vilabenut a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. Tot i això, es manté el confinament de la població de la zona de Vilabenut i de Palol de Farga. Segons dades provisionals dels agents rurals, les flames afecten una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. I continuen treballant una vintena de dotacions terrestres i els mitjans aeris ja s'han retirat i s'han incorporat a l'incendi de la Bisbal d'Empordà. A banda dels bombers, també s'han mobilitzat tractors per llaurar el terreny i evitar així l'avanç de les flames. Davant d'aquests diferents incendis, però especialment del de la Bisbal d'Empordà, que continua, recordem-ho, descontrolat i que ja afecta 1.280 hectàrees, segons han detallat els agents rurals, Avui, excepcionalment, el Catalunya Nit amb en Manel Elias i l'Agnès Marquès començarà al punt de les 9, que el podreu seguir, evidentment, a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio. Un informatiu des de la zona afectada amb connexions als diferents punts d'interès i amb entrevistes per acostar-nos l'última hora d'aquests focs, com dèiem, que afecten diferents punts del país.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Aquest Catalunya Nit amb el Manel Elias i l'Agnès Marquès serà a partir de les 9. Ara continuem amb l'actualitat. El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinents a d'armes de foc arran de l'assassinat a trets ahir a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
8: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el codi penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: Abans de les 11, diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves al parc de la Pegaso i després havien vist quatre individus que marxaven corrent. La policia treballa per identificar i detenir els autors. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
9: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona diuen que des de fa mesos han notat un repunt de la delinqüència a la zona, tot i que asseguren que el barri és segur. N'ha parlat a 3Cat Info.
10: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Era tot una altra vegada.
11: Fa molt temps que els veïns es queixen.
12: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
13: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent. I per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
0: 8 i 11 minuts.
7: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Hisenda ja estudia els últims exercicis fiscals de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i les joies d'alta gamma decomissades del seu despatx. L'agència tributària ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas que té oberta una inspecció a l'expresident espanyol, a la seva dona, a les seves dues filles i a l'empresari Julio Martínez. L'organisme ha posat la lupa en les declaracions de la renda i de patrimoni, els pagaments de l'impost de societats i de l'IVA entre el 2021 i el 2025. Tant dels implicats a títol individual com de les empreses involucrades. A banda, el jutge Calama ha atès la petició de l'exlíder socialista i ha demanat a la Policia Nacional que deixi al marge de la causa dades i informacions alienes i irrellevants pel cas. Zapatero va reclamar-li moure fitxa després que els investigadors incloguessin als seus informes agendes senceres i converses de WhatsApp de Zapatero que es van acabar filtrant. L'advocacia de l'Estat suposa que el Tribunal Suprem porti a Europa la regularització de migrants. Els serveis jurídics del govern espanyol sostenen que la mesura no vulnera la normativa comunitària i defensen que és l'exercici sobirà d'una competència estatal. Madrid, Alba Gil.
14: En un escrit de 56 pàgines a què ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'advocacia de l'Estat defensa que decidir com i quan es donen papers és una competència exclusiva d'Espanya i que Europa no hauria d'entrevalorar si és el moment adequat per fer-ho. És la resposta que ha enviat el Suprem, que estudia si pregunta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si la regularització de migrants xoca amb el dret comunitari arran dels recursos presentats pels governs de l'Aragó i del País Valencià. L'advocacia considera que la iniciativa del Suprem és prematura, es basa en hipòtesis i no respon a una necessitat real de saber si és compatible amb el dret de la Unió Europea. També diu que el Suprem omet informació rellevant, cosa que impedeix a les parts presentar-hi al·legacions amb arguments sòlids i que fa servir expressions que són imprecises, com ara regularització massiva. Els serveis jurídics de l'executiu també recorden que els estats membres tenen la potestat per concedir permisos de permanència, ja sigui per motius humanitaris o d'un altre tipus, a les persones que hagin entrat de manera irregular, si així ho consideren, i afegeix que Espanya ha actuat sempre en línia amb la protecció dels drets fonamentals d'aquestes persones. Una vegada rebudes les al·legacions de totes les parts, el Suprem decidirà ara si eleva la qüestió a Europa i paralitza la regularització fins a la resposta del Tribunal de Luxemburg, que podria trigar anys.
0: I les filles d'Isaac han dit que han declarat davant la jutge que investiga la mort del seu pare, que creuen en la innocència del seu germà. Asseguren que sabia les intencions de l'empresari de crear una fundació per a gent necessitada i que hi estaven d'acord, Marta Vallès.
15: Les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut la convicció que el seu germà és innocent i neguen, com diu la jutgessa, que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners. Han afegit també que la relació entre el seu pare i el seu germà era bona, excepte moments puntuals. També han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables, que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que està calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que Isaac Andic fes canvis al seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar, que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. Però a diferència de la terapeuta que va declarar dimarts i que hauria pressionat l'empresari perquè donés al fill una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha declarat que no estava d'acord amb aquesta petició ni amb aquest mètode. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024, quan feia una excursió amb el seu fill Jonathan per Collbató. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare. Està en llibertat perquè va pagar una fiança d'un milió d'euros.
0: En punt, un quart de nou del vespre. Equip Viari, Marius García, bona tarda.
16: Hola, bona tarda. Encara 3 vies tallades a causa dels focs a l'Empordà, la C66 a Palafrugell, la J660 de la Bisbal d'Empordà a Calonja i també la JB-6612 entre Llagostera i Calonja. Recordem que es recomana als conductors de l'àrea de Barcelona no viatjar cap a la Costa Brava Sud. Encara queda ja només uns 3 quilòmetres de congestió a l'autopista AP7 a l'altura de la Roca del Vallès en direcció Girona, també una mica a l'altura de Mollet del Vallès, també en sentit nord, i molta intensitat encara en sentit sud en direcció Tarragona entre Martorell i Castellví de Rosanes. A la resta ja s'està normalitzant la circulació, però també queda lentitud a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, a l'altura de Montgat i de Cabrera de Mar fins a Argentona en sentit nord, i això afecta també la C60 amb retencions a l'altura d'Argentona al punt d'enllaç amb la C32. A l'àrea de Barcelona la circulació ja pràcticament normalitzada, només amb algun petit tram d'intensitat a les rondes. I per obres, algunes aturades puntuals a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, l'AP2 entre l'Espluga de Francolí i Montblanc i l'est transversal, la C25 a Sant Sadurní d'Osor Mort en direcció Girona, perquè hi ha 2 carrils tallats a la circulació. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
7: El temps.
0: Gemma Puig.
17: En les properes hores encara estem molt i molt pendents d'aquest incendi que crema la zona del Baix Empordà, la Bisbal d'Empordà, aquest vent de marinada que s'ha anat imposant i de cara a les properes hores, sobretot de nit i matinada, marxarà la matinada i tornarà a entrar aquest vent de nord. Haurem d'estar pendents de cara a les properes hores d'aquest canvi de vent, amb unes temperatures que en aquest sector doncs, han arribat fins als 35 graus a la Bisbal d'Empordà, als 35 a Girona, Banyoles, els valors més alts aquest divendres cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, 39 a Benissanet, 38 a Tortosa, 37 al Carràs, al Mar Roig, i de cara a aquest cap de setmana doncs, la temperatura anirà pujant. Demà al matí, el vent del nord, la tramuntana, continuarà bufant cap a l'Empordà, també el mestral cap a les Terres de l'Ebre, amb alguns cops moderats, i aquesta tramuntana rescalfada que fa que altre cop tinguem aquests avisos de calor nocturna en aquest sector, entre l'Alt i el Baix Empordà. Les temperatures baixaran poc, tindrem nits tropicals en aquest sector. Altre cop alguna nit tòrrida cap a la costa central i també aquests valors que no baixaran gaire cap al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. En un cap de setmana en conjunt de sol, tant dissabte com diumenge, amb molt poques nuvolades, però això sí, pendents de la temperatura. Unes temperatures que dissabte voldran pujar una miqueta més, els valors més alts tornaran a situar-se cap als 37 o 38 graus, però de cara a diumenge ja pujarà una mica més. Diumenge ja aquest primer dia d'onada de calor, avisos de calor intensa cap a l'Alt i el Baix Empordà, també cap al Baix Ebre i el Montsià, amb temperatures que diumenge ja podran tornar a arribar a aquests 40 graus. Aquesta onada de calor, que de moment sembla s'allargarà fins dimecres.
7: 3cat Info.
0: Més qüestions. Són les 8 i 18 minuts. El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que té en compte criteris com el tonatge i les emissions contaminants. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que potser va ser un error eliminar el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
18: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús doncs, de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a la P7 és molt

0: intens i l'accidentalitat és molt elevada, assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis d'encomandes de gestió que han firmat amb la Generalitat i el Ministeri de Transports.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: La presència de meduses a les platges catalanes cau en picat respecte a l'any passat. Per aquesta època, les pluges dels últims mesos podrien explicar que, almenys de moment, pràcticament no tinguem pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha de les nostres costes. Montse Poblet.
2: La caiguda dràstica de meduses a les zones de bany té un reflex claríssim en les assistències per picades d'aquests animals. L'any passat, de maig a juny, Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges, en va fer 1.800. Aquest any, només 572. Han passat de representar un 45% del total d'assistències a només el 12. La major part d'assistències han estat per picades de rizostoma pulmo, coneguda com a born blau, i en canvi pràcticament no hi ha hagut problemes amb pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència d'aquesta espècie a les pluges de l'hivern i la primavera.
3: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
2: Si malgrat la baixada de meduses a les platges us en pica una, netegeu la zona afectada amb aigua salada, si pot ser freda. Traieu els tentacles que tingueu a la pell i sobretot no ho rasqueu. L'any passat, la meitat de les atencions lleus que va fer en tot l'estiu Proactiva Open Arms van ser precisament per picades de meduses, un total de 10.000.
0: L'Associació Agrària de Joves Agricultors preveu una campanya de la pera relativament normal a les comarques de Ponent, amb fruits de bons calibres, i tot i que la producció serà desigual en determinades zones. El sindicat situa el potencial de producció entre el 75 i el 80% per a la recuperació dels arbres de les últimes campanyes marcades per les gelades i les pedregades. Els costos de producció també han pujat arran de la guerra a l'Orient Mitjà. N'ha parlat el president de SAGE de Catalunya, Pere Roquer.
4: Tret de que no tinguem inclemències meteorològiques a partir d'ara, tenim que ha de ser una campanya normal, condicionada també, sobretot, per la despesa de més del 30% dels costos de producció que ens ha vingut des de l'1 de gener i, sobretot, des de la guerra famosa entre Iran i Estats Units, on tant hidrocarburs, fitosanitaris, adobs, energia, ens ha pujat a aquest cost de producció.
0: La Plana de Lleida ha començat la campanya una setmana abans del previst per l'hivern plujós i la primavera marcada per les altes temperatures.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Madonna torna a les pistes de ball amb el nou àlbum Confessions 2. Feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi i és una de les grans novetats discogràfiques d'aquest divendres que repassem tot seguit amb en Marc Ruiz.

El disc més esperat avui és el nou àlbum de Madonna, Confessions 2. És la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys, i que contenia el hit Hang Up. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual, i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix i dissoldre l'ego. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola León, que és la seva filla.

Sienna Spyro, una de les revelacions vocals d'aquest any, publica Visitor. Spyro té una gran veu que pot recordar cantants com Adele o Amy Winehouse, perquè el seu estil veu directament de Nina Simone o Ella Fitzgerald, tot i que també del soul. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Deep Purple treu avui Splat. És un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond. La cançó que obre el disc, Arrogant Boy, per exemple, recorda el so de Highway Star. L'àlbum explora la fi de la humanitat, però sense fer referència a un apocalipsi, sinó a un creixement espiritual. I altres qüestions musicals. El Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell manté la inauguració d'aquesta nit pendent de l'evolució de l'incendi del Baix Empordà. S'obre amb un concert del canadenc Bryan Adams, amb les entrades exaurides. En un comunicat, els organitzadors del festival han demanat al públic que té previst assistir al concert que segueixi el consell de les autoritats davant de l'incendi del

Baix Empordà. Des del festival es recomana als assistents que consultin l'estat de les carreteres abans de desplaçar-se, perquè n'hi ha detallades, ho explicava l'equip viari, la Marius Garcia, a la connexió d'un quart, ho repassarem ara a 9:45 del vespre, i que se segueixin en tot moment aquestes indicacions del govern que ha demanat a la població que eviti els desplaçaments des de l'àrea metropolitana i de Barcelona fins a la zona dels incendis. El Festival de Cap Roig informarà en les properes hores si hi ha qualsevol novetat que afecti l'accés al recinte o el desenvolupament del concert previst per a 11:15 de la nit.

0: Amb l'actualització d'aquest festival hem arribat al temps dels esports. D'aquí a 5 minuts seran 8:45 del vespre.
1: Esports.
0: David Tubac, bona tarda.
2: Bona tarda. Esports que arriben encapçalats ara ja amb esport en joc i el Mundial de Futbol, doncs, tenim en dansa un nou partit de 700 de final, una eliminatòria que de fet es tanca entre avui mateix amb aquest Austràlia-Egipte en dansa, que ara actualitzarem, i els dos partits que hi haurà de matinada. El primer a les 12 a l'Argentina, Cap Verd a Miami, i a 3:45 el Colòmbia-Ghana. Ara a Dallas, Austràlia i Egipte acaben de fer la primera pausa d'hidratació, quedó de la primera meitat, per tant, amb domini dels egipcis, que s'han avançat al marcador en aquesta primera meitat, el tram inicial, un gol que ha marcat per Egipte el seu futbolador, el seu jugador Ashour al minut 13, i que de moment li dona la davantera a l'equip liderat per Mohamed Salah. Minut 26 de joc, doncs, Austràlia 0, Egipte 1 al Mundial de Futbol. També relatiu a aquesta Copa del Món, en les últimes hores hem sabut la dimissió del seleccionador d'Alemanya, Julian Nagelsmann, amb el seu equip eliminat als 16ens de final contra el Paraguai a la tanda de penals.
1: 3CAT Info.
2: Més futbol, però Mundial a banda, per parlar ara del Barça, i en concret del seu migcampista, Marc Bernal, que fa ben poca estona que ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. Bernal ja ha deixat clar que tota la plantilla blaugrana té el somni de guanyar la Lliga de Campions, i a més, el migcampista admet que li ha de donar a nivell particular les gràcies a Hansi Flick.
3: Bueno, jo crec que també hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions, i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig de l'any, que és el mes que hi ha més competitivitat.
2: Del Barça a l'Espanyol, per explicar que el club blanc i blau ha presentat la nova samarreta de cara a la temporada vinent. Això mentre el primer equip femení ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que signa fins al 2028. També a casa nostra, a segona divisió, el Girona ha confirmat un nou amistós de preparació. Serà contra el Nàstic el 8 d'agost al nou estadi de Tarragona. I el Sabadell, per la seva banda, ha anunciat la renovació per una temporada del defensa Kaiser. El central de 30 anys ha aconseguit dos ascensos amb l'equip vallesà i serà un dels capitans a segona. I un últim apunt encara del futbol català, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. Soteras mateix ho ha valorat.
4: Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem ens porta a dins que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegada si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
2: Per tant, el Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Joan Josep Isern perquè no s'ajusta a la llei, segons ha informat la pròpia Federació Catalana de Futbol. Parlem ara en clau poliesportiva.
1: 3CAT Info.
2: En concret, del Tour de França, que viu avui un dia d'impàs, després de la presentació multitudinària dels equips ahir a la zona de la Sagrada Família, amb uns 50.000 assistents, i a l'espera que arrenqui la competició demà mateix amb la primera etapa, que serà una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres entre la zona del Fòrum de Barcelona i l'arribada a darrere a l'estadi olímpic de Montjuïc. Seran, doncs, 19 quilòmetres en total, que serviran per donar el tret de

sortida a aquesta edició de la Ronda Francesa, que viu la gran sortida, les tres primeres etapes amb gran protagonisme de Barcelona. La segona etapa anirà diumenge de Tarragona cap a Barcelona, la tercera sortida de Granollers i enfilarà ja cap al nord del país, passant per la Cerdanya i adentrant-se a territori ja francès amb el final a Les Angles. En bàsquet, d'altra banda, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser l'entrenador taronja. En les properes hores, de fet, el català es convertirà en nou tècnic del Madrid. I hem de destacar també que en futbol sala, el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. En canvi, el club blaugrana ha renovat l'argentí Lucas Granda, també pivot, fins al 2029, però l'ha cedit a l'Indústries Santa Coloma.

0: Senyar els horaris de 8:45 del vespre.
1: 3Cat Info.
0: Sou a 3Cat Info. Detingut un home com a possible responsable de l'incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i que continua descontrolat. L'home treballava amb una radial i una guspira hauria encès un foc que ja afecta 1.280 hectàrees. Les flames han obligat a desallotjar 150 persones i a confinar-ne més de 40.000 de 7 municipis. Militars i 60 vehicles de l'exèrcit es desplacen a Catalunya per ajudar a apagar l'incendi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat l'ajuda de l'UME. També ha demanat a la població, sobretot de l'àrea metropolitana, que de moment no es desplaci fins a les poblacions de l'incendi per no entorpir les tasques d'extinció. Ho ampliem tot de seguida. També us parlarem d'una notícia en què hem sabut fa poca estona. Dues persones han mort avui a les platges de Cunit i l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han mort ofegades a les platges aquest estiu. Passarem per l'Iran, que comença a acomiadar el líder suprem assassinat Ali Khamenei. Líders del país i estrangers, clergues i militars han homenatjat el fetre instal·lat a Teheran. I el projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu amb el suport de la Fundació La Caixa.
1: Esports.
0: D'aquí a poc més de 20 minuts, quan faltin 5 minuts per les 9, David, pendents d'alguns resultats.
2: Sí, del Mundial de Futbol en concret, amb el primer partit de setzens del dia, una eliminatòria que ja encara la recta final i que es tanca aquesta propera matinada. Avui, últims tres partits de setzens al Mundial. Ara en joc l'Austràlia 0, Egipte 1, tot just superada la mitja hora de partit, dominant, doncs, els egipcis. A les 12 de la nit tindrem l'Argentina Cap Verd i a 3:45 de la matinada el Colòmbia Ghana.
0: I el temps, al vespre la marinada anirà a la baixa i durant la nit i la matinada bufarà la tramuntana reescalfada, els avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Dissabte tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre, cap de setmana de sol, i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Passant 2 minuts de les de 8:45 del vespre, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte responsable de l'incendi que s'ha declarat aquest matí a la Bisbal d'Empordà. L'arrestat feia tasques de manteniment amb una radial i se sospita que les guspires de la màquina han originat un foc que continua descontrolat i que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames afecten una superfície de 1.280 hectàrees i han obligat a desallotjar unes 150 persones i a confinar milers de veïns de 7 municipis. Al centre de comandament de la Bisbal d'Empordà hi ha la Laia Claret.
3: Són 1.280 hectàrees les perimetrades on estan treballant els bombers. No vol dir que totes estiguin cremades, arrasades, perquè la tramuntana fa que les flames saltin d'un punt a l'altre, però sí que hi estan treballant aquestes 1.280 hectàrees. L'incendi és al massís de les Gavarres i el potencial és de 8.000 hectàrees. Ara el fum veiem que és menys espès que fa unes hores, i és que què ha passat aquí? Doncs que a primera hora de la tarda bufava tramuntana i ara comença a bufar marinada. El vent és el que preocupa els bombers. La situació i la previsió l'explica David Borrell, cap dels bombers.
4: Ara tenim aquest joc de dos vents, a veure qui guanya. Això ens posa en una situació delicada i el que preveiem és que llavors, durant la nit, el comportament sigui molt més net. Serà un incendi on la marinada desapareix i la tramuntana és el que s'imposa durant tota la nit. Ens traiem una component que és aquests canvis de vent constants que anem tenint ara.
3: A Santa Cristina d'Aro hi ha 150 persones desallotjades i confinats 7 municipis. Són la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonge. Al voltant, ens han dit els bombers, de 40.000 persones. El que es demana des d'aquí és que les persones que tinguin segona residència al Baix Empordà aquest cap de setmana no pugin. Feia la petició la consellera d'Interior. Des d'aquí, Núria Parlon.
5: Evitem mobilitat, sobretot de l'àrea metropolitana, a la zona de l'incendi, aquí a la Bisbal de l'Empordà, que evitem doncs, venir a les segones residències o activitats d'estiu per les problemàtiques afegides o els riscos que això pot tenir doncs, a aquesta activació a la mobilitat.
3: El govern ha demanat l'ajuda a 200 efectius de l'UME, de l'exèrcit, per la possible simultaneïtat d'incendis. Pugen una 60ena de vehicles i és que el cap de setmana es preveu que faci una forta onada de calor.
0: Mentrestant, a Santa Cristina d'Aro s'ha activat un dispositiu d'acollida per atendre les persones desallotjades, tot i que bona part ja ha pogut anar a casa de familiars. El municipi manté preparats els recursos per si l'evolució de l'incendi obliga a ampliar els desallotjaments. Santa Cristina d'Aro, Celia Forment.
6: Doncs sí, aquest espai Ridaura, Santa Cristina d'Aro, s'ha obert per acollir aquestes 150 persones desallotjades. Recordem-ho, són una 70ena de veïns de la urbanització Vallrepòs, una 70ena d'infants i 10 adults, que serien els monitors d'una casa de colònies de Romanyà de la Selva, i la situació ara aquí és molt més tranquil·la que no fa pas un parell d'hores. Moltes de les persones que hi havien arribat després del desallotjament ja han anat marxant perquè han pogut allotjar-se a casa de familiars o amics, i a més l'hostal Santa Helena s'ha ofert acollir-los aquesta nit perquè ho puguin fer amb les millors condicions possibles. Molts han optat per aquesta opció, com aquests veïns de l'urbanització Vallrepòs, que ens expliquen com han viscut el moment del desallotjament davant les flames.
7: Bueno, nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble, cap a Santa Cristina d'Aro.
8: És una mica nerviós, però bueno, després se't passa. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
6: Pel que fa als infants de la Casa de Colònies de Romanyà de la Selva, ara han estat traslladats al pavelló municipal. L'objectiu és que disposin d'un espai més adequat on puguin continuar fent activitats i reduir al màxim el neguit que pot provocar una situació com aquesta. Està previst que tots ells i també la desena de monitors hi passin la nit en aquest poliesportiu amb el suport de la Creu Roja. Malgrat que l'ambient ara és de relativa calma, l'espai Ridaura estarà obert tota la nit per si l'evolució de l'incendi o un possible canvi a la direcció del vent obliga a fer nous desallotjaments, i l'Ajuntament, amb coordinació de Protecció Civil, manté preparat aquest punt d'acollida per respondre a qualsevol cas d'emergència.
0: Els bombers també treballen en les tasques d'extinció d'un incendi a Sant Vicenç de Castellet al Bages i treballen 18 dotacions dels bombers amb dos mitjans aeris. L'avís s'ha rebut a 7:15 de la tarda, crema una zona de vegetació d'unes 2 hectàrees i el fum ha obligat a confinar la urbanització La Balconada. Ara ja s'ha estabilitzat el flanc esquerre, però encara treballa en el flanc dret. I després d'aquesta setmana complicada, el govern avisa d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades. Pendents a 3Cat Info d'aquests incendis que cremen a diferents punts del país, especialment el que des de les 10 del matí crema la Bisbal d'Empordà, avui a Catalunya Ràdio i també a 3Cat Info, especial Catalunya Nit, amb el Manel Elias desplaçat, també l'Agnès Marquès. Ara una aposta diferent avui amb en Marc Güell. Marc, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Aquest Catalunya Nit que començarà d'aquí a escassos 20 minuts aproximadament, pendents precisament d'aquests focs.
9: Sí, pendents d'aquests focs tindrem, de fet tenim ja en Manel Elias des de Santa Cristina d'Aro, és un d'aquests municipis on hi ha persones evacuades per aquest incendi. Doncs en Manel des d'allà ens podrà fer una radiografia de la situació, podrà entrevistar l'alcalde Josep Xifré per, en fi, analitzar i fer seguiment de tota aquesta situació. També connectarem evidentment amb la Laia Claret des de la Bisbal d'Empordà, on va fent el seguiment d'aquest incendi, i pendents que cap als vols d'un quart de deu compareixin novament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també els bombers per fer balanç d'aquest incendi. Tenim més equips també desplaçats a la zona. Serem, ara ho explicava la Cèlia Forment, al pavelló de Santa Cristina d'Aro, on passaran la nit alguns dels desallotjats que no han trobat altres ubicacions. Doncs bé, també hi serem a partir de les 9.
0: Pendents d'aquest incendi, també de la resta de focs, com explicàvem ara, aquest del Bages, també el de Vilavenuts, que el Pla de l'Estany, que també ha preocupat en algun moment aquesta tarda, aquest especial Catalunya Nit.
9: I posarem context a tot això, perquè avui hem sentit queixes d'alcaldes destacant la falta de manteniment dels boscos, que això doncs pot propiciar, no?, que les flames vagin i avancin.

0: avancin molt més ràpid. Doncs, per exemple, entrevistarem a Quim Gubau. Ell és president del Consorci de les Gavarres, en fi, aquest massís on les flames han anat avançant, malauradament, durant tot el dia. I també parlarem amb Sandra Torres. Ell és enginyera forestal, ha viscut també el foc des de la Bisbal i, per tant, ens ajudaran a posar context a tota aquesta situació.
1: Doncs serà això a partir de les 9 del vespre en aquest especial Catalunya Nit amb aquests equips desplaçats a la zona afectada. Marc, gràcies, bona nit.
0: Bona nit.
1: Un últim Catalunya Nit de la temporada que evidentment se centrarà doncs en aquests focs i que com sempre podreu escoltar a través de l'antena evidentment de Catalunya Ràdio i també de 3cat Info.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3cat Info.
1: Mentrestant, més qüestions. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, esquiva parlar del pacte dels populars amb Vox Andalusia, on Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. L'endemà de l'acord, Feijóo insisteix a centrar el focus en la immigració i alerta que no hi haurà diners per pagar els serveis públics de les persones migrants.
3: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
1: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián. Naturalitza un futur pacte amb els d'Abascal perquè diu que la seva única línia vermella és amb Bildu. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
1: PP i Vox exigeixen eleccions mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos. No aprovar-los podria desencadenar un avançament electoral. A més d'Andalusia, Vox ha inclòs aquest concepte de prioritat nacional als pactes de govern de l'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, però allà on per primera vegada aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei dels pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que la llei podria esquivar el filtre dels tribunals si es basa només en l'arrelament com a requisit per demanar ajudes públiques. València, Alba Barbosa.
5: Si la prioritat nacional implica l'exclusió de persones a l'hora de poder accedir a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment els comptes de la Generalitat Valenciana.
6: La llei incorreix a una contradicció amb el principi de no discriminació i, per tant, un recurs de, fins i tot, de constitucionalitat.
5: Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
6: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
5: Entre les propostes concretes, Vox vol que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
2: 3cat Info.
1: Dues persones han mort avui a les platges de Cunit i l'Hospitalet de l'Infant. Ja són 8 les persones que han mort ofegades a les platges aquest estiu. Tarragona, Manel Sastre.
7: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.
1: A l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida encara hi ha ingressades 9 víctimes del greu accident d'autocar de dimecres al matí a la capital del Segrià que va deixar en total 44 ferits. La majoria eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre. Ara, una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social els ofereixen assessorament laboral gratuït a través d'un canal de WhatsApp. Lleida, Estela Busoms.
8: L'han difós a les xarxes i també a través de ferits que tenen contacte amb l'associació AFICU de Guineans de Lleida. Insisteixen que són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques. Segons Fruita amb Justícia Social, han constatat que, en un col·lectiu vulnerable com són els treballadors temporers, això no sempre està garantit i per això s'han avançat per ajudar-los. Llibert Reixach n'és el portaveu.
9: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sàpiga que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
8: Cal vigilar, per exemple, que el dia de l'accident es computi com a jornada treballada, que puguin reclamar davant l'asseguradora de l'autocar o que es facin les derivacions pertinents a les mútues quan calguin tractaments de recuperació.
9: En el cas de que calgui una atenció sanitària de recuperació, de revisió d'alguna lesió, etc., això ja ha d'anar derivat a la mútua. I a nosaltres ens preocupa que aquestes derivacions a la mútua no es produeixin.
8: L'últim balanç del Departament de Salut indica que de les 9 víctimes hospitalitzades, dues segueixen a la unitat de cures intensives i la resta estan estables a planta.
1: D'aquí a pocs segons arribarem a 9:15 del vespre. Moment d'aturar-nos en el relat de l'actualitat, centrar-nos en l'àrea de serveis, conèixer quines són les afectacions a nivell de trànsit d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, que durant la tarda ha afectat diferents trams de carretera. Ara de seguida ens ho actualitza l'equip viari. Connexió, doncs, amb aquest equip viari, amb la Marilús García. Bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Doncs queden tres vies encara tallades pels focs a l'Empordà. De la xarxa principal, la C66 a Palafrugell, i també dues vies secundàries, la G660 entre Calonja i la Bisbal d'Empordà, i la GB6612 entre Calonja i Llagostera. De tota manera, recomana als conductors de l'àrea de Barcelona que no viatgin cap a la Costa Brava Sud perquè no entorpeixin les tasques d'extinció dels incendis. A l'autopista AP7, aturats ara a Santa Perpètua de Mogoda a Mollet del Vallès en direcció Girona, i és que hi ha una accident que talla dos carrils. Hi ha un sol carril obert a la circulació. A l'autopista del Maresme, a la C32, queda algun petit tram de lentitud a l'altura de Montgat, en sentit nord, en direcció Girona. A la C60, a l'altura d'Argentona, al punt d'accés a la C32, l'autopista del Maresme, la B20, la Pota Sud, al tram final entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, i a causa d'obres, petites retencions a l'autovia 2, a Jorba, direcció Lleida, i l'autopista AP2, a Montblanc en direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, dos recordatoris. La línia S1 dels ferrocarrils de la Generalitat funcionarà tota aquesta nit de forma ininterrompuda per la Festa Major de Terrassa, i demà hi haurà afectacions al transport públic de Barcelona a causa del gran depart del Tour de França.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
11: Continuem molt i molt pendents de l'incendi de la zona del Bisbal de l'Empordà, amb aquest vent que ha anat girant durant la tarda cap a Marinada, i ara el vespre encara es mantindrà, però després de matinada doncs tornaria a entrar aquest vent més de nord. La temperatura en aquest sector s'ha enfilat fins als 34-35 graus, hem tingut aquest cop de vent a les 11 del migdia de 59 km per hora, i un vent que ha anat afluixant però no ha desaparegut del tot. Tot plegat amb unes temperatures màximes que avui han arribat aquests 35 graus cap a les comarques gironines, 37 a Masies de Roda, Sant Salvador de Guardiola, els valors més alts cap a l'interior de l'Ebre, 39 a Benissanet, 38 a Tortosa, però també els 37 d'Alcarràs o 36 a Tremp. Aquest cap de setmana haurem de parlar de calor, aquestes temperatures que aniran pujant, fins i tot diumenge una miqueta més, diumenge que començarà aquesta segona onada de calor que s'allargarà ben bé fins dimecres. Pel que fa a l'estat del cel, tindrem molts pocs canvis. Tindrem un cap de setmana de sol durant el matí, alguna nuvolada inofensiva a la tarda, i pel que fa al vent, dissabte encara es continuarà fent notar aquesta tramuntada cap a l'Empordà i també el mestral cap a les Terres de l'Ebre, amb aquests cops més moderats, sobretot al matí. El mestral a la tarda desapareixeria, però en canvi la tramuntana encara pot continuar bufant de forma més feble a l'extrem nord, per sobre del Cap de Creus. I diumenge, poques novetats pel que fa a l'estat del cel, però com dèiem, amb unes temperatures més altes.
2: 3Cat Info.
1: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per als fruiters en una plantació de peres de Campllong, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la desassecació de les flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a la malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços, tal com ha explicat el president de SAJA, Pere Roquer.
12: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions, i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat de que avui en dia, en mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
1: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees, s'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
1: L'Iran ha començat a acomiadar avui el líder suprem assassinat Ali Khamenei en un macrofuneral que ha de durar una setmana. Atrau alguns líders estrangers i es fa mig de fortes mesures de seguretat. En les primeres hores de la cerimònia, el règim de Teheran ha volgut advertir als Estats Units que contestarà a qualsevol agressió en un moment de les dues parts que negocien l'acord de pau final. El fèretre d'Ali Khamenei, junt amb el dels quatre familiars, s'ha instal·lat avui a Teheran, on li reten homenatge a clergues, funcionaris i una desena de caps d'estat, com el primer ministre del Pakistan, país mediador, junt amb el Qatar en la pau. Hi ha delegacions d'un centenar de països com Rússia o la Xina. És la veu a qui va governar l'Iran durant gairebé 40 anys, mor el primer dia de l'ofensiva dels Estats Units i Israel, ara fa 4 mesos. El règim dels ayatolàs ha enviat avui advertiments a Washington perquè respecti els compromisos de l'acord provisional firmat mentre es negocia la pau definitiva, de moment sense progressos. Així s'expressava un general de la Guàrdia Revolucionària.
13: Els nostres sentiments són una barreja de dol i tristesa, però també d'esperit èpic, força i grandesa. Per primera vegada serem testimonis de l'esdeveniment social més gran en què presentarem al món l'encarnació del poder del poble.
1: El macrofuneral comença avui amb un acte privat, però a partir de demà serà públic i s'espera que es mobilitzin fins a 20 milions de persones. I la borsa espanyola tanca una quarta setmana consecutiva amb guanys. L'IBEX 35 marca un nou rècord històric i se situa a prop dels 20.000 punts. El selectiu de la borsa espanyola ha sumat avui un 0,9% i la revalorització acumulada l'últim any ha estat de prop d'un 40%. La desescalada del conflicte al Pròxim Orient ha tornat l'optimisme als inversors, tot i el repunt de la inflació, però els analistes assenyalen que el bon comportament dels mercats respon sobretot les pujades als últims mesos dels beneficis empresarials.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: 9 minuts i seran les 9. El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquests dispositius que imita l'úter de la mare durant la gestació. La incubadora líquida és un prototip desenvolupat durant 5 anys. Consisteix en un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical dels fetus i per on rep oxigen i nutrients. Tot plegat aconseguit amb una alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
14: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
1: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys.
14: Hem demostrat que podem mantenir un fetus no sols a fora de la mare, no sols que sobrevisqui unes hores, sinó que hem aconseguit que visqui 21 dies. Pensen que amb aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència són 2% menys de mortalitat, 2% menys de risc de seqüeles, cada dia que guanyem.
1: I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i que s'ha demostrat i desenvolupat amb tota normalitat.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Més qüestions. La Guàrdia Civil ha detingut un home acusat d'haver matat la seva dona i una de les seves filles al Fenollar, a Alacant. En arribar al domicili, els equips d'emergència han trobat els cossos sense vida de les dues víctimes, la mare de 55 anys i la filla de 21. A l'habitatge també hi havia el presumpte autor dels fets, un home de 53 anys, i una altra filla de la parella de 26 anys, que és qui hauria alertat el 112. Tots dos presentaven ferides d'arma blanca i han estat traslladats a l'hospital. La investigació continua oberta com un possible crim de violència masclista.
2: 3Cat Info.
1: Just like the Piper, the Avui arrenca el Barcelona Rock Fest al Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet amb els noms com Macbeth, un dels grans referents del thrash metal. El grup de Dave Mustaine encapçala les actuacions d'avui en una jornada on també destaquen els Sex Pistols amb Frank Carter a la veu. El cartell aposta pel punk rock de Bad Religion o d'Offspring en una edició que reuneix mites dels 80 com Halloween o Napalm Death, al costat de clàssics contemporanis com els suecs Sabaton. Diumenge serà el torn d'Evaristo, l'històric líder de la Polla Records. Canviem radicalment de registre perquè avui també comencen el Festival de Blues de Barcelona, el Bijaz de Vilafranca i el FEMAP. A Barcelona, el 24

El Festival de Blues ofereix concerts gratuïts a Nou Barris aquest cap de setmana amb figures com el pianista Lluís Coloma i el guitarrista nord-americà Kirk Fletcher. En paral·lel, a Vilafranca del Penedès, Marí Daví i música a la 19a edició del Bijaz amb caps de cartell com Esperanza Splending o Incognito. I finalment, la Seu d'Urgell dona el tret de sortida al 15è FEMAP, el Festival de Música Antiga dels Pirineus. El certamen s'estrena amb la producció pròpia Les petites joies de la Catedral de Barcelona, que recupera tresors musicals inèdits.

0: A 3Cat Info.
1: La pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
2: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
3: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
4: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
5: David Ubach, bona tarda.
6: Bona tarda. Seguim pendents del Mundial en joc, però ens ha d'aquesta informació esportiva. En joc, un nou partit dels 700 de final d'aquest Mundial és el que enfronta les seleccions d'Austràlia i la d'Egipte al descans, dominant els egipcis per 0-1, amb un gol que ha marcat el seu jugador Ashour al minut 13 de partit, en aquest nou duel de 700, que de fet s'acabaran avui mateix, aquesta propera matinada, es tancaran amb dos partits més. A la mitjanit, l'Argentina Cap Verd a Miami. Aquest Austràlia-Egipte es disputat a l'Espar Cert, i a 3:45 de la matinada tindrem també el Colòmbia-Ghana. En aquest cas, aquest enfrontament sí que servirà per tancar ja la ronda de 700 de final. El partit, doncs, és el que servirà per obrir l'endemà les eliminatòries de vuitens de final. També relatiu al Mundial, afegim que en les últimes hores hem conegut la dimissió del seleccionador d'Alemanya, Julian Nagelsmann, arran de l'eliminació del seu equip als setzens contra el Paraguai en la tanda de penals. Més enllà del Mundial, seguim parlant de futbol per fer-nos ressò de les declaracions que ha fet el migcampista del Barça, Marc Bernal, als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio fa ben poca estona. Un Bernal que ha admès que li ha donat les gràcies a Hansi Flick alhora que ha deixat clar que tota la plantilla té el somni de guanyar la Champions.
7: Bueno, jo crec que també hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions, i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig de l'any, que és el mes que hi ha més competitivitat.
6: Barça banda, l'Espanyol ha presentat la nova samarreta de cara a la temporada vinent. Mentrestant, el primer equip femení blanc i blau ha anunciat la incorporació de la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, que firma fins al 2028. També a casa nostra, segona, el Girona ha confirmat un nou partit amistós que jugarà contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense deixar la segona divisió, el Sabadell ha comunicat la renovació per una temporada més del defensa Kaiser. El central de 30 anys serà un dels capitans de l'equip. I un últim apunt de casa nostra, perquè el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana de Futbol del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. Ho valora així Soteras, el president de l'ENS Federatiu.
8: Amb aquesta sentència del Tribunal Suprem ens porta a dins que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions amb la intenció de guanyar, que en porten ja dues perdudes i la tercera vez si la guanyen. I això és el que han de fer. I deixar estar de jugar al joc brut que estan acostumats a fer.
6: I és que el Suprem no ha admès a tràmit el recurs de cassació interposat per Joan Josep Isern perquè no s'ajusta a la llei, segons ha informat la pròpia Federació Catalana de Futbol.
0: 3Cat Info.
6: Un minut encara per afegir que demà comença el Tour de França en el seu vessant ja competitiu després de la presentació dels equips d'ahir, amb assistència d'unes

50.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana. Demà arrenca la competició d'aquesta gran sortida del Tour de França a Barcelona, que inclou les tres primeres etapes en territori català. Tindrem una contrarrellotge per equips de

0: El primer gran incendi de l'estiu crema amb força el massís de les Gavarres que enllaça el Baix Empordà amb el Gironès. És un d'aquells incendis que preocupa, dels que els bombers adverteixen que supera la capacitat d'extinció, això els hem sentit dir, tot i que comprovem també que se'l combat amb força per terra i per aire, amb 225 efectius dels bombers. En l'última actualització treballaven en una àrea d'unes 1.280 hectàrees, però cremarà, seguirà cremant, estem sens dubte davant del primer incendi d'aquest estiu. Tenim 7 pobles confinats ara mateix, tant pel fum com per la mobilitat, tot i que els que enumeraré ara són més de 7, perquè alguns són nuclis de població, però són Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, la Bisbal d'Empordà, Calonge, Sant Antoni de Calonge, Castell d'Aro, Segaró, Forallac, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura i Llagostera. Nosaltres som a Santa Cristina d'Aro, perquè cap aquí empenyia les flames al vent durant tota aquesta tarda. Aquí, de fet, podem olorar el fum. Si mirem cap al cel, veiem que no és nítid, que hi ha com una mena de boira bruta i és l'acció del fum. I durant molts moments aquesta tarda hi ha hagut aquí molta preocupació. Fins aquí també, des d'on fem ara el Catalunya Nit, aquest Catalunya Nit especial que comença abans a les 9 i que acabarà a les 11, des de l'espai Ridaura, aquí han vingut fins a 150 persones que han estat evacuades. De seguida ho anirem explicant. Tenim ja aquí al nostre costat l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, també una de les veïnes que avui no podrà dormir a casa seva, però tenim diversos punts de connexió i també tot l'equip del Catalunya Nit des de l'estudi centralitzant la informació. Un dels punts on arriba més d'informació és, sens dubte, a la Bisbal d'Empordà, allà s'hi ha instal·lat el centre de comandament i allà hi tenim la Laia Claret. Bona nit, Laia.
1: Hola, bona nit.
0: Aquí estem pendents d'actualitzar dades, eh?
1: Sí, estem pendents d'actualitzar aquestes dades, que recordem-ho, són 1.280 hectàrees perimetrades, és a dir, afectades, no vol dir que estiguin arrasades, no vol dir que estiguin totes cremades, però sí que són amb les que treballen els bombers. Per què no estan totes cremades o afectades? Doncs perquè la tramuntana el que fa és fer saltar guspires d'un lloc a l'altre. La tramuntana són ràfegues de vent, i una ràfega fa saltar una guspira, per tant, potser entremig hi ha metres que no s'acaben cremant. Per tant, ells el que treballen són amb aquestes hectàrees, que són 1.280, amb les que treballen, són perimetrades. Però, com que l'incendi és a les Gavarres, al massís, una zona de boscos, vaja, de hectàrees potencials n'hi ha fins a 8.000 de possibles afectades. Per tant, el que estan fent és treballar amb molta previsió en dos flancs, sobretot. En un flanc, que és el dret, que és el de Santa Cristina, i l'altre, que és l'esquerra, que és el de la Bisbal, Palafrugell i Palamós. Això és el que ens han dit en l'última compareixença, però aquí, on som, que és el pavelló de la Bisbal, perquè us imagineu, som sobre el parquet, on hi ha marcades les línies dels diferents jocs que es fan, les línies de patinatge, les línies de futbol sala, les de bàsquet, i aquí dintre hi ha tendes, la tenda dels bombers, la tenda d'emergències, la tenda dels agents rurals, i en algunes d'aquestes hi ha, a la dels bombers, un televisor, i està amb el mapa marcat i els punts on hi ha doncs els bombers que estan actuant en aquest incendi. Recordem que quan se'n va el sol també marxen els mitjans aeris, i estem pendents d'aquesta compareixença de consellera d'Interior, Núria Parlon, també amb algun membre dels bombers, dels agents rurals, per actualitzar aquestes dades. El que estaven pendents aquesta tarda és del vent, bàsicament, perquè a la tramuntana se li ha sumat la marinada. Què passa? Són dos vents que jugaven, ens deia literalment, el cap dels bombers, que juguen entre ells. Això no els anava bé, perquè les flames, doncs, jugaven, ballaven. Per tant, ens deien que cap al vespre la marinada baixaria i seria un bon moment per poder, doncs, mirar de calmar una mica més aquest incendi, que, recordem, està lluny de ser estabilitzat.
0: Doncs, Laia, tan bon punt compareguin les autoritats per actualitzar aquesta informació, ens demanes pas i, evidentment,

0: connectarem amb tu de seguida.
1: D'acord, fins ara.
0: Tenim també aquí punts de connexió a Santa Cristina d'Aro, però abans el que volem fer és saludar l'alcalde, que avui ha tingut un dia molt complicat. El tenim aquí al nostre costat, és en Josep Xifra. Alcalde, bona nit.
2: Hola, bona nit a tothom.
0: Aquí teniu un espai preparat, aquí, en aquest equipament, Ridaura, equipament municipal, i ha arribat a haver avui 150 persones. A qui s'ha portat fins aquí?
2: Sí, bé, aquest dematí, de seguida que hem vist que hi havia un canal de fum, ens hem apropat a Romanyà, hem vist la gravetat, a partir d'aquí ja ens han anat trucant Mossos d'Esquadra, bombers, llavors el que hem fet nosaltres ha sigut preveure aquest espai per el que hagués de venir. Llavors, hem desallotjat l'urbanització de Vallrepòs i la casa de colònies Masenbric de Romanyà de la Selva. A la casa de colònies hi havia 80 infants, més els 10 o 12 monitors, i en l'urbanització doncs, hem anat a ajudar a evacuar tota la gent per portar-los fins aquí al pavelló. Hem tingut unes 150 persones aquí durant el dia, llavors doncs, bueno, els hi hem portat menjar, gent del municipi que també ha col·laborat, i hem passat el dia aquí. Llavors, com que veiem que venia la tarda i anàvem per preveure la nit, el tema del foc doncs, no minvava, i hem intentat buscar solucions. De seguida ja se'ns havia ofert la Casa Santa Helena, que és el convent de les monges que tenim aquí a Solius, i llavors hem optat per agafar aquesta tarda la mainada, portar-los al pavelló, que serien com molt més amples. La Creu Roja ja ens hi ha muntat uns llits per si havien de passar-hi la nit. Lògicament s'han fet uns correus als pares perquè els volguessin venir a buscar, que els poguessin venir a buscar, donat que les colònies acabaven demà i, per tant, doncs, era passar la nit aquí o passar la nit a casa. I la resta de gent de l'urbanització que volien quedar-se a dormir o que no tenien on anar, doncs els hem portat aquí en el convent a la Casa Santa Helena de Solius. Això ho hem fet per què? Perquè aquest espai en el que ens trobem ara, l'espai Ridaura, que hem decidit venir aquí al matí i no al pavelló perquè aquí hi ha l'aire condicionat, que està molt més acondicionat, doncs llavors hem dit que, com que anem, com ens explicava la vostra companya, en funció del vent, hem dit, si gira el vent, que ara va cap al Gironès, però si ens torna a venir, doncs què ens passarà? Que possiblement haurem de desallotjar Romanyà de la Selva, el casc, i l'urbanització de Sant Miquel d'Aro. Llavors necessitem un espai i com a previsió hem pres aquestes mesures per poder tenir aquest espai lliure.
0: Aquí darrere nostre, perquè tenim un bon finestral, veiem ara, per exemple, un helicòpter que ve carregat amb una cua d'aigua i aquesta mena de fumera, aquest cel una mica brut que tenim aquí al darrere, i això que tenim just aquí ja és el massís de les...
2: Barra, sí, que aquest és el massís que el que nosaltres des d'aquí al costat que tenim l'Ajuntament, que també hi ha els finestrals grossos, doncs hem vist aquella tub, aquella cadena de fum, que per això nosaltres aquest matí hem agafat el primer tinent alcalde, el cap de policia, la noia de premsa i jo, ens n'hem anat a Puig d'Arques, in situ, per veure d'on venia aquest fum, i a partir d'aquí és quan ja ens han anat trucant bombers i tal, i ja hi ha hagut tot el desplegament. Aquest helicòpter que veiem ara segurament deu anar en el golf Costa Brava, que hi tenen els llacs i van a carregar.
0: Clar. Ara mateix, perquè hi ha hagut moments que la columna semblava que venia intensament cap aquí, ara em dóna a mi la sensació, però jo no sóc cap expert, que amaina una mica. Què en sabeu de l'abans del foc ara mateix?
2: Sí, acabo de parlar amb el CECAT, val, que hi havia una reunió a les 8, i dic, doncs, bueno, quarts de 9 ens truquem. Ara m'ha trucat, m'ha dit doncs, que com el confinament es manté tal com es mantenia ara, tal com s'ha mantingut fins ara, que a les 10 tenim una altra reunió, que si no canvia, no hi ha un canvi d'aire, doncs en principi el foc no està controlat, però si no hi ha canvi d'aire no ve cap a Romanyà, que seria un greuge important. Greuge és per tot el que es cremi, però un greuge molt important perquè si ens agafés les Gavarres, doncs amb el sotabosc que tenim en les Gavarres seria un greuge molt dolent pel medi ambient.
0: Jo ara he fet un recorregut pel vostre municipi, he vist molts comerços tancats, que la gent estava gairebé tothom dintre les cases, aquí hi ha un confinament ara decretat, però és evident que teniu un entorn molt verd i que això que és tan bonic a la vegada representa un perill. El massís de les Gavarres, sempre esteu amb allò amb un ull posat a veure què ens passarà aquí?
2: Clar, és que la població la tenim en una vall, però això és un Santa Cristina d'Aro que perteneixem a la vall d'Aro. Llavors tenim tot el massís de les Gavarres pel nord i el massís de les Cadiretes pel sud. Lògicament, Santa Cristina tenim un 70% de massa forestal, la qual cosa vol dir que som... tot és verd, i d'aquí ve doncs, la nostra preocupació. Tot el que és l'entorn, de més el municipi, doncs, lògicament està molt més cuidat i molt més net i molt més endreçat, i el que és les Gavarres en si, d'aquests boscos, doncs, com a tot Catalunya, estan bruts i necessitem doncs, d'una solució que considero que entre tots, entre les administracions petites, que som els ajuntaments, i les administracions més grans, s'ha doncs, de trobar una solució perquè... Diu que els focs de l'estiu s'apaguen l'hivern, però no et dones compte i passa l'hivern i tornem a ser l'estiu, que és el que ens ha passat ara, no? Doncs que sí, es parla molt, anem parlant, anem fent reunions, però a més aquest any, amb l'agravant que hem tingut una primavera molt plujosa, ha plogut molt, tot està molt verd, molt maco, però esclar, a la que et ve el mes de maig-juny, que ja tot va quedant sec, doncs clar, tot això és un polvorí, perquè tot és sec. Llavors, amb un llum i amb qualsevol cosa, la cosa s'encén.
0: Com s'hauria de fer la gestió d'aquest bosc?
2: Bueno, la gestió d'aquest bosc és un tema molt peliagut perquè té un cost molt important el mantenir els boscos nets i el netejar-los. Llavors, però sí que s'hauria de... Sempre surten titulars, però llavors tot queda amb titulars. I a mi em sembla que a vegades s'hauria d'aplicar molt més o facilitar per poder agilitzar la solució, perquè ja hi ha propietaris que voldrien fer coses, però l'administració és molt feixuda, tot plegat, i després et fa mandra i no tira endavant. Però això és una cosa que és un tema, i més ara amb el canvi climàtic, que amb aquests canvis de temps que tenim, d'aquestes pluges, que tenim molta vegetació, que tot va bé de cop i volta, doncs aquestes pujades de temperatures, que tot queda sec, que tot queden uns sotaboscos que són polvorins, amb una xispa d'una radial, amb qualsevol història, doncs es pot prendre foc. I aquí que tot va continuat i tot va seguit, jo a vegades dic, oita, si una guspira aquí a vora del poble, se'ns en va les Gavarres perquè la vegetació, el bosc ens continua des del poble fins a
0: dalt. Acabem d'estrenar l'estiu, però ja tenim avisos importants. Hi ha una persona detinguda, sembla que hauria comès una imprudència perquè aquests treballs amb la radial al voral de la carretera estan prohibits quan tenim una onada de calor o unes temperatures o uns riscos d'incendis com els que tenim ara mateix. I també una altra és que avui es demanava a la gent que en la mesura del possible no vagin a les segones residències. Aquí n'hi ha molta de segona residència al seu municipi. Nosaltres avui, sortint de Barcelona per venir a fer aquest programa, hem fet cua de sortida. No sé si hi ha gent que havia de passar obligatòriament per l'AP7 o no, però el cas és que hem fet cua. No sé si vol aprofitar per fer alguna crida a aquelles persones que tenen previst aquest cap de setmana venir a passar-lo aquí a Santa Cristina d'Aro, perquè en principi el confinament continua.
2: Sí, sí. Nosaltres som aquells de que el peix es mossega la cua, perquè ja amb els vostres companys ja van tindre fa un any les polèmiques del tancament de les carreteres amb l'operació tornada, etc. La Costa Brava necessitem gent, necessitem que la gent de Barcelona vingui, que vingui bé escalonada i marxa, d'aquí ve el problema de les cues, però per poguer gaudir de la Costa Brava, per poguer-la conservar, a vegades hem de fer cas de les mesures que ens donen, i en el cas d'avui, que és de divendres, jo dic, ostres, demanaria, sisplau, que tingui la precaució de deixar les carreteres lliures per als... per als mitjans que vinguin a ajudar-nos a apagar el foc, doncs, perquè puguin transitar bé. En aquí tampoc es pot fer res, perquè, com deies tu, doncs, tot són cendra, fum, que voleia per tot, que tampoc és massa agradable. I bé, estem a divendres, doncs, diguem una mica de paciència, esperem demà al matí, pugeu demà al matí, barcelonins, pugeu demà al matí, i almenys tindrem ja, doncs esperem que aquesta nit doncs, el foc s'hagi pogut mainar i que puguem acabar de gaudir del cap de setmana.
0: Barcelonins, pugeu demà, deia vostè, però hi haurà confinament demà o no? Perquè no ho sabem, vull dir que pujar si tampoc pot sortir no treu cap a res. No sé si ja sap quan s'acabarà el confinament aquí o què.
2: Bé, jo dic barcelonins, pugeu demà, amb el sentit que esperant que s'hagi aixecat ja el confinament, perquè si no tampoc ens podem moure aquí, no? i amb l'esperança, perquè soc molt positiu, de que tot ha d'anar bé i de que d'ara a demà han de passar moltes hores encara, i per tant esperem que amb aquestes hores tot vagi bé. Si no, no, si no, clar, hem d'esperar que ens aixequi el confinament.
0: Són hores, per tant, d'estar atents a la ràdio. Li agraïm molt, alcalde, aquesta estona, i el convidem a seguir amb nosaltres una estona més, perquè des d'aquí sentirem ben aviat la consellera de l'Interior, Núria Parlon, que compareixerà, i també els bombers des de la Bisbal d'Empordà. Al costat de l'alcalde tenim una de les veïnes que avui no podrà anar a casa seva, de seguida hi parlarem també, però abans volíem connectar amb un altre punt d'aquest mateix municipi, a Santa Cristina d'Aro. Allà hi tenim la Cèlia Forment, que és on s'ha decidit portar tots aquests nens i nois que estaven a una casa de colònies, i al final els han portat al pavelló municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro. Cèlia Forment, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Explica'ns, doncs, Cèlia, d'entrada com s'ha decidit portar aquests nois cap aquí?
1: Clar, som aquí al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro, com deies. Estem ara mateix amb una cinquantena de nens i joves. Ells tenen edats entre primer de primària i quart d'ESO. I també hi ha una desena de monitors que hi passaran la nit. S'ha decidit perquè tots ells passaven uns dies de colònies en una casa de Romanyà de la Selva, que queda poc més d'un quart d'hora d'aquí, enfilat a la muntanya, i quan aquest migdia han evacuat de manera preventiva. Llavors, el que han decidit és baixar amb autocar, però pràcticament sense temps per recollir les pertinences. Ara, aquest vespre, abans de sopar i acompanyats també per la Guàrdia Urbana i cossos de seguretat, petits grups de monitors han pogut tornar a la casa de colònies per recuperar les motxilles, baixar-les i deixar-les a punt perquè demà aquests infants les puguin ja recollir quan vinguin els seus tutors o familiars a buscar-los. Perquè resulta que aquestes colònies van de diumenge a divendres, a dissabte, i per tant demà ja era el dia de cloenda. Llavors, durant la tarda, aquí la mainada ha continuat fent activitats al pavelló, jugant a futbol, a bàsquet, han participat en diferents jocs, perquè l'objectiu era aquest, era el de mantenir la normalitat i reduir al màxim el neguit que pot provocar una situació com aquesta. De fet, ara ens acompanya el responsable de Gestels, que és aquesta xarxa de casa de colònies que operen a tot Catalunya. Pere Molero, bona nit.
3: Bona nit.
1: Com heu explicat als infants que havien de deixar la casa de colònies i com han reaccionat ells?
3: Bueno, al final el que busquem és, com a part del lleure educatiu, pues, viure aquestes situacions amb traient-li una mica la importància aquesta que té i donar-li un sentit una mica més normatiu. I aleshores ho hem viscut una mica com una experiència, una aventura, perquè així s'emportin un record el més bonic possible d'aquestes colònies, no? Aleshores, res, al final, gràcies als nostres monitors, doncs tot això s'aconsegueix, no? Fent, dinamitzant, passant els temps aquests una mica més morts, més lliures que han tingut en el dia d'avui, que normalment no el tenen, doncs amb diferents activitats i dinàmiques que bueno, s'han distret d'aquesta fora, aquest dia fora de lo normal.
1: Per tant, l'objectiu és aquesta màxima normalitat possible. Quin missatge voldríeu enviar ara a les famílies que els esperen demà i que potser ho han viscut amb més preocupació?
3: No, bueno, al final és que hi ha uns protocols tan marcats que les famílies poden estar supertranquil·les. Al final, en menys de mitja hora des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
1: Molt bé, Pere, moltes gràcies.
3: A vosaltres, que vagi bé.
1: De fet, Manel, tota aquesta atenció als infants també ha estat possible gràcies al dispositiu de la Creu Roja i als voluntaris que s'han encarregat que els nens i nenes no els faltés de res durant tota la tarda. Ara saludem en Joan Vicenç, de la Creu Roja Vall d'Aro.
4: Hola, bona tarda.
1: Joan, quin dispositiu heu desplegat vosaltres aquí aquesta tarda? De què us heu encarregat?
4: Bé, no, nosaltres ens han posat, diguem, en acció a primera hora de la tarda, i el que és la nostra seu, la seu de la Vall d'Aro, el que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits, i això també ho hem fet gràcies als companys i companyes de la seu de Palamós. Bàsicament, l'encàrrec que teníem nosaltres és això, venir a muntar l'alberg, que són aquests llits, bueno, perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part diguem, humana de fer arribar el material en aquí.
1: Clar, els infants són a fora, dins veiem que hi ha aquestes lliteres col·locades amb mantes i llavors el tema seria com aconseguiu vosaltres operar amb aquesta rapidesa? No sé si teniu alguna

0: antecedent abans? Heu hagut de fer-ho d'urgència? Ja hi ha algun protocol marcat en aquestes situacions?
1: Sí, nosaltres tenim protocols molt ben marcats i molt clars. Sabem que Creu Roja, doncs, és, malauradament, a vegades és per actuar d'ara per ara, i llavors el que és la seu de nostra. Estem molt ben organitzats, hi ha tot un grup de voluntaris, de voluntariat, i llavors des de la coordinació fan una crida de dir: nois, noies, ens han activat, és l'argot que fem servir nosaltres, ens han activat, doncs ara, aquesta tarda, en aquest cas, per anar a Santa Cristina a muntar l'alberg. Qui pot tenir disponibilitat en qüestió de 30-45 minuts? Llavors, per sort, a la seu tenim un grapat de voluntaris i voluntàries, jo només en soc un, que, bueno, que hi posem la nostra part, hi posem el temps lliure per venir a muntar, justament per aconseguir-ho que ha dit ara en Pere, és a dir, que tota aquesta mainada i l'alumnat de Casa de Colònies tingui la màxima normalitat i puguem, doncs, viure aquest desastre amb la màxima normalitat possible, sobretot ells, diguem, l'alumnat, que no ho noti.
0: Molt bé, Joan, moltes gràcies, de la Creu Roja, Vall d'Aro.
1: A vosaltres, gràcies.
0: Doncs, Manel, aquesta és la situació ara aquí al poliesportiu de Santa Cristina d'Aro. La mainada acaba de sopar. Per cert, el menú són pizzes variades.
2: Sí, sí. Estaran contents, doncs.
0: Podríem dir que no fa excessiva calor, però sí que depèn de com corre l'aire, ve aquesta olor de cremat intensa mentre es va ponent el sol.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Cèlia. Tornarem a connectar amb tu més endavant. Aquí al nostre costat tenim a la Rosa Maria Botei. Bona nit, Rosa Maria.
3: Bona nit.
2: Vostè és una de les persones que viu a l'urbanització Vall Repòs, que és la que està ara mateix evacuada, per tant no s'hi pot anar. Com se n'ha assabentat vostè de l'incendi?
3: Doncs jo en aquell moment no estava a casa, i aleshores tenim un WhatsApp que es diu Seguretat i Emergències. En cas de que hi ha alguna cosa, sempre ho anunciem allà. I sentit que el meu telèfon començaven a entrar a WhatsApps, i en seguida he agafat el telèfon i he vist la magnitud del problema, un gran incendi. Aleshores, clar, el problema és que quan jo hi he arribat ja no he pogut entrar a casa. O sigui, només tinc el que porto posat. Perquè, evidentment, quan hem marxat no pensava que passaria això.
2: Clar.
3: Fins i tot aquest dematí, jo sempre publico a l'Alfa com va, i estava en nivell número 2, que hi ha anunciat cuidado, que no se poden fer barbacoes, no se poden fer... Perquè, clar, hi havia la tramuntana i sabíem perfectament que eren moments perillosos.
2: Clar,
3: Però, clar, d'això a pensar que hi hauria un incendi, no se m'ha passat pel cap, la veritat. I aleshores, clar, quan he arribat aquí, pues, amb l'oposat, l'única opció, pues, bueno, com que tinc amistats a Sant Feliu, pues, el que penso, ja he parlat amb ells i me n'aniré a casa d'una amiga, perquè evidentment a casa no puc tornar avui.
2: O sigui, no dormirà aquí vostè, sinó a casa dels amics, eh?
3: Sí, tinc una amiga aquí a Sant Feliu, aquí mateix, perquè el que jo vull és estar al costat de la incidència i de casa meva, de manera que quan obrin el confinament jo pugui anar a casa meva i avaluar com està la situació de la meva casa.
2: A hores d'ara, quina informació teniu sobre fins on han arribat de prop les flames d'aquesta urbanització?
3: Home, sabem que per l'entrada número 4, nosaltres tenim 4 entrades, i per l'entrada 4 sí que ha entrat, ha cremat alguna cosa, no sé la magnitud, perquè evidentment no hem pogut anar, però que està, ens han dit que està controlat i que de moment no hi ha perill perquè ho tenen controlat. Però, clar, fins a on? Doncs no ho sabem.
2: Clar, no donarem gaires detalls, però hem viscut l'escena com una parella es debatia, no? Un home d'aquests que està aquí també evacuat, entre si intentar anar a apagar les flames perquè veia com amb fotografies que li han passat veia el foc molt a prop de casa. Evidentment, al final l'han

0: Sí, no anar-hi amb bon criteri perquè és molt, molt arriscat, però s'entén també l'angoixa que genera veure que es van acostant les flames cap a casa seva. Per sort ningú ha pres mal de moment, aquesta és la notícia més important ara mateix, malgrat que el foc segueix actiu i que tothom pateix també per les seves cases, les persones que les han hagut de deixar. Vostè ara parlava del Pla Alfa, de no es pot fer barbacoes. És evident que esteu conscienciats que viviu una zona de perill.
1: I molt conscienciats, perquè precisament el mes de maig vam tenir una reunió. Nosaltres anualment fem una reunió on tenim els bombers, la protecció civil, tenim els agents rurals, o sigui, totes les masses, els Mossos d'Esquadra, la policia local, i fem una reunió perquè estiguin informats tots els propietaris, els que viuen allà, sobretot els que viuen allà els 365 dies de l'any, el que tenen que fer. I evidentment ja teníem, sempre ens han dit ells, que el que tenim que fer és confinament, que tal com està la situació de boscosa i tots els problemes que podem tenir, el millor és confinar-se i actuar, a sortir quan ells ens avisin. I per suposat és el que han fet i el que s'ha fet, crec jo, per les notícies que tinc. Malauradament no estava jo allà, o per sort, no ho sé. La qüestió és que no he pogut viure aquesta experiència, però sí que estan tots informats de lo que es tenia que fer.
0: Molta de la gent de Vallrepòs és una segona residència el que tenen, per tant han marxat a la primera, però hi ha gent com vostè que hi viuen aquí els 365 dies de l'any.
1: Hi ha 86 famílies, 86 cases que vivim allà, o sigui que ja som un nombre important.
0: Us fa replantejar si buscar un altre lloc on viure o no? Perquè tothom diu que és un polvorí el massís de les Gavarres i vosaltres hi viviu.
1: Bueno, jo te puc dir que porto allà 38 anys. O sigui que, bueno, no m'ho he plantejat mai. Vam tenir també un intent d'incendi que entrava des de Sant Miquel d'Aro, i també vam tenir la sort de que el vent va canviar en l'últim moment. O sigui que si ara torna a passar, jo la veritat particularment no m'ho plantejo, perquè quan s'hi viu molt bé. S'han de tenir moltes precaucions, això està clar. I evidentment que nosaltres estem sempre anunciant de que no es poden fer... Estem en plan Alfa 2, el que no es pot és a fer treballs amb maquinària, que no es pot fer servir ni maquinària amb bateria, no, perquè qualsevol xispa pot provocar el que ha provocat.
0: Doncs, Rosa Maria Botey, t'agraïm molt que en un moment d'angoixa com és aquest ens hagis atès i esperem que puguis tornar a casa teva, que t'ho trobis tot bé i que no torneu a viure una experiència com aquesta.
1: Sí, sí, això és el que espero, que tot hagi sigut un malson i que puguem tornar aviat a casa.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Estem a punt d'arribar a 9:45 de la nit. Tenim pendent una actualització del trànsit, però abans ens demanen pas des de la Bisbal d'Empordà i això suposo que vol dir, Laia Claret, que tenim novetats. Endavant, Clara.
2: Hola, Laia. Doncs mira, si han actualitzat les dades, mira, ara mateix l'incendi, us dèiem abans que afectava 1.280 hectàrees, han pujat aquestes hectàrees afectades, són 1.800 hectàrees afectades, segons els agents rurals. El que passa és que, insistim, aquestes hectàrees no estan totes arrasades, no estan totes cremades, hi ha zones de verd dintre perquè la tramuntana el que fa és fer saltar les flames i, per tant, aquestes són les hectàrees amb què treballen, hectàrees perimetrades, hectàrees afectades. Ens diuen els agents rurals que el 95% d'aquestes hectàrees és terreny forestal i que el 97% de l'incendi, pràcticament tot el 97% és dins el massís de les Gavarres. Insistim, estem pendents d'aquesta compareixença. La consellera d'Interior, Núria Parlon, també responsable de bombers, agents rurals, havia de ser a 9:45, és a dir, fa exactament 1/4 d'hora que havien de compareixer. Els mitjans estem a punt. Som al pavelló de la Bisbal, on han organitzat el centre de comandament avançat. Aquí hi ha bombers, Mossos, agents rurals, emergències, i aquí el que veiem és que ara estan reunits. Sempre fan això. Abans de compareixer, es reuneixen els diferents responsables dels diferents cossos, també amb tècnics del departament, i actualitzen i revisen les dades els uns amb els altres. L'última hora és aquesta que us acabem de dir, 1.800 hectàrees, que ho acabem de veure a través de la xarxa X dels agents rurals, i pendents d'aquesta compareixença que preveiem que serà d'aquí uns minuts. Ja et dic, els veiem a tots reunits, aproximadament a uns 10 metres nostres, i estem esperant que compareguin per preguntar sobretot això, cap on evolucionarà, també si, això que dèieu ara amb l'alcalde, si seguirà aquest confinament, si no, tots els detalls per poder-los preguntar això.
0: Doncs de seguida tornarem cap a tu. Laia Claret, moltíssimes gràcies. Hem sentit els senyals horaris de 9:45 de la nit en aquest Catalunya nit especial que estem fent avui en directe des de Santa Cristina d'Aro, seguint l'evolució d'aquest primer gran incendi de l'estiu, tot un avís del que pot ser aquesta temporada. El que volem fer ara és saber com se circula per les carreteres. Una de les peticions que s'ha fet molt a la gent que tenia plans de venir cap a aquí al Baix Empordà, cap a les segones residències, és que no ho fessin, i ara comprovarem si aquesta crida ha tingut efecte o no. Mariluz García, bona nit.
3: Doncs sí, aquesta tarda hi ha hagut una mica menys de retencions a l'AP7 des de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a Girona, seguint segurament la recomanació de no viatjar cap a la Costa Brava Sud. A les carreteres de la zona, a banda dels talls, no s'han produït altres complicacions. Queden encara dues carreteres secundàries tallades a la circulació a causa del foc. Són la G660 de la Bisbal d'Empordà a Calonge i també la GB6612 entre Calonge i Llagostera. S'acaba de reobrir la C66, que era l'única via principal que estava tallada a l'altura de Palafrugell. Ara ja només queden cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Mollet del Vallès en direcció Girona, però és perquè hi ha un accident que talla un carril, i també veiem una petita retenció a la C55 a Monistrol de Montserrat en direcció Manresa.
0: L'AP7 que aquests dies torna a l'actualitat per diversos focus també. Moltíssimes gràcies, Mariluz. Bon cap de setmana.
3: Bon cap de setmana, bona nit.
0: Seguim en aquest Catalunya nit especial, seguint l'evolució d'aquest incendi al massís de les Gavarres, que ara ens deia la Laia Claret que ha afectat, de moment, aquesta és l'àrea on estan treballant els bombers, 1.800 hectàrees. De seguida també escoltarem l'actualització que se'n facin des de la Bisbal d'Empordà, però ara connectem amb els nostres estudis, amb l'Agnès Marquès. Agnès, bona nit.
4: Hola, bona nit, Manel. Efectivament, sembla que d'aquí pocs minuts s'atendrà als mitjans de comunicació per part de les autoritats. Comencem a tenir ja senyal audiovisual des d'aquí, des de l'estudi, però bé, fem dues coses en aquest punt de la nit i d'aquest programa especial, que és recordar d'entrada els municipis que continuen confinats: la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i també Calonge, i oferim als nostres oients, a les persones que estigueu confinades o us veieu afectades per aquest incendi important, el telèfon del directe de Catalunya Ràdio és el 93-201-7474. Si teniu algun tipus d'afectació que ens vulgueu explicar, a Catalunya Ràdio, la ràdio pública, és també casa vostra. Dèiem que l'última actualització de l'incendi són 1.800 hectàrees cremades, el 95% de la superfície d'aquest incendi és terreny forestal i la resta és agrícola. És molt important entendre per què tanta tensió amb un incendi que està tocant el massís de les Gavarres, entendre què és aquesta part del territori. Per aprofundir-hi, per conèixer-lo una mica més, tenim al telèfon la Sandra Torres. Ella és enginyera forestal, que justament també és a la zona del foc tocant a la banda de la Bisbal d'Empordà. Sandra, bona nit.
5: Bona nit, bona nit. A part d'enginyera forestal, també m'agradaria remarcar que sóc ADF i estic aquí per aquest cas.
4: Per aquest motiu, no? Com a ADF. Fantàstic.
5: Exacte.
4: Doncs està molt bé subratllar-ho. Per tant, estàs fent feina, i aleshores intentarem destorbar-te el mínim possible, però sí que et trucàvem amb la voluntat d'entendre la dimensió de l'incendi de les Gavarres. Les flames s'han estès molt ràpid. Això era un polvorí?
5: Això era un polvorí, però amb certs matisos. És a dir, des de les associacions de propietaris, els propietaris forestals, les ADFs, portem molt de temps treballant en aquest massís, no? Que el vèiem ja amb un focus important en els incendis. Hem fet moltes desbrossades, tot i així, ja que, no, quan doneu veu avui, vull remarcar que calen més, no, diners i més pressupost per arribar al que creiem que es necessita.
4: Per tant, es fan aquests tallafocs, entenc que són, no?
5: Exacte, el que es diu són franges estratègiques, val? Amb les quals es baixa, no, la intensitat del foc en aquestes franges, ja que disminuïm la càrrega de combustible. És a dir, s'han desbrossades i tallades de la vegetació, amb la qual cosa, quan el foc hi arriba, aquest baixa d'intensitat.
4: Com és el terreny de les Gavarres? En què perjudica el fet que hi hagi un incendi aquí?
5: Bé, el terreny de les Gavarres és bàsicament suredes. Tenim aquí un aprofitament de suro molt important, amb el qual molts propietaris en aquest incendi han perdut. Han perdut moltes de les suredes que els donaven producció. I a nivell de terreny, és un terreny bastant abrupte, de difícils accessos. Amb les últimes llevantades vam patir molt els camins, estaven molt malmesos. No hem sigut a temps de refer-los tots i arreglar-los tots, amb la qual cosa ha dificultat l'accés dels mitjans d'extinció.
4: Clar, ara faig una pregunta, Sandra, perquè dius que sí que és un polvorí, però que amb matisos, que es treballa, que es fan els tallafocs, no?, aquestes franges. La pregunta és, en realitat podrem gestionar mai el paisatge per evitar aquests episodis? És a dir, si ja es fa aquesta feina, què més falta?
5: Clar, actualment els bombers ja estan parlant dels incendis de sisena generació i són uns incendis molt virulents, que és el que ens hem trobat aquí avui, no? Has començat amb un incendi petit a les 9 del matí, nosaltres com a ADFs ja hi érem donant suport, i de cop i volta, doncs, amb la tramuntana que ens ha entrat, s'ha tornat molt virulent. Aquest tipus d'incendis, jo considero com a enginyera que per moltes actuacions que es realitzin no es pot parar, la qual cosa, però sí hem d'intentar trobar finestres on els bombers els hi baixin la intensitat del foc i ells el puguin atacar per fer-hi front.
4: Ara ens parlaves com a enginyera i ara et vull preguntar com a ADF que està sobre el terreny, estàs a la part de la Bisbal, és impossible saber què és el que passarà, però amb les condicions climàtiques que teniu ara aquí, no sé si bufa encara tramuntana o aquí a la Bisbal, quina sensació teniu de com ha d'anar les pròximes hores?
5: Bé, jo em trobo aquí en el punt de trànsit de la Bisbal d'Empordà i bombers així ens ha informat que la tramuntana que s'havia agafant durant la nit, però que creuen que el flanc dret o així el poden contenir, amb la qual cosa i això són bones notícies per nosaltres i pels propietaris forestals.
4: I què esteu fent ara mateix aquí als ADFs?
5: Ara els ADFs ja hem retirat, teníem més de 8 tractors llaurant camp de cultiu, 3 cubes donant aigua a bombers en llocs recòndits que no s'hi podia accedir, i ara a la nit els ADFs també ens retirarem i demà tornarem a les 8 del matí aquí a veure com ha continuat l'incendi.
4: Doncs mira, Sandra, si et sembla, justament ara que et preguntava per la tramuntana, pel temps que estava fent aquí, tinc també en línia i puc saludar la nostra companya del Servei Meteorològic de 3CAT, la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
6: Bona nit.
4: Quina és la situació ara mateix en aquesta zona, al massís de les Gavarres?
6: Mira, ara ha tornat a entrar la tramuntana, la marinada ja ha anat afluixant i ara és el que es mantindrà durant la nit. Una tramuntana que ara, a la zona aquí de la Bisbal, doncs té vents d'uns 15-20 km per hora. Es mantindrà així durant la nit i matinada, demà al matí es tornaria a reforçar una miqueta més, però sí que ja hem deixat doncs, una mica enrere aquest canvi de vents que hi ha hagut durant la tarda en el moment que entra la marinada després d'un matí de tramuntana doncs, més forta. A la Bisbal han arribat als 59 km per hora. caure cap a les 11 del migdia i es mantindrà. També la temperatura anirà baixant, ara mateix tenen 31 graus, la humitat ha anat pujant una miqueta, 39% d'humitat, per tant, unes condicions doncs, una miqueta més òptimes, podríem dir, doncs, per aquestes tasques, tot i que no desapareixerà la tramuntana, però sí que ara sí que es mantindrà durant la nit i de matinada, demà al matí, a primera hora, pot reforçar-se una miqueta més.
4: Quina diferència hi ha entre la tramuntana i la marinada?
6: La tramuntana és el vent que ve del nord, sí. És un vent que ve de nord, i la marinada és el vent que ve de mar cap a terra. És a dir, és un vent que ve de l'est o del sud-est. Llavors, durant l'inici de l'incendi hem tingut un vent de nord, per tant, l'incendi de la Bisbal ha anat baixant, podríem dir, doncs, cap a Calonge, en aquesta direcció, de nord a sud, i llavors al migdia ha entrat la marinada. Per tant, la disposició de l'incendi ha variat, i llavors els vents ja no eren de nord, sinó que eren d'est. I per tant el que preocupava més doncs, era aquest flanc dret perquè girava aquest vent i per tant són aquests dos tipus de vent. Les marinades entren a partir de la tarda, no? És aquest vent de mar cap a terra que entra i fa aquest canvi de vent que durant el dia i portem uns quants dies a més amb aquesta tramuntana rescalfada, una tramuntana rescalfada que aquests darrers dies doncs, ha mantingut un avís de calor nocturna també a aquestes comarques, l'Alt i el Baix Empordà, la temperatura, hem tingut nits tropicals durant un parell o tres de dies, per tant aquesta calor que hi ha de dia, però que també en aquest sector, degut a la tramuntana, doncs no deixa que acabi de baixar la temperatura i es resseca doncs, tot el terreny.
4: Des de ben al començament d'aquest incendi, els bombers han dit que no tenien capacitat per extingir-lo, no? I que s'ha estat treballant per intentar doncs, aprimar-lo el màxim possible. Esclar, estem davant d'uns incendis que s'escapen a la capacitat de tot un servei de bombers com el de la Generalitat, que també necessita ajuda de l'exèrcit i tot i així, l'incendi va sol, no? Són aquest nou tipus d'incendis tan ferotges.
6: Sí, són aquests, els incendis de sisena generació, no? que al final doncs, la prioritat evident és protegir a les persones. Són incendis que agafen estem davant, no?, d'aquests efectes del canvi climàtic en el qual les temperatures són molt més altes. Tenim tota una sèrie de condicions que fan que incendis com aquest, un gran incendi, doncs, que no es pugui atacar de la mateixa manera com s'atacaven abans els incendis. No? Es fa els bombers generen doncs el que fan és controlar-lo, intentar doncs, delimitar la zona, però són incendis que no poden controlar-los del tot perquè tenen, com qui diu, podríem dir, vida pròpia fins i tot, no? Perquè com que hi ha tanta energia, les temperatures són tan altes, hi ha vent, hi ha canvis de vent, això, o sigui, el que diem de la tramuntana o la marinada són els vents que hi haurien si no hi hagués un incendi. En el moment que hi ha un incendi, el mateix incendi provoca alguns tipus de vents, algunes rotacions del vent, que aquest són els que s'escapen i el que poden fer doncs, que un incendi vagi a parar a un altre lloc o que s'escampi molt més ràpidament.
4: I aquests focs que tenen la capacitat de formar això que en dieu un pirocúmul.
6: Pirocúmul. Sí, un pirocúmul és un núvol que es forma degut al foc. És un tipus, no?, com els cumulonimbus, doncs es formen a través de la humitat i són núvols de tempesta, doncs el pirocúmul el que es forma és que la mateixa energia i la combinació entre el foc i la humitat d'aquesta vegetació crea un núvol que, si ens fixaven en el cel, hi havia el núvol del foc i per sobre hi havia un núvol com de tempesta, un pirocúmul que creixia més amunt de l'atmosfera. La problemàtica d'aquests pirocúmuls que creen uns corrents ascendents i descendents molt forts, que això és el que preocupava sobretot els bombers a primera hora de la tarda, perquè després aquests corrents d'aire doncs, fan que l'incendi es pugui desplaçar molt més ràpidament i s'escampi amb més facilitat. La bona notícia, que finalment aquest pirocúmul ha estat d'uns 4-5 quilòmetres d'alçada i no ha acabat desenvolupant-se tant com semblava. No és que hagi desaparegut, però l'han pogut anar controlant una mica.
4: Doncs ha estat una bona notícia perquè durant una estona ha fet patir de valent els serveis d'emergències. Gemma, doncs si et sembla el que farem ara és deixem treballar, que també estàs aquí amb el Telenotícies i tota la informació que has de donar pel 3cat Info també, i més endavant, a tocar de les 11, tornem a connectar per veure com es planteja la nit i també els pròxims dies.
6: Perfecte, fins després.
4: Gràcies, Gemma. Estem a tocar de 9:45 de la nit, per tant, va amb força retard aquesta compareixença que han de fer les autoritats a la Bisbal d'Empordà. S'espera que la consellera d'Interior atengui els mitjans i tenim la Laia Claret. Laia, bona nit de nou.
2: Hola, bona nit.
4: Alguna pista? Algun moviment que et digui alguna cosa de quan ha de ser aquesta compareixença?
2: Mira, hi ha una, dues, tres, quatre, cinc, sis tendes dels bombers, agents rurals, Mossos, són tots dins d'una tenda dels bombers. Quan dic tots vull dir caps de bombers, caps de Mossos, caps d'agents rurals, tècnics del departament i representants del govern. Tots són aquí. No hi ha cap pista perquè a la de la tarda havien de sortir o d'un quart de set de la tarda. Era la situació la mateixa, tots dins la mateixa tenda, compartint informació, i han comparegut pràcticament una hora més tard. No, no hi ha cap tipus de pista. Sí que és cert que estan intercanviant aquesta informació. És el mateix que ha passat a un quart de set de la tarda i finalment la compareixença, un quart de sis, perdona, i finalment ha acabat sent a les 6 de la tarda, 3/4 d'hora més tard del que estava previst.
4: Doncs, si van amb el mateix retard, no passa res.

0: Perquè aquí ens en trobaran a les 10, seria l'equivalent a les 10 de la nit, així que aquí ens trobaran. Connectem, Laia, quan vegis moviment per oferir aquesta compareixença en directe. Gràcies.
1: Fins ara.
0: I deixeu-me que acomiadi també la Sandra Torres, l'enginyera forestal, i també ADF, que és a la zona del foc aquí, també a la Bisbal, a tocar, doncs, també doncs, estan reunint les autoritats i que a aquesta hora ja esteu de retirada. Sandra, deies...
2: Sí, estem retirada. Nosaltres com a ADFs d'aquí mitja horeta, tres quarts, ens retirarem i tornarem demà matí en Punta de Clar, que és quan som més útils amb els tractors i les cubes que necessitin.
0: Molt bé. Doncs a descansar.
2: Moltes,
0: Sandra.
2: Gràcies.
0: Agafa forces.
2: Gràcies. Bona nit. Gràcies.
0: Que vagi molt, molt bé. Sempre s'havia dit, o els alcaldes de la zona sempre han patit molt pel dia que pogués passar el que ha passat avui, que hi hagués un incendi a tocar i que afectés el massís de les Gavarres. Hem sentit ja algunes veus al llarg d'aquest Catalunya Nit Especial que apuntaven algunes queixes que ells diuen que fan de manera reiterada perquè no es neteja prou els boscos, que no se'n fa prou manteniment. Jo crec que és molt interessant que a aquesta hora de la nit puguem sentir també l'opinió del gerent del Consorci de les Gavarres, a qui podem saludar a aquesta hora, Quim Gubau. Bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Al llarg del dia hem anat sentint diversos alcaldes de tota la zona del Baix Empordà queixant-se per aquesta falta de manteniment dels boscos, lamentant-se que ells ja sospitaven que el dia que hi hagués un incendi doncs les flames avançarien molt, molt ràpidament. No sé quina és la teva opinió al respecte.
3: Sí, sí, evidentment la compartim. A veure, com deia la Sandra, de feina se n'ha fet en aquesta zona. Precisament les infraestructures de prevenció d'incendis que estan previstes en el Pla de Prevenció de Gavarres, els punts estratègics de gestió que en diem estaven executats els darrers anys, estaven fets, i les pistes principals estaven mantingudes. Però tot i així, esclar, queda una superfície forestal molt gran que on s'acumulen doncs, arbres morts per la darrera sequera, arbres morts per la... una pedregada que va afectar molt aquesta zona en concret on ha començat el foc, que va provocar la mort de molts pins pinyers i que estava aquesta matèria de combustible seca aquí encara, i en aquí sí que evidentment faltava haver dinamitzat tot això per haver pogut buidar tot aquest combustible que estava a disposició i que potser el foc s'hagués comportat de manera diferent si no hagués sigut al principi. Un cop està arrencat, com deien ara la Sandra i diuen els bombers, ja és molt difícil poder-lo atacar amb aquestes condicions climàtiques.
0: Clar, l'impacte paisatgístic, mediambiental que pot tenir aquest incendi, hem de veure què ens expliquen, de com poden evolucionar les pròximes hores, però pot ser importantíssim, pot ser de fet un desastre, perquè ens explicaven que l'abast potencial pot ser de 8.000 hectàrees cremades. De qui són aquests boscos? Qui forma part d'aquest consorci?
3: Bé, de fet, el Consorci és l'agrupació de les administracions, dels 20 ajuntaments que tenen terme municipal dins l'Espai Natural Protegit de les Gavarres, juntament amb la Diputació de Girona, que és on el Consorci està adscrit, a la Generalitat i els Consells Comarcals, i també tenim dintre del plenari del Consorci les dues principals associacions de propietaris forestals, perquè encara que hi hagi un consorci públic que promou mesures de gestió i de protecció dels valors d'aquest espai, la propietat és privada, en un 98%, per tant, concretament la zona del perímetre, crec que ara mateix que no hi ha pràcticament cap finca pública afectada, o sigui que diguéssim aquest 2% està en altres sectors, per tant tot el que s'ha cremat és sòl privat.
0: Tot el que s'ha cremat és sòl privat. Hi ha aquest consorci que, a través de diversos nivells d'administració, per tant, doncs, intenta fer aquesta neteja. Quina és la relació que es manté amb aquesta propietat privada, diferent d'aquests boscos?
3: La relació és molt fluida, perquè penso que, clar, per qualsevol actuació que volem promoure de recuperació...
0: Sí. Mira,
3: d'un
0: disculpa'm...
3: Natural o cultural...
0: Disculpa'm un moment, Quim Gubau. Et tallo perquè comença la compareixença de la consellera d'Interior, si et sembla, l'escoltem? L'escoltem plegats aquí amb els oients de Catalunya Ràdio, a veure què ha de dir Laia Claret. Endavant. És a punt, oi?
4: Hola, sí, doncs ara mateix veiem que ja són a punt, els tinc davant, David Borrell, cap dels bombers, primer de tot... Prendrà la paraula la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: Doncs us fem actualització des d'aquí.
5: Doncs us fem actualització des d'aquí, des del centre de comandament avançat de la Bisbal de l'Empordà, de com està evolucionant aquest incendi. L'incendi encara està actiu i, per tant, doncs, durant tota la nit es preveu, doncs, treballar, sobretot bombers té un

0: L'objectiu, que és poder controlar el flanc dret i intentar aconseguir els dos terços, si es pot, del flanc esquerre. Llavors, durant tota la nit és important que la població dels municipis confinats doncs, continuïn confinats, es respecti aquesta ordre de confinament durant totes les reunions prèvies que hem fet ara amb alguns dels alcaldes i també per via telemàtica hem insistit en això. Per la nit, quan les flames del foc es veuen molt a prop i la gent s'inquieta, però per tant és important mantenir doncs, la calma i sobretot doncs, mantenir el confinament de les poblacions que estan afectades. Per d'altra banda, han cremat més de 2.000 hectàrees ja i el foc té un potencial que arriba a les 7.000, per tant, encara queda feina durant tota la nit. Tots els serveis d'emergències continuaran treballant. També s'incorpora doncs, part de l'equip de la UME, que estaran acollits a Corçà, al municipi de Corçà, que també estava l'alcalde aquí ara amb nosaltres. I també doncs, tindrem aproximadament un total de 400 bombers treballant aquí a l'incendi, més uns 100 de l'equip de la UME, que també s'hi sumaran, més tots els mitjans disponibles per treballar de nit. Com sabeu, no es pot fer amb mitjans aeris, però sí amb bombes d'aigua i tota la feina prevista. Per tant, prudència, tranquil·litat i deixar treballar bombers, l'incendi actiu, i treballant doncs, amb tots els mitjans disponibles per poder-lo controlar d'acord amb aquests objectius tàctics que abans us comentava i que el cap de bombers us podrà explicar. Controlar flanc dret i dos terços del flanc esquerre.
1: Aquest detingut que s'ha conegut aquesta tarda pel tema de que podria haver estat el que utilitzés aquesta radial i la guspira passés al bosc.
0: Sí, aquesta persona està detinguda per un delicte de provocar un incendi forestal en aquest cas i sobretot per la gravetat de la imprudència. I, per tant, passarà a disposició judicial.
2: Consellera, en directe per recuperar el que fa als evacuats i pel que fa també la casa de colònies de Pou del Glaç. No sé si sap on passaran la nit, si a Pou del Glaç continuaran també per passar la nit. També.
0: A la casa de colònies de Pou de Glaç han sortit dos busos amb els nens i nenes que eren de Sant Cugat. Queden allà uns 60 nens que són d'Alcobendas que dormiran allà i després també allà a Franc hi ha uns 50 joves més que estaven d'excursió i ja no han anat cap a la residència, per tant dormiran allà i demà sortiran des d'allà. I després al poliesportiu de Santa Cristina també hi havia en aquest cas un grup de joves que farien probablement nit allà.
2: Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, entenc, eh?
0: Els de Sant Cugat cap a Sant Cugat, sí.
3: Consellera, dues preguntes. S'està respectant el confinament? Els Mossos han assistit moltes accions de gent que no l'està respectant perquè ens veiem veïns que veuen molts cotxes posats per la carretera de la costa encara que estora. Com està aquesta situació? Després de cara a demà, si demà també la consellera recomana a la gent no venir a la Costa Brava i per tant també que totes les activitats festivals, per exemple...
0: De moment hem de mantenir la prudència que hem demanat, sobretot perquè bombers pugui treballar ràpid i pugui doncs, controlar aquest incendi perquè o estabilitzar-lo, si més no, en les pròximes hores, perquè tindrem una onada de calor, tindrem vent de tramuntana els propers dies i, per tant, podria revifar i és molt important que es pugui fer molta feina i també és molt important demanar aquesta responsabilitat del conjunt de la ciutadania. No? Es mantindrà presència de Mossos d'Esquadra per garantir, si és necessari, fer algun tall, especialment a la C31 o C35 durant aquesta nit. I sobre la Girona 66, a partir de les 10, jo crec que sí, ara ja donàvem la possibilitat de poder-la obrir.
3: I de cara a demà, recomanacions?
0: De cara a demà mantenim, de moment, les mateixes recomanacions que tenim ara. Prudència, confiança en la feina dels professionals i especialment doncs, també evitar desplaçaments cap a aquesta zona, perquè bombers puguin treballar de manera segura i sense assumir riscos per part de la població.
4: Són aproximadament uns 9.700 veïns aproximadament que estan confinats i els municipis els tenim aquí apuntats.
0: La Bisbal de l'Empordà, que afectava en aquest cas a Pou de Glaç, que era la casa de colònies, i el barri de Sant Pol, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro i S'Agaró. Tenim Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura i també en aquest cas Calonge i Sant Antoni.
5: Com es fa la comunicació amb aquests veïns? Perquè, com deia, amb la nit i la percepció de la foscor, potser...
0: Els veïns han rebut l'ESALER, que s'ha enviat, com és habitual, bombers fa l'ordre de confinament, l'ESALER s'envia des de Protecció Civil, han rebut l'ordre als seus telèfons, és a dir, que s'han de mantenir confinats, i, per tant, fins que no s'enviï un ESALER de desconfinament, la població ha d'estar confinada. Durant la reunió que hem fet
4: fet aquí, ara, al centre de comandament, amb alguns alcaldes, i hem pogut doncs, comentar la necessitat de mantenir doncs, aquesta informació. Ells també ara la faran, i han fet, amb els que no han pogut venir, el cap de bombers ha fet un Teams amb ells, també per insistir en aquesta idea. L'alerta està vigent, el confinament s'ha de mantenir.
1: Consellera, no sé si l'he entès bé, però es preveu tallar les 31 de cara a demà, aquesta nit?
4: En principi tenim preparat un operatiu de Mossos d'Esquadra per si fos necessari, per facilitar, com sempre, la feina de bombers.
1: I seria aquesta nit, de cara a demà?
4: De cara a les necessitats que pugui tenir en aquest cas bombers. És a dir, que no ens trobem amb el fet d'haver-ho de fer cuita corrent, sinó que tinguem l'operatiu preparat per poder fer-ho, si s'escau. Estava vist
6: perquè la projecció de l'incendi justament va cap allà i llavors preventivament ho tenim tot a punt. És a dir, no només treballem amb el present, sinó que sobretot ens anticipem a possibles situacions i en molts casos, doncs, igual com les alert i el confinament és una mesura eminentment preventiva, doncs el possible tall de la C31, si fos el cas, també és una mesura preventiva que, de fet, fins i tot hem valorat si calia o no, perquè està realment poc probable, no és poc probable que ho fem, però hem de tenir-ho tot a punt. Jo sí que voldria incidir una mica en el canvi, diguéssim, de comportament que preveiem de l'incendi ara a la nit. Durant el dia s'ha pogut veure un pirocúmul molt potent que ha estirat molt fortament l'incendi cap en direcció sud. Diguéssim que hi ha dos flancs a l'incendi, per entendre'ns, el flanc dret seria el que va a Santa Cristina d'Aro i el flanc esquerre el que va cap a Calonge, perquè ens entenguem. Doncs aquest incendi, aquest pirocúmul que ha estirat l'incendi en aquesta direcció ens feia patir doncs, possibles situacions d'inseguretat en el flanc esquerre, no? Que es pogués donar per la caiguda d'aquest pirocúmul. L'hem estat seguint durant tot el dia, ara ja aquesta possibilitat no hi és, el pirocúmul ha desaparegut, i ara estem en un escenari totalment diferent. Ara estem en un escenari d'un incendi conduït per vent, on els dos flancs avancen, com us deia, un cap a Calonge, l'altre cap a Santa Cristina, van fent, conduïts pel vent de tramuntana, i nosaltres doncs, anem progressant també d'una forma també molt neta, en el sentit de que ens permet, diguéssim, sense sorpreses d'aquest canvi de marinada tramuntana, no? Que ha anat jugant durant tot el dia d'avui. Ara la situació canvia, és una situació neta, com us deia la consellera, estabilitzar el flanc dret tot el que puguem, perquè és el que ens evitarà que els propers dies, amb l'entrada de la marinada i d'aquest reforçament, diguéssim, d'onada de sud que tindrem, no? d'aquesta onada de calor, no? que podem tenir els pròxims dies, ens pugui afectar amb un incendi que se'ns obrís cap a la zona de Girona amb un potencial de més de 30.000 hectàrees. Per tant, sigui com sigui, això és el que volem evitar i treballar molt fort aquesta nit per tancar el flanc dret, sobretot amb tots els nostres bombers per terra que tindrem treballant.
1: Per tant, sou optimistes aquesta nit?
6: A veure, la idea és, i ens estem anticipant, eh? Nosaltres anem treballant en plans d'acció de 12 hores i el que tenim és el període, diguéssim, d'aquesta nit, que acaba demà al dematí, i els objectius, allò, l'estratègia és clara, que és confinar l'incendi a la part oest de les Gavarres i aconseguir amb aquests objectius tàctics concrets, que és acabar estabilitzant tot el flanc dret i progressar fins a estabilitzar dos terços del flanc esquerre. Aquesta és la idea fins demà a les 10 del matí. Llavors, demà parlarem de veure com ha anat la nit i veurem. A nosaltres, òbviament, que ens agradaria estabilitzar tot l'incendi el abans possible i tant de bo que ho puguem fer durant el dia demà. També penseu que, sobretot demà, és possible que la tramuntana ja afluixi, que comencem a entrar amb això que us dèiem, amb un règim de marinada a la tarda i, per tant, el que sobretot volem evitar és aquest escenari potencial de 30.000 hectàrees, que amb això òbviament que hi treballarem dur i som optimistes per aconseguir-ho. Afectades 2.300, sí, una mica més de 2.000.
7: L'organització de l'espai Crafos per a la nova UAT demana sobre la participació.
6: Nosaltres ara mateix la constància, no tenim constància, tot el que tenim és provisional d'afectacions, per tant encara no tenim constància, diguéssim, de registre d'afectacions.

Pot haver cremat algun pati sense que ho sapiguem. El que sí que tenim clar és que no tenim cap constància de cap persona afectada ni cap habitatge, diguéssim, afectat. Vull dir que la situació

0: Cristina i Calonge, en el sentit de que a la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: Amb quantes dotacions seguiu treballant aquesta nit?
0: Estem amb 400 bombers, els mateixos que tenim. Els tenim tots treballant durant tota la nit i s'incorporaran també, que encara no els tenim aquí, però s'incorporaran 100 soldats de la UME, que també es posaran a la nostra disposició i que també estarem treballant amb nosaltres.
2: Sobre la investigació, per la consellera, se sap si el treballador, si hi ha indicis que actués sol o tingués algú li hagués manat, no?, que fes la feina que estava fent?
1: Això forma part de la investigació de Mossos i s'ha de veure com avança tot plegat. Òbviament aquesta persona...
3: Són les 10 i 1 minut, són les explicacions de la consellera de l'Interior, Núria Parlon, en directe al Catalunya Nit, seguint l'avenç d'aquest incendi que crema actiu al massís de les Gavarres. Seguirem fins a les 11 informant de tot el que està passant. Seguim pendents d'aquestes explicacions des del Centre de Comandament Avançat, des de la Bisbal d'Empordà.
4: Efectivament, estan encara en el torn de preguntes.
0: Sí, hem tingut molts incendis el dia d'avui. Diguéssim que la situació és una situació d'aquesta entrada de vent del nord que hem tingut, diguéssim, no només a Girona, sinó que també l'hem tingut Mestral, a les Terres de l'Ebre, part de Tarragona. Hem tingut també a tot el que és el Prepirineu de Lleida, doncs també preocupació per aquest escenari de molta baixa humitat i un vent, diguéssim, important. Ho hem pogut controlar tot. L'estratègia era molt clara, de dir, sobretot, per això hem sigut tan contundents amb l'incendi de Figueres, no volem tenir dos incendis grans. Un incendi gran el podem fer-hi front, però dos ens posa en un problema i per tant hem abocat tots els recursos a tots els altres incendis que hem tingut per evitar que es fessin grans.
5: Tornant a les Gavarres, no sé si podeu concretar si ha arribat al Puig d'Arques preguntant.
0: No t'ho puc concretar.
5: I a Fito?
0: No et puc concretar topònims concrets perquè, no, això ara després mirarem exactament sobre la gent que tenim sobre el terreny per acabar de fer un perímetre més ajustat. Ara mateix no t'ho puc dir.
6: Castellano.
4: Doncs bé, en aquest punt podem reprendre perquè, de fet, en els pròxims minuts podrem parlar en directe aquí al Catalunya Nit amb totes dues persones, la consellera d'Interior i el cap de bombers, per doncs, fer-los les preguntes acotades del Catalunya Nit, però a puntualitzar que s'ha actualitzat el territori cremat, el número d'hectàrees arriba a 2.300. En línia teníem, abans de tornar a la connexió, Santa Cristina d'Aro, en Quim Gubau, que ell és el gerent del Consorci de les Gavarres, que ha seguit també en directe aquesta compareixença de les autoritats. Et demano una primera valoració del que acabes de sentir.
7: Bé, sí, nosaltres en aquesta informació doncs, la que ens han transmès prèviament i el mateix que dèiem abans, vull dir, confiar en que durant la nit puguin estabilitzar aquest flanc dret i no augmenti aquest número d'hectàrees que ja és molt gran afectades. I a l'expectativa de veure si aquesta nit realment poden assolir aquest objectiu com un més s'ha marcat i que esperem que ho aconsegueixin.
4: Doncs t'agraïm moltíssim que ens hagis atès avui en aquest Catalunya Nit especial. Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, queden sí, per davant hores
7: sí,
4: importants.
7: Permets?
4: Digues, sí.
7: No, només volia afegir i repenir la pregunta que em feies abans de connectar amb la compareixença, el fet de que, com deien els alcaldes, des de l'administració local i el Consorci i les ADFs es fa molta feina a nivell de tenir a punt aquestes infraestructures de prevenció d'incendis, que encara que no són garantia, sí que són una oportunitat en situacions com la d'avui, però que hi ha altres infraestructures a nivell més prioritari a nivell de massís, que des del Consorci defensem que no poden dependre d'aquestes subvencions que puguin demanar les entitats amb la seva mida voluntat o l'administració d'àmbit local, sinó que hi ha d'haver uns recursos estructurals de la Generalitat fixada en els pressupostos per poder garantir que aquestes estructures, parlem de la xarxa de dipòsits de prevenció, parlem de la xarxa viària preferent que estigui sempre al dia, mantinguda, i d'aquestes infraestructures de prevenció que estiguin sempre funcional amb el sotabosc a punt i que no depengui de si aquest any hi ha hagut una subvenció i s'ha pogut demanar o si aquest any no, i per tant el sotabosc ha seguit creixent.

0: sí, creiem que és vital poder a l'estratègia de país tenir clar que hi ha unes infraestructures prioritàries que han d'estar sempre garantides.
1: Mm-hmm. És molt important subratllar aquesta petició, aquest clam que ens fa Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres. Gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé. Aviam si com va la nit.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Són les 10 i 5 minuts, Manel.
2: Doncs sí, aquí seguim a Santa Cristina d'Aro, que és cap on avança un dels flancs d'aquest incendi que, com ara sentíem en les explicacions, de moment ha afectat una àrea de 2.300 hectàrees. Per tant, continua actiu, continua cremant. Hi ha més de 9.000 persones que estan ara mateix en confinament en 7 municipis diferents. Un d'aquests és el que ens trobem nosaltres aquí a Santa Cristina d'Aro. I aquí seguim amb l'alcalde, amb Josep Xifré. Josep Xifré, perquè ara mateix aquí davant nostre veig que es deuen haver retirat ja tots els efectius que treballaven aèriament, perquè s'està fent de nit, això és un fet. La consellera Núria Parlon ja ha dit que es treballaria tota la nit incansablement, que hi hauria més de 400 efectius, més els que es puguin afegir de l'UMI, un centenar més d'aquesta unitat de l'exèrcit, però aquí s'ha retirat els avions que atacaven per aire. I, alcalde, no sé si té vostè la mateixa sensació, però diria que aquí davant ara el fum és més dens, més actiu que fa una estona.
3: Bona nit de nou, sí, perdona. Sí, sembla que es veu una mica més, però potser queda com si fos només un foc, no? O si fos només una cortina de fum, com si fos una mica de punt que hagués revifat alguna petita flama. De totes maneres, tal com ha dit la consellera, i jo també acabo de parlar amb l'inspectora de Mossos i amb el CECAT, que hem parlat de nou, doncs el tema hauria minvat força. Estem a l'expectativa, com he dit abans, és un tema de moviment de vent. Si hi ha moviment de vent, doncs se'ns en va cap a un costat o cap a l'altre. Sí que ho dius, ara que ho dius, sí que ho sembla una mica, però jo aquella foscor que hem vist aquesta tarda, que era tot fosc, que ara es veuria com aquests núvols que tenim aquí davant, que no tenen res a veure amb el foc, i els veiem negres, doncs aquesta tarda es veia tot el cel, tota la muntanya, totes les Gavarres. Per tant, no tinguem por, siguem positius, ja ho soc molt. Ja he fet també un comunicat a les xarxes de municipals i dic, estiguem tranquils, passem la nit el millor que puguem i tinguem l'esperança, doncs, de que el vent, aquell vent que feia aquest matí ha minvat, aquesta tarda no l'ha fet tant. Sí que ara va canviant una mica, que va de tramuntana a marinada, però no vull veure-hi perill.
2: Sí, perquè aquí el que teníem, aquí el que hauríem tingut si ara fóssim al migdia, era aquest famós pirocúmul que es veia i que feia tanta por. Això ara no és així, però sí que és veritat que al vespre ha minvat una mica i ara sembla que revifava també l'aire. Però bé, si està treballant, si continuarà treballant tota la nit, recordem que hi ha més de 9.000 persones confinades de Santa Cristina d'Aro, però també de Platja d'Aro, de la Bisbal de l'Empordà, de Calonge, de Sant Antoni de Calonge, de Castell d'Aro, Segaró, Forallac, Cruïlles, Monell, Sant Sadurní de l'Heura i Llagostera. El que farem ara és connectar amb un altre dels punts que tenim aquí a Santa Cristina d'Aro, perquè hi ha una sèrie de famílies que passaran aquí la nit en diversos llocs, perquè no poden tornar a aquesta urbanització de Vall Repòs, i una part, els que estaven en una casa de colònies, són ara mateix al pavelló municipal d'aquí de Santa Cristina d'Aro. Cèlia Forment, bona nit de nou.
4: Hola, bona nit, Manel. Doncs sí, ara aquí ja és fosc, al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro. Si mirem cap a dins d'aquest poliesportiu, està tot a punt perquè la quinzena d'infants i joves evacuats hi puguin passar la nit. Recordem, eren una setantena, però la gran majoria els han passat a recollir ara, les últimes hores, els pares o tutors. Les lliteres ja estan muntades, també hi ha preparats lots amb productes d'higiene i tot el necessari perquè dins les circumstàncies puguin descansar amb comoditat. Però de moment encara no és l'hora d'anar a dormir. La canalla continua fora, a la pista de bàsquet, fent les últimes activitats del dia amb els monitors. La voluntat és que aquesta jornada tan excepcional per ells acabi semblant com qualsevol altra nit d'unes colònies. Per una qüestió de protecció de dades no podem parlar amb ells, amb aquests menors.

0: menors, perquè recordem, tenen edats compreses entre primer de primària i quart d'ESO, i recordem-ho, des del migdia tots ells han hagut de deixar la seva casa de colònies on eren, a Romanyà de la Selva, que queda a uns 15 quilòmetres amb cotxe d'aquí a Santa Cristina d'Aro, més enfilats a la muntanya. Durant tota la tarda, la Creu Roja, voluntaris, serveis municipals s'han encarregat que no els faltés de res, hi han hagut activitats, avituallament, han sopat, i ara també està tot preparat perquè puguin passar la nit aquí, com dèiem, amb normalitat. Ens acompanya la presidenta de la Creu Roja Vall d'Aro, Verónica Laolla. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Com està ara la situació? Quina és l'última hora aquí al pavelló?
1: Bueno, al pavelló ens hem centrat molt en l'atenció als nens i nenes i monitors i monitores que passaran la nit aquí. I per tant, bueno, la tenim controlada, tenim ja preparats els llits per ells, també tots els kits d'higiene que ells personalment hem anat demanant individualment quines coses necessitaven, principalment ho hem focalitzat en temes de salut, d'higiene i alguna coseta de salut íntima, també femenina, coses que passen i que hem d'atendre i hem atès aquestes necessitats.
0: Clar, vosaltres tota la tarda heu estat coordinant...
2: T'hem d'interrompre un moment perquè ens demanen pas des de la Bisbal d'Empordà. Crec que la Laia Claret està en disposició de parlar ara tant amb la consellera Núria Parlon com amb el cap dels bombers. Endavant, tot teu, Laia Claret.
3: Hola, bona nit. Doncs sí, exactament, sóc amb tots dos. Primer de tot, consellera, el que havia comentat abans, que de moment el confinament continua pels 7 municipis, calma.
4: Sí. El confinament continua en els 7 municipis, que són la Bisbal de l'Empordà, té una part afectada, que és el barri de Sant Pol i també on està la Casa de Colònies, a Santa sí. Cristina d'Aro, Platja d'Aro, Castell d'Aro i Segaró, Forallac, Llagostera, Monells, Cruïlles i Sant Sadurní de l'Heura i Calonge i Sant Antoni. Són els 7 municipis que estan hores d'ara confinats. S'ha fet l'enviament per SAlert a petició de bombers i han de continuar confinats fins que pues, l'evolució de l'incendi permeti gradualment anar aixecant aquest confinament.
3: Els alumnes que eren a una casa de colònies a Santa Cristina d'Aro, quina és la situació que tenen ara?
4: Doncs els teníem a la casa de... Teníem dues cases de colònies. Els que estaven a la... Els que estan a Santa Cristina d'Aro estan en el poliesportiu, una part atesos, ara escoltàvem en antena amb el personal de Creu Roja, que s'ha coordinat també amb els nostres equips de protecció civil. Per cert, agrair-los la feina i la predisposició. Després teníem la casa de colònies de l'Aldric, que està al Romanyà, que teníem 61 nens i 10 monitors. Han estat desallotjats al pavelló de Santa Cristina d'Aro, aquí amb Creu Roges també, és el que ens ha arribat a nosaltres, des d'aquí, des del CCA, i després doncs, la meitat sembla ser que demà ja podran marxar a casa. I després la casa de colònies de Pou de Glaç, d'aquí de la Bisbal, teníem 160 nois i noies, 80 ja han marxat en autocars cap a Sant Cugat, queden aproximadament uns 60 que dormiran a la casa de colònies de Pou de Glaç, amb seguretat, perquè confinats, tal com diu bombers, doncs estan bé. Demà sortirà aquest grup amb un autocar a les 10 del matí, això amb les darreres informacions que tenim de Protecció Civil, eh? I 50 que els havia agafat enmig d'una excursió estaran dormint a Llafranc. Per tant, ja s'han quedat a Llafranc i estaran dormint aquesta nit a Llafranc.
3: Senyor David Borrell, inspector del cos dels bombers, com evoluciona l'incendi? Pel que ens ha comentat ara fa una estona, 2.300 hectàrees perimetrades. Expliqui'ns una mica què vol dir això.
5: Bé, ara mateix la superfície amb la que estem treballant és d'aquestes 2.300 hectàrees. Això vol dir que tot s'ha cremat a dintre? No. Poden haver-hi clapes, diguéssim, d'hectàrees, de 30, 40, 50 hectàrees a dintre, doncs que no hagin cremat, que no hagin cremat i, per tant, després es trauran. Quan Agents Rurals acaba fent, diguéssim, tot el balanç d'hectàrees, és possible que la superfície sigui una mica menys. Però l'ordre, diguéssim, de magnitud, estaríem parlant d'unes 2.000 hectàrees. Llavors...
3: Com està anant el vent, que és el que preocupava?
5: Com està anant el vent?
3: A veure, treballeu?
5: I com treballem? A veure, el vent, el problema que hem tingut, quin ha estat? De que ens ha estirat molt fora, ens ha creat un pirocúmul molt violent, ha estirat amb molta força, això vol dir que ens ha tirat, per exemple, com a dada, focus secundaris més enllà d'un quilòmetre, és a dir, arrossegar

0: de partícules incandescents a més d'un quilòmetre i s'han encès a més d'un quilòmetre, vol dir que la violència, diguéssim...
1: I això és per la tramuntana?
0: Això és pel pirocúmul, que a dins del pirocúmul, diguéssim, que xucla les cendres incandescents, no? I després precipiten, doncs, en aquest cas, hem detectat a un quilòmetre. Potser després, quan puguem analitzar totes les dades i de més, acaba sent fins i tot una mica més. El pirocúmul, tot i que anava molt aixafat per l'efecte de la tramuntana, com segurament no, els oients hauran...
1: Les imatges, veure, sí.
0: Les imatges,
1: sí,
0: aquestes, sí. No, d'una columna molt aixafada, tot i així, el pic de la columna, tot i estar aixafada, ha arribat a més de 4.000 metres d'altura. Vale? Vull dir que té un poder, diguéssim, convectiu molt gran. Clar, això, durant el dematí i al migdia, això es produeix per l'efecte, diguéssim, d'aquest vent de tramuntana, però a més, quan arriba a prop de la costa, amb l'efecte de la marinada, que és molt més humida, genera, diguéssim, aquest efecte d'aquesta piroconvecció. Quin era el perill que teníem el dia d'avui? Que això precipiti, i en el moment que precipita, ens acaba produint, diguéssim, vents molt forts en superfície, situacions, diguéssim, de comportaments extrems de l'incendi, no?, en el front de flama, i que, per tant, puguis tenir possibles situacions d'atrapament. Això ens ha obligat a que tinguéssim monitoritzada la possible caiguda de la columna per poder donar seguretat als nostres bombers que estaven treballant al flanc esquerre, al flanc, diguéssim, que anava cap a Calot.
1: Aquest perill ja no hi és.
0: Aquest perill ja no hi és. Ara estem en un incendi clàssic conduït per vent de tramuntana, i en aquest sentit, doncs, no serà fàcil la nit, perquè haurem de treballar molt intensament, però sí que serà unes condicions... diguéssim, més honestes, més netes, no, sense aquesta variable, no, d'aquest perill afegit.
1: Hi ha optimisme per contenir el flanc dret, el flanc de Santa Cristina?
0: Clar, el flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Ens preocupa sobretot perquè els pròxims dies, sobretot a partir de demà, però també en dies successius, començarà a entrar vent de marinada, no? Vent, diguéssim, de mar cap a terra, i per tant, en direcció nord, i que ens pogués portar, doncs, aquest flanc cap a la zona de Girona, perquè ens entenguem. Clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. Per tant, és un escenari sí o sí que volem evitar, i la millor manera de fer-ho és aconseguir, quan abans millor, estabilitzar aquest flanc dret. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà la número 1, tancar aquest flanc dret, i avançar amb tot el que puguem amb el flanc esquerre. Ens hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir 2/3, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
1: De preguntes moltíssimes, Manel, no sé si en tens alguna.
2: Sí, mira, jo n'afegiria una per acabar. Consellera, bona nit. Li volia preguntar sobre l'origen d'aquest incendi. Sabem que el terreny està complicat, que fa molta calor, que les condicions, si comença, pot passar el que estem veient avui que està passant. Aquest estiu ja n'hem explicat de petits. L'altre dia a Tiana sembla que va començar per una sega, tot i que es va fer en horari segurament correcte, però va ser la maquinària. Avui es tractaria d'una imprudència. Ja sabem que hi ha una persona detinguda per aquesta treballs al voral d'una carretera, segurament amb una serra radial. Sobre l'origen, quin és el missatge que s'ha de llançar avui? Perquè veiem que un cop això comença es complica molt la situació. No sé si s'han de prendre mesures encara més contundents.
3: Bueno, doncs, com bé diu, part dels accidents que tenim greus i que acaben en incendis, doncs, que compliquen molt l'operativa de bombers i posen en risc les persones, o les poden posar en risc. De moment aquí no hem de lamentar vides, però d'altres vegades, doncs, bé sap que sí, és provocat pel factor humà. És a dir, el factor humà normalment és el que està al darrere d'aquests incendis que donen tants mal de caps al conjunt de la població, a la ciutadania, de mobilització de recursos. Per tant, acabem de llançar una campanya, Foc és Foc, on precisament reivindiquem la necessitat del compromís i la implicació de tothom, perquè el foc està a la cigarreta que tires i acabes provocant un incendi, o malauradament quan comets una imprudència, com presumptament, doncs, aquesta persona que ha estat detinguda i es posarà a disposició judicial, ha comès avui fent unes tasques de treball a les carreteres, no? I això són elements que formen part del compromís compromís i de la responsabilitat de tothom.

0: I per tant hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques, i aquesta és la situació amb la qual ens trobem. Per tant, demanem prudència, compromís i també doncs, complicitat, no?, per evitar doncs, incidents greus com el que aquesta nit encara donaran molta feina als bombers i bomberes del nostre país.
1: L'última breument, i ja els deixo marxar perquè molts mitjans, pràcticament tots, estem demanant de que ens puguin atendre, però l'última, que era demà, la recomanació és la mateixa, si pot ser, no pujar a segones residències, fins i tot hi ha un operatiu per si calgués tallar alguna de les vies importants com la C31 per operativa.
0: Sí, efectivament, per operativa tenim el grup d'ordre que coordina Mossos d'Esquadra per si calgués, per les tasques de bombers, tallar la C31, la C35, i per tant, doncs, demanem que qui no estigui aquí que no vingui, per una senzilla raó, per fer més fàcil la feina, perquè els objectius que comentava ara el cap del cos es puguin aconseguir el més aviat possible, per no assumir riscos innecessaris dels que venen i dels que han d'intervenir perquè no passin, l'habitual, no? I per tant, doncs, demanem aquesta comprensió i aquesta complicitat de la població.
1: Doncs, consellera Núria Parlon, inspector David Borrell, cap del cos dels bombers, moltíssimes gràcies a tots dos per tota la tarda aquí, les explicacions que ens heu donat i per aquesta entrevista.
0: Gràcies.
1: Fins ara.
2: Gràcies a vosaltres. I gràcies
1: doncs
2: també
1: ja
2: a tu, Laia,
1: sí.
2: Claret, sí, per
1: sí,
2: totes
1: sí, aquí continua
2: aquest
1: operatiu. De fet, són tots els mitjans aquí demanant intervencions amb el cap dels bombers, també amb la consellera, perquè és que interessa, no, això, aquesta última hora, hectàrees afectades, confinament que, insistim, continuarà durant tota la nit. Per tant, la gent que és aquí, també confinada, no pugeu a les segones residències i pendents de l'evolució de les hectàrees afectades, perquè el potencial, insistim, és gros, 40.000, per tant, calma, la gent a casa i amb prudència.
2: Efectivament, preocupa sobretot aquest flanc que tenim nosaltres aquí molt a prop. El fum ara ja es va tancant la nit, però encara veiem el fum, és a dir, nit més fosca del que seria habitual. Preocupa perquè si entra aquest vent de marinada, aleshores enfilaria cap al nord i hi ha molta massa forestal que podria cremar. Aquí s'ha evacuat una urbanització, la de Vallrepòs. Per algunes de les persones que hi viuen és una segona residència, però n'hi ha d'altres que és una primera. Hem pogut parlar fa una estona abans que es busquessin una alternativa per passar la nit amb una de les parelles que s'hi van traslladar no fa gaire a viure-hi. Podem parlar ara amb una de les parelles que han estat evacuats, com us dieu?
3: Núria.
4: Ignasi.
2: Ignasi. Vosaltres viviu a Vallrepòs?
3: Sí, sí, sí. Des de fa un any visquem allí, tot l'any.
2: I sou dels pocs, em dèieu ara, que hi viviu sempre, perquè és una urbanització on la majoria de gent hi té una segona residència, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Què us va portar a viure aquí?
4: Bueno, a l'entorn tan idíl·lic del Parc Natural de les Gavarres, que a mi m'agrada molt caminar, i és un lloc molt maco pues, per fer excursions i per estar en natura i això. I estem allà pues, molt bé, molt bé, molt còmodos i molt bé.
2: Doncs aquests mateixos atributs, diguéssim, que us han portat fins aquí, a la vegada tenen aquest perill, no?
4: Sí, sí, això vam tenir una reunió fa un mes en agents rurals i Mossos i això, i que aquest any era un any molt complicat en el tema d'incendis i realment a cap d'un mes aquí es veu el que està passant.
2: Fa un any que viviu aquí, un incendi com el que tenim ara, tan potent, us fa repensar si veu fer bé escollint aquest lloc o no?
4: Jo, bueno, aquest dematí he anat a Platja d'Aro a comprar i quan pujàvem en les curves amunt he vist les flames des de Calonja i realment feia por, no? Perquè, clar, una cosa verda, maca, ara quedarà tota negra, fosca i trista, no? Però bueno, suposo que la natura tornarà a quedar verda i tornarem a tenir les Gavarres com ens agrada a nosaltres.
2: Veu decidir venir aquí per la teva jubilació fa justament ara un any, eh?
4: Un any, sí, sí, sí.
2: Com ha sigut avui el dia? És a dir, quan heu començat a veure que la cosa es complicava i què ha passat aleshores?
3: Bueno, a les 12. I evidentment hem començat a veure el fum, el foc, tenim un grup de WhatsApp a tota l'urbanització, i es diu el grup de WhatsApp, es diu Emergències, i han començat a penjar fotos, el president ja ens ha comunicat que l'Ajuntament estava dient que es tenien que confinar, però res, al cap d'un quart d'hora han començat a vindre els Mossos, porta per porta, i bueno, ens han anat dient que tenien que evacuar i bueno, ens ha deixat 2 minuts per agafar 4 coses i ja està, i vingo cap aquí.
2: Entenc que la gent que Vallrepòs és la seva segona residència ha marxat cap a la primera residència. Per vosaltres és la primera residència, que fareu aquesta nit?
4: Bueno, tenim uns amics que ens deixen un apartament aquí a Palamós i ara d'aquí un ratet direm cap a Palamós i esperar demà a veure si ens deixen pujar i a veure com ens trobem la casa i com ens trobem Vallrepòs i això.
2: Us han dit alguna cosa de la previsió del vent, del foc, que pot passar les pròximes hores o no?
3: No saben. Depèn del vent. El vent mana. Bueno, res, esperem que tinguem sort i ara la cosa està tranquil·la, està calmada i esperem que duri.
2: Tot doncs moltíssimes gràcies. No sé si avui se n'ha parlat molt i se'n parlarà encara més de si els boscos estan prou nets, de si s'hauria de gestionar millor, com es podria fer millor feina de prevenció. Vosaltres que teniu el bosc a tocar de casa, què s'hi pot fer?
4: Bueno, jo sóc un caminant que m'agrada molt caminar pel bosc i realment les gavarres, aquesta zona d'aquí, del Puig d'Arques i tot això d'aquí, està molt net. Aquest any han netejat molt, ADFs i això, i ho han deixat bastant polit. El que passa que en aquestes temperatures de 37 o 38 graus i a més el vent de tramuntana que aquest dematí bufava, pues això ha sigut un polvorí i tot ha anat en flames i bueno... però al bosc aquest any jo he vist que han fet molta feina.
2: Doncs moltíssimes gràcies i espero que passeu la nit de la millor forma possible i sobretot que la casa no li passi res.
3: La casa tranquil·lament, sí. El principal és estar bé de salut, ja està bé. I gràcies a que tot ha anat bé, organitzat i de seguida l'Ajuntament i tot s'ha mogut i hem estat de sort, jo crec que sí.
2: Això és evident, el més important la salut, evidentment també es pateix cadascú per casa seva i pel bosc. Falten 3 minuts per arribar a 10:45 al llarg d'aquest especial Catalunya Nit, seguint l'evolució d'aquest incendi que encara crema actiu. Hem sentit les veus d'alguns alcaldes i responsables d'organismes municipals, així com d'experts. Molts d'ells coincideixen en la necessitat de gestionar de manera més eficaç la massa forestal per evitar que acabi sent un polvorí. Aquesta és la paraula també que acabem de sentir que utilitzava aquest veí que acabem d'entrevistar, un polvorí per incendis com el de la Bisbal d'Empordà. David Àngela.
5: Hola, bona nit. Josep Xifre, l'alcalde de Santa Cristina d'Aro, s'ha mostrat preocupat per aquest incendi que crema el Baix Empordà i que està afectant el massís de les Gavarres. Xifre ha demanat que es redueixi la burocràcia perquè els propietaris i les administracions puguin fer una gestió més eficaç dels boscos de Catalunya.
6: Que a mi em sembla que a vegades s'hauria d'aplicar molt més o facilitar o per poder agilitzar la solució, perquè ja hi ha propietaris que voldrien fer coses, però l'administració és molt feixuda, tot plegat, i després et fa mandra i no tira endavant.
5: Quim Gubau, gerent del Consorci de les Gavarres, ha informat que tota la massa que s'ha cremat és de titularitat privada i ha recordat que la part pública de les Gavarres és pràcticament inexistent.
7: Encara que hi hagi un consorci públic que promou mesures de gestió i de protecció dels valors d'aquest espai, la propietat és privada, en un 98%. Per tant, concretament la zona del perímetre, crec que ara mateix que no hi ha pràcticament cap finca pública afectada. O sigui que, diguéssim, aquest 2% està en altres sectors. Per tant, tot el que s'ha cremat és sol privat.
5: El massís de les Gavarres té principalment suredes. Sandra Torres, enginyera forestal i ADF a la zona del foc, lamentava que havien estat desbrossant la zona però que no han arribat a tot arreu. Per això ha reclamat més recursos.
8: Hem fet moltes desbrossades, tot i així calen més i més i més pressupost per arribar al que creiem que es necessita. El terreny de les Gavarres és bàsicament suredes, amb el qual molts propietaris en aquest incendi han perdut. I a nivell de terreny és un terreny bastant abrupte, de difícil d'accés. No hem sigut a temps de refer-los tots, amb la qual cosa ha dificultat l'accés dels mitjans d'extinció.
2: És la situació ara mateix que tenim en aquest incendi, quan queda un minut per arribar a 10:45 de la nit. Hem estat pendents també tota la tarda de si el Festival de Cap Roig a Calella de Palafrugell, no gaire lluny d'aquí, mantenia per aquesta nit la inauguració amb una estrena com era el concert del canadenc Bryan Adams. Malgrat la situació dels incendis al Baix Empordà, els organitzadors del certamen afirmen que sí, que mantenen l'actuació, que per tant ja hauria començat des de des de fa uns minuts amb les entrades que hi havia exaurides. Això sí, en un comunicat a més a mitja tarda, els organitzadors del festival han demanat al públic que tenia previst assistir-hi que seguís els consells de les autoritats davant l'incendi i recomanava als assistents també que consultessin l'estat de les carreteres abans de desplaçar-s'hi perquè n'hi havia de tallades i que segueixin en tot moment les indicacions. Per la seva banda, des de l'Ajuntament de Palafrugell s'ha informat que en principi la cantada d'havaneres prevista per demà a Calella de Palafrugell també es manté i que caldrà, això sí, esperar les pròximes hores per saber com evolucionen els focs. Per tant, tothom pendent del que diguin les autoritats municipals i també pendent del que estem explicant a Catalunya Ràdio i a 3Cat Info, que ho anirem actualitzant tot plegat, David Àngela, després d'una setmana complicada. El cert és que a partir d'aquest diumenge es pot complicar encara més per les calorades. El govern avisa que diumenge comença un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que s'allargarà fins divendres que ve.
5: Doncs sí, es tracta d'un episodi que afectarà principalment, sobretot, Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atirar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podria haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són, com hem vist, els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
2: Gràcies, David. Passa un minut de 11:15 de la nit, des de les 9 en directe, que estem informant aquí al Catalunya Nit de la situació d'aquest incendi que continua actiu i que ha cremat de moment 2.300 hectàrees. Recordem que hi ha més de 9.000 persones que segueixen confinades, però deixem aquí la informació de l'incendi perquè avui, Agnès Marquès, també estem pendents d'altres notícies.
9: De força notícies també, sí, rellevants. Farem una pausa breu per la publicitat i de seguida ens hi posem.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
10: Som 3Cat.
12: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
13: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
14: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
15: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
14: Per què?
16: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
17: Sort del RAC.
16: RAC, i som per ajudar.
18: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
19: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol, al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
20: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
11: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3Cat.
10: Som 3Cat.
9: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Passen ja 5 minuts a 11:45 de la nit. De la resta de notícies del dia, destaquem que després del debat que va obrir el president Salvador Illa l'altre dia al Parlament, avui hem sabut que, de fet, el govern ja treballa en una proposta per recuperar els peatges. És una proposta que tindrà en compte, diuen, criteris com ara el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Rafael de Ribot.
17: Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament a l'AP7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
21: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús doncs, de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
17: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit de l'AP7 és molt més intens i que ja ha augmentat l'accidentalitat. Assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis de comandes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports.
9: L'aeroport del Prat frenarà el creixement de vols mentre no s'amplin les instal·lacions.
22: Les companyies aèries que vulguin augmentar l'oferta o obrir rutes noves ho hauran de fer en les hores o els mesos en què hi ha menys operacions. Segons Aena, que és l'ens que gestiona els aeroports espanyols, la capacitat de l'aeroport de Barcelona està al límit. Per optimitzar les instal·lacions, Aena prepara canvis en l'assignació dels anomenats slots, és a dir, el temps adjudicat a cada vol per fer les maniobres d'enlairament o aterratge, que a partir de l'estiu que ve es farà per terminal i tindrà en compte el nombre de passatgers i el tipus de vol.
9: Tres grans tenidors han rebut les primeres multes imposades per la Generalitat per saltar-se la llei d'habitatge.
22: Són tres sancions de 30.000 euros cadascuna. La Generalitat ha imposat tres sancions més que estan pendents de notificació. A més, entre les agències d'habitatge i consum estan tramitant més de 650 expedients per possibles incompliments, com saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar la renda sense justificació, entre d'altres.
9: I Hisenda ja ha pagat 3 de cada 4 declaracions de la renda a retornar a Catalunya.
22: En aquesta campanya, els contribuents catalans han presentat gairebé 4 milions i mig de declaracions. És un 4% més que l'any passat. 2 milions i mig són favorables als contribuents. I Hisenda diu que ja n'ha abonat la majoria, pràcticament 2 milions de declaracions i una mica més de 1.440 milions d'euros. A tot l'estat, la campanya s'ha tancat amb prop de 26 milions de declaracions presentades. L'agència tributària ha obtingut uns ingressos nets de més de 10.000 milions, que suposa un 53% més que l'exercici anterior.
9: Hisenda comunica al jutge del cas Zapatero que ja té en marxa inspeccions fiscals a l'expresident espanyol i a la seva família. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Txell Garriga.
23: Sí, el magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització, recordem, criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del mes de juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. En concret, l'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, el de grans fortunes i el de societat de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles i l'empresari Julio Martínez, també algunes companyies del suposat entramat. Vol comprovar aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. I com deies, a banda, el jutge també ha emès una interlocutòria en què sol·licita a la Unitat de Delictes Econòmics que la policia que no inclogui en aquesta causa dades sensibles i informació que no estigui vinculada amb el cas. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i també whatsapps irrellevants per la investigació.
9: Dues persones han mort avui a les platges de Cunit i l'Hospitalet de l'Infant. Tarragona, Manel Sastre.
0: La primera víctima mortal ha estat a Cunit, al Baix Penedès, a la platja de Llevant. Un home de 70 anys l'han tret de l'aigua amb problemes cardiorrespiratoris i el sistema d'emergències mèdiques no l'ha pogut salvar, tot i les maniobres de reanimació. La segona víctima mortal a les platges s'ha produït a 6:15 de la tarda d'aquest divendres a la Cala Gestell, al costat de la platja del Torn, de l'Hospitalet de l'Infant, al Baix Camp. Es tracta d'un home de 37 anys que s'ha llançat a l'aigua des d'una embarcació en la qual anava com a tripulant. Amb aquestes dues víctimes ja són 8 les persones que han mort a la costa catalana des que ha començat la temporada de platges, 7 de les quals en platges de la demarcació de Tarragona.

0: preocupats. Això, després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
1: Fa molt temps que els veïns es queixen.
2: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
3: Al barri segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent. I per allà no pots passar. La resta de barri està bé.
4: Són els veïns del barri de la Sagrera, a Barcelona, on ahir a la nit van assassinar a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Per tot plegat, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ha demanat que s'endureixin les penes per dur a sobre armes de foc. Maria Costa.
5: Trapero assegura que la mort del jove no és accidental i que sembla una acció directa contra el menor de 15 anys. Per tot demana més celeritat per lluitar contra aquest tipus de delinqüència.
6: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
5: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts.

0: La primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, assegura que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. De fet, són bandes instal·lades a casa nostra des de ja fa més de 20 anys. N'ha parlat, de fet, a Catalunya Ràdio.
1: Al principio no había uso apenas de armas blancas, después empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los. I avui ha estat un nou dia important pel cas Mango, per tota la investigació judicial, perquè les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge, han intervingut avui davant la jutge que investiga la mort del seu pare, que creuen en la innocència del seu germà i neguen que tingui obsessió pels diners. Asseguren que estaven al corrent que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Marta Vallès.
2: Sara i Judit Andic han ratificat el que van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic estigui obsessionat pels diners. Expliquen també que entre el pare i fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, diuen que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. Asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar una part del patrimoni calculat en 4.500 milions d'euros a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill, a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de la seva relació. Les noves citacions de testimoni seran ja al setembre.
3: Catalunya nit.
0: Tres quarts d'onze de la nit, el president dels Estats Units, Donald Trump, visita avui l'icònic Mount Rushmore a Dakota del Sud en un dels actes principals de commemoració del 250è aniversari de la independència del país. S'espera que Donald Trump pronunciï un discurs de to patriòtic abans dels focs artificials previs a la gran celebració de demà, que serà 4 de juliol. Washington, Oriol Serra, bona nit.
4: Hola, bona nit. Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca, o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
0: Arribada a Teheran de les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir de demà, dedicat al líder xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer, recordem, en un atac d'Israel i els Estats Units.
5: <totipul·línia>
0: Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents i no n'hi ha cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones. És una xifra sense precedents. Inclourà una desfilada per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiites al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si apareixerà per primer cop en públic el nou líder del país. Mohtar Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare.

0: I a Veneçuela, les autoritats han actualitzat el balanç de les víctimes del terratrèmol del dia de Sant Joan i ara és de 2.645 morts. El govern espanyol també ha elevat a 32 els residents del país que han perdut la vida, 142 els desapareguts i 11 les persones sota la runa. Mentrestant, el principal dipòsit de cadàvers de la Guaira, la zona més colpida, revela la magnitud del que ha estat aquesta tragèdia. Allà hi tenim el nostre enviat especial, Miquel Jarque. Bona nit, Miquel.
1: Hola, molt bona nit.
0: Explica'ns com és allò on ets.
1: Doncs mira, sóc a les portes d'aquesta zona on s'acumulen bona part dels cadàvers. És una part del port industrial. La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra i fora hi ha com una mena de sala d'espera improvisada sota una carpa. I dins, el que hem pogut veure per unes escletxes que entre les teles negres, doncs hi ha piles de calç viva i milers de taüts. Hi ha tot un circuit per reconèixer els cossos de les persones i aquí van arribant de mica en mica, cada vegada menys cossos i d'una forma constant molts familiars.
0: I com funciona aquesta tasca tan i tan difícil de la identificació de les víctimes?
1: He pogut parlar amb alguns familiars, ens expliquen que ara està ben organitzat, perquè a principis de setmana, per exemple, s'havien de passejar entre les bosses i anar obrint-la una a una i mirar de reconèixer si no s'havien pogut identificar els cadàvers, perquè hi ha alguns que ja arriben en un estat molt malmès. I enmig de tot aquest dolor, hi ha qui se n'aprofita. Ens ho ha denunciat una familiar d'una persona desapareguda, la Juana Torres.
2: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
1: Les caves són les neveres, els refrigeradors que conserven els cadàvers. També hem de dir que hi ha actes de solidaritat, com per exemple les funeràries que estan donant el servei de cremació aquests dies de franc.
0: Doncs moltes gràcies, Miquel Jarque, perquè esteu fent una feina molt, molt important, difícil d'explicar aquesta realitat. Ja

0: Tants dies després d'aquests dos brutals terratrèmols que van sacsejar a Veneçuela. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Bona nit.
0: És Van Morrison, que imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com ara Moondance o Gloria. Barcelona, Marc Ruiz.
2: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now, de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
0: Els escriptors Paul Wask i Alicia Kopp, la directora teatral Lucía del Greco o l'escenògraf director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició del Òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins el Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Disseny Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, també la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
3: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada. Jo Núvol, d'Alicia Kopp, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, Opereta, de Paul Wask, sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
4: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
3: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia, en sessió doble.
0: Set minuts i arribarem a les 11, moment en què aquí a Catalunya Ràdio tornarem a actualitzar-nos pel que fa a aquest important incendi que afecta la comarca del Baix Empordà, al massís de les Gavarres. Amb l'última actualització, el que teníem són la confirmació de 2.300 hectàrees cremades. Al llarg de la nit, més de 500 efectius dels bombers treballaran per evitar que les flames vagin a més. Com que és de nit i com que hi ha moltes persones, 9.000 persones confinades que veuen doncs el seu paisatge afectat, que veuen les flames, que veuen els bombers que van i venen i que fan la seva feina, nosaltres mantindrem aquí a l'antena de Catalunya Ràdio doncs una bona estona més aquest programa especial en directe per tal d'anar-vos explicant què és el que va passant i també perquè vosaltres ens expliqueu quines sensacions teniu. Són 9.000 persones confinades, tot un paisatge de milers i milers de persones al massís de les Gavarres que ara mateix està veient afectat per les flames. Per tant, ja ho recordem, el telèfon del directe ara a partir de les 11 podrem parlar també amb vosaltres, és el 93 201 7474. També serem a la Bisbal per fer una actualització de l'última hora dels bombers. Però abans us expliquem diverses coses perquè arriba el gran dia del Tour de França a Barcelona. És la prova ciclista més important del món, arrenca demà amb amb una contrarrellotge per equips que travessarà la capital catalana des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. A Roger Santaló, bona nit.
5: Bona nit.
0: La part negativa, ja ho sabem, és que moure's per la ciutat demà serà molt complicat.
5: Sí, es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia i fins a 8:45 del vespre. A banda dels vehicles, això comprometrà fins i tot la mobilitat a peu, perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran

0: el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó i Mallorca i la plaça Espanya, per dir-ne alguns. Sobretot, no es podrà circular, evidentment, en cotxe per tots aquests carrers i també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran i hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa de Granollers als Angles.
1: Molt bé, moltes gràcies a Roger Santaló i d'aquí anem amb els esports. David Obab, bona nit, com
2: estàs?
1: Bona
2: nit, Agnès.
1: Vinga, tenim un document sonor avui per avançar. Tadej Pogačar a les portes que arrenqui efectivament demà al Tour de França de Barcelona.
3: I want to win 21 stages, but,
4: vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
3: But the main goal is to win the whole thing.
2: Doncs Pogačar, que és el màxim favorit a guanyar aquest Tour de França, ho ha fet els dos darrers anys, 4 tours en total, ha guanyat l'eslové. El seu principal opositor és Jonas Vingegaard, el danès, ha guanyat 2 tours, per tant, entre tots dos han guanyat els 6 últims tours de França. Demà, primer episodi de la gran sortida d'aquest Tour a Barcelona amb aquestes 3 primeres etapes en territori català. Entre tots dos hauria de sortir la victòria del Tour amb Pogačar, que parteix amb una mica més d'avantatge. Vaja, amb aquestes declaracions en to caníbal, així es coneixia Eddy Merckx, i Pogačar ja corrent contra la història, no només contra els seus rivals de l'actualitat, camí doncs, de l'estela de Merckx al llarg de la seva carrera esportiva. A Barcelona ho viurà en directe. Últims preparatius ja avui a la zona de Montjuïc, que acollirà aquest final d'etapa després de la contrarrellotge per equips, que ja marcarà primeres diferències entre els favorits. Els corredors doncs, sortiran des de la zona del fòrum, com ara hem escoltat, en bloc, i aniran entrant per equips. Serà el primer corredor de cada equip, sí, qui marqui el temps de cada equip en aquesta contrarrellotge. I l'etapa de diumenge, recordem que serà des de Tarragona fins a Barcelona, igualment cap a Montjuïc. Això pel que fa al Tour, al Mundial, tenim en joc al final de l'Austràlia 1, van? Egipte 1, ha guanyat el conjunt egipci als penals.
1: Ah, molt bé, doncs mira, una més. Gràcies, David, que vagi molt bé.
2: Igualment, fins demà, vosaltres.
5: I've tried so hard to shut it down, lock it up, gently walk away.
1: És la tria musical que ha fet la Gemma Puig un dia més per indicar-nos i donar-nos pistes de quin és el temps que ens espera. És una qüestió de la que avui estem especialment sensibles i interessats. Gemma Puig, bona nit de nou.
6: Bona nit. Doncs mira, és una cançó que es diu Second Song, de TV on the Radio, perquè no serà la segona cançó, però sí que serà aquest cap de setmana la segona onada de calor. Per tant, demà les temperatures pujaran, però sobretot serà a partir de diumenge i ben bé fins dimecres que tindrem aquest avís d'onada de calor, amb unes temperatures que tornaran a pujar. Diumenge ja tornaríem a arribar a aquests 40 graus cap a aquests punts més càlids de Ponent, algun punt de la Catalunya central, o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. I sens dubte, doncs, en aquestes immediates hores del que estem molt pendents, doncs, és d'aquest vent que continua bufant, aquesta tramuntana que encara continuarà bufant aquesta nit i matinada a tot aquest sector de l'incendi, a l'Alt, al Baix Empordà. Una tramuntana que demà encara es farà notar, sobretot a primera hora, amb algun cop moderat, i sí que a partir del migdia doncs, passarà una mica el que ha passat avui, que entraria la marinada. Per tant, aquesta pronòstic de temperatures altes, de calor, i això ens fa estar en alerta en aquest perill d'incendis que continua alt o molt alt a moltes comarques.
1: Així és, i així ho atendrem també a partir d'ara, a partir de les 11 aquí en directe a Catalunya Ràdio. Gràcies, Gemma, un dia més.
6: Bona nit.
1: Bona nit.

Bona nit, són les 11, això és Catalunya Ràdio, en directe, amb una programació especial per atendre el que és el primer gran incendi de l'estiu que crema encara amb força el massís de les Gavarres, que enllaça el Baix Empordà amb el Gironès. És un incendi que preocupa.

Els bombers, en l'última atenció que han fet fa doncs, no gaires minuts, han explicat que ara per ara la superfície cremada és de 2.300 hectàrees,

0: diagnòstics. Els bombers hi estan treballant també amb l'ajuda de l'UME, una ajuda que ha demanat el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè tot això no vagi ni de bon tros tan lluny. És una nit, per tant, d'atenció a la zona del Baix Empordà. Sou molts els que ara mateix ens esteu escoltant segurament des de casa, des d'alguns dels municipis que estan confinats, que les autoritats han confinat fins demà al matí, com a mínim, fins que hi hagi una nova ordre. Sou gairebé més de 9.000 ciutadans que ara mateix sou a casa esperant a veure com va la nit. I amb la foscor hi ha una cosa, i és que les flames es veuen moltíssim, es veuen molt més. I a més, amb la foscor, ja ho sabem també, que a vegades ens agafen una mica més les pors. Per tant, aquí està Catalunya Ràdio, la ràdio pública oberta a aquesta hora per escoltar-vos, 93-207-474, i lògicament també per apuntar les últimes novetats que encara les autoritats van donant, per bé que es considera que, a no ser que hi hagi un canvi molt, molt important, en les següents apunts d'informació ja seran més de matinada o a primera hora del matí. Al llarg d'aquesta pròxima hora tindrem diversos punts de connexió, perquè ja de fet des de les 9 al Catalunya Nit us ha ofert una mirada sobre el territori afectat des de diversos punts de connexió. Serem a la Bisbal d'Empordà, ara hi tornarem. Som a Santa Cristina d'Aro també, i ens estem movent i estem anant cap a Calonge també per atendre un dels punts on ara, segons ens informen les autoritats, hi ha hagut alguna revifada. El que és important, Laia Claret, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit de nou.
1: Hola, bona nit.
0: Què diuen els bombers d'aquestes possibles revifades que dèiem, no?, que hi poden haver i que els veïns, a més, en la nocturnitat, observen, no?, i veuen molt clarament?
1: Sí, clar, això és el que ens deia, no? Hem parlat amb David Borrell, és inspector, cap dels bombers. Penseu que ara continuen treballant durant tota la nit 400 bombers i 100 membres de la UME, d'emergències de l'exèrcit. De fet, els veiem arribar aquí. Nosaltres som al pavelló, a la Bisbal, on han muntat aquest centre de comandament avançat. Tots els cossos són aquí. Seguiran treballant-hi tota la nit, però deien això, ens explicaven el que deies tu, que cau el dia, que es fa fosc, que es veuran aquestes flames. Escolteu-lo.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està, i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: Clar, deia que és això, no? Un incendi que ha afectat 2.300 hectàrees. No totes estan cremades, dins n'hi ha que són verdes, però sí que hi estan treballant. Per tant, aquí, ara que és de nit, el que veurà molta gent que estigui aquí, a banda d'aquesta vermellor, d'aquestes flames com vermelles que es veuen, també molts vehicles, perquè les carreteres estan plenes. De fet, hi ha camions de bombers repostant pràcticament a totes les gasolineres. Per tant, es palparà molt aquest incendi durant tota la nit, es farà molt present, i el que ens diuen que volen fer, o el que preocupa, és el flanc de Santa Cristina. I per què preocupa? Doncs perquè aquest vent que deies, no?, la marinada que ve del mar, si afecta aquest flanc dret de Santa Cristina, el que és potencialment afectable d'hectàrees són 30.000. Per tant, volen tancar aquest flanc. És l'objectiu d'aquesta nit i preveuen que aquest objectiu s'acabi acomplint, el de tancar el flanc de Santa Cristina, que seria el flanc dret, i poder arribar a tancar tres quartes parts de l'esquerra. Per què tot això? Doncs perquè aquest vent, la marinada, ha afluixat, que durant tot el dia ha conviscut amb la tramuntana, i això és el que ha provocat aquesta mena de bola que es veia venint aquí, que segur que heu vist tots a les imatges, eh?
0: Sí.
1: Una bola de fum que ha preocupat molt, fins ben entrada la tarda.
0: Sí, la Gemma Puig ens ha explicat quin és aquest fenomen, no? És com un núvol, sí. És un núvol com de foc que malauradament ja l'hem vist en alguna altra ocasió i que té un potencial perillós molt, molt alt, però finalment no ha tingut aquesta evolució pitjor, però en tot cas sí que és una característica d'aquests incendis que en diuen de sisena generació, sí. Fora de l'abast, no?, del control de tot el dispositiu de bombers.
1: Sí, per això també preocupava, per això també realment han confinat aquestes 7 poblacions. Encara hi són, poblacions encara confinades, les repassem, les hem estat dient tota la tarda, però per si de cas, les repassem. 7 poblacions confinades, que algunes tenen més d'un nom perquè són més d'un nucli de població, però són la Bisbal, Cruïlles, Monells, Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, Llagostera, Santa Cristina d'Aro, Platja d'Aro i Calonge. Confinades des de, mira, jo m'ha sonat l'alerta aproximadament aquí a les 2. Per tant,

0: El primer n'hi havia tres, després n'han afegit unes quantes, per tant, confinades. Encara tota la nit. Per tant, que la gent no es desplaci, que no surti, que no es mogui. S'han desallotjat 150 persones d'urbanització, casa de colònies, però vaja, de moment el que preveuen és això, treballar en aquest flanc dret, el de Santa Cristina, i poder controlar una mica més l'esquerra en previsió d'aquesta marinada que podria tornar a enfortir-se demà.
1: Aviam, la previsió és que efectivament estiguin treballant fins demà. Hi ha dues coses, són agendes polítiques, però que ens demostren d'alguna manera també que hi haurà activitat, no? La primera és que està previst, segons l'agenda del president, que demà a les 10 del matí faci una atenció Salvador Illa des d'allà, i també qui ha anul·lat tota l'agenda del dissabte amb la intenció d'arribar també aquí on ets tu, Laia, aquí a la Bisbal, és el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El que confiem és que les condicions hagin canviat molt i que tot estigui molt més, l'incendi estigui més controlat.
0: Digues. Sí, perquè, clar, en un principi es deia, no?, durant la nit, no hi ha mitjans aeris, no sobrevolen, però ens han dit, podem treballar d'altres maneres, potencialment més bé que no amb mitjans aeris. No més bé perquè els mitjans aeris no funcionin, sinó que a la nit no ens hem d'imaginar que només van amb les mànegues. Per això són 400 bombers més 100 membres de l'exèrcit. I si ens han comentat això, al matí hi ha trobades, primer representants amb tècnics que estan treballant aquí. De fet, aquí el pavelló, us ho he explicat, som dins un pavelló, que som sobre la pista de patinatge, diguéssim, o d'esports poliesportius, hi han tendes muntades dels bombers, emergències, i ara estan muntant la de la UME, i està previst que facin diverses trobades per posar punts en comú i que vingui el president, comparegui cap a les 10 del matí, ens han dit.
1: Efectivament. Laia, qualsevol cosa anem parlant. Aquí estarem, doncs, per anar buscant diferents punts de connexió i per fer aquesta companyia, especialment en aquestes primeres hores de la nit, quan encara, doncs, són moltes les persones que estan despertes, i ja ho dèiem, no? Com impressiona la imatge d'aquesta vermellor del foc que algunes de les persones que estan confinades i d'altres potser una mica més lluny, doncs, poden observar en la negror de la nit. Recordem el telèfon del directe de Catalunya Ràdio, 93-201-7474, 93-201-7474. Si sou algunes de les persones confinades, si sou per la zona, expliqueu-nos quina és la vostra experiència. El cas és que sí que hi ha ara mateix, segons ens diuen les autoritats, 2.300 hectàrees cremades. Ja sabem l'impacte que té quan un foc arrasa el nostre territori. Hi ha un dol per l'impacte en el paisatge, també. No és només, lògicament, el que és el primer, no?, l'impacte mediambiental, però el paisatge que habitem, no?, i que ens acompanya, forma part de la nostra memòria i de la nostra història. I a vegades no parlem prou, no?, justament d'aquest dol pel paisatge que també ens acaba afectant quan hi ha un incendi d'aquestes característiques i, a més, en un paisatge tan particular com és el massís de les Gavarres. Recordem que les autoritats insisteixen a no traslladar-nos a la zona del Baix Empordà, i que d'aquestes 2.300 hectàrees cremades, el 95% és massa forestal. Bé, podem ara establir un altre punt de connexió. Tenim la Cèlia Forment. Cèlia, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Tu ets a Santa Cristina d'Aro, oi, encara?
2: Sí, correcte. Soc aquí al pavelló municipal de Santa Cristina d'Aro. El que passa que la situació ha canviat radicalment en els últims minuts. Estava previst que una setantena d'infants i joves que havien estat desallotjats de la casa de colònies de Romanyà de la Selva, que és a uns 15 minuts d'aquí, enfilat a la muntanya, es quedessin a dormir. Però els familiars i tutors els han anat venint a recollir i ara queden 5 persones. Per tant, s'ha pres ara mateix la decisió d'anar a una altra casa de colònies. Tenim amb nosaltres en Pere Molero, que és el responsable d'Egestels, aquesta xarxa de cases de colònies que organitzen colònies setmanals. Quina és la situació ara?
3: Bueno, al final, gran part de les famílies han pogut venir a recollir els seus infants i els seus joves, per sort, i bueno, els pocs que queden perquè les famílies no puguin venir perquè estan fora o el que sigui, doncs hem trobat la manera de portar-los cap a una altra casa de les nostres, que tenim places encara disponibles per acollir això que et dic, que són uns 7 aproximadament, i amb el grup de monitors, la nostra coordinadora, i fer aquesta última nit que sigui el més agradable possible, amb més control que tindrem en una de les nostres instal·lacions, i res, amb ganes de marxar cap allà.
2: Marxareu amb autocar, i no sé si podem precisar una mica més on serà aquesta casa de colònies alternativa.
3: Sí, no marxem en autocar, marxem en furgonetes de l'entitat, i és a Hostalric, és una casa que tenim allà, que es diu Can Vendrell, i estarem allà aquesta nit i demà, que és l'acomiadament.
2: Ara parlaves que

0: Sou aquesta desena de monitors. Recordem que durant tota la tarda vosaltres, la vostra voluntat és que aquest dia extraordinari hagi estat com un dia més, no?, d'aquestes colònies per als infants. Com ha anat la tarda i quines activitats heu pogut organitzar?
1: Sí, sí, no, la veritat que estem supercontents de com ha sortit. De fet, hi havia molts joves, sobretot els grans, que els seus pares els venien, les seves famílies venien a recollir-los i deien, ostres, és que les meves amigues encara no han marxat, em vull quedar, encara estan al pavelló i tot, o sigui que per nosaltres això és el que ens emportem. I al final el que han fet, doncs, dinàmiques de grup, una mica de ball, musiqueta, ens han deixat moltes eines també aquí des de l'Ajuntament per facilitar aquests moments d'espera.
0: Vosaltres heu tingut aquí tota mena d'habituallament, és a dir, els infants, els joves han pogut sopar, també tenen productes d'higiene, això ha estat important, suposo.
1: Sí, sí, bueno, la Creu Roja ha fet aquí una intervenció impressionant, ens ha assistit constantment, moltes gràcies als seus voluntariats perquè hem tingut el sopar, hem tingut tot això que dius, higiene, els lavabos disponibles, aigües, no ens ha faltat de res, vull dir que estem superagraïts.
0: Pere Molero, moltes gràcies. Responsable de Gestels.
1: A vosaltres, bona nit.
0: Doncs, Agnès, aquesta seria aquest petit gir de guió. Recordem que aquí, al pavelló de Santa Cristina d'Aro, hi ha tot un dispositiu muntat de la Creu Roja i ells ens comenten que això seguirà obert, és a dir, que serà el punt neuràlgic per qualsevol canvi d'esdeveniment que la gent pugui acudir aquí. Tenim una setantena de lliteres muntades. De fet, som ara aquí amb la Verònica Laoya. Ella és la presidenta de la Creu Roja de Vall d'Aro. Dèiem ara que això continua obert.
2: Continua obert, sí, sí. De moment ens han indicat i hem rebut comunicació de l'Ajuntament de Santa Cristina a través de xarxes i a través... Tenim aquí regidors que en principi ho volen mantenir, tenint en compte que sembla que les últimes notícies és que l'incendi no està controlat i davant de possibles afectacions que puguin provocar que persones hagin de ser evacuades, ara confinades, doncs de moment sembla que ho mantenen obert.
0: Quins serveis oferiu?
2: Doncs nosaltres de moment Sant Feliu, bueno, Vall d'Aro, diguem-ne, ens quedarem uns voluntaris de guàrdia. Nosaltres tenim activats el voluntariat a través de xarxes ara mateix i a Sant Feliu tenim una setantena aproximadament de voluntaris que estem en contacte i hem avisat més o menys una desena, dotzena que estiguin molt pendents del mòbil per si necessitem que vinguin, doncs que vinguin. Ara mateix estem programant que ens quedarem tres, en principi aquí, a l'espera de veure com es mou això i en funció d'això activar-nos de forma immediata.
0: Moltes gràcies, Verònica.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Doncs aquesta seria l'última hora des d'aquí a Santa Cristina d'Aro.
3: Molt bé, gràcies, Cèlia. Doncs ara ja tornarem a passar per Santa Cristina, però ara podem saludar l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez. Bona nit, alcalde.
4: Hola, bona nit.
3: Com esteu a Platja d'Aro?
4: Bé, doncs de veritat, com heu anat explicant, ens trobem ara mateix entre el flanc esquerre de Calonge i el flanc dret de Santa Cristina, a l'expectativa de veure com evolucionen i si finalment arribarà al nostre municipi. És veritat que al llarg del matí hem anat veient com aquest fum i flama tenien al nostre cel, però no ha arribat més enllà que la cendra i, per tant, estem a l'espera, òbviament amb la prealerta activada i els serveis de protecció civil en marxa, veient com evoluciona aquesta nit.
3: Ja pinta, doncs, que dormirà poc avui, alcalde.
4: Sí, òbviament ens toca a tots estar al peu del canó i òbviament els primers, els bombers, els que els agraïm tota la feina que estan fent, però òbviament ens toca doncs estar a prop dels nostres veïns i vetllant doncs, perquè les coses vagin el millor possible.
3: Mm-hmm. Hi ha alguna zona on l'avís és especial aquí entre els veïns de Platja d'Aro?
4: Bé, principalment des del migdia, quan ha començat l'incendi, se'ns ha advertit doncs, que si la tramuntana anava ajudant a l'incendi a situar-se cap a sud, la zona més afectada podria ser les urbanitzacions del nord del municipi. Parlem de Manglou, Massemí i altres urbanitzacions de l'entorn, i són en aquests nuclis on des del primer moment hem anat advertint a la població doncs, que no sortissin, que vetllessin per a la seva seguretat tancant portes i finestres, i aquest confinament doncs, dura fins a l'hora.
3: Mm-hmm. Ara és segur que hi ha molta gent de Platja d'Aro que ens està escoltant, que està escoltant l'alcalde del seu municipi, perquè és un dels que estan confinats i on aquesta nit, les pròximes hores són importants. Quin missatge els envia? Que si hi hagués qualsevol cosa, com se n'assabentaran els veïns?

0: de Platja d'Aro?
1: Bé, òbviament, la funció que esteu fent als mitjans de comunicació és cabdal i, per tant, recomanem sempre escoltar mitjans perquè, òbviament, compartiu la feina, la tasca dels bombers i la informació de primera mà. Nosaltres ho traslladem des de l'Ajuntament de la mateixa manera, a través dels canals públics i locals de comunicació, i, lògicament, el que tenim activat doncs, és, precisament amb aquesta prealerta que hem activat al matí, doncs, el Palau d'Esports Municipal, la sala polivalent, perquè si arriba algun moment de fer algun desallotjament de la mà dels propis bombers, acompanyats de la nostra policia local, doncs el puguem comunicar i acompanyar els veïns en aquesta línia. M'agradaria poder comentar, perquè és important, que hi ha una doble realitat en el nostre municipi, que és que tenim una zona urbana comercial a l'entorn de la nostra platja, on la vida està funcionant d'una manera gairebé similar a altres nits, amb un contrast molt important que són les zones d'urbanització, en entorns boscosos que estan en ple confinament. I aquesta és una doble realitat com a municipi que estem visquent, doncs que és força... diguéssim que, bueno, molt casual.
0: No, sí, no, i que per una part, no, hi ha uns veïns de Platja d'Aro que el seu dia ha estat absolutament normal i d'altres que ho estan vivint amb l'angoixa lògica, no? Aquí a Platja d'Aro, alcalde, es viu amb por que un dia hi hagi un incendi aquí al massís de les Gavarres?
1: Mira, sembla mentida, però ara fa poc, i diria que fa 2 o 3 dies parlava amb els responsables de Protecció Civil Municipal i tots plegats, jo penso que fa dies que les notícies anem compartint tots plegats que la situació de com tenim el sotabosc, les pluges d'aquesta passada tarda d'hivern que amb la calor d'aquests dies ha provocat que hi hagués un sotabosc molt sec, doncs ens feia tots plegats a por que s'aixequés una petita espurna i que el vent fes créixer, no? I malauradament és el que ens ha passat. Difícil entomar aquestes situacions. Òbviament els mitjans d'emergència existeixen per atendre-les, però és veritat que la prevenció hauria de ser la millor eina, però que malauradament tenim unes Gavarres de molt complexa gestió, que tenim eines com és el consorci i les ganes de tots els municipis de poder-ho gestionar, però que la massa forestal és tan densa i tan àmplia que és de molt complexa poder vetllar perquè estiguin les millors condicions que podrien estar.
0: Sí, parlàvem abans amb el gerent del consorci Sorci de les Gavarres i deies, esclar, aquí el problema és que sí que hi ha aportació, no?, perquè hi ha subvencions, etc., però els boscos són de titularitat privada. Ell ha intentat fer memòria i diu, jo crec que no hi ha ni un tros de bosc públic a les Gavarres, i esclar, alguna cosa no funciona perquè quan depèn de vegades d'una subvenció hi ha un any que arriba, hi ha un any que no, i aleshores l'any que no doncs, hi ha una feina de neteja de sota bosc que no es fa. És així? Ho comparteixes?
1: Sí, i a més, mira, aquesta tarda parlava amb un propietari d'aquí de les Gavarres que m'explicava que els costos de netejar els seus terrenys són superiors al preu del propi terreny. Per tant, la motivació per al propietari és tan minsa que realment no tenim garanties ni motivacions perquè els privats puguin fer-se cura del seu propi terreny.
0: Doncs és un tema interessant, perquè davant els riscos d'incendis, cada vegada doncs, veiem incendis més importants i també amb el fet que els boscos a Catalunya doncs, van i van creixent, especialment allà on es deixa de conrear la terra, és un tema que segurament s'hauria de saber resoldre d'una altra manera. Hem estat parlant en aquests últims minuts amb l'alcalde de Platja d'Aro, amb Maurici Jiménez, que llença d'alguna manera, no?, aquest missatge de calma en els veïns de Platja d'Aro que esteu confinats. És veritat que la singularitat de pobles com el de Platja d'Aro és que té dues ànimes, no? El poble de platja i després el poble de les urbanitzacions, que és en aquest cas les que es veuen doncs, més amenaçades. Alcalde, gràcies, qualsevol cosa, aquí estem.
1: I gràcies a vosaltres per la feina que feu.
0: Bona nit, bona nit. Són les 11:20. Ja ho hem dit que tenim diversos equips doncs, desplegats pel Baix Empordà, perquè de fet des de les 9 de la nit que estem fent un Catalunya Nit especial per donar cobertura en aquest incendi que ja ho hem dit, de moment és el més important de l'estiu. És només el primer cap de setmana de juliol, pràcticament a l'inici de l'estiu, i tenim aquest incendi tan important. Ara amb el Manel Elias. Manel, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Us heu mogut, oi?
2: Sí, ara estem a Calonge i aquí hem de dir que la situació és completament diferent i molt més preocupant. Estem a la rotonda d'accés al poble i aquí les flames són ben visibles, cremen amb força, s'ha aixecat una mica

0: de vent i s'estan acostant molt a zones habitades. Fins al punt que l'escena que tenim ara aquí amb nosaltres és ben curiosa i ben estranya, diria, perquè al costat de la rotonda hi ha una gasolinera i hi ha tot de vehicles aturats amb la gent damunt dels cotxes observant, mirant cap a les flames. Alguns són curiosos, d'altres han vingut aquí perquè els han desallotjat, però és que alguns tenen una situació més dramàtica perquè el que estan observant és com se'ls està cremant ara mateix casa seva. Hola, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com et dius?
1: Dani.
0: Dani, què hi teniu aquí a les flames?
1: Digues?
0: Què és el que esteu observant? Què hi teniu aquí a les flames?
1: La finca on tenim la casa. Estem esperant a veure si s'ha sobreviscut o ens hem quedat sense res. A veure com va. Perquè, clar, no podem pujar. Ja ho veieu com està el tema.
0: Pels que no coneixem bé aquesta zona, estem aquí a una rotonda, l'entrada de Calonge. Què és ben bé aquesta urbanització?
1: Són dues urbanitzacions, Mas Ambròs i Cabanyes. I enmig està, diguéssim, la finca de casa.
2: Mira, Manel...
1: La muntanya de Can Món, el Mas Món.
2: Em comenten els companys, Manel, que si us puc interrompre per saludar l'alcalde de Calonge, Jordi Soler. Alcalde, bona nit.
3: Bona nit, bona nit.
2: Estem sentint aquest relat preocupant que ens estan fent els nostres companys Manel Elias parlant amb veïns de Calonge. Com esteu? Explica'ns.
3: Bueno, estem molt, molt preocupats perquè realment hi ha hagut una revifalla del foc precisament a darrere de l'esplanada que parlava aquest senyor del Mas Món. Les flames estan molt a prop de l'urbanització de Cabanyes. Estem confinats per part dels bombers. Evidentment, ells ens han de dir i ens han donat les instruccions com a màximes autoritats que són, però jo, pel que pugui ser, he fet obrir el pavelló municipal per si s'ha de produir, si algú vol sortir voluntàriament de casa seu, pues, tinc un espai on anar, si no tenia previst.
2: Alcalde, per tant, el missatge a aquesta hora, a les 11:23, aquells veïns de Calonge que estiguin preocupats, que estiguin veient aquesta revifalla, ara en parlarem, poden anar al pavelló municipal, ha quedat obert, perquè hi puguin passar la nit amb calma.
3: És a dir, el missatge que es dona als bombers és de tranquil·litat. Nosaltres estem aquí per controlar el foc i protegir-vos. No obstant, si algú voluntàriament vol marxar, el pavelló està obert.
2: D'acord. Doncs aquest és el missatge. Què ha passat en els últims minuts? Com ha anat aquesta revifada?
3: Aquesta revifalla és fruit, suposo jo, d'algun tronc o d'alguna rebassa que estava mal apagada o que encara estava carbonitzant a dins de seu i, no sé, potser un cop de vent l'ha revifada i ha enganxat al voltant. Per tant, no se sap exactament. Però això sol passar en molts de pocs.
2: Vosaltres teniu vegetació ben bé pràcticament per tot arreu, no? Tret de la variant que la teniu allà mateix.
3: Pues nosaltres tenim 33 quilòmetres i mig quadrats de terme, dels quals 21 són a Boscosa de les Gavarres.
2: Teníeu por que una cosa així pogués passar?
3: Bueno, sempre esperem que una cosa així es pugui passar. Les Gavarres en aquests moments no hi ha explotacions forestals, hi ha molt poques. Per tant, el bosc no està cuidat com estava abans i, evidentment, doncs, es poden trobar en aquesta situació.
2: Aquest abans, a quan es refereix?
3: Pues als anys 50-60 es treballava molt a bosc, estàvem cuidats i nets.
2: Ja. Estem parlant d'una realitat de fa molts anys que és, per tant, molt, molt i molt diferents. Ara tenim un equip amb en Manel Elias amb una benzinera que hi havia doncs, alguns veïns que s'hi havien apropat una mica espantats. Quin missatge els hi donen a aquesta gent, als seus veïns?
3: El missatge que he dit abans, a mi els bombers em transmeten tranquil·litat, que estan aquí per protegir-nos, per tant, sàpiguen que estan treballant per ells, i si algú no se sent segur a casa seu, el pavelló municipal està obert per qui ho desitgi.
2: Doncs, alcalde, tenim ara també, ja sentim aquí de fons, és la connexió del Manel, oi? Manel, que estàs amb veïns?
0: Sí, sí, aquí hi ha desenes i desenes de persones mirant atònites el que està passant al davant seu, perquè aquí hi ha una llengua de foc molt viva, les flames són clarament visibles a la nit, el fum ens arriba fins aquí i, com deia, hi ha gent molt, molt preocupada, molt,

0: molt amoïnada perquè alguns d'ells el que estan observant és que se'ls està cremant les seves propietats. Com et dius?
1: Montse.
0: Montse, explica'ns què hi teniu aquí. També hi teniu la finca, eh?
1: Aquí tenim una... Vivim en una finca, sí.
0: Com ha avançat tan ràpid? Des de quan fa que esteu aquí, a aquesta benzinera?
1: Pues ja farà una horeta o així, i em penso que eren dos quarts de... A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí, i quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
0: Això que veiem des de la distància, que veiem aquí una llengua de foc molt, molt viva, ha arribat a les cases, a cremar casa?
1: És possible que ja... Ha arribat això a les cases?
2: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri. Castellbarri, mira, se ve fuego en Castellbarri, ¿lo ves?
1: Sí, pero que Castellbarri no
0: se aquí,
1: va per darrere la urbanització.
0: Per darrere la urbanització. Ens diuen aquí hi ha gent que ha vingut amb els seus fills, amb els animals, alguns amb cotxes de clarament que baixaven de l'urbanització, i tenim aquí davant bombers que tallaven l'accés a aquesta zona, i tot de vehicles que es van acumulant aquí a prop d'aquesta benzinera. Com et dius?
3: Ferran.
0: Ferran, tu ets veí d'aquesta urbanització o d'on ets?
3: Fa un parell d'anys que estic aquí, i bueno, des de la tarda porten helicòpters, avionetes volant per aquí per treure el foc, i res. Bueno, ara parlava amb la meva cosina, que el seu nòvio és bomber, que ha arribat a casa, i bueno, aviam si s'acaba controlant.
0: Ara a nosaltres ens dona la sensació que està bastant viu i que està molt a prop de les cases. Ha sigut així tot el dia o és ara que s'ha complicat?
3: És ara que s'ha complicat. Durant el dia l'han tingut més controlat, i perquè estaven els helicòpters, les avionetes, fent viatges, imagino, cap al mar, agafar aigua i per treure el foc. I sobre les 9 o 10 de la nit ha començat a treure una mica de fum una altra vegada, i ara s'ha oxigenat i comença a haver-hi foc per tot arreu una altra vegada.
0: Aquí tu m'ajudaràs, Ferran, més. He vist que hi ha des d'estrangers que estan també mirant cap aquella zona, i molta gent, no sé si són curiosos que venen de Calonge a veure des d'aquí què és el que està passant, o si reconeixes a gent també que viu a la zona.
3: Això són tots estrangers. Aquí normalment no hi ha quasi ningú. Jo visc aquí a dos minuts, i això no, normalment no hi ha aquest tipus de gent aquí.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix. El que tenim és tot de vehicles que es van acostant en aquesta rotonda, que en la direcció que va cap a l'urbanització hi ha hagut els bombers fins ara. Ara han tirat amunt i veurem què és el que passa, però com us puc descriure, és un foc ara viu i a prop de les cases, perquè el que té la nit és això, que destaca tant la flama com també on hi ha urbanització i on hi ha enllumenat, i el foc està prop d'aquest enllumenat.
4: Doncs és important això que estem explicant. Estem arribant a tocar de dos quarts de 12 de la nit. El missatge de l'alcalde de Calonge, justament fa tan sols uns minuts en directe aquí en aquest especial Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, ha estat: qualsevol ciutadà veí de Calonge que tingui por, s'ha habilitat el pavelló municipal per tal d'acollir aquella gent que no vulgui passar la nit a casa seva davant aquesta rebel·lió i falla tan imponent que ens estaves explicant ara, Manel. I sí que ha demanat als veïns que s'allunyin de les flames i que intentin deixar treballar els bombers, que d'altra banda envien un missatge de calma i tranquil·litat, i de fet estem buscant, i en els pròxims minuts us podrem oferir de nou una entrevista amb el cap de bombers, amb l'encarregat de gestionar també amb els mitjans de comunicació per part dels bombers aquest incendi, per veure quin és el missatge que ens dona, si es reitera el missatge de tranquil·litat que es donava fa res, encara no una hora, en l'última atenció als mitjans. Sí que ja s'havia explicat en aquesta última atenció que la nit seria llarga, que efectivament es veurien revifalles, que en la nit es veuran rebrots, i que lògicament aquestes flames amb la foscor destaquen moltíssim, però és inevitable que davant la proximitat els ciutadans, els veïns que les veuen de prop, pateixin i passin por. Per tant, aquí a Catalunya Ràdio, en els pròxims minuts, connectarem de nou amb la Bisbal d'Empordà per aclarir amb el cap dels bombers d'aquest dispositiu quines són les circumstàncies a aquesta hora.

0: Fem una petita parada, res, molt curteta, i continuarem aquí en directe a Catalunya Ràdio. Recordem el telèfon dels oients, 93-201-7474-93. 201-7474 és el telèfon del directe, i aquí estem, doncs, per atendre-us, per escoltar-vos, per fer-vos companyia i per fer-vos arribar, doncs, també aquest missatge que ens envien de moment els bombers. La nit serà llarga i treballen més de 500 efectius dels bombers, 400 dels bombers, un centenar de la UME, amb tota una equipació tècnica i recursos hídrics que són importants. No només són mangueres, també ho hem estat explicant, no?, per bé que els serveis aeris de nit es retiren. Els bombers tenen capacitat durant la nit de fer també bona feina. Aquesta és la vostra ràdio, 93-201-7474. Fem una pausa i de seguida tornem.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.

0: te acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat
5: 5.725 05725, sèrie 111.
4: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
6: Passen 4 minuts a 12:15 de la nit. Això és un programa especial en directe a Catalunya Ràdio per donar cobertura i també acompanyar els oients en aquesta nit en què els bombers treballen encara per extingir, per controlar, primer de tot, el que ja és l'incendi més important d'aquest estiu. Crema el massís de les Gavarres. L'últim balanç oficial és de 2.300 hectàrees cremades, però hi ha revifalles que preocupen els veïns. Hi ha 9.000 persones actualment confinades. Protecció Civil continua llançant el missatge que ningú hi vagi cap al Baix Empordà, tampoc demà al matí. A aquesta hora podem, a l'espera de poder de nou entrevistar el cap dels bombers, David Borrell, perquè ens renovi d'alguna manera quina és la situació a aquesta hora, després del que hem explicat a Calonge, on hi ha revifalles i on hi ha molta gent ara mateix que no sap si passarà la nit a casa o prefereix anar-se'n cap al pavelló municipal. El que podem fer és saludar l'alcalde de Cruïlles, Dani Encinas. Bona nit, alcalde.
7: Hola, bona nit.
6: Que, a més, també és president del Consorci de les Gavarres, oi?
7: Exacte.
6: Primer de tot, com esteu a Cruïlles?
7: De moment nosaltres ho estem passant bastant lleu amb el que podria arribar a ser. Ha afectat el que és sobretot la part més cap a Sant Antoni i Calonge. Sabeu que el nostre municipi són 100 quilòmetres quadrats, la majoria és massa forestal, i és el que estem patint. Jo, que aquesta nit és crucial, jo, per veure com desenvolupa, però també que si estem en la situació que estem, jo, que està bastant controlada en aquesta franja de les Gavarres, gràcies a la feina que ha estat fent bombers, voluntaris, ADF i serveis d'emergència.
6: Teniu les Gavarres allà mateix, efectivament, les teniu

0: Molt, molt, molt a tocar. Esteu ben bé enmig d'aquesta zona de perill. Imagino que el dia avui ha estat llarg.
1: Sí. És una situació que esperava no veure de viure-la mai, però malauradament ha arribat el dia. I és impressionant tota la logística i tot el personal que estan aquí treballant encara, que estan continuant controlant el que són vivendes, possibles afectacions, com s'està desenvolupant, gestionant el que són els recursos i les més de 400 persones que ara mateix estan treballant a sobre terreny. És impressionant.
0: I tant de bo, doncs, aquest esforç es vegi recompensat. Com a alcalde de Cruïlles, jo imagino que la presència de les Gavarres, ara ho hem dit, no? ho teniu allà a tocar, és el vostre paisatge, és el vostre mur, no? Patíeu perquè es pogués produir una situació com aquesta?
1: Patíem i fa temps que ho estem dient. Jo que el que ha passat avui és un avís. I esperem que demà puguem donar notícies més bones. Però això és a causa de l'estat de les Gavarres actualment. I hi ha molta massa forestal. Massa forestal que no està ben treballada, i això ens ha de servir l'1 d'avui com un avís i per ensenyar-nos com poder treballar millor el que és el nostre entorn i conscienciar més a la gent. Perquè el que està passant a hores d'ara i demà, o podem tenir sort o pot ser un complet desastre, això.
0: Com a president del Consorci, abans parlàvem amb el gerent del Consorci, jo li demanava com és la relació amb la propietat privada dels boscos i aquest consorci que el gestiona d'alguna manera i que està format per diversos nivells d'administració pública, però al final la titularitat d'aquests boscos és propietat privada, que és un mal del que n'hem parlat molt, sempre que hi ha un incendi i parlem de si els boscos estan ben netejats, si estan ben cuidats, si es fa aquesta prevenció. En el vostre cas, en el cas del massís de les Gavarres, del Consorci, com us hi relacioneu amb aquesta propietat privada? Hi col·laboreu? Hi ha desinterès? És una feina molt feixuga o no? Tot el contrari.
1: No, tot el contrari. Tenim la sort que el Consorci de les Gavarres està format per diversos organismes, tal com has explicat, pels diversos ajuntaments que tenen alguna part de les Gavarres, però sobretot jo per lo que tenim sort que també hi estan ficats el que és l'Associació de Propietaris Forestals. Aquests propietaris forestals no és que passin de tot, com algunes vegades pot creure, sinó que els que formen part estan plenament conscients i són els primers interessats en què treballen i miren de tenir el que és el seu entorn el millor possible. Les Gavarres, el 95% és espai privat, més o menys. Què vol dir això? Que no són de 3 o 4 persones, sinó que són centenars de persones. Algunes propietats són molt grans, però d'altres són bastant més petites, i la majoria de les Gavarres són de propietats petites. Això dificulta moltíssim saber qui és el propietari, perquè potser anar passant d'herència en herència, persones que no saben que tenen un tall de Gavarres allà, persones que prefereixen no treballar-lo ni arreglar-ho perquè no disposen dels mèrits ni els diners per poder-ho fer i poder-ho fer ben fet. I ens queixem precisament d'això, de la manca d'ajudes o de la potestat, per exemple, de que el consorci, si és l'òrgan gestor de les Gavarres, doncs pugui poder treballar i poder arreglar el que és les Gavarres.
0: Mm-hmm. És una terra de suredes, oi?
1: Sí, i ja us aviso que no sóc per l'expert. En Quim ja us ho ha comentat, que és ell el gerent i l'expert aquí amb el tema del tipus, i no voldria pas ficar la pota amb el tema de flora o fauna, jo. Mm-hmm.
0: Doncs moltes gràcies per atendre'ns, alcalde. Serà una nit, serà una nit llarga, mirant a l'horitzó. Tant de bo vagi tot bé i que els bombers doncs puguin fer la feina que per la qual estan preparats i que les condicions siguin bones. Dani Encinas, alcalde de Cruïlles, gràcies.
1: Moltes gràcies, i només demanar, si us plau, que els veïns no es desplacin, no vagin cap a la zona i ho calenta del foc, i ho anirem informant a mesura que anem tinguent informació. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, alcalde. Missatge important que també ens feia fa tan sols uns minuts aquí a l'antena de Catalunya Ràdio a l'alcalde de Calonge. En aquest moment podem saludar un veí d'aquest municipi, Àngel.

0: Mascort, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què veus? Tu ets a casa?
1: Sí, jo ara mateix sóc a casa i des de la meva terrassa veig les urbanitzacions de Cabanyes i Masdenbrós i bueno, veig perfectament com les flames s'estan acostant en aquestes urbanitzacions.
0: És un flanc molt ample.
1: Sí, déu-n'hi-do, perquè estem parlant de dues urbanitzacions força importants aquí a Calonge i ben bé agafa una i una miqueta més.
0: Uh-huh. I aquestes flames, fa quanta estona que les esteu veient?
1: Doncs mira, jo aquest dematí ja, perquè jo sóc a lampista i aquest dematí estava treballant a Romanyà i jo ja he començat a veure el foc, però era a la Bisbal, el foc, i el veiem molt lluny, no? Però sí que és veritat que la tramuntana ha portat el foc cap aquí i semblava que després, cap allà a les 4 o les 5, quan ha canviat el vent, doncs que afluixava una mica. Però cap allà a les 8 s'han començat a veure les flames un altre cop molt a prop, i amb el canvi de vent un altre cop s'ha expandit d'una manera espectacular.
0: Fa vent ara?
1: Fa ratxes, no és un vent constant, però va fent alguns cops de vent.
0: I què faràs tu, Àngel? Et quedaràs a casa?
1: Doncs a veure, segons les indicacions que ens han donat, ens hem de quedar a casa, però mirant cap a l'horitzó, com comentaves fa un moment, per veure què s'ha de fer. Sí que és veritat, doncs, que bueno, estem veient molt de moviment els veïns per aquí, de policies, de bombers, de forestals, i estan fent una feina impecable, una feina molt dura. Podem estar molt orgullosos d'ells i esperem, doncs, que bueno, que les condicions els permeti poder actuar el més ràpid possible. Mm. I paciència, no queda una altra.
0: Doncs Àngel, et faig de transmissora del missatge del vostre alcalde. Aquells que no estiguin tranquils a casa poden anar al pavelló municipal. T'agraeixo moltíssim que ens hagis trucat aquí a Catalunya Ràdio, la ràdio pública, 93-201-7474, 93-201-7474, línies obertes amb tots aquells que ens vulgueu explicar com ho esteu vivint, com ho esteu passant, què és el que esteu veient. Àngel, una abraçada, que vagi molt, molt bé.
1: Moltes gràcies, bona nit.
0: Bona nit, bona nit. A Calonge, Manel, què tal?
2: Doncs
0: Manel, mira, Elias.
2: Deia aquest veí que ell observava l'horitzó cap a una de les urbanitzacions que és Cabanyes, doncs aquí, als peus d'aquesta urbanització, en aquesta primera rotonda que hi ha abans, és on som nosaltres, i el que veiem és que les flames haurien arribat com a dalt de tot de la muntanya i comencen a baixar cap a la nostra direcció, i aquí cada vegada hi ha més gent com el veí que ens acompanya. Com et dius?
3: Josep.
2: Josep, a tu no és que t'hagin evacuat, vosaltres heu decidit sortir, eh?
3: Així mateix.
2: Per què? Sí. Què passava?
3: Bé, hem estat observant des del migdia, en què les flames no es veien, però es veia molta intensitat de fum i molt vermell. De cop i volta cap allà a les 4 semblaria que ha parat, però després cap allà al 8, quarts de 9, diguem-ne, s'ha fet molt més intens, fins que ja hem vist a casa, doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Aleshores, ningú ens ha dit res, evidentment, però sí que, bueno, simplement per coneixement, veus que ja no pots aguantar més, perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració. Hem avisat un parell de veïns estrangers i els indica que baixessin cap aquí, perquè al final ells tampoc tenen la mateixa vista que teníem nosaltres, i hem pensat que el millor era avisar-les i anar baixant cap aquí.
2: I tu, que et coneixes millor la zona, aquest avenç que estem veient des d'aquí a simple vista, clar, jo no sé fins a quin punt estem lluny o no, però està avançant cap on teniu la casa?
3: Sí, de fet, diguem-ne, hi ha diverses urbanitzacions juntes. Diguem-ne, la que es veu ara amb més intensitat de foc deu ser Masdenbrós. I la següent ja és Cabanyes. Aleshores, clar, tot això són carrers amb arbres, amb cases, i aleshores, sí, semblaria que està baixant, i diguem-ne que es quedaria aquesta zona de Masdenbrós, però no ho sé, també veig cap a més a la dreta, que deu ser a Mastoi, o sigui que, bé, no sé, sincerament, des d'aquí ara i de nit, amb foc tampoc ets capaç d'interpretar-ho bé, però sí, entenc que és possible que vagi baixant cap aquí. No crec que arribi fins a baix, perquè m'imagino que abans ho podran parar els bombers.
2: Perquè de bombers treballant n'hi ha, eh?
3: Sí, de fet, nosaltres des de casa miràvem cap a dalt i vèiem els reflexes, diguem-ne, les llums blaves, o sigui, hem vist pujar bastants camions cap a dalt, o sigui que bombers n'hi ha, segur.
2: Una de les escenes que reflecteixen aquí l'angoixa és la de molta gent ensenyant-se amb els telèfons mòbils fins on els han arribat les flames. Aquí al davant nostre hi ha un grup una família de quatre persones estrangeres. Hem vist una de les filles ja d'uns 20 anys plorant, senyalant cap a la muntanya, perquè des d'aquí realment la situació no sembla que s'estigui aturant, sinó al contrari. Com et dius tu?
4: Mario.
2: Mario, de quina urbanització ets?
4: A Río de Oro.
2: I a Río de Oro us ha arribat també les flames?
4: Sí, però més aviat aquesta tarda. Després semblava que ja s'havia aturat pràcticament, i res, he continuat fent vida normal, anar per la mus i a més, i ara, bueno, ha tornat a reviure, però sembla que en una altra zona aquí a Cabanyes.
2: Tu t'han evacuat de casa teva o has sortit tu pel teu propi compte?
4: No, just abans, perquè al principi era fum i ja quan he vist flames just per darrere la muntanya, com que ja sortien flames i de més, ja he marxat. Però bueno, que després sí que he escoltat que evacuaven i de més.
2: Quina és la teva previsió ara? Què penses fer? Tornar a on passaràs la nit i què faràs a partir de demà?
4: Que d'algun amic o així a Palamós.
2: Doncs aquesta és la situació en aquesta rotonda on ara veiem, per exemple, que continuen passant cotxes de bombers, camions, i que s'hi van acostant cada vegada més persones. Diríem que són desenes i desenes de persones, moltes enfilades als sostres dels cotxes, mirant cap a aquestes urbanitzacions, fent vídeos, senyalant amb cares de preocupació la majoria, el que és una llengua de foc visible, i que de tant en tant, quan bufa una mica més el vent, s'acceleren les flames i és quan tothom mira amb més intensitat.
0: Doncs és molt interessant el que ens has explicat, perquè justament ha tornat a connectar amb nosaltres l'alcalde de Calonge, Jordi Soler. Bona nit de nou, alcalde.
5: Bona nit.
0: Vol enviar un missatge als seus veïns.
5: Bueno, el missatge que jo rebo de bombers és que tothom estigui confinat a casa seva, que ells estan treballant i protegint tota aquesta zona de darrere de Cap Mont, Cabanyes, bàsicament, que és on s'ha revivat aquest foc. Hi ha moltes dotacions personals i de camions que hi estan treballant, i no obstant això, si algú per por o per qualsevol circumstància no es volgués quedar aquí, el pavelló municipal està obert i allà es podrien refugiar sense cap mena de problema.
0: Doncs,
5: per tant,
0: sí.
5: El missatge és de bombers: quedeu-vos a casa vostres, confinats, nosaltres protegim tota aquesta zona, però jo el que dic és que si algú per la seva pròpia voluntat considera que es considera en perill, doncs el pavelló està obert.
0: Doncs, alcalde, és molt important aquest missatge. Miri, li demano que no pengi, perquè podem anar a la Bisbal amb la nostra companya Laia Claret, perquè, Laia, tens el cap del dispositiu de bombers al teu costat, oi? Laia Claret, aquí.
6: Hola.
0: Per la Bisbal d'Empordà. Ara sí,
6: em
0: endavant.
6: Em sentiu ara? Mira, sí, el tinc ara mateix aquí al costat. Ell també ho sent?
0: Sí.
6: Us està sentint? Em sentiu bé, a mi? No sé si em sentiu
0: et
6: bé.
0: Et sentim perfectament, Laia.
6: Vale, perfecte. Doncs ell el tenim aquí al costat. I el que voldríem preguntar-li és una mica per això, no? Perquè la nit... un segon, em sembla que tenim una mica de problemes de l'àudio. El David, no sé, el David us sent perfectes, ara sí.
0: Sí?
6: Doncs, sí, ara us sent perfectes. Doncs el que volia comentar, que hi ha oients que ens diuen, veuen aquestes flames que són a prop. Quin és el missatge des dels bombers d'urbanitzacions per a aquesta gent que és a les urbanitzacions? Sobretot diria que és Calonge.
7: Sí, tenim ara mateix que a Calonge, sí que a les Cabanyes hi ha hagut un focus secundari que ha impactat a l'urbanització. Estem treballant-hi, però hi ha molts nervis. És normal que en una situació d'aquestes característiques provoqui nervis. A més a més, a la nit, doncs, l'incendi es veu molt més, fa més por, perquè es veu molt a prop, et dona l'efecte òptic de que el tens més a prop del que és, i està generant situacions, diguéssim, de cert nerviosisme. Estem acompanyant en allà, estem amb diverses dotacions de bombers treballen allà. A més tenim també doncs, un pack de vehicles a punt per ser enviat allà per donar una mica més de tranquil·litat si la cosa n'és a més. Diguéssim que l'impacte, diguéssim,

0: Ford ja ha passat, però és fàcil que allò es vagi sostenint, diguéssim, amb diversos moments de la nit, doncs que anem tenint impactes successius de fronts d'aquests focus secundaris o recol·locacions que se'ns donguin, etc, etc.
1: Hi ha constància, però, d'alguna casa afectada, no sé si algun mas desallotjat. Esteu desallotjant alguna urbanització concreta?
0: No, nosaltres, per nosaltres és superimportant que la gent entengui que s'ha de quedar a casa seva. O sigui, de cap manera la gent s'ha d'evacuar, perquè és quan som més vulnerables. És
1: a dir, no s'ha d'evacuar si no ho dieu vosaltres. Entrem.
0: Exacte. Nosaltres...
1: No per motu propi, marxar.
0: Exacte. O sigui, nosaltres, en el moment que decidíssim evacuar una zona, que no és el cas, vale? Sempre ho faríem amb molt temps, preventivament, amb molta anticipació. Ho coordinem amb Mossos d'Esquadra perquè ells puguin tenir també temps de fer aquest acompanyament. És a dir, una evacuació és molt delicada i necessita molt temps per fer-se. Per què? Perquè hi ha una finestra de fer aquesta evacuació. Si ens agafa l'incendi mentre estem evacuant, la possibilitat de tenir, diguéssim, atrapaments i, per tant, gent, diguéssim, afectada per l'incendi seria molt gran.
1: Per tant, la recomanació és que tothom a dins a casa està més segur que marxant?
0: Tothom a casa està molt més segur a casa seva que no pas quan es troba, diguéssim, desprotegida caminant o amb cotxe. És a dir, quan estàs caminant amb cotxe estàs amb una alta vulnerabilitat. De fet, recordeu, per exemple, a la Jonquera, que l'incendi va agafar diversos cotxes i va haver molta gent que va perdre la vida en allà. És a dir, la gent mai ha d'evacuar, han d'estar tranquils, tenim dotacions amb ells. Sí que és cert que ens poden cremar alguna tanca, tenim el cas de que és possible que en alguna casa acabi entrant l'incendi, però mai si estem nosaltres a dintre. Per què? O mai, o pràcticament impossible si estem nosaltres a dintre i estem atents. Per què? Perquè l'incendi a les cases, diguéssim, de construcció mediterrània són cases de fàbrica, són cases de pedra, i per tant, en el moment que l'incendi impacta, entrarà l'incendi, doncs, mica en mica, per una persiana, per un... per tant, si estem a dintre, doncs podem agafar i tirar-li un got d'aigua, si convé.
1: Però el nerviosisme hi és perquè, clar, és fosc, es veuen les flames tot més a prop, i a la carena vermella, per exemple, es veuen més els bombers també treballant als vehicles.
0: Sí, jo entenc que és normal que els veïns estiguin nerviosos. Estem fent aquest acompanyament, tenim un sector específic per treballar allà i per donar aquesta tranquil·litat, aquesta seguretat, i que vegin, doncs, que hi som, i que alguna tanca cremarà, algun jardí cremarà, i això és normal, però estem, diguéssim, arribant a contenir, diguéssim, aquests impactes, vale? I per tant traslladar també tranquil·litat.
1: 400 bombers treballant aquesta nit, 100 membres de la UME també, amb flanc dret el més important perquè té un abast que podria arribar a 30.000 hectàrees, i sembla ser que la tramuntana sí que seguirà bufant, per tant els veïns sentiran que hi bufa vent, però no és la marinada, no?
0: Sí, el que no és, avui ens preocupa molt aquesta nit, sobretot és que el flanc dret el puguem estabilitzar completament, que el puguem perimetrar tot, i que arribem demà al dematí amb aquestes condicions d'estabilització del que seria el flanc dret, i amb un balanç, diguéssim, que no tinguem afectacions, doncs, de vents pel que fa, diguéssim, a la població. No ens preocupa el fet de danys personals, perquè estem allà i estem donant resposta, però sí que no puguem tenir, diguéssim, doncs, afectació a vents, i aquesta seria la primera prioritat. I la segona, com us dèiem, aquest flanc dret per evitar aquestes 30.000 hectàrees potencials que podíem tenir amb dies, diguéssim, successius, quan entri la marinada, aquesta onada de calor els pròxims dies.
1: Doncs, inspector David Borrell, cap del cos dels bombers, moltíssimes gràcies per l'atenció continuada pràcticament durant tot el dia d'avui. Demà hi tornem, no? Ens veiem.
0: Demà al dematí estarem aquí també per atendre-us.
1: Moltes gràcies.
2: Doncs moltes gràcies, Claret. És molt, molt, molt important el missatge que acaba de donar en David Borrell, al cap d'aquest dispositiu de bombers. Alcalde, alcalde de Calonja.
3: Sí, sí, sí, diguem-ho.
2: És això, eh?
3: Sí, és el que jo us he dit. Els bombers ens han dit tothom confinat, ho estan fent un treball notabilíssim i molt important, molt professional, però no pots evitar que algú pues, senti pànic i marxi. Perquè aquesta gent doncs, també ha visitat un pavelló, però el consell i el que es diu a tothom és tothom confinat, perquè en aquest cas són els bombers qui manen i qui marquen les regles del joc.
2: Doncs, alcalde, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que la nit vagi tal com està previst i que es compleixi això que ens estan dient els bombers. Calma, aquest missatge de calma que és molt, molt important. Gràcies, alcalde. Bona nit.
3: Molt bé. Bona nit, bona nit.
2: Doncs, 3 minuts i arribarem a la mitjanit. Encara farem un últim punt de connexió amb la Cèlia Forment. On ets, Cèlia?
4: Soc dins d'una un furgó de la Queja. Marxem de Santa Cristina d'Aro perquè han rebut els voluntaris de la Creu Roja, han rebut un avís de tot l'avituallament que tenien aquí, transportar-lo cap a Calonja. Amb una rapidesa admirable han recollit tots els llits, també els serveis d'higiene que tenien preparats, i ara som 5 o 6 furgons que anem cap a Calonja per anar fins a aquest altre centre, al pavelló que han obert per atendre de punt neuràlgic qui ho pugui necessitar.
2: Doncs, efectivament, per atendre aquest nerviosisme que us hem anat explicant al llarg de l'última hora, per aquestes revifalles que s'han produït a prop de Calonja i que en plena nit doncs, són i es fan molt, molt, molt evidents, amb una sensació accentuada de proximitat, però el missatge dels bombers és clar, acabem de poder tornar a comentar-ho amb en David Borrell, que és el cap dels bombers, que estan al punt de comandament a la Bisbal d'Empordà. És una nit de moltíssima feina per davant pels bombers, més de 400 bombers, un centenar d'efectius de l'exèrcit, amb tota l'equipació a la seva disposició per intentar i frenar l'avenç d'aquestes flames. Serà molt probablement, per tant, una nit molt, molt llarga per tots aquests efectius i que aquí a l'antena de Catalunya Ràdio, en els successius butlletins horaris, sempre en punt i també a 3Cat Info, en punt i a les mitges hores, trobareu actualitzada la informació relacionada amb l'incendi. Esperem que les condicions climatològiques vagin a favor d'aquesta feina ingent que estan fent els serveis d'emergències amb els bombers al capdavant. El missatge és a les persones d'aquells municipis que se'ls ha demanat que estiguin confinades, que restin confinades, que és el lloc més segur, perquè en cas de necessitat d'evacuació, aleshores s'activaria tot un protocol amb una antelació suficient per poder-ho fer amb seguretat. Gràcies per acompanyar-nos des de les 9, que us expliquem el tractament i l'avenç d'aquest incendi, que ja és el més important i que crema ara mateix al massís de les Gavarres al Baix Empordà, amb un balanç provisional de 2.300 hectàrees cremades. Que vagi molt bé la nit. Gràcies per fer-nos confiança, gràcies per acompanyar-nos i res, avui s'acaba oficialment la temporada d'hivern regular aquí a Catalunya Ràdio, però ens tornarem a trobar regularment en diferents apunts informatius durant el cap de setmana i a partir de dilluns. Que vagi bé, bona nit.

Bona nit, són les 12. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat de casa i d'altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions.

residents d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat.

0: el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspeccions a José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional, que a petició de l'exdirigent ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols, segons el Ministeri d'Afers Estrangers. La zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els casos.
1: Esports. El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, han superat Austràlia a la tanda de penals, després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i a Baix Empordà. Cap de setmana de sol, a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 12. Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal, Laia Claret, bona nit.
3: Hola, bona nit. Doncs 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit seguiran treballant durant tota la nit. Per què seguiran treballant, bàsicament, a quina zona? Doncs per contenir el foc en el flanc dret, que és a Santa Cristina d'Aro. I també treballen en l'esquerra, que és a Calonge. David Borrell és inspector dels bombers i ens ho explicava així.
4: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu de flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
3: Cap a la mitjanit hi ha hagut alguna revifada en alguna urbanització de Calonge. Les flames s'han acostat a les cases, però no hi han entrat. El mateix David Borrell ens explicava que cal seguir les ordres dels bombers i que les persones que estan confinades no surtin de casa.
4: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
3: Els veïns ens explicaven a 3CAT Info com ho han viscut.
5: El 8, quarts de 9, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
6: Ha tocado a cabañas. Se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
7: A les 10 hem sortit d'aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí.

0: Els 7 municipis continuen confinats, continuaran, ens diuen, durant tota la nit. Per tant, des de la Conselleria d'Interior, la consellera Núria Parlon, el que explicava era que en aquest cas ens parlava de les causes d'aquest incendi. Sobre aquestes causes hi ha hagut una persona detinguda, una persona per una negligència. I la consellera Parlon ens explicava i ens detallava què és el que ha passat i per què aquesta negligència.
1: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
0: I és que el que ha passat és que l'incendi ha començat perquè una persona estava utilitzant una radial canviant un cartell de la carretera. Insistim, 2.300 hectàrees afectades amb un potencial que podria arribar a 30.000, però continuaran treballant 400 bombers i 100 membres de la UME durant tota la nit.
2: Gràcies, Laia. Bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
3: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
4: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
5: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
3: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
6: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
3: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
7: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material aquí.
3: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
2: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat dues hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país, unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
8: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
2: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
9: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
2: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura, Toni Rodríguez.
10: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
2: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3CAT Info.
11: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
12: Fa molt temps que els veïns es queixen.
13: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
14: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
2: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
15: Al principi no havia uso apenas de armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
2: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los. Obrim àrea de servei.
8: El temps.
2: Gemma Puig.
16: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí, amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí. Sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
8: 3CAT Info.
2: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
17: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más. No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
2: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els d'Abascal. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
18: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
2: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a 4 autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
19: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
20: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
19: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
20: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
19: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
8: 3CAT Info.
2: Potser fa...
8: Informar. Explicar. Entendre.
2: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
21: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners. Expliquen també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni, calculat en 4.500 milions d'euros, a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024, quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja el mes de setembre.
2: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme,

0: la principal morgue de la Guaira, s'omple de centenars de taüts i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a la Guaira, Miquel Jarque.
1: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra, fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers de taüts i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
2: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocibles, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
3: alguna cicatriz,
2: cualquier cosa que te pueda identificar.
1: I enmig de tot aquell olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
4: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
1: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
0: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
5: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
0: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
6: Esports.
0: En David Ubach.
7: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parlat d'esdeveniment especial.
8: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
7: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia.

0: Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
1: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
0: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
2: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
0: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endebàsquet.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladolid es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Oger Aliassime, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
3: 3CAT Info.
0: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
4: Decido aceptarla más que nada por eso, porque me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento, la verdad, con la decisión que tomé.

0: Són 2:15, repassem les informacions més importants que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència el 4 de juliol del 1776 amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres al matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats del sinistre, es pot considerar un accident laboral. Van Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'Auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. I en esports, què destaquem, David Ubach?
1: Doncs que el dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescafada amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol, a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i a l'Ebre. Dissabte repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Quatre-cents agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot el flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord. Clar, potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, Se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit aquí. perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
8: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
9: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
10: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
8: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
11: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
8: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
12: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
8: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència, que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
13: Les Gavarres estan en un sotabosc que es dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs s'han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
14: Estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
15: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, i tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
0: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto. 3CAT Info.
16: Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
17: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una mena de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington. Tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat.

0: Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
1: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel líder xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per 3 ciutats iranianes i 2 santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment en propiciat serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
3: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruita amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruita amb Justícia Social.
4: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sàpiga que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
3: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
1: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindrà en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
5: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
1: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
1: Gemma Puig.
6: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les 2 extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge. Durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
7: Encara és aviat per saber què està passant, però tant

0: Els socorristes que vigilen les platges, com els científics que fan seguiment de la població de meduses, ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
1: Con l'aplicació també puedes reportar las playas libres de medusas, allá donde la gente no encontró medusas, y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas sin medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
0: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
2: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
0: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no ho rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
3: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters en una plantació de perers a Campllonga, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de SAG, Pere Roquer.
4: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat de que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
3: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
5: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar, acaben d'assistir a un gran concert.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

Els escriptors Paul Wash i Alicia Kopf, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables

0: responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i rics. Creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Kopf, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, Opereta, de Paul Wasch, sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Ubach.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovè Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar.

0: Catalunya, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
1: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
2: A dinze, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
1: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Endebàsquet.
3: Trescat Info.
1: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogiel Yassim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
1: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, al Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

Continua fora de control l'incendi que crema el parc natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill de molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les

comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep

0: José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família pel cas Plus Ultra i les joies decomissades a l'expresident espanyol. L'agència tributària ho ha comunicat al jutge de l'Audiència Nacional que, a petició de l'exdirigent, ha instat la Policia Nacional a excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Venezuela eleva el balanç de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols, segons el Ministeri d'Afers Estrangers. La zona més afectada per la tragèdia, La Guaira, ha hagut d'improvisar una morgue gegantina per poder identificar els cossos.
1: Esports. Destaquem que el dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. El Mundial de Futbol, classificació d'Egipte per als vuitens de final, en superar Austràlia a la tanda de penals després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. I en bàsquet, el València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana rescalfada, amb avisos de calor nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol i a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte repetiran els valors més alts prop dels 38 graus i diumenge tornarem a registrar els 40.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de la una de la matinada. Salutacions, us informa Carola Gil. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal, Laia Claret.
2: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot al flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
3: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, però potencialment aquí tindríem un incendi, que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
2: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
3: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir els majors.
2: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge, els veïns ho han viscut així.
4: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
5: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
6: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja està afluixant.
2: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
7: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
2: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones

0: evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
1: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
2: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
3: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
1: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
4: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé, i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
1: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
5: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
1: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
0: De l'esfera política, Salvador Illa ha cancel·lat l'agenda per aquest dissabte per desplaçar-se cap al centre de comandament de l'incendi al Baix Empordà. El cap de l'executiu es traslladarà a primera hora fins a la Bisbal d'Empordà, on es reunirà amb membres de l'operatiu i autoritats locals i atendrà els mitjans, en principi, a les 10 del matí. A través de les xarxes, Illa ha demanat màxima precaució i ha posat en valor les feines dels equips d'emergència, entre els quals hi ha, a petició del mateix president, 200 efectius i 60 vehicles de l'exèrcit espanyol. Pedro Sánchez, per la seva banda, també s'ha referit al foc de les comarques gironines. En un tuit ha dit que en segueix l'evolució amb preocupació i ha expressat solidaritat amb els veïns afectats. I també via xarxes, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jessica Albiach i el popular Juan Fernández, entre altres dirigents, han traslladat inquietud pel foc i suport a la població perjudicada. El del Baix Empordà no és l'únic incendi que s'ha declarat a Catalunya en les últimes hores. N'hi ha hagut un que ja està estabilitzat a Vilavenut, a Fontcoberta, al Pla de l'Estany. S'ha ordenat el confinament de la població i, segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han afectat una superfície d'unes 35 hectàrees, majoritàriament camps agrícoles. També se n'ha declarat un altre a Sant Vicenç de Castellet, al Bages. Aquí també s'ha confinat una urbanització i s'han calcinat 2 hectàrees. Protecció Civil demana molta precaució aquest cap de setmana i des del Departament d'Agricultura avisen d'un nou episodi de perill molt alt d'incendi forestal que començarà aquest diumenge i que s'allargarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. Tot i que no s'espera que hi hagi un vent fort de manera generalitzada, la marinada de tarda i la tramuntana a l'Alt Empordà poden atiar els incendis. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve, quan hi podrien haver tempestes de tarda a la meitat nord del país. Unes tempestes que poden anar acompanyades de llamps. A banda dels llamps, les causes més probables dels incendis són els treballs de sega del cereal, les negligències o les accions intencionades.
6: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes pertinença d'armes de foc arran de l'assassinat a trets dijous a la nit d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona.
7: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat, i l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó.
0: La policia treballa per identificar i detenir els autors. Diversos veïns van avisar que havien sentit trets en una baralla entre joves del parc de la Pegaso i que després havien vist quatre individus que marxaven corrent. Una de les principals hipòtesis dels Mossos és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Ho explica l'intendent de la prefectura.

0: Doctora Toni Rodríguez.
1: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
0: En el que portem d'any, els Mossos han registrat 65 incidents amb armes de foc a Catalunya que han causat 22 ferits i 7 morts. Els veïns del Parc de la Pegaso a Barcelona asseguren que en els últims mesos han notat un repunt de la delinqüència al barri, però tot i això expliquen que la zona és segura. N'han parlat a 3Cat Info.
2: Preocupats, això després d'un temps que va ser molt complicat, que va haver-hi moltes bandes, semblava que havia entrat en un procés de més normalització. Ara torna una altra vegada.
3: Fa molt temps que els veïns es queixen.
4: La policia, jo no sé si fa molt o no, però no la veus.
5: El barri és segur. Hi ha certes parts que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no hi pots passar. La resta de barri està bé.
0: A tot això, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, Maria Oliver, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines. Són bandes instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys. Ho explicava també aquesta emissora.
6: Al principi no hi havia ús apenas d'armes blanques, després empezaron siendo armes blanques pequeñas, pasamos a armes blanques mucho más grandes, como los machetes, y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego. Y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos y que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
0: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar per captar-los.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Obrim àrea de servei.
9: El temps.
0: Gemma Puig.
10: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
9: 3Cat Info.
0: Hisenda ja té en marxa les inspeccions fiscals a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i la seva família. El magistrat José Luis Calama, que investiga Zapatero per organització criminal, tràfic d'influències i frau, entre d'altres, ha rebut la comunicació de l'agència tributària que analitza des del juny les declaracions i liquidacions de gravàmens dels principals implicats. L'organisme ha posat la lupa sobre l'IRPF, l'IVA i l'impost de patrimoni, els de grans fortunes i el de societats de l'exlíder socialista, la seva dona, les seves filles, l'empresari Julio Martínez i algunes companyies del suposat entramat. Comprovarà aquesta documentació entre el 2021 i el 2025. Això el mateix dia que l'instructor de l'Audiència Nacional ha fet un toc d'atenció als investigadors de la Policia Nacional i els ha reclamat excloure dels informes dades personals que no tenen relació amb la causa. Zapatero li havia demanat moure fitxa després que es filtressin agendes senceres de l'excap del govern espanyol i whatsapps irrellevants per a la investigació. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, evita parlar del pacte del seu partit amb Vox a Andalusia, on el popular Moreno Bonilla ha acceptat el concepte de prioritat nacional per continuar al capdavant de la Junta. Feijóo, en canvi, insisteix que l'Estat no podrà pagar la factura de regularitzar migrants.
11: Que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud, que son 8 millones de personas más.

0: No podemos gestionarlo, queridos amigos. No tenemos capacidad financiera.
1: Qui sí que ha parlat de Vox és el senador popular Juan Milián, que ha naturalitzat els futurs vincles amb els de Bascal. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
2: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
1: Mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos, PP i Vox reiteren que s'han de convocar eleccions. No aprovar els comptes podria desencadenar precisament un avançament electoral. El PP ha assumit la prioritat nacional de Vox per poder tancar pactes de govern a quatre autonomies. El País Valencià és on per primera vegada aquest concepte podria entrar en un text legal a la Llei de Pressupostos. Experts consultats per Catalunya Ràdio avisen que el PP s'exposa que la llei pugui arribar als tribunals si discrimina els estrangers a l'hora d'accedir a ajudes públiques. Ens ho explica des de València Alba Barbosa.
3: Per blindar la llei davant de possibles recursos judicials, el text no pot excloure els migrants d'optar a subvencions o recursos públics. Ara bé, sí que podria contemplar que l'arrelament, un concepte que ja utilitza el PP, sigui una condició per accedir-hi. És la via que hi veu el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín.
4: Posar l'arrelament com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
3: A les esmenes als pressupostos, Vox demana que la llei incorpori el principi de prioritat nacional, però ja hi afegeix que sigui adequat a la legalitat vigent.
4: És que ells mateixos són conscients de que no és possible dir prioritat nacional sense més, con lo cual se pone la venda antes de la herida.
3: Al País Valencià, el grup d'extrema dreta proposa que l'Oficina Valenciana d'Inclusió passi a denominar-se Oficina d'Arrelament i Retorn.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les dues filles d'Isaac Andic diuen a la jutge que investiga la mort del seu pare que creuen en la innocència del seu germà i neguen que estigui obsessionat pels diners. Asseguren que estaven al corrent, que l'empresari volia destinar part del seu patrimoni a una fundació per a gent necessitada. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
6: Sara i Judit han dit que han ratificat el que ja van declarar davant els Mossos. Estan convençudes de la innocència del seu germà, que està imputat per homicidi per la mort del seu pare. Contràriament al que sosté la jutge, les germanes neguen que Jonathan Andic sigui una persona obsessionada pels diners, explicant també que entre el pare i el fill la relació era bona, excepte moments puntuals. Pel que fa a l'herència, han dit que el seu pare revisava anualment el testament i els tenia al corrent. I asseguren que els tres fills sabien que Isaac Andic volia destinar part del patrimoni calculat en 4.500 milions d'euros a una fundació per gent vulnerable. En aquest sentit, seguiran endavant amb aquesta idea que el seu pare no va poder realitzar. També ha declarat el psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill a petició de la terapeuta familiar que buscava millorar la relació entre tots dos. Ha dit que no està d'acord amb el mètode de treball de la terapeuta per reduir els problemes de relació i en concret amb la petició que li hauria fet la terapeuta a Isaac Andic que donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Collbató. Jonathan Andic el van detenir el mes de maig i va sortir en llibertat després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. Les noves citacions de testimoni seran ja al mes de setembre.
1: De la plana internacional, destaca que les autoritats de Veneçuela eleven la xifra de morts pel terratrèmol a gairebé 2.650, entre els quals hi ha 32 espanyols. 10 dies després del doble sisme, la principal morgue de La Guaira s'omple de centenars d'ataúds i de familiars que s'acosten per fer la difícil tasca d'identificar els cossos. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque.
7: La tanca que perimetra aquesta zona està coberta amb una tela negra fora una sala d'espera improvisada sota unes carpes i dins muntanyes de calç viva, milers d'ataúds i tot un circuit pels familiars que venen a reconèixer els cossos de les persones rescatades. L'interior, ens expliquen, està molt ben organitzat, arriben els cossos, ens diuen cada vegada menys, i si a principis de setmana els familiars s'havien de passejar entre les bosses, ja hi ha ara un àlbum on es poden identificar les persones a les quals no se li han pogut prendre les empremtes. Anaïs González és tècnica del tanatori.
8: Cuando la persona llega, si el cadáver todavía no ha sido identificado, de manera que se están procesando, por decirte tú, las huellas aún, te pasa al área de la foto a identificarlos por la foto y en caso tal, obviamente hay muchas partes del cuerpo que no están reconocidas, o sea, que están irreconocibles, pero le toman foto a lo que es, por ejemplo,
9: alguna cicatriz,
8: a cualquier cosa que te pueda identificar.
7: I enmig de tot aquest olor, hi ha qui se n'aprofita. Ho denuncia Juana Torres, familiar d'un desaparegut.
10: Allá dentro, para poder mantener el familiar dentro de las cavas, están pidiendo $400 por un día. Entonces hay personas que, o sea, ahorita literalmente el venezolano monetariamente no está bien. Y de verdad, gubernamentalmente, o sea, creo que el gobierno no ayudó más los de gobiernos de afuera que el de aquí.
7: En paral·lel també hi ha actes de solidaritat, com el del gremi de pompes fúnebres, que demanen sovint la voluntat i en moltes ocasions les funeràries que donen el servei de cremació de franc.
1: El projecte d'una incubadora líquida per a nadons prematurs és viable, segons el responsable del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu, amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Es tracta d'un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep l'oxigen i els nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia, perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
11: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
1: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí 2 o 3 anys. I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat en total normalitat.
5: Esports.
1: En David Ubach.
12: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres amb protagonisme de la capital catalana i el país, a la ronda francesa. El ciclista de l'equip Lidl Trek, Carlos Verona, ha parat d'esdeveniment especial.
13: Mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y muchos amigos familiares están aquí y es muy especial.
12: La primera etapa ja marcarà diferències. Serà una contrarellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. Dissabte, segona etapa, 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona, i diumenge, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour passem al Mundial.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Classificació d'Egipte per als vuitens de final del Mundial en superar Austràlia a la tanda de penals, en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Aquest dissabte ja arrencaran els vuitens de final amb la disputa de les primeres eliminatòries. El Canadà-Marroc a les 7 a Houston i el Paraguai-França a les 11 a Filadèlfia. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja que s'ha avançat 6 hores per amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
14: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar. I llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
12: Per cert, que el Barça ha confirmat

0: La cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic, al nou estadi de Tarragona, el 8 d'agost. Sense moure'ns de la segona divisió encara, el Sabadell ha anunciat la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central, de 30 anys, és un dels capitans de l'equip sabadellenc. I a l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. Més futbol. El Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023 i, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
1: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera si la guanyen. I deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
0: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per endebàsquet.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador valladolid es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí. Sinner, Djokovic i Ogier Aliassime, entre d'altres. El quadre femení han superat la primera ronda, la tercera ronda, Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff com a noms més destacats. Aquest dissabte, els dobles masculins, Marcel Granollers jugarà amb Horacio Ceballos, partit de segona ronda contra la parella Kiel Berbic.
2: 3CAT Info.
0: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitch han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. En canvi, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma.
3: Decido aceptarla más que nada por eso, pues me convenció también mucho el proyecto que tiene el club. Hay muchos compañeros que conozco y se va a formar un buen equipo, así que muy contento la verdad con la decisión que tomé.

0: Són 2:15 de la matinada. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Continua fora de control l'incendi que crema el parc natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien a estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. A partir d'ara us explicarem que els Estats Units celebren aquest dissabte el 250è aniversari de la seva independència, el 4 de juliol de 1776, amb un gran acte a Washington. S'hi esperen centenars de milers de persones. El president Donald Trump ha promès els focs artificials més espectaculars de la història. A Lleida, dues entitats socials ofereixen assessorament laboral als ferits per l'accident d'autocar de dimecres del matí. La majoria eren treballadors temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre i, segons les entitats, el sinistre es pot considerar un accident laboral. I Van Morrison sedueix el públic del concert que ha ofert a l'auditori del Fòrum en el marc del Festival de Jazz de Barcelona. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moon Dance o Gloria. I en esports, David Ubach.
1: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària presentació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc.
0: Pel que fa al temps, nit i matinada amb tramuntana, rescalfada, amb avisos de calor nocturn.

0: nocturna a l'Alt i al Baix Empordà. Cap de setmana de sol, a partir de diumenge arribarà la segona onada de calor. Dissabte al matí tindrem cops moderats de vent a l'Empordà i l'Ebre. Dissabte es repetiran els valors més alts, prop dels 38 graus, i diumenge tornarem a registrar els 40 graus. Ara passen 2 minuts de 2:15. 400 agents dels bombers treballaran durant tota la nit en les tasques d'extinció de l'incendi que crema des d'aquest divendres a la Bisbal d'Empordà i que ha entrat al Parc Natural de les Gavarres. El foc afecta una superfície d'unes 2.300 hectàrees i milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. L'objectiu dels bombers de cara a les pròximes hores és tancar el flanc que crema a prop de Santa Cristina d'Aro. Es demana als ciutadans que evitin els desplaçaments a la zona per facilitar la feina dels equips d'emergència. Els Mossos han detingut un home com a responsable de l'incendi. Treballava amb una màquina, tot i que estava prohibit, i una guspira hauria generat el foc. La Bisbal d'Empordà, Laia Claret.
1: 400 bombers i 100 membres de la UME d'emergències de l'exèrcit treballen tota la nit per mirar de contenir el foc, sobretot el flanc dret a Santa Cristina i també l'esquerra Calonge. David Borrell, inspector cap dels bombers.
2: El flanc de Santa Cristina per què ens preocupa? Perquè els pròxims dies començarà a entrar vent de marinada, no? De mar cap a terra i, per tant, en direcció nord, clar, potencialment aquí tindríem un incendi que estaríem parlant d'un incendi de 30.000 hectàrees. I, per tant, la prioritat d'aquesta nit serà tancar aquest flanc dret i hem posat l'objectiu del flanc esquerre aconseguir dos terços, però sobretot, la prioritat és el flanc dret.
1: Borrell remarca i alerta que a la nit les flames es veuen molt més des de les urbanitzacions.
2: A la nit es veurà molta flama, això alerta molt a la població, dona la falsa sensació de que l'incendi està més a prop del que realment està i molta tranquil·litat perquè hi estarem treballant i no hem de tenir mals majors.
1: A la mitjanit hi ha hagut alguna revifada. A Calonge els veïns ho han viscut així.
3: 8:15, diguem-ne, s'ha fet molt més intens fins que ja hem vist a casa doncs, que aquestes flames estaven massa a prop. Veus que ja no pots aguantar més perquè el fum també comença a ser, diguem-ne, difícil de respirar, tindre una respiració.
4: Ha tocado cabañas. Cabaña ha tocado, pero me parece que no se ha metido aún, ¿eh? No sé. Pero mira, se ve por detrás de cabañas, se ve un poco de humo. Castellbarri.
5: A les 10 hem sortit aquí, perquè ja ha saltat el foc al camí. I quan saltava el camí, ja és quan ja s'ha fet en 10 minuts tot el que estem veient, que ara ja s'està afluixant.
1: Sobre les causes han detingut una persona per possible negligència. I és que el foc ha començat per una radial d'uns operaris que canviaven un cartell metàl·lic. La consellera Parlon ho explicava així.
6: Hem de tenir clar que estem en un moment complicat, temperatures molt, molt altes, activació del pla Alfa 3, que limitava clarament que ja no es podien fer feines amb eines mecàniques.
1: Insistim, el foc, amb l'últim balanç d'ahir la nit, ha afectat 2.300 hectàrees, que no vol dir que totes estiguin cremades, però sí que són una zona delimitada, perimetrada, on hi estan treballant els bombers i els membres de l'UME.
0: L'incendi ha obligat a desallotjar preventivament habitatges d'algunes urbanitzacions, així com una casa de colònies, i els municipis afectats han activat espais d'acollida per atendre les persones evacuades. Santa Cristina d'Aro, Cèlia Forment.
7: A Santa Cristina d'Aro s'han habilitat diversos espais per les persones que han abandonat preventivament casa seva per les flames. L'Ajuntament ha posat a disposició l'espai Ridaura, al centre del municipi, i l'hostal Santa Helena ha ofert habitacions. S'hi han acollit una setantena de veïns de la urbanització Vallrepòs, com aquesta parella.
8: Nosaltres tenim un xalet a l'urbanització Vallrepòs de fa 44 anys. És un lloc privilegiat, enmig del bosc. Mai ens havia passat el que ens havia passat avui. Ha vingut la policia municipal i acte seguit els Mossos d'Esquadra, amb les sirenes a tope, casa per casa, i dient que havíem de marxar i anar cap al poble.
9: És una mica nerviós. Confiem en els mitjans que ho estan recuperant tot.
7: El municipi veí de Romanyà de la Selva s'ha hagut de desallotjar una casa de colònies amb una seixantena d'infants i joves de 6 a 16 anys i una desena de monitors. Pere Molero és el responsable de Gestels, la xarxa de colònies.
10: Des que hem tingut la notificació hi havia un autocar a la casa, vull dir que en uns 40 minuts ja estaven els infants i joves a Santa Cristina d'Aro, al poble, i res, que aquí estan estupendos, que estan jugant, que s'estan divertint, s'ho estan passant bé i que tenim a tots els monitors per ells i per elles.
7: La Creu Roja ha garantit que no els falti de res. Joan Vicenç és el coordinador de Creu Roja Vall d'Aro.
11: El que hem vingut és a muntar un alberg d'uns 70 llits perquè puguin dormir. I també hem donat suport, doncs, a l'hora de portar menjar.

0: i de portar uns materials d'higiene que ha subministrat l'Ajuntament, i nosaltres hi posàvem la part humana de fer arribar el material en aquí.
1: Una nit marcada per la coordinació entre els serveis d'emergència que continuen pendents de qualsevol canvi en l'evolució de l'incendi.
2: Els alcaldes dels municipis afectats alerten que la deixadesa dels boscos els ha convertit en una bomba de rellotgeria o en un polvorí. Sentim Josep Gifré, alcalde de Santa Cristina d'Aro, Jordi Soler, alcalde de Calonja i Sant Antoni, i Daniel Encinas, alcalde de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, i també president del Consorci de les Gavarres. Són declaracions al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
3: Les Gavarres estan en un sotabosc que és dinamita, i llavors entre els vents i aquestes temporades que hem tingut, doncs tots aquests arbres secs s'han caigut, que no es treu res ni que es neteja, doncs clar, tot això encara és un polvorí. Les Gavarres és un polvorí.
4: Estem parlant d'un bosc en un principi hi havia molt de suro, ara el pi, que és planta invasiva, doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, en un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, ens donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
5: Recordem que el 95% de les Gavarres és de propietat privada, que els ajuntaments, sense el permís dels propietaris o que els mateixos propietaris no ho saben que tenen aquell terreny perquè és d'una herència de fa molt de temps, si tenen més ajuda econòmica de qualsevol organisme superior a nosaltres. No és lògic que les subvencions actuals van equitatives a tots els municipis. S'hauria de tenir en compte tant el pressupost, però sobretot la massa forestal que té cada municipi.
2: Els incendis també afecten Portugal, que ha demanat ajuda a Espanya, al Marroc i la Unió Europea per combatre la mitja dotzena de focs actius que hi ha al país. El més greu afecta la regió central de Viseu i ja ha cremat més de 10.000 hectàrees. Més d'un miler de bombers estan mobilitzats per intentar controlar aquest gran incendi al centre del país amb 373 mitjans terrestres i 5 mitjans aeris que la nit han deixat d'operar. A més del macroincendi de Viseu, al centre de Portugal hi ha gairebé 2.000 efectius dels bombers que treballen per contenir i extingir, en els casos que és possible, 5 altres focs que cremen en diferents parts del país. El més important afecta les poblacions de Barcelos, a la regió de Tàmega, Timfaes, a la península de Setúbal, i Arouca, a l'àrea metropolitana de Porto.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Després de la visita aquest divendres de Donald Trump a l'icònic Mount Rushmore, a Dakota del Sud, la gran celebració del 4 de juliol tindrà lloc aquest dissabte a Washington, amb un dels castells de focs artificials més espectaculars de la història, segons ha promès el president dels Estats Units. Serà el punt culminant del 250è aniversari de la independència del país. Washington, Oriol Serra.
7: Donald Trump no es rendeix en l'esforç per esdevenir el principal protagonista de la celebració del 250è aniversari de la signatura de la Declaració d'Independència dels Estats Units. Tot i que fa 10 anys, demòcrates i republicans van acordar organitzar les celebracions sota el paraigua Amèrica 250, Trump no ha pogut evitar promoure una organització paral·lela anomenada Freedom 250, a través de la qual ha mirat d'apropiar-se del relat històric. L'agenda de Trump ha inclòs l'infama instal·lació d'un ring d'Ultimate Fighting, una de kickboxing als jardins de la Casa Blanca o la cursa d'IndyCars que es farà a l'agost als carrers de Washington, tot plegat sota la sospita d'haver comptat amb finançament procedent de pressupostos públics. De fet, hi ha hagut denúncies per malversació de fons que fins ara han estat desestimades. Des del Mount Rushmore, on hi ha esculpides les cares gegants de quatre presidents nord-americans a la paret de la muntanya, Trump ha promès un discurs extraordinàriament llarg la matinada d'aquest dissabte, hora catalana, i pel propi 4 de juliol pretén tornar-hi des de Washington, tot presidint uns focs d'artifici que diu que seran de rècord Guinness i que han costat més de 30 milions de dòlars als contribuents. Està per veure quines seran les xifres de seguiment de tot plegat. Si fallen, a Trump li quedarà l'excusa de la calor extrema o potser d'una tempesta de llamps i trons d'aquelles que no avisen.
2: Encara de la crònica internacional, destaca que han arribat a Teheran les primeres delegacions estrangeres per al macrofuneral de 6 dies a partir d'aquest dissabte pel·lí de xiita iranià Ali Khamenei, mort el 28 de febrer en un atac d'Israel i els Estats Units. Les autoritats pakistaneses i l'expresident rus Dmitri Medvedev figuren entre els primers assistents, cap d'occidental. El funeral, amb què el règim vol rellançar la imatge de fortalesa del país en una treva precària amb els Estats Units, es preveu que plegui entre 15 i 20 milions de persones, una xifra sense precedents. Inclourà també una marxa per tres ciutats iranianes i dos santuaris xiïtes al veí Iraq. Les autoritats no han revelat si l'esdeveniment en propiciat serà la primera aparició pública del nou líder del país, Mojtaba Khamenei, que va resultar ferit en l'atemptat en què va morir el seu pare. L'Iran ha mobilitzat tots els seus recursos de logística i seguretat davant una setmana de dol als carrers. El règim ha posat en marxa per al seguiment del seguici funerari 2.500 ambulàncies, una vintena d'helicòpters i un centenar de drons. Es preveu que sigui el funeral més multitudinari en la història del país.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: A casa nostra, la majoria dels ferits pel greu accident d'autocar de dimecres al matí a Lleida eren temporers de la campanya de la fruita que es dirigien al Baix Segre per treballar. Per això, una associació de persones africanes i l'entitat Fruita amb Justícia Social els estan oferint assessorament laboral gratuït. Ens ho explica des de Lleida, Júlia Albacar.
8: L'assessorament s'ofereix a través d'un canal de WhatsApp. Segons remarquen l'associació AFICU de Guineans de Lleida i Fruita amb Justícia Social, els ferits són víctimes d'un accident laboral in itinere i això implica cobertures mèdiques i prestacions específiques, però no sempre està garantit. Per això s'ha avançat per ajudar-los, com explica Llibert Reixac, portaveu de Fruita amb Justícia Social.
9: Fins que no rebin la nòmina, fins que no puguin veure les jornades reals cotitzades, hi ha molts interrogants encara, però com a mínim ens hem anticipat perquè la gent sàpiga que si acaba tenint un problema pugui tenir suport.
8: Alguns dels aspectes que s'han de reconèixer són que l'accident computi com a jornada treballada, que es pugui reclamar a l'asseguradora de l'autocar o que es facin derivacions a mútues si calen tractaments després de l'accident. De moment, 9 persones continuen encara hospitalitzades, de les quals 2 són a la unitat de cures intensives.
2: El govern treballa en una proposta per recuperar els peatges que tindran en compte criteris com el tonatge dels vehicles i les emissions contaminants. Això ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Illa, que va qüestionar la idoneïtat d'haver eliminat el pagament de la P7. De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
10: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús doncs, de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris. Com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
2: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit a l'AP7 és molt més intens i que hi ha augmentat l'accidentalitat. Obrim àrea de servei.
6: El temps.
2: Gemma Puig.
11: Aquest cap de setmana haurem d'estar pendents d'una banda de la temperatura perquè anirà pujant, dissabte ho farà una mica, però sobretot diumenge començarà aquesta nova onada de calor, la segona d'aquest any. Començaria diumenge amb temperatures que ja s'enfilaran més, arribarem altre cop segurament als 40 graus cap a Ponent, 38-39 cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i avisos de calor a les dos extrems, cap a l'Empordà i cap a l'Ebre. Una onada de calor que de moment s'allargaria ben bé fins dimecres. Amb un dissabte al matí amb sol, amb calor nocturna, amb nit tropical a la costa, prelitoral, algun valor de nit tòrrida i amb molts pocs núvols tant dissabte com diumenge durant el matí, sol a tot arreu i a la tarda alguna nuvolada inofensiva.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Caiguda en picat de la presència de meduses a les zones de bany de la costa catalana, mentre que es mantenen igual a les illes i a la costa del País Valencià. Montse Poblet.
12: Encara és aviat per saber què està passant, però tant els socorristes que vigilen les platges com els científics que fan seguiment de la població de meduses ens confirmen que en aquest inici de temporada n'hi ha moltes menys. Eduardo Blasco és el coordinador de l'aplicació de ciència ciutadana Medusa App, que des de fa 9 anys registra els avistaments d'aquests animals a tota la costa espanyola. En resumeix així el que els està arribant pel que fa a la situació de Catalunya.
13: Con la aplicación también puedes reportar las playas libres de medusas, allá donde la gente realmente no he encontrado medusas. Y es verdad que nos están llegando más puntitos verdes de playas y medusas que de costumbre, pero en la zona de Catalunya.
12: Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges catalanes, ens confirma que ells també veuen menys meduses que l'any passat i que han hagut de fer moltes menys assistències per picades. Entre el maig i el juny del 2025 en van atendre 1.800 i ara no arriben a les 600. Macarena Marambio, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar, creu que les pluges dels últims mesos podrien explicar l'absència de pelàgies, les meduses luminescents, que són l'espècie més urticant que tenim a les nostres costes.
14: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
12: De totes maneres, si malgrat la baixada de meduses us en pica una, no us rasqueu, retireu els tentacles que se us hagin clavat a la pell i netegeu-lo amb aigua salada, si pot ser que estigui freda.
2: Detectada una plaga de foc bacterià, una malaltia molt destructiva per a molts fruiters, en una plantació de perers a Campllong, al Gironès. Els símptomes característics són l'ennegriment i la dessecació de flors, fulles i brots, que adquireixen un aspecte similar al d'haver estat cremats pel foc, fet que dona nom a aquesta malaltia. La seva perillositat és deguda a la gran capacitat d'expansió que té i a la falta de tractaments autoritzats eficaços. Tal com ha explicat el president de Saja, Roquer.
15: Demanar molta prudència a l'hora de la detecció d'un brot particular a les explotacions i també, sobretot, intentar erradicar el més ràpid possible, donat que avui en dia, mitjans de fitosanitaris, els pocs que ens dona la Unió Europea i el Ministeri d'Agricultura no són efectius de cara a poder erradicar la malaltia del foc bacterià.
2: La finca afectada té poc més de 4 hectàrees. S'arrencaran els arbres afectats i s'ha establert una zona de seguretat d'un quilòmetre al voltant de la parcel·la, on els tècnics del Laboratori d'Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya han intensificat el control. El Departament d'Agricultura ha fet una crida perquè es comuniqui immediatament qualsevol sospita de la malaltia i recorda la importància de no traslladar material vegetal sensible procedent de zones sota vigilància. Van Morrison imparteix una classe magistral de blues a l'Auditori del Fòrum. El cantant de Belfast ha basat el repertori en els dos últims discos, però sense oblidar grans clàssics com Moondance o Gloria. Ho ha seguit des de Barcelona en Marc Ruiz.
16: Fent honor a la llegenda que l'envolta, Van Morrison ha arrencat el concert 4 minuts abans de l'hora. Ha entrat a l'escenari tocant l'harmònica amb barret i ulleres de sol que no s'ha arribat a treure i anant per feina amb Deep Blue Sea de l'últim disc Somebody Tried to Sell Me a Bridge. De fet, bona part del concert s'ha dedicat a aquest disc i al Remembering Now de 2025. Blues a dojo clàssic amb versions de John Lee Hooker, Eddie Vinson o Mary Adams i, és clar, amb l'homenatge a Ray Charles, If It Wasn't For Ray, en què confessa que si no fos per Ray Charles, ell no existiria. El públic gaudeix com una criatura amb un caramel al blues i cada petit gest de Morrison. Intueixes que el satisfà quan deixa anar algun thank you lacònic o anuncia el títol de la cançó com per treure-se-la de sobre. Jenny Figura surt de l'escenari amb el micròfon a la mà mentre canta els últims versos de Glòria i la banda i el públic mantenen la festa en marxa uns minuts més. Però els genis ja ho tenen, això, i el públic ho té clar. Acaben d'assistir a un gran concert.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Els escriptors Paul Wash i Alicia Kopf, la directora teatral Lucía del Greco i l'escenògraf i director Marc Salicru són alguns dels responsables de les òperes de curta durada de la tercera edició de l'òpera, que es poden veure a la Fabra i Coats de Barcelona dins del Festival Grec. El Gran Teatre del Liceu i el Design Hub Barcelona són els artífexs d'aquest projecte pioner que combina l'òpera contemporània, la dramatúrgia i el talent emergent. Marta Vives.
1: Tres òperes breus que se succeeixen en tres espais diferents de la Fabra i Coats. Tres mons, tres històries, tres equips artístics que aposten per formats innovadors i risc creatiu. D'aquesta manera hem vist primer La vida de los cuernos, de Pablo Machotero, que barreja flamenc i mitologia per explicar una passió equivocada, Jo Núvol, d'Alicia Kopf, una història de ciència-ficció sobre el desamor i, sobretot, opereta de Paul Wasch sota la direcció de Marc Salicru, una reflexió sobre la vida després d'un accident de cotxe. Marc Salicru.
2: No deixem de parlar de temes universals, com tot, vida, mort, aquesta confrontació amb aquesta vida frenètica que tots portem, no?
1: Un dels grans atractius d'aquesta proposta és que els creadors no provenen del món de l'òpera i l'equip artístic està format per alumnes i exalumnes del Conservatori. Òpera es podrà veure fins aquest diumenge, cada dia en sessió doble.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El Tour de França arrenca aquest dissabte a Barcelona. La prova ciclista més important del món travessarà la capital catalana amb una contrarrellotge per equips des del Parc del Fòrum fins a Montjuïc. Això farà que moure's per la ciutat sigui complicat. Es tallaran molts carrers pel pas dels ciclistes a partir de les 12 del migdia fins a 8:45 del vespre. Fins i tot serà difícil la mobilitat a peu perquè Barcelona quedarà partida en dos per les tanques que delimitaran el recorregut pels carrers Bac de Roda, Aragó, Mallorca i Plaça Espanya. Només es podran creuar els carrers tallats pels passos habilitats. Pel que fa als cotxes, a banda de no poder circular pels trams del circuit delimitat, també quedaran afectades les sortides 23, 24 i 25 de la Ronda Litoral. En qualsevol cas, es recomana fer servir el metro i no agafar el vehicle privat. S'han habilitat aparcaments per deixar-hi el cotxe i agafar el transport públic. Ara bé, totes les línies de bus que circulen pels carrers afectats es desviaran. Hi ha 10 línies que no oferiran servei. Tampoc ho faran les estacions de Bicing que queden dins del recorregut. Recordem que també hi haurà afectacions diumenge amb l'etapa Tarragona-Barcelona i dilluns amb l'etapa Granollers als Angles.
3: Esports.
0: En David Tobac.
4: El dia de la gran sortida del Tour de França a Barcelona ha arribat. Després de la multitudinària representació dels equips de dijous, aquest dissabte comença la competició amb la disputa de la primera etapa, la primera de les tres en protagonisme de la capital catalana i el país a la Ronda Francesa. La primera etapa ja marcarà, de fet, diferències. Serà una contrarrellotge per equips de 19 quilòmetres entre el Fòrum i Montjuïc. L'eslovè Tadej Pogačar ha estat 4 vegades guanyador de la Ronda Francesa i en vol més.
5: Vull guanyar 21 etapes, però és impossible. De fet, 10 etapes és pràcticament impossible. Intentarem guanyar el màxim possible, però l'objectiu principal és acabar guanyant.
4: El danès Jonas Vingegaard, mentrestant, vencedor de dos tours, entoma el repte de destronar Pogačar.
6: Estic preparat per a la cursa, en tinc moltes ganes. Fins ara ha estat un any increïble per a mi. Així doncs, sí, espero poder continuar així.
4: Dissabte, segona etapa. Seran 169 quilòmetres de... Diumenge, segona etapa, volíem dir, seran 169 quilòmetres de mitja muntanya des de Tarragona fins a Montjuïc, a Barcelona. I dilluns, tercera etapa, 196 quilòmetres de muntanya entre Granollers i els Angles, ja a França. Del Tour, passem al Mundial.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Classificació d'Egipte per als vuitens de final en superar Austràlia a la tanda de penals en partit jugat a Dallas. Ha estat després de l'empat a 1 al final dels 90 minuts i de la pròrroga. Per cert, que el Mèxic-Anglaterra finalment es jugarà a les 8 de diumenge, ja als vuitens de final, perquè s'ha avançat 6 hores, donada l'amenaça de tempesta elèctrica a la capital mexicana. Pel que fa al Barça, el migcampista Marc Bernal ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio per repassar la temporada. El jugador blaugrana s'ha mostrat agraït amb Hansi Flick, el tècnic, i alhora ambiciós de cara al futur en conjunt.
7: Hem de valorar tots els títols que hem guanyat aquest any, que no són res fàcil, de fet són molt difícils de guanyar, i llavors sí que és veritat que tots tenim aquest somni de la Champions i nosaltres entrenem, lluitem i juguem cada partit per també estar preparats per la Champions, que al final és el torneig que hi ha més competitivitat.
4: Per cert, que el Barça ha confirmat la cessió del porter Diego Cogen al Lyngby danès. El Girona, per la seva banda, ha anunciat un nou amistós de pretemporada. Els gironins jugaran contra el Nàstic al nou estadi de Tarragona el 8 d'agost. I sense moure'ns de la segona divisió, el Sabadell ha comunicat també la renovació fins al 2027 del seu defensa Kaiser. El central de 30 anys és un dels capitans de l'equip sabadellenc. A l'Espanyol, mentrestant, l'equip femení ha fitxat la migcampista de Logroño, Ana Velázquez, de 27 anys, fins al 2028, procedent de la Lama de Múrcia. I més futbol encara. Expliquem que el Tribunal Suprem ha confirmat el procés electoral de la Federació Catalana del 2023, i de retruc, per tant, la presidència de Joan Soteras i la seva junta directiva. El Suprem ha desestimat el recurs de cassació interposat per l'excandidat Joan Josep Isern, a qui Soteras ha criticat.
8: A dins, que és un procés totalment íntegre aquest, que demostra que no ha anat ningú a les urnes coaccionat per ningú ni per res. I el que han de fer aquests senyors és anar a les properes eleccions, que en porten ja dues perdudes i la tercera vegi la guanyen, i deixar estar de jugar el joc brut que estan acostumats a fer.
4: I encara el futbol català, l'Europa ha fet marxa enrere un dia després d'anunciar una consulta als socis per decidir si el primer equip masculí renunciava a la primera federació pels condicionants de la instal·lació de gespa natural al Nou Sardenya. En un comunicat, el club del barri de Gràcia de Barcelona ha desvelat una reunió amb l'alcalde barceloní, Jaume Collboni, que ha refermat el compromís del consistori per garantir la viabilitat econòmica de l'Europa, diu el comunicat. Dit això, recuperem el fil poliesportiu per Andabàsquet.
3: Trescat Info.
4: El València ha anunciat que Pedro Martínez ha pagat la seva clàusula de rescisió i ha deixat de ser el seu entrenador. En les properes hores, el preparador badaloní es convertirà en nou tècnic del Madrid. El torneig de tenis de Wimbledon han avançat a vuitens de final del quadre masculí Sinner, Djokovic i Ogelia Sim, entre d'altres. El quadre femení han superat la tercera ronda Osaka, Pegula, Sabalenka i Goff, com a noms més destacats.
3: 3CAT Info.
4: Temps encara per afegir que en futbol sala el Barça i Fitz han arribat a un acord per rescindir el contracte que els vinculava fins al 2027. D'aquesta manera, el pivot brasiler tanca una etapa de dues temporades. Al seu torn, el Barça ha renovat el pivot argentí Lucas Granda fins al 2029 i l'ha cedit a l'Indústria Santa Coloma. Granda va arribar al Barça al gener procedent del Pinocho argentí, inicialment amb fitxa del Barça Atlètic. I encara en futbol sala, la selecció catalana masculina s'ha imposat per una 6 a Galícia, en partit amistós jugat aquest divendres a Lugo. Alguns apunts encara, com ara que en Fórmula 1 el britànic Lewis Hamilton en Ferrari ha fet la pole position a la classificació de la cursa sprint d'aquest dissabte, el Gran Premi de la Gran Bretanya al circuit de Silverstone. I acabem amb hoquei patins, amb un doble punt. El campió de l'hoquei lliga masculina, l'Igualada, ha anunciat la sortida d'Arnau Martínez. El porter deixa l'equip igualadí i fitxarà pel Barça. I mentrestant, el Reus ha fet oficial la incorporació de Roc Pujadas fins al 2030. L'atacant de 24 anys arriba procedent de l'Sporting de Portugal.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

Continua fora de control l'incendi que crema el Parc Natural de les Gavarres. Les flames han calcinat de moment unes 2.300 hectàrees. Els bombers confien en estabilitzar el flanc més proper a Santa Cristina d'Aro durant la nit. Milers de veïns de 7 municipis continuen confinats. El foc també ha obligat a desallotjar unes 150 persones d'algunes urbanitzacions properes i algunes cases de colònies amb infants. Tots els menors estan bé. Alguns han marxat a casa i altres passen la nit en un pavelló o en instal·lacions d'altres municipis. Detingut un operari que podria haver provocat l'incendi mentre feia servir una radial, una activitat prohibida amb el nivell 3 del pla alfa activat. Segons les primeres informacions, el foc el podria haver causat aquest operari mentre instal·lava un senyal de carretera. El govern avisa que diumenge es tornarà a accentuar el perill molt alt d'incendi forestal i que l'amenaça durarà fins divendres que ve. Es tracta d'un episodi que afectarà principalment Ponent, les comarques de l'interior, el prelitoral i l'Alt Empordà. El perill extrem es preveu al voltant de dimarts que ve amb tempestes acompanyades de llamps. El cap dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana endurir les penes per tinença d'armes de foc després de l'assassinat a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, a Barcelona. Una de les principals hipòtesis de la policia és que es tracta d'una disputa entre bandes llatines o del crim organitzat vinculat al tràfic de drogues. Hisenda té en marxa inspecció